0: Primer de tot, enhorabona. Què ha suposat per a vostè i el seu equip aquesta històrica primera donació en la història controlada?
1: Pues la verdad, no te imaginas la satisfacción a nivel personal que tengo yo y a nivel profesional sobre todo, porque no solo por parte mía, sino también por los demás componentes del equipo de coordinación de trasplantes, mis dos compañeros, porque, bueno, ha supuesto un logro que estaba ahí, que lo veíamos, que queríamos alcanzarlo desde hace ya tiempo, y mira, pues por fin hemos podido conseguir que se lleve a cabo la primera donación en la historia controlada aquí en el Hospital Camises. Estamos, la verdad, que muy, muy, muy contentos.
0: Senten que han assolit una fita al seu hospital, demostra la seva excel·lència.
1: Bueno, excelencia como tal, pues no sé si llamarlo excelencia. Yo la verdad es que hablaría más que nada de superación, de trabajo, de mucha ilusión y sobre todo de ganas de crecer. Somos un equipo que la verdad estamos en continua formación, intentamos estar al día y actualizarnos en lo que es nuestro ámbito, en el proceso de donación y el trasplante. Y bueno, pues como ya sabéis, la donación en la sistolia controlada es un proceso que bueno, que ya hace años que está bastante consolidado en España, y es verdad que nosotros pues estábamos ahí, que todavía no lo teníamos en marcha.
0: I Sonia,
1: bueno, pues nada,
0: com podria explicar als nostres oients què és una sistòlia controlada?
1: A ver, pues para que los oyentes lo comprendan así de forma fácil, podemos decir que un donante en la sistolia controlada es aquel paciente que después de fallecer en parada cardíaca y respiratoria se certifica la muerte y empezamos con un proceso de preservación, con unas maniobras de preservación, que es en este caso el ECMO, para mantener ese órgano y hacerlo viable para su posterior trasplante.
0: Així, per tant, la donació en sistòlia controlada té com a protagonistes a pacients amb patologies irreversibles i sempre sota criteris clínics, ètics i legals estrictament establerts i amb el consentiment de la família, no?
1: Sí, así es. Son pacientes que, bueno, desgraciadamente presentan un tipo de patología, de enfermedades que ya llega un momento que son irreversibles y que todas esas terapias y esos tratamientos se convierten en tratamientos, lo que se dice, fútiles, inútiles. Y entonces, pues, de forma consensuada, el equipo médico pues decide adecuar esas medidas, retirando pues las técnicas más invasivas. Y por lo tanto, ya llegando al final de vida de ese paciente, ¿no?, sus últimos días.
0: ¿Aquest procés ha estat possible gràcies a la coordinació multidisciplinària entre diversos equips, Sonia?
1: Uy, sí. Este proceso, al igual que cualquier proceso de donación, como también en muestra encefálica, la verdad es que son muchos los profesionales que participan. A ver, podría nombrarte, pero desde la UCI, el personal de UCI, el intensivista, que es donde se suelen detectar los potenciales donantes, pasando por los coordinadores, que somos los que estamos ahí en medio, coordinando los diferentes movimientos que tenemos que hacer entre los diferentes equipos, anestesia, personal de quirófano, urólogo, cirujano, traumatólogo, oftalmólogo, y bueno, y luego también por los demás servicios que participan a la hora de valorar al donante, ¿no?, como los técnicos de laboratorio, microbiólogos, los radiólogos. Y bueno, en este caso, en este caso de la donación en asistencia controlada, como ya sabéis, necesitamos de un equipo de ECMO para mantener esos órganos después de la parada cardíaca del paciente, y se desplazó un equipo de ECMO móvil del hospital de referencia nuestro, que son Espace. Vino una cirujana cardíaca y un enfermero perfusionista para la canulación y el manejo de este ECMO. Y además también pues contamos con el apoyo del doctor Julio Velasco, el coordinador de Zona Espace, que bueno, es amigo nuestro y pues nos dio muchísima tranquilidad, muchísima seguridad a la hora de realizar nuestra primera donación en la sistolia controlada.
0: Des de luego, ja li he dit en el principi, però enhorabona, perquè a més tenim entès que és el primer pic a les Illes que es fa una donació fora de l'Hospital de Zona Espace, l'hospital de referència.
1: Sí, la verdad es que sí, este equipo de ECMO móvil no lleva demasiado tiempo en Zona Espace, pero es cierto que no se había desplazado a ninguna de la isla, no se había desplazado fuera para realizar este tipo de procedimientos. Así que, pues mira, contento porque ha coincidido en nuestra primera donación en la sistolia controlada con la primera salida del equipo de ECMO del Hospital de Referencia de Zona Espace. Y la verdad es que, bueno, bien, la verdad es que fue todo súper bien y todos estamos muy contentos.
0: I gràcies,
1: el resultat.
0: Clar, i gràcies a aquest procediment es dona esperança i qualitat de vida a pacients en llista d'espera, no és així?
1: Sí, claro que sí. Ten en cuenta que cada vez hay menos muestras encefálicas y nosotros estábamos limitados a donantes en muestras encefálicas. Esto pues supone aumentar el número de donantes que podamos generar en el Hospital Cambises y por lo tanto también el número de órganos que pueden ayudar a esas personas que están en lista de espera, claro que sí.
0: Per tant, cal remarcar la generositat de la família i del donant en un moment bastant dur, complicat, les seves vides, que són capaços de prendre aquesta decisió tan complicada.
1: Sí, por supuesto. Esta es una de las cosas, la verdad que más bonitas de nuestro trabajo, de nuestro día a día, que es el trato con la familia, establecer esa relación de ayuda con ellos, ese vínculo que llegas a crear con muchos de ellos, y te sorprende mucho de la capacidad que tienen para poder pensar y en hacer el bien a otras personas. Es un acto tan tan generoso y tan solidario y tan humano que la verdad es que sin ellos esto no podría ser posible, porque es así. Si la generosidad de los donantes y de su familia, no podríamos llegar a ningún lado, no podría haber donantes y, por tanto, tampoco trasplantes.
0: Així és. I de moltes gràcies i enhorabona a tot l'equip de nou, Sònia Gàmez, coordinadora adjunta de la Unitat de Trasplantaments de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. Fins una altra.
1: Muchas gracias.
2: Més qüestions de l'àmbit sanitari de la setmana. A veure, la sensació d'estrenar una nova feina, un nou cotxe, una nova llar, sempre és increïble. És un guster. Aquesta sensació ens val també quan algú és a una feina, a un edifici, a una instal·lació, diguem, antiga, i de cop i volta es trasllada a la nova oficina, sigui inaugurada o reformada, perquè fa com a ganes d'estrenar, fa ganes de fer feina, Laura.
0: Així és, Carlos, i deim això perquè el pla director de reforma de l'Hospital de Manacor a la fi veu els seus fruits després d'anys de reforma i el nou flamant edifici que resalta per la seva modernitat i colors, a més de lluminositat, comença a rebre pacients, inicia les seves consultes de forma gradual i en aquest sentit ara conversarem, perquè no dir-ho, amb tot un privilegiat.
2: Ens estan referint al doctor Bernardo García de la Villa, cap de servei de cardiologia de l'Hospital de Manacor, qui fa pocs dies s'ha estrenat oficialment les noves instal·lacions al centre sanitari. El servei, que va ser traslladat al llarg d'un cap de setmana, ha passat a ocupar el nou edifici condaint de l'hospital. Molt bon dia, doctor, gràcies per participar a Ivete Ràdio. Com està?
3: Bon dia, molt bé.
2: Doctor, ara que no ens escolta ningú, què se sent? Primers dies, no?
3: Bueno, sí, estamos muy satisfechos y muy contentos con el traslado al nuevo edificio. La verdad es que lo veíamos que, como se ha ido haciendo poco a poco a lo largo de bastantes años, ya estaba bastante terminado por fuera y lo que teníamos es ganas de trasladarnos y, bueno, hemos tenido el honor de ser el primer servicio que se ha trasladado de forma completa a las nuevas instalaciones, que son mucho más amplias, más luminosas y más modernas que el lugar donde estábamos y estamos bastante satisfechos.
2: Jo, doctor, vaig tenir la sort de poder fer un reportatge de televisió a la seva consulta de cardiologia amb un home que tenia un cor, una maleta, i no, les comparacions són odioses. No diré que ha millorat, però sí. Qualque company li ha dit, escolta, vaja sort, ha estat dels primers a inaugurar l'edifici?
3: Pues sí, algunos nos han felicitado precisamente porque sabíamos en la situación tan precaria que estábamos, sobre todo de espacio. Tú conoces bien cómo era el gabinete de cardiología, era un lugar bastante pequeñito, muy donde trabajábamos, no voy a decir hacinados, pero casi un total de 6 cardiólogos, 2 o 3 enfermeras auxiliares, más los residentes de familia que rotaban, los médicos que venían a hacer rotaciones y la verdad es que la situación a la que estamos ahora es muchísimo mejor. Hemos pasado de tener 3 espacios físicos, 3 gabinetes, uno lo utilizábamos de forma conjunta para hacer pruebas de esfuerzo y consulta, separado con una cortina, que era un poco bastante cutre y con muy poca intimidad, y luego otro espacio para ecocardios y otro más para consulta. Y eso se ha transformado en 7 despachos independientes y además un almacén, con lo cual ya podemos dar salida pues, a la actividad asistencial de forma mucho más digna.
2: ¿Y qué tal esa reacción de los pacientes? También han quedado maravillados, imaginamos.
3: Sí, están muy contentos porque, además, como comentaba al principio, es un espacio muy luminoso, tiene luz solar por los 2 lados del gabinete y la sala de espera es mucho más amplia. Y la verdad es que sí, lo único que se quejan es que a lo mejor han tardado más de la cuenta en encontrar el sitio y han tenido que caminar bastante hasta llegar a las nuevas instalaciones, pero bueno, una vez que se vaya sabiendo dónde está la nueva ubicación, supongo que los pacientes aparcarán más cerca de donde está la entrada y no habrá tanta diferencia.
2: Ja sap, doctor, que sempre se diu de broma, mai mos va bé res, sempre de trobar un emperò sí, qualque sí. cosa. A veure, doctor, ha dit més espai, més llum, i també es troben ara més a prop de la planta d'hospitalització?
3: Pues sí, también la verdad es que el diseño del nuevo edificio ya contábamos con ello y procuramos que estar más cerca de donde está la planta de hospitalización. El nuevo edificio está conectado físicamente por una especie de pasarelas o pasillos con el edificio antiguo, de tal manera que estamos nosotros en la primera planta y los pacientes que están ubicados en cardiología, que sea en la cuarta planta, por los instalados lo único que tienen que hacer es coger un ascensor que está al final de esa planta y bajar tres pisos y conectan directamente con el gabinete de cardiología, con lo cual los pacientes ingresados pues están ahora más cerca de lo que estaban antes del gabinete de cardiología, y tanto para los celadores como para nosotros es más cómodo desplazarnos entre la planta y el gabinete.
2: Podrien dir que el nou espai millora el benestar emocional del pacient i també del professional, perquè sempre, quan un fa feina millor, fa feina a gust, sempre dona millors resultats.
3: Por supuesto, estamos encantados, estamos muy, muy satisfechos. Todavía faltan algunos detalles porque nos falta parte del mobiliario que tendrá que venir, algún electrocardiógrafo más, poner en marcha dos ecógrafos que no están instalados por problemas de software, pero vamos, que será cuestión de unas semanas o unos días más e incluso podremos aumentar la actividad asistencial en cuanto a volumen, porque la plantilla da para hacer más actividad de la que estábamos haciendo ahora, lo que pasa es que estábamos limitados por el espacio físico y no teníamos hueco para hacer más cosas.
2: Doctor, va ser fàcil el trasllat, perquè sempre tenim tots en la memòria el trasllat de Son Duret a Son Espases, no és el mateix perquè aquest nou edifici està ubicat a la vora, no?
3: Bueno, fue relativamente sencillo, pero vamos, fue laborioso, porque claro, por ejemplo, la prueba de esfuerzo pesa ese aparato más de 300 kilos y hubo que montarlo en una pasarela. También hubo que tener mucho cuidado en que las conexiones de informática con los ordenadores, los equipos de ecografía y la red del hospital funcionaba adecuadamente, y la verdad sí que se ha conseguido, y falta alguna cosilla más de dotar de teléfonos o de terminales de teléfonos algunas de las consultas, pero bueno, lo que queda por hacer ya es cuestión de, es mucho más sencillo de lo que hemos hecho hasta ahora, y bueno, es cuestión de tiempo y estaremos mucho mejor de lo que estábamos hace un mes. Han sido 29 años del gabinete. El gabinete de cardiología se inauguró en mayo del 1997, o sea, el mes siguiente de abrirse el hospital, y ha permanecido activo hasta mayo de este año, y ahora pues hemos hecho el traslado a principios de mes.
2: Ja que hi són, li demanarem per la salut cardiovascular dels pacients de la comarca de Llevant. Quins són les patologies o problemes més comuns, doctor?
3: Sí, pues van muy vinculadas a la edad de los pacientes, que es una zona bastante envejecida y bastante rural, y son la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia muy común que requiere anticoagulación, y la estenosis aórtica, que es una patología de una de las válvulas más importantes del corazón y que también requiere tratamiento quirúrgico o percutáneo para resolverse. Pero esas tres creo que son las más importantes, y luego pues patología más banal de algún otro tipo de arritmias, hipertensión, control de factor de riesgo cardiovascular y por supuesto también la cardiopatía isquémica, todo lo relativo a infartos o angina de pecho, aunque tal como está diseñado el sistema cardiovascular desde hace años, esos pacientes, sobre todo los más graves, pasan directamente a zonas pases, se hace cateterismo, nosotros lo recogemos cuando ya está abierta la arteria, por decirlo así.
2: Doctor, la darrera qüestió, que a més va molt lligada al següent tema que escoltarem el doctor Lluís Mas Miquel, que han inaugurat una nova unitat d'obesitat de Sant Llàtzer. Qual que aconsella l'audiència? Perquè, clar, obesitat i infart al final estan molt vinculades.
3: Sí, sí, sí. Bueno, los factores de riesgo cardiovascular clásicos son cuatro, que son el colesterol elevado, la hipertensión arterial, la diabetes y el tabaco, ¿no? Pero la obesidad también predispone tanto a la diabetes como a las dislipemias, las alteraciones del colesterol, y también se relaciona bastante con hipertensión, o sea que indirectamente está muy vinculada con otros de los tres factores de riesgo cardiovascular, con lo cual, pues sí, la obesidad es un problema, y afortunadamente en los últimos años se han ido apareciendo nuevos tratamientos farmacológicos que ayudan a controlar este problema.
2: Bernardo García de la Villa, cap de servei de cardiologia d'Hospital de Manacor, enhorabona per aquesta nova inauguració. Confiant que un dia pugui venir als estudis d'IVET Ràdio a Palma, perquè sempre és un guixar amb vostè, ja ho sap.
3: Bueno, perfecto, ya quedaremos, ya te falta.
2: Gràcies, fins una altra. Adéu.
3: Gràcies, adéu.
2: Anem a més qüestions. Com comentàvem, en l'Hospital Universitari de Sant Llàtzer ha posat en marxa la unitat de maneig integral de l'obesitat, UMIO, la primera de les Illes Balears, un nou recurs assistencial que oferirà un abordatge multidisciplinari i personalitzat a les persones que pateixen obesitat, una malaltia crònica i complexa que afecta ja el 24% de la població adulta a Espanya i més del 10% dels menors.
0: L'obesitat incrementa el risc de més de 200 malalties, entre d'elles diabetis, hipertensió, apnea del son o problemes cardiovasculars, i representa un desafiament creixent per la salut pública. La UMIO neix per respondre de manera integral a aquest problema de salut, unint l'experiència de professionals d'endocrinologia, cirurgia, nutrició, psiquiatria, psicologia, rehabilitació i infermeria.
2: La nova unitat neix amb el propòsit de millorar l'atenció a les persones amb obesitat per mitjà d'un enfocament integral, humà i basat en l'evidència científica.
0: I per conèixer una mica més els objectius de la nova unitat, conversam ja amb el cap de servei d'endocrinologia i nutrició, Lluís Mas Miquel, qui també és acadèmic numerari de la RAMIP. Molt bon dia, doctor, gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Primer de tot, enhorabona per aquesta nova unitat. Què aportarà? Quins objectius es marca?
4: Bé, aquesta unitat, heu dit a la introducció, és una unitat que vol donar una assistència de tipus integral, perquè és veritat que l'obesitat és una malaltia molt transversal, perquè és la mare de moltes altres malalties, afecten el cor, afecten el sistema locomotor, pot produir més càncer, és a dir, provoca moltes altres malalties i necessita de molts especialistes per cuidar totes aquestes comorbilitats. I nosaltres el que volem és donar-li un enfoc transversal i integral en la participació de tots els serveis que pertoquin. També hem de dir que una de les virtuts que té aquesta unitat és que integra dins l'unitat, com a membre de propi dret, l'atenció primari, perquè els pacients, la major part de la seva vida, no està dins l'hospital, està en els centres de salut, està a casa seva i en contacte amb els metges de família i els equips d'atenció primària. És a dir, que també volem estar molt coordinats en el que són els serveis d'atenció primària.
0: Clar. Amem, doctor, l'obesitat va molt més enllà de resoldre aquesta qüestió amb una dieta, no?
4: Efectivament. L'obesitat, la dieta se planteja com una part important del tractament, però avui en dia l'obesitat, tothom entén que l'objectiu és no perdre uns quilos, no parlant ja d'objectius terapèutics com a pèrdua de pes, sinó l'objectiu terapèutic és recuperar la salut del pacient, cuidar de totes les seves comorbilitats i, com he dit, per això necessitant de molt de professionals. I en aquesta unitat intervenen sobretot serveis de psiquiatria, cirurgia, anestèsia, hi ha rehabilitació, és a dir, que són molta gent que fa feina per recuperar la salut del pacient que viu amb obesitat.
0: I quins serveis o tractaments oferirà la UMIO als pacients? Quin enfoc diferent se fa a partir d'ara amb aquesta nova unitat?
4: La UMIO abarca des de la prevenció de l'obesitat, que és una tasca que farà fonamentalment atenció primària. Ja se faran tasques preventives, de tractament, tot el que se pugui fer en els centres de salut se faran en els centres de salut, i els malalts que requeresquin venir a l'hospital entraran, diríem, per les consultes del servei d'endocrinologia, i nosaltres, en funció de com siguis pacient, decidirem cap a on té que anar aquest pacient. Hi haurà vies de tractament que seran farmacològiques, vies de tractament que seran quirúrgiques, i quan acabi tot el procés el pacient tornarà a primària. El que queda clar és que l'obesitat és una malaltia crònica i, per tant, el tractament és de per vida, i que no se pot plantejar només fer una mica de dieta i una mica d'exercici perquè això fallarà. I ho estan dient els resultats dels assajos clínics que veiem darrerament, que quan es fa tractament farmacològics se retiren, se tendències a recuperar després. És a dir, malalt ha d'estar cuidat sempre.
0: Clar, per tant, el més difícil d'aquesta patologia és l'adherència, doctor, que els pacients no abandonin el tractament, com diu vostè, és una malaltia crònica de per vida.
4: Efectivament, i per això nosaltres tenim que integrar l'atenció primària, i després nosaltres també explorarem altres possibilitats, com puguin ser noves tecnologies per assegurar aquesta adherència. En fi, després, altres objectius també de la unitat, no només és objectiu assistencial. La unitat té diversos eixos i té un eix docent, la formació per evitar l'estigma, per millorar el tractament dels pacients, és bàsica de tots els professionals que puguin entrar en contacte amb aquests pacients. També tenim una línia de recerca. Nosaltres tenim un projecte finançat de recerca i tenim tesis doctorals en marxa, donem classes a la Facultat de Medicina, és a dir, tenim una vessant de recerca molt important i una vessant de docència també molt important, que és fonamental.
0: Doctor, amb aquesta nova unitat es podran reduir les llistes d'espera, especialment per pacients amb obesitat greu o comorbilitats?
4: Efectivament, i ja ho estan fent, perquè l'obesitat és una malaltia que de cada vegada se reconeix més com una malaltia crònica que pot ser molt greu. Però històricament no era així, i l'obesitat era una patologia que estava fora de lo que és el decret de garantia, i quan hi havia un pacient que tenia una altra patologia que no era obesitat i estava en una llista d'espera, si algú havia de sortir de la llista d'espera quirúrgica, habitualment ho feia el pacient amb obesitat perquè no estava dins d'aquest decret. I nosaltres volem donar una solució a això, és a dir, que no volen que un pacient amb una obesitat mòrbida tingui que esperar 3 o 4 anys per rebre una cirurgia bariàtrica. El que volem és que tingui que l'objectiu de llista d'espera en aquest sentit sigui una cosa prudencial. I mos plantejam, pues això, entre 6 mesos, un any de llista d'espera per solventar aquesta circumstància que és greu. I s'ha demostrat que tractar aquests malalts quirúrgicament o tractar aquests malalts amb fàrmacs millora el seu pronòstic vital, la seva salut mental, la seva qualitat de vida, i és absolutament cost efectiu pel sistema sanitari en tots els sentits.
0: Ha mencionat vostè les noves tecnologies i m'agradaria demanar-li si, bé, quines noves tecnologies incorporarà a la unitat?
4: Bueno, de moment això són coses que estan en fase de recerca, però estan plantejat sistemes com pugui ser una app, recordatoris, consells, etc. S'ha de veure si realment això és efectiu, però hi ha dades de la literatura que orienten que sí que ho és.
0: Clar. Bé, vostè va dir a la presentació de la unitat volen que Son Llàtzer sigui un referent en el tractament de l'obesitat, però també en la seva prevenció i en la lluita contra l'estigma que pateixen molts pacients, com deia vostè, que inclús psiquiatria participa en aquesta unitat. Sona molt bé.
4: Bueno, sona bé, i és el que s'hauria de fer, perquè és veritat que les persones que tenen obesitat tenen un estigma que pateixen molt important, inclús a vegades inclús per part de professionals sanitaris i moltes vegades inclús pel mateix pacient, que se culpabilitza i se veu com és culpable dels seus problemes.
0: Exacte.
4: I això no és aquí, se sap i s'ha d'intentar evitar. I aquí, per això és molt important la formació i utilitzar un llenguatge que sigui adequat i fer entendre als malalts quin tipus de malaltia té, per què la té, com funciona i quins són els tractaments.
0: Clar. La darrera, doctor, encara que molta gent ja ho sap i ho ha mencionat moltíssim en aquest programa, quines malalties van lligades a l'obesitat i, sobretot, que generin complicacions i fins i tot risc mortal a la llarga?
4: El 90% de casos de diabetis tipus 2 són deguts a un excés de greix corporal, i la diabetis tipus 2 és una malaltia que té moltes complicacions, pot dur a la ceguera, pot dur a una insuficiència renal terminal, pot dur inclús a mort per malalties cardiovasculars. També la diabetis, obesitat és una causa molt important d'hipertensió arterial. Si hipertensió arterial està molt vinculada a patir un accident vascular cerebral, per exemple, a patir malaltia cardiovascular, és a dir, que pot ser mortal una tensió arterial no controlada. L'obesitat és una de les primeres causes de càncer i l'obesitat també és una de les primeres causes, per no dir la causa més important avui en dia, de malaltia hepàtica metabòlica, el que abans s'ha de fetge gras. I aquesta malaltia és la primera causa avui en dia de cirrosis, perquè abans era hepatitis C i l'alcohol, i hepatitis C s'ha eliminat pràcticament gràcies als fàrmacs i als avenços de la medicina, i per tant queda l'obesitat. I el fet de gras és una de les coses que nosaltres cuidarem, vigilarem, diagnosticarem i, si podem, ho tractarem.
0: Beníssim, enhorabona, gràcies, doctor Lluís Manmiquel, cap de servei d'endocrinologia i nutrició de l'Hospital de Son Llàtzer. Gràcies per aquesta estoneta de ràdio. Fins una altra.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
2: Fins aquí el repàs informatiu sanitari de la setmana. En uns instants tindrem el doctor Adrià Ferre. Ell és metge internista, però expert en malalties sexuals infeccioses, infeccions de transmissió sexual, per ser més rigorosos. I ara arriba aviat l'estiu, serà més població i, evidentment, hi ha més risc. Ho serà ara, en uns instants, aquí, a Vida Saludable.
5: Vida Saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és dial. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
2: I Laura Calafat, cada dissabte, migdia, a IB3 Ràdio, el programa de salut i benestar de referència. A veure, avui, a Vida Saludable, volen xerrar de la importància de prevenir les infeccions de transmissió sexual. Ara que aviat serà molt estiu i la nostra població arreu de les illes, evidentment, es multiplicarà per mort del turisme.
0: I estadísticament parlant, si som més i amb més temps d'oci, relaxat, de vacances i en temps lliure, se sol dir que estem més predestinats a tenir relacions. Això sí, han de ser segures, sexe segur, per evitar contagiar-nos de les infeccions de transmissió sexual.
2: Per xerrar tot plegat, tenim amb nosaltres a l'estudi d'IB3 Ràdio el doctor Adrià Ferre, metge internista adscrit a la secció de malalties infeccioses de l'Hospital de Son Espases i també coordinador del CAITS, el centre, i el programa Prepa Mallorca, que després ens explicarà exactament què és. Bon dia, doctor, gràcies per estar avui amb nosaltres, perquè sempre és un gust conversar amb vostè a Vida Saludable.
6: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Com se troba, a part de jove? Perquè aquest home, és que el temps no passa per ell. Com està?
6: Molt bé, molta feina ara, perquè realment l'estiu sempre és una època complicada amb aquest tema de les infeccions de transmissió sexual, però bueno, amb ganes d'afrontar aquest repte d'aquest nou estiu.
2: Farem un poquet de pedagogia, doctor. Què s'entén per ITS? Com les definiria per una població que igual no ha sentit aquesta terminologia?
6: Bueno, realment les ITS són malalties de transmissió sexual. Realment sabia són qualsevol malaltia infecciosa que es pugui contagiar, sobretot a través de l'acte sexual. No sols sexe, el que enteníem sexe vaginal, sinó també sexe anal o sexe oral, que moltes vegades passa una mica més desapercebut.
2: Quina és la situació actual de les infeccions de transmissió sexual a les Illes Balears? Som una comunitat molt transmissora? Estem en la mitjana nacional?
6: Bueno, som una comunitat autònoma amb una alta incidència. Possiblement som de les tres comunitats autònomes, juntament Madrid, Catalunya, Balears i Canàries, serien les quatre principals comunitats autònomes. I és que cada vegada veiem una incidència creixent, sobretot arrel de la pandèmia Covid. És a dir, hem vist un increment molt, molt, molt significatiu de totes les malalties de transmissió sexual.
0: Doctor, posa'm nom a les infeccions. Quines són les ITS que més es detecten actualment i quins canvis ha observat els darrers anys, a part de després del Covid, que, com deia vostè?
6: Realment, les tres grans principals o les que realment són més conegudes i són les que més veiem a consultes són la gonorrea, la clamídia i la sífilis. Però després tenim una quarta, que possiblement més oblidada, per sort hi ha més casos, que és el VIH i possiblement la més perillosa.
0: I quines són les infeccions que més han crescut en consulta els darrers anys?
6: Aquests últims anys, sobretot el que hem vist, són molt casos de clamídia. És una tendència que veníem en els últims anys molt creixent. Possiblement ara la clamídia sí que s'ha estabilitzat i el que estem veient és més casos de gonorrea i sobretot la sífilis és una malaltia infecciosa amb molta incidència actualment a les Illes Balears.
0: Són malalties que donen sintomatologia, que el pacient es dona compte que alguna cosa no funciona, que està patint una malaltia de transmissió sexual?
6: Bueno, ahí està un part del problema. És a dir, normalment solen ser simptomàtiques segons quina zona de l'organisme estigui afectada. És a dir, aquí tenim, si tenim la zona genital afectada, sí que podem tenir molta sintomatologia molt diversa, però podem ser portadors asimptomàtics de moltes d'aquestes bactèries, sobretot a nivell de la zona de la boca o zones on realment dona menys sintomatologia.
2: A veure, aviat arribarà l'estiu, ha dit vostè només començar que ja es prepara per una època de més feina igual de l'any. Estan davant de l'època de l'any amb més augment real de casos i més risc per a la població en general?
6: Sí, realment l'estiu està, i sobretot aquí a Mallorca, que som una població on assumim molta població turística, nosaltres veiem, és a dir, tant població autòctona d'aquí de Balears, com sobretot a l'estiu doncs, veiem molta població que està aquí de turisme i, per tant, sí, hi ha un augment dels casos i, per tant, un augment de sa demanda a les consultes d'ITS.
2: És una qüestió estadística, doctor? És a dir, som més, venen molt turistes, multiplicant la població, ho ha dit la Laura a la introducció molt bé... Tens d'oci, vacacions, molt relaxant, més vida social, i això una cosa dus altra.
6: Sí, no, realment és una cosa que possiblement altres comunitats autònomes sí que a l'època d'estiu pot inclús estabilitzar-se. Aquí a Mallorca sí que l'estadística mostra que clarament tenim una tendència creixent, sobretot els mesos de juny fins setembre.
0: Per tant, hi ha xifres que demostren que en general fem més l'amor a l'estiu.
6: Bueno, sí, possiblement es fa més l'amor a l'estiu i també possiblement, és a dir, aquí a Mallorca més encara que a la resta de comunitats, sí.
0: El desig sexual augmenta a Mallorca més, no? Estem de vacances, a la playa, més temps lliure...
2: Mallorca i Balears, he vist a Formentera i Mallorca, no crec que quedin enrere.
6: També, igual.
0: A lo millor practicant més a les Balears que a Catalunya o que a Madrid, a lo millor en l'estiu.
6: Bueno, jo crec que sí, és a dir, aquí al final aquesta dinàmica de tant de turisme sempre promou que hi hagi més activitat sexual i, per tant, pues, suposa, en aquests casos augmenta el risc i, per tant, els contagis.
0: Doctor, però anem a una qüestió importantíssima i passa en totes les patologies. Influeix que es fan més proves, hi ha més diagnòstic, de fet ja existeixen autoproves a les farmàcies del VIH?
6: Sí, realment, és a dir, a dia d'avui és relativament fàcil poder fer un autotest de VIH a les farmàcies, a qualsevol centre de salut, a qualsevol hospital, a les consultes d'ITS. Avui en dia és una prova molt accessible, molt fàcil, i crec que és algo que sí que hauria d'instaurar-se més i que la gent té accés molt fàcil per fer una prova ràpida de VIH.
2: Quins són els perfils de pacients que arriben més sovint a la seva consulta al CAIDS? O ja no poden dir que hi ha un perfil definit en el final?
6: Jo crec que això ha canviat, és a dir, possiblement, és a dir, sí que habitualment és població més jove, és a dir, sempre parlem d'adolescents o adults joves els que veiem a consultes, aquesta és la dinàmica que s'ha mantingut durant molts anys, però realment les tendències van canviant i habitualment ja podem veure tot tipus de perfil, òbviament, és a dir, doncs són gent que té pràctiques sexuals de risc o té més parelles sexuals i, per tant, quan hi ha més exposicions, més risc de contagis, però és una patologia que jo crec que molta gent pensa que a ell no li pot tocar o que a mi no em toca perquè jo ho faig tot perfecte, però molta gent es sorprendria de la quantitat de malalties de transmissió sexual en gent que creu que està fent les coses completament bé.
2: Li demanaven a Laura al principi pels símptomes. Hem d'eliminar aquesta falsa creença, aquesta falsa idea de que no tinc símptomes i no de tenir infecció.
6: Aquest és el gran problema, perquè al final, és a dir, tothom, normalment la gent sol consulta quan té qualque sintomatologia, llavors realment ahí és on tenim el problema. Hi ha gent que és portadora sintomàtica, tu pots ser portadora sintomàtica d'aquesta bactèria, no tenir cap símptoma, per tant, no tenir aquesta preocupació i al mateix temps estan transmitint aquesta malaltia a altra població. I aquí és un poc on hem de fer consciència de que realment tot aquell que tingui relacions de risc o tot aquell que ho considere, és a dir, es pot fer un test, es pot cribar i saber realment si és portador o no d'alguna d'aquestes bactèries.
0: Seguint parlant de símptomes, quins són els símptomes exactament que ens han de fer consultar i quins són els senyals que més sovint passen desapercebuts?
6: Realment, símptomes poden ser diversos, és a dir, depèn de la malaltia. Habitualment, en els homes pot ser secreció a nivell de la zona genital, picor a l'hora de fer pipí, en les dones pot ser un augment del flux, dolor al tenir relacions sexuals, un flux més malolient, i sobretot això, possiblement, el que sí que és més clar és l'aparició d'úlceres a nivell de la zona genital, que no haurien d'aparèixer, i també a nivell de la zona de la boca, l'aparició d'úlceres bucals també ens ha de fer pensar en una possible ITS.
0: Hi ha ITS que poden tenir conseqüències a llarg termini si no es detecten a temps?
6: Sí, i ahí és el gran problema, és a dir, no s'ha de banalitzar un tema tan important, és a dir, tenim la ITS per excel·lència en el sentit més perillós, que és VIH, que al final la gran majoria de contagis són sexuals, que òbviament és VIH, sabem que és una malaltia que a dia d'avui necessita d'un tractament de forma crònica, però també tenim altres malalties, per exemple, la clamídia a nivell de les dones pot produir molts problemes d'infertilitat, problemes serios a nivell ginecològic, i per exemple, la sífilis és una malaltia que si no es diagnostica i no es tracta a temps, sí que pot tenir conseqüències a nivell neurològic, inclús també a nivell cardiològic a mig plaç.
0: Sense oblidar el famós VPH, que també és perillosíssim, sobretot per les dones, no? I també és una malaltia de transmissió sexual.
6: Sí, possiblement su VPH, que és, no l'incluiem dins d'aquest perfil de malalties de transmissió sexual, perquè realment, per desgràcia, està molt extesa la població general. Per sort, avui en dia hi ha una campanya de vacunació molt potent a nivell nacional i també per part de l'IPSalut, on cada vegada s'està vacunant a tota la població i ara s'està intentant vacunar també la població de risc. Però, com dius, su VPH pot ser des d'algo total benigne fins a tenir conseqüències, sobretot procancerígens, tant en les dones com també en els homes. Hem de recordar que su VPH, a part del càncer d'úter a les dones, també augmenta els càncers a nivell de la zona faríngia, la zona laríngia, a nivell de la zona de recte, i per tant és un virus que s'ha de tenir en compte també.
0: Quan hauria de fer-se una prova una persona que té una vida sexual activa?
6: Realment, és a dir, nosaltres el que recomanem és cada 3-6 mesos tota aquella persona que tingui relacions sexuals de risc, és a dir, sense preservatiu, tingui més d'una parella sexual, és a dir, normalment recomanem que entre 3-6 mesos es puguin fer un cribatge de totes aquestes malalties de transmissió sexual.
0: I com ho ha de fer la persona? Se'n va al seu centre de salut, xerrar amb el seu metge de capçalera, va directament al vostre servei a Son Espases?
6: Nosaltres el més pràctic que recomanem, és a dir, en els centres de salut es pot fer, però bueno, sí, el més pràctic i ràpid és, nosaltres tenim la consulta que és SCAIX, que és el Centre d'Atenció a les Malalties de Transmissió Sexual aquí a Mallorca, que estem ubicats a l'Hospital General. Des de fa ja relativament poc tenim activitat tant de matí com d'hora baixa, i per tant o via telemàtica, o via telefònica, o via presencial allà, és a dir, és tan fàcil com demanar una cita i posar-se en contacte amb nosaltres.
0: Doctor, encara hi ha vergonya o estigma a l'hora de consultar per fer una possible ITS?
6: Moltíssim. Jo crec que ahí està el problema. Jo crec que molta gent, si treguéssim aquest estigma de la vergonya de pens o crec que puc tenir una relació sexual, possiblement la gent jo crec que accediria a fer-ho més fàcilment. Crec que és una cita. Nosaltres dins del CAIG intentem que sigui el més anònim, el més privat possible, però així entenem que és una situació que per la societat, la gent encara li costa el demanar ajuda o el demanar consell per aquest tipus de patologia, sí.
2: Doctor, imagino que vostè haurà sentit de tota la consulta i per això una privacitat i una intimitat del pacient, però s'ha d'esforçar molt vostè i el seu equip en generar aquesta confiança? No és una qüestió de curiositat, necessita vostè que el pacient li confessi exactament què ha fet, quina pràctica ha fet, amb qui, si el coneixia, un poquet d'informació que se crea aquest clima per després dir han de fer aquest tractament o què han de fer, no?
6: Sí, nosaltres al final sempre fem una sèrie de preguntes que en alguns casos, inclús en alguns moments se'ns han arribat a dir que és excessivament morbós. No és per morbo, moltes vegades és primer saber en quin context s'ha pogut produir aquest tipus de malaltia, sobretot per saber quina patologia pot ser la que tinguem que tractar, i sobretot molt important per intentar frenar o tallar aquesta cadena de contagis. Per nosaltres és molt important saber aquest cas que tinguem de clamídia o gonorrea amb qui ha tingut relacions prèviament per poder avisar aquestes persones i poder tractar-les en cas de que siguin positives.
2: Per sort no som una comunitat amb gran turisme sexual com pugui ser Tailàndia, però evidentment haurà tingut casos de gent que ha viatjat fora als països X i li hauran confessat que s'han contagiat de qualque cosa.
6: Sí, realment, és a dir, tenim casos que venen importats d'altres, bueno, realment sense anar tan fora com el sud-est asiàtic, és a dir, hi ha zones on ja està un poc instaurat el turisme sexual transitori, és veritat que sí que rebem més casos o qualque cas importat, però és veritat que la gran majoria dels casos que diagnostiquem aquí habitualment solen ser transmissió dins de la pròpia illa.
2: Quins errors o falsos mites continuen encara presents en la població com un mantra que s'han interioritzat generació en generació?
6: Bé, jo crec que una part important és el sexe oral, és a dir, la gent percep el sexe oral com una relació sense cap tipus de risc, i òbviament pot ser que tingui menys risc que una relació anal o vaginal, però el sexe oral, en segons quines malalties de transmissió sexual, és exactament igual de contagiós. Per tant, és a dir, el tenir sexe oral sense protecció és tenir una relació sexual de risc i, per tant, suposaria tenir que fer aquests cribats.
2: Passa que entendrà vostè que quan diu vostè protecció en aquesta circumstància, que no sigui repetir, costa. És un hàbit que costa.
6: Costa, ho entenem, i per això és a dir, oferim aquest tipus de cribat molt obert a tothom que vengui, i sobretot, i això sí que vull que quedi molt clar de cara a la gent, sense cap tipus de perjuici, ningú de la gent que vendrà mai intentem, i ho fem, és a dir, mai qüestionam realment quines pràctiques sexuals té o quantes parelles sexuals té, és a dir, per nosaltres això és
2: igual. No estan per jutjar, claro.
6: No, nosaltres estem per intentar ajudar i realment és una consulta que fem amb molt a gust, és a dir, crec que tots els que fem aquesta consulta disfrutam d'aquest tipus de consulta i sobretot sense cap tipus de prejuici ni faltaria.
0: Doctor, el preservatiu continua sent la principal eina de prevenció o han canviat les estratègies?
6: Bueno, en quant a la transmissió de malalties sexuals, el preservatiu continua sent la més pràctica, la més econòmica i, per tant, també la més fiable. Sí que tenim altres estratègies, és a dir, que és un poc el que comentàvem en el principi, del tema de la PrEP, és a dir, la PrEP és una medicació que al final, en segons quines situacions i en segons quins contextos, ens pot ajudar a prevenir els contagis, però solament del VIH. Però així tot, nosaltres, com a primera línia o com a primera estratègia, el que recomanem és el preservatiu.
0: Ja ho comentàvem en preguntes anteriors, però quin paper tenen avui en dia les proves ràpides i els programes de detecció precoç?
6: Que realment el poder tenir un test ràpid o un diagnòstic ràpid in situ o en menys de 24 hores, a part de poder tractar a la persona afecta, és a dir, ens pot localitzar tots els possibles contagis o tots els possibles contactes, perdó. És a dir, si tenim un diagnòstic d'una clamídia o sobretot d'un cas de VIH, és a dir, això ens permet activar diferents vies per intentar localitzar totes aquelles persones que han pogut estar en contacte i, per tant, poder actuar de forma precoç i evitar que aquests contagis siguin majors.
2: Recordi, nostres oients, que estem conversant amb el doctor Adrià Ferre, metge internista, que és el responsable del centre CAIDS i és expert en malalties infeccioses de transmissió sexual. Tot d'una, seguim aquí a Visual conversant també. Fem una petita pausa.
5: Vida saludable, amb Carlos Hernández.
7: IB3 Ràdio és investigació.
5: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.

0: Si és que és així, Laura, arribes a estiu i se gent fa més l'amor.
1: Tal qual se cançó, Carlos.
0: A veure, doctor Ferre, hi ha un eslogan que sempre se diu sexe segur. Això què vol dir? Perquè, clar, te vol provar un preservatiu, però també hi ha un petit risc. Besades, com ha dit vostè, és a dir, no pots tenir una relació que acabes de conèixer una persona i comença a dir-li, escolta, t'has fet qualque analítica fa poc, perquè generes una desconfiança que te lleves clímax.
2: És veritat que sorprèn, però moltes vegades sí que cada vegada està més instaurat, inclús en segons quines aplicacions de cites o inclús en segons quins llocs, és a dir, que la gent s'ho demana de forma directa, en plan de...
0: Sí. Quin és el darrer pic que s'ha fet una analítica?
2: Sí, és a dir, inclús en segons quines aplicacions tu pots documentar, en plan... Tenim casos inclús de que la gent ens ho demana en plan s'informe escrit, és a dir, per poder... Jo crec que està bé, al final... Suposa pues, bueno, una precaució extra o estar ben segurs i poder disfrutar d'aquesta situació sense estar amb aquesta preocupació darrere d'escap. Jo crec que bueno, pot resultar violent, pot resultar inclús incòmode, però bueno, crec que si entre cometes es pot arribar a normalitzar, tampoc ho veig del tot descabellat pues, que es pugui demanar, sobretot un poc per precaució.
0: Arribarà un dia, creu vostè, en com avança la tecnologia a que durem com un wallet amb una analítica de sang no sigui no només d'ITS, sinó de colesterol, és a dir, estarà a l'abast una prova tan ràpid com per dir, miri?
2: Bueno, avui en dia, per exemple, aquí a Balears, tots els malalts tenen accés a tots els resultats analítics, no solament d'ITS, sinó en general poden accedir a les seves analítiques, en qualsevol moment poden descarregar i poden mostrar-ho, és a dir, i si això suposa més seguretat per l'altra persona o suposa una major confiança, pues tot el que vengui, pues perfecte.
0: Xerrar molt de prevenció, però falta xerrar d'educació sexual en general?
2: Bueno, sí, això sí. Jo crec que la prevenció és important, però sobretot l'educació. És a dir, nosaltres és veritat que per la part mèdica l'educació sexual ens agafa un poc més en fora. Sí que hi ha moltes campanyes d'educació sexual a les escoles, però possiblement s'hagin de reforçar o s'hagin, a lo millor, canviar l'estratègia que s'ha tingut fins ara. A lo millor és una estratègia un poc més acorde a la situació actual, no com una amenaça, sinó plantejar-ho com a un problema real, actual, i intentar, sobretot, explicar-los en els primers anys en els que es tenen aquestes relacions sexuals quins són els problemes i, sobretot, quines, en casos de tenir-los, quines són les vies per demanar ajuda.
1: Doctor, hi ha diferències entre franges d'edat o entre homes i dones en els diagnòstics?
2: Realment pot ser, és a dir, en algunes malalties de transmissió sexual sí que podem tenir més incidència en segons quins grups de població. Per exemple, la clamídia sí que és una malaltia que veiem tant igual amb homes com amb dones. Per exemple, la sífilis sí que veiem més casos amb homes. És a dir, sí que varia un poc, però és veritat que la tendència cada vegada més és estabilitzar-se entre els dos grups de població.
1: Ja ho hem explicat al principi, però què hem de fer si sospitant que tenim una ITS? Perquè, clar, hem d'explicar també, hem anat xerrant, que és exactament el CAIDS i el programa PREP, importantíssim als nostres oients. Ho repetirem perquè és molt important.
2: Bueno, realment, és a dir, nosaltres la forma d'accedir a NSCAIDS és, com comentàvem, a dia d'avui tenim tres vies d'accés. Una és, estem ubicats a l'Hospital General des de les 9 de matí fins a les 8 de l'hora baixa. Podem venir presencialment i demanar PESCAIDS, és a dir, tenim un correu electrònic que poden cercar a internet, que és diguem que és la via més fàcil d'accés, i si no, l'altra via és telefònica. I en quant a la PREP, també, si qualsevol persona que ens estigui escoltant i que tingui aquesta curiositat o que realment considere que la PREP podria ajudar-li en el dia a dia, ens ho pot demanar. Al final, la PREP no deixa de ser un tractament, no deixa de tenir que prendre una pastilla en el dia, però bueno, és una pastilla que a dia d'avui sí que ha demostrat molta eficàcia en quant a la prevenció de la principal, o la principal no, però possiblement de la malaltia infecciosa més important, que és el VIH.
1: Hi ha ITS que avui continuen sent molt desconegudes per la població?
2: Bueno, jo crec que hi ha moltes... És a dir, per exemple, tothom hem escoltat parlar de la gonorrea, és a dir, crec que és algo com una malaltia molt antiga. Pot ser no tant de la sífilis, jo crec que la sífilis havia passat com a estar oblidada, és una malaltia molt, molt, molt antiga. De fet, el tractament de la sífilis continua sense penicilina intramuscular, que és a poques patologies tractem avui en dia amb penicilina intramuscular. I és veritat que jo crec que la gent no acaba de ser conscient de que la sífilis continua existint, no ha desaparegut i que té una incidència, sobretot aquestes illes, molt, molt, molt important.
0: Doctor, com afecten les ITS als embarassos i també a la fertilitat?
2: Clar, al final, és a dir, dins de l'embaràs, és a dir, sobretot és, per una part, el risc que pot suposar per la pròpia gestant i, sobretot, el risc d'una transmissió en els fetus. Al final, sobretot en el part, si qualsevol gestant és portadora de qualsevol d'aquestes bactèries, pensem que un nen recent nascut que pugui contagiar-se d'una gonorrea, d'una clamídia o sobretot d'una sífilis sí que pot tenir conseqüències molt importants per a recent nascut. I després, en quant a tema de fertilitat, sobretot el més conegut és el tema de la clamídia. La clamídia és una bactèria de l'estrès, possiblement la més indolent o la que dona menys sintomatologia, però que sí que en les dones té aquesta mala pata de que en algunes situacions, si progressa la malaltia, pot donar problemes d'infertilitat a posteriori, en cas de no tractar-se, clar.
0: Totes les ITS tenen solució i tractament o algunes no i es perduran en la vida d'altres?
2: Totes les tres que hem parlat, que són la clamídia, gonorrea i sífilis, tenen un tractament curatiu. L'única que no té un tractament a dia d'avui curatiu, però que sí que té un tractament de manteniment, és el VIH. És a dir, avui en dia el VIH continuen tenint casos, continuen havent molts contagis. És una altra patologia que la gent crec que ha oblidat aquestes campanyes que va haver durant molts anys de prevenció del VIH. És a dir, continuen tenint molts contagis a Mallorca, a Balears i a tota Espanya. I aquesta, pues, a dia d'avui, no té un tractament curatiu, té un tractament supressiu. Aconseguim controlar els virus, aconseguim controlar abans que la progressió de la malaltia, però no aconseguim eliminar mai els virus de l'organisme. Per tant, bueno, és una malaltia que sí que té conseqüències a llarg plaç.
0: Doctor Adrià Ferre, metge internista adscrit a la secció de malalties infeccioses de l'Hospital de Son Espases i coordinador del CAIX i el programa PREP a Mallorca. Ja ho sap que sempre és un gust conversar amb vostè i escoltar-lo, i confiem que la nostra audiència de Viva la Vida Ràdio hagi pres nota i aquest estiu sigui saludable a nivell sexual i que no hi hagi tant de contagis d'infeccions sexuals. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Laura, bon cap de setmana.
1: Igualment, Carlos.
0: Torna la setmana que ve, gràcies.

21 anys amb tu. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.

0: sembla que encara no es té consciència que destruir la naturalesa no perjudica tothom de la mateixa manera. Trepitjar la justícia i la pau significa afectar sobretot els més pobres, els marginats, els exclosos. En aquest context és emblemàtic el patiment de les comunitats indígenes. Sabeu de qui són aquestes paraules? Del papa León XIV, que segueix l'estela de Francisco i de Benedicto, d'una església amb preocupació ecològica i que, a més, accentua el concepte de justícia ambiental. I a la seva primera encíclica, León XIV s'enfronta als poders tecnològics, els quals recorda les seves responsabilitats. Demana desarmar la intel·ligència artificial i m'ho recorda els seus perills. Aquí, per cert, sempre us recordam que sol algú que sol oblidar-se, que és el seu alt cost mediambiental. En tot cas, ja sabeu que estem a punt de rebre el papa a Espanya, un papa que va arribar discretament, però que pot donar sorpreses. Potser no ha triat el nom de lleó en va. Bona nit des d'Eivissa per totes les illes. Començar amb el Nautilus, amb Pablo Morgantis, de Sala de Màquines, i en Dani Manau, aquí al pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Bona nit.
0: Anem al sumari. Començarem parlant d'un estudi sobre la hibridació de la nostra au marina més emblemàtica, el virot, la baldritja balear, una espècie catalogada en perill crític d'extinció i l'única au marina endèmica d'Espanya, endèmica de Balears, a més. I d'haver un estudi analitza la hibridació entre el virot i la baldritja mediterrània, la baldritja i el couan, i arriba a la conclusió de que aquesta hibridació beneficia el virot perquè li aporta diversitat genètica. Us explicarà l'investigador productoral al Laboratori d'Ecologia d'Aus de la Universitat de Barcelona, en Guillem Izquierdo Aránega.
1: I després parlarem de remolins marins. Cristina Martí Solana, de l'IMIDEA, us parlarà del seguiment que vàrem poder fer a un remolí que es va fragmentar i us explicarà què vàrem aprendre d'aquest seguiment.
0: I aquesta setmana s'ha presentat l'Aliança Mar i Terra de Mallorca, que agrupa 7 entitats de Castella. El seu coordinador és en Jordi Oliva, que us explicarà quins són els seus objectius i prioritats. I de què parlarem al Periscopi a la part final del programa, ja, Dani?
1: Parlarem de la salut dels rius a Espanya i a la Unió Europea per la retirada d'obstacles que afavoreixen a la fauna i a l'ecosistema i la rebaixa també de les previsions més pessimistes sobre l'escalfament global.
0: Dos temes positius avui veig.
1: Sí.
0: Bé, anem a lo primer. Parlam d'hibridació i virot. La biologia clàssica definia les espècies com unitats tancades, sense creuar-se entre elles, i segur que molts ho vàreu aprendre així a l'escola. I oblidar

0: Un estudi de la Universitat de Barcelona ha arribat a la conclusió que el virot, la nostra au marina endèmica, que ja sabeu que només cria Balears i que està en risc d'extinció, i de com dic, el virot s'està beneficiant de la hibridació amb un altre baldritge, la Mediterrània. I per què és bona aquesta hibridació? I d'ara us ho explicarà l'investigador que ha impulsat aquesta recerca, és investigador predoctoral al Laboratori d'Ecologia d'Aus, un grup escrit al Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona i a l'Institut de Recerca de la Biodiversitat, Guillem Izquierdo Arániga. Molt bona nit, Guillem, benvingut al Nautilus i V3 Ràdio.
1: Molt bona nit, Cristina. Moltes gràcies per convidar-me aquí a parlar del tema.
0: Fantàstic, idò, anem. Comencem per situar-nos. Sembla que a Menorca i Cabrera hi ha poblacions barrejades de les dues espècies. Explica'm-ho. Són les zones que preneu com a referència per a aquestes investigacions?
1: Bé, aquesta investigació no només agafa dades d'ocells de Menorca i Cabrera, sinó que també analitza la genètica d'ocells que ve a ser tota la distribució de la Baldritja Balear i de la Mediterrània. També incloem ocells d'Eivissa, de Mallorca, de França, d'Itàlia, i això és el que ens permet després entendre aquests patrons i averiguar on es dona la hibridació, que en aquest cas hem pogut veure que és al llarg de tota la zona de distribució, però amb molta més força a les illes de Menorca i Cabrera. I Cabrera no se'n sospitava pas això abans.
0: Bé, perquè a Menorca sí que saben que hi ha poblacions també de la pardela, de la baldritja mediterrània, però, per exemple, Eivissa i Formentera no en tenim de baldritja mediterrània, el qual és més difícil que hi hagi poblacions híbrides, clar. Bé, i per què...
1: No, exactament, sí. Només volia afegir això, que efectivament la hibridació on tenim individus de les dues espècies sembla ser que és a Menorca i a Cabrera, sobretot, però al cap i a la fi acabem veient traces d'aquest procés, fins i tot amb gens que es troben això a Eivissa i a Formentera.
0: Clar.
1: Bé, perdona.
0: Sí, i per què aquesta hibridació pot funcionar per salvar el virot?
1: Doncs això és degut principalment a dos motius. El més important de tots és, i que cal entendre, és que la hibridació el que fa és introduir diversitat genètica a les poblacions. I, per tant, en poblacions petites, això el que pot evitar és l'endogàmia i la consanguinitat, que, com sabem, poden acabar portant a que els individus d'aquestes poblacions petites pateixin malalties que poden resultar mortals per ells, no? Introduint aquesta diversitat genètica, això ho evitem. El segon punt és perquè al introduir gens de poblacions distants, aquests gens poden estar adaptats o poden fer que les poblacions s'adaptin a condicions ambientals diferents. I, per tant, a hibridar-se, podem introduir gens que facilitin l'adaptació d'una població a canvis ambientals, com pot ser, per exemple, el canvi climàtic.
0: Clar. Bé, com expliques, a l'estudi enteneu la hibridació com una estratègia de rescat genètic per al virot, la baldritja balear o virot petit, que ja saps que a diferents zones tenim diferents noms, però això trenca amb les consideracions que fins ara teníem sobre la hibridació, no?
1: Sí, fins a cert punt. Aquest coneixement sobre com el flux genètic pot ajudar les poblacions és algo que durant els últims anys ja s'ha vist que pot ajudar a poblacions de la mateixa espècie a respondre a aquests canvis climàtics i a adaptar-se a l'ambient. Hi ha exemples, per exemple, amb els pumes, amb la pantera de Florida, on s'ha vist que mesures que faciliten aquest rescat genètic ajuden a la població. Sí que és veritat, però, que ja els conservacionistes tendim a no aplicar aquestes estratègies a espècies diferents perquè creiem que això pot perjudicar-les. I, en canvi, aquest estudi i altres estudis relacionats el que estan ensenyant és que no, que la hibridació pot ser una eina molt útil en la conservació.
0: Bé, de fet, començau l'estudi en sa frase «La hibridació és una arma de doble tall». Hem d'entendre que en algunes espècies pot ser bona i en altres dolenta?
1: Totalment. Això, cap i a la fi, és un procés que s'ha d'avaluar cas per cas, però pot ser, com he dit, pot anar en detriment de la conservació d'una espècie si, per exemple, introduïm gens que poden causar incompatibilitats genètiques o que simplement poden fer que la població no estigui ben adaptada. Un exemple molt general seria el cas de les eugues i els ases, que quan s'hibriden la descendència no és fèrtil. Perquè ho puguem entendre, això pot passar també a la natura i s'ha d'anar en compte amb tots aquests casos. Però quan tenim indicis de que les espècies s'hibriden de forma natural, com és el cas de les baldritges, del virot, llavors podem entendre que no, que aquesta hibridació pot, de fet, ser beneficiosa per a ambdues espècies.
0: De fet, això també trenca la biologia tradicional, perquè sempre se mos havia ensenyat que ses espècies, de fet, definir ses espècies el fet de que no es podien hibridar i que si s'hibridaven el resultat no era fèrtil. Vull dir, hem avançat molt amb això,
1: Efectivament, sí. Això és un canvi que s'ha anat donant ja en els últims 20-30 anys i que xoca amb el que havia estat la visió tradicional del que era una espècie o no.
0: Clar. Bé, el cas del virot és una excepció sorprenent o sospiteu que passa més sovint del que sabem, això de que siga beneficiós per una espècie, aquesta hibridació?
1: Doncs, veient els estudis que cada cop estan sortint més, creiem que això és molt més habitual del que pensem. Hi ha estudis, per exemple, tant a Austràlia com a Xina, amb animals tan diferents com poden ser peixos, com ocells de muntanya, que el que ensenyen és que, efectivament, aquesta hibridació es dona de forma habitual i que està ajudant a totes aquestes poblacions a adaptar-se al canvi climàtic. I això, per tant, és molt beneficiós per elles. Sí.
0: Clar, perquè ara mateix el canvi climàtic és el factor més important que tenim per la biodiversitat, pels canvis que té la biodiversitat. Què us ha sorprès més, descobrir que hi havia tanta hibridació o descobrir que podia ajudar a evitar l'endogàmia?
1: Doncs és una barreja de les dues. Per una banda, jo diria que ens va sorprendre molt veure que aquesta hibridació s'extenia al llarg de tantes poblacions, i que era molt més intensa del que pensàvem, perquè abans es creia que únicament es donava a Menorca.
0: Sí.
1: Llavors, això ja va ser la primera gran sorpresa. Una vegada trobem això, ja és quan comencem a sospitar que això pot estar ajudant a la baldritja balear, al virot, a afrontar aquesta endogàmia. I, efectivament, és quan comencem a fer aquests anàlisis i aquestes simulacions que ens acaben ensenyant que, efectivament, aquest és el cas.
0: Bé, en aquest treball també participa l'investigador Joan Ferrer Obiol, del Departament de Ciència i Política Ambiental de la Universitat de Milà, a qui vàrem entrevistar ja fa un temps per parlar del que suposo que són estudis que han derivat en el que parlem ara. Ell proposava tornar a unir en una sola espècie la baldritja mediterrània i el virot, la baldritja balear. Quina és la situació ara, Ido? Com encaixen la hibridació i la possibilitat que sigui una sola espècie?
1: Bé, en el nostre estudi és un tema en el que no hi entrem perquè, al cap i a la fi, nosaltres no som qui prenem decisions al respecte d'aquesta polèmica.
0: Ja.
1: Això pertoca a unes autoritats taxonòmiques que enviem, que és qui pren la decisió. Però sí que és cert que el que ens ensenya aquest estudi sobre la hibridació és que, al ser tan extensa, segurament dona suport a la idea que ja proposava en Joan i que posteriorment també s'ha vist al veure que existeix un gradient també del que ve a ser color, mida i comportament migratori al llarg d'aquestes dues espècies. Per tant, s'acumulen les evidències a favor de tractar-les com la mateixa espècie, que de fet és la decisió que aquestes autoritats taxonòmiques han pres de moment.
0: Molt bé. I quina ha estat, llavors, la història evolutiva d'aquestes dues espècies que m'ho pots contar?
1: Bé, la principal novetat del nostre estudi, el que veiem, és que aquesta hibridació s'ha donat al llarg de tota la història evolutiva d'aquestes espècies al Mediterrani i que és especialment important en els moments dels màxims interglacials, que diem.
0: Sí.
1: Que és quan, degut a la pujada de la temperatura, el nivell del mar puja. Això el que fa és que no existeixin barreres entre les poblacions d'aquests taxons, diguem, d'aquests ocells. En canvi, en els màxims glacials, la baixada del nivell del mar el que pot fer és aïllar aquestes poblacions una mica i fer que se separin una mica.
0: Sí.
1: Però el que veiem és que cada cop que es tornen a trobar, s'hibriden i no existeix una barrera reproductiva entre elles.
0: Bé, això és un detall més que porta cap a una sola espècie, cap a pensar en una sola espècie, clar. Bé, i la qüestió pot ser més pràctica de tot això, que els resultats canvien la manera com hauríem d'enfocar la conservació d'espècies amenaçades?
1: Per una banda, sí, ja existeix el pensament aquest que hem de no prioritzar, però sí donar-li una importància que abans no tenien aquestes poblacions híbrides. Hem de garantir que es segueixi donant aquest procés evolutiu perquè està ajudant a les poblacions del virot, no?
0: Sí.
1: Però, a la vegada, el fet que les considerem una espècie o dues espècies, això en si no hauria d'afectar la prioritat que li donem a la conservació. Hem de seguir intentant garantir aquesta diversitat genètica dintre de totes les espècies. I, per tant, s'ha de seguir prioritzant la protecció del virot pel que fa a la interacció amb pesqueries,
0: sí,
1: la protecció de les colònies de cria, per tant, evitar la depredació per part de gats i de rates. Totes aquestes mesures s'han de seguir prioritzant, siguin dues espècies o sigui una.
0: Està clar. Bé, quina és la pregunta que encara no heu pogut respondre i que podria ser un pas següent en la investigació d'aquestes aus?
1: Bé, una de les coses que veiem és que les dues espècies semblen diferenciar-se, les dues poblacions
0: sí,
1: semblen diferenciar-se en alguns gens, i creiem que aquests gens poden anar lligats a l'estratègia migratòria de les espècies. Per tant, sembla ser que la migració de les dues poblacions pot tenir una base genètica. El que necessitem per entendre realment és tenir un bon mostreig d'individus d'aquestes dues poblacions i al llarg de tot el Mediterrani, d'individus equipats amb GPS o geolocalitzador, i això ens permetria entendre si aquests gens efectivament són els que estan explicant el comportament migratori d'aquests ocells. Això és la gran pregunta que tant nosaltres com molts altres laboratoris arreu del món s'estan fent ara mateix. Si realment la diferent migració de les baldritges i dels ocells té una base genètica.
0: Bé, parlant d'hibridació entre la baldritja mediterrània, la baldritja i el couan i el virot, la baldritja balear, que ja hem vist que són espècies molt similars i que podrien ser la mateixa, bé, aquí estan pendents de com es resolta això, però sabem si hi ha hibridació amb altres baldritges més diferents, com podria ser la cendrosa?
1: Doncs, pel que hem pogut veure, no existeix aquesta hibridació amb la baldriga cendrosa. Això és perquè aquestes espècies són evolutivament bastant distants de la baldriga cendrosa i existeixen múltiples barreres reproductives que fan que ambdues no es puguin hibridar entre elles. Per exemple, la mida de la baldriga cendrosa és molt més gran que el virot,
0: sí,
1: i això impedeix que es puguin reproduir.
0: La cendrosa, per cert, virot gros a Mallorca, baldritja a les Pitiuses, que sempre intento dir noms per totes les illes, que ningú es confongui.
1: Sí.
0: Bé, no sé si m'ho han deixat alguna cosa que vulguis destacar o afegir, perquè m'ho ja hem deixat.
1: Crec que no, crec que hem fet una bona repassada a
0: Fantàstic.
1: Tot el que hem après sobre aquestes espècies.
0: Molt bé.
1: Espècies realment fascinants i que esperem que puguem seguir conservant i observant al llarg dels pròxims anys.
0: Efectivament, això és important. Bé, ja saps que, a més, a Balears, per naltros, és un símbol, es virot, és així. Bé, Guillem Izquierdo Aránega. Guillem Izquierdo Aránega, investigador predoctoral al Laboratori d'Ecologia d'Aus de la Universitat de Barcelona. Mil gràcies per atendre el Nautilus. Seguirem pendents de noves investigacions i del seguiment de tot això per veure si incorporam a la gestió més de la conservació. Moltes gràcies, molt bona nit.
1: Moltíssimes gràcies i molt bona nit.
2: Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur.
3: IB3 Ràdio és coneixement.
4: Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
12: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xeixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
13: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
14: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre.

0: S'estudi de la fragmentació d'un remolí oceànic ha permès a l'IMEDEA conèixer millor com es distribueix l'energia a la mà. Ja sabeu que corrents i remolins tenen molt a veure en la distribució de calor i nutrients als oceans i per això és molt interessant saber com funcionen. Bé, ara l'investigadora predoctoral que ha liderat aquesta anàlisi d'aquest remolí ens explicarà els detalls i les conclusions. Cristina Martí Solana, molt bona nit, benvinguda al Nautilus.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Bé, situem-nos primer. On es va trobar aquest remolí que es va fragmentar? Com era? Quin tamany tenia? Parla-nos d'ell.
1: Bé, el remolí se va estar en el mar Balear, a damunt Mallorca, diguem, i feia uns 20-25 quilòmetres de diàmetre, més o menys.
0: I què vol dir que un remolí es fragmenta i què va passar quan es va fragmentar?
1: Clar, l'oceà està en constant moviment i encara que nosaltres no ho vegem a simple vista, hi ha unes estructures que se van fent i desfent, podríem dir, sí. I justament durant aquesta campanya que se va fer en el 2022 se va poder monitoritzar o mostrejar la fragmentació d'una d'aquestes estructures, que era un remolí, i degut a diferents processos, com pot ser... el propi moviment intern de la mà, inclús també energia que arribava des vent, va fer que aquest remolí se fragmentés en dos més petits.
0: I cap on es varen moure? Vareu poder fer aquest seguiment? De cap on anaven?
1: Sí, un setmana cap al nord-est, sí? I l'altre cap a la direcció oposada, cap al sud-oest del que remolí.
0: Bé, com heu pogut fer un seguiment d'aquest procés?
1: Pues va ser una campanya oceanogràfica intensiva que va participar moltíssima gent i bé, se van embarcar una setmana i mitja, més o menys, a un vaixell i tenien diferents aparells de mesura.
0: Sí.
1: I varen simplement rodejar aquest remolí durant una setmana sencera agafant mesures i per això hem pogut veure en el final d'aquesta evolució, i a part també tenim les dades de satèl·lit, on hem pogut exactament veure quina era la localització del vaixell, a quin punt de remolí estava, i per això hem pogut saber com ha estat aquesta fragmentació.
0: És a dir, tu has agafat informació i dades d'aquella campanya de satèl·lit, i així has pogut arribar, bé, a quines conclusions has pogut arribar? Quan has pogut estudiar aquest remolí?
1: Primer de tot, hem pogut veure que les dades de satèl·lit no són suficients per veure aquest tipus de fenòmens, perquè la resolució no basta. I hem vist com la fragmentació d'aquest remolí el que fa és enviar l'energia cap a les profunditats de l'oceà, diguem, i genera una sèrie de processos interns, com puguin ser ones internes, que s'anomenen, i el que fa és que l'energia se concentri a estructures més petites.
0: És a dir, heu pogut fer un seguiment no només a superfície, sinó també a fondària.
1: Exacte, degut a les mesures que teníem d'aquesta campanya que van prendre amb el vaixell.
0: Clar, perquè les dades de satèl·lit supos que són més superficials, clar.
1: Sí, només ens donen informació a la part més superficial.
0: I quina importància i quines característiques especials tenen corrents i remolins a una mar com la Mediterrània?
1: Te diria que... Bé, normalment se xerra del Mediterrani com un laboratori natural, sí. Perquè les estructures que poden veure normalment a les altres restes de l'oceà solen passar a escales molt més grans, per tant el mostreig és molt més complicat perquè necessiten molt més medis, i aquí tenim com les condicions ideals perquè se puguin mostrejar aquest tipus d'estructures. Que sí, diria que l'energia del mar Mediterrani està concentrada en estructures d'uns 50 o uns 30 quilòmetres més o menys.
0: I què hem d'aprendre estudiant aquests remolins? Que mos falta per saber d'ells?
1: Pues aquest tipus d'estudis el que fa és ajudar a entendre com funciona l'oceà. Hi ha una part de modelització oceànica que ens ajuda a predir tant les corrents com el clima, com el temps, temps meteorològic, que no se coneix. La petita escala de com funciona aquesta física és bastant desconeguda i justament estudiar aquest petits processos que a simple vista no sabeven fa que tinguem molta més informació a l'hora de poder predir aquest tipus de fenòmens.
0: Sí, perquè bé, jo ho he comentat així per damunt a l'entrada, quan he començat l'entrevista, diguem que aquests corrents i els remolins tenen molt a veure amb la distribució de calor i nutrients dels oceans, per això són molt importants, no?
1: Efectivament. O sigui, són reguladors d'aquest tipus de paràmetres i, a més, que creen com unes corrents verticals.
0: Sí.
1: I veus com aigua de l'interior de l'oceà passa a la superfície i viceversa.
0: Bé, un dels factors que expliquen aquesta dinàmica de corrents i remolins és la densitat de l'aigua, és a dir, bé, per tant, la temperatura. L'escalfament global pot canviar com es distribueixen energia i nutrients a la Mediterrània?
1: Diria que sí. De fet, els estudis apunten en això, però és molt complicat de veure a nivell, diguem, de tot el Mediterrani, sinó que és veritat que si tinguéssim dades de tan petita escala durant molt d'anys sí que podríem treure una conclusió, però com que aquest tipus de mostratges són bastant novedosos, no Clar. Podem dir si està canviant o no.
0: Ja, però suposo que per científics que estudiau aquests temes és una pregunta fonamental, saber com impactarà el canvi climàtic, l'escalfament global, en concret en aquests corrents i remolins, no?
1: Sí, de fet, això, l'augment de temperatura sí que fa que hi hagi més energia dins l'oceà i que els corrents estiguin accelerant, i això té unes conseqüències que encara no sabem realment, però segur que impacta en aquestes petites escales que estem observant ara.
0: De fet, en Ananda Pasqual, companya teu a l'IMEDEA, han parlat d'aquest acceleraments dels remolins, un tema molt interessant. I bé, estan parlant d'un estudi publicat a la revista Geophysical Research Letters i que s'ha pogut fer en el marc del projecte internacional Calypso. Us podries, no sé, comentar un poc què és Calypso, el marc aquest en el que s'ha pogut seguir aquest remolí?
1: Sí, Calypso va ser un projecte, ara ja acabat, però sí, que va durar 3 o 4 anys, i és un projecte on han participat diferents universitats d'arreu del món. Per exemple, aquí hem participat CIMEDEA, però sí, també el SOFIP, i dels Estats Units. En concret, jo he fet feina amb gent de Woods Hole, que és una institució oceanogràfica, i de la Universitat de San Diego.
0: Perfecte. Idò, bé, ho deixem aquí. Cristina Martí Solana, investigadora predoctoral a l'IMEDEA, mil gràcies per atendre el Nautilus i parlar-nos d'aquesta investigació sobre la fragmentació d'un remolí oceànic i lo important que és entendre aquests fenòmens. Gràcies i bona nit.
1: Gràcies a vosaltres.
2: El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Illes.

0: Aquesta setmana s'ha presentat un projecte que vol treballar per regenerar ecosistemes terrestres i marins de Mallorca. És una xarxa d'entitats unides baix el nom d'Aliança Mar i Terra Mallorca. I per conèixer-la millor anem a saludar el seu coordinador perquè ens expliqui bé alguns detalls. Jordi Oliva, molt bona nit, benvingut al Nautilus.
1: Bona nit, moltes gràcies.
0: Bé, Aliança Mar i Terra integra dues entitats marines, Save the Med i Arrels Marines, i de Terra, Fundació Vida Salvestre Mediterrània, APAEMA, SERAI, Fundació Iniciatives pel Mediterrani i PERMAMET. Sembla que predominen les associacions relacionades amb l'agricultura. Això indica que la reconversió a una agricultura ecològica i regenerativa és prioritària per l'Aliança?
1: Bé, és essencial, perquè tot el que fem a terra influeix a la mà. I al final, una mica és el que ens lliga, no? L'aigua, que des de les pluges i nosaltres treballem molt amb aquesta narrativa de que tot el que passa a terra afecta la mà, i des d'aquesta gota d'aigua que cau a la serra i que passa pel pla, diguem, tota la feina que podem fer més ben feta en producció en ecològic i en tècnica regenerativa és que influència i molt amb la qualitat d'aigua que arriba a la mà.
0: Clar, tot està connectat.
1: Està connectat, exacte. No mirem... No, és una mica la proposta que es fa des de l'Aliança, que no mirem aquests dos ecosistemes per separat, sinó tots junts.
0: Bé, parlem un poc més dels objectius. Hi ha un punt que fa referència a la participació de la comunitat en la gestió del territori. Explica'm-ho millor. Quina idea teniu en aquest sentit?
1: Bé, diguem que des de les entitats, sobretot les entitats marines, han promogut molt processos participatius de governança compartida per involucrar la societat dins de la presa de decisions per ampliar àrees marines protegides, per exemple, o per diguem, aterrar temes, o sigui, millora o una correcta implementació en aquests espais marins protegits, per exemple.
0: Sí.
1: I és una mica la línia que trobem ben important per fer. O sigui, també l'Aliança el que oferim, no, és, diguem, aquesta, ser com un interlocutor únic, no, per poder desenvolupar també aquesta, una proposta de pla de regeneració a les administracions i diferents actors. Llavors, vull dir, tot sumar més unides que cada una
0: separat,
1: per individual.
0: Clar. Explica'm-nos un poc per què heu decidit crear aquesta aliança, perquè ara, com ha sorgit això?
1: Bé, doncs, el principal tema, o sigui, d'interès era agrupar, diguem, sumar forces a les entitats, perquè, diguem, davant dels reptes ambientals els que fem fronts i socials, no? Davant d'aquesta, doncs, moments de crisi hídrica, aquests moments que ja sabem que no són, en un context no és especialment fàcil,
0: sí.
1: Les respostes tampoc ho són i també han d'anar entrelligades. Llavors, el que es busca és que, diguem, que l'impacte que generen aquestes entitats individualment es pugui multiplicar, es pugui amplificar sota una mirada de territori més ampla i com dèiem, doncs, sumant, diguem, sota un pla com amb un enfoc més integral, més ampli, no? Que no les entitats que es dediquen, per exemple, a la representació de Posidoni,
0: sí.
1: Que es puguin unir amb els de terra per millorar la qualitat d'aigua que arriba a les praderes de Posidoni, per exemple. Llavors, això és el que ens fa que l'Aliança tingui, doncs, aquest significat.
0: Clar. Bé, quins projectes ja hi ha en marxa?
1: Bé, estem a punt de... Perquè això sembla que haguem nascut ahir, no? Nosaltres des de 2022 fem feina,
0: sí.
1: A les entitats des del grup motor, i ja és el tercer any i tancarem el primer projecte pilot blau. Que el projecte pilot blau, per exemple, s'ha treballat des de les entitats de terra, doncs, capacitant finques per transicionar a un model en ecològic i amb tècniques regeneratives al nord de Silla, de Mallorca, per justament... Sí. Millorar la qualitat de l'aigua d'escorrentia que arriba fins a la badia de Pollença i d'Alcudi, per millorar les aigües que arriben a la mà. I a vegada s'ha treballat per replantar, diguem, diferents feixos de depositament per fer un estudi de millora de tècniques de replantació d'aquestes. I això, doncs, acompanyat també amb entitats, per exemple, les dedicades a la permacultura, d'implementar i promoure solucions per reaprofitament i tractament d'aigües grises. Vull dir, cada entitat des de la seva experiència o des del seu àmbit d'actuació, doncs tot lligats, diguem, dins d'aquest primer pilot que tal vegada ens ha funcionat molt bé també per aprendre a treballar unint aquests dos àmbits que sempre s'han tractat per separat.
0: És a dir, el projecte Pilot Blau ha estat també un projecte pilot per veure com funcionàveu juntes, no?
1: Correcte. Sí, ha sigut, diguem, el primer laboratori d'intervenció, no?, a escala real que connectàvem, doncs això, des de reforestació de praderies de Posidori fins a aquesta reducció dels contaminants que arriben de les finques. Això és... Ha sigut un molt bon primer experiment, perquè també ara ens trobem en un punt que estem dissenyant nous projectes transversals i estem integrant com els diferents actors de territori, que és diguem, les següents passes que ens toca fer. I doncs aquest ha sigut un molt bon exemple, no?, de connectar això, reforestació de rels marines, que és l'entitat que s'ha encarregat de fer la part de reforestació a Aucanada i a Calamurta, a Formentor, i a vegada doncs els d'APM estaven ajudant amb aquesta transició agroecològica a les finques. Llavors, n'hem après molt perquè són diguem, processos complexos d'unir els pagesos amb pescadors, vull dir, són àmbits molt diferents que tot i estar connectats, no?, per l'aigua, no s'havia treballat abans, diguem, de forma conjunta.
0: Suposo que els bons resultats han fet que sigui ara que presenteu aquesta unitat d'entitats, no?
1: És incorrecte. I també perquè hi ha hagut tot un procés intern de definició d'un model de governança. També hem après a dissenyar, no?, diferents grups de treball que s'han anat encarregant de fer el seguiment d'aquest projecte. I també el fet que just hem acabat aquesta primavera la proposta de pla de regeneració a escala de territori és el que ens fa presentar-ho. O sigui, al final és, diguem, una proposta que ara presentem, no?, dins de alineat amb els quatre retorns de capital natural, social, econòmic i d'inspiració a la societat. I el que es pretén ara és començar a desplegar aquesta proposta amb els diferents actors de territori amb futures passes. Perquè al final nosaltres podem xerrar d'economia regenerativa, però si no involucrem, per exemple, el sector privat, nosaltres som entitats del tercer sector, no? Si no involucrem sector privat, sector públic, hi ha canvis sistèmics que no podem afrontar.
0: Clar. Està clar.
1: No, només les entitats.
0: I podria...
1: Llavors, per això el motiu de fer-ho públic.
0: Ah, molt bé. Podria en un futur ampliar-se per unir més entitats i pot ser també entitats de Menorca, Formentera o Eivissa o no?
1: Tenim a Menorca, a GOP Menorca, de fet està ja en un procés molt similar que estem aprenent en paral·lel.
0: Ah, molt bé.
1: Diguem, perquè això havia sigut en converses inicials, que quin abast, no?, de territoris es volia treballar, i al final s'ha iniciat aquí a escala d'illa, però el model serà replicable i s'haurà de fer la mateixa feina a la resta d'illes. I GOM Menorca ja està fent una molt bona feina i ja estem compartint aprenentatges i experiències que és del procés que diguem, estem liderant en paral·lel.
0: Molt bé, i després toca Eivissa i Formentera, que sempre pareix que queden un poc enrere amb aquests temes. Bé, i anirem acabant. No sé si hi ha alguna cosa que vulguis afegir o destacar, potser.
1: Bé, no, convidar que tingui interès que ens visiti a les xarxes, a la web, que conegui una mica més la proposta que fem i a veure si inspirem, com bé deia, si comença a... Comença a haver-hi un moviment per Eivissa i Formentera similar que estem encantats de compartir i de crear projectes conjunts.
0: Ah, molt bé. Fantàstic. I de Jordi Oliva, coordinador de l'Aliança Mar i Terra Mallorca, estirant pendents de la vostra feina, de com evoluciona, si arriba a les altres illes, que és molt important, i ja tornarem a parlar de projectes concrets. Mil gràcies i sort.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: El Nautilus, IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio és investigació. Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
3: A llegir un conte amb el meu fill.
4: Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
5: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
6: Rentar dents, rentar cara.
7: I me passes fil dental.
8: El darrer que sol fer, dona-li una bona besada.
9: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
2: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
10: I me despert 7 hores després.
11: Podem gravar, idò.
12: Dale play.
11: Raül Valls, com estàs?
12: Molt bé, Joan Mimàs.
11: Aquí fent un programa...
12: La gran vida.
11: Passen tantes coses.
12: Cada dissabte i cada diumenge.
11: A partir de les 9.
12: Dual de les 9.
11: No, i no t'obram, i no t'obram.
12: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
12: Saps què t'ho vull dir?
11: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raül Valls. El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.

0: Començàvem ara el Periscop i avui parlant de renaturalitzar rius. N'han parlat quan analitzaven la pèssima situació de les anguiles, en greu perill d'extinció, i fa poc també se n'ha parlat per la gran escassetat de salmons al Cantàbric. La recuperació de rius és necessària, no només per anguiles i salmons.
1: De fet, segons dades de la Comissió Europea, el 42% dels peixos d'aigua dolça d'Europa està classificat en risc d'extinció, i el perill no només afecta els peixos, sinó també a tot l'ecosistema que depèn dels cursos fluvials, fins i tot la dispersió de sediments, que es veu frenada per aquest fenomen d'anar posant barreres darrere barrera. I avui tenim una dada optimista. L'any 2025 s'ha eliminat més de 100 barreres artificials als rius espanyols, un 10% més que l'any anterior. Per comunitats, destaquen Castella i Lleó, Astúries, Cantàbria, Euskadi i Catalunya, a més d'altres zones com són els Pirineus.
0: Bé, en el marc d'un programa europeu s'està impulsant la retirada o modificació dels obstacles fluvials, preses, assuts, col·lectors i altres infraestructures. Això és molt important.
1: Sí,
0: Europa, que ho faci Europa.
1: Exacte, i Europa en conjunt es van eliminar 603 d'aquestes barreres l'any passat. Suècia, Finlàndia i Espanya, hem de dir que lideren aquesta estadística, són els països que més n'han retirat. La llista arriba fins a 21 països, dos menys que l'any 24, però van reconnectar 3.740 quilòmetres de rius pels 2.900 de l'any anterior. O sigui, es van apuntar menys països van fer la tasca, però van assolir pràcticament uns 800 quilòmetres més de recuperació de cursos fluvials. En 6 anys hem de dir que Europa s'ha passat de 100 retirades de barreres cada any a 600 enguany, el passat exercici, volem dir, sí. El 2025. L'acumulat des de 2020 és de gairebé 2.300 barreres eliminades a tot el continent, però encara queden 1,2 milions, un treball immens. Moltes estan obsoletes, estan en desús, però continuen bloquejant els rius. I el Reglament de Restauració de la Natura de la Unió Europea, que va entrar en vigor l'any 2024, inclou l'objectiu de recuperar almenys 25.000 quilòmetres de rius abans de 2030. És a dir, que tot just estem al 10% d'aquest objectiu.
0: Bé, pareix que hem parlat de xifres molt altes, però encara ens queda molt desbloquejar rius. Aquest és un concepte que és molt important ara mateix. I de desbloquejar rius passarem a parlar de l'escalfament global i que tenim una bona notícia, que no està molt clar si serà una bona notícia, però que en principi ens dona esperances, no? Ja veurem. Els experts en el clima han actualitzat les seves previsions i descartam l'escenari més extrem.
1: Sí, ara creuen que no s'arribarà a l'extrem, el més pessimista, d'una pujada mitjana de les temperatures de 4,5 graus a final de segle. Aquesta xifra seria sinònim d'una devastació total pel planeta, però ara sembla que el desplegament de les renovables podria allunyar aquesta situació.
0: El factor que du cap a la rectificació del desplegament, com dius, massiu de les energies renovables, que cada any li guanyen més terreny als combustibles fòssils i que han de recordar que aquí a Espanya, a més, es paga molt menys la llum gràcies a renovables.
1: Exacte.
0: Això sempre ha que destacar-ho, perquè la gent, si li parles en termes de sous, pareix que ho entén tot millor, no?
1: Sí, entra millor, sí. De fet, aquesta és una bona notícia, com deies, però tampoc és un senyal de victòria, perquè, clar, continuen sense complir els objectius per frenar l'escalfament.
0: Està clar.
1: Però sí que si hi ha una tendència a allunyar-se dels escenaris més extrems i més dramàtics, doncs sempre és una tendència benvinguda, no? Tradicionalment, els experts climàtics han considerat diversos escenaris per la temperatura global a la que s'arribaria previsiblement al 2100, i ho fan en funció de quines continuen sent les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquest supòsit, el més extrem, situava l'increment de temperatura global en aquests 4,5 graus, bastant més del doble dels 2 graus previstos a l'Acord de París, i que suposaria efectes directament catastròfics per la humanitat i pel planeta.
0: Bé, i quin és el nou sostre màxim d'escalfament?
1: L'han reduït en un grau, ara el situa en 3,5. Amb en tot, una pujada de 3,5 graus per damunt dels nivells preindustrials és encara una animalada.
0: Està clar.
1: Encara continua sent un augment totalment que el planeta no pot assumir, seguim molt lluny dels objectius mínims desitjables.
0: I quin seria l'escenari més optimista?
1: El més optimista, segons aquest informe, si es mantenen les actuals polítiques climàtiques, serà inevitable un augment de temperatures d'uns 2,5 graus per a final de segle. Encara seria per sobre del que preveu l'Acord de París. En el cas de que s'assolirien 0 emissions netes al 2050, llavors sí que es podria abastar la fita dels 2 graus per al 2100.
0: Llavors han de mantenir l'aposta per ser renovables entre moltes altres accions, vull dir, no només renovables, està clar.
1: Exacte, absolutament. Amb tot, hem de dir que les renovables tampoc són un camí de roses. La seva recent explosió, molt positiva, es deu als preus baixos que ha mantingut fins ara, però aquest informe alerta que la caiguda dels seus costos podria tenir un efecte rebot i començar a encarir-se, i és que els minerals necessaris per a fabricar els panells solars, les turbines eòliques i les bateries de cotxes elèctrics són cada vegada més escassos, o bé la seva distribució és cada vegada més complicada, més complexa, per conflictes de caràcter polític o comercial. I així, si pugen els preus de producció de les energies renovables, potser hi haurà països que faran marxa enrere.
0: Està clar que això de la búsqueda dels materials, la recerca dels materials, és un dels impediments més grossos que tenim ara mateix, perquè a més també els buscam a llocs on, bé, on no podem destruir més, ja.
1: Sí, sí, i a més són objecte de la codícia política de molts de països i potències.
0: La codícia política, la codícia humana,
1: sí,
0: en definitiva. I tampoc podem caure en el parany de creure que any rere any anirà caient l'escalfament global per si sol, que ja no cal fer res més, com deia, clar.
1: Ni molt menys, l'escalfament global exigirà un esforç i una lluita constant durant molt de temps, i caldrà que les apostes per renovables i altres, bueno, i sobretot la reducció d'emissions que causen efectes hivernacles, es mantinguin i s'incrementin. És com
0: bé,
1: el tema dels rius, hem d'incrementar els esforços.
0: Totalment. I quina és la font d'aquest estudi? Que això és important a vegades, bé, sempre.
1: Sí, aquest informe, aquesta previsió ha estat anunciada en un informe per l'escenario Model Intercomparison Project, que és tingut en compte pel panell intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic de l'ONU, i a l'hora d'emetre els seus informes, doncs parteix d'aquests informes preliminars.
0: I com han corregit les previsions?
1: Els escenaris d'emissions baixes, mitjanes i altes usats pels científics climàtics van ser implantats a mitjans de la dècada del 2010, usaven dades reals d'emissions existents en aquell moment. Però és que ara, clar, els nous models usen ja dades que arriben fins al 2023 i, per tant, són més acurats en la realitat que s'ha donat fins ara mateix, pràcticament. I per això ofereixen una imatge més fidel d'aquesta situació quant a les emissions i l'evolució que pot esperar-se de les temperatures.
0: Bé, ens queden encara 3 o 4 minuts, diria jo, i encara podem parlar d'ornitologia. Tenim notícies que no són tan bones com el que hem dit fins ara, no?
1: No, perquè el GOB Menorca ha fet una publicació aquests dies, ha recordat a les xarxes que està prohibit destruir nius d'oranelles. Allí en diuen vinjolites, que és un nom ben curiós i ben polit.
0: Ben curiós, sí.
1: Sí, eh? Han fet aquesta publicació, han posat alguna denúncia també, i hem de recordar que està prohibit destruir en general els nius, especialment d'espècies protegides, com és el cas. Ara és l'època de cria, ho estem veient, per exemple, a més, davant de les portes d'IV3, que tenim un niuet, que em sembla que és nou, perquè altres
0: anys... Aquí a IV3, a Sant Rafal, a Eivissa, que estem
1: a Eivissa, sí.
0: Tenim enfront de ses estudis un niu de...
1: D'oranelles.
0: D'oranelles,
1: sí. Sí, sí, sí. Cada tarda els veus allí amunt i avall, anar buscant i portant insectes i moscats per les criatures. Doncs hem de pensar que aquests ocells han travessat el desert del Sàhara i el mar Mediterrani i han vingut a criar a les nostres illes, és a dir, que arriben ben esgotades, i si cada any els retirem els nius, moltes ja no els hi queden energies per fer un de nou.
0: Clar.
1: Per això no es poden retirar.
0: És molt important, a més, perquè es mengen els moscards.
1: Exacte,
0: és important dir-ho, no?
1: Jo tinc una anècdota d'una persona que va retirar un niu i al cap de poc jo vaig dir que això no es podia fer, que de fet era un delicte mediambiental. I després, al cap d'un temps, em va comentar: a casa tenim molts de moscards ara. I dic, és que no m'estranya.
0: I vas donar una lliçó.
1: El principal depredador de moscards, si no vols tenir moscards, pots tenir un niuet d'oranelles, com a mínim no el retiris si el tens.
0: Ha que dir que la fotografia que penjava el GOB Menorca a les seves xarxes era bastant trista, perquè penjava una foto que es veia una oronella a terra observant el seu niu destruït. Clar, i l'aprofitàvem per parlar d'això, no, per recordar que no només no hi ha que fer-ho per molts de motius, sinó que a més és que està prohibit, és un delicte mediambiental, i ells han denunciat diversos casos ja.
1: Sí, sí, la principal molèstia normalment és que, clar, en els nius les cries fan les seves necessitats i poden embrutar això, però sempre es pot resoldre d'una manera o altra.
0: Bé, fent net.
1: Exacte, i posant alguna barrera greu, no? I canvia la barrera, etc. Parlàvem d'aquí de la delegació de IB3, però hi ha un restaurant aquí al costat també que tenen un niuet de ranelles, el tenen cada any, també les he vist allí en guany, i les tenen, que tenen el niu a la porta del restaurant.
0: També els has anat a donar una lliçó mediambiental, explicar-los.
1: No ha calgut, ho van comentar un dia i les tenen molt ben cuidades.
0: Ah, molt bé, així m'agrada. Bé, idò, en parlarem més de oronelles i de falciós, perquè a més el GOM Menorca també, bé, i la SOM Menorca, duien a terme aquestes campanyes per recordar a la gent que si en troben alguna cria en perill, que la poden rescatar. Bé, ja en parlarem més d'això, perquè mos quedem sense temps. Aquí ho deixam avui. Gràcies, Dani. I avui mos acomiadam amb un tema d'Amaral que es diu Pàjaros. Nosaltres tornam en 7 dies, en Pablo Morganti, sala de màquines, i en Dani Manau i jo, al pont de comandament. I us recordo que tots els programes queden penjats a IB3 a la carta. Bon cap de setmana i cuidau el planeta.

0: 21 anys amb tu. Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Salutacions, benvinguts a l'edició número 91 d'Emblemàtics, efectivament, el programa d'aquesta casa, IB3 Ràdio, que cada setmana vos acosta la realitat de dos establiments comercials de ca nostra. Sí, com va dir l'autora gallega Concepción Arenal, l'amor viu més d'aquell que dona que d'aquell que rep, podríem certament afirmar que els nostres emblemàtics són molt, molt amorosos. I ho són perquè donen o aporten moltes coses bones, entre altres, coneixement profund del producte, proximitat i confiança amb la clientela, arrelament i també, per què no, sentit de pertinença. I, per si tot això fos poc, permeten també fer un programa com aquest setmanalment. Xavi, de quins dos establiments tractarem en l'edició d'avui?
2: Hola, Toni, com anem? I seran dos establiments ben diferents entre ells, però igualment tots dos ben interessants. El primer que coneixerem serà Mascotes la Rambla, de Palma.
3: L'exemple sempre ha estat el més bé, I ella, en Madalena, que ja sé que estàvem aquí juntes, doncs pues sí, sempre me deia tu, escolta'm, aprendràs i tal. I quan ja me va deixar, diu, t'he deixat ben ensenyada. Eh? Diu, no poden dir res perquè la veritat que t'he deixat ben ensenyada. I, esclar, aquelles paraules, doncs pues, jo me van fer cobrir-me de...
2: I després, a la segona part del programa, això sí, sense fer animalades, entrarem als 7.000 centres Petit Celler de Santa Maria per conèixer-ne les interioritats.
4: El fet de poder embotellar vi de manto negro, de vinyes que va sembrar un home fa 50 anys i poder-les dur a qualsevol lloc del món i que una persona de Canadà pugui encetar aquesta botella i pugui imaginar o veure com és aquest vi que no el podrà trobar en altre lloc del món, crec que en certa manera és un pot de màgia.
2: El que sí que sent certesa és que en acabar el programa sabran moltes més coses de les mascotes i del vi del que puguen saber ara mateix.
1: Tota la raó del món, Xavi. Per tant, no ens demorarem més. Emblemàtics, benvinguts, començam. No sé personalment si en Xavi Oliver té mascotes o no a casa seva. El que sí que és cert és que, si en tingués, les tractaria de la millor manera possible, cosa que també fa amb els seus retrats. Escoltam tot just ara el que ens ha preparat, precisament, sobre Mascotes la Rambla.
2: Hi ha botigues que formen part del paisatge d'una ciutat, llocs pels quals han passat moltes de vegades. Encara que no sempre hi entrem, sempre hi són, i això ho sabem. Les botigues d'animals tenen aquesta capacitat. Atreuen la mirada, desperten curiositat i creen un vincle especial amb grans i petits. Darrere cada gàbia, cada sac de menjar o cada accessori, hi ha una relació amb els animals que va més enllà de la venda. És un ofici que combina coneixement, dedicació i una atenció constant. A Palma, en un dels carrers més emblemàtics, aquesta història continua viva a Mascotes la Rambla. Els orígens d'aquest establiment es remunten a l'any 1939, quan Miquel Arnaiz va obrir la botiga en un moment especialment complex. Era just al final de la Guerra Civil Espanyola, amb un país que començava una llarga etapa

0: Europa de postguerra. A Europa, el mateix any esclatava la Segona Guerra Mundial, que marcaria profundament el segle XX. L'any 39 va ser el de la mort del poeta espanyol Antonio Machado i de l'arqueòleg britànic Howard Carter, descobridor a Egipte de la tomba de l'emperador Tutankamon. A tot això, Palma intentava reprendre el seu ritme i la seva quotidianitat, i espais com la Rambla s'obrien camí com a eixos comercials de ciutat. En aquest context, una botiga dedicada als animals començava el seu camí. De llavors ençà, el negoci ha passat per quatre generacions de la mateixa família, mantenint la ubicació i l'activitat. Avui és Margarita López qui està al capdavant de Mascotes La Rambla. Després de més de 30 anys d'experiència en el sector i amb l'acompanyament del seu marit i de la seva filla. A la botiga s'hi poden trobar principalment ocells, però també rossegadors, així com tot tipus d'alimentació i complements per a cans, moixos i altres mascotes. Amb un tracte proper i una dedicació constant, el negoci continua formant part de la vida comercial de la Rambla i de ciutat. D'aquesta manera mantenen viva una tradició que ha resistit al pas del temps.
1: A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
2: De en pastillas, la que tengo es el Prompro. Porque las otras ya no nos dejan venderlas.

0: permanece.
1: ¿Pero es que va a cambiar el tiempo?
2: ¿Interno o externo?
0: Sí. Si se sulfuca mucho, es que a lo mejor viene más sol o viene lluvia.
3: ¿Confirmado?
0: Sí, confirmado. Es mejor ver esto que las noticias a veces.
3: ¿Pero
0: casi todos. Se ponen más nerviosos y empieza a abrir o mal tiempo enseguida o sol.
4: Qui té un o una mestra té un tresor. Na Margarita López, propietària actual de Mascotes La Rambla a Palma, n'ha tengut a la seva feina i per això els aboca sovint, sobretot la figura de Magdalena Arnaiz. Na Margarita estima allò que fan al seu dia a dia professional. Tant li agrada que ha contagiat el seu entusiasme al marit, José Ramón Paniagua, i a la filla, na Irene, a qui acabam d'escoltar parlant del significat del cant dels ocells.
5: És un àmbit que t'agrada. Molta gent diu, ai, no sé com pots estar. Jo no, a casa desconectes, i no desconec tant, perquè també tenc ocells. Però és una cosa que t'agrada, com si estiguessis a un camp o una selva... I t'agrada, perquè, no sé, és algo part de tu que sempre ha estat en tu mateixa. Varen tenir dues dependentes i, claro, ell se va donar compte que lo millor entre la mútua i tot el que pagàvem, diu, ella feia mitja jornada, diu, sortiria més a compte venir jo cap aquí. Diu, pues sí. Va ser quan varen convertir el negoci en autònomo familiar. Va començar aquí... I va començar a aprendre, perquè ell era electricista, va començar a aprendre i ara ja te pot dir el sexe de qualsevol animal.
3: O sigui, era electricista i aquí es va posar les piles.
5: I aquí va posar les piles i va començar a saber el que era un periquito mascle, un periquito femella, el canari mascle, el canari femella, i ara molt de clients inclús el demanen a ell.
3: Més que vosaltres?
5: Sí, que diuen, ah, mira, com és un home, se pensen que sap més que sa dona.
3: Ah, però,
5: ostres,
3: a vegades hi ha aquests prejudicis, també.
5: Exacte.
3: Ara, va fent que sí amb el cap el teu marit, l'Herbrep, no, diu que no, diu que no. Què nom ell, que quedi constància, què nom ell?
5: José Ramón.
3: Vale. És un pilar important.
5: Sí, sí, perquè mos ajuda bastant. I almenys, pues, bueno, si també han vist llibre d'emblemàtics i tal, surt ell, surt na Irene i surt jo. Sí, que sí, són tres.
3: La Irene, per al·lusions, Irene, quina edat tens?
0: 24.
3: 24. I com va ser la idea d'incorporar-te al negoci familiar? No sé si va ser els teus pares que t'ho van proposar o tu mateixa que vas tenir la idea.
0: No, els meus pares.
3: Sí?
0: Vaig fer un FP de comerç i, ja i després de terminar em vaig ficar aquí a dins.
3: Quants anys fa d'això que estàs aquí?
0: 3 anys ja.
3: 3 anys? I com va l'experiència fins ara?
0: Més o menys que va bé. Sí? Com som els meus pares, no se poden queixar.
3: Oh, sí, no ho sé. Ara que no ens escolta ton pare, ta mare sí, són durs ells com a caps o no? O són transigents?
0: Una mica, però no molt.
3: I què és allò que més t'agrada de la feina que fas a diari, Irene?
0: Els animals, perquè són tan bons. Mai fan coses dolentes, i sempre fan coses bones, és el millor.
3: I tens algun ocell o algun animal dels que teniu aquí preferit?
0: El que van venir el dissabte.
5: El Jaco. El Jaco, el Jaco. Que venen bebès i a ell li encanta. Li fa inclús el seu barrillito perquè no s'embruten quan li donen la papilla. Les cuida molt bé. Li fa la seva nanita. Les cuida com un bebè. I això a ell li encanta.
0: Una cosa que sempre ha estat la meva mare, venia jo aquí visitant la tenda, sempre està per aquí.
5: De petita feia estelles de dins. De petita vegades, quan a l'escola se posava malament, que clar, no la podia deixar, ja venia aquí i li posaven com una tauleta perquè fes les deures i ja estigui aquí de dins picada.
4: Després d'aquest preàmbul, toca parlar del començament del negoci, és a dir, dels orígens, i també del moment del traspàs entre els anteriors propietaris i mentors i ella mateixa.
5: Els orígens, jo vaig començar dient... Estella, son pare, que ja era la segona generació, va començar en els predins, en el 1939, i jo vaig estar allà amb son pare, en Cipriano i na Margarita. Després vàrem passar a Magdalena, que era sa filla, que ja tenia sa tenda de peixos i allà. I després ja, quan ella ja va deixar el negoci, me'l va donar jo, com a dir, millor que tu, pues ningú. I el vaig coer jo.
3: Quin any era això?
5: Pues en el 2018. 2018? 2018.
3: I el nom de Mascotes La Rambla ja ha estat sempre el nom de la casa?
5: O... No, era Pajaria Arnaiz. El que passa que, diguéssim, el ròtol, el que era, estava fet de vidre i es va rompre. Claro, Arnaiz era un copyright i nosaltres ja pues, vàrem posar mascota a la Rambla. Més que res perquè com estem a la Rambla i tal, mascota a la Rambla.
4: Si no hi ha confusió possible.
5: No, confusió.
3: En principi,
5: pajareria... Pajareria Arnaiz.
3: Mira, el senyor Arnaiz...
5: Sí, bueno, també després van començar en cans i moixos, duien monedes, o sigui, era pajaria, però hi havia de tot. Aquí ha hagut de tot animals.
4: Com recorden a Margarita el seu primer dia a l'establiment?
5: Molt especial, la veritat, perquè el que era la tenda de peixos estava incloïda aquí, i aquí eren tots, peixos, reptils, granots, els ocells, i tots estàvem aquí ficats, però era una manera, clar, familiar, de prendre el negoci darrere d'ells, escoltant i tal, i la veritat que molt bé, molt bé. Són uns records molt guapos.
3: Uh-huh. I de seguida, des que vas entrar aquí, ja vas dir, això serà el meu negoci de tota la vida, o pensaves que seria una cosa temporal?
5: No, jo ja me vaig, diguéssim, entrar, diguem, si m'agraden els animals, m'agrada tant, si cuajam tots bé... Si no, pues mira, passarà el que passarà, perquè clar, tu entres i no saps el temps que pot durar. I no, vàrem anar fent contractes, tals, les pròrrogues, ells me van coi com una filla, jo les tenia també com a família, i clar, al llarg dels anys pues, vaig anar fins que m'he quedat en la tenda.
4: La família Arnaiz, et van donar algun consell de cara al negoci perquè t'anàs bé o tal, o l'exemple era la millor?
5: L'exemple sempre ha estat el més bé, I ella, en Madalena, que ja sé que estàvem aquí juntes, pues sí, sempre me deia tu, escolta'm, aprendràs i tal. I quan ja me va deixar, diu, t'he deixat ben ensenyada. Eh? Diu, no podran dir res perquè la veritat que t'he deixat ben ensenyada. I, esclar, aquelles paraules, pues, jo me van fer cobrir-me de...
3: Podrà, que diuen ara.
5: Exacte.
3: Exacte. Tens la teva filla, que supos que també ja està aprenent, perquè ella és molt joveneta encara.
5: Exacte. Si no, ella darrere jo, pues, com vaig fer jo li dic sempre, escolta, que jo pres així, i ella darrere jo pues, va aprenent i va... De tota manera, sempre un poc millor que jo, perquè jo en les tecnologies, pues, la veritat que és zero, però ella està molt espavillada amb això d'Instagram, Facebook, que ara veiem que tot això és el que manda ara. Perquè antigament, no? Antigament era boca a boca i tot això.
3: Directe.
5: Exacte. I ella pues, ja s'està estimulant més en aquest procés més modern.
4: Quins animals i quina clientela conformen el paisatge de mascotes La Rambla a l'actualitat?
5: Especialitzar sempre ens hem especialitzat en ocells. Perquè la veritat que sí que tenim rossegadors, que ara estem molt, molt més experimentats en rossegadors, però el que és els ocells en si sempre ha estat aquí. Per això sempre seria pajaria. I aquí mos tenen com ocells. Si venen algo com aquell senyor que ha vingut abans d'escar, però no és tan, diguéssim, tanta clientela de cans i moixos, sinó més per ocells.
3: Dins ocells, quantes especialitats n'hi ha?
5: Uf, n'hi ha moltes. Començant des de diamant, mandarín, periquitos, canaris, agaponi, jora, cotorres, i de cada vegada s'estén més pirrures, papilleros, que també per la gent li és molt bo.
3: Perquè són aquests petits que tenim aquí?
5: Exacte, són aquests, són agaponis, que les teixeixes tu, les ninfes, que també estan després tot el dia per damunt tu, és una manera de tenir un animal que no em porta a tenir un canat, i ell està tot el dia amb tu, és una mascota més. I també són cotorretes, que també criam a mà, com aquella d'allà, però ara ja està més... Allà vaig també a dues cotorretes que encara mengen papilla, o sigui, és un animal per tenir com una mascota mullada dintre teva.
3: Clar, quan té un o dos animals a casa seva, el sol tenir batejats. Vosaltres aquí que en teniu, no sé si centenars, però molts, no sé si tots tenen el seu nom i miratge.
5: No, bueno, és que si li poses ja tenc capritxes amb ell. Jo va passar amb un lloret, que clar, ja li vas posar nom i quan te'l vens, perquè clar, has de pensar que és un negoci, no te'l pot quedar tot a tu. Pues amb aquell va haver un vínculo molt, molt petit i molt estret amb ell, li vas posar nom i quan ja se'n va, plores i tot i dius, bueno, manden fotos, manden vídeos perquè hi ha una connexió. Per això ja no posen noms i quan se'n van, pues se'n van i pensen, és un negoci i s'ha de vendre. Però, clar, sempre està aquella coseta de dir, no, jo vull estar amb ell, i quan l'has peixit, doncs pues, encara més.
3: Ens deies que tu a casa teva tens ocells.
5: Sí,
3: quants animals tens a casa teva?
5: Jo tinc un llorat, tenim un camp, i després hi ha peixets que a la nina sempre li agraden, i qualque peixet.
6: Quasi sempre tenim una conostra.
7: Sí.
0: Ara tenim aquells que són papilleros i sempre el tenim per damunt. Sempre tenim alguna en casa.
5: Aquí pues, ve gent de tot tipus, però vamos, que sol venir a comprar és perquè vol una mascotita perquè seva, gent interessada en que tu li puguis donar una opció que se pot comprar, gent major que potser no vol estar tota sola i cerca algo i tu ja derives a el que més li pot anar bé, com un periquito jovenet que el pot ensenyar inclús a xerrar. Després hi ha nens que potser tenen un poc de discapacitat, per dir de qualsevol manera, que potser tenen THD, són hiperactius, nens que potser... Sí, tenir un animal sempre t'ajuda. Batejar amb ells, clar, o sigui, és una... No sé com m'explica't.
3: Una companyia, no?
5: Sí, és una companyia i, clar, tu li dediques aquell temps, l'animal sempre te dona el seu carinyo. Saps? I ja és un vínculo que creixes amb ell. Dóna'm una, diguéssim, explicació per com el poden prendre. Si és aquesta que se n'ha duit ara, diguéssim, la poden menjar tot el dia i si és d'escuts, és de matí. Després també orientam si poden tenir alguna cosa d'estomacal, constipat o alguna cosa, pues sempre li donam una ajuda. En els anys que fa que estem aquí, pues poden donar una ajudeta i així ja no tenen que anar al menescal i després ja van al menescal si no se mos escapa de les mans.
3: Aquí darrere teu tens tot tipus de productes que estic veient. Sí. Això són llops?
5: Bueno, sí, per cans. El que passa és que aquesta marca és natural i hipoal·lergènica i li han posat les fotos de llop. Però, vamos, és per cans, tot per cans, també n'hi ha per moixos i per enfermedad renal, gastrointestinal, és una marca que millor m'ho surt i per això hem deixat aquesta.
4: Uh-huh. Ara parlàvem amb aquests clients que cercaven una cosa específica i que només l'han trobada aquí.
5: Bé, hi ha cosetes que sí que és vera que sempre només les troben aquí perquè volen tenir de tot i com antigament sempre... Era com una tendeta que només se trobaven les coses aquí, però seguim fent el que ella ja feia, la Madalena, duent tots els productes que ella duia i conservant, diguéssim, l'antic, des del menjador exterior, bizcotxeretes, tot el que se venia antigament, pues, ho conservam. I així tots els senyors que necessiten recanvis, pues, ho troben.
3: A què nom vostè, perdoni?
6: Patricia.
3: És clienta de la casa de fa temps?
6: Va ser primera vegada.
3: Primera?
6: I han vengut en GPS.
3: Què diu ara?
6: Mos han perdut un parell de vegades, han posat això i ja dic, bé, allà anam. I va ser primera vegada que venc.
3: Ah, que bo. Són de Palma, vostès?
6: No, no, tots són d'Alcudi.
3: No,
6: han vengut a fer altres coses, però... Sí, els senyors des de Pájaros i això m'han dit un puesto, i jo dic, bueno, i en GPS, pues, han arribat aquí.
3: Ah, o sea que... Al final han arribat a port, eh?
6: Ah, sí, més normal, però... Però ell m'ha dit que aquesta tenda ja fa molt d'any que està feta. I diu, jo crec que aquí hi havia una tenda, però no sé, i després de cop... I mos han topat amb ell. Jo dic, aquí és, aquí és.
3: Una botiga que fa goig,
6: sí,
3: eh?
6: Sí, sí, la veritat que sí.
3: Ara parlàvem amb la propietària Margarita, que hi ha aquesta ambientació natural
6: sí,
3: amb els cants dels ocells.
6: Sí, lo que era un temps una... És que no, és impossible, el Codi no hi ha res. El Codi no hi ha res. I jo dic, pues, me n'hem d'anar lluny, a Inca o això. I mira, pues, m'agrada perquè és com estar un temps s'estenda, no? M'ha agradat.
5: Conservant l'espíritu d'antigament o l'han remodelada molt i sempre està...
6: La veritat que sí, però m'ha agradat. Això que és pajarero és ella. No, això...
3: Que han vingut a propòsit dels ocells, que han vingut a cercar o a comprar?
6: Sí, a fer la compra normal de cada setmana pel camp i tot això, però apostes han vingut aquí.
3: Ja, ha estat la primera vegada, però no serà la darrera.
6: No ho crec, perquè si troba el que vol, segurament que tornarà, perquè és que és un impost molt ha trobat el que cerca. O sigui, que ja és una bona cosa, no?
5: Referència.
6: Està bé.
3: I tant que sí. La darrera. M'ha dit el seu nom?
6: Sí, Patricia.
3: Patricia, sí que m'ha dit, perdó. La darrera. És vostè comprador habitual del petit comerç?
6: Sí, claro. Sí. Jo al Cudi, ja estic al Cudi i compro per la banda del Cudi. Venc aquí a la millor fer la gran compra o si venc per passejar, se pot dir. Ben més per passejar, però està bé.
3: Crec que és important ir al petit comerç.
6: Sí, sobretot que sí. Sí. I a més al Cudi jo estic contenta perquè hi ha molta cosa.
7: Jo sabia que hi havia aquesta tenda.
3: Ah, doncs li gravaré. Què nom vostè, perdoni?
7: Josep. Pep. O Josep.
3: És veïnat del Cudi, eh?
7: Sí, estic en el Cudi, jo.
3: I si tenia constància d'existència d'aquesta botiga?
7: Sí, i ja era jovenet, jo. I ja era, aquesta de zona. I ja... Que no me'n recordava, perquè jo, sí, sabia que era la zona de les flors, i però, claro, després, quan he vingut No sé, per un mòbil hem començat a donar voltes i he dit, coño, aquí jo sabia on era, i ja està, però... No, està, més o menys està igual, bé, ha canviat un poquet, però està molt bé.
3: Vostè sí que ja havia estat.
7: Sí.
3: Fa anys, però, eh?
7: Sí, molt d'anys fa.
3: Vostè és, com la seva senyora, client del petit comerç, quina importància li dona a petites botigues com aquesta?
7: Jo em deu. Jo m'agrada molt les cosetes petites i li han de donar una mà, a més de les grosses, perquè les petites no tenen moltes mans. Ara les grosses sempre tenen més.
3: Perfecte. Haurà d'escoltar el programa Canom Emblemàtics i la matem a IP3 els dissabtes a les 10 del vespre.
7: A les 10 del vespre.
3: Ja veu que també aquí hi ha... Passen de generació a generació, ja és la seva filla.
7: Ja vols? Però mira, així durarà molt, això. Sí. Si m'agradaria molt que durar.
3: I tant que sí, tant que sí.
5: És que no se trencarà, se passarà.
3: Perquè un temps, em deies, Margarita, també hi havia hagut peixos aquí al costat, eh?
5: Bueno, peixos encara estan. Ara, quan jo vaig començar, així com m'ha demanat, com els principis, doncs la tendeta aquí teníem els peixos, teníem els reptils, tot ho teníem en aquesta tenda. Fins que després germà de la Malena, en Miquel Arnaiz, va obrir la tenda de peixos, que també està llogada. I el germà major, no, petit, Antoni Arnaiz, també estava en el magatzem, que era on se feia l'exportació i l'importació dels animals. Bueno, anglès, jo m'ho puc defensar un poquet bé, en l'anglès sí, i després ella, diguéssim, ho fan en traductors i coses d'aquestes del mòbil, i si no, pues ensenyes i coses aquestes, mos desfoim.
3: O sigui que si algú es vol entendre, se l'entén.
5: Sí. I més si volen comprar. Si volen comprar, l'entenem de meravella. Perquè també aquí estic entre la Rambla, per dir que això és la informació de turisme. Mos demanen cap a la catedral, cap on pot anar això, al carrer de tal... Però quan duim tant d'any, pues sí li poden donar l'explicació. Però més o menys ensenyes i posant un pot de voluntat, sí que més o menys t'entens.
4: El dia de la nostra visita a la botiga és un dilluns, dia en què toca fer una neteja a fons de les gàbies dels animals.
5: Exacte, fem una neteja, diguéssim, sencera, de totes les gàbies, calaixos, espalos, begadors, menjadors, més intensa, un pit per setmana, i després cada dos dies el que fem és escalaixat, i a les jugatetes, més que res perquè no tinguin ni brotó ni puguin picar caquita, mantenir-lo net i a la vegada pues, vista la gent que estigui guapo.
4: Ser nets i endreçats és una bona característica per a tothom i per a qualsevol negoci, és clar. Però, en canvi, no és condició suficient per rebre el segell emblemàtic.
5: Que hagi rebut com a distintiu emblemàtic mos fa molta il·lusió. Claro, més que res pel començament també de la meva jefa, de son pare, dels padrins. Clar, ja és un distintiu que te reclama com que la gent te pugui venir, com aquells mateixos clients que han vengut del CUDI, que la coneixien des de petitons. Clar, això ja te dona un honor, una alegria, sempre està vinculada a l'antic, en sa... Claro, la meva jefa, primer va començar sa mare, després ella, jo la tenia com una germana, sa jefa, i jo, claro, sempre tot el que toqui cap a ells, cap a nom Arnaiz, és algo que te vincula a tu i te dona un respecte, una il·lusió, perquè ha estat sempre format, que encara ella és viva, sempre format amb ells, com si fos algo tan familiar, que ves nascut allà amb ells.
3: Clar, com família.
5: Exacte, clar. Sí.
3: I teniu un cert contacte encara?
5: Sí, cada dia, no cada dia, però cada dos o tres dies mos telefonam, un pit per setmana ella ve, que li agrada, a vegades s'ha tingut que quedar amb la nina quan nosaltres m'ho hem anat, s'ha quedat amb la nina aquí de dies i li encanta posar les coses així com ella tenia, s'escaparate... O sigui, que és una cosa que el vínculo sempre sigueix. Ja te venen i te compten la seva vida, tu demanes ja per ells, pels familiars... Això ja és, com hem dit antes, un puesto emblemàtic, però ja te tenen com a familiar. A vegades ella diu, suposo, és que parell que venen a contar les històries, si han anat al metge i tal... És algo tan...
0: Això ho van i se sienten mejor.
3: Clar, que sentir-se
5: escoltats... Exacte, sí, no? Sí. Més que com una dependenta, pues, te veuen com algo familiar cap a ells, com una amistat, com a... No venen només per comprar, venen també, ara mateix, va morir son pare del meu amo fa res, i aquella senyora que ha vingut només que m'ha dit ven que xerrant el teu amo, venia a donar les seves condolències. És algo que te sents arropat en els clients. Però això t'he dit que l'emblemàtic te dona un honor, te dona no sé, la responsabilitat de tenir els clients com a, més que clients, com a amics, com a família. Sap que no te deixa... Sap que potser van per tot, perquè és normal, tothom hem de guanyar. Però que venen a tu quan tenen un problema, quan senten que tu ho necessites, és algo molt, molt guapo.
4: Com veu una Margarita la situació del petit comerç a dia d'avui?
5: La veritat que va decaient un poc lo del petit comerç, cada vegada estem més fostigats, estem... que no mos ajudem massa, vamos. Però si seien com aquestes persones que han vingut, que han dit no, volem ajudar en el petit comerç, jo crec que més o menys m'ho anirem aguantant. Així, entre la clientela, tu que li donis una explicació, perquè, clar, vas a un gran magatzem, ja no te dones l'explicació àmplia del millor d'un bebè, del pienso que li han de donar, de lo que pot tenir l'animal, quan a vegades te venen amb un animal que no està massa bé. Això no ho tenen si van a un gran magatzem. Per això nosaltres sempre volem tenir la facilitat de donar-los les explicacions, de saber com tractar l'animal, de poder donar una àmplia explicació i que el client se'n vagi content.
0: Cada dos pics poso algo a la red social.
3: Cada quan?
0: Cada dos dies o cada tres dies poso algo, sí.
3: El darrer que has posat, què ha estat?
0: Ha estat els animals que han arribat.
3: Avui mateix?
0: No, és l'altre dia, que es va fer dissabte.
3: Ah, dissabte.
5: Van arribar llorets, van arribar cobayes, van arribar Carolina, tot el que arriba nou, doncs ella se dedica a posar-lo o bé per la pàgina web, Instagram, Facebook... Clar. Ella tot això s'entera més.
3: Ja
5: és més
3: jove que jo. Visites, suposo.
0: Sí, a vegades, què posa, 1.000 visites o alguna cosa així...
4: És zona comercial de primer nivell,
5: Més o menys, però no m'agrada provejar.
4: Finalment, na Margarita ens explica, en forma d'anècdota, el seu vincle, gairebé umbilical, podríem dir, amb el negoci.
5: Té un germà que és major que ella, i per germà, vamos, vaig comprar aigües inclús a la tenda, i na Malena, que era la meva jefa, em va dir, tira, dic, no, que encara no me fa mal, Diu, vinga, tira, que tindràs infant aquí de dins. O sigui que sí, ells han estat... Quasi nascuts aquí de dins.
8: IB3 Ràdio és cultura.
9: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
10: Tèntol!
11: Tèntol!
9: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
9: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
8: El dia, per saber què passa i per què.
9: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
8: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
9: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
8: per escoltar els protagonistes de la notícia.
9: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
8: El dia, amb Marta Grau.
9: El 22% de la plantilla actual...
8: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
4: Sempre sobri i concentrat, en Xavi Oliver elabora bons retrats, encara que sigui per parlar de vi, o més concretament, de 7.103 Petit Celler.
12: Hi ha projectes que neixen mirant enrere, no per quedar-s'hi, sinó per entendre d'on venen. El vi és, probablement, una de les expressions més clares d'aquesta idea. Terra, memòria i futur dins d'una mateixa botella. Cada vinya té una història, però també una intenció. I quan es decideix fer feina en varietats locals, el que es fa és apostar per una identitat pròpia, arrelada, naturalment, al territori. A Mallorca, on la cultura del vi forma part del paisatge, hi ha nou cellers que han sabut recuperar aquest esperit i donar-li una nova forma, una nova vida. Un d'aquests és 7.103 Petit Celler, ubicat a Santa Maria del Camí. Ja sembla...

0: quan tornaràs.
1: La història d'aquest celler comença l'any 2013, en un moment en què Mallorca vivia una nova empenta en el sector vitivinícola, amb petits productors que apostaven per la qualitat i per recuperar varietats autòctones. El 2013 va ser l'any de la renúncia de Papa Benet XVI i la seva successió per part del Papa Francesc. Aquell mateix any es va produir la mort de figures històriques com Nelson Mandela, Hugo Chávez i Margaret Thatcher, i es van conèixer les filtracions d'Edward Snowden sobre l'espionatge massiu. Aquells anys, després de la crisi econòmica iniciada el 2008, molts projectes cercaven noves formes de créixer des de la proximitat i el territori. A Europa, el sector del vi també es reinventava amb una mirada cada vegada més centrada en l'origen i en la sostenibilitat. I en aquest context, Pec Cànaves i Sebastià Ordines posaven en marxa un projecte amb una idea clara: fer vins amb identitat mallorquina. El nom del celler, 7103, fa referència a sa Corterada. És una unitat de mesura agrària pròpia de les Illes Balears i simbolitza aquesta connexió amb la terra. Tot i la seva joventut, el projecte té arrels profundes gràcies a les vinyes sembrades pel padrí de Sebastià, que avui continuen donant fruit. A 7103, Petit Celler elaboren vins sota la indicació geogràfica protegida Vi de la Terra Mallorca i han ampliat la seva activitat amb experiències d'enoturisme, tastos, visites en jeep per les vinyes i esdeveniments gastronòmics. Una manera d'obrir el celler i compartir no només el vi, sinó també la història que hi ha darrere de cada glop.

0: Com hem escoltat en el retrat, 7103 Petit Celler com a tal té una història relativament curta encara, però l'embrió del negoci remunta generacions i dècades enrere. Així ens ho explica en Pep Cànaves, un dels socis de l'establiment.
1: Varen començar l'any 2013 a elaborar, però és un projecte que, entre cometes, per on dic, ja va començar el president Sebastià, quan va sembrar vinyes fa més de 50 anys. Ell, tota sa vida, el que va fer va ser vendre rem a tercers, a altres cellers, i quan en Sebastià va entrar en el manatge de l'explotació, mos varen conèixer estudiant d'enginyeria agrícola a sa UIP, i quan en Sebastià va entrar a l'explotació va decidir que en aquest producte li havien de donar un altre valor. És a dir, vendre en el seu moment les veritats autòctones no estaven molt ben considerades, i quan anaves a vendre Mantonegro, Callet, Prensal a altres cellers, no era apreciat. Per tant, varen decidir que el que havien de fer era transformar aquest producte, convertir-lo en vi i poder-li donar el seu valor que li pertoca.
2: Per tant, aquestes són les vinyes d'esperit d'en Sebastià. I imagino que els hi deu estima.
1: Sí, en tenim d'experiència Sebastià, i després també en tenim que han sembrat ja altres, perquè el celler afortunadament ha anat creixent i necessitàvem més producció. Però sí, se base són aquestes vinyes que va plantar experiència Sebastià, que la majoria, el 100%, són varietats autòctones, com majoritàriament Mantonegro.
2: I quantes en teniu?
1: Però nosaltres ara duim un maneig del voltant de 36 parcel·les diferents, i a lo millor d'aquestes n'hi ha 20 que eren del president Sebastià. En els inicis vàrem estar a dit del poble, i fa uns anys que me'l vàrem traslladar a fora vila per donar un pot de valor en aquestes veritats autòctones que en el seu moment no estaven ben valorades, que ara estan entre cometes de moda, i que nosaltres el que volíem era poder embotellar aquest vi per poder-lo dur arreu del món i donar a conèixer aquestes veritats a totes les persones que estan interessades.
2: Això és el vostre desig i ho heu assolit, ho heu aconseguit?
1: De moment pareix que sí, perquè si no, crec que no. De fet, crec que si no tinguéssim aquest objectiu, no existiríem. Si m'haguéssim decantat per fer vi amb altres veritats, tal vegada no hauríem arribat en el dia d'avui. Nosaltres en el dia d'avui elaboram al voltant de 18 productes diferents, en els quals de 7, tots són gairebé monovarietals de veritats autòctones. Per tant, crec que l'objectiu el tenien clar, l'hem assolit, i gràcies a l'objectiu som vius avui en dia. 7.000 centres, si estàvem parlant en el món agrícola, sabreu que a Mallorca se mesuren les parcel·les agrícoles en quarterades i no en hectàrees. Per tant, 7.000 centres són els metres quadrats que té una quarterada.
2: És a dir, que el nom de qualque manera explica part de la vostra filosofia.
1: Exacte, és a dir, el nostre nom, és a dir, només a Mallorca se poden trobar quarterades, només a Mallorca poden trobar veritats com Prensal, Mantonegro, Giró. Per tant, una cosa abans l'altra. Si només poden trobar quarterades a Mallorca, ja mos anava bé aquest nom pel fet d'enllaçar un poc la nostra filosofia amb el nostre nom, i que ja se donava a entendre un poc d'aquesta manera.
2: I quines altres coses en el padrí en Sebastià li fascinaven, de com vau agafar voltes el negoci i les coses que podíeu arribar a fer?
1: Sí, a part de lo que podíem arribar a fer, el que més li fascinava era això, de poder enviar vi tan enfora de les seves vinyes. Però també hem de pensar que en aquella època, amb molt poca cosa subsistia, no vivien, ja no de menjar, sinó d'eines o d'instal·lacions. I Filip, primer de tot, li encantava a tots els seus amics i coneguts mostrar-li el celler perquè ell flipava que poguessin construir això. I després, una anècdota molt bona és que en Antià sempre li deia: no sé per què ara m'he fet tantes coses per fer de pagès, si jo amb un tractor, un cultivador i un remolc he passat tota la vida. I en canvi, en Sebastià sí que han hagut d'innovar bastant en tecnologia, sobretot de maquinària agrícola, i tenim bastanta de maquinària en aquest sentit.
2: Clar, havia canviat la manera de fer de pagès, però també ha canviat la manera de consumir vi.
1: Sí, la manera de fer de pagès ha de ser una manera de estil no, però és que fer de pagès és una empresa, vull dir, no una vida bucòlica d'herbetes i floretes, sinó que el número han de sortir, I la manera de fer vi, evidentment, la tecnologia ha avançat molt, i sobretot en tecnologia de fred i d'inoxidable, tot això canvia bastant el vi que teníem abans del que tenim ara.
0: Un bon comerciant no només ha de tenir bon producte, sinó que també l'ha de saber explicar bé per vendre'l. Això és el que fa en Pep de tot d'una, parlar-nos del celler i dels vins que s'hi elaboren.
1: Ara érem en el centre de visites, que diguem, a la caseta que tenim, a la caseta de Can Badia, que és un poc... és aquí on acaben les visites i les experiències. I si sortim de fora tenim, al voltant de tot el celler, hi ha una vinya que és... la primera vinya de Giró que van sembrar nosaltres, de Giró Ros, que ara té al voltant d'uns 10-12 anys. I després, sortint de l'esquerra, mirant cap a nord, cap a la Serra de Tramuntana, tenim el celler, que se distribueix en la planta primera, aquí on hi ha tota la elaboració, i allà on hi ha els dipòsits i maquinari. Primera planta, amb microvinificacions i oficina. I després, en el soterrani, tenim magatzem de botelles i les botes de criança.
2: I, Pep, ara veig aquí com unes tanques. Com se li diuen, aquestes tanques?
1: Dipòsits.
2: Són dipòsits. I cada dipòsit, quants en teniu?
1: Ui, en tenim bastants. Hi ha fins a través el número 39, m'apareix. En tenim bastants. Hi ha diferents capacitats. Varen començar amb 4 dipòsits de 2.000 litres cada un. I ara, ja veus, ara en tenim al voltant de més de 30 de diferents capacitats, des de 500 litres fins a 6.000.
2: Déu-n'hi-do, no sé si vas veure l'altre dia una notícia que hi havia un celler de per Espanya, una extraballadora, se va empipar i va començar a
1: obrir. Sí, ja té un temps. Sempre ja deu fer prop d'un any, ja, sí. Els dipòsits aquests, els més grans, tenen un petit sistema de seguretat perquè per accident no el puguis obrir. De fet, a vegades, si qualcú m'ho ajuda en qualque operació i això, ja d'obrir un dipòsit, li haig d'explicar, perquè per intuïció no s'atreu.
2: 5.000 litres n'hi ha qualcuns,
1: sí.
2: I de molt bé, i aquí feis un pot de totes les varietats?
1: Aquí totes, o sigui, aquí, en aquest celler, aquí en aquesta zona, és allà on entren tant ren blanc, ren negre o ja vi per fer rodat.
2: Bé, està impolut, és a dir, això és principal, imagino.
1: Sí, la més important d'un celler és la neteja. Jo sempre recordaré que hi havia un home que diu, a un celler, si no tens res que fer, sempre pot fer. El call vermell està molt ben apreciat, funciona molt bé, sobretot en manto negre i prensal. Amb Esquellet hi va millor la terra del Llevant, de Felanitx i Monacó, però per aquí el que més tenim és manto negre i prensal, i la veritat que s'enderfan molt bé dins d'aquest terreny. Tenim al voltant de 18 referències, feim blancs, rosats, negres, vermut, sangria, escumós, vins dolços, és a dir, tot el que se'm posa per davant.
2: I en noms molt, molt originals, per exemple, vermut no passis pena, vermut te dic coses, vermut au i do.
1: Sí, són tantes noms com s'imatge és per recordar un poc el nostre origen de Mallorca, que diguem, perquè també tenim unes imatges de tractors antics i cotxes d'època, que vull dir que se veien, que eren els qui estaven al dia quan el president Sebastià va sembrar les vinyes, és un poc la nostra manera de donar-nos a conèixer. I també tenia aquest punt una mica canalla de donar-nos a conèixer i d'estirar la gent cap a nosaltres.
2: I aquest concepte és qui els de pensa?
1: És un poc entre tots. Entre nosaltres i els comercials, i tot va fent qualque client a vegades, i tot ajuda. Tota la producció la feim aquí. Estem elaborant al voltant d'entre 50 i 60.000 ampolles i les venem bona part aquí en el celler directament, però també restauració i distribució i algun percentatge a fora d'Espanya.
2: I com és el procés de la vinya fins a la botella?
1: Bé, això és bastant... És dir, no feim res molt, molt estrany. És dir, en aquest sentit, som tal vegada una mica tradicionals. Però sí, nosaltres vermam a mà en caixes de 15 quilos de rem, i una vegada arribat en el celler, feim selecció prèvia, i després o blanc o rosat o cap a negre. Vull dir, en somanto negre té un hàndicap que no sé si la gent el coneix, però segurament no gaire, si no sé què, hem vengut qualque vegada a Bermà. Mantonegro té una particularitat que no té, tots els rengs no tenen el mateix color, és a dir, la coloració no és homogènia, sinó que alguns són més blancs, alguns són més rosats i alguns són més negres. Això, en lloc de tenir-ho com una dificultat, nosaltres ho empleem com una oportunitat, perquè amb aquests diferents colors podem elaborar diferents vins. Per tant, quan els rems arriben al celler, seleccionam, sobretot si és de Mantonegro, seleccionam el rem per color. És a dir, si aquest dia tenim preparat per fer rosat, doncs tots els rems més negres se descarten, no, se retiren, se guarden per després elaborar negre, però en aquell moment deixant passar només els rems blancs i una mica rosats. I, al contrari, si aquest dia, si aquesta vinya la tenim pensada per fer vi negre, tots els rems que arriben més blanquinosos o més rosats, les guardam per després elaborar blanc o rosat. De fet, som un dels cellers, ara a Mallorca ja n'hi ha un grapat més, que som dels primers que vam elaborar un blanc de Mantonegro, per donar sortida un poc en aquests rens més blinds i per, entre cometes, millorar el negre que en sortia. El que més atreu són les visites que fèiem. Nosaltres fèiem visites visitant la vinya primer, després venim al celler i presentàvem al celler i després tenim un tast de productes locals. Nosaltres fem un tast dels nostres vins acompanyat de productes d'agricultors professionals de les Illes Balears, que això és una cosa bastant exclusiva, que aquí on poden degustar formatges de Menorca, formatges de Mallorca, embotits de Menorca, fruita, verdura, tot de productors professionals de les Balears.
2: Molt bé, i feis un tast aquí, ensenyeu com se degusta el vi, totes aquestes històries?
1: Sí, bé, jo sempre dic, molta gent, li llevam un pot de pes en el fet de l'esnobisme de tastar vi, sinó que ho duim més a un territori més planer, que la gent tasti el que li agradi i pugui opinar. Jo sempre ho dic a tothom, que el més bo és el que més agrada. Per tant, cadascú que triï el que més li agrada. I serà per ell el més bo. Nosaltres, des de fa uns anys, varen treure la línia 40 braces. És a dir, tenim la línia d'entrada, que són 7.103, i tenim 7.103 blanc, rosat, negre jove, negre bota, però després varen treure una línia que és 40 braces, blanc, negre i rosat. Perquè, és a dir, aquí podem allargar un poc d'història per el tema de 40 braces. És a dir, així com hem demanat, perquè és que el celler se diu 7.103, aquesta línia se diu 40 braces perquè 7.103 ha de venir de qualque banda. I investigant, varen saber que la mesura 7.103, la quarterada, la va establir el rei Jaume I quan va conquerir Mallorca. Per tant, i com la va establir? Doncs va dir que un quadrat de 40 braces quadrades, és a dir, de 40 braces per 40 braces, faria una quarterada. I com que la mesura la va establir el rei, varen prendre la mida de les braces del rei, que com que el rei en Jaume és bastant gran, eren de 2,1 metres. Per tant, si fèiem 40 per 2,1 al quadrat, mos donen els 7.103 metres. És una curiositat que, sobretot quan la gent ve a celler, sempre s'ho hem explicat. CGP Mallorca, avui en dia, és l'òrgan de qualitat que engloba més cellers de Mallorca, i creiem que el que ens agrada és apostar per el nom de Mallorca i per això estem en aquesta IGP. És a dir, no ho veiem d'altra manera. Creiem que com més força passem cap a donar a conèixer el nom de Mallorca arreu del món, més bé ens pot anar.
0: I què ens diu en Pep de la clientela de la casa?
1: Gent de Mallorca i estrangers. Espanya és un mercat molt difícil. De fet, és més competència, la llau de vi espanyol que ve a Mallorca a baix preu que no és vi que produïm aquí dins Mallorca. El vi que produïm aquí dins Mallorca és una sinergia. En canvi, tot el que ve d'Espanya és la nostra gran competència.
0: El món del vi és molt absorbent, segons diuen els que hi fan feina. També és el cas d'en Pep, que reflexiona sobre el sector i el celler propi.
1: Jo no diria competició, sinó que és més bé una sinergia. Santa Maria és l'únic poble de Mallorca que té una associació de cellers. És a dir, des de fa anys ens vàrem associar, sobretot per dur endavant la festa del vi novell, que és un dels actes multitudinaris més grans de Mallorca, del món vinícola. I sí, nosaltres tira-tira hem anat pujant i en el principi fèiem molt poca producció i ara, segons demanda, hem anat augmentant la producció fins al dia d'avui. Nosaltres proposam a la gent que ve a fer visites, que sobretot d'una vinya vella, de ses primeres que va sembrar el president Sebastià, que necessita molta atenció i molt de manteniment, proposam fer un apadrinament d'un cep o de dos o dels que vulguin, i a canvi nosaltres els hi enviam cada any botelles de vi d'aquella vinya com a agraïment de l'apadrinament.
2: I quin preu té apadrinar?
1: Això està al voltant, me pareix que són 180 euros a l'any i reben 3 botelles de vi i tenen un petit vídeo de cada època de l'any de la vinya amb un cartellet identificatiu del seu cep. Explicar-lo i embotellar-lo. És a dir, el fet de poder embotellar vi de manto negro, de vinyes que va sembrar un home fa 50 anys i poder-les dur a qualsevol lloc del món i que una persona de Canadà pugui encetar aquesta botella i pugui imaginar o veure com és aquest vi, que no el podrà trobar en altre lloc del món, crec que en certa manera és un pot de màgia. I que en el president Sebastià li fascinava això, que poguéssim enviar botelles als Estats Units o Canadà i que la gent el volgués comprar perquè era de Mallorca, d'unes vinyes que ell havia sembrat fa 50 anys, que ell ni s'imaginava això, era una cosa fascinant i realment ho és.
2: On ha arribat la botella més enfora del vostre celler?
1: Canadà. Jo, el més enfora que m'has portat és a Canadà, a Quebec. En el principi va anar bastant bé i després el moment, com tothom, supòs, el moment més incertesa va ser el temps de Covid. Però bé, els clients particulars van respondre molt bé perquè teníem moltíssimes comandes diàries de gent que volia el nostre vi a casa seva i li varen poder fer arribar i va ser una manera també una de contactar cara a cara amb els nostres clients particulars i segona, una manera de poder mantenir l'economia de l'empresa i poder seguir endavant. Els moments bons, sobretot, potser és un poc materialista, però els moments bons són quan algun client està ben convençut de que aquell vi li agrada i te fa alguna comanda bastant important i que veus que pot arribar aquest vi arreu del món i que no té res a envejar a altres vins de tot el món.
2: Molt bé. Com t'imagines el celler d'aquí a 10 o 20 anys?
1: Home, jo m'imagino, espero que viu i amb els nostres hereus fent-hi feina. Veurem si ells triaran el que voldran. Tant en Sebastià com jo tenim dos fills. Veurem si se volen tirar cap en això o si, pel contrari, se volen fer periodistes.
2: No els hi recomana.
1: Bé, no, ja veurem cap on tiren.
2: No, però és veritat que nosaltres aquí emblemàtics hem fet moltíssimes entrevistes, hem entrevistat molt de comerços locals, terceres generacions, quartes generacions, i trobar el relleu és supercomplicat. A tu, per exemple, seria un desig teu, i te faria molta il·lusió que continuessin això, tant els teus fills com els seus, i sent amics com vosaltres tots sou?
1: Sí, ja m'ho faria il·lusió, però també acceptaria si no ho volen ser. Vull dir, no hem de forçar res. De moment, tant el fill gran en Sebastià com el meu duen molta d'il·lusió en tractors i en vinya i en venir a Vermà i en venir a fer voltes pel celler, però també creiem que és un poc el moment de sedar, vull dir, a tots els nens els agraden els tractors i a tothom li agrada poder anar a torear i donar un pot de manguera o bolcat-se per dins la terra. Això és un pot de sedat. Però bé, sí, a tots dos me'l faria molta il·lusió que continuessin en aquest món. Una anècdota molt bona és que les vinyes, predies, les vinyes, només tenia sembrat rem negre. I tot el rem blanc l'han sembrat nosaltres, perquè per contents només se bevia vi negre i esporàdicament algunes botelles de vi rosat. És a dir, el blanc, no, com després de dir, el blanc no el coneixíem. Ell no en tenia quasi sembrat de blanc, només de rem de menjar. Per tant, el canvi és molt gros perquè ara, de fet, nosaltres en el celler produïm més botelles de blanc i rosat que de negre.
0: A pesar de tenir una trajectòria de pocs anys, 7103 Petit Celler té el distintiu emblemàtic, com així.
1: Santa Maria, quan se va posar en marxa els emblemàtics, a tots els cellers de Santa Maria, que és el poble de Mallorca que té més cellers, els van declarar emblemàtics. Pel fet de que a Santa Maria, tant el món del vi com el món de la vinya, és una cosa emblemàtica i que de tota la vida ha estat aquí.
2: Clar, i vosaltres vau dir, nosaltres som nous, però també som emblemàtics.
1: Exacte, exacte. Vull dir, som emblemàtics perquè conservam també, és a dir, tal vegada el celler del 2013, però les vinyes que cultivam sí que en fa més de 50 anys que estan en el món. Per tant, vinyes que manejant nosaltres, que va sembrar el president Sebastià, el meu soci, tenen més de 50 anys. Per tant, són ben emblemàtiques, aquestes vinyes. Vàrem aconseguir que se reconegués que tot i, sobretot en el nostre cas, que som dels cellers més joves de Santa Maria, que se reconegués que Santa Maria és un gran poble de vi i de vinya i amb aquest distintiu queda ben palès.
3: Tres ràdios Patrimoni. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
0: Toca acomiadar-nos. Com deia en Xavi a la introducció, som ara un poc més savis que tot just fa una hora. I ho som gràcies a les explicacions i els testimonis que ens han aportat els gestors de mascotes La Rambla, de Palma, i de 7103 Petit Celler, de Santa Maria. Un plaer haver compartit aquesta estona de ràdio amb vosaltres per traslladar-vos les respectives històries en el programa. Un programa, per cert, que fan possible cada setmana un bon grup de professionals. En Xavi Olivier, com dèiem, a producció, retrats i entrevistes. Na Margalida Cifra i en Facundo Tenaglia al control de so. Vos deixam amb la cançó titulada Wine O'Clock, de Steel Morris. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques. No more working from dawn to dusk. Put assembly line behind. An idle mind is the devil's worship. Same goes for this idle head.

Pot Instagram accedir a les nostres converses personals? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: En el programa d'avui posem el focus en una notícia recent que ha reobert un debat fonamental sobre privadesa i seguretat digital. Parlem de la decisió de Meta d'eliminar el xifrat d'extrem a extrem dels seus chats d'Instagram. Aquesta mesura implica que a partir d'ara la companyia podrà accedir al contingut de converses privades que fins ara estaven protegides. En parlarem amb Toni Pérez, membre de l'equip de seguretat TIC de la Universitat de les Illes Balears. A més, també parlarem d'una nova xarxa social que vol recuperar espais propis a internet. Creada íntegrament en català i pensada per a la comunitat catalana o parlant, en poques setmanes de vida ja compta amb uns 16.000 usuaris. Avui en parlarem amb el seu creador, l'emprenedor i desenvolupador Metcal Calawi. Abans, però, anem a veure si això va.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

I donam el sus en aquesta hora la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic i informàtic. Si la setmana passada en Pato

0: Quan ens parlava del ciberpunk, avui s'endinsa en el ciberdesk.
1: Benvinguts una altra vegada a la secció de Cultura Geek. Una secció, sobretot, de un poc de retroinformàtica o cosetes que el món de la informàtica va deixar enrere i hi ha pues, programes o videojocs o cultura de tot tipus que s'ha recuperat o que s'ha reivindicat en els temps. Una secció en la que també xerrem d'estètica i xerrem un poc de lo que s'emplea ara però que va triomfar en el passat, no? En el programa anterior vaig xerrar de l'estètica cyberpunk, sobretot de bon venia aquest terme i de bon sortia tota aquesta estètica que se va adoptar després al cine i també als llibres i tal. Però avui, de fet això servia d'introducció a lo d'avui, que volia xerrar-vos d'una cosa bastant nova, de fet, bastant nova la informació, però hi ha gent que va començar a fer això als anys 90 i són uns ordinadors portàtils totalment customitzables. De fet, hi ha una subcultura de gent que s'està fent els seus propis ordinadors un poc en contra de l'estètica tan homogènia de les companyies com Apple o Dell o totes aquestes propostes d'ordinadors que tenim ara que són molt secs, no? Tot com negre o gris, quadriculat i realment, si miram cap enrere, la promesa que teníem d'un futur tecnològic dels anys 80 o 90, tot el que veiem de les pel·lis i tal, era un món en el que tots aquests aparells de tecnologia en general eren d'una varietat estètica important. De fet, se veien formes de tot tipus, colors, caixes d'ordinadors transparents, amb llums de dins i ordinadors amb moltes formes. Els telèfons mòbils també, si miram els primers telèfons que varen tenir als anys principis del 2000, pues tenien moltes formes i tenien tapes i carcasses i colors de tot tipus. I això va anant ficant-se en una espècie de cul de sac tremendo, no? Perquè tot se va unificar i quasi, si veiem massa gent per el carrer, notem que tothom té quasi el mateix telèfon, no? I hi ha tota una subcultura per internet que està fent feina amb uns aparells que es diuen ciberdecks, i aquests ciberdecks són aquests ordinadors petits totalment customitzables i la gent els emplea per tot tipus de coses.
0: Però com funciona? I amb una placa de base, petiteta, que es diu Raspberry Pi.
1: Això està muntat a base d'una placa base molt petita, que de fet té el tamany d'una targeta de crèdit. És una placa base, que és el que du de dins un ordinador, que es diu Raspberry Pi. Aquest Raspberry Pi té diferents versions i sobretot és molt interessant perquè podem fer moltíssimes coses amb ella. De fet, molts diuen que l'únic límit és la nostra imaginació, no? I hi ha gent que les està empleant per fer ordinadors petits, servidors domèstics, també centres multimèdia, com un Smart TV o tal, i també per emplear-los per jugar, no? Com per fer instal·lacions a petites pantalles i fer una espècie de videojoc retro. Tota aquesta subcultura, que és una cosa com d'intervenir els objectes i fer-los personals, me va cridar molt l'atenció per una frase que vaig sentir, que era que si nosaltres no podem obrir o reparar els nostres telèfons mòbils, ordinador o tal, vol dir que no són nostres, no? O sigui, que li perteneixen a una altra persona perquè nosaltres no podem fer res amb ells. Si s'espenyen, les hem de tirar. I llavors aquesta gent, i sobretot, és un món molt de dones que estan customitzant els seus aparells tecnològics. Podeu trobar pues, molt de vídeos a les xarxes, a YouTube, de com s'estan customitzant des de juguetes a petits ordinadors de quan érem nins, així que tenien quatre funcions i tal. Les fiquen una placa d'aquestes i se poden augmentar moltes les capacitats de fer coses, no? Així que si teniu qualque interès en aquests ordenadors modulars i potser mirar qualque tutorial i tal per fer algo a casa, pues és un món super interessant i sobretot que intenta obrir les portes a una nova estètica, una estètica molt més variada de la tecnologia.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
0: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
3: Tentol!
4: Tentol!
3: Tentol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Som realment conscients de la quantitat d'informació personal que cedim cada dia a les grans plataformes? Avui posam el focus en una notícia que ha reobert un debat fonamental sobre privadesa i seguretat digital. La decisió de Meta d'eliminar el xifrat d'extrem a extrem dels xats d'Instagram, una mesura que significa que a partir d'ara la companyia podrà accedir al contingut de converses privades que fins ara estaven protegides. Un canvi que encén les alarmes entre experts en ciberseguretat i defensa de la privadesa digital, i és que sense l'encriptat, la companyia de Mark Zuckerberg podria utilitzar la informació recopilada als xats per entrenar els sistemes d'intel·ligència artificial, a més d'extreure patrons d'ús dels perfils per ajustar els algoritmes i dels algoritmes de recomanació que utilitzen, ja ho sabem, per a la publicitat. Però què implica exactament perdre aquest xifrat? Estem davant d'una renúncia de la privadesa? Per entendre millor què està passant i, sobretot, com ens afecta com a usuaris, avui ens acompanya Toni Pérez, membre de l'equip de seguretat TIC de la Universitat de les Illes Balears, amb qui parlarem precisament d'això, de la privadesa, de riscos digitals i també de com una universitat afronta els nous reptes de ciberseguretat en un entorn cada vegada més complex. Benvingut a Codi Beta, Toni. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
1: Gràcies a vosaltres, encantat d'estar aquí.
0: Per començar, Toni, explica'ns què significa exactament això de que Instagram elimini un xifrat d'extrem a extrem en els xats. Què és aquest xifrat d'extrem a extrem?
1: Bé, això per lo que té d'implicació és que a partir d'ara Meta, totes les dades que guardin els seus servidors pot serà analitzada sense cap tipus d'esforç, perquè estarà totalment en clar. I aquesta anàlisi pot serà realitzat per tècnics, per IAs, o inclús per part d'autoritats, en el cas de que rebin un requeriment judicial per qualque tipus d'infracció. No? I, a més, en qualsevol moment, Meta pues, podria patir un incident de seguretat i que aquestes dades que són nostres s'haguessin exfiltrades. I aquestes dades, com que estan en clar, també podrien ser analitzades perquè hagi fet l'atac.
0: Què signifiquen que tingui accés en aquestes converses? O sigui, quines dades pot saber ara Meta que abans no podia saber?
1: Bueno, realment, és a dir, tenir un xifrat extrem a extrem no impedeix que l'aplicació ja analitzi les dades. Sobretot quan Meta és qui custodia les claus i és qui fa el desxifrat i ens presenta a la pantalla aquestes dades. L'aplicació de Meta, en aquest cas Instagram o qualsevol altra aplicació, realitza el desxifrat perquè té les claus en el dispositiu i en aquell moment, quan me'l demostra per pantalla, Meta pues, podria fa una anàlisi i pot veure, pues, mira, l'usuari està xerrant que vol comprar un ordenador. Convendria tenir-ho en compte per a l'hora de mostrar-li anuncis, no? I tot ho han patit, aquest tema. Un xifrat d'extrem a extrem protegeix l'accés a la informació quan està emmagatzemada fora del nostre dispositiu, no? O quan, per exemple, viatja per internet i només es pot desxifrar en els dispositius. Però el fet de que tinguem aquests missatges o que intercanviem aquest extrem a extrem no vol dir que la informació viatgi d'un cervell a un altre. No? És a dir, hi ha uns intermediaris que sabem que estan fent tractament. Per lo que a partir d'ara no és que ja Meta ja veia bastantes coses de nosaltres. No?
0: Clar, perquè ara ho has mencionat, tots hem vist que a qualsevol moment tenim un mòbil damunt la taula o feim alguna cerca i misteriosament no, ens apareix publicitat d'allò que hem mencionat. No? Quan una plataforma com ara diu que analitza els continguts, què fa exactament?
1: Clar, jo crec que ells, hi ha regulacions, no? I hi ha fins a quin punt se poden analitzar les dades. Estem si realment les autoritats poden arribar a tenir un control del que se pot arribar a analitzar, no? És a dir, el fet de que no només Meta, sinó que altres aplicacions estan corregent en el nostre dispositiu i només el fet de que una aplicació tingui permís per veure la pantalla pot veure qualsevol cosa que estigui escrivint. És a dir, si pot llegir fitxers, podrà analitzar fitxers i fotos que tinguem en el nostre mòbil. I si té accés al teclat, pot veure el que escrivim. I ja no diguem la càmera o el micròfon, no? I el que hem comentat, tu moltes vegades, tots en petit, estan al bar xerrant amb un companyero de que te vols anar de viatge a Vietnam i tot seguit tot són ofertes de viatges a Vietnam. I tu dius, això no és casualitat, no? És a dir, són moltes situacions i de vegades la realitat supera a la ficció, no? El que passa que tot això s'arriba a investigar cada vegada que qualcú me mostra publicitat que clarament l'ha agafada d'una conversa que l'he feta de vores mòbil. No s'investiguen aquestes coses, no? És complexa.
0: Clar, perquè també hi ha aquesta perversió que si tu vols, per exemple, utilitzar Instagram, que és la xarxa que xerram ara, però qualsevol altra aplicació, si tu no li dones permís, per exemple, perquè accedesqui en el teu micròfon, no podràs accedir a l'aplicació directament. Llavors, és com una,
1: Correcte.
0: no? És com una perversió que
1: Sí.
0: no sé si se pot fer massa cosa.
1: Sí, tot són mesures de seguretat que tu pots anar fent en l'aplicació, però òbviament, és a dir, de vegades tu vols escriure un missatge i en comptes de picar texta, el que vols és xerrar i que te faci aquest dictat. Pues per això sí que ha de poder accedir al micròfon, no? I vols enviar un àudio per WhatsApp i ha de tenir accés al micròfon, no? I vols enviar una foto automàticament des de l'aplicació d'Instagram i ha de tenir accés a la càmera. I quan dones accés, és a dir, aquest accés, de vegades és total, no? Però quan tens l'aplicació oberta, el bon ús i el mal ús, de vegades, pues, jo crec que de vegades sí que se superen els límits marcats.
0: Clar, mencionaves, Toni, que hi ha lleis, evidentment, que regulen tot això, però no sé si una empresa com Meta, en aquest cas, que és una multinacional, que bàsicament té ja moltes altres, no només és Instagram, sinó que té moltes altres aplicacions que utilitzem en el nostre dia a dia, és bona de controlar, i també el fet de que Meta tingui seu en els Estats Units implica que una llei europea pugui controlar les seves actuacions.
1: Correcte. És a dir, sí que és vera que de dia hi ha segons quin tipus de serveis on sí que tenen obligacions de que les dades no poden sortir d'Europa o segons quin tipus de tractaments, però avui en dia arriba a ser amb tanta complexitat la quantitat d'informació que manegen aquestes empreses i no m'hi cap en el cap d'aquestes autoritats, sí que poden fer una regulació però no tenen potència per poder arribar a controlar tot el que se fa, no? Amb aquesta informació. I hem vist casos, pues, de vegades casos que han estat sonats, no? de que, pues, que certes autoritats han demanat tenir accés a segon quin tipus d'informació, la companyia s'ha negat, o perquè està xifrada, o de més. Sí que veus que hi ha certs límits en què per aquí no van arribar, però tot el que nosaltres no sabem és molt complex. Jo trobo que les regulacions són importants, però el control de que fan aquestes empreses, és a dir, veig quasi impossible arribar a controlar tot el que poden arribar amb les nostres dades.
0: Clar, que poden arribar fent les nostres dades, però molta gent pensa, és que jo no tinc res a amagar. Però, clar, aquesta idea és una mica perillosa, no?, en el món digital.
1: Molt perillosa. Molt perillosa perquè jo trobo que tots tenim i durant molts anys s'han lluitat en els drets a la intimitat, en el lliure pensament, a la llibertat d'expressió, i aquestes llibertats jo considero que estan en perill. És a dir, perquè crec que moltes vegades la gent quan me diu això és que em fa molta de por a internet perquè me poden robar dos bés o me poden estafar, i jo dic és que tant de bo el màxim que et passi en aquesta vida en el món digital sigui una estafa econòmica. Perquè, és a dir, tu sempre tens dret, quan te passi alguna cosa, a denunciar, però hi ha incidents en què no s'arreglen amb una multa, no? Hi ha històries molt dures en què han afectat a persones, no? I jo, per exemple, si he de pensar en qualcú, pues, me preocupa gent que estimo, o, per exemple, els meus fills. És a dir, una simple foto que es torna viral, no? O un vídeo. És a dir, pues pot afectar molt a la vida d'un nen, no? I pot marcar molt. I no xerrant de xarxes professionals de ciberdelinqüents, sinó que simples fugues d'informació, no? O inclús mala praxis per nostre de publicar una foto que no hauries d'haver publicat o un missatge que no hauries d'haver dit i te poden afectar, no? És a dir, és a dir, a la teva vida, no? I per molt que t'apaguin una multa, no arreglarà allò, no? És a
0: No.
1: dir, és perillós.
0: El mal ja està fet i internet
1: Correcte.
0: no té fronteres en aquest sentit. Sigui com sigui, Toni, Meta justifica aquest canvi, que segurament per tot el que hem anat conversant és una minúcia per el
1: Sí.
0: por de que ja tenia, però el justifica per motius tècnics i de seguretat. Per tu això és una explicació convincent?
1: El seu servei, jo considero, és un servei gratuït, és a dir, i el producte som nosaltres. I l'explicació que fan és raonable. Realment, per ells, un xifrat extrem extrem els fa més complexa l'aplicació i també els hi complica es poden analitzar les nostres dades, cosa que és algo que per ells és lucratiu, analitzar les nostres dades. I per part i la part de seguretat, si ells tenen la informació en clar, sense xifrar, pues poden bloquejar, poden analitzar i les poden facilitar. Si les autoritats els diuen de que ha hagut qualque comportament il·lícit en qualque conversa o de més, pues ells, com que ho tindran en clar, podran oferir aquestes dades, no?, davant d'un requeriment judicial. No estaran xifrades, no? Són els motius. És un motiu tècnic i és un motiu de seguretat, no? Sí.
0: Hi ha manera de saber quines aplicacions respecten de veres la nostra privadesa?
1: És complicat. És complicat perquè realment tota aplicació o servei gratuït, jo sempre he assumit en que si és gratis és perquè no tots som el producte, no? És a dir, podríem anar xerrant i dir m'agrada més Telegram que WhatsApp. Sí, te podria dir que sí, que m'agrada més Telegram que WhatsApp, però, per exemple, Telegram no és una aplicació de codi obert que puguis analitzar per a veure què és el que fa realment Telegram. En aquest cas, doncs, hi ha una aplicació que es diu Signal, doncs, que sí que és de codi obert i està més orientada cap al tema de poder auditar i poder veure si què se fa amb la informació i te podria dir que Signal, doncs, és millor que Telegram, no? Però, clar, encara que una aplicació, doncs, respecti, no?, a que publiqui aquest codi, que és el que fa realment, hem de pensar que està corregent damunt d'un dispositiu i aquest dispositiu té altres aplicacions i també té un sistema operatiu. Pot tenir Android, pot tenir iOS, és a dir, pues darrere també hi ha aquesta banda que pot també influir contra la nostra privadesa. Te podria dir, pues, sí, Signal pot anar damunt un sistema operatiu que es diu Grafen OS, que és un sistema operatiu també orientat per córrer damunt els terminals de Pixel, que també va orientat cap a la part de privadesa. També pots emplear la xarxa Tor per intentar que les teves comunicacions vagin per camins no auditats, poder tenir un perfil separat de les teves aplicacions generals de les comunicacions, però ja t'he dit, tot això ni serà usable ni serà molt pràctic per l'usuari del dia a dia. És a
0: Clar.
1: dir, és molt complex, no? Sí.
0: Si qualcú té problema en aquest sentit i se'n vol desfer, és més fàcil que no tingui instal·lades aquestes aplicacions directament,
1: Totalment.
0: no?
1: Sí,
0: Perquè
1: totalment.
0: no sé si hi ha normativa més enllà, si jo ara me desinstal els meus comptes, aquestes aplicacions, demano que m'anul·lin els comptes, aquesta informació queda registrada durant un temps, s'esborra
1: En teoria,
0: automàticament?
1: per normativa, hi ha un dret a l'oblido, no? I ells haurien d'eliminar totes les teves dades. Correcte. Però, a més, tornem a lo que dèiem abans. Com de complex és auditar una empresa com Meta per saber que no hi ha cap rastre de les teves dades allà de dins. És a dir, i qui diu Meta diu altres. És a dir, jo tenc un cotxe, jo tenc un Tesla, i jo sé que tot el que jo faig dins el cotxe, tot el que s'agrava, està en els seus servidors i ho estan utilitzant per millorar el sistema autònom o el que sigui. Però som conscients que la meva privacitat està vulnerada perquè tenen les meves imatges. Si tu valores la teva privacitat, directament te diria, no te compris un Tesla, no? I diria el mateix, si tu valores molta teva privacitat, no tinguis Instagram, òbviament. És a dir, aniria radical, però és així, sí.
0: Estem en conversa amb Toni Pérez, membre de l'equip de seguretat TIC de la Universitat de les Illes Balears, i més enllà d'aquesta informació que ens ha cridat l'atenció i sobre la qual podíem començar a conversar amb ells com a expert en la matèria, també, Toni, et volíem demanar, sabent que formes part precisament d'aquest equip, per la teva feina a la universitat, quin pes té avui la ciberseguretat dins la gestió diària d'una institució com la Universitat de les Illes Balears?
1: Sí, el més important, que el millor que te pot passar en ciberseguretat és que ningú sàpiga que hi ets, no?
0: Ja.
1: Perquè quan te fas visible és que algo has fet malament, no? Ara mateix sí que som quatre persones en el grup de ciberseguretat, encara que no tenim dedicació exclusiva, que tenim altres responsabilitats, i realment a ciberseguretat hi pots dedicar tot el temps disponible i encara així no serà suficient. No? És a dir, i quan ens comparam amb altres universitats, i he de reconèixer que sí que tenim un bon nivell, és a dir, en comparació, no? Però sí que és vera que moltes vegades xerrant amb un company, moltes vegades me diu això el dito de que en el país de los ciegos el tuerto és el rei, no? I no em consola dir que tenim un bon nivell amb altres universitats, perquè si t'he de dir, jo vaig en fora el dia que te pugui dir que tenim un nivell suficient, no? És a dir, això és quasi, quasi infinit la feina que has de dedicar.
0: Clar, pens, en aquest cas el manco no ha traspassat en els mitjans, però sí que hi ha hagut altres universitats atacades amb els seus sistemes informàtics atacats, pens amb la Universitat Autònoma de Barcelona, crec que
1: Correcte.
0: també li va passar a la Pompeu Fabra, el cas de la Universitat Autònoma de Barcelona va deixar una setmana sense internet a tota la universitat. Crec que això no ha arribat a passar el manco, això, no ens ha arribat aquesta informació als mitjans de
1: No.
0: comunicació, però quins són els principals riscos digitals que pot
1: Sí,
0: afrontar una
1: i te
0: universitat?
1: puc dir, també va passar de Castilla-La Mancha, i per exemple, a Ciutat de Barcelona ja els tenim propers, i considero que tenen molt més nivell de ciberseguretat que nosaltres. O sigui, te puc dir que no és que digui que a nosaltres no ens ha passat perquè som millors, no te puc dir això. És a dir, jo realment ho vaig viure, vaig veure el patiment que varen patir ells, i els anaven donant ànims, no? I és que és vera que com a universitat, clar, nosaltres hem de protegir tota la part d'informació sensible que tenim en els nostres servidors i tota la propietat intel·lectual dels nostres investigadors, no? I així com a assegurar la disponibilitat tant dels serveis com de l'accés a internet tant d'usuaris, professors i alumnes. I t'he dit, les universitats patim una pressió d'amenaça constant, no? Perquè te facis un poc una idea, nosaltres tenim muntada com una cúpula de protecció, i ara mateix estem a l'ordre d'uns més de 20 milions d'actors que estem infiltrant, i diàriament, si traiem estadístiques, està infiltrant el 90% o més del 90% de les connexions que ens arriben a la universitat, perquè ja les consideren malicioses. I de les que entren, posant una mitja d'unes 25.000 IPs noves cada dia, diferents, perquè ja consideren que també són malicioses, no? I tot aquest bloqueig, al final, és una constant intercanvi d'intel·ligència amb altres universitats, perquè també ells vagin protegint també les barreres, i així mos anem entre tots fent una xarxa, pues, més robusta, no? I tot això, pues, el que dèiem, ha de ser invisible per l'usuari. L'usuari el que ha de veure és que tot funciona i que no m'han infectat, no? És a dir, però quan nosaltres tenim un poc escapa de fora i veiem tot el que mos està arribant, abruma, no?, aquesta activitat que hi ha.
0: Perquè, clar, això hi ha dues bandes, evidentment vosaltres feis com aquesta feina, podem dir invisible, però també hi ha totes les persones, ja siguin personal de la universitat o estudiants, que utilitzen els sistemes de la UIB i que segurament cometen errors a l'hora de connectar-se o de fer aquestes gestions informàtiques. Quina és l'error de seguretat més habitual que detectau?
1: Amb diferència, la gestió de credencials, no? És a dir, sí
0: Ha
1: que la part de quan t'ocupes li han robat les credencials, ja bé perquè els han empleades altres serveis, o que ha hagut un phishing, i el que detectam és intents d'accedir, no? Pues en aquestes bústies per robar també altres credencials. Veiem credencials nostres que s'estan venent a la dark web, no? Pues per diferents actors i per tenir diferents accions, no? És a dir, som realment una xarxa, pues, que tenim molt de sistemes potents, xarxes d'internet molt potents, i no és que, a part de robar-nos informació, pues, també ens solen utilitzar com a punt d'inici cap a altres tipus d'atacs, no? És a dir, ens empleen com a punt intermig, no? I és això el que en el dia a dia, pues, intentant, pues, recuperar, fer renovacions de passwords, forçar segons factor d'autenticació perquè no pugui tornar a passar, i és el més destacat, diguéssim, que sí que se'n donen compte d'usuaris.
0: La intel·ligència artificial, diguéssim, la generativa, el fet que estigui molt més a mà per molta de gent, vos complica la feina en el vostre dia a dia? Complica les qüestions de ciberseguretat?
1: Exponencialment. Sí, se nota moltíssim com ara, de cada vegada, els phishings, pues, són el que són els correus maliciosos, venen quasi perfectes, venen molt dirigits, és a dir, molt ben redactats, no? I en això se nota que si intel·ligència artificial, pues, amb quatre dades de la nostra pàgina web o amb quatre dades d'un usuari, tot d'una ja poden fer mails, pues, xerrant directament amb un llenguatge que és pràcticament calcat en els usuaris que estan suplantant, no? I pues, el que se veu ara mateix, és a dir, en la part de detecció de vulnerabilitats, que està siguent, pues, molt exponencial. Vulnerabilitats, de dia a ser el que estan publicant dia a dia, parxeant servidors, perquè, clar, és a dir, en el final, la intel·ligència artificial està detectant vulnerabilitats, i tant ho detecten els bons com els dolents. I en això estem, sí.
0: Ja per acabar, per anar tancant i connectant també amb la qüestió que parlàvem inicialment de la privadesa a Instagram, de les nostres dades, de per què s'utilitzen, de per què no. Si avui mateix un oient volgués millorar aquesta privadesa digital, a part del que hem dit, que si no se vol exposar, que no tingui directament Instagram, què podria fer? Quines coses hauria de fer immediatament?
1: Jo sí que com a primer punt sí que el tema de mantenir aplicacions i dispositius actualitzats. A tots ens fa peresa tenir-ho actualitzat perquè de vegades canvien, però el dia a dia ho hem de tenir tot actualitzat. Important, per la part de credencials, sempre tenir un factor extra a part de la típica contrasenya. És a dir, pues, que hi hagi un SMS, un segon factor d'autenticació, algo que mos protegeixi davant si mos roben el password, que no tinguin accés a les nostres dades. I ja una part més social, que seria, si tu estàs fent una foto i trobes que és delicada, pensa-ho dues vegades abans de fer-la, no? I si escrius un missatge que per tu és privat, també pensa dues vegades abans d'escriure-ho, no? Jo considero que és un bon exercici es donar per fet de que tot és vulnerable, no? O ja ho és, o ho serà, o no ho sabem i ja ho és vulnerable, no? I que tota aplicació o dispositiu pot estar compromès, no? És a dir, és paranoic, ho entenc, però crec que és un exercici que sí que hauríem d'interioritzar, això.
0: I tenim feina per fer. Toni Pérez, membre de l'equip de seguretat TIC de la Universitat de les Illes Balears. Amb ell hem conversat de privadesa, de riscos digitals a la universitat, però també fora, arran d'aquesta notícia de la decisió de Meta d'eliminar el xifrat d'extrem a extrem dels seus xats d'Instagram. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona a nosaltres, Toni, que vagi molt bé.
1: A l'altre, fins una altra.
0: Fins una altra.
1: Adéu. Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
0: per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
0: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual... actual,
0: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Xarxa experta.

0: I ens endinsam de nou en el món de la tecnologia, però parlam també de llengua i de sobirania digital. En un moment en què les grans plataformes globals semblen monopolitzar la nostra vida digital, tot just en xerràvem, recentment ha aparegut una iniciativa que va una miqueta contracorrent. Parlam de Xiuxiuejar, una nova xarxa social creada íntegrament en català, pensada per a la comunitat catalanoparlant i amb una idea de fons clara, recuperar espais propis a internet. El projecte ha despertat molt d'interès perquè proposa una alternativa tecnològica i també té una reflexió de fons. Podem construir eines digitals alineades amb la nostra llengua, els nostres valors i amb el control sobre les nostres dades. Darrere d'aquesta iniciativa, d'aquest xiu-xiuejar, hi ha Metcal Calawi. Ell és emprenedor i desenvolupador amb una trajectòria vital extraordinària. Calawi va néixer a Síria, va arribar a Catalunya com a refugiat, fugint de la guerra, i avui s'ha convertit precisament en l'impulsor d'aquest projecte que uneix innovació, identitat i compromís cultural. Amb ell parlàvem avui de xiu-xiuejar, també del futur de les xarxes socials, del paper del català en l'entorn digital i de construir tecnologia des de casa. Metcal Calawi, benvingut a Codi Beta.
1: Hola, moltes gràcies per tenir-me.
0: Explica'ns per començar, d'on sorgeix aquesta idea? Què t'impulsa a crear aquesta xarxa social en un món tan dominat per plataformes globals i unificades?
1: Bueno, aquest projecte vaig pensar fa més que un any, la veritat, i jo sempre volia fer una xarxa social que estigui en català, perquè quan vaig mirar i així, que no hi havia tant contingut, no hi havia com un llar digital o un lloc específic per al català, i bueno, vaig pensar, perquè a mi m'agrada molt l'idioma, la veritat, perquè fa ara 9 anys que visc aquí i m'agrada molt i parlo molt el català. I bueno, perquè soc informàtic i també volia fer sempre com un projecte diferent i vaig pensar per fer aquest projecte. I, però bueno, no vaig poder fer aquest projecte fins ara perquè bueno, ara amb eines d'AI i tot, que bueno, vaig començar a fer quasi 3 mesos, més o menys. I bueno, després quan vaig començar el projecte i vaig publicar, bueno, va tenir molt èxit i molta gent va començar a entrar i vaig pensar, pues sí, la veritat té valor i ara estic pensant per fer-lo una cosa més seriosa i estem fent com un tipus... Bueno, la xarxa social és una barreja de totes les xarxes en general, però és diferent perquè... el focus és més de l'identitat i la llengua catalana en lloc d'arribar global o arribar a molta gent en tot el món, no? Això és el nostre focus. I també com a eina digital és una barreja entre Twitter, és com coses de Twitter, té coses d'Instagram, té coses de TikTok i té, per exemple, les coses bones de tot, no? Uh-huh. I això és la idea.
0: Les coses bones de tot, per aquelles persones que no l'hagin vista encara, està disponible tant per web com per mòbil. Estèticament ens la podem imaginar el manco a la web molt similar a X, però explica'ns una miqueta, a nivell de funcionament, que dius que agafa les coses bones una miqueta de totes les xarxes que ja coneixem, com funciona i quines són aquestes característiques que defineixen xiu-xiuejar?
1: Bueno, al principi és de text, no? És com a Twitter. Perquè com he dit jo, el focus és l'idioma i volia fer que la gent que fan servir més l'idioma escrita, bueno, la gent com fan, quan publiquen una publicació es diu xiu, de xiu-xiueja, no? La publicació es diu xiu de text i, bueno, és una publicació corta de 500 caràcters i, bueno, expliques el teu pensament o què vols explicar, no? També hi ha altres coses com motivos fils, threads, no? Pots escriure un fil de diferents seccions i explicar una cosa més llarga, no? Tipo article llarga, no? Mm-hmm. I també... hi ha altra cosa que es diu flashos. Els flashos són els nostres vídeos, no? Perquè jo volia fer la cosa més... com més... tenim més identitat nostra, no? I jo volia tenir uns noms propis, per això Flash és com, no? És una paraula en català, no? I són els vídeos de Xuxueja, i són, pots posar un vídeo de 5 minuts, més o menys, no? I, bueno, i també és tipus TikTok perquè pots anar i veure, bueno, i escar amunt o a baix, tipus TikTok també, i mirar aquests vídeos. I també hi ha altres coses més de cultura, per exemple, la paraula del dia, això és cada dia pots donar likes, bueno, comentaris, també tots els funcionaments tenen comentaris així perquè la gent poden interactuar entre ells i tot, també poden guardar coses si els agrada. També una cosa més interessant que van fer que una cosa que es diu espais, que pots crear un espai o unir-te a un espai que és un sobre tema específic de que tu t'agrada o t'interessa, per exemple, espais d'humors, de refrans, d'enigmes, de espais, per exemple, de, no sé, de Barcelona, de Girona, de diferents llocs també, una cosa que tu t'interessa que és més a prop a tu, no? I sí, això és com el Reddit, si coneixes el Reddit té coses així que es diu subreddit, també això vaig agafar del Reddit i vaig fer, i la gent, la veritat, li agrada molt aquest apartat. I també hi ha altres coses, per exemple, el Xuxueja no té algoritme, perquè volíem estar una mica més lluny d'aquestes coses que manipular o fer-te que veure o fer servir el que ells volen, no?, en aquestes xarxes i fes-te que estàs davant la pantalla tot el dia. Això no volíem, i volíem que tu tens control sobre totes les coses que estàs mirant, no? I per això és la, tots els xius o tota la publicació surten en un ordre cronològic, i normalment surten en ordre de, bueno, de gent que tu segueixes o et segueixen o en aquesta manera, perquè, bueno, al final no, no, algoritme o així no volíem tenir aquesta cosa. I, bueno, hi ha moltes coses, la veritat, però jo crec que no tenim temps per explicar-lo tot.
0: Heu sí, incorporat sí. Diverses iniciatives, la paraula del sí. dia, els espais temàtics que ens sí. mencionaves, hi ha xius sí. que són com els tuits, format curt, sí. els flashos que serien vídeos, espais on podem debatre o escriure una miqueta més a fons amb aquests articles. I això, aquesta xarxa, es presenta com la primera xarxa social exclusivament en català, i ja s'ho per als 16.000 usuaris actius. Jo no sé si t'esperaves en aquests pocs mesos aquesta resposta tan ràpida.
1: No, la veritat, és com és tot de sorpresa, estic, és com és que està funcionant, no? Està arribant a molta gent i la gent està fent servir i agrada, i sí, la veritat, ara estic agafant més sèrio i ara estic treballant com 24/7, no? Tot el dia amb aquest projecte i, bueno, no estic treballant, bueno, no treballo per a una empresa o així, treballo sol ara, no estic enviat de ningú i estic posant tot el temps complet per fer aquest projecte, per fer-lo millor possible. I també estic intentant arribar, perquè estic arribant a més figures públiques com, no sé, artistes, cantants, perquè jo volia el públic de Xuxueja que serà més de cultura, de música, de artistes, no? Mm-hmm. I estic intentant i comunicar amb aquesta gent, no? Mm-hmm. Tot i que estan entrant més polítics ara, però bueno, almenys ja estan entrant molta gent, no? I sí, la veritat que no mai vaig pensar que tindrà aquest èxit en 3 mesos, mm-hmm. no?
0: Sí. Més enllà d'això i d'aquest creixement que a poc es va consolidant, un dels teus arguments, i abans ho mencionaves, a més, tot surt per ordre cronològic, no hi ha algoritmes, és precisament una miqueta la privadesa. El servidor inicialment era a casa teva, ara això ja no és així, està a un núvol, però, clar, això és una decisió simbòlica, no? Quin model utilitza Xiu-Xiu-Ajà com a alternativa?
1: Bueno, com has dit tu, és com això, l'algoritme fèiem tipus cronològic, també hi ha filtres, per exemple, si vols silenciar usuaris, si vols silenciar contingut no t'agrada, si vols bloquejar, si vols controlar o fer informes d'altres, no? Això Tot són eines per tu per controlar el contingut, no? En una manera que tu tens el control manual, tu. Sí. I també, com has dit tu, vaig començar amb el servidor, tenia un servidor petit a casa fa 3 mesos, però després, quan van entrar molta gent, això no podia fer, i ara tenim un servidor que està en Alemanya, amb una empresa de cloud, ja. I per ara està funcionant molt bé. I l'idea també és com buscar un proveïdor aquí en Catalunya. Jo crec que hi ha un i estem parlant amb ells i potser aviat ho farem portem tot el projecte aquí. Serà tot en Catalunya, no?
0: Per tant,
1: Això és el...
0: sobirania,
1: Sí.
0: sobirania plena en aquest
1: Sí,
0: sentit, si ja
1: sí,
0: teniu
1: sí.
0: el servidor en
1: Sí.
0: el propi territori.
1: Sí.
0: Ara mateix, si us diu ja, ho dèiem, és web, també des de fa 2 mesos està disponible el mòbil. Funciona tots els dispositius, tant Apple com Android?
1: Sí, funciona tota la funcionalitat, funciona molt bé amb l'Android i amb l'iPhone. La majoria de la gent jo crec que tenen Android, en general en països catalans, i més o menys funciona bé, sí. I la veritat, el que implementa tot això, el que programa tot això al web, tant al web com al mòbil, que faig jo encara, no tinc ningú que m'ajudi encara, no és perquè no tinc confiança, és que perquè amb l'IA ara pot fer moltes coses i ara estic més o menys com cobrent tot, tot i que ara és com perquè estic fent altres coses no són programar com intentar arribar a gent, fer entrevistes, parlar amb diaris i estic acabant com, és que no puc fer tot, no?
0: Clar.
1: I per això, vaig acabar com fa un mes o així, van entrar gent com moderador, no? Com voluntaris, volien fer com voluntaris i ara, treballen amb mi, no? Perquè jo no podia també moderar el contingut de la xarxa de milers de persones. És impossible, no? Jo no podia fer sol, no? Vaig començar a fer-lo amb IA, però no funcionava bé i és com gestionar que gent gestionen era millor. I, són voluntaris que estan fent per qui agrada. I hi ha altra gent també que treballa amb mi com un advisor que estem intentant buscar finançament i hi ha altra gent també que volien entrar com ajudar-me per programar o per implementar coses noves també.
0: Per tant, hi ha plans de futur aquí.
1: Sí. Ara, els primers 3 anys vull que estigui la xarxa estable i arribar a més número de gent possible, perquè jo crec que en total hi ha com 10 milions de catalanoparlant, en tot el món en general, no? Jo vull intentar com a mínim arribar al 10%, no? En aquests 3 anys i tenir com un sistema tot tot en català i que tingui, com he dit, com el més estable possible. I després, la meva idea, la visió que tinc, la veritat és com fer-lo com tipus superapp, perquè no sé si coneixes aquest concepte, però hi ha, per exemple, una app en Xina que es diu WeChat, i aquest app que, per exemple, és una xarxa social i té altres coses. Per exemple, pots comprar coses tipus Amazon, pots buscar feina, pots buscar coses també, pots fer intercanvi de coses també, pots llegir, moltíssimes coses, no? I això és la idea, és com tenir-lo, canviar el seu joc ja a superapp, que un ecosistema gran, que tot en català.
0: Quin és el principal obstacle que trobes? Perquè parlaves de la dificultat de fer-ho tu tot sol, d'aquestes persones que a nivell voluntari s'hi han afegit ara, però no sé si és la part de programar, la part tecnològica, el finançament, o aconseguir una massa, no?, d'usuaris que utilitzin Xiuxiuejar diàriament.
1: Ara hi ha dues coses difícils per mi. Per exemple, la primera cosa és com les figures públiques, com he dit jo, artistes, cantants, músics, que entren. Hi ha, però la veritat és molt poc. I jo entenc per què no volen entrar, perquè potser no troben un públic gran, perquè si entres a un Instagram d'ells, potser tenen 30.000 o 50.000 de seguidors. I estic intentant arribar a ells i que entren o així. És com, però, bueno, encara no tinc moltes respostes d'ells i encara no volen venir, però jo crec que perquè la xarxa és nova encara. Però això és un obstacle gran per mi, encara. Estic intentant fa temps, però és una mica difícil arribar a ells o intentar que venen, no? I altra cosa és com he dit jo, moderar el contingut, i això va començar molt difícil, perquè quan jo estava sol, ara és una mica fàcil, no, bueno, no fàcil, però encara hi ha conflictes i coses, no? Bueno, perquè estàs gestionant gent al final, el contingut de gent, i la gent a vegades diuen hi ha censura i no sé, però no és veritat, perquè no hi ha censura, això depèn del contingut el que estàs posant, si segueixes les normes o no, no? I també hi ha altra cosa, que moltes vegades la gent intenten comparar la xarxa amb xarxes grans, intenten comparar amb Twitter, per exemple, però Twitter té potser 10.000 d'empleats, no?
0: Clar.
1: I, bueno, Xuxueja té,
0: Una
1: no
0: persona
1: sé,
0: empleada
1: una persona i dos, tres voluntaris, no?
0: per...
1: I no, la gent això no poden entendre,
0: Ja.
1: perquè saben, això és una aplicació, i no saben que, ah, no, és una aplicació, és un grup de persones gestionant. Però no, és molt, molt diferent. El Twitter té milers de servidors, té milers de persones que treballen, té bilions d'euros cada any, no? Nosaltres guanyem res.
0: Idò, i a poc a poc, molta sort, molts ànims. Metcal Calawi, creador d'aquesta primera xarxa social d'integrament en català, Xiuxiuejar, que ja està disponible tant en web com en app. Així que ja ho sabeu, a descarregar l'aplicació. Moltíssimes gràcies, Metcal. Que vagi molt
1: Moltes
0: bé.
1: gràcies.
0: Fins una altra.
1: Adéu. Adéu.
2: El retrovisor.

I en el retrovisor d'avui viatjant fins al mes de maig de l'any 1888, quan l'enginyer i inventor Nikola Tesla va presentar davant l'American Institute of Electrical Engineers un sistema revolucionari basat en corrent alterna. Aquesta proposta incloïa motors i transformadors polifàsics capaços de generar i transmetre electricitat de manera molt més eficient que els sistemes existents fins aleshores. La seva intervenció va captar l'atenció de la comunitat científica i industrial del moment. El sistema de Tesla es basava en la utilització de corrents alternes desfasades, fet que permetia crear camps magnètics giratoris. Aquest principi era clau per al funcionament dels motors elèctrics, ja que eliminava la necessitat de components més complexos i manco eficients utilitzats en els sistemes de corrent continu. Aquella presentació de 1888 es considera encara avui l'inici tècnic de la gran transició energètica del segle XIX. Gràcies a aquestes aportacions es varen establir les bases dels sistemes elèctrics moderns que encara avui dia utilitzen. L'impacte de Tesla no només va transformar la indústria, sinó que va contribuir a l'electrificació de les ciutats i al desenvolupament tecnològic global. Amb aquest punt històric que acabem el programa d'avui, Maria Lídia Cifra ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

0: internet. Estau preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No Venim amb Manuel. Avui a No Venim amb Manuel volem parlar d'un tema que aquests dies preocupa molt en els joves, que són els exàmens, no? I aquests nervis, l'estrès i la pressió que se viuen en aquest context, especialment davant les proves d'accés a la universitat, que és un moment concret de molt d'estrès, de vegades. Per parlar-ne, avui ens acompanya José Luis Ortego, que és psicopedagog, que fa xerrades i cursos per ajudar els joves a gestionar millor aquesta etapa i també entendre com funciona el cervell quan aprèn, especialment en situacions de pressió. Bon dia, José Luis, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Idò, anem a parlar una miqueta d'aquest tema, ara que estem en època d'exàmens i que arriben també aquestes proves d'accés a la universitat. Hi ha molts joves que aquests dies manifesten viure amb la por de suspendre i també amb aquesta sensació constant que pots a tots recordar d'aquesta etapa de no arribar a tot. Per començar, te voldríem demanar com se pot afrontar mentalment aquesta saturació, aquesta pressió.
1: Sí, és veritat que hi ha molts alumnes ara que s'estan enfrontant, que estan a punt d'enfrontar-se un dels moments més importants de la seva carrera d'estudiant i professional, quasi, perquè han de decidir què volen ser, però també necessiten obtenir una nota per entrar a la carrera, que serà el que seran a partir d'aquest moment, no? I ells tenen molta pressió, molta por, molta no podré arribar, no podré treure la nota, i jo crec que està concentrat en aquest resultat, no? El resultat final fa que perdem aquesta necessitat de gaudir del que estem fent, que és quan les coses ens surten bé, que és quan no estem pensant en el resultat final, sinó disfrutant d'allò que estic fent. Sí, que he estudiat, he fet molta feina i vaig a demostrar, no? Jo sempre dic que el dia de l'examen ha de ser un dia de festa, d'anar a demostrar el que he après, i no un dia que sembla que sigui un sacrifici allà, que me sacrificaran, que serà que ho faré malament, que tot anirà malament. No, és un dia de festa. És el dia que tu has estudiat, has fet la teva feina. Allà és el dia que la fi arriba, és el dia que puc demostrar el que sé.
0: És un canvi d'interpretació.
1: Sí, tot té a veure amb allà on estem mirant.
0: I quin tipus d'estratègies se poden posar en pràctica quan viuen aquestes setmanes, no, d'estrès, uh-huh, i d'estar una mica agobiats?
1: Sí, jo crec que són dies molt intensos. Un ha d'afrontar, ha d'entendre que són dies específics per estar concentrat només en això. És la teva feina. Són dies que has de plantejar que ja arribarà l'estiu, serà un premi, però que aquests dies has de fer un esforç final. I és veritat que ja duim tot el temps del batxillerat, tot el curs, allà fem molta feina, moltes avaluacions continuades, però que ara queden unes setmanes que has de fer un sprint final. I aquest sprint jo crec que és molt important planificar-ho bé, però planificar tant mental com físicament. Descansar és molt important. I bé, ara veurem algunes tècniques ja més específiques.
0: Ara entrarem en matèria, no?
1: Entrarem, sí.
0: En qualsevol cas, ara hem estat parlant de l'estrès, no?, dels nervis. Uh-huh. Moltes vegades se veuen els nervis com una cosa negativa, però també hi ha qui diu que una certa activació, un poc d'estrès, poden ajudar a rendir millor. Fins a quin punt això és així?
1: Sí, això és... Els psicòlegs especialistes en esport ajuden els esportistes d'alt rendiment a canviar la seva mentalitat davant d'una prova. I és que no han de veure aquest estrès com una cosa negativa, sinó que el que en anglès li diuen excitement, que és com una activació positiva, és com una motivació, com estar entusiasmat, no?, de fer esa cosa. Si ho miram aquest estrès com a por, com una cosa dolenta, ens farà mal. Però si ho miram com una situació a la qual, això que jo deia abans, no?, que a la fi ha arribat el moment, no?, aquest esperat, ho prens com una cosa positiva, constructiva. Jo sempre dic que no s'ha de... Jo, la psicologia positiva, m'agrada més xerrar d'idees constructives o idees destructives. Si jo estic pensant, això ja anirà malament, ja veurem a posar una pregunta que no sé, això és destructiu. Però jo he de pensar, he de confiar en que me demanaran el que jo sé, perquè he estudiat molt, perquè m'he esforçat, llavors l'únic que he de fer és estar tranquil, molt tranquil i molt concentrat per poder respondre bé allò que jo sé fer bé.
0: D'acord, en qualsevol cas, per poder tenir aquesta tranquil·litat, imagino que s'ha d'haver preparat bé
1: aquest
0: estudi.
1: Sí, no, clar que sí.
0: I per això anem a parlar també una mica de la preparació. Moltes vegades hi ha joves que diuen que els costa molt posar-se a estudiar, no? Aquell moment de dir, ala, segur

0: I me posaré a estudiar
1: sí.
0: I fins i tot se parla molt de procrastinació, no? D'anar-ho deixant, d'anar postergant.
1: Sí.
0: Com podem diferenciar si aquesta procrastinació és una falta d'organització o d'hàbits, o si darrere hi ha més aquesta por de fracassar, no?
1: Sí, de perfeccionisme. Mm-hmm. Sí, jo crec que aquí jo sempre parlam de dues idees aquí, però almenys jo ho entenc així. Hi ha el perfeccionisme, que seria la idea de que no m'hi pos perquè ho vull fer perfecte i tan por de fer-ho, de fer-ho no fer-ho bé. També pot ser això, no, de dir, uf, sé que m'ha durat moltes hores i ja ni m'hi pos, ja ho deixaré per demà, que ara no tinc ganes. Però per una altra banda també hi ha una qüestió que és que de manera inconscient el nostre cervell sap que memoritza millor quan hi ha una situació d'estrès. Hi ha persones que funcionen millor amb estrès, amb aquesta activació que dèiem abans. I és veritat que s'ha demostrat que la memòria queda més fermada quan estic en una situació estressant. És com quan vivim una situació especial, no? que és superexcitant això, i me queda
0: estàs
1: molt més...
0: Alerta,
1: que no allò que és normal, habitual, que el que és habitual. Jo, per exemple, si te demanen que vares dinar fa 3 dies, igual hauries de fer un esforç extraordinari. Però si recordes que estaves dinant un dia que va passar una cosa extraordinària que te va estressar, segurament recordaràs que estava passant allà, no? I ara què passa? Que els alumnes necessiten aquest estrès dels 3 darrers dies, no?, per poder memoritzar millor. És una paradoxa, però crec que no és la millor estratègia. Però sí que explica un poc per què ho deixem per darrer moment.
0: També hi ha molts estudiants que passen hores davant dels apunts. No és que no s'hi posin, s'hi posen, però després senten que no retenen res, que estan allà, però allò no avança. Quan passa això, què és el que sol estar passant?
1: Sí, jo sempre dic que l'alumnat en general, les famílies, ton pare, ta mare, el mestre, te diu, has d'estudiar més. I què és estudiar? Jo crec que no, estudiar no és ficar-se a la teva habitació i seure davant els apunts i llegir, repetir. Jo crec que és molt important entendre que s'han de fer una cosa que els experts diuen manipulacions mentals. Tu has de refer aquesta informació, has de seleccionar la informació rellevant, sobretot, has de reconstruir la informació amb esquemes visuals que tinguin unes certes característiques especials. Per exemple, has de fer que siguin especials. Has de fer que siguin que connecti amb allò que tu ja saps. Això se li diu aprenentatge significatiu. Tu no, si tu vols entendre una cosa, el que fas és posar-te un exemple de la vida real, alguna cosa que tu ja sàpigues, que puguis connectar. És superimportant poder connectar el que tu ja saps amb el nou coneixement. I d'aquesta manera se generen associacions que, si les associacions aconseguin que siguin inversemblants, especials, extraordinàries, fa que la memòria ho recordi millor. Però s'ha de manipular la informació. No puc deixar-la ja tal i qual com està en els apunts, i el que he de fer és convertir-la en històries extraordinàries. Hi ha moltes tècniques.
0: Idò, mamem, t'anem a demanar alguna. Ja deies tu que el tema de rellegir el temari una vegada i una altra no sol ser massa productiu. De quina manera, petites pinzellades, idees que ens puguis donar, de quina manera se podria estudiar de forma més efectiva? Tu ja apuntaves el tema de reconstruir aquests apunts. Què més se podria fer?
1: Mira, els alumnes, quan jo faig cursos de mnemotècnia, tècnica d'estudi, els demanen quines mnemotècnies coneixeu. Sempre me diuen, pues, fer acrònims o fer acròstics. Jo els dic, molt bé, això és de pàrvuls, de primer de mnemotècnia. N'hi ha 5 o 6 tècniques que se poden utilitzar, que han fet, per exemple, substitució numèrica. Se pot fer utilitzar un mètode grec molt, molt, molt antic, que és el logis, col·locar les idees en llocs que jo ja conec habitualment. Això també se li sol dir logis és una línia recta, i palau mental és quan és un espai arquitectònic, per exemple, la meva habitació. Puc col·locar les idees a les parets i als racons de la meva habitació, i després només he de recórrer la meva habitació mentalment i me surten aquelles idees que he deixat allà a cada puesto, no? Llocs que jo ja coneixia prèviament. Això són mètodes superantics i són supereficients a l'hora de recordar informació.
0: I a part d'aquestes tècniques que s'han de conèixer una mica, de quina manera podem estudiar perquè aquell aprenentatge, per assolir aquell aprenentatge?
1: Sí.
0: Fer-se preguntes, per exemple, com se pot
1: fer? Nosaltres solem recomanar que hi ha una combinació molt, molt, molt potent, que és els experts ja ho saben, tot això hi ha evidències científiques, és el repàs espaiat amb avaluació activa del record. El repàs espaiat vol dir que he d'estudiar, és millor estudiar un quart d'hora, 20 minuts, 4 dies diferents la mateixa matèria abans d'una prova, que estudiar 4 hores seguides. El repàs espaiat. És superimportant dormir. Dormir allò que he estudiat perquè el cervell compon i se queda amb allò que ha estat important, estressant, interessant per jo. I l'altre és avaluar-me. Evocació, que se diu. No? Avaluar-me sense mirar els apunts. Què en sé d'això? Què sé? De què me record? I tant pot ser que t'ho diguis a tu mateix, que li diguis a la teva Pepa preferida, o que li diguis a un amic, que cridis per telèfon, o que li diguis a ton pare, a ta mare.
0: Allò que deia de demanar-te la lliçó, no?
1: Demanar-te la lliçó. Això mateix, però també fer-ho amb les teves paraules, no de memòria ja com un loro, diguéssim, no? Sinó rememorar aquelles manipulacions mentals, aquells locis, aquells camins que tu has utilitzat per recordar informació.
0: Molt bé, ho apuntam tot.
1: Sí, super interessant.
0: I anem aquí parlant d'hàbits. Els dies dels exàmens és molt habitual, tu ja parlaves de dormir poc, per intentar arribar a tot, no? He d'arribar a tot aquest temari, dormiré menys. Com afecta la falta de son en el rendiment?
1: Sí, hi ha dues coses que ja també sabem molt bé, que són la deshidratació i la son, no? La son seria cansanç, esgotament, i la deshidratació. Una deshidratació, per exemple, d'un 2%, ja comença a produir manca de coordinació intel·lectual. O sigui que és superimportant el dia dels exàmens beure aigua, menjar bé, menjars que no te facin pics de sucre, sinó que sigui estable. O sigui, s'ha de menjar això que diuen els nutricionistes, no? Hidrat de carboni complex, bla, bla, bla, que vagin amollant a poc el sucre dins la sang. Però sobretot una bona hidratació. I també dormir bé. Dormir bé vol... El dormir és superimportant per la memòria i pel record i per l'aprenentatge. Les persones que no dormen bé tenen més dificultats també a l'hora de resoldre problemes o de recuperar la informació que necessiten per resoldre un problema. I això de no dormir el dia d'abans d'un examen, jo no recomano a l'ESPAU perquè són 3 dies i si no, estar 3 dies fora de dormir pot ser molt perillós també per la salut mental.
0: Abans tu ja comentaves el fet de que a vegades necessitàvem aquesta activació i que hi ha molta gent que tendeix a deixar-ho tot pel darrer minut. I també hi ha moltes vegades que just abans de l'examen, no t'ho dic no dormir tot el vespre, però sí que hi ha gent que s'aixeca abans, no, per aprofitar aquells darrers minuts per memoritzar, no, per fer aquell darrer esforç. Això realment compensa?
1: Te compensa si no has fet la feina abans, si no has fet aquestes programacions, no, de 4 estudis, 4 repassos abans de la prova, si ho has deixat pel darrer moment, segurament l'estrès t'ajudarà a recordar informació,
0: res, no?
1: Però no t'ajudarà a aprendre. T'ajudarà no, però no aprens. O sigui, un idioma no se pot aprendre mitja hora abans d'un examen, perquè sempre aniràs amb aquesta sensació. Jo crec que és un mal hàbit, perquè tens un hàbit que, molt bé, has superat una prova, però això no t'ajudarà a ser metge. Jo penso en alumnes que de veritat volen estudiar i volen ser bons professionals, han d'entendre que hi ha molt bones tècniques per aprendre a llarg termini, també per superar exàmens d'aquests que tots han de superar, no? Però que és millor entendre com funciona el teu cervell per aprendre i quina és la manera d'estudiar que te fa més eficient i te fa anar més tranquil i tenir... Per exemple, estic pensant ara en alumnes de medicina que tenim i que els ajudam a aprendre a estudiar millor i que poden tenir una vida més tranquil·la i amb més temps, no? Que si no està repetint...
0: O patint en el darrer minut. Ara que hi ha molts joves que s'enfronten, que ja ho hem comentat abans, les proves d'accés a la universitat, perquè tots aquests consells són vàlids per exàmens en general. Però ara pensem en aquestes proves que venen i que són com 3 dies seguits. Què els recomanaries fer durant les hores abans d'aquestes proves o durant aquests 3 dies? Quins serien els consells pràctics que els podrien ser més útils?
1: Sí. El que els diria en aquests dies? Que vagin molt alerta amb... una cosa, un fenomen que és el contagi emocional. que vagi molt alerta abans de la prova, de no estar allà davant de la porta i tu t'has mirat aquest tema, t'has mirat aquest altre.
0: Això,
1: i comences a hiperventilar, ja entres nerviós, que controlin molt el seu llenguatge no verbal, la seva postura, que perquè sabem ara que una postura adequada de ferma i de poder t'ajuda a concentrar-te millor. No? Ara, per exemple, sabem que alumnes que fan un examen amb el bolígraf ficat a la boca, però així en horitzontal, com si estiguessin somrient, amb un somriure, aquests alumnes, els exàmens els sembla més fàcil i fan menys errades que aquells que tenen així el senyor no sé com se diu això en mallorquí ara, no? Però el senyor fruncido. I com si fos molt difícil. Que fan més errades i l'examen els sembla més difícil. Fixeu-vos només amb un canvi de llenguatge de llenguatge no verbal, corporal, ja te canvia també l'actitud cap a la prova.
0: I dona'm a xerrar ja el darrer punt, que és el moment concret de la prova. Uh-huh. Aquí hi ha una pregunta que sempre ens fan els joves, amb quina estratègia els pots recomanar. Què se pot fer si un estudiant se queda en blanc davant d'un examen? No perquè no ha estudiat i no se sap res, perquè uh-huh. aquí difícilment se pot fer molta cosa,
1: sí. Però
0: si s'ho saben, però se queden en blanc, com poden intentar recuperar el control en aquell moment?
1: Jo crec que han de tenir la confiança de que quan tu te fas una pregunta i just en aquell moment t'has quedat en blanc, hi ha una part del teu inconscient que continua pensant. La teva atenció és molt, molt, molt... el procés atencional és molt petit, o sigui, pot atendre molt poca cosa alhora. Però això no vol dir que el nostre cervell no continuï funcionant. Llavors, has de tenir la confiança de que just ara, en aquest moment, t'has quedat en blanc, però que no te preocupis, que agafa un altre exercici, agafa una altra tasca, i en uns minuts segurament te vindrà. És com quan estem xerrant amb algú i no mos surt en aquell moment la paraula, i després, 5 minuts després, pop, t'apareix. De bon apareix, i jo ja no estava pensant en això, perquè el teu cervell continua resolguent el problema. Per això és molt important, primer llegir tot l'examen, iniciar o començar per les preguntes més fàcils, aquelles que m'adonaran, que m'asseguren haver aprovat, i després ja més les més difícils. Però si aquest aturat amb una pregunta que no me surt, passa una altra. No te quedis allà en blanc intentant resoldre el problema. Confia en que un poc més tard te sortiràs podràs resoldre aquesta situació.
0: I doncs has donat molts consells avui, però encara te'n demanarem un petit resum, te posarem a fer un resum. Un resum de consells pràctics ja per finalitzar per tots els lots que viuen ara aquesta etapa. Quins són els punts clau?
1: Jo crec que el punt clau és programar-se bé, o sigui, fer-se un bon calendari ara mateix d'estudi, fer una bona una planificació dels exàmens, i sobretot dormir, descansar. És superimportant descansar, és superimportant tenir un temps d'esbarjo com a premi de l'esforç, i dormir bé. I sobretot aprendre tècniques de respiració, d'una respiració, per exemple, abans de començar a estudiar, fer que l'estudi sigui conscient, respirant tranquil·lament, relaxat. Podrien inclús tenir un element que sigui com un amulet, no? un objecte que m'adoni seguretat. Fer molta visualització d'èxit, de que sortirà bé, de que anirà bé, de que quan tingui un pot de por poder anar al meu espai d'estudi i relaxar-me i anar a visualitzar que estic a la platja, per exemple, no visualitzar que estic a un examen i que m'està sortint malament, sinó que perquè la visualització, la relaxació és un espai de relaxació superimportant com a eina, com a estratègia. Menjar bé, i sobretot això, tenir bons companys i un bon acompanyament dels altres companys per anar junts a enfrontar-se en aquesta situació, que això també és molt important.
0: Molt bé, doncs ho hem apuntat tots. Sí.
1: Hi ha moltes més coses, però...
0: Ho farem una pròxima entrega.
1: Seria una hora xerrant aquí. Sí, molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, José Luis, per tots aquests consells i molta sort a tots els lots que els hi toca ara passar per aquestes proves.
1: Molta sort a tots.
2: Lletres Ràdio és diversió.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a Lletres Ràdio.
0: Han comentat moltes vegades que avui educar és bastant diferent de fa uns anys. Abans moltes decisions s'aprenien seguint, podríem dir, un model heretat, gairebé sense qüestionar-ho, i ara el context és un altre. Tenim molta més informació, moltes més veus, molts més referents que, evidentment, influeixen a l'hora d'educar. Però la pregunta que ens fem avui és aquesta. Davant tanta informació, realment la processam i després educam segons un criteri propi? O pot ser que sense adonar-nos necessitem confirmar constantment a través de xarxes, experts i tendències que ho estan fent bé com a pares? És a dir, decidim per convicció pròpia o acabam seguint tendències? Avui volem parlar sobre aquest tema i de com podem fer aquesta revisió amb la nostra psicopedagoga, na Magdalena Bausada Mirabó. Bon dia, Magdalena.
4: Bon dia.
0: És un tema complicat.
4: Com quasi tots.
0: Però avui intentarem revisar un poquet la qüestió i també quina influència pot tenir tot això en la manera com criam avui en dia. Anem a començar mirant una miqueta enrere, fa unes dècades, quan podríem dir que moltes decisions s'aprenien seguint un model bastant compartit, no? No se qüestionava tant en quin moment llevaves bolquen els infants, si un nen podia anar a escola tot sol, en quin moment exactament, no? Hi havia una manera d'actuar més o menys comú, sense que això vulgui dir que sempre fos la més adequada ni que no hi hagués errors, però sí que hi havia com un marc social més o menys comú. Avui, en canvi, hem passat a l'altre extrem. Gairebé tot se revisa. Si han de donar-se alimentació en puré o a trossos, si un infant ha de dormir al nostre costat, en el mateix llit o una cuna de collit, a la seva habitació, com han d'actuar quan hi ha una enrabiada. És com si cada decisió, en certa forma, s'hagués de repensar des de zero. Tu, que treballes amb famílies habitualment, perceps que és freqüent desmarcar-se de les idees o maneres de criar del passat?
4: Sí. I el tema és que sempre, en qualsevol cosa, és interessant, no? Revisar què estan fent, fer un poc millor, però mallorquí dient que totes les masses fan mal, i això duit a l'extrem, en el final, pot ser perillós, perquè si absolutament cada cosa que fem l'hem d'anar revisant, podem arribar a tenir un sentiment d'inseguretat molt gros, i amb educació una de les coses més importants és transmetre seguretat.
0: Anem a seguir amb el tema un poc de la informació que rebem avui en dia. En tenim molta, però, com hem comentat altres vegades, també tenim moltes informacions diferents i a vegades se contradiuen les unes a les altres. Clar, davant tanta informació diferent, pot passar que, a més de costar-nos definir una línia educativa, anem passant un estil de criança a un altre segons el moment en què estem, si hem consumit en aquell moment un vídeo, una notícia que ens sembla més convincent i després passar a un altre. És a dir, ens pot deixar no només no seguir un estil educatiu, sinó anar canviant durant els dies, la setmana.
4: Sí, això crec que és important, no? En el final, quan nosaltres llegim, llegim un moment en què estem amb ganes de llegir i amb un mínim d'esperit crític. Però quan consumim xarxes socials, moltes vegades estem en un moment en el qual ja estan cansats, filtrant molt poc, però això no significa que el darrer missatge que han consumit a xarxa social no mos hagi arribat. Mos arriba i, a més, sense filtre. Això que significa que, malament, tots pensem que tenim molt d'esperit crític, a la pràctica els humans són molt influenciables. Per això jo crec que moltes vegades, quan seguim xarxes socials, és important anar alerta en el moment en què ho miram i, sobretot, construir més els nostres criteris educatius en base a coses que hem llegit o que hem escoltat presencialment, un moment en què estaven centrats en reflexionar sobre l'educació, que quan ho feien de manera més inconscient. Perquè, si no, acabaran canviant el criteri molt ràpidament i no entendran per què.
0: Clar, parlant d'aquesta inseguretat, també, que potser tenim els pares d'avui en dia, tu creus que aquesta inseguretat fa que cerquem validació moltes vegades en experts, en influencers, en famílies que es posen el seu model a xarxes molt més que el que fèiem abans?
4: Sí, i a més que això té un problema molt gros, no? I és que moltes vegades el que surt a xarxes sempre són coses molt seleccionades. D'aquesta manera, probablement sempre a la comparació sortirem nosaltres en desavantatge, perquè nosaltres podríem publicar coses fantàstiques, però també veïns que no estan sortint tan bé. Així que hem d'anar alerta amb això.
0: tenim també la intel·ligència artificial. És un nou repte. Ara parlam una mica de la informació, de les xarxes, però la intel·ligència artificial és una eina molt senzilla, disponible. Pot augmentar aquesta necessitat de validació? Necessitar constantment anar a la IA, a demanar-li si ho estàs fent bé com a pare, i a més pensar que la IA pot ser més objectiva que la informació de xarxes quan se nodreix també del que hi ha a internet.
4: Sí, la intel·ligència artificial té coses molt bones, però clar, és un problema perquè no saps realment quina font està utilitzant, perquè està fent una síntesi de moltes fonts i tu no saps si la font, si la majoria de les fonts que està utilitzant són fiables o no, si hi ha una investigació darrere o si no hi és. Per tant, utilitzar les xarxes socials per educar pot tenir un risc. La xarxa social, no, perdona. La intel·ligència artificial per educar pot ser perillós. Però és que, a més, cada lot és distint i les necessitats de cada lot són distintes. Què passa? Que un pare o una mare pot veure les reaccions del seu fill i aquí jo som molt partidari del tema de la intuïció. Pots entendre moltes coses que potser ni siquiera ho fas per un raonament lògic, però intueixes que ja està passant qualque cosa, per això tu no li pots transmetre a la IA. Si li acabes fent més cas a la IA que el que tu com a pare o mare veus que li passa al teu fill, que el coneixes des que ha nascut, t'estàs perdent molta informació aquí. I al final acabes desconfiant de tu i això no sol acabar bé. Un ha de confiar en ell mateix i vol educar bé.
0: Clar, és tot un repte amb un mateix, però ja si parlam de l'hora d'educar en parella, encara és més complicat. Perquè com se fa per construir un model compartit d'educació si a vegades la decisió de cadascú neix del que han vist o han llegit aquell mateix dia?
4: Bueno,
0: és una pregunta no que no
4: fer.
0: Sé.
4: La resposta és molt fàcil. Així no anem. Crec que és important xerrar molt d'educació, intentar compartir criteris. També hem de recordar que també hem de xerrar amb nosaltres mateixos i compartir criteris amb nosaltres mateixos. Vull dir, és l'única manera de ser coherents. No podem educar un dia d'una manera, posar unes regles distintes d'una altra. Vull dir, això no funciona. I els al·lots em queixen molt d'això, de la falta de coherència dels pares.
0: Clar, que suposa per els lots el fet de veure que dubtam sovint, de que canviem de criteri, de que un dia som més permissius, un altre dia més estrictes...
4: Aquesta és una de les coses que en els adolescents més els pot molestar, o sigui que no ho suporten. I què passa? Que la reacció moltes vegades és i dona fer res. Vull dir, quan un pare dubta massa, al final acaba per no fer res i fer-se un costat. I això, òbviament, no és bo, perquè imprescindiblement els pares i les mares han de donar amor i seguretat als seus fills i això crec que no hi ha ningú que ho discutesqui. Si no els dones seguretat no estaràs educant bé.
0: Anem a afegir més elements complicats en aquesta temàtica. Hem d'afegir l'algoritme. Han dit que avui en dia tenim moltes veus, molta informació, però els experts també alerten que pot passar que l'algoritme ens mostri una vegada i una altra allò que ja consumim i que ens doni la sensació de que hi ha un consens general a nivell de famílies, d'especialistes, sobre una temàtica en concret, sobre un estil de criança, sobre un tema concret. Clar, què passa quan aquesta repetició ens fa sentir que la nostra manera d'educar és la correcta i pot ser gairebé l'única vàlida? Què suposa tot això després a la família i en el contacte amb altres famílies, també?
4: Suposa que deixen de tenir esperit crític. I si nosaltres volem educar fills amb esperit crític, hem de començar per nosaltres. Però per tenir esperit crític, primer hem d'estar oberts a distintes possibilitats. I també entendre que normalment la realitat no és blanc o negre, sinó que són escales de grisos. Probablement jo un tema educatiu el vegi d'una manera, l'altre el vegi d'una manera un poc distinta, i moltes vegades no n'hi ha una que sigui la correcta i l'altra incorrecta. Per tant, si jo sempre acabo rebent informació que me reafirma, me puc acabar ficant dins una bimbolla i pensar que qualsevol cosa que faci un altre està malament i desgraciarà el meu fill, a la qual en el final li estic reduint oportunitats de conèixer a lo millor altres famílies, altres formes de vida, i això pot ser una limitació.
0: Tu creus que els pares, però, són conscients d'aquests factors? O, al contrari, pensen que amb tots aquests canvis ells construeixen uns criteris sòlids i que han millorat l'educació respecte a les generacions anteriors?
4: Mira, jo crec que són massa crítics amb les generacions anteriors i això, òbviament, ser crític sempre és una cosa bona, sempre i quan siguem capaços de veure la part positiva i la negativa. El problema és que avui pareix que tot l'anterior és dolent. Molt bé. Això té qualque repercussió? Sí. Per què? Perquè al final, si jo som tan crític en com me varen educar a mi, puc acabar tenint por de com seran els meus fills en jo. I a més en raó. Crec que aquí, al final, és molt important que tinguem una dosi d'humilitat, d'entendre que la història de l'Homo sapiens és molt llarga, que probablement no som nosaltres els que tenim la pedra filosofal, que segurament hi ha gent que ho ha fet bé i segurament nosaltres estem fent bé coses, però que se tracta de fer el millor que podem, d'estimar els nostres fills i de confiar un poc en que la intuïció funciona. Ja ho he dit bastantes vegades, però és que de veres crec que és una cosa important.
0: Un altre aspecte que te vull mencionar té a veure un poc amb la, podríem dir, professionalització de la criança, per dir-ho així. Fa un temps, els joves del programa ens comentaven que les xarxes socials s'han anat professionalitzant, no? Que abans la gent simplement compartia moments del dia amb amics, i ara que fins i tot qui no és influencer sent que ha de seguir unes normes, uns criteris, una estètica, no? Sembla que tots som una mica influencers a l'hora de penjar continguts. Pot estar passant una cosa semblant en la criança? És a dir, que després de veure tants experts, tant pares també i mares que donen consells, pareix que per ser pares i mares han de ser experts en nutrició, en desenvolupament psicomotor, en regulació emocional.
4: I això passa molt. I això passa molt i al final acaba creant una sensació com a de culpa perquè no ho estic fent perfecte o perquè m'hauria d'informar moltíssim més i però a lo millor ni siquiera tinc temps per fer-ho. Vull dir, jo crec que aquí hi ha una pregunta molt important que mos hauríem de fer tots. Si jo tinc un fill i una filla, vull que senti que ha de ser perfecta? Probablement no. Vamos, espero que no. Perquè si sent que ha de ser perfecta, acabarà frustrat tota la vida, no? I nosaltres com a pares, o com a educadors, o com a mares, pensant que han de ser perfectes, perquè això és el que els transmetrem. Els nins i els adolescents, sobretot, aprenen de lo que se'ls diu, però aprenen moltíssim més de què veuen. Crec que al final, la clau, com a tot, és trobar un equilibri. Està molt bé formar-nos, però formar-nos a moments en què estiguem centrats en aquest tema. No mentre estic a punt de dormir vaig rebent missatges que no sé si són contradictoris entre si. O sigui, per un costat, és molt interessant tenir-nos formant. De tant en quant no està malament revisar com considero jo que hauria de ser l'educació i escriure-ho, fer un esquema molt curtet, anar-ho revisant cada 6 mesos, una cosa així, per tenir un mínim de coherència. I després també confiar en que la naturalesa mos ha dotat d'un instint que funciona.
0: Tu ja ho acabes d'apuntar ara mateix, aquesta importància de revisar un poc com actuam, no?, i quins són els nostres criteris, però com ho fem realment? És a dir, quines eines ens pots donar per revisar si aquestes decisions que prenem en el dia a dia responen realment a un criteri propi, unes idees que nosaltres hem pensat, hem assumit, o si ens estem deixant endur pel que veiem que fan els altres o pel que es recomana en cada moment, pel que està de moda, per la tendència.
4: Hombre, això és una pregunta difícil perquè al final tots tenim idees que hem absorbit de l'exterior i al final les podem filtrar o no, però sempre tindrem idees que han vengut des de fora perquè som animals socials. Això per començar, no? Però crec que el que és fonamental és revisar si estem sent coherents i si estan seguint una línia en la que nosaltres estem d'acord. Crec que això és molt important, no? Si els nostres fills o qualcú ens diu que no són coherents, home, aquí hi ha una alarma. Probablement aquí el que estigui passant sigui que anem improvisant en funció del darrer missatge que ens ha arribat. I això, en principi, no és beneficiós per l'educació.
0: Com ho fem, idò, ja per acabar? T'estan posant preguntes molt difícils, eh? Per seguir el nostre propi criteri, sense que això signifiqui deixar d'informar-nos. Tu ho deies ara fa un moment, no? Ens alimentam del que ve de l'exterior, aprenem. Com ho fem per organitzar idees i en el mateix anar incorporant totes les noves que van arribant?
4: Primer, no tot lo nou és millor que l'antic. Per tant, a lo millor no tot lo nou ho he d'incorporació, sí. Aquí hem de ser un poc crítics, no? I com ho fem per a ser crítics? Normalment, si llegim una cosa en paper o si la llegim darrere una pantalla, som més crítics en el que llegim en paper. Això què significa? Que ja la veritat és que la pràctica el que recomanaria és tenir dos o tres llibres que me generin molt de confiança i anar-los utilitzant.
0: De capçalera.
4: De capçalera. Revisar i anar-los revisant periòdicament. A lo millor passen els anys i m'ho donen compte que amb un dels criteris que surt no hi estan d'acord, perquè ja han fet una reflexió i a més està escrita, que crec que això és important. Això per un costat. Tema informació que mos arriba online, que sol ser la majoria. Si crec que hi ha una informació que és molt interessant, passar-la a paper. El que tenim en paper tenim més tendència a revisar-ho. El problema de les pantalles és que és molt fàcil anar llegint en diagonal, i això hi ha bastant d'estudis que ho diuen, i després ja l'ho d'anar passant amb les dites a la pantalla i anar llegint una idea i una altra i una altra, i a lo millor totes són contradictoris, l'únic que me generarà serà inseguretat. Per tant, boli, paper, escriure de tant en quant i revisar. I també pot ser superinteressant, bueno, superinteressant, no superimprescindible, xerrar amb les altres, amb les altres persones implicades en l'educació. Per ella, però de vegades també es predir, predina, perquè també moltes vegades els nins estan moltes hores amb ells.
0: Molt bé, ens ho hem apuntat tot a mà, eh, d'Helena.
4: Molt bé, reivindicació del boli.
0: Un tema molt interessant, el guardam en el manual i esperant que venguis un altre dissabte a ajudar-nos a fer un altre capítol.
4: Ja tornaré.
0: Molt bé.
2: IB3 Ràdio és coneixement.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
7: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Aquest mes se celebra el Dia d'Internet i per això avui a la nostra secció juvenil volem fer una cosa molt senzilla: mirar enrere i demanar-nos com ha canviat Internet, però sobretot com han canviat nosaltres quan el fem servir, perquè hi ha coses que han canviat i potser no ens n'hem adonat. Avui ho analitzarem i per això tenim molts joves des dels 13 en els 30 i algo, és a dir, que tenim una representació ben llarga. Araceli, Pau, Valentina, Lluís, Joel, Irene, Jaume, Joan, Miquel, hola!
8: Hola!
0: Estan preparats?
8: Sí!
0: Vinga, idò, anem a començar xerrant del correu electrònic.
9: Què?
0: Sí, el correu electrònic. Abans servia per tot, fins i tot per parlar amb la gent.
9: Què?
0: Ara, pareix que només el fem servir quan no queda més remei, o no. L'usau? Hem canviat? Algú envia mails per gust o només quan és obligatori? Mem, posicionau-vos, Araceli.
10: Realment, normalment no l'emp.
0: Algú l'empre sovint?
11: Jo sí.
3: Un montón.
0: Sí, venga, cuéntanos.
3: Sí, yo al estar en Shinigamis de Mallorca, pues muchas de las comunicaciones me gusta hacerla por correo porque me da la sensación de que es como más formal que no un WhatsApp.
0: ¿Lo empleo más por feina o por cosas personales?
8: Sí, sí, es más formal.
9: Quan no queda més remei, es algo así súper formal y dona gracias.
10: A ver, yo por ejemplo lo uso mucho. Lo uso tanto para los estudios como para mi emprendimiento, que tengo un stand. También tienes que estar ahí pendiente del correo, quién te escribe, quién no te escribe.
0: Tot més formal.
10: Sí.
11: A nivell de lleure també, per newsletters, coses d'aquestes.
0: Però ja ni d'ell personal, així, per parlar amb amics?
10: No.
9: No estàs en la onda, Roger, no?
0: Jo estic analitzant, jo tampoc no.
12: Jo per les risas sí, a vegades, però només per les risas.
0: Amem, pregunta, es pendrive? ¿Se segueix emprant?
13: Sí.
9: A vegades.
10: No tant, jo crec que...
0: El tenim tot en els núvols.
11: Ja l'hauria d'emprar, perquè el mòbil està petat, no diu que no hi ha més la galeria,
9: però... Al final tot ho acabes enviant un lloc a un altre i si no té... ¿Has cuánto fa por eso pagar una suscripción a nube? Porque ahora todos son de pago, no.
0: Claro.
9: Te guardas algún pendrive, un disc dur, y el perds.
11: Memòria externa contaria com a pendrive, sí.
9: Sí,
11: no?
9: Sí.
0: Sí, bé, són un disc dur extern, més per guardar...
9: Per guardar foto i tal.
0: Per protegir, no? Mm. Anem a WhatsApp. Tothom empra WhatsApp, evidentment, o més o menys, la majoria, o si no, una xarxa de missatgeria instantània similar. Ha canviat el vostre ús de WhatsApp en els darrers 10 anys? Sí, diu Araceli. Com?
12: 100%. Ara no contesto immediatament, gairebé mai.
0: D'acord. Ja no contestes fins que te vagi bé. ¿Com més ha canviat? Vinga, qui me diu canvis?
3: Hombre, es que antes hablábamos del SMS y el WhatsApp. Antes tenías que comunicarte con las mínimas palabras posibles. Era a las 10 en Plaza España. Y ahora en WhatsApp, bueno, oye, mira, que es que a lo mejor podríamos quedar aquí. Te puedes enrollar lo que quieras.
0: ¿Y son mis audios? Sí, soy. Sí, més d'àudios o de missatges?
13: A lo millor si ha de contar un xisme superlargo, àudio.
9: Sí. És que tot depèn, no? No sí.
0: A quina velocitat els passau?
9: A por dos i perquè no hi ha por tres.
11: Normal.
10: És que hi ha alguns àudios...
9: Mira,
11: ets tu, no? Jo, si no, no l'escolto.
0: A veure,
9: els àudios de 3 minuts i després està, a lo millor, mon pare o mare que m'envia un àudio per dir, ok.
10: Sí.
9: M'ha fet desbloquejar el mòbil per sentir això, saps? No?
0: A veure, m'emojis. ¿S'empren o ja no s'empren?
10: Ja no tant.
11: Sí.
9: Sí.
10: Bueno, ara amb els stickers.
9: En guanyar públic els stickers, ja me passa una cosa i és que quan sóc cega no veig els stickers, no? I és com que...
0: Clar.
9: Me tengo que quedar els emojis i sé que m'estic perdent tot un món.
0: Perquè tu els emojis te'ls de descriure.
9: Clar, sí, els emojis sí, tenen ja la seva descripció. Cara sonriente, cara enfadada, corazón rojo... Clar, sí, no?
0: D'acord.
9: N'hi ha que són graciosos, és a dir... La semolli de sa caca és montoncito d'excremento sonriente. Molta gràcia.
12: En Lluís el que li hem de fer és l'equivalent d'àudio dels stickers.
9: Hi ha gent que m'ho fa quan envia un sticker, en plan, quan envia un sticker per un grup, en plan, m'etiqueten i és @lluisports, és això, en plan, si val la pena que ho sàpiga.
12: Notes de so, jo que sé, un patito.
9: Claro. M'envies un àudio fent quac, en plan.
0: Però usar emojis així a les converses fa un poc vergonya aliena, ara?
9: No. Pensa que ara està a les reaccions, que no contestes amb un emoji, sinó que poses...
0: reacció.
11: També diria que, en tot cas, hi ha emojis que són marcats d'una generació i emojis que són més marcats d'una altra. Per exemple, la sí. cara que plora de rialles va ser substituïda per una calavera. Saps?
9: Sí.
0: Jo això no ho he acabat d'entendre mai.
9: Perquè és com que te mors de ser rialles.
0: Claro. Mira, ara ho entes, gràcies. Ara que has de veure la diferència generacional.
3: Mira, de llorar crec que eres per a reir.
12: Sí.
0: Sí.
9: O sea, de forma irònica, sí.
0: Quins emojis s'han jubilat? Hi ha algun que s'hagi jubilat ja?
12: Jo crec que,
0: no...
12: el besito no se fa massa.
0: I el besito no.
11: Home,
0: no.
11: Ja sí que es fa. Ja.
9: Com
11: sí.
9: Sí.
12: Sí.
9: Sí.
12: I el guindito també.
9: Sí.
0: Mare
9: això
0: meva, és... jo aquests són habituals.
9: Jo sí, ja el fa servir molt la
0: gallina. Jo sempre faig...
9: El guindito el fa servir la gallina. Sí. I es braç fent així els bíceps.
12: Es també.
11: I es pulgar arriba.
0: Sí,
11: ja m'he jubilat en tu.
9: I s'es mona...
0: I l'estíquer de... No, l'estíquer no és meme de les monedes que s'abracen.
9: He de dir, el pulgar arriba és molt boomer, però ja el faig servir.
0: Ara m'estàu fent sentir malament, no? Amem, què me deus dels memes i els stickers? Memes encara segueixen tan forts com abans que fèieu converses únicament de memes?
9: És que s'envia els memes, el meme el converteixes en stickers, saps? I és com que ja l'envies... No envies la foto del meme com a tal. Mm-hmm. El converteixes en un sticker.
0: Sí.
10: Sí.
0: Anem a passar a Instagram. Xarxes socials. Abans, el feed se cuidava més que ara. El feed no existeix i tot és història.
9: El meu feed no s'actualitza des de fa... mira que abans pujava poques coses, però jo crec que fa... Quan fa? 8 anys? No, que no pujarà.
0: Ja, vinga, conta-nos tendències. Com ha canviat l'ús d'Instagram?
4: Yo es que me estoy quitando.
0: Ana Araceli, bueno, eso es una tendencia también. Hay mucha gente que se, sí, sí, que se lleva, sí, ¿no? Millennial, sobre todo, ¿no? A mí, Valentina.
13: Abans a lo mejor era hacer publicaciones y a lo mejor ahora se du más o las historias. O también ahora, muy nuevo de Instagram, o las fotos instantáneas. Sí. Con ver un pic.
0: Ui, això ja no hi era.
9: Jo ja m'he quedat enrere, això. No.
0: I ara jo també estic investigant, eh, sí, això.
9: Sé que existeix, però no sé el que saps, no?
0: I YouTube? YouTube, ara només se miren shorts o què passa?
9: Jo a vegades me'l poso de fondo.
14: El sistema de shorts de YouTube no és bo. I per això encara el puc emprar.
0: Mem, Araceli, aprofundeix un poc més.
14: És que jo tinc un greu problema de reels i de vídeos curts.
0: Que t'enganxes.
14: M'enganxen, sí, massa, massa. Per tant, totes les coses que enganxen me'ls he llevades. Però YouTube...
0: No t'ha enganxat.
14: No té l'algoritme tan fi. I per tant, jo me pos, mentre me faig la dutxa, el vídeo de format llarg i escolt el que sigui i me culturizo.
0: Molt bé. Mem, Irene, YouTube...
15: YouTube, yo lo... formato largo. Exacte. También.
11: Jo diria, sí, que ha caigut el vídeo de 10 minuts, tal vegada. Ara, o són shorts, això, de 25 segons,
15: sí,
11: o si no, són vídeos, que moltes vegades és un podcast, d'una hora i mitja.
15: Correcto.
0: Vinga, anem a un clàssic, però clàssic ja clàssic, Facebook.
15: Bueno,
9: què?
15: Sí.
9: Què és això?
0: Queda algú a Facebook?
15: Sí. Ginigamis.
9: Mo mare, no sé, no...
15: I els grups de compraventa.
0: Ah, i és territori exclusiu de pares i padrins.
9: Sí, totalment.
16: Facebook Marketplace, cuidado, sí, ja se mou, sí, molta cosa.
0: I pregunta, mem, més eines d'internet. Cercadors, els seguiu emprant si voleu cercar alguna cosa o ara aneu directament a TikTok, YouTube o intel·ligència artificial?
9: ChatGPT, al fallo.
4: Depèn de...
0: Hay
4: Google, hay una IA.
0: És que ja,
9: dice Gemini.
11: Depèn del tema, però hi ha coses que sí que a vegades m'ha surt més a compte cercar-la a YouTube, tal vegada que no pas a un...
13: Últimament em preoc molt Reddit.
0: Reddit.
9: Des que vam ficar lo de traduir les publicacions, també m'he ficat bastant.
0: En lloc de... com a cercador.
15: No, porque Reddit es como los viejos, sí, foros que teníamos.
9: Sí, el problema de Reddit és que fins fa poc quasi tot era en anglès, no? I ara com han ficat traducció i pots ficar-te on sigui, però Reddit, comunitats espanyoles, hi havia poques.
0: Anem a Google Maps. Abans s'emprava per anar a alguna direcció molt concreta, ara l'emprau per tot, els maps.
15: Jo sí.
0: Per anar a qualsevol banda.
9: Per anar a vostres, sí, i també inclús, sí, per mirar ressenyes. O sigui, és com, sí, que... Però tu cerques i ja te surt la pàgina web, el menú, les ressenyes...
15: Per reservar.
9: Com se diu el dueño, ja que sé.
15: Sí, sí, tot.
14: També per saber un poc a quina distància queda una cosa, pentura, ja que sé, avui de matí ho he mirat per anar a la ràdio. Jo sé on ets a ràdio, però volia saber quant tardaria.
0: És molt optimista, de vegades, en les, sí, distàncies.
11: Sí, sí, sí, pensa que la gent és molt ràpida.
0: Sí, no sé què pensa com caminant, però...
14: Jo camin més de pressa que Google Maps.
9: Jo tinc un problema.
11: Ui, jo, per exemple, en les bicicletes notava que les bicicletes deien, no, això està a 10 minuts i tal vegada en 20.
0: Jo tinc la sensació que és un poc optimista. Vinga, i la gran novetat dels darrers anys, intel·ligència artificial, com l'usàveu i com l'usau? Vinga.
14: Bueno, de la nada a parar el treball.
9: No, o sigui, sí, no s'ha parat tant de temps com per fer aquesta retrospectiva, però...
0: En 3 o 4 anys, sí, com ha passat a formar part de la vostra vida?
9: Sí, o sigui, també notes que ha millorat. O sigui, coses que abans no li demanaves, ara sap que és més confiable, saps? O sigui, abans no podies demanar-li... investiga'm articles sobre X coses, per exemple un treball de somni, no? Ara saps que té la capacitat de cercar internet i saps que t'ho va fiar un poc més. Hauries de tenir que contrastar, però...
11: Ui, per això és super 2025.
9: Sí, no?
0: Valentina?
13: Abans, a lo millor, era coses puntuals acadèmiques, però, bueno, el manco... La meva experiència és que ho us por tot.
0: Clar. Què faig amb això que m'ha quedat a la gelera? Quina recepta per fer?
13: Claro, això.
10: Jo també... reconozco que lo uso mucho para a nivel académico. Yo qué sé, hazme preguntas de tal tema tipo test, cosas así, hazme un resumen. Además que muchas veces también te pone donde lo ha buscado. Y también para tonterías, como el perro puede comer tal alimento.
9: Literal.
0: Y por cosas personales, en plan, ¿me ha pasado eso avui? ¿Qué faig?
10: Claro.
9: Nota.
0: Uy, no.
10: Tengo esos alimentos, no. ¿Qué me hago?
9: O sigui, és més...
0: N'hi ha que sí, n'hi ha que no, aquí. Algú em posa en cares, no?
10: Jo sí. A veure, és que és ràpido i és còmodo.
9: És ràpid i còmodo.
0: Després ja t'ho filtres.
9: A mi per dir, per als estudiants, hi ha una que sigui un nou buquelema, que està molt bé.
16: Sí.
0: Vinga, ja per tancar. Veient com ha anat canviant tot això, com vos imagineu, anem a fer una hipòtesi, com serà l'ús d'internet d'aquí, no ho sé, 3 o 4 anys? Canviarà molt, no?
9: No sé.
0: Vinga, algú vol fer aquí algun... vaticinar com serà l'ús d'internet?
16: Ja diria que si cerques algo a Google ja no entraràs a les pàgines, sinó que ja entraràs a l'intel·ligència artificial de Google.
9: Això té un problema.
10: Sí. Això segur que sí.
9: Això té un problema, és que l'intel·ligència artificial se nutreix de les pàgines de Google. Les pàgines de Google se nutreixen dels dobbers que guanyen amb els anuncis quan entres. Si la gent no guanya dobbers en les pàgines web perquè la gent fa servir intel·ligència artificial, no haurà pàgines web i no haurà intel·ligència artificial.
10: Mai
9: i tornarem a ser a la de pedra.
0: Aquí tenim ja l'expectativa de futur que ens ha fet.
9: Així que en el futur no haurà... artificial... En el futur no hi haurà internet, ¿vale?
0: Crec que arribarà un punt... Això és una teoria.
9: Sí.
0: Sonó amb la teoria de l'internet muerto.
9: És molt plausible.
15: No, no és lo mismo la internet.
0: Bueno, no, eso es lo de las IAs.
15: Sí.
0: Que las IAs serán las que visitan las páginas web.
9: Pero internet... la página web.
15: Sí.
9: O sea, las IAs ya visitan.
0: En Joan Miquel està con jo així en sacar un poc de tot.
15: Sí, pobreta d'edat.
11: Sí, jo és que pensava que... crec que en un futur el que passarà és que les intel·ligències artificials no diran més de les converses que han tenit amb els usuaris durant les consultes, que no de pàgines web que tal vegada no estiguin tan actualitzades, això sí.
9: És que això no quedarà en pàgines web perquè tothom farà servir ja...
0: Però estaven celebrant el dia d'internet, no sé si ho recordeu.
9: Aprofiteu perquè podria ser darrer.
0: Jo crec que sortirà una resistència. La gent començarà a fer coses super de nicho i tindran les seves planes webs i faran les seves cosites.
15: Jo és que treballo haciendo pàgines web, así que espero que no desaparezcan.
0: Por favor y gracias.
15: Pero la IA me ayuda mucho a hacer páginas web. Es verdad que es un conocimiento guay.
9: Ya veremos de aquí unos años cómo estamos.
0: Bé,
9: cómo celebramos el día de internet.
0: De aquí uns anys no venim amb manual etern, no? Anirem revisant com va tot. Ale, gràcies, adeu.
9: Adeu.
0: I després de la secció juvenil, ara arriba el nostre recull d'iniciatives d'educació, criança, propostes divulgatives i oci familiar. Començant parlant d'un seminari sobre la prevenció de l'assetjament escolar en persones amb altes capacitats.
17: Hola, amics de No Venim en Manual. Som la Maria José Cordero, d'APSAC Mallorca, i vos volem convidar a un seminari que farem dia 6 de juny, de les 11 a la 1, en el casal de barri de Son Serralta. Tractarem l'assetjament i maltractament escolar a les persones amb altes capacitats, amb una perspectiva de gènere. Moltes gràcies i vos esperam a tots.
0: Trobareu més informació a les xarxes d'APSAC. Continuem parlant sobre cursos de monitor per joves. Ens ho expliquen des de Palma Jove.
18: Hola a tots i a totes. Vos animam a visitar el nostre Instagram perquè allà trobareu una recopilació en forma de carrusel amb els cursos de monitor-monitora que es faran aquest estiu. Hi ha cursos gratuïts i cursos de pagament. Ja sabeu que si voleu fer feina com a monitor heu de tenir la titulació oficial. Per tant, Palma Jove vos facilita la tasca de cercar un centre on poder-ho fer. Moltes gràcies i bona feina.
0: I seguim amb propostes musicals. Ens les conta Núria Cuniera, directora artística de les Corals WIP.
19: Bon dia. Des de la Coral Universitat de les Illes Balears us volem convidar a celebrar amb nosaltres els 40 anys de les Corals Infantils de Joventuts Musicals de Palma i de la UIB. Avui, a les 7:30, a l'Auditori del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, us hi esperem. I si no només voleu venir a escoltar, si voleu cantar amb nosaltres, ja tenim obertes les preinscripcions pel curs vinent. Trobareu tota la informació al nostre lloc web, coral.uib.cat. No us ho perdeu. Si teniu entre 4 i tots els anys, tenim corals per totes les edats.
0: I passam ara a activitats d'estiu per infants.
20: T'agradaria descobrir que el teu cervell té superpoders? Aquest estiu vine al campus de Cantabra i viu una aventura científica única. Farem experiments, excavacions, cuina en química i fins i tot manejaràs robots. Aprendràs trucs per estudiar millor, faràs nous amics i exploraràs la natura en un lloc espectacular. El campus serà del dia 13 al 17 de juliol. Apunta't al web seràs.uib.cat.
0: I acabam amb una proposta d'activitats en família. Escolta-ho.
1: Bones! Som Alba, del projecte d'intervenció comunitària. I aquest mes de juny finalitzam les activitats de Temps en Família, amb dues activitats per infants de 0 a 3 anys i un supertaller de sabors per infants de 4 a 12 anys. Per participar, heu de fer inscripció prèvia. Si vos interessa, podeu demanar més informació al 656-510008 o visitar la pàgina web d'Espiral. Moltes gràcies!
0: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Donem pas ara en els companys d'informatius i ens preparam per la segona hora de programa.

0: 21 anys amb tu.
1: Continuem amb la segona hora de No venim amb manual. Avui tindrem molta participació infantil i juvenil i un contingut molt musical. Començaran coneixent com funcionen diferents clubs i activitats infantils i juvenils. Avui, concretament, ens endinsarem en el món del tenis taula. També tindrem un test a pares i fills, escoltarem plans i recomanacions enviades pels infants i acabarem

0: i jugadors i jugadores que competeixen a nivell europeu. Bon dia, Llorenç.
1: Bon dia.
0: Com va tot?
1: Molt bé. I vosaltres?
0: Molt bé. Aquí preparats per aprendre més sobre aquest esport?
1: Bueno, intentarem donar lo millor.
0: Molt bé. Hem de dir que també ens acompanya Eugènia Sastre, que és la filla d'en Llorenç, que és jugadora del club, campiona d'Espanya en diferents categories i jugadora habitual a competicions internacionals i europees. Bon dia, Eugènia, com estàs?
2: Bon dia, molt bé.
0: També preparada per contar-nos moltes coses.
2: Preparadíssima.
0: Perfecte. I avui també tenim amb nosaltres a dos joves jugadors del club. En Lluís, que té 13 anys i que aquesta temporada ha començat a competir a la categoria autonòmica balear. Bon dia, Lluís.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Molt bé. I hi ha un que ja coneixem per aquí, ja no venim amb manual, que és dels nostres tertulians, que és en Rubén, que té 11 anys i enguany ha començat o jugar a tenis taula. Hola, Rubén.
4: Hola.
0: Avui passes a ser a l'altre costat, eh? No entrevistes,
4: sí.
0: T'entrevistam a tu.
4: Sí.
0: Molt bé. I per ajudar-nos a descobrir millor aquest esport, també tenim entrevistadors. Eh? Tenim en Joel i en Amanda. Com estàu?
5: Bé. Bé.
0: Veniu carregat de preguntes?
6: Clar sí.
0: Que sí. Vinga, idò. Idò, anem a començar parlant amb en Llorenç. Per moltes famílies i per infants que ens escolten, el tenis taula és un esport conegut, però moltes vegades no saben massa coses més enllà de jugar-hi alguna vegada. No coneixen molt bé el tema de la competició, per exemple. Per començar, tu ens pots explicar un poc millor en què consisteix exactament aquest esport i quines podrien dir són les seves regles bàsiques?
1: Amem, l'esport és un esport meravellós en el qual te fa sentir sempre has d'estar atent, sempre has de reaccionar en dècimes de segon. Per això és un esport molt indicat per totes les edats, des dels 8 anys fins als 70. Les regles bàsiques, doncs, bueno, són els partits se juguen en el millor de 3 sets, cada set se juga en el millor d'11 punts, sempre amb una diferència de 2, o sigui que si arribes a un 10-10 sempre ha d'haver una diferència de 2. A partir del 10-10 se treu una vegada cada jugador, però fins en aquí se treuen dues vegades cada jugador. El saque és totalment lliure, no és com el bulo de que el saque ha de ser cruzat, no, és totalment lliure, tu pots treure a on tu vulguis des de fora de la línia blanca de la taula.
0: Molt bé, ho heu apuntat, no? Molt bé. També ens agradaria saber com va sorgir a Son Cladera Tenis Taula, ja fa uns quants anys, i com ha anat canviant amb els temps.
1: Bueno, va sorgir, pues, tres amics que volíem, que mos encantava jugar a ping-pong, jugar a tenis taula, i que no teníem a bon jugar. Llavors es vàrem estar cercant, jo vaig contactar, nosaltres vivim a Son Cladera, vaig contactar amb la presidenta de l'associació de veïnats, ella, molt amablement, mos va ajudar, mos va aconseguir un gimnàs de l'escola Miguel Porcel, i ja vàrem començar tot, fa 21 anys, una taula i tres amics que se n'anaven a les hores baixes pues, a fer dues, tres hores a passar-ho bé. Res més, sense cap pretensió més. Però, a poc, varen començar majors a demanar informacions i, sobretot, varen començar els nins. Els nins, que és el futur del club. I varen ser els qui varen començar a voler venir i, pues, ara han passat d'un puesto, un gimnàs d'una escola no massa gros, a tenir una nau alquilada en el Poliol de Son Castelló, una nau de 35-36 metres de llarg per 11 metres d'ample, en el qual muntam 9 taules, o sigui, hem passat d'una taula a tenir 9 i a tenir, pues, molt de nins, que és el que nosaltres més disfrutam. I és en el que jo estic més orgullós de tot, dels nins que tenim.
0: I ara anem a parlar amb els nins i amb els joves. Anem a parlar amb Eugènia, que tu, Eugènia, segurament vas començar ja fa uns quants anys. A quina edat vas començar a jugar?
2: Sí, jo vaig començar molt jove, amb 8 anys.
0: Amb 8 anys. Has estat campiona d'Espanya en diferents categories, has competit a nivell internacional. Conta'ns un poc com ha estat per tu aquesta experiència i com has viscut també el món de la competició des de petita.
2: Bueno, ha estat una jornada superxula i enriquidora. Sí que és vera que quan era petita vaig començar, pues, d'una manera més innocent,

0: competint pues, per passar-m'ho bé, per gaudir de lo que estava fent, i a poc a poc, quan te'n vas fent gran, el teu nivell també va pujant, o vols prendre més en sèrio, més exigències, perquè vols arribar pues, a la millor de totes, i res, sí que a vegades que hi ha moments molt bons, que aconsegueixes guanyar, aconsegueixes els objectius que t'has marcat, però uns altres que és dolent i això no fa que t'hagis de tirar cap endarrere. Tot això, els altibaixos fan, jo crec que m'han fet millorar com a persona i com a esportista.
1: Conta'ns també, clar, com se compagina tot, perquè hi ha moltes hores d'entrenament, competicions, però també després hi ha estudis i també hi ha amics. Com se fa per combinar-ho tot?
0: Bueno, jo sí que es veu que he estat 6 anys a un centre del nivell esportiu, a Sant Cugat, i aquí teníem uns horaris molt marcats. Els dematins era anar a classe, entrenar, dinar, anar a classe, entrenar i sopar. I després d'això, damunt les 9:30-10, era quan tenies temps o d'estudiar o de quedar amb els amics. Sí que és difícil perquè has de renunciar a certes coses quan vols arribar a ser
1: professional,
0: sí, però jo la veritat és que estic molt contenta de tot el que he fet.
1: Molt bé, te demanarem més coses, però ara anem a xerrar amb els més joves, amb els que comencen a la competició i els que comencen directament a provar l'esport, i per això tenim aquí en Amanda i en Joel, que han preparat preguntes per ells, no? Vinga, Amanda, què els hi vols demanar tu a en Lluís i a en Rubén?
2: Com vos vareu animar a començar a jugar a tenis taula? I què és el que més vos agrada d'aquest esport?
1: Vinga, contau-nos. Amén, Lluís.
3: Jo vaig començar jugant amb amics en una taula de tenis taula en el pati del col·legi. I jugava tant que me va començar a agradar i vaig decidir apuntar-me a entrenos
1: per anar millorant, no?
3: Per millorar i aconseguir competir.
1: Molt bé. I tu, Rubén, com vas començar, nen?
4: Bueno, nosaltres no vam començar ni amb paletes. Vam començar amb una pilota de futbol, la botàvem a la taula quan sortíem del col·legi i un va treure les paletes i les bolles del seu pare i, clar, ja vam començar...
1: Ja vas dir, ui, això m'agrada més que en la pilota de futbol, no?
4: Sí.
1: Va millor.
4: I hem de dir que una vegada quasi li fan molt de man a una taula.
1: Bé, van ser uns inicis un poc accidentats, eh?
4: Sí.
1: Molt bé. Vinga, anem a més preguntetes. Joel, tu què vols demanar?
5: Vinga, a jo m'agrada molt el tenis taula, però no sé molt com funciona el nivell de competició. Lluís, tu que aquest any has començat a competir, com t'has preparat per competir i quina diferència hi ha entre practicar aquest esport com una activitat extraescolar o començar ja a competir?
1: A veure, quina diferència hi ha?
3: Per competir te tens que tomar l'esport més seri.
1: Uh-huh.
3: I tens que entrenar més amb més intensitat i concentrar-te més en l'esport.
1: T'ho prens més seriosament, no? Com una activitat, com dèiem, no és el mateix quan vas a competir o vols ser professional que quan ho fas per passar una estona, que també és una possibilitat, no? Vinga, Amanda, què demanes tu?
2: Rubén, tu has començat aquest any. Què és el que més t'agrada del tenis taula i què és el que t'ha semblat més complicat d'aprendre?
4: Bueno, a mi el que més m'agrada del tenis taula és una cosa un poc curiosa. El temps que tens per agafar una molla o no. Perquè jo sóc molt aficionat al món del motor, que, clar, són dècimes de segon cada volta, val? I, clar, com tens molt poc temps per reaccionar, me recorda molt a mi.
1: Molt bé.
4: Sí. I el que m'ha semblat més complicat d'aprendre diria que és un efecte que és l'efecte de TA, que m'ha costat molt. Sempre se me van les bolles a la xarxa.
1: Bé, a poc a poc. Eh?
4: Sí.
1: Vinga, Joel.
5: Rubén, ens han contat que has animat altres companys de l'escola a jugar i que fins i tot heu muntat una petita lliga a la teva escola. Com ha anat això?
4: Bueno, a ver, tengo que decir que eso ha ido muy bien. ¿Vale? Bueno, los profesores juegan, ¿vale? No como ayudarme a organizar el torneo, sinó com a jugadors, eh? Un
1: jugador has animat a tothom, a professors, a nins, a tothom.
4: Sí, la idea de hacerlo venía de que, claro, nosotros antes jugábamos partidas en el patio de Rey de la Pista, que es si ganas te quedas en la mesa y si no te vas. Y así todo el rato, ¿no? Y era un poco aburrido jugar siempre contra el mismo.
1: Siempre vio un que era bo y estaba siempre como rey de esa pista.
4: Sí, o sea, lo que hicimos fue empezar a hacer el torneo y, claro, para que gente de primero de primaria se animara a jugar, como se hace por sorteo, le pude tocar con otro de primero de primaria, no contra uno de sexto o de quinto. Y eso está muy bien. Y luego decidimos que por cada ronda que llegaras, si ganas una partida te llevas X puntos, si ganas dos partidas te llevas X puntos y así. Es un torneo, no una liga, pero está mezclado.
1: Molt bé, oh, aquí han ficat molt d'ingredients. Vinga, anem a seguir amb més preguntes, Amanda.
2: Ara una pregunta per tots els que heu fet competició. Quan esteu nerviosos abans d'un partit important, què feis per tranquil·litzar-vos o intentar no posar-vos tan nerviosos?
1: Home, Eugènia, tu aquí ets experta. Què se fa o què fas tu? Quina tècnica tens per evitar els nervis?
0: Bueno, jo crec que la més important és respirar. També sé de molta gent que se posa els auriculars, intenta evadir-se de lo que li ve, se posa alguna cançó motivadora i d'aquí cap endavant, no? Jo crec que el més important és no pensar i ja pensar-ho en el moment de quan estàs a la taula. No abans, només pensar pues, en el que has de fer, no en el partit com a tal.
1: Cadascú té les seves tàctiques,
0: sí,
1: també, imagino, no? Molt bé, Joel.
5: I una altra pregunta important. Quan una competició no surt com esperàveu, què feu per animar-vos i seguir endavant?
1: Què se fa en aquell moment que dius, uf, he perdut, estic perdent, com remuntau, com seguiu cap endavant?
0: No sé, sempre tenir mentalitat positiva. Jo m'ha passat moltes vegades d'anar perdent i en el final acabar guanyant. És que aquest esport pot canviar el partit d'un moment a un altre. Llavors, no venir-se a baix.
1: Seguir endavant.
0: Sí.
1: Tu també, Lluís?
3: Sí.
1: D'acord. Idò, molt bé, Joel i Amanda, per el vostre qüestionari. Heu fet tot un qüestionari molt complet. I ara volem seguir amb una pregunta que està més vinculada a les famílies. Perquè quan parlem d'esport infantil i juvenil també hem de parlar del paper dels pares i de les mares. Molt important, en Llorenç me mira ja com que dic, sí, aquí hem de contar coses. Vosaltres, de fet, sou pare i filla, no?, que compartiu aquest esport des de fa molt d'anys. Des de la vostra experiència, quin penseu que ha de ser el paper dels pares quan els fills practiquen esport? És a dir, què han de fer i què han d'evitar?
6: Què han de fer? Apoyar-lo. Deixar-lo que juguin i no ficar-li cap tipus de pressió per el resultat. Simplement que us ho passin bé. Ja arribarà el moment en el qual el nen decidirà si el que vol és només seguir entrenant i passar-ho bé o intentar fer una passa més i ja de dedicar-se, no professionalment, sinó agafar-se més en sèrio per intentar arribar a poder disputar un campionat de Balears, poder disputar un campionat d'Espanya. Però això és un procés que ha d'anar molt a poc. Jo he hagut d'aprendre, jo també som l'entrenador de Eugènia, no només el pare.
1: Difícil, pare
6: molt,
1: i entrenador.
6: Molt. Jo he hagut d'aprendre a fer d'entrenador i separar. I ha costat molt, molt. I ella ho pot dir. Mos ha costat molt i jo he hagut d'aprendre a separar i a no pressionar-la. Ella ha dit un moment, a l'entrevista, que ella feia, va decidir competir. Nosaltres, quan ho vam xerrar, quan ella estava en el pas, jo li vaig demanar, què vols? Seguir amb això, entrenant dos pits per setmana, dues lluny. Horetes, o vols que intentem fer alguna més? Si volen fer alguna més, mos implica entrenar més dies. No més hores, però sí més dies. En vez de passar de dos dies, passarem a quatre o cinc dies per setmana d'entreno. I aquí va ser les dues filles, tant Eugènia com la seva germana, la Xisca, que varen decidir, pues, intentar arribar a jugar bé, no a sinó a jugar bé a tenis taula.
1: Parleu-nos un poquet de com ha anat aquesta temporada. Què heu fet? Vinga, conteu un poquet.
6: Aquesta temporada, a nivell general de club, ha anat molt bé. Estic molt content. Hem tingut nins tipus Lluís, que han començat a competir, i les bous amb ganes i les bous que no se venen a baix perquè tinguin un mal resultat, que és lo normal, perquè ells acaben de començar i estan jugant amb gent que potser ja duen un parell d'anys. Llavors, jo sobretot el que les he demanat és que no tinguin cap tipus de pressió, no les deman que guanyin cap partit. Simplement que entren, que fain el que fan en els entrenos i que us ho passin bé. A nivell de màxima categoria, que podria ser en Eugènia, pues bueno, la temporada ha anat bastant bé. En el final mos han classificat per tornar a jugar a competicions europees la pròxima temporada. O sigui que jo diria que ha anat bastant bé.
1: Molt bé. Són 20 anys. Quins objectius teniu ara de cara en el futur?
6: Bueno, no m'ho havia plantejat, però bueno, intentar, sobretot, que la base dels nins no decaigui. O sigui, jo, haver dit abans, jo estic molt content del grup que tenc tant de dilluns i dimecres com el grup que tenc de dimarts i dijous dels nins, perquè són la sang jove que ha de menester el club. De fet, nosaltres en l'equip masculí tenim jugadors que duen en jo des de que tenien 10 anys i ara en tenen, doncs, a lo millor 23-24. O sigui, i això, per jo, és el més gran, que aquests segueixin estant en el club i segueixin volguent jugar i segueixin volguent ajudar en el club.
1: Molt bé. I ara potser hi ha nins i nines que ens escolten i diuen, ai, vull jugar en aquest esport, vull saber un poc més. A més, vosaltres, Lluís, Eugènia, Rubén, per què recomanaríeu altres infants i adolescents que ens escolten provar el tenis taula?
4: Jo us recomanaria tema passar-ho bé, perquè ho passes bé i no és com jugar a futbol, que a vegades necessites un espai molt, molt gran o coses així, sinó que és molt fàcil trobar a un parc una taula.
1: Molt bé.
4: I per agafar unes paletes és molt fàcil.
1: És una bona manera de passar el temps, també,
4: sí,
1: no? I de divertir-se. Lluís, tu ja que estàs a més també de la competició, men, per què els recomanes altres lots que ens escolten provar el tenis taula?
3: És un esport molt divertit i jo el recoman per passar el temps, a vegades competir o simplement
1: divertir-se,
3: sí,
1: no? Cadascú pel que vulgui, Eugènia, tu que tens ja una visió molt àmplia, per què ho recomanes a altres infants i adolescents?
0: Bueno, és que en el final el tenis taula és un esport molt complex que la gent no se dona compte de com és, i jo crec que si la gent li donés l'oportunitat que se mereixés, que se mereix, és que se donarien compte de quantes coses hi ha dins d'aquest esport, ja dic, jugant i de fora, mentalment és molt bo aquest esport, i ja de dins hi ha tants defectes, tantes coses diferents, que és que la gent ho gaudiria moltíssim.
1: Hi ha moltes possibilitats d'aprendre, no? Molt bé. I de moltes gràcies a tots per ser aquí avui amb nosaltres i per explicar-nos un poc més sobre aquest esport, el tenis taula. D'aquí unes temporades ens tornem a retrobar.
6: Molt bé. Quan vulguis, aquí estem per lo que vulgueu i quan us necessiteu.
1: Molt bé. I de moltes gràcies.
6: Vinga.
7: Tres ràdios, formació.
8: Podem gravar, idò.
9: Dale play.
8: Raül Valls, com estàs?
9: Molt bé, Joan Mimàs.
8: Aquí fent un programa...
9: La gran vida.
8: Passen tantes coses.
9: Cada dissabte i cada diumenge.
8: A partir de les 9.
9: Dual de les 9.
8: No, i no t'obram, i no t'obram.
9: Aquí, a IB3 Ràdio.
10: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
9: Saps què t'ho vull dir?
8: Sí.
10: En Joan Mimàs i Raül Valls.
11: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada, Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
12: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir. Font de
13: misteris. Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
14: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
15: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
7: I Betres Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Ja sabeu que no venim amb manual, ens agrada molt jugar. Ens agrada fer test, ens agrada mesclar generacions, també ens agraden els karaokes en japonès, tot i que encara no ens surten massa bé. Però avui, què farem? Idò, farem una d'aquestes tres coses. Farem un test amb un pare i un fill. En Salvador i en Alberto, com estàu?
16: Molt bé.
1: Estàu tensos?
16: Millor el test que el karaoke en japonès.
1: No ho sé, eh?
16: També
1: és un test sorpresa. És un test per veure si coneixeu els gustos i la manera de fer les coses de l'altre. També és per veure si coincidiu o si avui descobrim alguna sorpresa.
16: Perfecte. Mm.
1: No patiu si no encertau, perquè és per passar una estona divertida, no passarà res.
16: Cap problema.
1: Preparats?
16: Sí.
1: Sí?
17: Sí.
1: Molt bé, i tot tinc aquí d'ajudant en Joel. Hola, Joel.
17: Hola.
1: Tu m'ajudaràs a fer les preguntes,
17: clar,
1: eh?
17: Sí.
1: Vinga, idò. Primer farem unes preguntes ràpides de qui és més... Eh? Jo diré una situació i vosaltres heu de contestar jo o ell. I a mi si coincidiu o no. D'acord?
16: D'acord.
1: Vinga, primera pregunta.
17: Qui dorm més?
1: Qui dorm més?
17: Jo.
16: Ell.
1: Coincidiu. Seguim.
17: Qui té pitjor despertar de matí?
16: Ell.
1: Ui, no heu coincidit. Seguim. Podeu argumentar, si voleu, eh?
17: Qui menja més ràpid un tros de pastís?
18: Jo.
16: Sí, supos que sí. Jo sóc ràpid, però ell més.
17: Qui s'enfada més?
18: Amb fam.
17: Qui s'enfada més quan perd un joc?
16: Ell.
18: Ell.
1: Ui.
16: Jo.
1: Què més?
17: Qui diu més vegades, ara vaig?
18: Ell.
16: Jo.
18: Com que no?
1: No sé, aquí no acabeu de coincidir,
16: sí,
1: eh?
16: Sí, no estic d'acord, no estic d'acord.
18: No.
17: Qui canta pitjor la dutxa?
18: Ei.
16: Jo.
1: Ah, aquí sí, aquí hi ha aquí un consens,
16: sí.
1: Molt bé.
16: Sí, sí.
17: Qui deixa més coses desordenades per casa?
18: Jo.
16: Sí, clarament, per majoria.
18: Sí, sí, això l'admiro.
1: Autocrítica, molt sí, bé.
17: Qui té més paciència?
16: Jo.
18: Ei.
1: També coincidiu, molt bé.
16: He de dir que sí? Està en una època adolescent,
1: clar,
16: una mica complicada.
18: Tots tenim paciència, però ell és el que més.
1: Molt bé, Salvador, així m'agrada.
17: Qui conta els acudits més dolents?
18: Ell.
16: Jo.
1: Molt bé, un aplaudiment, ho fem molt bé. De dir que tenim una mica de públic que estan aquí rient i escoltant, perquè després seran un altre dia i ses víctimes i volen saber què dir i què no. Bé, ara ve la segona part del joc. Aquí vos farem una pregunta sobre l'altre, un contestarà i després l'altre dirà si ha encertat o no ha encertat.
16: Molt bé.
1: Vinga, molt bé. La primera pregunta li feim a en Salvador.
17: Quin és el seu color preferit?
1: És d'en Alberto.
16: És que m'acaba de dir que ha canviat, però supos que és verd.
18: No.
1: Ui!
18: El negre.
1: Ara és el negre,
16: ara
1: és que és adolescent.
16: Yes.
1: I a l'inversa?
18: El groc.
16: No, és ui. Blau.
1: Ui, de color no anem bé, eh? Hem de no. Revisar l'armari, idò.
18: Crec que estic una mica daltònic.
1: Vinga, la següent.
17: Quin és el seu menjar preferit?
16: Sushi.
18: Sí.
1: Bé, aquí hem encertat. I a l'inversa?
18: Amigues?
16: Bé, sí.
1: També, també, eh? Vinga, que queden dues només.
17: Quina és la seva pel·lícula preferida?
16: Jurassic Park.
1: Jo crec que sí, eh? Perquè jo t'he vist créixer i sempre t'han agradat molt els dinosaures. Jo també hagués dit el mateix. Ara ja no.
18: Conta que no sigui Jurassic Park, sinó Jurassic World.
16: Bueno.
1: Ah, s'ha encertat, s'ha encertat. Vale. És bona, és bona. I la de ton pare, quina és la pel·li preferida? Amem. Ara dirà Casablanca.
11: Toca l'altra vez.
18: Pues, amem. No sé, alguna d'Estudio Ghibli, com Porco Rosso.
16: Per exemple,
1: bona,
16: sí.
1: Bona, molt bona, molt bé, molt bé. Vinga, i la darrera, amem.
17: Quin creus que és el plat preferit per
1: no,
17: fer...
1: No, plat no, pla.
17: Pla preferit per fer amb tu, per fer junts.
1: Amén, quin pla li agrada més fer amb tu?
16: A ell, quin li agrada més fer amb jo?
1: Sí.
16: Jo diria que... jugar a un joc de taula.
18: No.
1: No? I quin és el pla que més t'agrada fer amb ell?
18: Viatjar a Màlaga per visitar els meus padrins.
1: Molt bé.
16: És un bon pla.
1: I a l'inversa? Quin pla li agrada més a ton pare fent tu?
18: Probablement viatjar a Màlaga per visitar els padrins.
16: Sí, també, coincidir.
1: Molt bé. Idò, coincidir, ja teniu un pla per fer plegats. Mira sí. Que bé, bona nau d'aquí.
16: Ara
1: un pla...
16: mirarem bitllets d'avions.
1: Un pla combinat. Molt bé, idò, moltes gràcies. Un altre dia farem la segona part del test.
16: Perfecte.
1: Molt bé.

0: I després del nostre test de pares i fills, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens explicaran directament nins i nines. Començam amb l'agenda de plans feta per un dels nostres reporters.
1: Hola, som en Rubén i avui vos torno a dur molts plans pels pròxims dies. Preparats per apuntar? Dia 31 de maig hi haurà la festa d'inauguració de l'skatepark de Mahó. Sabeu per què el kiwi és verd i la pastanaga taronja? O podreu descobrir en el taller Mengem en Colors, la ciència dels aliments, el 13 i 30 de juny a Caixa Fòrum. I encara tinc més propostes. Aquests dies se celebra la Fira del Llibre de Palma i el 5 i 6 de juny hi haurà un taller infantil, contacontes, contarondalles i l'actuació de Cucorba. Ho heu apuntat? Idò, passar-ho bé! Adeu!
0: Gràcies, Rubén. Bon recull. I ara continuem amb una recomanació, en aquest cas, musical.
2: Bon dia, sóc na Sabina, tinc 10 anys.
3: I jo, en Miquel, tinc 11.
2: I tocam el trombó. Me gusta mucho mi limón.
3: Allò m'agrada molt, allò m'hi du. Bueno, allò el que més bé vos recomano és l'escola de música, perquè el que m'agraden són els mestres.
2: Si alguien empieza con el trombón, pesa mucho, pero después ya con días y días no pesa nada.
3: I bueno, per tocar el trombó, el consell seria, si fas renou, molt de renou és que toca bé, si no, has de seguir practicant.
0: Moltes gràcies, Sabina i Miquel. I hem de dir que també tenim una altra recomanació de caràcter esportiu. Escoltau.
4: Bon dia, soc Sara i tinc 11 anys. Jo faig tir amb arc al Club Arc d'Eivissa. Us recomano fer el tir amb arc perquè és molt divertit i es fan molts amics i amigues de diferents categories. També fem competicions interior, exterior i de vegades campionats balears. Una vegada a l'any es fa una competició que es diu 3D. Has de cercar les llanes pel camp i pel bosc. Us animo a provar tir amb arc, perquè segur que us agradarà molt.
0: Moltes gràcies, Sara. I acabam, quan s'aproxima el Dia del Medi Ambient, amb els consells per cuidar-lo, que ens fa arribar Nenzo, un nen que ha creat un club de natura a la seva escola.
5: Hola a tots i a totes. Us donaré un parell de consells que podeu aplicar a la vostra casa. El primer que jo sempre dono és l'intentar reciclar a casa. Aquest, si no lo fas, lo dus molt, molt malament. Després, un que per jo és el més important, que és que quan no utilitzes l'aigua o la llum, hi ha que apagar-li. Per exemple, estic segur que quan tu te rentes les dents, tens l'aigua encesa i ni siquiera la utilitza. Després també un altre que també sempre recomano és intentar anar a transport públic amb bicicleta o amb les nostres cames, que per això les tenim, ja que la gasolina, en teoria, contamina moltíssim. Tinc un munt de consells que us teniu que aplicar. Aquests han sigut uns quants i recorda, sempre un petit acte sempre funciona.
0: Moltes gràcies, Enzo. Ens ho apuntam. I bé, ja estàveu escoltant que hi ha moltes recomanacions i també propostes interessants pels pròxims dies. I ara nosaltres en tenim una altra, que és seguir escoltant No Venim en Manual, perquè després d'una pausa continuarem, com us hem avançat abans, amb un taller de gospel.
6: IB3 Ràdio és diversitat.
7: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
8: Recordo que una vegada amb un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
7: I que fèieu amb les tortugues?
8: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga?
8: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
6: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
9: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
10: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
11: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
12: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
11: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
10: Font de misteris.
13: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
14: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
10: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Muchas gracias.
1: Ens ha encantat. Com esteu tots?
2: A tope.
3: Ara estem amb uns subidons que no vols.
4: Eso es lo que pasa con el gospel.
3: Sí, és això, que té molta energia. Sí.
1: Ai, haureu de tornar una tercera vegada.
0: Quan no queráis. La setmana que viene, si queréis, nos va bé.
1: Anirem agendant, eh, Bobby? Moltíssimes gràcies a tots, a els pares també, a els nins, per la vostra implicació i a vosaltres per fer-nos aquest taller, aproximar-nos en el gospel i fer-nos viure aquest moment tan emocionant,
2: sí,
1: no?
2: Això està guapíssim.
3: Un regalasso.
2: Ha estat guapíssim.
1: Ja està amb energia per tot el dia.
4: Superalegre, oi? Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: D'això se trata, d'això se trata.
1: Molt bé. Idò, no sé si poden dir adeu així cantant, que no ho hem fet mai. Bé, ho hem fet alguna vegada. Poden dir adeu cantant? Adeu? Com ho podríem fer per dir adeu cantant?
0: Sí? Sí? No sé, podrà.
1: Vinga, vosaltres ens heu de dir que hem de fer i ho fem amb vosaltres. Adeu.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: La comunitat educativa alerta que comencen a faltar professors de secundària, sobretot per cobrir baixes. Si el 2018 hi havia 5 candidats per vacant a les Balears, ara n'hi ha només 2, i si ens anem a Formentera, no arriba ni un candidat. El col·lectiu reconeix que la professió ha perdut atractiu. Fins i tot n'hi ha que la consideren una feina de risc per les faltes de respecte i fins i tot agressions que pateixen els docents per part no només d'alumnes, sinó també de les famílies. Per tot això, el govern ha anunciat que els professors seran autoritat pública, un reconeixement clau perquè els professors puguin recuperar l'autoritat, el respecte i que al mateix temps serveixi d'incentiu per atreure professionals. Titulars. L'economia de les Balears creixerà el doble que la de la Unió Europea, segons l'anàlisi del govern, amb les darreres dades de maig. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Malgrat la incertesa internacional, el moment econòmic indica que les illes creixeran un 2,2%, front l'1,1% d'Europa.
0: Balears lidera també el nombre de caixers automàtics no vinculats a entitats bancàries. N'hi ha 1.370 repartits arreu de l'arxipèlag.
2: Es poden trobar a qualsevol tipus de negoci i estan pensats sobretot pels turistes. L'Associació d'Usuaris Financers adverteix, però, que tenen unes comissions molt més elevades respecte de la banca convencional.

0: El món del bàsquet de Clat Sant Antoni es torna a quedar a les portes de l'accés per tercer any consecutiu després d'obtenir el Sirocco Sal Pedrera un triomf insuficient 71-56 davant del Caja 87 de Sevilla.
1: Previsió del temps, Margalida Ribas, bon dia.
2: Bon dia, tancam aquest mes de maig amb un nou diumenge marcat per l'estabilitat anticiclònica. De fet, avui tornarem a tenir una jornada tranquil·la amb un domini de sol, això sí, amb permís d'alguns intervals de núvols prims que ens aniran acompanyant durant la jornada i temperatures màximes que continuen a l'alça. De fet, avui tornaran a quedar entre aquests 32 i 34 graus de màxima en conjunt amb un vent que bufarà fluix de fluix moderat de component sud i una situació marítima també marcada per aquest de calma, amb abundants redols de marejol de cap al nord i qualque redol de mà plana de cap al sud. En definitiva, continuam baix la influència d'aquesta dorsal anticiclònica.
1: Gràcies, Margalida, i atenció si heu de circular pel centre de Palma perquè a causa de la manifestació convocada pel col·lectiu d'autònoms hi haurà talls entre les 11 i les 2 i mitja a Jaume III, al carrer Unió, les Rambles, part d'Avingudes i també al carrer Conqueridor, direcció Cort. La sortida cap a les Rambles del pàrquing de la plaça Major romandrà, de fet, tancada durant el pas de la marxa. Són les 8 i gairebé 4 minuts. Ivan López, pel control tècnic, començam.
3: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: L'any passat va ser el punt d'inflexió i aquest 2026 s'ha consolidat la tendència. Cau a mínims el nombre de persones que volen ser professors de secundària. Enguany s'han presentat 1.322 candidats a les oposicions docents per cobrir les 630 places ofertes. És a dir, hi ha hagut dos aspirants per plaça. Una ràtio que dista molt de la del 2018 quan es va registrar un màxim amb prop de 5 postulants per vacant.
4: La situació més greu es viu a les Pitiuses amb un aspirant per plaça en el cas d'Eivissa, i ni tan sols un per plaça a Formentera. Maria del Mar és una de les darreres professores que s'ha incorporat a l'Institut de Son Pax, va estudiar Filologia Catalana, i la seva vocació sempre havia estat dedicar-se a la docència. Però la realitat que viu és diferent a la que imaginava.
5: Ràtios elevades, faltes de respecte, pèrdua de la figura d'autoritat. Se m'està fent un poc costa amunt perquè també hem de lluitar una mica amb les famílies, no? Hem de donar moltes explicacions d'allò que feim, d'allò que decidim.
4: A part de les dificultats que es troba diàriament a l'aula, encara no ha aconseguit estabilitzar-se.
5: Vaig aprovar oposició l'any passat i estic en expectativa, per tant, encara no tinc aquella estabilitat que cercava. Supos que hauré d'esperar uns anys.
1: La de Maria del Mar és una realitat que viuen molts altres professors i no serveix d'incentiu per als futurs docents.
4: Aquest fet comporta dificultats també als mateixos centres educatius, que es troben amb manca de personal. Això ho explica Antoni Tornero, director de l'IES Son Pax.
6: El problema ve durant el curs, quan hi ha de les substitucions, que el borsi s'esgota. No queden professors de matemàtiques, no queden professors de català, i és un problema. El problema és que no n'hi ha. Jo sé que hi ha gent que vol ser professor i no pot ser perquè no l'han agafat en el màster.
1: Falten matemàtics, filòlegs, informàtics, físics, químics... Són les especialitats que més costa cobrir amb interinitats per múltiples factors que Carles Cabrera, del sindicat Estell, té molt clars.
7: La burocràcia, la primera, les ràtios, la segona, després hi hauria el tema de les agressions, els sous que cobram han perdut, en certa manera, valor en relació al mercat laboral. Se'n van a altres feines.
1: El govern ha anunciat que els professors seran autoritat pública, un reconeixement institucional que es considera clau per assegurar un clima de respecte, seguretat i confiança als centres educatius que ara preocupa i que pot ser un incentiu per als futurs docents.

0: El govern ha revisat les dades a final de maig i estima que l'economia de les Balears continuarà creixent. Ho farà estirada, sobretot, per la construcció i, lògicament, pel sector serveis lligat al turisme. I destaca que això passa en el context de tensió internacional i que, a més, els números illencs doblen en percentatge al de la resta d'Europa en conjunt. Això és el 2,2% balear enfront de l'1,1% europeu.
1: La simplificació administrativa per la concessió de llicències d'obra i la regularització en rústic han continuat impulsant el creixement de l'obra nova, sobretot

0: a partir del març a les Pitiüses, amb un creixement del 150% respecte al 2025, i a Menorca del 240%.
1: Pel que fa als turistes, en ressalta l'executiu que han gastat més en els tres primers mesos de l'any, fins a 1.034 euros per cap, si repartim la despesa total entre el número de visitants.
0: En aquest cas, el manteniment, parlàvem encara de temporada baixa, i fins i tot el creixement dels turistes estrangers, va compensar la caiguda de l'espanyol, que si han vengut ho han fet manco dies. Si mirant per illes, el turisme internacional va pujar el 40% de les Pitiüses i va caure el 30% a Menorca.
1: També en el primer trimestre, explica l'administració autonòmica, el sector serveis va créixer en facturació, tot i que lleugerament manco a les illes que la resta d'Espanya. I això va ser possible gràcies, sobretot, a les activitats professionals, ja sigui d'assessoria laboral o fontaneria, per posar un exemple. I també per la crescuda del transport, però no pel comerç ni l'hostatgeria, que es varen mantenir sense caure ni pujar.
0: Quant a la producció industrial, s'han enfonsat els béns de consum, que recordem engloben des d'aliments a productes com els detergents o també electrodomèstics, vehicles o mobles, entre d'altres.
1: Seguim parlant d'economia, la facturació en els comerços de les Balears se redueix aproximadament un 44% als mesos d'hivern respecte de la temporada alta. Una dada de l'Institut Nacional d'Estadística que quantifica la gran dependència del turisme també per als petits comerços.
0: Balears lidera la caiguda en facturació durant els mesos d'hivern, però per contra també és líder en activitat comercial durant els mesos més turístics. Concretament, els comerços de les illes tenen un 28% més de facturació en temporada alta que la resta d'Espanya.
1: La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, adverteix del perill de dependre tant del turisme. Tot i l'increment de vendes durant l'estiu, a vegades no és suficient per compensar la caiguda d'activitat durant la temporada baixa.
2: Una part gran d'aquesta facturació o d'aquests beneficis són per poder suportar la temporada baixa. I si aquesta entrada d'advés que poden tindre la temporada alta per un problema com va ser el Covid, i esperem que no torni a passar una altra desgràcia, evidentment perjudica moltíssim.
1: A partir de l'octubre, els comerciants noten de forma abrupta la davallada de vendes i a alguns els surt més o compte tancar fins a la següent temporada. Per als residents, això però suposa manca oferta.
2: Perquè no ens agrada que tanquin. Ens agradaria que estigués tot obert tot l'any, no? Però no poden aguantar. Diuen que ens surt més a compte tancar, posar tothom de vacances i després pues, tornar a obrir la botiga. Llavors sí, ens preocupa molt.
1: El mes de febrer és el més fluix. Si miram les darreres dades de l'INE, la facturació és un 10% inferior a la que es fa de mitjana a l'Estat.
0: La solució passa per seguir treballant en el foment del producte de proximitat i en la desestacionalització. En aquest sentit, diu Domingo, els avenços són evidents i posa com a exemple l'auge del cicloturisme.
1: I si miram més dades, les emprenedores guanyen força a les illes. De cada 3 autònoms, una és dona. Lideren, per tant, sobretot, el sector comercial.
0: En els darrers 10 anys, les illes han sumat més de 3.000 dones autònomes. Eugènia Cusí és la secretària general de l'Associació d'Autònoms a les Balears.
3: Ens dona doncs, aquesta independència econòmica, la flexibilitat que ens pot aportar el ser autònom i que ens permet això conciliar que estan creixent sectors on la dona ja està tinguent posicions rellevants, com és l'educació, la sanitat, el benestar, a part de començar a veure més referents, no? Que veus que si ella pot, doncs jo també doncs m'animo. No?
0: No obstant, la maternitat segueix sent un dels factors de major inseguretat. Per això, des de les institucions s'intenten aplicar mesures de protecció. Marindona Sansó, directora gerent general d'Empresa, Comerç i Autònoms del Govern.
4: Les convocatòries que han entrat pels autònoms sempre les entretes on la maternitat no sigui una penalització. És a dir, que quan demanem uns mesos, en aquest cas, a la convocatòria de quota zero, si hi ha hagut una baixa de maternitat, no resti aquests mesos en quant a baixa maternitat.
0: Com més seguretat laboral, més quantitat de dones emprenedores. A dia d'avui ocupen un 36% del total dels treballadors per compte propi de les illes i lideren en el sector del comerç i en les activitats professionals, científiques i tècniques.
1: I les Balears són la comunitat autònoma amb més caixers automàtics no vinculats a entitats bancàries. En tota l'arxipèlag n'hi ha 1.370 enfront dels 926 que pertanyen a bancs tradicionals. Són dades de la darrera diagnosi de l'Observatori d'Inclusió Financera que concorden amb les xifres del Banc d'Espanya, que afirma que les Balears, des de 2021, una de cada 4 oficines bancàries ha tancat les portes.
0: S'instal·len a qualsevol comerç, que els jogui un petit espai per a la màquina. A les zones turístiques és habitual veure'ls a supermercats, restaurants, hotels o farmàcies. També empreses de lloga de vehicles. Malen Díaz té un d'aquests que és el seu negoci.
5: Arriba a ser uns 400 euros. Igual que llogues un En aquest cas, un pis, un local, entonces, per aquest tros de Terrassa, entonces, té el seu import, té el seu IVA.
0: El caixer és especialment útil per als turistes que han de fer canvi de moneda.
6: Al ser de venir de otros países, pues también encaja que usan otro tipo de divisas. Tener un cajero aquí, pues pueden sacar los euros en el momento, gastar en la tienda. Incluso muchas veces entran y a veces nos piden algún cambio para el autobús.
5: Hi ha problemes, claro. Si estem oberts, el primer problema que venen són altres, claro. Entonces nosotros ya le han de dir, ya es un teléfono, contactado, nosotros no tenim res que veure en tot això.
1: Treure dobbers d'aquest tipus de caixers comporta una comissió més elevada del que és habitual. Cristina Borrallo, vicepresidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Asofin, reclama transparència a les empreses no bancàries.
7: El problema és que el teu banc després repercutirà la comissió en el consumidor. I aquesta informació a vegades la gent no la sap, no la coneix, perquè la pantalla no acaba de ser la informació que surt lo suficientment transparent, i al final el consumidor acaba traient efectiu amb una comissió molt més alta.
0: Aquests caixers només poden donar efectiu si l'usuari té cap problema, ha de reclamar l'empresa.
1: Hem començat a parlar d'economia dient que el turisme és un dels sectors que més estira i sobretot ho farà ara que ja ens trobam en temporada considerada alta. Aquest és el primer cap de setmana amb gandules i parasols a diferents platges de Formentera. Un mes després del que estava previst, els concessionaris han pogut finalment començar a oferir el servei després que s'hagin replantejat alguns dels lots autoritzats. Ens ho compta Regina Mallans.
8: Turistes i residents ja poden llogar gandules i parasols a diferents platges de Formentera. És el primer cap de setmana en el qual s'ofereix el servei i això ha estat possible després que s'hagi fet el pagament del cànon i el replanteig de part dels 20 lots autoritzats. Molts turistes ho agraeixen.
9: Me han comentado que hoy era el primer dia. Por eso, sí, no, sí que es necesario, sí, porque, a ver, también, pues, si vienes aquí, pues, tampoco tienes, pues, ni las sillas, ni la sombrilla.
10: Para vacaciones es mejor.
8: Estava previst que aquest servei iniciés dia 1 de maig, però finalment ho fa un mes després i amb un 30% menys de gandules i parasols perquè 16 lots van ser denegats per costes del govern balear. N'hi ha que ni ho han notat perquè s'estimen més portar els estris de casa.
11: Venimos en ferry, las traemos en el propio coche.
12: Está perfecta por la playa, no gasto dinero.
8: La resta de lots autoritzats s'aniran muntant durant els pròxims dies i pel que fa als que no han aconseguit l'autorització, el Consell de Formentera la setmana que ve presentarà un recurs a la resolució de costes per intentar que també puguin operar aquest estiu.
1: Les urbanitzacions turístiques Maoneses d'Esgrau, Samesquida i Cala Llonga, Cala Galdana, Ferreries i Santo Tomàs es Migjorn són les millor valorades en el rànquing que elabora cada any a principi de temporada l'Associació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca. L'informe presentat aquest cap de setmana pel 2026 mostra, per contra, que Cala Emblanes i Serpentona a Ciutadella, Arenal d'en Castell i Set Salines a Mercadal i algunes urbanitzacions de Sant Lluís continuen acumulant dèficits estructurals i problemes.
0: La conclusió que treu la patronal menorquina és que la valoració dels principals nuclis turístics de l'illa, 34 analitzats, continua sent en conjunt pitjor que fa 2 anys, i en qualsevol cas, i si hi ha hagut millores ha estat per actuacions puntuals perquè s'ha greujat el seu desgast estructural per falta d'intervencions de fons. El més ben valorat han estat les carreteres d'accés, la senyalització i les zones verdes, i en canvi l'asfalt, els aparcaments, les voreres i la xarxa telefònica i internet es tornen a situar entre els principals dèficits.
1: Especialment preocupant resulta la caiguda de la neteja viària, que perd 6 punts respecte al 2025. Pime Menorca critica que cap dels gairebé 40 milions d'euros de l'impost del turisme sostenible pendents de gastar es destini a millorar serveis bàsics i infraestructures a urbanitzacions.
0: Una altra de les conclusions principals és que moltes obres i intervencions públiques arriben massa tard i continuen executant-se en ple inici de la temporada turística.
1: I tancam el bloc amb una protesta. Més d'un centenar de veïnats de Sarreal a Eivissa han fet aquest dissabte un berenar a la fresca com a senyal de protesta per la construcció del nou pàrquing que l'Ajuntament vol fer al barri.
0: S'oposen a la construcció d'un aparcament de 750 places, la majoria subterrànies, entre el bulevard de Belmatutes i la Ronda 10. Les obres durarien 4 anys i, segons denuncien els manifestants, suposaria l'eliminació d'una de les poques zones verdes que queden a la ciutat.
13: Pues más de 2.000 firmas, pero todavía estamos recogiendo firmas, porque la gente aún nos pide dónde podemos firmar. Sí, vamos a crear una plataforma contra el parking, porque es que es la vida. Es que esto, durante la mañana, la gente mayor hace ejercicio por ahí andando, dando vueltas. Al mediodía todos los abuelos vienen a recoger a los nietos, se sientan ahí en los bancos.
14: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
1: Vuit i 17 minuts, les noves instal·lacions de l'escorxador municipal de Ciutadella entraran en funcionament les pròximes setmanes després de les inversions de més d'un milió d'euros. L'Ajuntament destaca que ara compleixen totes les exigències sanitàries i ambientals. Ramiro López.
15: L'escorxador municipal de Ciutadella obre una nova etapa després de les importants inversions fetes els darrers anys, que ja superen el milió d'euros i que han suposat un abans i un després en aquestes instal·lacions. Ara disposen d'espais més moderns, funcionals i adaptats a una normativa sanitària i ambiental cada vegada més exigent. Així ho explica la regidora Sandra Moy.
16: Reparació de totes les quadres, compra de maquinària nova, impermeabilització d'esterrats, també s'han posat plaques solars, bueno, una sèrie de coses, però el darrer que s'ha fet, i sí que és cert que era important que es fagués i feia molt d'anys que estàvem intentant dur a terme aquests projectes, són el tractament de la sang.
15: Les noves instal·lacions permetran millorar el tractament de les aigües residuals i la sang generada del sacrifici animal, donant així resposta a una necessitat històrica vinculada a aquests residus.
16: Aquestes aigües anaven a la xarxa municipal i, evidentment, no complíem amb la normativa corresponent i ara, amb aquesta depuradora, les aigües surten netes, es fa un tractament on et separen els fangs.
15: Cal recordar que l'escorxador de Ciutadella assumeix prop del 90% dels sacrificis que es fan a Menorca. I, per això, l'Ajuntament demana més suport econòmic per part del Consell.
1: A Mallorca hi ha ONGs que treballen perquè l'ús de la terra, sigui en pastures o agricultura, es faci cada vegada de manera manco contaminant i més sostenible. Per exemple, amb l'agricultura ecològica, que evita que productes nocius passin a terra i aigua. Altres fans que tenen la mirada posada en la salut de la nostra mà, per exemple, vigilant l'estat de la Posidònia i mirant com regenerar-ne les praderies que es poden veure malmeses per aigües fecals insuficientment tractades que hi arriben.
0: Aquesta setmana, l'investigador doctor en Hidrologia del Centre Superior d'Investigacions Científiques, Jesús Carrera, ha estat present a Mallorca per parlar sobre aquesta qüestió. Ho ha fet a les dependències de l'IMEDEA, a Esporles. Les aigües parcialment tractades que acaben a la mà, per ventura ja no són brutes a la vista, però sí que continuen contaminant, encara que sigui molt a poc. Això passa perquè contenen, per exemple, disruptors endocrins com el bisfenol, amb afectacions sobre la nostra salut física i mental. Jesús Carrera, doctor en Hidrologia del Centre Superior d'Investigacions Científiques.
17: Encara que les concentracions, al diluir-se en el mar, les concentracions són baixíssimes, però els peixos van acumulant. O si agafes aquesta aigua per regar, doncs les plantes se van acumulant i les vaques que es mengen aquestes plantes també van acumulant. Està demostrat que aquests productes produeixen depressió, ansietat, tenen uns efectes tremends sobre la fertilitat i no només sobre la fertilitat dels humans, els vertebrats i fins i tot invertebrats.
0: L'investigador aposta per filtrar l'aigua pel sòl per eliminar, per exemple, també antibiòtics que acaben generant resistència a bacteris.
17: El mateix motiu pel qual s'acumulen els teixits humans o els teixits dels animals, que és que són productes que tenen una certa tendència a quedar retinguts per la matèria orgànica, per el mateix motiu queden retinguts a les pel·lícules de matèria orgànica que es formen al sòl. I allà estan els bitxos que es mengen. És a dir, hi ha bacteris que mengen, que degraden aquests compostos.
0: Implantar aquest sistema de descontaminació de l'aigua per filtració en el sòl topa amb la reticència en passar a veure'l com regeneració en comptes de vessament dolent, per exemple, perquè pot deixar salitre a la terra. A Catalunya se n'estan fent proves pilot i a la Direcció General de Recursos Hídrics de les Illes en tenen coneixement.
14: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: Més coses. Avui és el setè dia de la vaga indefinida en el servei de persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Palma. Els treballadors aturaran entre les 12 del migdia i les 3 del capvespre i entre les 9 del vespre i la mitjanit. Aquest dissabte ja ho han fet, però tot el dia, amb un seguiment d'entre el 80 i el 90%, segons el comitè de vaga.
0: La part laboral denuncia els intents de l'empresa de sabotejar la vaga utilitzant personal directiu i administratiu per cobrir les funcions dels treballadors. A més de comunicar coordinar-se amb les persones que tenen serveis mínims en només 3 hores d'antelació. Jairo Aranda és el president del comitè.
18: Todo lo vemos delante nuestra, ¿eh? Empujar sillas, hacer embarques, eso es una sustitución de huelguistas. El huelguista, el trabajador que hace huelga se va, que hace la empresa, saco gente de oficina, que son categoría de administrativos o gestores, a empujar sillas, esto no se puede hacer. Esto es ilegal. Que todo esto va a acabar en juzgado y con la denuncia.
0: Una tensió que va en augment, especialment amb els treballadors que estan cobrint els forats que origina la vaga.
18: El otro día vivimos una situación bastante tensa porque una trabajadora con discapacidad que ya está con monitora de la empresa lo sabe, un trabajador le increpó, le amenazó, le coaccionó y bueno, la chica que muy sensible y es una trabajadora 10, bueno, salió llorando, con ataque de ansiedad, con miedo, vino la Policía Nacional, identificó a esta persona y la trabajadora denunció a la Policía Nacional este acoso.
0: També denuncien que l'empresa no tingui pressa per negociar i que no els hagi citat fins als dimarts o els dimecres.
1: Mallorca ha recuperat els exàmens per obtenir l'habilitació de guia turístic, una convocatòria que no es feia des de l'any 2006. 17 aspirants han fet aquest dissabte les proves organitzades pel Consell i l'Escola de Turisme Felipe Moreno.
0: Han inclòs un examen sobre el patrimoni de les illes, una exposició oral i l'acreditació dels coneixements de català, castellà i idiomes estrangers. Maria José Moreno és la directora de l'Escola de Turisme Felipe Moreno.
19: Però molt contents de tornar a organitzar i de que hi hagi més guies, perquè s'han de menester moltíssim de guies nous.
0: Entre les persones aspirants, optimisme, ja que el temari respon en el dia a dia de la feina que ja fan.
20: Llevamos mucho tiempo preparándonos, hemos esperado muchos años para que se convoque, así que suerte a todas.
21: Es verdad que ya tengo experiencia y la historia y el patrimonio de Baleares, pues cada día lo contamos a los turistas. Entonces, claro, aquí creo que me siento bastante bien.
0: Els exàmens eren una demanda històrica del sector i més després de la darrera ordenança cívica de Palma, que redueix el grup màxim de turistes per grup a 35 i es fan necessaris més guies per cobrir la demanda.
1: També s'han fet exàmens pràctics de conduir, però en aquest cas ha estat la primera de les dues convocatòries extraordinàries per reduir la llista d'espera. La setmana que ve serà l'altra prova. La intenció així és donar sortida a 411 aspirants amb un pla de xoc per anticipar les llistes d'espera que es generen a l'estiu per la llau de sol·licituds que reben les autoescoles.
0: Això perquè la DGT es va comprometre a examinar tots els aspirants que ja haguessin completat la seva formació i perquè ha destinat 8 examinadors de la península a reforçar els que hi ha a les illes. Ana Cruz, examinadora, i Martí Ferriol, professor de l'autoescola, es pla de Sineu.
22: Para que se vayan reduciendo las listas de espera de autoescuelas.
23: Hay una bona llista d'espera, sí. Falten examinadors, n'hi ha de baixa, ara vendran les vacacions i pot ser un poc caòtic aquest estiu.
1: I abans de fer una petita pausa i anar amb la informació estatal i internacional, un apunt, en aquest cas, en clau política. El coordinador de Més per Mallorca, Lluïsa Pesteguia, i la diputada Maria Ramon anuncien la candidatura a les primàries del partit.
0: Aspiren a liderar la llista a les eleccions autonòmiques del 2027. Tots dos es presenten, diuen, amb una moció renovada i amb l'objectiu d'impulsar un canvi profund a les illes en matèria d'habitatge, turisme i llengua. En un comunicat, Pesteguia ha defensat que Més per Mallorca ha de liderar un projecte que permeti viure millor a la gent que viu a Mallorca.
14: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
24: Para ti, y también para ti, en Eroski te damos el pimiento rojo granel a 2,49 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y la napolitana cacao bandeja de 4 unidades a 1,50 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
25: Podem gravar, idò.
26: Dale play.
25: Raúl Valls, com estàs?
26: Molt bé, Joan Mimas.
25: Aquí fent un programa...
26: La gran vida.
25: Passen tantes coses.
26: Cada dissabte i cada diumenge.
25: A partir de les 9.
26: Duals a les 9.
25: No, i no t'obram.
26: Aquí, a IB3 Ràdio.
27: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
26: Saps què t'ho vull dir?
25: Sí.
27: En Joan Mimas i Raúl Valls.
1: En clau estatal, a Catalunya divisiona els sindicats educatius davant les mobilitzacions previstes per la setmana que ve, després d'assolir un preacord amb la Generalitat, alguns d'ells. Aquest preveu augments salarials de prop de 600 euros mensuals fins al 2029. Malgrat tot, sotmetran l'acord a les seves bases, CGT i l'Intersindical defensen que les mobilitzacions han de continuar.
0: En canvi, a València, el malestar continua de forma unànime. El 91% dels docents que han participat en una consulta rebutgen la proposta del govern valencià i un 80% aposten per mantenir la vaga indefinida iniciada aquest mes de maig.
1: Intercanvi de retrets entre el Partit Popular i el PNB arran dels casos que afecten el PSOE. En un acte a Biscaia, el portaveu dels populars al Congrés, Miguel Tellado, ha recordat al partit basc que Pedro Sánchez no hauria estat president sense els seus 5 diputats i li ha demanat responsabilitat.
0: Poc després, en un acte a Roma, el líder dels nacionalistes bascos, Aitor Esteban, ha assegurat que el PP no està per donar los lliçons. Sí, però que ha reconegut que la legislatura està paralitzada i ha arribat al seu final. Ha dit que l'interès general demana convocar eleccions.
2: No vale de nada poner mala cara y cara de disgusto cuando todo lo que está pasando es por culpa tuya. El PNV, al final, mucho ruido y muy pocas nueces. Esa es la realidad.
3: Este partido político, el PP, que está actuando de una manera absolutamente irresponsable, unido a la ultraderecha, unido a Vox una y otra vez, ¿esta gente nos pide responsabilidad?
1: En internacional, Colòmbia viurà avui la primera volta de les seves eleccions presidencials que determinaran el successor de Gustavo Petro.
0: En un context de forta polarització, lidera les enquestes el seu relleu ideològic natural, Iván Cepeda. Els altres candidats amb més possibilitats són Paloma València, de l'entorn de l'expresident Álvaro Uribe, i l'ultradretà Abelardo de la Espriella, amb un perfil més proper a figures com Trump, Bukele o Milei.
1: I a l'Orient Mitjà, les forces nord-americanes han atacat aquest dissabte vespre un vaixell que intentava trencar el bloqueig de Washington als ports iranians a prop de l'estret d'Hormuz. N'han informat el comandament central dels Estats Units.
0: Això el mateix dia que les forces armades iranianes havien afirmat que l'estret d'Hormuz es troba sota el control total de la República Islàmica i advertit als Estats Units que qualsevol intent d'ingerència militar en aquesta via marítima seria respost. Mentrestant, segueix sense arribar a l'acord de pau entre els dos països.
1: I un darrer apunt, més de 400 persones han estat detingudes a França pels disturbis originats després de la victòria del PSG a la final de la Champions.
0: París concentra la majoria dels arrestos en una nit marcada per incendis, actes vandàlics i enfrontaments aïllats a la policia.

0: Són les 8:30, repassem ara els principals titulars. Falten professors de secundària. Si el 2018 hi havia 5 candidats per vacant a les Balears, ara n'hi ha només 2 i a Formentera no arriba ni a un.
1: El col·lectiu apunta com a causa les faltes de respecte i agressions per part d'alumnes i famílies. Per això el govern pretén que siguin reconeguts com a autoritat pública.
0: L'economia de les Balears creixerà el doble que la de la Unió Europea, segons l'anàlisi del govern amb les darreres dades de maig.
1: Malgrat la incertesa internacional, el moment econòmic indica que les illes creixeran un 2,2% front l'1,1% d'Europa.
0: Balears lidera també el nombre de caixers automàtics no vinculats a entitats bancàries. N'hi ha 1.370 repartits arreu de l'arxipèlag.
1: Es poden trobar a qualsevol tipus de negoci i estan pensats sobretot pels turistes. L'Associació d'Usuaris Financers adverteix, però, que tenen unes comissions molt més elevades respecte de la banca convencional.
0: Continua avui la vaga indefinida en el servei de persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Palma.
1: El comitè d'empresa denuncia intents de sabotatge de la protesta i lamenten que la companyia no vulgui reprendre les negociacions fins dimarts.
0: I avui és el Dia Mundial Sense Tabac.
1: A les Balears hi ha 210 espais públics lliures de fum, dos recents estrenats aquest cap de setmana a Sineu i Lloret de Vistalegre.
2: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: També repassem ara les principals portades dels diaris d'avui. Començam per Mallorca. Em treu la son no anar més ràpid en habitatges. El principal titular de l'entrevista que l'última hora ha fet a la presidenta del govern, Marga Proens, que apareix retallada amb els braços creuats, destacant també que ara es fan més pisos per la gent d'aquí.
1: La imatge principal de la portada de l'última hora és pel minibús, que hi va tenir un accident a l'autopista d'Inca després de caure de la rotonda de Sa Pobla. A terra, a l'autopista d'Inca, és el titular que acompanya la imatge.
0: Temes diferents a Diari de Mallorca, que destaca en gran que el Consell recupera la gestió de la carretera de Manacor per estalviar 140 milions d'euros després que la institució insular hagi activat la clàusula de resolució anticipada del contracte amb PAMASA, l'empresa que la gestionava.
1: Destaca en la seva portada una fotografia del concert d'ahir vespre de Dani Martín, en el qual es pot veure damunt l'escenari amb els braços estirats mirant al públic. Dani Martín conquera Espalma, diu el titular.
0: Pel que fa a les PTUs, les portades dels seus dos principals diaris es focalitzen en destacar una única imatge. En el cas del periòdico d'Ibiza i Formentera, remarquen que el Clas Sant Antoni perd una altra oportunitat després de quedar-se una altra vegada a les portes d'ascendir a primera FEB. La fotografia mostra els jugadors de l'equip de bàsquet desolats a la banqueta del pavelló de Sa Pedrera.
1: En el cas de Diari d'Ibiza, donen continuïtat a la seva portada d'ahir amb una imatge de la secció de peixateria del Mercat Nou de Vila amb molt poca gent transitant. El titular diu així: el tancament del pàrquing buida el Mercat Nou. Els venedors exigeixen una solució a l'Ajuntament.
0: I per últim, a Balears, Menorca Diari destaca que Ciutadella passa d'acollir 50 activistes en esbo a només 4 fins que finalitzi l'any. Els veïnats i entitats del centre esperen que mai més tornin els cotxes a la plaça, malgrat l'errada de l'equip de govern que preparar un recurs contra la sentència que li obliga a tornar la plaça en el seu estat anterior, juliol de 2025.
1: Un baló i màscara, l'obra de Verdi que durant el cap de setmana representa el Teatre Principal de Maó, és la protagonista fotogràfica de la portada. A la imatge es pot veure dos dels artistes durant la funció en la banda de música de fons.
0: En l'àmbit estatal, molt protagonisme per la crisi política vinculada al PSOE, tot i que amb perspectives diferents. Començant per El País, que destaca que Sánchez contraataca en plena paràlisi política. El govern s'apunta a la conspiració i el president ordena al partit que passi a l'ofensiva, tot i que temen una imputació per finançament il·legal.
1: La imatge de portada és pel cantant porto-ricany Bad Bunny, que hi va oferir el primer dels 10 concerts que durà a terme a Madrid, al Wanda Metropolitano. Se'l pot veure damunt de l'escenari amb un vestit d'home de color beige.
0: L'ABC du en portada els resultats d'un sondeig de GAT3 amb el següent titular: el 55% dels espanyols creuen que Sánchez sabia el que feia Zapatero, diu, acompanyat això d'una fotografia dels dos fent-se una abraçada afectuosa. També destaquen que el president compleix 8 anys en el poder amb 40 imputats del seu cercle de confiança en 9 causes per corrupció.
1: I per últim, a La Vanguardia poden trobar una falsa portada amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac que celebra avui, i en la frase "sé que de deixar-ho", I després sí que tenim la portada real, que destaca el titular que augmenten els permisos expolítics perquè treballin amb empreses. Les imatges de portada són per Luis Enrique, l'entrenador del PSG, que hi va conquistar la Champions, i també per l'onada de calor que pateix Europa.
0: Això és el que diuen els diaris tant de l'àmbit estatal com de l'àmbit autonòmic. 8:35 arriben els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
8: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
9: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
10: I que fèieu amb les tortugues?
9: Menjar tortuga.
10: Estava bona, la tortuga.
9: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
5: Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
2: Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.

0: Salutacions, molt bon dia. Tens pels esports, a IBTES Ràdio. La planta nova del Real Mallorca treballa de cara a la confecció d'una plantilla que sigui de la satisfacció del renovat Martín de Michelis. Això és una cosa que ja tothom sap. Això sí, primer s'han de calibrar les sortides i en principi Samu Costa, Vera Murici, Martín Valls i Jan Virgili poden ser traspassats. Idèntica situació té Pablo Maffeo, encara que, com també ja saben tots els nostres agents, ja és un clàssic de cada estiu, de cada pretemporada. Per cert, parlant de futbolistes i de noms propis, Leo Román, que també podia entrar dins el ventall de possibles sortides, es troba des d'ahir a Las Rozas, concentrat per la selecció espanyola dins el grup de treball de cara a la preparació dels que estan convocats pel Mundial, precisament per això, per la disputa a partir del dia 11 de juny del Mundial. Cal dir que el porter Vicent no està a la llista de convocats, però sí està a la llista de futbolistes que treballen amb la selecció i, quizás, si hi ha qualque baixa de darrera hora, pugui tenir sort el porter Vicent. Parlant del Mallorca, també cal dir que no s'ha d'oblidar dels que acaben contractes. Si han dit abans els possibles traspassats, també han de dir els futbolistes que acaben ara mateix la seva vinculació. Mateo Josef, Maras Kumbula, Omar Mascarell, Takuma Sano, Javi Llabrés i Pichu Cuellar. Qualcun d'ells quedarà, la resta hauran de cercar un altre camí. Dit això, la realitat és que hi haurà baixes incorporacions per una segona divisió, on avui, per cert, es disputa la darrera jornada amb una plaça de play-off per concretar i una altra de descens, la darrera que queda cap a Primera Federació. El Leganés, de l'ex-mallorquinista Dani Rodríguez, i el Miranda juguen entre ells a Butarque. Avui, a les 9 del vespre, només un pot quedar a segona. Sentim els dos tècnics, Carlos Martínez, del Leganés, i Anxon Moneta, del conjunt d'Anduba.
1: Pues con todo el mundo remando para lo mismo, pero es verdad que creo que es un partido que vamos a intentar controlar, yendo a ganar, por supuesto, pero que es un partido que es fácil que se descontrole por la necesidad de unos y de otros, por cómo vaya el marcador, y esperemos que ahí nosotros, y principalmente creo que tenemos muchas cosas a favor, y principalmente jugar aquí en casa.
2: Para mí esta es como un ascenso. Para mí la del domingo personalmente es como la final de la Champions. Esta es, no hay duda. Tenemos que mantener al Mirandés en segunda.
0: Per altra banda, ahir es va jugar la final de la Lliga de Campions, el Puskás Arena de Budapest, entre el PSG i l'Arsenal. Una final que va acabar amb triomf dels francesos, això sí, des del punt de penal, després d'arribar al temps reglamentari i a la pròrroga amb empat a 1. És la segona Lliga de Campions consecutiva que obté el PSG i la tercera a la butxaca de Luis Enrique. Sentim el migcampista del Paris Saint-Germain, Fabián Ruiz.
3: Sabíamos que ellos era un equipo que defendía muy bien, han tenido una oportunidad, la han metido y luego han hecho su trabajo, defender, pero bueno, creo que hemos hecho un grandísimo trabajo, le hemos dado la vuelta al marcador y creo que somos justos vencedores.
0: Ara, parlant del que realment ens interessa als aficionats de l'esport balear en general i del futbol balear en particular. Arriba l'hora de la veritat, pel Poblense i l'Atlètic Balears. El primer rep a les 12 la visita a l'Àguiles amb l'empat a 0 del partit d'anada. Al Poblense li basta guanyar. Els dos cartrolla reben els murcians amb la tranquil·litat de que un triomf en qualsevol marcador li és suficient. Això sí, en cas d'empat, haurien d'anar a la pròrroga, si acabàs amb empat a temps reglamentari, i si el temps extra tampoc es modificàs el marcador, s'hauria d'anar a una taquicàrdia tanda de penals. Sentim els dos tècnics, Òscar Toll del Poblense i Adrián Hernández, del conjunt murcià.
4: Que nuestro equipo está perfecto y está con hambre. No importa decir nada, simplemente nos miramos a los ojos y todos estamos convencidos en que vamos a ascender. Y cuando miras y respiras y te paseas un poco por el pueblo, además esto se acentúa y se multiplica por mil, es decir, nunca había visto a Sao Paulo así.
5: Que nos den ese punto de energía, aunque no estén, las energías se transmiten, son vibraciones, y si cada uno hace que tengamos un gramo más de fuerza, entre todos lo vamos a conseguir, y darle las gracias por el año que nos han dado.
0: Pel que fa a l'Atleti Balear, jugar a les 6 davant el Real Jaén amb l'obligació de remuntar el 2-1 en contra de l'anada, guanyar per més d'un gol de diferència, o en el pitjor dels casos, superar per la mínima el Jaén, li serà suficient a l'Atleti Balear. En aquest cas, en el de superar per la mínima, també s'ha de dir que hauria d'arribar a una pròrroga. Si al acabar la pròrroga, doncs l'Atleti Balears guanyar només per la mínima el Jaén, seria el conjunt blanquiblau el que pujaria, ja que va quedar millor posicionat que els andalusos a la Lliga. Sentim els dos tècnics, Luis Blanco de l'Atleti Balears i Manolo Herrero, màxim responsable del conjunt andalús.
6: Jugamos contra un gran rival que también lo va a dar todo. Que ha tenido la capacidad también de llegar a este tramo y encima con un algo de ventaja en lo que es el va a ser dificilísimo. Va a ser dificilísimo, pero nosotros estamos súper convencidos, porque para mí la palabra es convencimiento, de que podemos lograr el ascenso. Y para mí esto es importante, o sea, llegamos con cero dudas sobre eso.
7: Yo creo que nosotros nos equivocaríamos si fuéramos un equipo que nos metiéramos desde atrás todo el partido, porque creo que no somos ese tipo de equipo de estar defendiendo continuamente cerca de nuestra área. Yo ahí creo que nosotros no somos un gran equipo, entonces tenemos que intentar también defender con el bloque lo más alto posible, sabiendo de que, bueno, que no va a ser fácil.
0: Poblense, Àguiles i Atleti Balears, Real Jaén, dues finals que podran seguir en directe per Ivetes Televisió i, com no, sentir-nos a Ivetes Ràdio. I pel que fa a la final balear per l'accés a la segona federació, en el partit d'anada jugat ahir a Santa Eulàlia, Penya Esportiva 2, amb el doblet de Salines, Mònaco 1, amb el gol d'Espósito, que escurça diferències en aquesta eliminatòria, ja que al temps de descans la Penya Esportiva guanyava per 2-0. Sentim precisament el tècnic de la Penya, Ramiro González, que reconeix que els han deixat vius.
8: Nos hemos dejado escapar vivos. Hemos hecho una primera parte perfecta, muy merecido el 2-0, incluso el 3-0. Y luego ellos, bueno, dentro de que tienen que salir a por ti, que son buenos futbolistas, que son buen equipo, pues nos causa problemas. Pero yo tengo la sensación que él lo celebra porque sabe que él, sobre todo en la primera parte, 60, hemos sido muy superiores, hemos estado a un nivel altísimo. Es que son muy buenos los míos.
0: I parlant de bàsquet i d'una nova decepció. El Clar Sant Antoni, a l'igual que davant Morona la temporada 2023-2024 i també davant el Melilla la 2024-2025, es va quedar ahir a les portes de l'accés a primera FEB. La diferència tan gran en contra del partit d'anada, recordin que va ser de 9 punts, ha estat al final insuperable davant d'un Caja 87 de Sevilla que va saber aguantar la pressió dels eivissencs, que fins i tot van arribar per moments a superar la frontera dels 9 punts, però al final guanyar el partit, però per un insuficient 71-56. Parla el tècnic del Clas, Josep Maria Barrocal.
9: Això és esport. Treballes molt per intentar arribar aquí. He fet un gran treball. He felicitat i felicito públicament a tot l'equip, a tot l'estaf, a tot el grup, a tots els jugadors, la feina que he fet durant tot l'any. Ens hem posat per davant del marcador al final, a l'últim quart, quan hem anat a mitja part guanyant només de 5. Però sempre hi ha minipartits que has de saber jugar bé. Els minipartits que tenen que jugar bé als últims minuts no els hem jugat bé. Cal mirar en positiu, que perquè jugar a la tercera final, encara que es perdi, vol dir que es fan moltes coses molt bé, que no és gens fàcil, això.
0: El filial del Palma Futsal, amb una renda de 4 gols de matalàs del partit d'anada, lluita ara per una plaça d'ascens a segona divisió després de superar ahir a l'Albacete Futbol Sala al pavelló universitari per 3 gols a 5, guanyant l'eliminatòria per un global de 5-11, favorable a l'equip d'Unos Cartesias, tècnic jove amb un gran futur per davant, que es va mostrar així de satisfet en acabar aquesta eliminatòria.
10: Veníamos a ganar, no veníamos con intención de especular, sabíamos que no iba a ser fácil, pero la verdad es que los chicos han competido de 10, y nada, eso, muy felices, muy contentos, muy orgullosos, con ganas de descansar, de desconectar un poco, y lunes a las 12, que sabremos el sorteo quién nos ha tocado, pues empezar a prepararlo con muchas ganas, con mucha ilusión y a pelearlo, a ver si conseguimos el ascenso.
0: Per altra banda, el primer equip treballa de cara al partit que demà dilluns jugaran a Manzanares Arena davant del Cil local. Una nova derrota de Xeries d'Antonio Badío fora de la lluita pel títol a les primeres de canvi. Per tant, no li queda un altre que guanyar sí o sí lluny del Palau d'Esports i jugar el desempat a l'eliminatòria de Somos. Canviant de registre, anant cap al motociclisme amb el Gran Premi d'Itàlia a Mugello, on Izan Guevara sortirà avui des de la vuitena posició després de la classificació d'ahir a Moto2. Pitjor li van anar les coses a Joan Mir a la cursa sprint, ja que no la va poder acabar per unes vibracions al seu vehicle. El triomf a la prova va ser per Raúl Fernández. Sentim el pilot mallorquí.
11: M'he hagut de retirar a la carrera d'esprint, han tingut un problema de vibració a la moto que no entenem molt bé d'on ve, ha estat un problema puntual, està sent un cap de setmana molt complicat per nosaltres, demà tenim una carrera per davant, intentarem donar 100%, que crec que el ritme que tenim és millor que de la posició que sortim i ja veurem fins a on arribant.
0: Per avui Mir sortirà 15 a la graella amb Jorge Martín i l'italià Fabio Di Gianantonio completant el podi. Sense sortir d'Itàlia, pel que fa al Giro, continua el domini incontestable del nòrdic Jonas Vingegaard, ja que hi va sentenciar la ronda després de sumar el seu cinquè triomf d'etapa i treure més de 5 minuts a Filippo Galli, que és segon. El mallorquí Enric Mas és el 33 en la general a 1 hora i 48 minuts del líder. I tancam el temps pels esports amb rugby. En la derrota del Palma Rugby Union per 53-14 al Pins i Vents davant els Sitges, un marcador que no modifica els de jeta del Palma, ja que l'equip de Germán Bustos perd la categoria de divisió de 9B després de caure 7 dies abans a casa davant l'Hospitalet. D'aquesta forma no es repetirà la pròxima temporada els derbis davant un El Toro que ha estat l'alta cara a la moneda del rugby balear. Els calvianers varen assolir la permanència amb diverses jornades d'antelació, acabant tercers al grup de la permanència. Jalo Piña, capità del Toro, reconeix que fins i tot els darrers partits s'han pres com una preparació de cara a la pròxima temporada.
12: Tomando esto también como un poquito de sentar las bases ya de cara al año que viene y disputar los partidos de... disputar lo que sería la fase de ascenso, intentar meternos ahí, seguir intentando mantener la dinámica esta tan buena que tenemos en este nuevo partido y ya empezar la temporada que viene con esta dinámica.
0: Una temporada 2026-2027 on Balears només tindrà un representant de la segona categoria del rugby estatal. Fins aquí els esports. Recordin que a les 12 toca viure una apassionant Poblense Àguiles amb un ascens en joc a Primera Federació per part del cònjuge Poble. Els esperam a la sintonia d'Esports 3 en joc.
13: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
14: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: 8:51 minuts, seguim a l'informatiu matí amb més notícies. A les Balears hi ha 210 espais públics lliures de fum, dos recent estrenats aquest cap de setmana, Sineu i Lloret de Vistalegre, en el marc avui del Dia Mundial Sense Tabac. Tot i que no s'hi pot prohibir fumar per manca de normativa, es tracta d'una eina per difondre la lluita contra aquest hàbit i les seves conseqüències per a la salut, tant de fumadors com del seu entorn, que també en respiren el fum. La més directa, el càncer de pulmó, però també altres associats.
1: La campanya Respir Lliure de l'Associació Espanyola contra el Càncer es va iniciar el 2021 amb la intenció de sensibilitzar la població i crear escenaris de convivència adequats per a tothom. Avui, 5 anys després, comptem amb un ampli catàleg d'espais, com explica el president de l'Associació de les Balears, el doctor José Reyes.
2: Tenim places, tenim poliesportius, tenim estadis de futbol d'entitats privades, marquesines, per exemple, dels autobusos de l'EMT de Palma, múltiples places de Palma també. O sigui, estem parlant, per tant, d'espais de convivència, espais públics compartits. S'ha de respectar el dret de les persones no fumadores i dels nens a no estar exposats en el consum del tabac. Per tant, respectant el dret de la persona fumadora que pugui fumar en un altre lloc.
0: Com dèiem, a Sineu hi trobam un dels darrers punts que s'han estrenat. Es tracta del poliesportiu municipal, lloc de trobada, sobretot de joves i famílies, que se suma a la plaça d'Esfossar, que ja fa temps compta amb la senyalització que indica espai lliure sense fum. Tomeu Mulet és el bal de Sineuer.
3: Vendria a ser més una recomanació, a més una demanda, que feien que la gent no fumi. Clar que no està emparat per una llei, però bé, confiem que la gent sigui respectuosa i responsable. Si quer veure que allà on hi ha nens i activitat esportiva, normalment és un espai que la gent ja de per si s'ha de conscienciar que no s'ha de fumar, ben igual que la plaça d'Esfossar, que és un espai de joc i de convivència. Jo crec que és un tema que és de cada pit se va conscienciant més.
1: La prevenció és, de fet, la millor estratègia, apunta el doctor Reyes.
2: Evitar l'inici en el consum del tabac. Una persona que ja s'ha iniciat en el consum del tabac és molt difícil que l'aconsegueixi deixar. Fer arribar aquest missatge en aquests espais compartits és essencial per fer-li arribar als joves, perquè no s'iniciïn en el consum del tabac i en el consum dels vapejadors, que aquest punt també és molt important tenir-lo en compte. Des de tots els punts de vista, els dos productes són equivalents i, per tant, el temps de lluitar de la mateixa, amb la mateixa intensitat, educant els joves en els hàbits saludables és fonamental per millorar la salut de la població de cara al futur.
1: L'estratègia de l'Associació Espanyola contra el Càncer persegueix també avançar la reforma de la llei antitabac, ara en tràmit parlamentari de l'avantprojecte en Consell de Ministres, que permeti establir una normativa més restrictiva del consum i els espais on es pot fumar.
0: I aquest cap de setmana han arribat a les Illes de manera irregular 192 persones, la major part ciutadans d'origen magrebí i més de la meitat de les quals a Formentera. La delegació del govern ha informat concretament de 12 grups, la meitat interceptats a terra per estada sense permís en territori espanyol. El darrer grup va ser interceptat ahir passades les 9 del vespre a la zona de l'Estufador de Formentera. Tots ells, 16 persones d'origen magrebí. Són ja, per tant, 136 els migrants que han arribat aquí cada setmana a la Menor de les Pitiuses. També n'han arribat a Santa Eulària, a Cabrera i a Santanyí, a Mallorca. Més coses actualment. A Menorca hi ha 30 menors acollits per famílies de l'illa i 29 sota tutela del Consell. Aquest cap de setmana s'han celebrat, de fet, les terceres jornades d'acolliment familiar a l'illa del Llatzeret per motivar a través dels testimonis a que més famílies s'animin a començar aquest procés. Ramiro López.
4: Najema Caño és un dels casos d'acollida i posterior adopció que s'han presentat en les terceres jornades d'acolliment familiar del Consell, a través de la música amb el seu grup Wanderlust, que analitza la seva història.

La seva família es va mudar a Menorca. Un ambient familiar conflictiu va provocar que amb 9 anys entrés a la casa de la infància amb les seves dues germanes. En aquest context, però, va aparèixer una família de Sant Lluís que va canviar-ho tot.

0: tímida. Esos dos serían mi familia.
1: Recordo sobre todo un momento en que a casa estaba posant la taula y se'm van caure els plats en terra, es van rompre. I jo em vaig acotar perquè ens esperava que esperava una bona bufetada i uns crits i no va passar res.
2: En aquesta edició, celebrada a l'illa de Llatzeret, hi han acudit un centenar de persones. L'acte principal ha estat una taula rodona on s'han presentat més casos d'acollida des del punt de vista dels joves i de les famílies. Carmen Reinés és consellera de Benestar Social de Menorca.
3: La millor manera de que les famílies s'animin a donar aquesta passa és conèixer la realitat, saber què te pots trobar, però sobretot saber el que t'aporta poder ser una família d'acollida.
2: A Menorca hi ha actualment 30 menors acollits per famílies. El 2025 es van registrar 14 sol·licituds més. L'objectiu és augmentar aquestes xifres perquè més infants puguin créixer amb el caliu i l'amor que pot donar una família.
4: I un darrer punt en clau social, 30 professionals sociosanitaris han rebut formació aquesta setmana per fer valoracions de dependència. El curs forma part del pla per reduir la llista d'espera de les persones en dependència que són candidats a rebre ajudes.
5: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: La Factoria de So de Santa Maria acollirà a partir de les 11 del matí la tercera edició del Festival Solidari per Palestina, organitzat per diverses entitats locals com Ciutadans per Palestina, Mallorca per Palestina o la Brigada Internacional Fayez Badawi, entre d'altres. Una nova jornada de solidaritat amb el poble palestí, plena d'activitats culturals, xerrades, tallers, exposicions i concerts repartits en quatre escenaris diferents.
1: La jornada és gratuïta, però hi haurà taquilla inversa per recaptar beneficis, els quals s'enviaran íntegrament a Palestina a través de les organitzacions locals que fan feina allà, com Inca Solidària. També hi haurà menjar i beure a preus populars, i així Marta Bastard, de Vinidones d'Unisalem, ens ha explicat la necessitat de recaptar d'obres per facilitar la vida a Palestina.
2: Des de sempre la consciència, no, que mos mou, que no podíem deixar de recordar i de visibilitzar la problemàtica tan greu, no, de Palestina, que ja han vist que cada vegada és un model a seguir a altres països, no, que ja tenim el dia d'Iran, ara a Venezuela també ha hagut totes aquestes històries, però que realment mos movia poder fer qualque cosa més a nivell de recollir ajuda econòmica.
1: El festival mantindrà les seves portes obertes fins a les 11 del vespre.

0: Bon dia, són les 9. L'any passat va ser el punt d'inflexió i aquest 2026 s'ha consolidat la tendència. Cau a mínims el nombre de persones que volen ser professors de secundària. Enguany s'han presentat 1.322 candidats a les oposicions, docents per cobrir les 630 places ofertes.
1: És a dir, que hi ha hagut dos aspirants per plaça. Una ràtio que dista molt de la del 2018, quan es va registrar un màxim en prop de 5 postulants per a Can. La situació més greu es veieu a les Pitiuses, amb un aspirant per plaça en el cas d'Eivissa, i ni tan sols un per plaça a Formentera. Les ciències i les llengües són algunes de les especialitats que més costa cobrir amb entrenitats per múltiples factors, que Carles Cabrera, del sindicat Estell, té molt clars.
2: La burocràcia, la primera, les ràtios, la segona, després hi hauria el tema de les agressions, els sous que cobram han perdut, en certa manera, valor en relació al mercat laboral. Se'n van a altres feines.
0: I les Balears són la comunitat autònoma amb més caixers automàtics no vinculats a entitats bancàries. En total, a l'arxipèlag n'hi ha 1.370 enfront dels 926 que pertanyen a bancs tradicionals. Són dades de la darrera diagnosi de l'Observatori d'Inclusió Financera.
1: No obstant, treure dobbers d'aquest tipus de caixers comporta una comissió més elevada del que és habitual. Cristina Borrallo, vicepresidenta de l'Associació d'Usuaris Financers Asufin, reclama transparència a les empreses no bancàries.
3: El problema és que el teu banc després repercutirà la comissió en el consumidor. I aquesta informació a vegades la gent no la sap, no la coneix, perquè la pantalla no acaba de ser la informació que surt lo suficientment transparent i al final el consumidor acaba traient efectiu amb una comissió molt més alta.
0: L'economia de les Balears creixerà el doble que la de la Unió, Europea, segons l'anàlisi del govern amb les darreres dades de maig.
1: Malgrat l'incertesa internacional, el moment econòmic indica que les illes creixeran un 2,2% front l'1,1% d'Europa.
0: Més coses. A les Balears hi ha 210 espais públics lliures de fum, dos recents estrenats aquest cap de setmana, Sineu i Lloret de Vistalegre, en el marc avui del Dia Mundial Sense Tabac. Tot i que no s'hi pot

0: Indefinida en el servei de persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Palma.
1: Així que per a aquelles persones amb problemes de mobilitat que hagin de volar, es recomana acudir amb temps a l'aeroport.
0: I un darrer punt en clau internacional, Colòmbia viurà avui la primera volta de les seves eleccions presidencials que determinaran el successor de Gustavo Petro.
1: En un context de forta polarització, lidera les enquestes el seu relleu ideològic natural, Iván Cepeda, i els altres candidats amb més possibilitats són Pablo València, de l'entorn de l'expresident Álvaro Uribe, i l'ultra a Abelardo de la Estrella, amb un perfil més proper a figures com Trump, Bukele o Milei.
0: I així arribarem a les 9 i gairebé 4 minuts. Tornem amb la informació actualitzada a les 10. Ara comença la gran vida.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juanmi Mas i Raül Valls.

0: Avui de, molt bon dia, com estàu? Benvinguts a La Gran Vida. Arribam així a les 9 i 5 minuts aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Raül Valls, molt bon dia.
1: Bon dia a tots i totes. A tots els que ens escoltau arreu de les Illes Balears, si estàu a ca vostra, en el cotxe, en el bar...
0: Passejant,
1: berenant, anant a cor... Jo què sé, qualsevol cosa.
0: Hi ha molta gent que va a córrer. Ja he passat per davant del passeig marítim aquí a Palma, davant del Palau de Congressos, no?, abans de voltar cap aquí. I hi ha molta gent que dius, quina peresa... Però jo ho feia abans.
1: Està bé, està bé. Bueno, 9 i 5 des de matí, ara mos escolten, no n'hi mira aquests dos. Sí. Però vaja...
0: Saps què he dit també?
1: Què?
0: Molta gent que encara fuma.
1: Àrbara.
0: Sí, xigarro en mà, passejant escà i et xigarro.
1: Mira que la reina va dir ben clar, ben clar, ben clar. Que sí. Mal de dir com ho ha dit. Sí. Ja ho sabreu, però...
0: Ho va explicar molt bé.
1: Ho va explicar bé.
0: No vaig entendre res... No, no és vera. Ho explica molt bé.
1: No ho sabria dir jo, però, sí. Però ho vaig entendre perfectament.
0: Sí. Bé... És que avui és el dia internacional sense tabac.
1: Això, aquí anem. Això és el dia internacional sense tabac. Si aneu a córrer, no fumeu, perquè llavors vos ho fagareu.
0: No.
1: I si no aneu a córrer, tampoc fumeu, no. Perquè és que si no, vos morireu igualment. Per tant, no deixeu-lo anar.
0: Morim o morirem igual. El que
1: bé,
0: passa que, clar,
1: però no el mateix. No.
0: Clar. I parlarem d'aquest tema en el Comodús i també amb un expert, amb un metge expert antitabac. També parlarem d'una altra qüestió, i és que hem de seguir parlant del tema del lloguer segur, i és que el govern ha ampliat aquest lloguer segur per facilitar la incorporació d'habitatges per reforma i de lloguer turístic. Això és una cosa que nosaltres anem donant continuïtat, però cada vegada que se faci una passa hem de fer ressò a la ràdio pública perquè és una cosa que interessa a tothom. El problema del lloguer sempre és un problema.
1: No sé si interessa a tothom, però que tothom té el problema, et segur.
0: Això també.
1: Vull dir, tothom
0: té el problema.
1: Tots tenim el problema. La qüestió és que llavors també ens visitarà en Julio Bastida, que mos durà tota actualitat de successos d'arreu de les illes que han passat aquests dies, que no hi ha setmana tranquil·la.
0: No, sempre hi ha desastres. I també parlarem d'un tema que desconeixem, el tema de l'anestèsia. El tema de l'anestèsia, un part, una operació, els pros i contres. Parlarem també amb un metge. No farem un salut i força, tranquils. Però és un tema que també pot interessar i el tema de l'anestèsia, no? Quan has de fer una operació, si convé, si no convé fer l'anestèsia, com es pot afectar, també, sobretot en temes de parts, que també a l'hora de posar l'epidural, si és necessari, si no és necessari. Bueno, aquestes cosetes...
1: Jo que no en tenc ni idea, te diria que tot el que sigui per patir menys... Amén.
0: Totalment d'acord.
1: Va bé, ara el millor metge mos dirà de tot. Sí. No ho sé.
0: Però també tindrem fires, no, avui?
1: Clar, avui fa una passejada per Mallorca, on anirem fins a Puigpunyent, de la Serra de Tramuntana, que avui celebren la seva 20a fira de Puigpunyent i anirem fins allà, xerrarem amb quines activitats hi ha. Si avui no sabíeu on anar, ja ho sabeu. Sí. Podeu partir cap a Puigpunyent, tots els que ens escoltau des de Mallorca. I res, gaudirem un poquet d'aquesta fira, que sempre és important, perquè ara comença a acabar la temporada de fires.
0: Sí.

0: Avui, de Julio Bastida, del delegat de Hoquei Diario Balears. Molt bon dia, com estàs?
1: Què tal? Bon dia a tots. Com
0: estàs? Fantàstic.
1: Estau?
0: Molt bé, molt bé. Has vist el tema de Sant Estaci? Tu t'han operat, t'han posat Anastasi alguna vegada?
1: No, no. La veritat és que mai m'han operat, eh?
2: Ah, jo tampoc. Mai toca
1: han...
2: fusta.
1: Toca fusta, toca fusta.
0: Mai vos han dormit?
1: No.
2: No, no.
0: És una de les millors experiències de la meva vida.
2: No, i de totes per tu.
1: Sí,
2: jo passo.
1: Sí, sí, també estic d'acord amb ell. Totes per tu.
0: No vaig veure Sant Pere ni res d'això.
1: Ah, escolta, però te la regalo.
0: La sensació va ser molt agradable.
2: Bé, un 10, idò, ja m'ho contaràs, però sí. no necessit.
0: Tu te'n vas?
2: Ja, bé,
0: idò. I suposes que tornes i
2: no,
0: tornes.
2: No, jo vam anar a fer un... No sé què se diu, sí. Això que te fiquen dintre aquell túnel.
0: Ai, no, no, no.
2: Un tac.
0: Que va, jo no me fan un tac. Així,
2: com així?
0: Jo tenc claustrofòbia.
2: No, jo vaig quedar ben dormit.
1: Escolta, que te poden dormir,
2: Va ser un diumenge, a les 10 del matí, a mi i tu que anàvem a donar a Sol Llatza, que sí. Tu dius, no, l'altre dia. No, diumenge a les 10 del matí.
0: Sí.
2: Clar, jo, fa uns anys, això, jo havia sortit un poquet, m'entens? I clar, me vaig ficar allà i vaig ben dormit i vaig dir, no valdrà. Un tema dir, sí,
0: no,
2: ben
0: no
2: tranquil.
1: És a dir, que anaves un pot tocat.
2: No, anava bé, però havia sortit, tenia son.
1: És que res...
0: I te vas quedar torrat.
2: Vaig quedar torrat allà de dins.
0: I això és el que volen, que
1: Raül,
0: quedis torrat.
1: Te faltava carrer per arribar. Va,
0: ja I de, bueno... Com el dus?
1: Vinga, m'ho fora en sèrio ara, venga. Perquè hem de xerrar d'escrim sense cap dubte de la setmana i serà des de darrers anys. És na Maria Antònia Ferrer, una dona mallorquina de 37 anys, que està ara, en aquest moment, a la unitat de psiquiatria de l'Hospital de Son Espases. El jutge l'envia a presó, però està encara a l'hospital, a la unitat de psiquiatria, i quan el metge li doni l'alta, s'anirà cap a la presó de Palma. Què ha passat? Aquesta Maria Antònia Ferrer, tot repetit, de 37 anys d'edat, mallorquina, vivia amb la seva sogra, na Maria del Rosario, que tenia 73 anys, a un pis del carrer Gabriel Llebrés, número 17, tercera planta. Això està perquè els nostres oients se situïn ben davant el Metropolitan, a la barriada palmesana de Pere Grau.
2: Uh-huh.
1: Està just aferrat d'aquell restaurant xinès que varen tancar perquè era un prostíbul, sí. I tot això, doncs sí. Pues allà està.
2: Sí. Aquest redol dona una vida.
0: Sí, allà.
1: Aquest redol, una vida, exactament, no?
0: Hi ha un microclima allà, no? També.
1: Sí, la veritat és que bastant complicat, la cosa. Bé, què passa? Que aquesta dona, una Maria del Rosario, de 73 anys, era una bona dona i va acollir a casa seva en el seu fill, que havia sortit de presó, també a la nora, que era... és que és difícil.
2: Una peça.
1: Una zumbada. A més, amb papers. I què passa? Que va haver una discussió dins casa seva entre la sogra i la nora. Els motius no se saben, perquè l'única persona que me la podria contar no està bé, que és la detinguda, i... D'un moment a l'altre, ella va agafar un ventilador, però un ventilador d'aquests grossos, d'en terra, d'aquests que pareixen d'alumini, pues d'aquests, i va començar a donar-li cops en aquesta pobra dona de 73 anys. La va deixar en terra, feta pols, ella se va apurar damunt, la va agafar d'escoll i la va asfixiar. I el resultat de sa mort, segons l'autòpsia, no va ser els múltiples cops que li va donar el ventilador, sinó l'asfixia. Per tant, imagineu el patiment d'aquesta dona de 73 anys que tenia a la seva nora de 90 quilos damunt i la va asfixiar. No se sap massa bé quan va morir, perquè aquesta dona, tot repetint, Maria Antònia Ferrer, va agafar, se va canviar de roba, se va posar a cuinar amb sa sogra morta. Se va posar a cuinar, va davallar, se'n va anar a un bar de Pere Grau i se va demanar un cafè amb llet. I quan està allà, van arribar el fill i les filles, la neta d'aquesta dona morta, de la Maria del Rosario, la van trobar, va cridar la policia, hi havia trull, i la unitat d'intervenció immediata de la policia local de Palma la va trobar en el bar que feia el cafè. La va agafar, la va dur a la Policia Nacional a homicidis, la va entregar, i aquí acaba aquesta història, de moment. De moment, perquè el que sabem... No sabem els motius, però sí que sabem que ell està ara a la unitat de psiquiatria, però el jutge entén, en su forense i els metges, els psiquiatres de Son Espases, entenen que sí que era conscient de lo que feia, que s'està fent-se loc un poc, i que anirà a presó. O sigui, l'envien a presó, però han d'esperar que li donin salt.
0: És a dir, te passes per anar amb un mort, amb un cadàver, amb una persona després d'una agressió que tu mateix has fet, i te'n vas a berenar i te'n vas a fer un cafè amb llet i...
1: 4 o 5 hores va estar amb aquesta dona i imagina't el percal que havia en aquella casa amb un fill que havia sortit de presó, i aquesta dona estava molt cansada, no volia ni el gendre, ni sa nora, ni el seu fill allà, i se suposa que això era el motiu.
0: Què més? Ens queden 4 minutets.
1: Vinga, m'anem a Madre Alberta. Col·legi Madre Alberta. Això va passar l'altre dia. Resulta que dos pares d'alumnes d'allà de Col·legi Madre Alberta, que a més són policia nacional fora de servei, duen els seus fills a escola, se van trobar un jove que s'està masturbant davant dels nins, està enxerant del nin de 5, 6, 7 anys, allà davant tothom, però enmig del carrer, davant tothom. Aquests homes van sortir cap allà, ho van reduir, ho van tirar en terra, ho van tapar, perquè els nins no veiessin tot això, estic xerrant davant més de 300 persones.
2: Jo és que he vist el vídeo de que agafaven i tot això, però clar, aquest jove, no me diguis tu, que estava bé, perquè
1: no,
2: no és que s'amagués un costat o jo que sé, no, no, no, talment mig de la cera.
1: Ben davant la porta de Madre Alberta. En 300 nins i nines. A més, no són petits. O sigui, no eren els adolescents, que ja són de l'institut. No, no, no. El nin de escola. Sí, sí.
0: Lo raro és que no li pegassin una pallissa de...
1: Bueno, van reduir, van cridar en els companys de la policia local, que eren els que hi havia de vora, i no he de canviar de col·legis i temes educatius, perquè l'altre dia, a l'institut de Bandinat, que això és una cosa també molt sorprenent, un al·lot de 16 anys, amb una pistola, se va presentar a la porta de l'institut de Bandinat, li va porar la pistola, va encanyonar a una dona que duia un Porsche de color negre i li va dir que li entregués el cotxe.
2: Ah, mira.
1: Això, davant del col·legi, tot l'institut, a les 8 i mitja del matí.
0: El Bronx de Bandinat.
1: Se va ficar dins el cotxe i quatre s'empentren ja dins el cotxe i tal, un vigilant fora de servei i el policia que estava regulant el tràfic, sí, el policia local de Calvià, se van donar compte que passava algo, perquè si va començar a cridar, evidentment, ja vos podeu imaginar, un al·lot amb una pistola a un centre escolar, se'n van anar cap allà el vigilant i el policia local, sí, que dirigia el tràfic, ho van reduir, en el final era una pistola simulada, però... semblava que era una pistola de bon de veres, i ho varen detenir i l'han enviat a...
0: És que una pistola té això. Sempre poden pensar, i si mos apuntassin amb una pistola, què faríem? Jo crec que, llevat de ses pel·lis, jo m'apunten amb una pistola, m'he quedat aturat. Ni m'he quedat a terra, ni faig res, m'he quedat aturat.
1: T'has de quedar bloquejat.
0: Perquè te quedes bloquejat, no estàs acostumat.
2: És que, clar, com que no mos ha passat,
0: clar,
2: però potser se sent freda, no?, en aquell moment, no sé, és que no sé... No. Com has de reaccionar a una situació així? A lo millor t'agafa i t'hi tires de damunt, jo què sé.
0: O no reacciones perquè tot te ve de nou.
1: Vinga, aprofitar en 10 segons, vos conto també que a la vida de cintura, la Guàrdia Civil està cercant a uns joves que varen tirar un ventilador des del pont de Son Gotleu. Ho varen tirar directament, va topar, va caure damunt un cotxe i el conductor va haver de frenar.
2: Ai, escapat.
0: I així arribam a les 10, arriben els companys amb el butlletí horari. Nosaltres tornem a les 10 i 4 minuts, encara queden 2 hores de programa. Gràcies, Julio.
1: Adeu, fins la setmana que ve.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
4: Bon dia, avui és el Dia Mundial Sense Tabac, un dia assenyalat per l'Associació Espanyola contra el Càncer, que lluita contra aquest hàbit i les seves conseqüències per a la salut, tant de fumadors com del seu entorn. Precisament, tira endavant iniciatives com la campanya Respir Lliure, iniciada el 2021, amb la intenció de sensibilitzar la població i crear escenaris de convivència adequats per a tothom. Pel president de l'Associació de les Balears, el doctor José Reyes, resulta fonamental per a prevenció amb els més joves.
5: Evitar l'inici en el consum del tabac. Una persona que ja s'ha iniciat en el consum del tabac és molt difícil que l'aconsegueixi deixar. Fer arribar aquest missatge en aquests espais compartits és essencial per fer-li arribar als joves, perquè no s'iniciïn en el consum del tabac i en el consum dels vapejadors, que aquest punt també és molt important tenir-lo en compte. Des de tots els punts de vista, els dos productes són equivalents i, per tant, el temps de lluitar de la mateixa, amb la mateixa intensitat, educant els joves en els hàbits saludables és fonamental per millorar la salut de la població de cara al futur.
4: I altres temes, perquè aquest cap de setmana han arribat a les Illes de manera irregular 237 persones, la major part ciutadans d'origen magrebí i més de la meitat de les quals a Formentera. La delegació del govern ha informat concretament de 14 grups, 7 interceptats a terra i la resta també interceptats a més auxiliats a la mà. El darrer grup ha arribat aquesta matinada al voltant de les 4 a la mà. L'han trobat a la mà 6 milles al sud de Cabrera. I la policia local de Palma deté un home per trencar el vidre d'una màquina expenedora d'una farmàcia prop de Plaça Espanya. L'arrestat va confessar l'autoria dels danys i va manifestar als seients que ho havia fet perquè volia entrar a la presó. De fet, els seients varen constatar que el sospitós no duia damunt cap objecte de la màquina expenedora. També que es tracta d'una persona que viu en situació de carrer. L'home ja ha passat a disposició judicial. Comunicar, expressar i facilitar les eines perquè les persones amb problemes auditius millorin la seva qualitat de vida. Això és el que fan els logopedes, que també ajuden amb la inclusió, i més si es tracta d'infants. A la Fundació Aspas, a Mallorca, atenen des 900 usuaris. Una tasca fonamental perquè l'adaptació precoç de la pèrdua auditiva i la implicació de les famílies són essencials per afavorir el desenvolupament del llenguatge. Antonia Villarraso és logopeda de la Fundació Aspas.
6: Es escuchar, comprender, acompañarle a sus primeras palabras, porque al final lo que nosotros buscamos es la comunicación, porque eso es lo que le va a abrir la puerta al mundo. Antes hablábamos de discapacidad y de limitaciones, y ahora hablamos de oportunidades y hablamos de accesibilidad y de inclusión.
4: En l'àmbit cultural, la companyia de teatre palmesana Iguana Teatre ha presentat en el marc de la celebració dels seus 40 anys el documental Obrin Camí, una obra audiovisual d'IV3 en col·laboració amb Nova Producció. Ha estat el Teatre del Mar de Palma on hem recollit el testimoni de Carles Moliner,

0: I res, amb això és tot. Tornem ara als nostres companys de la Gran Vida. Més actualitat informativa a les 11.
1: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un anys amb tu. A IB3 Ràdio, la gran vida. El teu magazín de cap de setmana.
2: Vinga, doncs, són les 10 i 5 minuts i continuem en directe a IB3 Ràdio, ja ho sabeu, la ràdio pública de les Illes Balears. I, Joan, mi com cada diumenge fem una passejada, no?
3: Sempre fem una passejada a qualsevol racó de les Illes Balears, sobretot aquí a Mallorca, perquè ens queda a prop i nosaltres volem donar una sortida, però ja sabeu que cada setmana també teniu Menorca i Eivissa molt present, ja siguin a Clarim a mi o a Maite Morro. Però avui quedem per aquí. I una de les fires... Tu comentaves en el principi del programa que ja comencen la llista de festes patronals, no?
2: Clar, és que aquí tenim el calendari completat, sí. M'entens?
3: No tu ho tens controlat, tu, el tema de...
2: Sí, ja són molt d'any de rodar.
3: Exacte.
2: No que van fires, no que ja començam amb festes.
3: Sí, fires i festes.
2: Clar, fires i festes. Jo ja he vist el programa de les festes de Sant Joan de Muro, a Mallorca, que ja està publicat. Vull dir, és com a... Ja Sant Joan?
3: Sí.
2: Però sí, ja és. Però encara hi ha pobles que fan les seves fires, que llavors tenen les festes, potser, més en band. Mm. Bé, no, i això és el cas de Puigpunyent, de Serra Tramuntana, que aquest cap de setmana, avui, com a dia gran, hi celebren la 20a edició de la fira de Puigpunyent.
3: Molt bé.
2: Així que, si ens esteu escoltant, sou per Mallorca, i no sabeu, ai, avui, on anem avui? I doncs, vinga, sí. No podem anar a Puigpunyent, que, a part de... Fora fires ja és un poble guapo, i per passejar-hi una estona, sí. I avui, a més, en totes les activitats i actes que hi ha preparats en aquesta 20a edició de la fira de Puigpunyent.
3: Molt bé.
2: Idò, si t'apareix, saludam en el seu Balla.
3: Sí.
2: Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia, com esteu?
2: Bona, supos que molt enfeinat avui, no?
4: Avui enfeinat, varen començar amb la fira i hora baixa, ja amb gegants que varen venir de diferents punts de Bona de Palma, de Lloseta, i en so sopar popular, festa, sí, un cap de setmana engrescats per municipi.
2: Bueno, què suposa aquest dia, aquest cap de setmana de fira, a un municipi com Puigpunyent?
4: Bueno, sempre mos agrada recalcar que és una manera com a demostrar-mos, no només el nostre entorn natural, sinó també de la nostra gent, passa gran participació tant d'associació del municipi, que podem dir que totes elles d'una manera o d'una altra s'involucren i fan qualque acte, sinó que també de les paradetes d'artesania dels nostres sectors serveis, és a dir, és una manera de mostrar el nostre municipi i sobretot la nostra gent.
2: Bueno, ara mateix, en aquests moments, s'està començant o ja ha obert una ludoteca en el parc infantil de Puigpunyent, que durarà totes de matí fins a prop de les 2 del migdia, però d'aquí a una hora, a les 11, hi haurà la votació del disseny de camisetes, atenció, Joan, de les festes 2026, jo t'ho dic, una cosa abans l'altra, ja.
3: Votació de les camisetes, sí, m'agrada això.
2: Clar, és a dir,
3: sí.
2: Ja assau a la fira i ja pensau en les festes.
4: Sí, nosaltres aquí encadenem tot el bé que ens ho podem passar, la veritat és que encadenem una cosa en l'altra i sobretot el que ens interessa és la participació de tots els actes culturals i lúdics. I com bé deies, hi ha hagut un temps per presentar, bueno, per fer propostes gràfiques per la camiseta de festes de la Mare Déu d'Agost. I avui serà el dia que votarem quina xaga mos posarem en guany, no? Sí.
2: Bueno, ja ho veus, allò haurem de tornar per les festes, haurem de tornar, si ens escoltau i deia, ai, justament avui no puc anar a Puigpunyent, bé, ja ho sabeu, Mare Déu d'Agost, hi haurà truï. I una de les coses que m'ha sorprès és, que potser no són oients, tampoc ho sabran, i estaria bé que ho contem, és això del concurs de tall

0: de verduc i fer estelles.
1: Sí.
0: Clar, jo, lo de fer estelles me queda clar. Però el concurs de tall de verduc no sé què és. Mem, conta-m'ho, què és això?
1: Bueno, per ser un poc simple, és a dir, és un xerrac on dues persones han d'estirar, diguem, una de cada costat, i se mira tant que es tens amb aquesta talla, amb aquesta talla estron, com també si ho fan recte, si ho fan, és a dir, quan toca. No? I la veritat és que és un acte molt esperat durant la fira de Puigfunyent, perquè des del primer any se va fer, i la veritat és que tothom està esperant amb expectativa el concurs. Sí, sí, sí,
0: bueno, sí, supos sí. Que els qui participen doncs van entrenar prèviament, no? Sí. Perquè, clar, es va dir, però no ho sé jo...
1: Bueno, hi ha de tot, eh? També el moment, la calor del moment també fa que molta gent mos precipitem i
0: diu, vinga,
1: i menys mal que ja se fa en el final de la fira, perquè molts quedam, eren ja ben cansats.
0: Hi participarem i ja veurem què passa. Clar, això m'ho recorda molt, jo a mi, en aquests concursos, no sé, molt típics en el País Basc, no? D'allò de teatrons i aquestes coses, però clar, és que hem de recordar que Puigpunyent està a plena serra de tramuntana i, per tant, dins els vostres oficis tradicionals hi havia molta gent dedicada a la muntanya, clar que sí. Bueno, què li diríeu a la gent que ens està escoltant ara arreu de les illes de per què han de venir avui a Puigpunyent?
1: I deia, mira, com bé has dit, hi ha activitats infantils. Tenim molts expositors d'artesania local, tot molt ben cuidat. Tenim les associacions avui de matí, el Ball de Bot, de l'escola de Ball de Galilea. Tenim per quedar a dinar. Després tenim estall en verduc, tenim concert de Cervou de la Tardor, també el concert final de l'escola de música. En fi, tenim tota una jornada per disfrutar en família, no? I molt d'actes.
0: Clar, és a dir, a part d'això, hi ha exposicions de fotografia, dona i canvi climàtic, bueno, hi ha moltíssimes d'activitats, com bé diu Esbalda, i també diferents tallers que la gent s'hi ha pogut inscriure, tallers de cordat artesanal, tallers de ceràmica, art en fusta. Bueno, que és que si avui algú no sap què ha de fer, no tingui opció d'anar-hi fins a Puigpunyent. Res i do, senyor Balda, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la fira i res, ja mos informarem de quan arriben aquestes festes i ja haureu triat aquest disseny de camiseta.
1: Beníssim, moltes gràcies per l'interès i aquí estem esperant que vengueu amb nosaltres.
2: Una cosa, només un apunt, si la gent que externa, si vol venir, que no hi estan mai, per aparcar, com està el tema?
1: Sí, tenim un pàrquing habilitat, jo quan s'arriben els municipis està indicat i sí, tenim un parc inhabilitat, per especial només pel dia d'avui, sí, perquè puguem venir còmodament, aparcar i després accedir a la fira.
0: I ja ho sabeu, cap a Puigpunyent, tots els que hi pugueu, per gaudir d'aquesta 20a edició de la fira d'aquest municipi de la Serra de Tramuntana de Mallorca. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversió. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. A IV3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IV3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IV3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IV3 Ràdio a la carta.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio. Quan Mimàs surt de la ràdio per xerrar amb la gent, què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.

0: Com m'agrada la sintonia del Còmodus, d'aquesta enquesta de carrer que fem cada setmana. Vos demanem coses, temes d'actualitat, i ja sabeu que mos agrada que participeu, que ho podeu fer a un número de WhatsApp, per cert. Mos han enviat abans, Raül, un missatget d'un senyor que diu jo no m'atrevo a llogar res. Bé, ha mesclat a Mallorca i en castellà, no passa res. No m'atreves que llogar res, estem indefensos els propietaris. O sigui, bueno,
1: preocupats. Bueno, ja sabeu, teniu aquest programa de lloguer segur precisament perquè si estem indefensos, o els que tenen per llogar, estan indefensos, d'aquesta manera els ajuden a tenir una seguretat de que ho poden llogar en tranquil·litat, que no els hi poden ocupar, que cobraran, que els hi tornaran espistalment. Vull dir que ja...
0: Així és. I d'avui és el Dia Mundial Sense Tabac. Raül, tu fumes? No fumes, no?
1: Jo no, afortunadament no fum. Tenc altres vicis, però fumar no.
0: Sí, tots tenim vicis.
1: Tots tenim vicis, no.
0: En Luis Menéndez, el control tècnic, fumes?
1: No, tampoc t'he vist mai a Montserrat. Clar, aquí som tots molt sants perquè hem de tenir una bona bou per...
0: Sí, una bou com es balda de Puigpunyent, per exemple, que té una bou així greu.
1: Bé, la qüestió que el que deia jo, que no se tracta de fumar, sinó que el meu predi Miquel fumava molt i de fet, va morir amb un càncer de pulmó. Per tant, jo crec que ja ho has après a sa vida, no?
0: Tenim
1: està
0: tanta
1: molt bé.
0: Informació, tanta informació que no entenc que encara la gent fumi, sobretot que la gent comenci a fumar.
1: De tota manera, jo he tingut la sort que la meva família, en general, no hi ha ningú que fumi. Mm. Però jo entenc que si ho veus més a casa teva, no? O al teu entorn, pot ser que t'ajudi més. I també...
0: Totalment.
1: Jo crec que cada vegada s'està perdent o fuig, ja no està de moda es fumar, no? Quan qualcú demana, molta gent demana un... Tenim un encenedor?
0: Sí.
1: O sigui, ningú en té, perquè com que ja ningú fuma. Sí. O el que fumen és una altra cosa, que són aquests xigarrets, no sé com se diuen...
0: Vapejadors.
1: Vapejadors, i d'això. Que, amb una explicació que m'ha donat la Letícia nostra, llavors escoltareu.
0: Ja ho escoltarem, no? De per què són perjudicials també
1: vapejadors. Jo crec que més clar impossible. Per tant... no fumeu, ni fumar corrent, ni fumar tabac, perquè allò que és fumar corrent, no sé què fumen.
0: Sí, fumar corrent.
1: Fumar corrent.
0: En parlarem, d'aquesta part, perquè hi ha gent que se pensa que és innocu i que no fa res i que... I ja veureu. I d'avui he sortit en el carrer, bueno, va ser ahir, no passa res, però Dia Mundial del Tabac és... avui, sense tabac, i volen saber quina opinió teniu vosaltres damunt el tabac. Com sempre ho feim d'una manera simpàtica, alegre i, si pot ser, divertida. Per això depèn de vosaltres, perquè hi ha gent més sèria, més divertida, i sí que és un tema que mos interessa molt, perquè és que no fumen, també són fumadors passius i també sortim perjudicats. Per tant, anem a veure què opina la gent. Anem a parlar primer de tabac, després ho farem dels vapejadors. Anem amb aquesta primera part.
2: No.
0: Dus tabac?
2: No.
0: No has fumat mai?
2: Fa un any i mig que l'he deixat.
0: Enhorabona. Per què ho vas deixar?
2: Vaig deixar perquè el vaig avorrir.
0: Duies molt d'any fumant?
2: Pues sí, duia d'haver 10 anys fumant.
0: 10 anys?
2: Sí.
0: I de te vas posar tard, perquè tampoc no eres cap nina quan vas començar a fumar.
2: Bueno, he anat fumant i deixant de fumar.
0: Anar per etapes?
2: Exacte.
0: Diries que ara ja estàs neta de tabac i que ja no tornaràs a agafar un cigarro?
2: La meva intenció és aquesta. No sé si... Però no crec que el torni a coi. L'he avorrit.
0: És difícil deixar de fumar?
2: Bé, a mi no m'ha de ser difícil, però això som una cosa rara.
0: I si ara te'n vas amb unes amigues que encara fumin, no demanes un cigarro?
2: No.
0: Si t'ofereixes, dius que no.
2: De fet, quan jo vaig deixar de fumar, el meu home fumava i tenia estabat a sa casa.
3: Prefereixo un cigarro i jo fumo porritos. Más...
0: ¿Has dit porritos?
3: Sí, tabaco...
0: Alerta que aquí porritos, a Mallorca, porritos és una altra cosa.
3: Ay, discúlpame.
0: No passa res, és perquè els oients s'estan flipant ara mateix.
3: Silverado.
0: Silverado, és una marca de tabac.
3: Sí, este es más natural, fuma menos.
0: És difícil deixar de fumar?
2: Bé, a mi no m'ha de ser difícil, però això sembla una cosa rara.
0: I si ara te'n vas amb unes amigues que encara fumin... No demanes un cigarro?
2: No.
0: Si t'ofereixes, dius que no?
2: De fet, quan jo vaig deixar de fumar, el meu home fumava i tenia estabat a sa casa.
0: Ja. Aquest ja l'han sentit, sí. Coses que passen. Anem a la següent. Sí? Quantes cigarros fumes en el dia?
4: En el dia no, però en la noche me puedo fumar 2.
0: I penses que és igual de perjudicial fumar dos, tres, quatre, cinc cigarros que fumar un paquet diari? Creus que és millor fumar menys cigarros?
4: No, porque yo solo cuando lo necesito fumo, pero luego ya no. Me puede durar una semana y media una cajetilla.
0: ¿Trobes que perjudica menos fumar pocs cigarros?
4: Sí.
0: ¿Dónde vas ahora?
2: Yo voy al gym.
0: ¿Al gimnasio?
2: Yo sí.
0: Ah, muy bien. Pues deja el tabaco. Això no, no anirà bé.
2: Vale.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a ti.
0: Intentarà no fumar diumenge o ja que hi som, te mateix?
5: Ho podem fer, sí.
0: És un dia, 24 hores.
5: No, no tinc cap problema. Si un dia tinc que estar sense fumar, no fumi, punt. No som obsessiu de fumar.
0: Li preocupa la seva salut?
5: Bueno, me preocuparia si tingués qualque problema, però gràcies a Déu no tinc cap problema. Sé que és dolent, és veneno, però... per la meva dona no puc estar sense fumar. Me refereix que no ho puc deixar en aquest moment.
0: Per ansietat, estrès...
5: Sí. Ansietat, estrès, la feina, bastantes coses.
0: Una cosa que li deim ara és cortisol, no? Sí, tothom té cortisol disparat ara.
5: Sí, mare meva.
0: No fumes? No has fumat mai?
6: No.
0: Ho has provat?
6: No.
0: Ni a la comunió?
6: Nunca.
0: ¿Sabes que en las comuniones antiguamente daban cigarros?
6: No.
0: Ahora, aquí en España, si tú eres argentino...
6: Sí.
0: ¿Qué pensas que se fuma más, Argentina o aquí a España? No sé si lo has pensado mai.
6: Igual.
0: Igual, si en fuma en general, ¿no?
6: Igual, sí. Sí. No, se fuma mucho, sí, en ambos lados.
0: ¿Tendrías una... ¿Tens parella actualmente?
6: No.
0: ¿Tendrías una parella fumadora?
6: No, de ninguna manera, no.
0: ¿Ya te crearía rechazo, sí?
6: Sí.
0: Ya rebutjaries aquell moment, ¿no?
6: Ya actualmente me crea rechazo. O sea, hablar con una persona que esté de frente y te venga el olor al cigarrillo.
2: Ah, vale, que yo no fumo, gracias.
0: Ja ho vares deixar? O no ha fumat mai?
2: He començat.
0: Molt bé, doncs no comencis avui. Clar, aquesta és la clau. No començar a fumar. Si no heu fumat mai, no fosseu ara. I si teniu fills, li deis que no han de fumar. Una altra cosa és... jo recordo el diari de Patricia, que sortia aquell nin que se va fer viral.
1: Era
0: deia...
1: mallorquí.
0: Què dius?
1: Sí, era mallorquí. Arviu. No pareix ell, però arviu.
0: No pareix ell, arviu.
1: Per favor, si mos estàs escoltant, ho dut, però si mos estàs escoltant...
0: Un entre tu i jo?
1: Un entre tu i jo seria
0: per favor,
1: una fantasia.
0: Que nom?
1: És que no sé si ho puc dir.
0: Bé, posarem en compte. Vos en recordeu d'un lot així amb boeres que va sortir amb els cabells drets, amb les dents una mica així i tal, i que deia, tu per què fumes? I li demanava la presentadora. I ell deia...
1: Para hacerme chulo.
0: I això és una veritat. Si gent, els joves, els adolescents, no sé si és per fer-se chulo, però sí per integrar-se dins un grup d'amics, no? Un grup d'amics o una banda, també ara bandes.
1: Va prometre en Patrick Patricia, que dejaría de fumar. Lo hago por ti, Patricia. Lo prometo, por ti.
0: Per ti.
1: No va deixar de fumar. No.
0: Actualment encara fumes, fumador? I
1: crec que sí.
0: I això és el que passa quan comenceu a fumar durant tan prest, no? Tan joves. Clar, què passa? Que hi ha alternatives. En el mercat surten coses que dius, ha sortit una cosa que treus un fum per la boca, però no...
1: Un vaper,
0: això és electrònic, això va amb un carregador... I
1: primer va venir a xixar aquest. Que són allò, aquelles...
0: Ah, les catximbes, aquelles.
1: Això, sí. No m'ho sortia, anava a dir flautes, sí. Però no. Pareixen sí. Com una flauta d'això.
0: Sí.
1: Ara, por, no sé què dir-te. Bé, i primer va ser això, que allò, que vol que t'hi digui, allò que tothom se passa un ensalt, sí, un babat, un ensalt.
0: Un gust de vainilla.
1: No, i llavors passen un ensalt, un ha xupat allò, llavors xupes l'altre, jo no sé.
0: Sí.
1: No entenc algú que passava de fer això.
0: Després tenim antivirus.
1: Però, sí. Llavors, com que això, ja, clar, de tenir xirma, has de tenir aquella cosa de vidre. Allà,
0: això que és com de brugeria.
1: Sí, no, és com, no sé, com ara, com així, com una jaima d'aquestes, una cosa d'aquestes. Bé, la qüestió
0: que... A Sevilla encara hi ha molts de centres que fan això.
1: De xixars d'aquests.
0: Sí.
1: Bé, i de la qüestió que... això. I clar, llavors van treure la versió d'això, perquè realment ve a ser el mateix, però en petit. I clar, són aquests cigarrets electrònics que dèiem, que tiren com a vapor. Sí. Però realment no és vapor.
0: És que si tu vols fumar d'amagat, en el teu quarto no ho pots fer. Però si dus el vaper, el tens en el quarto, mires la tele i vas fent.
1: Però fa olor, no? Fa oloreta de... No fa mal olor perquè li posen uns olors.
0: N'hi ha que fan olor i n'hi ha que no fan olor, també. És que també el fan sense olor. És que ho tenen tot preparat en el mercat perquè la gent ho pugui consumir. Bé, anem a escoltar aquests talls breus, res, dos minutets, damunt el tema dels vapejadors. Què opina la gent que he trobat en el carrer?
7: Hombre, es un producto químico, yo creo que es peor que el tabaco.
5: És que mai sabem què és el que realment ens pot fer mal o no ens pot fer mal, això és el problema. Que avui en dia qualsevol tonteria te fa mal. És dir, cada persona és un cos diferent. Me compro el que t'ho vull dir. Sí, sí, sí. I no sabria dir-te si és verdadero o si és falsa.
0: No, no, diries que és pitjor que el tabac?
7: Jo diria que sí, però bueno, jo no soy científica. Però al ser un producte químic, no sé, que dicen que és peor, no lo sé. Però
0: I a la teva família tens fills que utilitzen els...
7: De 18, que claro, me da miedo que... Però bueno, de momento creo que no.
0: I és més difícil de veure, no? No li has trobat res en el calaix del quart o...
7: No, no. No.
0: ¿Quién edad tiene?
7: 18.
0: Ella es mayor de edad.
7: Mi amigo sí que... Él me dice que sí, que ya va bien.
0: ¿Y crees que ella no fa?
7: Creo que no. Pero bueno, tampoco bebe.
0: Sí.
7: No, yo no te digo que cuando se junte dentro de un par de años, pues le...
0: Con que es mayor de edad, le recomiendas que no faci, ¿no?
7: Sí, desde que era pequeño también.
3: Puede ser que el vapor era... En el inicio no tenía tanta seguridad... Pero para mí me causó esto. Entonces soy contra, prefiero un cigarro, así me dice el médico. Fumas un cigarro, mas no fumas vapor. Ahora no sé porque tiene tanta gente fumando vapor, no sé cómo está. ¿Qué tipo de vapor es? El mío llevaba agua, líquido.
0: Y te encontraron una sustancia en los pulmones, que era agua, líquido.
3: Ah, líquido, sí. Mientras fumaba... Este fumo virava agua.
0: En parlarem, perquè mireu aquesta senyora de Brasil que mos deia, mos explica que va tenir un problema per vapejar, precisament. Parlarem de tabac, parlarem de vapejar, de tot, si afecta el tabac en segons en la quantitat en la que fumem. Afecta igual dos cigarros que 30, i de l'alerta perquè vos sorprendran les estadístiques. I ho farem ara d'aquí uns instants amb el doctor Miquel Aguiló, Juanola, que ell és expert en tabaquisme. Vinga, tot d'una tornada.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: I doncs, moltes persones pensen que fumar només uns quants cigarrets al dia no té gaire impacte per a la salut, i doncs, sí, d'altres creuen també que el risc només apareix quan se fuma molt. Però què hi ha de cert en tot això? Avui volem desmuntar mites i conèixer què diu realment la ciència sobre els efectes del tabac i també dels vapejadors. Ho feim de la mà del doctor Miquel Aguiró Joanola. Molt bon dia, com està?
2: Hola, bon dia, com estàs, Joan?
1: Molt bé, molt bé. Aquí ben acompanyat amb en Raül, que volem parlar de tabaquisme. Cap dels dos fuma, però...
3: Mira que bé.
1: Has pogut escoltar tot això que mos diuen en el carrer i segur que no t'ha sorprès res, perquè és una mica el que pensa la gent, que jo puc deixar de fumar quan vulgui, que jo fum poc, que només en casos d'estrès, que jo fumava però ara no fum i vaig deixar i he tornat i vaig i venc. Damunt això sempre hi ha molt de temes i pareix que mos costa aprendre que realment el tabac mata sempre. Si vols, precisament, tenim un tall, que volem, vull que recordis aquest tall de bou que hem escoltat abans, que és molt breu, a veure si perjudica més o manco el fet de fumar poc. Anem a escoltar-lo i vull que mos responguis en aquesta pregunta. Te volia demanar si tu fumes.
4: Sí.
1: Sí? Quants de cigarros fumes en el dia?
4: En el dia no, però en la noche me puedo fumar dos.
1: I penses que és igual de perjudicial fumar 2, 3, 4, 5 cigarros que fumar un paquet diari? Creus que és millor fumar menys cigarros?
4: No, porque yo solo cuando lo necesito fumo, pero luego ya no. Me puede durar una semana y media una cajetilla.
1: Trobes que perjudica menys fumar pocs cigarros?
4: Sí.
1: Seria la pregunta molt directa. Miquel, com és realment aquest tema?
2: Vale, perfecte. Mira, doncs t'explico. Bueno, jo com a farmacèutic, com a expert en tabaquisme, que tinc pacients que veig cada dia, hi ha fumadors de tota mena. Fumar és fumar. Comencem per aquí. Genèticament, sabem que hi ha persones que comencen més pres, persones que fumen més, persones que els hi costa més deixar de fumar, hi ha moltes gradacions. I el que sabem avui en dia, perquè sí que és important quan parlem seriosament d'un tema, no podem dir tu què opines, no? O sigui, podem dir tu què opines amb una persona que no estigui amb el tema, però els professionals han de parlar segons l'evidència científica. I l'evidència científica actual és que no basta disminuir el consum. I t'he dit que això no ho sabem des de fa molts anys, perquè jo penso que jo vaig començar l'any 96 amb pacients i al principi els plantejava deixar-ho reduir. A l'embarassada se li deia que fumés un cigarret perquè no estigués nerviosa. Avui en dia sabem que, per exemple, bueno, no és d'avui, ja és de fa bastant de temps, un estudi bastant important, que només un cigarret al dia ja comporta la meitat del risc cardiovascular que fumar 20, per exemple. Un altre estudi te diu que fumar menys de 5 al dia en un any ja se pot perdre la mateixa funció pulmonar que fumant 30 al dia durant 9 mesos. Vull dir que fumar poc és pràcticament igual que fumar molt, no és proporcional. I que aquestes persones que fumen, no, és que jo només fumo al vespre, és que només fumo d'un o dos dies a la setmana, són fumadors. I se'ls ha de tractar com a fumadors.
1: És a dir, no és un fumador social, és fumador o no fumador?
2: Exactament. Perquè tu penses que els fumadors, i això quan abordam l'entrevista amb el pacient, que bueno, ja t'he comentat altres vegades que per tractar el tabaquisme la més gran efectivitat s'aconsegueix combinant el tractament farmacològic amb el cognitiu-conductual. El cognitiu-conductual és la part psicològica d'abordament del pacient per ajudar-lo durant el procés. Però quan estem comentant amb ell, pues, li donem pautes per anar seguint durant tot aquest procés. No? I hi ha persones pues, que fumen més al matí, hi ha persones que fumen més sobre baixa, hi ha persones que fumen al cap d'uns dies, i tots són fumadors. I a vegades una persona és molt més addicta fumant poc que fumant molt. I a més, una persona, un dia, jo, mira, jo som molt fan de la humilitat intel·lectual, eh? Tots hem d'aprendre dels altres, no? ningú és savi, no? I això és molt important. I jo aprenc molt dels meus pacients. I una vegada una senyora va dir una cosa que m'ha agradat molt, que va dir, jo no entenc la gent que fuma per rutina. Jo si fum 6 cigarros, no entenc, i clar, i això els terapeutes en tabaquisme ho hem de tenir clar des del punt de vista de que l'abordatge terapèutic és el mateix d'aquella persona que fuma 6 però el fuma de forma potent, que no, o sigui, en calades profundes i de forma intensa, que aquell que fuma 20 però resulta que la meitat els deixa de muntar el cendrer, són de rutina.
1: Saps? Això que comentes, Miquel, és molt interessant per un motiu. Tots hem conegut aquest fumador que té un cigarro en el cendrer, encès, i ja té una altra a boca, i després dina i pres que entra a menjar, i menjar de primer i segon plat, torna a encendre un cigarro. Però aquest senyor, potser, s'ha fumat 2 cigarros en quantitat, perquè fuma d'una forma com que forma part de la seva vida.
3: Nerviosa, no?
1: Nerviosa, sí, nerviosa. I després n'hi ha un que se fuma 5, però aquest 5 és molt conscient de que se fuma aquest 5. I com que és molt conscient perquè el se vol disfrutar, perquè pensa que, com que són pocs, no li perjudicarà tant com l'altre, que en se fuma 30, fa aquestes escalades molt més profundes, més tranquil·les, mirant la tele, i aquesta nicotina entra més endins dels pulmons. Hi ha una diferència en això?
2: Clar, és com si fumes més. De fet, quan fem l'entrevista, els demanem, a part de quants cigarrers fuma, com els fuma, si els apura fins al final, si fa calades profundes, quin tipus de cigarrers són. Per exemple, els que van estar de moda durant molt de temps, cigarrets light, que la indústria tabacalera va ser el primer que va vendre com una millora, entre cometes, són cigarrets que duen amoníac perquè la nicotina s'assobeixi més ràpid, que duen foradets perquè quan expires entri aire i l'aspiració sigui més profunda, amb la qual el light en realitat s'està fumant més que un de normal. Yeah. I dir que hi ha aquestes variacions, no?
3: Bueno, ara deies algun dels ingredients que duen aquests cigarrets, tant els que són light, com els que són tradicionals, com els que són ara vapor, electrònics o de més, però enguany la campanya d'aquest Dia Mundial contra el Càncer l'ha protagonitzada la reina Letícia i ens ha explicat d'una manera, no sé, és a dir, ja és perquè...
1: molt didàctica.
3: Reina perquè li ha tocat, però sí. Clar, ell és periodista.
1: Comunicadora, sí.
3: I clar, és impossible, nosaltres no ho sabem dir. Com que nosaltres no sabem dir tots aquests ingredients, hem dit, i jo sap que posam a la reina, que ella va dir una cosa grossa, i ja l'escoltam. Mira.
5: Fumar mata. Está impreso en las cajetillas de los cigarrillos convencionales y las cifras son conocidas. 7 millones de personas mueren al año en el mundo por el tabaco y más de 1,5 millones... que habría que elegir entonces entre el amoníaco, alquitrán, arsénico, monóxido de carbono, cadmio, acroleína, formaldehído y nicotina, entre otras sustancias que contienen los cigarrillos convencionales, los del humo y la combustión, los de los 7 millones de muertes anuales en el mundo, o elegir el glicidol, piridina, trisulfuro de dimetilo, acetoína, cromo, plomo, metilglioxal y también nicotina, entre otras sustancias que contienen los cigarrillos electrónicos y vapeadores, productos nuevos de los que aún no se conocen sus efectos sobre la salud a largo plazo.
1: Jo no tinc bollons a repetir paraula per paraula.
3: Per favor,
1: tot,
3: aquesta
1: això.
3: Bona dicció. És que no me'n recordo ni de la primera.
1: No.
3: És que no hi ha manera.
1: I dina, no. No sé, acaben.
3: La qüestió, tot això que ha dit la reina, no fa falta que sí. Nosaltres fèiem ara ridícul intentant repetir-ho. Tot això és el que du, no? I tot això és el que realment mos mata.
2: És una intervenció molt correcta, la de la reina. Bueno, hi ha una petita precisió, que no són 7 milions, són més de 8 milions de persones que moren al món per mort del tabac. I, ojo, 1,2 milions d'aquests no han fumat mai. Són fumadors passius, cosa que heu comentat abans. Hem de tenir en compte que amb els productes aquests alternatius, que són doncs, els cigarrers electrònics, els productes de tabac escalfat, les bosses de nicotina, que estan ara molt de moda, que, per cert, tot això ho fabrica la indústria tabacalera. No, ho hem de tenir en compte. I les pipes d'aigua, que també n'hem parlat. Tots aquests productes duen components que alguns d'ells estan aprovats però per utilització per via oral, per exemple, additius, saboritzants, però quan els cremes, quan els inhales, se converteixen en productes cancerígens, productes sobretot que irriten molt els pulmons. I el que sí que és molt llamatiu és que, així com vàrem tardar molts anys en saber que els cigarrets eren dolents, mira, t'he dit que jo als anys 90 i pico plantejàvem reducció, no sabíem tant lo dolents que eren. Sí que és cert que amb el poc temps que duen en el mercat ja saben que fan mal aquests productes. Mm. I és més, bueno, no sé si heu vist una notícia del primer cas a Espanya d'Evali, que és la malaltia pulmonar associada als cigarrets electrònics d'una lota, una estudiant a Barcelona, una jove universitària, que la van ingressar a l'Hospital Clínic per una hemorràgia pulmonar per vàper. Es va salvar perquè era jove. Vull dir que avui en dia ja tenim casos de pneumonies químiques, d'irritacions, de malalties irritatives molt importants en els pulmons, i a més, de tots els mals que fa el tabac i també aquests productes, el que és afectació pulmonar difícilment torna enrere.
1: Hi havia una lota, una brasilera, que abans hem pogut escoltar, que parlava de líquid en els pulmons. Això pot passar?
2: Clar, bueno, és clar. És que tu penses que els pulmons estan fets per respirar aire. Això és una perogrullada, no? Però això els pneumòlegs ho diuen pues, com una afirmació molt interessant. Qualsevol qüestió, qualsevol producte que tu introdueixis com a irritant que afecti a la funció pulmonar, pues, pot produir tot tipus de desajustes, no? de trastorns.
1: Sí.
2: I sí, efectivament, pues, se pot produir aquest. Pues, lo més habitual és el que passa, el que ha passat en aquesta lota, perquè, bueno, a part de fibrosi pulmonar i pneumonies, clar, aquestes, com que, a més, aquests productes també tenen un efecte sobre la circulació, i tu saps que els pulmons estan molt irrigats, clar, però la rotura de petits vasos, doncs, se poden produir aquestes hemorràgies internes, i és el que és realment llamatiu.
1: Miquel, tenim 3 minutets per parlar de remeis per deixar de fumar. Ara tenim molt clar que el tabac mata, els vapejadors maten. Una persona que vulgui deixar de fumar, què ha de fer, com se pot posar en contacte amb la seva farmàcia o amb un expert en tabaquisme, i quines són les pautes que ha de seguir per una persona que vulgui deixar de fumar?
2: Doncs pues mira, a la pàgina de la Conselleria de Salut, tabaquisme.cai.es, se diuen clarament que tens dues opcions, o anar a un centre de salut o anar a una de les 38 farmàcies que tenim serveis de tabaquisme. Pensa que per fer les coses ben fetes s'han de fer amb una persona que en sàpiga. Em sembla una cosa com una perogrullada, no? Però, clar, lògicament, si he de fer una persiana, no, sí. Exacte, no aniré a veure un ferrer. Per tant, sabem, tenim avui en dia tractaments eficaços, segurs, que en 3 mesos aconseguim que el pacient deixi de fumar, i combinam el tractament farmacològic amb una sèrie de reflexions, pautes, que ajuden el pacient a deixar de fumar. Llavors tu, quan te poses en mà d'un professional, pues et farà el tractament combinat, tractament farmacològic i tractament cognitiu-conductual. I d'aquesta manera pues, poden aconseguir, com a molt, en 3 mesos, que aquesta persona pues, ja sigui un no fumador. Un exfumador és quan du un any. Però amb els tractaments que utilitzem, a partir del primer dia amb uns i a partir del 5è, 6è dia amb els altres, ja no fumes ni un cigarro i no ho passes malament. Si no ho passes malament, gràcies al tractament farmacològic, pots fer més cas a les canvis de rutines, a les coses que nosaltres suggerim perquè el procés sigui més senzill.
1: Idò, Miquel Aguiló, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí a La Gran Vida. Un darrer consell per als joves que encara no han agafat un cigarret, o que ja els companys, perquè, jo què sé, tenen 14 anys i ja no han ferit la possibilitat de vapejar, quin consell, al marge des que han de donar els papàs i les mamàs, evidentment, però quin consell els hi donaria? Perquè hi ha molta gent que escolta i, jo què sé, s'anirà a un concert de Bad Bunny i el Cudi o Inca, jo què sé, i estarà amb un vaper i pensa que això, com que no és tabac, no passa res. Però aquí començam. Quin consell els hi donaria?
2: Mira, en primer lloc, que sabem que els vapers són tan dolents i tal vegada s'està apuntant cada vegada que poden ser inclús més perjudicials que el tabac convencional. Que el fumar no està de moda, que avui en dia dificulta les relacions socials, que és com una companyia tòxica, que ens dona plaer però ens perjudica, no? I que la felicitat sobretot es basa en la llibertat d'elecció. a llegir, triar la teva vida, no ser dependent d'un producte. I això és el que te dona, pues, la llibertat, no?, de poder decidir. I francament, començar a utilitzar un producte que saps que te farà mal, pues, no té massa sentit, no?, per molt que la indústria tabacalera i també, pues, instagramers, tiktokers, inclús alguns científics comprats pels grans dobbers de la indústria tabacalera te puguin dir que aquests productes, pues, són reducció de riscos, que no fan mal, que te serveixen per deixar de fumar. Tot això és mentida.
1: I de moltes gràcies, Miquel, per haver estat amb nosaltres aquí a La Gran Vida. I
2: Raül,
1: nosaltres... No sé si t'agrada estar tard de tonyina, perquè n'hem de fer una ara, en tornades a públic, farem un tartar de tonyina vermella.
2: No són massa...
3: Jo també. Més per nosaltres.
1: Més per nosaltres, idò.
2: Sí, sí.
1: Moltes gràcies, Miquel. Fins
2: moltes gràcies, una ferrada.
3: Adéu.
0: La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
7: Tentol.
8: Tentol.
7: Tentol.
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio. La Gran Vida. Del rebost al plat, el gust per

0: Ai, Raül, quina famada.
1: Ja toquen aquestes hores, eh? Ja és ben hora. I més en la Maribel Quirós, que darrerament és molt polèmica. És molt polèmica, molt famosa.
2: Vinga, no, va. Per tant.
1: Que està, Maribel, que has fet?
0: Que ha estat?
2: Res. Jo no veig res.
1: Que m'hauràs de cuinar avui?
2: Tartar de tonyina, germà. Pues cata de dies balegat, que aquesta és bo, que ara en podem comprar, perquè n'hi ha. Ara n'hi ha, ara n'hi ha.
1: Mem, escolta'm una cosa, tens els manos llibres o estàs en fora del telèfon?
2: No, sí, ara m'ho
1: sento jo. No, t'ho sento igual, però vaja. Bé. No, ja està, ja està, està beníssim.
2: Hola?
1: Ara, me sent bé.
2: Sí.
0: Ara tot el Balears t'escolta.
2: Sí,
0: t'has de quedar en aquesta rajola, ara.
1: Res, escolta'm una cosa. Que m'ho has de cuinar, dius? Tonyina vermella.
2: Sí.
0: I és temporada.
2: Tartar de tonyina
1: vermell, mallorquina. És que saps què passa, Joami? Que fa un parell de setmanes va sortir na Somo de na Maribel Quirós en la seva barca, que va sortir per tots els diaris, per CB3 i per tot, que va agafar dos ratons grossos, d'altres, no me'n record, de 300 quilos.
0: És aquest?
1: És ell.
0: Ah, esteu homes és que surtes les fotos amb aquest animalot, que jo dic, això no hi ha dins la mà, això també una mossegada.
2: Sí, s'ha de posar ja per la mà.
0: I és el teu home?
2: Sí.
1: I la gravadora del vídeo.
0: Ara agafaré el diari i tornaré a mirar la foto.
1: Els comentaris que hi ha del vídeo, diguéssim. Els comentaris de Bowen Off que se senten
2: no
1: en vídeo. És na Maribel, és ella.
0: És perquè l'han tirat el diari pel que vaig veure.
2: I tot el temps, en sèrio.
1: Que bona ets.
2: Que si hem pogut editar això, en sèrio. No
1: bé, per la qüestió. Saturnones. Saturnones.
0: Què han fet amb aquesta
2: animada? Saturnes, això són barques de pesca professional i Saturnes el duen a una empresa mallorquina que el trata superbé perquè quedi perfecte. Ja dins el barco, la tonyina se trata, se sangra perquè quedi perfecte, perquè si no està perfecte no se pot menjar.
1: Ah, és a dir, que Saturnes que no l'has de cortar tu dins una gelera, no? Perquè jo vaig pensar, dic, quino conservador de tenir Maribel.
2: No, que va.
0: Ni gelats,
2: que va, si ja no tens res que veure amb això. Ah. No, ja van i aquesta tonyina es passa... se pesa, és que fins i tot sol anar a Xeprona per veure'l-les i tot això,
1: sí.
2: i després el seu guàrdia civil ho miren i després aquestes tonyines se'n van cap a la llonja.
0: Amb aquest tamany m'equadra que sigui la guàrdia civil, amb aquest tamany.
1: Clar. Bé, la qüestió, Maribel, amb un trosset d'aquesta, perquè, clar, amb 300 quilos, ja miras tu, amb un trosset d'aquesta tonyina mallorquina vermella...
0: Un bocinat petit.
1: Un bocinat petit, què és que hem de fer?
2: Un tartar de tonyina vermella.
1: I com se fa, men? Què hem de menester, a part de Saturn?
2: Bé, primer de tot, el que hem de fer és aquesta tonyina tenir-la congelada, val? L'hem de congelar 3 dies. Anàvem al mercat de l'Olivà, i ja anàvem a comprar la tonyina.
1: Sí.
2: I demanem que sigui mallorquina, perquè ja pobrem en els pescadors mallorquins, no? O sigui...
0: No, ja que hi som, clar.
2: Clar. I la congelam. Congelam el llumot de tonyina. Comprar un llumot de tonyina i el congelam. Per clar, passar ni saquis, val?
1: Sí.
2: O sigui, ho hem de tenir tot bé. Molt bé. I després... Hauríem d'anar a qualque tenda especialitzada, perquè, clar, sempre feim recetes mallorquines, me sap greu, avui no és mallorquina, però ara de tonyina mallorquina, ja està. I hem d'anar a tendes especialitzades a comprar productes per pura fer-se tonyina i que quedi més bona. Val? I aquests productes són? Bé, soia, tots en tenim a casa nostra, ara ja, no és vera?
1: Sí, això sí.
0: Sí.
2: Kimchi?
0: A què?
2: Kimchi.
1: No sé, què és això?
2: En K-I-M-C-H-I-E. Kimchi. És una salsa que encara que soni malament és de col fermentada i algunes, però està molt bona, val? És un quanteta. Val?
0: Sona... Sí.
1: Això que és japonesa o a Xina o de bones, això.
2: Sí, és asiàtica, una salsa asiàtica. Després, una salsa barbacoa coreana, que està molt bona, asiàtica, també.
1: Molt bé.
2: I després, bé, kimchi dona quantet, però si us agrada un pot més de quantet i podeu afegir un pot de tabasco, de tota la vida, o un pot de prevacuent, val, tal, preva bo...
0: Ha de tenir alegria.
2: Sí, que tingui alegria. Després, si teniu, pots per emplatar-lo Després també oli de sésamo, superimportant. Oli de sésamo, poc, perquè dona molt de gust, però també ha de oli de sésamo. I si teniu un pot de sésamo d'aquest blanc i negre mesclat, després per emplatar també queda molt bé, eh?
0: D'aquest de, dius, de semilla, d'aquesta que
2: sí,
0: pots...
2: Sí, semilla.
0: Sí, jo entenc d'aquest, sí.
2: Vale, però també hem de tenir foli.
0: Sí,
2: val?
0: Sí.
2: I el que hem de fer és, en el gust nostre que tinguem, agafam dins un bol i posam el kimchi, alerta, que el kimchi pica, saps, una curadeta de kimchi, una de barbacoa coreana, una curadeta molt petita d'oli de sésamo, perquè si no només fa gust d'oli de sésamo, sí, és molt bo, però si em poses massa, és un desastre.
0: I és molt espessat, sí.
2: Sí, un pot de soia. I això amb una forqueta un any lligant, val? Tota aquesta mescla l'anant lligant.
1: Val.
2: Per una altra banda, hem descongelat la tonyina, la descongelat dins la gelera per no rompre la cadena de fred, val? Mm-hmm. El dia abans la trai, o un dia i mig abans la deixem dins la gelera.
0: Sí, ja fa calor, està millor dins la gelera abans de...
2: Sí, no, sí. I el cilant també, sempre.
0: Ah, d'acord, molt bé.
2: Val. I després agafam aquesta i la team, fem tall tartar, vale? Que de quadradets. Sabeu com és tall tartar, vale? Hi ha gent que hi ha més gran, més petit, però vale, no. Fem tireta i després ho team a quadradets.
0: Sí, un poc més petitó que si fos en saladilla. La patata de saladilla. Bé, jo és per...
2: Sí. Hi ha gent que li agrada com la patata de saladilla.
0: Jo m'agrada una mica més petit. Una mica més petit.
2: Això en el gust, va en el gust de tothom. Agafam, i en aquesta tonyina que hem picada li tiram un poquet de sal i un poquet de brevo, no molta perquè la soia et fa, vale, sala, i li tiram la mescla, val? Anant mirant que no quedi, saps, que se vagi mesclant bé, i quan tenim una textura que està bé, pues ja ho tenim. Li tirant per damunt un poc de sésam,
0: sí,
2: un xurret d'oli d'oliva,
1: sí,
2: tenim el nostre toque, un oli d'oliva mallorquí,
1: de
2: i si
1: volem
2: li podem rear, de soia millor, i si volem li podem rear un poc de pell de llima, saps? Així sí, per damunt.
0: Val. Abans d'aquesta presentació de la pell de llima i tot això, aquest tartar se pot deixar fer el dia anterior o no?
2: No?
0: O no, perquè ja el producte ja està en fresc i queda raro?
2: No, és que si tu el poses, queda marinat. O sigui, ja la textura no és la mateixa. Nosaltres ens estem menjant un tartar que és cru. Si tu ho deixes en la soia i tot això dins la gelera, la carn se cou.
0: Va, clar.
2: Vale, clar, la textura no és la mateixa. Ja serà una tonyina marinada.
0: Sí, ara no s'aconseguiu macerado, no ha de quedar...
2: Sí, no. Això ho pot tenir, com, bueno, si te fa gràcia, 10 minuts. Però, que va, això agafes, ho mescles i t'ho menges.
0: Clar.
2: Si tu un altre dia, si vol que facem salmó marinat o si vol que facem qualque cosa aquesta, la podem fer. Però aquest tartar, no, se menja igual que el de carn, el món menjar.
0: Quina diferència diries que té la tonyina de vermella amb un altre peix, a l'hora de fer tartar, quan parlant de peix? Perquè surt més bo.
2: La textura de la tonyina vermella. O sigui, tu, per ahir carn, és que a vegades tens un tartar de tonyina vermella i no saps si és carn o peix.
0: Ja.
2: La textura, per exemple, de salmó és més fluid, però la textura de la tonyina vermella és brutal.
1: Que, però jo sempre penso que, clar, quan has fet tot aquest remenat, dic, men, si ara això estarà massa cru, és a dir, jo que sé si ara això em serà bé o jo...
2: És que saps? Tu has de menjar cru, això és cru.
1: Ja, però jo, però clar...
0: Com a sushi.
1: Ja.
0: Però sense
2: arròs.
0: Sí,
2: clar. Sí, això és cru.
1: També.
2: O sigui, tu ho has congelat. Els dies que toca no té anisakis, o sigui, s'han mort, o sigui... I tu menges cru. O sigui, igual que...
1: Només és que és adobat. Està com a...
2: Oh? Sí.
1: Ja està, molt bé.
2: Això
1: molt bé.
2: Se menja cru, és un tartar.
1: Molt bé. I de res, ara només ens falta anar a agafar la barca, anar a cercar la tun de 300 quilos.
2: Bueno, si voleu venir un dia a l'esport a veure l'escola, l'Esteve, però venir, perquè d'una setmana te bona, aquesta, el meu
1: no, home. No, ja ho veig, que duis unes setmanes bones.
2: Totes
0: les setmanes. Sí, sí, sí. Si aneu de 300 quilos en 300 quilos, alerta.
1: No, és a dir... Jo ara espero anar al mercat de l'olivar, per exemple, i veure que el preu sigui barata, perquè si n'hi ha tant, hauria de ser barato.
0: Sí, no poden dir, no és que no n'hi ha.
2: No sé, perquè la tonyina
1: vermella
2: n'hi ha, emboben, però no agafa tothom.
1: Ja.
2: No totes les barques estan preparades o estan per agafar-lo.
1: Clar, és que això és...
2: Igual que la llosta, quan t'engafen.
1: És que
2: saps
1: quin bitxo? Va veure en el vídeo, sortia una grua que aixecava els peixos.
2: No, perquè, clar, perquè no se pot treure.
1: No, ja, 300 quilos.
2: Però la traten superbé, la siguen dins d'un arbós per conservar la temperatura, literal, saps? O sigui...
0: Tanta no, sort que vaig llegir la notícia, tot. Perquè jo no sabia si era un tauró blanc en aquell moment. Després vaig veure que no, això és un...
1: No, és que llavors van trobar, cap d'un període, van trobar taurons també morts de no sé quin remenat. Vull dir, duim una temporada...
2: Sí, vaig veure.
1: Bé, i de res, què hem de dir?
2: Doncs tots aquests bitxos, taurons, i aquestes punyins tan grosses que passeges.
1: Sí.
2: La mà, a l'altre quan no ho han edat.
1: Jo, per la vorera del Cudi, no he dit mai cap, espera. No, crec que no hi ha tanta profunditat com per aquí càpiga. Ja. Però vaja, ja ho veurem.
0: Jo net de granot, així.
1: Exacte. Tu, Maribel, el que et posaràs un dia a l'agenda, i en Joan i jo vendrem i tastarem aquestes coses.
2: Sí, però sí. L'he d'anar a comprar al mercat jo també, perquè jo...
1: Bé!
2: Vull provar-lo.
1: Bé, ja farem un tricom de què, després.
0: Sí, va molt bé el tricom. Per...
2: Ai.
1: Bé, ho farem així, Maribel. Tu no passis pena, tu mos poses dia i ja ho pagarem a mitja.
0: Avisa-mos, que són testigos de totes que mos escolten avui, a la ràdio pública de les Illes Balears. Compromís...
2: No, però que vos acobàssiu, però perquè és crua. Vull veig un poc així.
0: Ah, no, jo m'encanta.
1: Sí, m'agrada, les històries, que no sé quin és el punt que ha de ser de crua o no crua.
2: Quin grau de cru, no? Clar. No hi ha cru.
1: Cru és cru. Ja està. Va.
0: Que no mos miri. Bé, basta que no mos miri.
1: La carn, tu la vols mitja, crua, saps?
0: Ah, no, però després no.
1: Però en sopé, jo què sé, m'entén. Però no, resulta que no, que és talment així.
2: Cru.
1: Molt bé.
2: Talment.
1: I de res, Maribel.
2: T'ha paternat quan tu mos seguis, Raül, ja està.
1: No, jo m'agrada, no tenim problema. Bé, Maribel, ja posarem la data. Tornem a xerrar i mos envies una recepta nova. I abans, si abans ho hem vist, hem d'estar cocuna.
2: Continuarem amb recetes mallorquines, però hem de... Hem de mirar per cara nostra.
1: Molt bé, gràcies, Maribel.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Bon dia.
1: Res, i de nosaltres ara què fem? On anem
0: i de nosaltres, res, no? On anem entre tu i jo i res, tornem quan després dels companys, no?, d'informatius. I a les 11:04:05 ja serem en tot voltros amb aquest entre tu i jo, en donar moltes pistes de qui serà, però ara vos direm qui és. Vinga.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Aquest diumenge a la mitjanit vença el termini per oferir blocs de pisos al Consell de Menorca perquè la institució els compri i formin part del programa de lloguer estable. La institució explica que han de ser blocs sencers i que el Consell no pot compartir comunitat amb altres veïnats. A partir de demà s'analitzaran les ofertes rebudes, es taxaran els habitatges i, si s'arriba a un acord, el Consell adquirirà aquests habitatges i passaran a formar part del programa, que es posarà en marxa en uns mesos. Núria Torrent, conseller de Ordenació Territorial i Turística de Menorca.
2: Nosaltres, amb el programa Lloguer Estable, tindrem pisos com us puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres després, amb aquesta bossa de pisos, els anirem adjudicant en el llistat que tinguem de demandants que compleixin també una sèrie de requisits.
1: I una nova embarcació amb 29 persones d'origen subsaharià a bord ha arribat a les Balears aquesta matinada. Salvament Marítim l'ha rescatada al voltant de les 4 del matí a la mà, 6 milles al sud-est de Cabrera. En total, 237 persones han arribat a les illes al llarg d'aquest cap de setmana, la majoria d'elles d'origen magrebí i més de la meitat de les quals a Formentera. La delegació del govern ha informat concretament de 14 grups, 7 interceptats a terra i 7 a la mà. I més temes. La policia local de Palma deté un home per trencar el vidre d'una màquina expenedora d'una farmàcia prop de Plaça Espanya. L'arrestat va confessar l'autoria dels danys i va manifestar als seients que ho havia fet perquè volia entrar a la presó. De fet, els seients van constatar que el sospitós no duia damunt cap objecte de la màquina expenedora i també que es tracta d'una persona que viu en situació de carrer. L'home ja ha passat a disposició judicial. I comencen aquestes hores a la Factoria de So a Santa Maria la tercera edició del Festival Solidari per Palestina, organitzat per diverses entitats locals. Una nova jornada de solidaritat amb el poble palestí, plena d'activitats culturals, xerrades, tallers, exposicions i concerts repartits en 4 escenaris diferents. La jornada és gratuïta per a lliurar taquilla inversa per recaptar beneficis, els quals s'enviaran íntegrament a Palestina a través de les organitzacions locals que fan feina allà, com Inca Solidària. Marta Bestard, de Vinidones de Virsalem, ha explicat així la necessitat de recaptar dobbers per fer més fàcil la vida a Palestina.
3: Des de sempre la consciència, no, que mos mou, que no podíem deixar de recordar i de visibilitzar la problemàtica tan greu, no, de Palestina, que ja hem vist que cada vegada és un model a seguir a altres països, no, que ja tenim el dia d'Iran, ara a Venezuela també ha hagut totes aquestes històries, però que realment mos movia poder fer qualque cosa més a nivell de recollir ajuda econòmica.
1: En l'àmbit internacional, Colòmbia viurà avui la primera volta de les seves eleccions presidencials, que determinaran el successor de Gustavo Petro. En un context de forta polarització, lidera les enquestes el seu relleu ideològic natural, Iván Cepeda, però també tenen possibilitats els altres candidats, com Paloma Valencia de l'entorn de l'expresident Álvaro Uribe, i l'ultradreta Abelardo de l'Esprilla, un perfil més proper a figures com Trump, Bukele o Milei. I un darrer punt en clau de servei, perquè arran de la manifestació del col·lectiu d'autònom, ara mateix començarà la seva concentració i fins a les 2:30 aproximadament es produiran afectacions al trànsit a la zona centre de Palma, a punts com Jaume III, el carrer Unió, Rambles i Conqueridor. Així mateix, la sortida cap a les Rambles del pàrquing de la plaça Major romandrà tancada durant el pas de la marxa. Això és tot per ara. L'actualitat informativa tornarà en el descans del partit decisiu entre el Poblense i l'Àguiles per ascendir a Primera Federació. Molta sort en els pobles.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Què tal, com estàu? Seguim aquí a la Gran Vida. Ja tercera hora de programa, Raül. L'estem passa volant i mira que han fet coses avui, eh?
1: Home, és que, clar, tenim un programa que sempre ve carregat, m'entens? I avui no podia ser menys. Així que també, en bon diumenge, ja sabeu que cada diumenge a les 11 tenim una entrevista d'aquestes en profunditat i que vos hem anat donant aquestes... no sé què dir-te, aquestes sopes, aquestes pistes...
0: Aquestes sopes, sí. No? Sí, sí,
1: durant
0: sí,
1: el programa, per saber qui és. Però, clar, és que avui, a lo millor, era més complicat, perquè en tenim molts i moltes de bons amb aquest sector.
0: Sí. Jo volia cercar un fumador, amb això que ha estat el dia...
1: Un fumador? Avui,
0: sí, el dia mundial sense tabac, i cercarem un fumador, però no se m'ha corregut aquí ningú.
1: No, però pot fer coses fumades, això sí.
0: Sí.
1: A lo millor cuina coses fumades.
0: Una bona fumada, sí, perquè... exacte, és que...
1: Sí,
0: coses
1: perquè,
0: fumades, sí,
1: sí, molt bé. Perquè hi ha coses que són fumades, se diuen.
0: Mira,
1: i... Esferificacions.
0: Fer una esferificació. Ah, no, que me diu el tècnic que te giris el micro, que apareixen nous. Mira, quina coses.
1: I ara em vidrà. Conto jo d'aquest moment.
0: No sé, has estat anant al banyo, en el bunyeter d'horari, has tornat i ara tenies el micro mirant cap allà. Escolta, idò, sí, Herbert, jo tenia molta il·lusió per fer l'entrevista que farem avui.
1: Vinga.
0: Ja sabeu que és una entrevista relaxada, més tranquil·la, pràcticament una hora, 50 minuts d'entrevista, llargueta. I avui, mira, si nosaltres tenim molt clar la nostra professió, ella també, tot i que ha anat per diferents camins fins que ha trobat la seva passió, perquè és una persona que sap fer moltes coses, i ella fa postres, ho han dit, no?, que li agrada tot el tema de les postres, però sobretot intenta crear emocions, records, històries... Ara estic tirant una mica de guió, però després me'n sortiré, no preocupo. Ella va representar a les Illes Balears a Fitur, que és aquesta gran fira internacional de turisme que se celebra cada any a Madrid, ja sabeu. I va començar, vos he de dir que va començar en el món audiovisual i després a la moda. Jo vaig coincidir amb ella en aquest món audiovisual. Érem nins, ella més. De fet, ella era menor, tenia 16 anyets. Jo almenys en tenia 22, 21, por ahí. I molt varen conèixer...
1: Això pren un poc.
0: Sí, ara fem
1: cine, cine de barrio,
0: sí,
1: també t'ho dic.
0: No, home, han d'aprofitar fins a arribar a la seva trajectòria professional, que mos ho contarà ella. Després d'això va passar la moda, la moda. Treballava per una multinacional, tenia una vida estable, però un dia va descobrir que allò que realment li feia feliç era crear en les seves pròpies mans, la seva imaginació, les seves mans. I doncs, des d'aquell moment va començar una gran carrera amb moltes experiències gastronòmiques, fins que arriba avui en dia en aquesta marca que ha creat ella mateixa, que se diu Ninuma. Ja, si no la coneixeu, ja segurament...
1: Ara ho sabreu.
0: Començareu ja a perfilar qui pot ser. És el seu gran projecte personal, i mos parlarà avui de pastisseria, de la seva vida, de la seva creativitat, de moltes coses. Avui, a l'Entre tu i jo, tenim en tot voltros Ariadna Salvador.
2: Entre tu i jo.
0: He estat a punt de canviar aquesta sintonia, Raül, per el qualque musiqueta així més heavy.
1: Més
0: metal,
1: heavy,
0: tal, que li agrada,
1: però també. Perquè ella... Perquè, clar, sí. Vosaltres que vostre no... Que, on es cotxe, allà on sigueu, no ho veus. Però, clar, ella, la seva estètica, la representaria més un altre tipus de música, crec jo. Ara resultarà que li agradarà, jo que sé, la Concha Velasco, saps què t'ho vull dir?
0: Bé, alerta, perquè la Concha Velasco i na Rafaela Carrà, també, no tant. Concha Velasco, sí.
3: No, jo soc de Luis Miguel, Alberto Carlos, Rocío Jurado, això per sobre dos és meravellós.
0: Sí, Francisco Céspedes, també.
1: No, Rocío Jurado, la Mar Grande, vius, eh? Jo vaig fer guàrdies... Som una germà de Nerro Figurado.
0: Sí, sí, jo era molt fan de Luis Miguel quan ell era adolescent, jo era nin, jo tenia 7 anys i ell devia tenir 20.
1: Luis Miguel, que ara és en Benjamin Button, perquè torna jove.
0: Torna jove, sí. Amb aquella cara que que sempre va...
1: Sí, jo vaig veure, no sé on era, quin concert vaig veure, m'emigré aquí a la plaça de toros, i tenia un mirall a cada costat d'escenari. Una cosa surrealista.
0: Com si fos allà...
1: T'ho jur. Un mirall que anava a la dreta, se miraven el mirall de la dreta. Que anava en l'escenari cap a l'esquerra, se miraven el mirall de l'esquerra.
0: I en tot moment tenia control dels seus moviments.
1: Clar, no, i se componia el pèl, el tupè.

0: S'havia de desertista.
1: S'havia de desertista. Idò, Ari, molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia, molt bé. Bon diumenge.
1: I bon diumenge.
0: I bon diumenge.
1: Quines ganes tenia de veure-te. És vera que la teva estètica sempre ha estat així, aquesta lota com a... que es primeta... Però és que tens una capacitat de camaleònica per fer tantes coses, que això és el que capta l'atenció i és el que fa que siguis aquí, per exemple, fent una entrevista amb nosaltres perquè la gent te conegui en tot, en diferents aspectes. Un d'ells és que... però jo m'he mirat entrevistes teves per YouTube, m'he mirat Instagram i he dit, he de fer una barreja de tot això, de manera cosa que ja l'han demanat, però
0: surt.
1: Després a menys que surt.
2: Perfecte.
1: I clar, el primer que veiem és que això jo no ho sabia. Jo no sabia que havies tingut família d'Argentina.
2: Clar.
1: Tu tens arrels argentines i vares néixer a València.
2: Clar, totalment. Jo...
1: Com és aquesta mescla?
2: La meva mare és argentina, de Rosario, i el meu pare era de València.
1: Sí.
2: Jo vaig néixer a València, però he crescut a Mallorca amb tota la família argentina. Jo de fet, crec que sóc la primera generació d'espanyols de la meva família. I,
1: molt
2: clar,
1: bé.
2: Jo tinc arrels mallorquines perquè he crescut aquí des dels 3 anys, però les costumbres sí que tenc... Bé, són argentines, de berenar amb mate, de paraules que...
0: Dulce de leche...
2: No puedo. Però sí que moltes coses i moltes paraules del dia a dia són de cultura argentina.
1: Mm. I jo que pensava... Mira que quan hi ha arròs i hi ha amistat, sempre parles de moltes coses, no? Nosaltres estàvem en revoltat i ara xerra de la part audiovisual, quan vàrem estudiar audiovisuals. Jo pensava que el mate l'havia descobert tu, igual que jo, reunit amb argentins allà en el Centre d'Estudis Fotogràfics de Palma. Sí, no és així.
2: Sí,
1: tu ja, vamos, venies de ser-hi. És una caixa de...
0: De sorpreses.
1: Sí. Vull començar per la teva infància. Com era anar-hi quan era petiteta, quan tenies l'edat del teu fill, que tens un fill d'aquesta edat ara,
2: sí,
1: quan tenies 7 o 8 anys, com era anar-hi?
2: Bé...
1: És quan tenim més records, no?
2: Sí, jo crec que sí. Culo inquieto.
1: Sí.
2: Sí, no aturava. Sí que és veritat que de sempre, bé, soc filla única, però no he tingut carències, bé, tinc... dos cosins, una mica més grans que jo, però bé, he crescut molt guai i sempre amb moltes inquietuds i ganes de fer coses. De fet, bé, a la família sempre es deia aquesta nit serà artista, serà artista. Feia teatre, feia ballet, feia folklore, dansa húngara, jo què sé, era nina hiperactiva total, que feia de tot i tenia com moltes inquietuds. De fet, la primera vegada que me vaig apuntar a un concurs de pastisseria, ara que xerrant d'això, que és el que faig ara en la meva vida, va ser, crec que en 7 o 8 anys, a les festes del barri de Santa Pallesa.
1: Sí, i que havia de
2: fer? Aire. Un pastís. Mm-hmm. Era el concurs de pastissos. Que jo crec que hi havia tongo, perquè sempre guanyava el tronquito este de chocolate, que mira...
1: Sí, aquell tronc... Sí,
2: sí, el clàssic.
1: Aquell que està farcit d'un altre xocolate.
2: Sí,
1: o...
2: sí. Jo no, jo me vaig posar creativa i vaig fer... Bé, és que t'estic xerrant...
1: 7 o 8 anys, eh?
2: 7 o 8 anys, quan encara el fondant no es coneixia, no existia, no tal que bé. Fondant no mos agrada, està molt malament, no li agrada a ningú, però, xica, todos tenemos un pasado i jo he hecho fondant. Però bueno, esto fue cuando yo tenía 7 años, 8. Mm-hmm. I vaig fer un pastís que era, bé, ho diré, és... La coqueta la vaig comprar feta, val? Sí,
1: val.
2: Sí, això és veritat, és veritat. Però li vaig posar un dulce de leche.
1: Per de dins, la vara, sí.
2: I després...
0: Light.
2: Clar. I després vam fer un glaseado, com si fos un llac, val? Mm-hmm. Tipo fondant,
0: sí.
2: Que me'n record que era molt guai perquè vaig jugar amb el colorant, amb blau, amb blanc i tal, i després vaig fer amb sucre un cocodrilo.
0: Anna.
2: I uns nenúfars. I vaig fer la xarca al cocodrilo.
0: Ah.
2: I era... Vaig ganar el premi de... Guanyar el premi d'originalitat, però va ganar... El primer premi és el tronquito. Tronquito, sí.
1: El tronquito, el tronquito.
0: Bé, no pot ser tot.
1: Bé, tu penses en imatges, no? Després ja li posarem les paraules, però tu també ja tens sempre la creativitat en el punt, no?
2: Jo sempre dic, quan me demanen d'entrevistes o quan vas a xerrar puestos de creativitat, sí, la creativitat està molt bé, però jo és que la creativitat l'entenc com supervivència. Creativitat és igual a supervivència. Ja sigui, te demanen un postre, com xerraven abans, de un postre que sigui com un bosc de fades i neons i místic i... Uau! Sobreviu i troba-li solució. I això és com tot. I crec que a mi me funciona. I de fet que per a l'hora de dius, inspiració, que sigui, és que qualque cosa. Una cançó, una peli, un moment, un... És que he fet tantes coses i crec que tinc tantes coses al cap que vull fer, però moltíssimes.
1: Se'm fa curiós que xerris en mallorquí, perquè sé que és castellano parlant, però no tothom fa l'esforç. O sigui, jo t'agraeix i també t'has acostumat, no?, durant les entrevistes, a xerrar amb la gent. Tu sempre has estat molt sociable i oberta a possibilitats i, a més, t'adaptes. Te consideres una persona valenta?
2: Supervivent.
0: Quejar molt.
2: Oh. No, però lo de xerrar mallorquí, crec que hi ha un abans i un després. Quan vàrem obrir el clandestí, sí que veritat que no xerrava, tens el que xerrava a l'institut, a l'escola i ja està. Però el clandestí sí que és veritat que vaig... poquet a poquet, animar-me a xerrar-ho, però no va ser fins que va néixer el meu fill que vaig dir, no, és que el meu fill és mallorquí, ha de xerrar mallorquí, i si jo sóc la seva mare, hem de fer-ho. I poquet a poquet, bé, en el dia a dia no, perquè és que, bé, no estic tan còmoda, però sí que és veritat que tenim com una regla que el conte de la nit, que és sagrat, sempre és en català. Sempre. I tenim com aquesta horeta, abans d'anar a dormir, de xerrar en català.
1: Has agafat aquestes rutines?
2: Sí, me pareix superimportant. I,
1: molt
2: de
1: bé.
2: Fet, jo...
1: Està superbé. Anem a començar en la primera curolla que vares tenir, ja d'adolescent, que vares dir, jo m'ho vull dedicar a les audiovisuals. En aquell moment, quin era el teu objectiu vital en 15, 16 anys? Què volies? Com pensaves?
2: Uau!
1: I aquí jo
2: corta,
1: sí que me puc ficar un poc en el seu capet, després te vaig perdre de vista, després ja tot el que m'ho contes ja és nou, però clar, en aquell moment ja eres una terremoto.
2: Sí, de fet, és que jo vaig començar a estudiar audiovisuals i encara era quart de l'ESO. Era com per de matí anava a l'institut i per les nits, per l'euro baixa, feien les classes d'audiovisual. Què volia? Jo sabia que m'agradava molt l'audiovisual, me flipava el cinema, me flipava la música, de fet era quan estava aprenent també a tocar el baix, bé, moltes coses. Però el cinema m'agradava molt. Jo vull dedicar-me a això, vull fer això, tal. Què va passar?
1: La part més artística,
2: exacte,
1: no?, sobretot.
2: Però va ser de manera molt natural, perquè de fet, quan vàrem començar les pràctiques i tal, vas veient de... me trobo molt còmode aquí, i m'agrada el vestuari, i m'agrada l'artística, i m'agraden aquestes coses de com crear coses tangibles, no? I una cosa va dur a l'altra. Després d'això, jo el tinc a la memòria com una època super, super guapa, super guai, és que... Va ser molt divertida, a part...
1: Necessit dir una cosa, Ari.
2: Me dóna ara... por?
1: No, però és que no pensava mai que ho diries a Ràdio Pública de les Illes Balears. Per favor, entrau a YouTube i cercau històries d'un retrete. Sí. És que és un curtmetratge en el qual ella va dur la part artística, jo vaig dur la part d'escript, i bé, vàrem fer un rodatge d'aquest curtmetratge que podeu veure, que se diu Històries d'un retrete, que és el que és la vida d'un... que te pot passar d'una família dins un banyo, no? De coses que te poden passar des de l'adolescent, ton pare i ta mare, fins que has de fer aigües majors menors, però coses que passen. I tu també vas fer un cameo dins la teva... Bé, vas fer un dels personatges,
2: sí,
1: cameo,
2: sí,
1: no,
2: sí,
1: un dels personatges.
2: Sa germana.
1: Sa germana heavy i tal. I va ser molt divertit. Tu tens record de jo com si fos ara, en aquell moment, d'audiovisuals?
2: No, totalment. Sí. Des que, de fet, sobretot de rodatge brutal, però d'aquest cort en concret, és moment de tota sa realització, és moment de muntar... És que vàrem muntar tot de zero. No hi existia. És banyo. Molt guai, molt guai.
1: Després, te vaig perdre la pista i aquí comences ja en el món de la moda,
2: sí.
1: No? Com va ser aquest canvi cap a la moda?
2: Clar,
1: aquest gir.
2: Jo estudiava audiovisuals, però després el que va passar és que els estudis vaig començar el batxillerat, i el batxillerat ja, per més que va ser artístic, no deixa de ser una mica més exigent que sa ESO. Llavors vaig tindre que posar-me una mica les piles i bé, vaig tenir que centrar-me en el batxillerat. I després d'això, quan vaig acabar, craso error. No vaig fer la selectivitat. Perquè jo no vull fer una carrera, jo no vull que estudiar, jo ja faré una altra cosa. Mal, mal. Perquè jo treballava a botigues de moda. Tendas Blanco. Blanco, això és història d'Espanya, jo crec. Però l'any, crec, de haver finalitzat el batxillerat, vaig dir, uau, tio... És que tot va ser com molt natural, perquè jo era gòtica molt radical. Gòtica,
0: gòtica molt radical.
2: No, sí. Jo tenia un estil molt personal. Jo era gòtica neorococó. Jo havia guanyat aquesta...
0: Mare meva, i això?
2: Sí.
0: I havia de cercar roba posta?
2: Clar! Allà est...
0: No?
2: Allà est... Clar. Mira, perquè no hi havia roba. No hi havia roba... ni que m'agradàs, ni de la meva mida.
0: Clar.
2: I clar, vaig anar un dia a la meva àvia i li vaig dir, ai, m'ensenyes a cosir una mica? No, que tu no saps. No, però és que vull fer-me un corset, vull no sé què. No, que no saps,
0: clar,
2: que trencaràs.
0: Clar, la padrina devia veure d'aquella suerte, i ara que genina que s'ha de riar pel cos
1: no
0: per anar de gòtica.
1: Sabia que havia de dur aquelles botes?
2: Sí.
1: Aquelles botes enormes que trepitjava i se les sentien de... Mira, aquella no...
0: D'aquestes d'en Damió, que he dit jo.
2: Sí.
0: D'un pam.
2: Sí.
0: Ah,
2: sí. En 15 centímetres.
1: I pum.
0: Pum, sí.
1: Sí. A l'estiu una calor, però ella les duia.
2: Sí.
0: Mare meva.
2: No, i el que vaig fer... Jo vull cosir. Sí. I me vaig fer un corset a mà, no?
0: Mare meva.
2: Sí, a mà, amb agulla, fil, tic-tic-tic-tic-tic, i vaig dir, mira, he fet això. La meva predina va dir, molt bé, aquí tens la màquina, això va així, ara me faràs tu els baixos dels pantalons.
0: Molt bé.
2: I així vaig aprendre autodidacta total. I l'any vaig dir, crec que això m'agradaria, i per què no... I vaig començar a estudiar moda.
0: Molt bé.
2: I superbé. Me va agradar moltíssim. Després, quan vaig acabar Sars Jove, que vaig quedar segunda.
0: Molt bé.
2: I després ja, com ha dit ell abans, vaig començar a treballar per una multi. Bé, vaig muntar la meva tenda, que era molt guai. Food Collective, teníem... era un carreró de Via Sindicat. Tenien tres plantes. Sotan era com el meu obrador, l'atelier. Després teníem la primera planta, que tenien vinils, música, i després a dalt tenien tota la roba. I era molt guai, perquè tenia roba que feia jo i roba que compraven de marques guais. Però, clar, jo tenia 23, 24 anys.
0: Bueno, ja vaig ser molt emprenedora.
2: Sí,
0: vull dir, no
2: sí,
0: tothom
2: sí, sí.
0: amb 20 i pico d'anys munta un negoci.
2: Clar. I anava bé fins a l'any i mig, que bé, crisi, tot això... Clar, van tenir que fer un pensament de què fem? Demanar un préstec que sigui
0: i aguantam?
2: O, mira, tinc 24 anys, no li dec res a ningú. Baixem barrera i després mirarem si tornem a obrir o el que sigui. I així ho vàrem fer, vàrem tancar... I me vaig anar a treballar per una gran marca de moda, que ara hi ha True Crime. Estoy dentríssimo.
0: Què ha passat?
2: El Mundo Mango, Isaac Andic, Jonathan.
0: Buah. Te'n va anar a Mango?
2: Clar.
1: A Portopí?
2: No, Portopí era Blanco. Mango vaig començar a Sant Miquel.
0: Per cert, senyor, que nom, antic, patrocini un cop que s'acció aquí en el programa, no?
1: Sí, exacte.
0: Hem fet una propagandassa.
1: Mango, no, l'amo no està a punt d'entrar a la presó. No,
0: pobret.
1: No, el fi.
0: El fi.
1: L'amo va morir i el fi...
0: L'amo va... Suposadament va pegar una lleguissada per la muntanya.
1: Investiguen el fi per...
0: Però, justament aquell dia, el guarda de seguretat que va amb ell no va pujar a la muntanya.
2: Exacte.
0: Es tot per fer, com tu dius, una sèrie.
2: Sí, sí, sí. Carles Porta, queremos true crime.
0: El nom de la marca és terrible, sempre ho he pensat.
1: Sí.
0: No entenc que se diu Mango. No Mango de ser fruita, perquè va i
1: no
0: Mango.
1: Perquè manga encara, però Mango...
0: Perquè se diu Mango, ho saps tu?
2: Sí, és perquè és una paraula que es diu igual tots els idiomes.
0: Ah, mira, com es toca.
1: Sí, als Estats Units diuen Mango, però ho diuen.
0: Sí, sí, sí.
1: Es toca igual.
0: Sí.
1: I la gran vida, no?
0: Toca, al final.
1: I tu tens una manera de pensar, que també te l'he escoltat d'una entrevista, però, curiosament, aquesta frase la vares dir quan tenies 17 anyets. I me'n record. I quan la vaig veure després d'una entrevista que la repeties, vaig dir, és que ella pensa així. I és, si hi ha una cosa que te faci feliç, fes-ho. I aquí és quan vares dir, no?, tancant la persiana del tema de la roba, anem a veure cap a on m'ho du, i com vares pegar després en el tema de la restauració, de la gastronomia i concretament de la reposteria.
2: Bé, la reposteria, sempre la cuina, sempre m'ha agradat i a casa...
1: Que de fet, en 7 o 8 anys ja faria...
2: Clar, i la meva... Jo he crescut amb la meva padrina i ella, bé, era una supergran cuinera. I bé, és una cosa que ha estat sempre al meu costat. Però jo crec que hi ha un punt d'inflexió molt concret, que és quan me vaig anar a viure a l'edifici de l'antic Triquet.
0: Montia Can Joan de Saigua.
2: Exacte. Sí. I jo vivia a la torreta.
0: Ah, era... que dius?
2: Clar,
0: tio. Que guai.
2: Sí, jo... I...
0: jo crec que allà hi havia una Catalina Cine, ara que ho dius.
2: Sí, a baix.
0: Ho veus?
2: Sí.
0: Sí.
1: Quina de barri, Madera.
2: De l'altre costat, sí.
0: I vaig dir, que això dona, deu viure aquí, una Catalina nostra.
2: Sí.
0: Ah, molt bé. Mira, veïnada de Seix, Valdesa de Palma, una Catalina Cirer, i ara, t'ho imagines, ara viure allà. Ara, també, t'entra un... menjaria un geladet, a baixar a Can Joan de Saigua, un geladet. En si ven un xocolatet i un quartito i de baixa.
1: I fantàstic.
2: Jo que no vull ser...
0: No podria, perquè faria 200 quilos.
1: No, ara me'n fotria un jo.
2: Jo no vull ser quan costa ara viure allà.
0: Ah, no, clar. Clar,
2: això deu ser prohibitiu.
0: Va ser privilegiada en aquell moment.
2: Clar, sí. Fa munt d'anys. La caseta era molt petita, perquè era, bé, la base de la torreta, però tenia una cuina... De fet, a la casa entraves a la terrassa i després a la cuina. I la cuina era... Però és que era preciosa i enorme. Totes aquestes modernes, amb tota l'equipació, i tenia... Bé, era preciosa. I me va donar per cuinar un pastisset, unes galetes, un tal. I tenia una amiga que feia mercadets a ses voltes. Com enyoram ses voltes? Feia mercadets de roba vintage i tal, i me va dir un dia, per què no muntes una paradeta de pastissos? Jo, sí, per què no? Em vaig posar... I, jo, que guai.
0: Va anar bé.
2: Va anar bé, va anar molt bé. I a la setmana següent, i al mes següent, i pim, pim, pim, pim, pim. Tio, això m'agrada. Això m'agrada molt. I si... No. I si ho deixo...
1: Tu mateixa te censuraves, no?
2: Sí, no, hombre, no. Quedarà bé, tinc una bona feina, estic guanyant bé, tot va bé. I ara ho deixaries tot per estudiar i... Per què no? A veure, tenia 29 anys. Un puesto com el que tinc ara, jo crec que sempre puc tornar. I si no és igual, és similar o una altra cosa. Però pot ser que ara és el moment d'estudiar pastisseria i... Bé, provem. No, és que no hi ha res a perdre. I ho vaig fer. Vas deixar la feina, vaig anar a Esport Inglés a un puesto de 5 hores per sobreviure i vaig començar a estudiar pastisseria. I, uau. Uau.
0: I mira, no?
1: Mirau l'Instagram de Ninumà, cercau Instagram, posau Ninumà, no? Quina és la direcció, exactament?
2: Ninumà/concept.
1: Però si poses Ninumà a Instagram,
2: sí,
1: ja te surt tot d'una.
2: Sí.
1: A Google ja el trobareu. I hi ha una sèrie de coses que són brutals. Però brutals, que dic, això és un trampantojo d'alguna cosa, però no és el que apareix. I, efectivament, la taia ja és un postre. No és que hagis après, és que has après a convertir en art menjar. És que és menjar. Jo no t'he estat res, quasi res teu, però si estàs a meitat de bo... com vas aprendre tan ràpid a fer tantes coses? O realment és que has fet molta feina durant 10 o 15 anys que t'ha permès aprendre molt?
2: Sí, jo crec que és que he fet molta feina. De vegades, quan, de fet, mira, ara mateix quan vaig anar a Eureka, en febrer, vàrem fer com un vídeo d'una presentació de què he fet durant l'últim any. I sempre és, wow, tot això en un any. Tu, clar, el que me va passar és que jo vaig estudiar, vaig començar a pastisseria i després, l'any d'això, vàrem muntar el clandestí amb en Pau. Mm-hmm. Clar, això va ser
1: vàrem
2: un màster...
1: Vàrem fer molta feina allà.
2: Buah.
1: Moltíssima.
2: Clar, vàrem començar un restaurant, dues persones totes soles, per tot. Mm-hmm. Això, màster en commander de los heavies.
1: Aquí vas entendre el que era la paraula estrès?
2: Uf, és viure en estrès, ja està. Això ja és per sempre. No, i va ser molt guai, perquè de fet van tenir molt bona acollida, una època molt, molt guai. De fet, ara el clandestí segueix, és un restaurant molt, molt guai. De fet, bé, jo ara mateix tinc el local que estic just endavant.
1: Just davant.
2: Sí, estem porta en porta. Mm-hmm.
1: Quan te demanen que és ninumà, sempre dius supervivència, que és una paraula que ja s'ha utilitzat molt. Supervivència, però ja amb moltes eines perquè surti bé, perquè has agafat molta experiència. És el teu projecte, el teu bebè, no?
2: Totalment. Bé, jo dic que tinc tres, que el primer va ser el clandestí, després en Lluc i després en ninumà. Clar, quan jo deixo clandestí, dic, i ara què? I ara què faig? Tinc un nen petit, a mi m'agrada fer això i tinc que guanyar-me la vida. I va ser de manera supernatural d'un company que me va demanar, escolta, tu faries postres per l'hotel on jo estic treballant? Sí, clar. I tu no faries uns postres per un esdeveniment d'arquitectura? Sí, que de fet és Mallorca de 5 d'Eide, jo crec fa, quan? 8 anys?
0: No, que ho faig sí. Sempre, no? Des
2: sí.
0: De
2: i ti, esdeveniments, hotels, restaurants i demés, xicó, aquí hi ha
1: un nicho, potencial,
2: clar,
1: no?
2: Perquè hi ha molt de restaurants o hotels que no tenen ni la capacitat ni el personal o l'espai per desenvolupar una carta de postres o uns petifurs o el que sigui. I bé, de vegades externalitzar aquest tipus de concepte, de servei, és molt pràctic. I jo estic supercontenta perquè és que funciona molt
0: perquè
2: bé.
0: Perquè tu ara mateix no estàs directament en el clandestí, sinó ja és només centrada en això.
2: Clar, no, jo clandestí fa 6 anys que no...
0: Ho pots dir que ja no estàs allà en per res, és a dir, és només postres. No,
2: no.
0: No?
2: Falta tot també.
0: De tot?
2: Sí, clar, també tenim esdeveniments de... Mira, fa...
0: És a dir, càtering.
2: Càtering o esdeveniments concrets. Mira, ara, el mes passat, abril, vàrem fer com la inauguració del nou local, vàrem fer Seven, un cine i cena, amb Chef Sin, que bé, és un projecte que jo crec que amb en Toni Camps duiem com 2 anys arran de fer-ho, i per fi, perquè ell me va apretar, va dir, hem de fer-ho ja.
1: Explica'm-nos de què va aquesta experiència, perquè es torna a veure una pel·lícula, però tenint en compte totes les receptes i coses que apareixen en la pel·lícula i les fa realitat amb uns convidats. Com funciona?
2: És molt guai. Mira, varen projectar la pel·li a Rivoli. Mm-hmm. Bé, és Seven, és una pel·li molt concreta, molt de sí. Culte... Ja és especialeta, però varen omplir la sala, molt guai per l'acollida, i després el que volia... Podies anar a veure la pel·li, que ja te duies unes crispetes especials amb una cervesa, un refresc i un... Bé, era un bocinet dolç que havia fet per l'ocasió, que era com un bon borrón, amb coses de Seven. I després, si volies, te venies al meu local a fer el dinar de Seven.
1: Vaig mirant el teu Instagram mentre...
2: I allà, bé... És que se mos va anar sol ja una mica. Vàrem decorar tot superguai, vàrem fer... Clar, tens l'avantatge que si tu vas un sopar temàtic d'X pel·li, està guai perquè se suposa que l'has vist i tal, però quan l'acabes de veure és que està tot superfresc i qualque detallet que fiquis, la gent és que ho agafarà. I va ser superdivertit perquè vam fer un menú de 7 plats i els 7 pecats. I bé, superdivertit, superguai i amb ganes de repetir. També vam fer un de Ghibli, amb les pel·lícules de l'estudio Ghibli, fa 2 anys d'aquest, i fa 9 plats i 9 pel·lis. Superdivertit, superguai.
1: Perquè Ninumà, què vol dir?
2: Ninumà, Ninumà, Ninumà, Ninumà. Estava entre dos, Ninumà o Piticum? Ninumà,
0: Piticum.
1: Jo dic molt ràpid, clar. Piticum, que Ninumà, Piticum, només me falta que facis una mescla aquí i ja, com de bruixa, però Ninumà i...
2: I Piticum.
1: I Piticum.
2: Ninumà és de les primeres paraules del meu fill. Que era quan... Era superbebote, no xerrava. Però li mostraven els llibres de dimonis i li flipaven els dimonis i deia Ninumà. Ninumà, Ninumà. I dimoni és Ninumà. Era Ninumà per ell.
0: Ah, va.
2: I era Ninumà per tot.
0: Que I ja està, ja va quedar.
2: Sí, i Piticum era el que deia sempre que posava música, que l'altaveu feia Piticum. I ell li deia Piticum. Ja està.
1: Clar, és el renou aquest, no?
2: El Piticum.
1: És veritat que fa Piticum, ara tinc que renou en escapat. Te canvies la forma de treballar, el teu fill? La dinàmica, la rutina, ja té 7 o 8 anys, però te pares haver d'acostumar a fer feina d'una altra manera, tenint en compte que hi havia una persona que depenia de tu?
2: Clar, això és diferent perquè jo crec que ja vaig començar el projecte pensant en ell. Clar, jo podria...
1: Vares adaptar l'inici del projecte sabent que hi era.
2: Clar, clar, clar, clar. Jo si faig el que faig és perquè vaig decidir poder fer o intentar fer el que sé fer, que m'agrada fer, però a la vegada no renunciar a la criança del meu fill, de dur-lo a escola, acostar-lo, tot això. Així que ha estat com molt natural i ell, bé... s'ha adaptat 100%. Ara que és una mica més gran, sí que passa moltes hores amb mi al sobrador. M'ajuda, superinvolucrat, és molt guai. Ho fa molt fàcil, ho fa molt fàcil.
1: Que guai. I has tingut moments de bloqueig creatiu durant tots aquests anys o la reposteria té tantes possibilitats que això no t'ha passat mai?
2: Cada dia.
1: Cada dia tens un moment de dir...
2: Sí. No. Cada dia... Igual és moltíssim, però sí que hi ha moments que si la cosa no fluye o no surt i no surt. De fet, jo crec la mateixa anècdota de quan me varen demanar per Constantino que feixi uns regalets per a unes convidades arquitectes, que eren un míting de dones arquitectes. I era una presentació d'una de les rajoles de Constantino. I se hi deva. Uau, i si fèiem una rajola de xocolata imitant? Clar, la idea era boníssima, però és que no me sortia. I tenia que eren 60 tabletes per ja. Mira, quedaven, crec que, 3 dies i no sortia. No me sortia.
0: Ostres.
2: Un drama. La meva pobra mare, que de vegades ve a veure...
1: Què fallava? Que era... La part més estètica, la part desgust...
2: La part estètica. No quedaven planes i se me trencaven. I no sortia. Uau! Jo record a la meva mare de... Ari, cariño, ¿tú por qué te haces esto? ¿De verdad disfrutas trabajando así? Es que me decía, es que te veo sufrir mucho. ¡Mamá, déjame! ¡Ahora no es el momento!
1: Aquí sortías esa escarata de
2: sí,
1: Nari,
2: sí,
1: ¿no?
2: Sí. Entonces, parar un momento, vamos a dar una vuelta, paramos, lo que sea, y a ver qué pasa. Y de repente, se obra la magia y sale. Y ese momento es, ves mamá, por esto lo hago, por esto. Y salió, y quedaron unas tabletas increíbles que tú no diferenciabas el chocolate de la baldosa. Y aparte estaba buenísimo, a la gente le encantó, y es por eso. Bloqueos tengo constantemente. Perquè...
0: Vas aprenent mentre vas fent, no? És a dir, mentre fas feina vas aprenent.
2: Clar, és que hi ha coses que són imatge de total, que clar, són coses que no has fet mai, que ja t'he dit, hi ha coses que fluyen, hi ha coses que no. Hi ha coses que en tu cabeza funcionen superbien, luego la haces y dices no, hi ha coses que en tu cabeza són una cosa y luego cuando la haces sale mejor y luego te sale otra cosa totalmente diferente.
0: Claro.
2: Y eso es lo guay, supongo.
1: Clar, quan tot això te passa, la creativitat, clar, s'ha d'accelerar i tot això. A partir d'ara, amb aquest nou projecte, ja tens clar el que vols durant uns anys o penses que aniràs fent canvis? Perquè fins ara no havies aturat el millor de tenir una cosa com a més personal, perquè això sí que és més personal.
2: Totalment, sí.
1: Penses que això ja és il·limitat o en qualsevol moment pots girar i pots dir no, ja ara vull ser pilot d'avió o ara vull... Tens clar que la reposteria és definitiva per tu?
2: Jo crec que sí.
1: Que esteu gran mercat, ja.
2: Jo crec que sí. O no sé si gran mercat, però sí que estic còmoda i m'agrada... Mm-hmm. Bé, és que estic molt feliç, que no me puc queixar. M'ha donat uns anys superguais de que he treballat moltíssim, he estat amb el meu petit i ha anat tot superbé. Mm-hmm. Ara, jo crec que de manera natural el que falta és poquet a poquet que en Lluc ja és més gran... cada vegada més. Bé, m'agradaria començar amb el nou espai, amb més pop-ups, més esdeveniments, tipus 7, i poquet a poquet, quan em vinguin gana o jo vegi que és convenient, obrir el públic, petita cafeteria, humilde, i poc a poc, però tot de manera com molt natural.
1: I doncs mira, parlarem d'aquests nous projectes, aquestes idees que tens, que a vegades un les diu, i jo m'agradaria d'aquí un període d'anys, mira, van fer això, no? I ho vas dir aquí a una entrevista a La Gran Vida. Abans de posar-te un poquet de música, que a tu també t'agrada, i fer una aturadeta, volem escoltar també una petita recepta d'una cosa clàssica, d'un postre molt clàssic, com és un banana split, que s'ha anat xerrat tota sa vida, no? Que se va posar de moda ses bodes de nostres pares, però tu fas un banana split especial. Sé que serà complicat que sa gent pugui apuntar tot exactament, perquè això és una cosa ja de reposteria d'alta cuina, però resulta que aquesta lota fa un banana split amb Snickers, la xocolatina aquesta, de marca amb cacauet. M'agradaria que mos fessis una mica com és aquesta recepta del banana split abans de posar-te un poquet de música.
2: Val. Bé, és que jo sóc una enamorada de la cuina viejuna.
1: A en Raül li agrada el banana split.
0: Buah. Jo no.
1: Tu no?
0: No.
1: Idò,
0: el que
1: aquest,
0: jo és
1: plàtano, sí.
0: No.
1: No, però aquest no és el plàtano, plàtano.
0: No, com
1: no.
0: És
1: això? No, veuràs.
2: No. Això, el que feia bé eren unes bananetes... No, és molt guai.
0: Això, Banofi, no...
1: No, no, ja veuràs, però són altres Banofi ingredients.
2: Banofi
1: és
2: massa dolç.
0: És que sí, allò, és que...
1: Sí.
0: No.
1: Sí.
2: Bé, el que feia era un banana split, xocolata, plàtan i cacauet. Com començava? Feia un plàtan que el flambejava... Bé, reduïa el plàtan amb ron amazones. Super fan del ron amazones per cuinar, per postres, és molt guai. Té olereta caramelo, vainilla, és molt guai. Bé, reduïm això. Guardem la salseta que solta. Després feim una mousse de xocolata i un cremós amb cacauet. Pots fer usar una crema de cacauet ja feta, o la fas tu mateixa, però a mi m'agrada fer-la jo amb cacabets d'aquests que es van fritos con sal i miel.
0: Ah, que bons!
1: Que bons aquests cacabets.
2: Són
1: addictius.
0: Ja, però és que això és un problema.
2: Claro. Sí. Barreges tot, poses la base d'esplàtan, després poses el cacabet cruixent. Jo també li posava petacetes, perquè petacetes són alegria i això li agrada a tot el món. I el que diu que no és mentida.
1: És mentida.
2: Totalment. Després aniria amb la capa de mousse de xocolata i després ja li fèiem com un bany de glacetjat que feia com si fos un platanet i posàvem un gelat de cacau pur, era un gelat negre brutal i la salseta que havies guardat de ron i el plàtan la ficaves per damunt i això estava brutal.
1: Que bé. Ari, t'havia de demanar una cançó, però abans que me'l diguessis, dit, no me'n posava una que segur que encertarem. A Perfect Circle, aquesta cançó, vamos, te la deixo una estoneta, fem una aturadeta i torna, que encara tenim un període de minut d'entrevista. A més, acabarem l'entrevista amb un test ràpid d'aquesta així de pregunta-resposta, que és molt xulo, per conèixer una mica més en Ariadna Salvador, Repostera.

0: Un poquet de musiqueta sempre va bé. En el final, quina cançó t'he triat? Què és el que he posat?
1: Has posat Judit, de Perfect Circle.
0: Jo he fet el que he pogut. Ja saps que jo...
1: Mira si ha estat acertat, que...
0: Sí.
1: Lluc és Lluc, però si hagués estat una nina, jo crec que Judit o Magdalena.
0: Judit, sí.
1: Perquè són cançons de Perfect Circle, perquè Orestes me varen dir no. Si era ninja, volia Orestes. I me varen dir no.
2: Orestes.
1: És superguapo, Orestes.
2: És com Prats, que te vull dir.
0: Sí, dius Ore, que és...
1: I que no és bonito.
0: Ore, Orestes.
2: Que no, vull dir, és que hi ha noms que ja... Sí. Ja han passat, ja està.
0: Banana Orestes.
1: Sí, també. Mira.
2: No, és que no
0: són legals, eh?
2: No, hi ha països que pot posar els que vols.
0: Sí.
2: Són una fantasia. Hi ha un notici, no sé quin poble de Perú, que s'ha presentat un...
0: Tu també t'agrada.
2: Sí, però... S'ha presentat un senyor que s'ha posat, que nomia Adolf Hitler.
0: No.
2: Però com és possible que li posin aquest nom?
0: Sí.
2: Quina mala llet, és a dir... Sí. Sí, ell se presentava, Adolf Hitler se presenta d'alcalde, no sé quin poble de Perú.
0: Ara que has dit això, m'has recordat una imatge d'un camp de futbol que hi havia un aficionat que era clavat però sense bigot.
2: Ah.
0: I el comentari era, per molt que t'hagis llevat el bigot, tothom sap qui ets.
2: Clar, no, i llavors n'hi ha que li posen, jo que sé, Michael Jackson,
0: sí,
2: o Brad Pitt, saps? Que dius,
1: el meu preferit, Ilo Benny.
2: Ilo Benny.
1: I love New York. És meravellós, Ilo Benny.
2: Però això existeix?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Ah. És que clar, sí. Ja...
0: No, jo... I aquí a Espanya hi ha gent que se posa, jo què sé, Fuertes i s'altres de barriga, i en fi, el Maria Fuertes, de Dolores Fuertes de barriga.
2: Ah, bona, aquesta també.
0: I posen Dolores, sí.
2: Bé.
0: Desastres. Mos queda...
2: Res, estem
0: pas a volar, mos queden 7 o 8 minutets i volíem parlar d'aquests nous projectes, però abans de que mos expliquis els nous projectes que tens en el cap, cosetes que t'agradaria fer, no? Seguint una mica la dinàmica aquesta de cine, fusionar cine en reposteria, també volem parlar de la teva imatge a Fitur, perquè... Clar, has estat a Fitur, aquesta fira que hi ha a Madrid,
1: uh-huh,
0: i representant a les Illes Balears, a la part gastronòmica, i això, que veure que són unes jornades concentrades en poques hores, i a vegades pràcticament viatjau, arribau a Madrid i ja estàu cuinant, a vegades passa, que mos comentassis com va ser aquesta experiència per tu, si repetiries, si no la repeteixes no passa res, no ho direm aquí a ningú, però bé, també, representar a les Illes Balears de qualque manera a Madrid també és una responsabilitat. Com ha estat això?
1: Molta pressió, per una banda. Sí, sí, és molta pressió. Però bé, crec que és el segon any que anava a Fitur i és que és molt guai. Jo m'ho passo superbé. De fet, clar, no, per més que vagi sola, hi ha equip i l'equip és meravellós. Hi ha, bé, aquest any t'ha estat amb en Toni Camps i ha estat superguai perquè, a part, és com molt divertit, no? Perquè són 5 passes seguits en 5 productes diferents, que no és el mateix. I és molt divertit perquè fas semetles, serves, o semel, o safrà... I són productes molt guais i és tot com pim-pam-pim-pam-pam, molt ràpid. Sí que és veritat, una cosa a comentar és el momento Sambódromo.
0: Sambódromo, que és un embòs?
2: Dir, perquè, no, eh? Entenc perquè s'ha apartat, no, de Brasil, no? O que
1: es... No. Esto es, claro, s'estan les Illes Balears, està el pavelló d'Espanya, no?
2: Sí.
1: Nacional. Clar, què passa? Que tu estàs allà, bé, tenim com un auditori petitó, un auditori petitó molt guapo, tal, molt xulo, tu estàs allà, tancadet, i de repente comencen a sonar les bandes de Setmana Santa de Sevilla. I després els de la Fira Romana de Mèrida. I després tot. No pot xerrar.
2: Clar.
1: No pot xerrar.
0: O sigui, tu tens allà un públic que t'escolta, que tu estàs venent un producte, que a més són 5 passes, per tant, cada història té el seu...
2: Però d'alguna manera tenen fora, perquè això passa a Fitur,
0: sí,
2: en plan que passes per un moment i ara, jo què sé...
0: És que no ha estat...
2: S'estan de Brasil i tenen allà, com que ha dit el Sambódromo, tenen allà el Carnaval de Brasil, traslladat a Madrid, llavors gires...
0: Tu deies Sambódromo, però és...
2: Clar, llavors gires
1: i
2: estàs, jo què sé, a Mèxic, i tens els mariachis, i fas una altra volta, un carrer i te trobes...
0: Toneros.
2: Els toneros de Salamanca, saps què t'ho dic? És que és tot un món, el Vitur.
1: Sí, però...
2: És un món dins un polígono.
1: Sempre hi ha com molt...
2: És així?
0: Acabes de llevar totes...
2: No, és així.
0: Glamour,
2: no hi ha ni gau. Fitur no hi ha ni gau.
0: Amb una paraula.
2: Anar a un país, perquè Fitur és una cosa rara.
0: Tu diguis el que diguis. Si dius polígono darrere, te carregues tot l'or.
1: La fantasia dels trolis.
2: De què?
1: Dels trolis.
2: Ah,
1: clar. Crec que són els dos primers dies són per professionals i després s'obren tot el públic, tu compres una entrada i pots anar. La gent va amb trolis, amb carrets,
2: clar,
1: per les mostres.
2: Clar,
1: i agafen de tot, és increïble.
2: És que, de fet, és afició número 1. Mm. Però, bueno, t'he de dir que tu, en el teu cas, que vas a la part gastronòmica, també molta gent va allà que van a fer el menú. Saps què t'ho vull dir? Primer, segon i postre.
1: Clar.
2: Bueno, ara, el primer, no ho sé, potser València hi donarà paella. Llavors, segon, se'n van a menjar un torrent de Soria. Saps què t'ho vull dir? I llavors acaben en el postre...
0: Espai patrocinat per Almats, no?
1: Però, jo crec que, en resum, va terminar bé. Tant l'any passat com aquest, sent un event superguai, la gent va rebre les propostes molt guai i l'organització de tot va ser superguai. Jo repetiria encantada, sí. Mm.
0: Vinga, projectes que tinguis en ment ara de cara a l'estiu, perquè l'estiu crec que és quan tu més feina tens.
1: Clar, a l'estiu és quan més feina tenc, però és la feina, jo crec, menys vistosa. Bé, si ara, avui mateix he desenvolupat un postre que m'han demanat per una festa concreta de fades i boscos encantats i coses místiques, però, clar, a l'estiu on tinc volum de cartes de postres, mousses de xocolata, tartes de queso i tarta de limón i esto i tal i qual, que són coses que no són molt creatives, però que mos donen de menjar i és necessari. I projectes? Bé, m'agradaria fer cine i escena pres, al terminar la temporada. Bé, jo no dic res, però a novembre crec que es compleixen 25 anys de l'estreno del Senyor de los Anillos.
2: Ah, web.
1: No digo nada, no digo nada.
0: Jo tinc una proposta, si un dia tal, fer una d'aquestes, un sopar de cine i sopar,
2: i veure el documental que he fet.
0: No, del Silencio de los Corderos.
1: Esta seria meravellosa.
2: I què faràs? Costelletes de mà?
0: No, saps aquell moment que te donen el cervell i l'obrin i tal, i tant de fer... Algo per aquí. Per
1: sí,
0: aquí
1: sí,
0: havia
1: claro.
0: Pensat jo.
1: Sí,
2: jo he pensat en unes costelletes de mà, tot una.
1: Sí, ho entenem com un... Bé, clar, tenim tots l'imaginari a la primera, però és que està la trilogia i també la sèrie. La sèrie és brutal.
2: I ara jo dic, i del Senyor de los Anillos, que has de cuinar?
1: Buah! De tot, pots cuinar,
2: clar. Jo no me vendria res en el cap.
0: Sí. Unos frodos.
2: Un anell.
1: Unos caminantes.
2: Un anell. Un anillo pa' cuando.
0: Un anillo pa' cuando.
2: Un anillo pa' cuando. Bé, està molt bé, la qüestió...
0: Quina fumada, és veritat.
2: Sí, és que jo no sé, en aquesta hora haurem d'anar a fer un vermut,
0: ara. Ara ja.
2: En aquesta hora...
0: Tocaran les 12. Res, mos queden 3 minuts, no m'ha fet un test superràpid. Vinga, d'aquesta de pregunta-resposta, el primer que te vengui en el cap, que tu te vagi bé i que t'agradi. Vinga, un color.
1: Negre.
0: Sí, és raro. Un sabó.
1: Vainilla.
0: Val. Un gust. Un gust, no. Un olor.
1: Rosa.
0: Un postre.
1: Mousse de xocolata.
0: Una cançó.
1: Magdalena, Perfect Circle.
0: Una peli.
1: Dràcula, Bram Stoker.
0: Un viatge.
2: Per fer o per...
1: Viena.
0: Viena.
2: Per anar o ja has anat?
1: Ja he anat.
2: Ah, ja he anat, però li va agradar.
0: I si haguessis de fer un viatge per conèixer qualcú que tu admires, aniries a...
1: Singapur.
0: Singapur, perquè hi ha una cuinera que t'xifla.
1: Sí.
0: No sé, si te duguessin allà, vamos, te tornaries loca, no?
1: Sí.
2: I ja has d'anar.
1: Sí, objectiu. Sí.
0: I la vinga, quan mos toquis la loteria, anem a Singapur.
2: Vinga.
0: 15 dies.
2: No programa divetres.
0: No programa divetres.
1: Compro.
0: Compraries ara mateix. Una persona que t'hagi marcat?
1: La meva pradina.
0: Un lloc on sempre tornaries?
1: Uau. Quizá València.
0: A València, sí?
1: Sí.
0: Mira que València no... Sempre dius, i què feim a València? Bueno, a València, València. València és que teva.
1: Sí.
0: tornar a casa sempre està bé. Idò, gràcies per estar bastat amb nosaltres a la Gran Vida. Te demanaré la darrera pregunta, que és que mos demanis una cançó.
1: Vale. És que, clar, ara està complicat perquè ja m'has posat a Perfect Circle i no repetirem Minor, però bé, dels meus estàndards musicals, jo crec que Trent Reznor, Nanny Snails, i mos posarem una mica melancòlics amb el seu Heart, que és de les cançons, jo crec, més boniques de la història.
0: Ariadna Salvador, Ari, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida aquest diumenge i res, i a seguir, i nous projectes, noves coses, i sobretot que siguis molt feliç.
1: Igualment, moltíssimes gràcies.
0: Raül, res, la setmana que ve, dissabte, a les 9 de matí una altra vegada,
2: la
0: no?
2: La setmana que ve tornarem amb més històries, amb més... t'anava a dir, amb més... Uro, ara sé què m'ha passat. Perdonau, és que m'ha passat ara en directe. M'ha caigut saigo damunt.
0: No passa res, no sempre compte. Una bona enrampada la tens sempre.
2: M'ha caigut saigo aquí. Bé, i de bona nama, que no m'ho vull enrampar, gràcies.
0: Vinga, això és la Gran Vida. Adéu.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears. IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
0: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, eh? Carregàvem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol.
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Joan Gabriel Bauçà.
2: Mare meva, quins nervis, quines ganes, quin superdiumenge, com anam? Molt bon dia, parròquia esportiva d'IB3 Ràdio. Avui pot ser un dia històric pel futbol balear. Avui dos equips poden aconseguir l'ascens a la primera federació. I el primer en poder aconseguir-ho és el Poblense. Ambient absolutament de luxe en el municipal de Sa Pobla, i és que avui el Poblense pot ser equip de la primera federació. Haurà de passar aquest partit, ho té tot de cara per poder fer-ho, i sense perdre més temps, connectam amb el temple dels somnis futbolístics Poblé. Municipal de Sa Pobla, Gavi Fortesa, com anam? Molt bon dia.
3: Bon dia, Juanga, bon dia, oients d'Esports 3 en joc des d'un municipal de Sa Pobla que jo no havia vist mai, com estic veient. És espectacular l'ambient, és espectacular el run-run, les ganes de Poblense que té la gent, perquè això són ganes de Poblense, ganes de guanyar, de pujar de categoria i firmar, signar una temporada espectacular, perquè hem de recordar que el Poblense ve de la tercera. Va pujar a segona federació i està a punt de pujar a primera. Està mirant la graderia Òscar Troya. No sé si s'ho creu, però és un moment espectacular de tensió i d'emocions abans de començar el partit. Han arribat un centenar d'aficionats també de l'Àguiles, que ja són a la graderia d'enfront de la graderia principal d'aquest municipal de Sa Pobla, i tot està preparat i tot a punt perquè l'equip blaugrana aconsegueixi avui una fita absolutament històrica. I amb aquest 11 titular, Vicenç Sabater a la porteria, línia defensiva, Marc García, Martí Palleres i Pep Palleres, mig camp per Jacinto, Fullana i Soler. Quin mig camp! Per un costat Nofre, per l'altre Penyafort, enganxa Mario Alarcón i en punta d'atac Joan Proens, els jugadors que avui Òscar Troya posa a l'11 inicial. Dirigeix l'àrbitre Manuel Ramírez, per part de l'Àguiles Salcedo, Terranova, Bolero, Antonio Sánchez, José Mas i Héctor, Kevin, Yasset i Adrián Pérez, Castedo i Cristian Martínez a la punta de l'atac. I en atac, a IB3 Ràdio, al costat meu, un home, un futbolista, una estrella, un home que avui pujarà també amb el Poblense. Pau Sandrós, bon dia.
4: Una estrella, bon dia. Bon dia, com
3: estàs? Escolta, morirem nosaltres abans o els jugadors? Avui fa aquí aproximadament 250 graus de temperatura.
4: T'anava a dir jugador perquè estan correguent, però nosaltres estirem a prop. Estirem a prop.
3: Estirem a prop. Mare de Déu, Juanga, quina temperatura que hi ha avui aquí.
2: Molta calor.
3: Per jugar a les 12 del migdia.
2: Molta calor, temperatura alta.
3: Pau, comença el partit.
2: Comença el partit. Aquest partidàs, aquest partit de tornada d'aquesta eliminatòria final. Pau Sandrós, no. Què esperes?
3: No te sent, Juanga, digues.
2: No, que li
4: anava... Digue, Juanga.
2: Pau Sandrós, com estàs? Bon dia. Què esperes d'aquesta eliminatòria?
4: Pues que la festa sigui completa, no? Jo crec que el Poblense és un equip que està molt fet. Està en la dinàmica que ja va assolir la temporada passada, de pujar, segueix pujant. L'equip està fet. No sé, m'agrada molt. Jo crec que avui és un dia per la festa a Sa Pobla i és un dia gran aquí.
3: Ara intentava la jugada Marco Alarcón per banda dreta, ha rebutjat la defensa del conjunt de Murcià, ha tocat un jugador del Poblense, serà treta de banda pels homes del Àguiles. Pilota que jugaran des de la banda esquerra. De moment l'ambient està expectant.
4: Sí, en el principi
3: no hi ha massa renou.
4: Sí.
3: Espera que va Fullana. Francesc Fullana, entre dos contraris, ha acabat perdent la pilota. La gent ara està esperant menys que passa, no?
4: No, i que són dos equips que esperaran, no? És un partit on se juguen molt els dos equips i han de passar coses al principi perquè tot s'estiri un poc més.
3: Pau, és d'aquests partits que hi ha més por a que passi qualque cosa que ganes de fer cosa?
4: Totalment.
3: Sí,
4: Totalment. I sobretot al principi, no? Jo crec que és un partit on tots se tenen molt de respecte, tots dos són equips molt similars.

0: des de ja fa molt de temps, molt bona feina. En el final és un club que ha elegit el mateix entrenador moltes temporades, que ja se coneixen molt bé, el president sap el que vol l'entrenador, l'entrenador sap el que vol el president, coneix els jugadors, coneix la gent, i sempre, sempre no es cal mostrar acostumats a fer equips que guanyen, no? I mos té mal acostumats a fer aquí que guanyen.
1: I el, perdona, i el 80% de la plantilla varen pujar de tercera, són els mateixos, eh?
0: Sí, no? I canviant un poc l'estil, és vera que a tercera jugàvem un poc més a l'atac, l'equip era més protagonista, però s'ha sabut adaptar a la categoria i molt bé, no?
1: Tota la primera volta, líders.
0: Això mateix.
1: Increïble.
0: I amb un camp tan gran, que jo pensava que en el principi ho passaríem pitjor aquí, s'ha fet un fortín de sa poble, i avui és una de les coses que potser li pot donar sa victòria, no? L'Àguila s'està acostumat a un camp un poc més petit, i jo crec que aquí a sa poble, amb aquest camp tan gran, i sort que ha pogut sa federació, que és la veritat.
1: Sí, no, és inexplicable.
0: D'això també n'hem de xerrar després, perquè és inexplicable que a les 12 se jugui aquest partit. Hauran de fer 3 o 4 cooling breaks, perquè si no, no podran aguantar.
2: No només inexplicable, sinó que també afegiria jo inhumà, sincerament.
0: No, és que...
2: Perquè el dia que passi un de nou, després tots seran lamentacions i de més, però... futbolistes, professionals, no poden jugar a aquesta hora amb aquesta temperatura.
0: I ells no poden jugar, però és que la gent tampoc pot disfrutar bé del futbol. Clar. Aquí hi ha nins, hi ha famílies, hi ha gent major que estan passant un fum perquè fa una calorada. I ara ha pujat un poc el vent i se nota un poc el vent.
1: Sí,
0: però,
1: sí, sí.
0: Però és vera que això és inhumà, el que tu has dit.
2: Anem a posar Gavi Fortesa en context perquè la gent ho sàpiga. El partit d'anada va acabar 0-0. A partir d'aquí, en aquesta eliminatòria, que esperem que no sigui així, que no haguem d'arribar a la pròrroga, però hi hauria, en aquest cas, si acabat amb igualtat, hi hauria pròrroga i penals.
1: Exacte, com a la final de la Champions, David.
2: Exactament igual.
1: Tots dos equips varen acabar els seus grups com a tercers a la classificació, i això vol dir que no hi ha avantatge per cap dels dos. Hauran de jugar pròrroga i penals si fos necessari.
2: Per tant, els dos equips que estan obligats a marcar o posar-se per davant en el marcador en el cas de que vulguin ascendir.
1: Pilota aturada que llançarà Francesc Fullana, molt passada, passadíssima, cercant la banda esquerra de Miquel Soler, que la penja al front de la frontal de l'àrea, rebutja la defensa de l'Àguila, pilota dividida, catapum i a córrer. Sembla que de moment això és el que l'Àguila s'està portant, Pau.
0: Ells
1: potada tenen. Llarga i a córrer.
0: Sí, ells ho tenen clar, han posat un sistema, saben que es campa molt gran, han igualat el sistema del Poblense, estan jugant a 3 centrals i 2 carrilers, és vera que està jugant amb un pivot diferent, perquè està jugant amb un punta i amb dues mitges puntes. Ells voldran córrer, se jugaran, supos que balons llargs en el cantó, no voldran jugar-se cap balon a darrere, i aquí és on el Poblense, si li lleva la pilota amb molt de temps, és un equip que supos que l'Àguilas està clar que ha estat el tercer de la Lliga, i també és un equip que seria des que li agradaria tenir la pilota, no? I si li lleva li podrà fer mal.
1: Pilota al mig del camp, Miquel Soler que lluita per aquesta bolla, la recupera Fullana, se la queda Fullana, que obrirà cap a l'esquerra, de moment fa jugada individual, aguanta, ara sí, obri cap a en Nofre. Nofre controla aquesta pilota entre dos contraris, a l'interior de l'àrea no ha agafat altura la pilota i ha quedat molt baixa, rebutja la defensa i ara falta de Pep Peyeres al mig
0: però
1: del
0: molt
1: camp.
0: Bé. Bona falta, és una falta...
1: Que s'ha de fer.
0: Sí, que s'ha de fer, és una vigilància ben feta, aquí s'atura el joc i ja no hi ha possibilitat de contraatac.
1: Ara l'àrbitre li crida l'atenció en Martí Peyeres per un toc que ha donat el jugador de l'Àguiles quan ja estava en terra. Pilota a favor de l'equip murcià. Pilota per l'equip d'Adrián Hernández, el tècnic de l'Àguiles.
2: Com estàs veient, Pau Cendrós, en aquests primers 6 minuts al Poblense?
0: Bé, el Poblense bé, no li creiem a la pilota, està jugant un poc més a camp de l'Àguiles. És vera que és un partit del que han dit, no? Els primers 10 minuts seran de tantejament, els dos equips no voldran que li faci mal. Però el Poblense se li veu amb la seva personalitat, que això és el que veig sempre a vegada. Jo que veig el Poblense i saps que quan juga el Poblense, el que juga el Poblense, els jugadors ho saben.
1: Si els hi poses una altra camiseta, saps que és el Poblense.
0: Això mateix, i com m'ha dit en Gavi, que tots lluiten un per l'altre i això en el final se nota i surt a relluir.
1: Juga l'Àguiles per banda dreta, pilota penjada al punt.

0: Penal, rebutjarà la defensa de l'equip d'Òscar Troya, pilotada llarga i hi havia fora de joc de l'Àguiles amb atac fora de joc del dorsal número 9, Cristian Martínez, que en el partit d'anada va sortir a la segona part.
1: I per les imatges que va indivetre a la televisió, la gespa que segons quines zones s'aixeca un poquet, no?
0: Sí. Ha estat així tota la temporada del municipal de Sa Pobla.
2: Sí, i però ho he de dir perquè el president li té un carinyo especial en el césped, que jo crec que no hi té ningú més, eh?
0: Sí,
2: passeja sense sabates, cada dia, cada entrenament, és esquí Sa Pobla damunt. Jo he estat aquí i ho he vist, i he estat jugador del Poblense i ho he vist. I...
0: Ell és esquí i troba els forats?
2: No, i és que els atapa. Exacte. És que els atapa i és que els atapa. Sí, segur.
1: Això és important.
0: Vicent Sabater.
1: Te'n va forats.
2: Sempre.
0: Pilota en l'aire, que ha caigut fora de banda per banda esquerra. Hi ha una sèrie, Juanga, de paraigos verds, perquè sí. La gent s'ha de cobrir en paraigos, sí. I hi ha qualque moment que els paraigos mos deixen en fora de joc absolut.
1: Clar.
0: Saps el que te vull dir, no?
2: Sí.
0: Sí, m'atén d'aixecar i veuré que és en Pep Pelleres qui treu de banda.
2: Però bueno, també
0: m'ho veig, en Pau m'ho veig, perquè se queda segur.
2: També m'ho fan sombra, també m'ho fan sombra.
0: Això és vera. Ha anat en terra el jugador del Poblense, lluita Pelleres, banda a favor de l'equip blaugrana, banda a favor dels homes d'Òscar Troya, encara que ha quedat en terra, ara s'aixeca Marco Alarcón, l'home que va fer els dos gols de l'eliminatòria contra el Numancia de Sòria.
1: Partit que veiem amb moltes interrupcions, que no se deixa jugar gaire, faltes, pilota que se'n van per línia de banda, no? En aquests primers minuts és el que dius, Pau, no?
0: Sí.
1: Un poc els dos equips s'estan tantejant, no?
2: Sí, s'ha d'obrir un poc el partit, el que dèiem, no? Damunt també amb aquesta calor, no? Els dos equips saben que això serà llarg, que tots aquí són equips que reben poc gols i el que estan xerrant, que se pot fer llarg.
0: Però alerta la sessió de Marc García cap a Vicent Sabater, una mica compromesa,
2: sí.
0: Perquè podria arribar el jugador de l'Àguiles.
2: Hi ha una cosa que sí m'agrada, que és que ells han canviat de sistema, i això no és tan fàcil jugar com el Poblense juga amb aquesta facilitat d'aquest sistema, i ells ho han hagut de fer amb un temps rècord, no? per igualar el sistema. I aquí li pot trobar el Poblense, que està molt acostumat a jugar així, la feblesa del sistema, no? Que són els cantons darrere.
0: Saps, Pau, que això és un partit familiar.
2: Total.
0: Un partit familiar.
2: Hombre, totalment.
0: En Chichi Soler, que jo l'he vist arribar, té enmig del camp el seu nebot i sí. El seu genre. Un a cada equip.
2: A veure.
0: Alerta amb aquesta història, alerta, mira que en va Provenç intentava jugar individual, ha recuperat la pilota, inicialment l'havia perduda, l'aguanta i força una treta de banda.
2: Molt bé, tot davanters. Hem d'aprofitar tot davanters. Són davanters molt forts, que lluiten la darrera pilota, fan jugant el Poblense molt a camp contrari i hem d'aprofitar aquestes pilotes.
0: Marco Alarcón, que traurà de banda pràcticament a 10 metres de el corna. Pilota a l'interior de l'àrea, rebutja la defensa, però cap endins. No hi ha manera d'aprofitar-ho. Rebutgen amb una pilotada llarga. Marc García toca de cap, regala la pilota al contrari. Alerta al contracop per aquella banda dreta. Arriba per tancar la defensa. Alerta que se'n va. Pilota controlada. Molt bé, Fullana. En tasques defensives. Li ha llevat la pilota en Cristian Martínez.
2: Molt bé.
0: Fins i tot Fullana fa feina en defensa.
2: Quin replegament d'un equip que estaven a l'àrea contrària amb un tret de banda, perquè que no m'està contundent a la primera pilota, però després com replega aquest equip, com aquesta feina que fa tot junts i arribar fins a l'altra àrea, i el que tu dius, en Fullana, que estiguem acostumats a que és un altre caire de jugador, pues, aquí en el Poblense també fa això.
0: Banda a favor de l'Àguiles, banda que traurà des del costat dret Terranova. Jugador molt actiu per aquella banda dreta, ja ho va demostrar en el partit d'anada fa una setmana. Ha sortit Fullana una altra vegada a tancar l'arribada per banda del jugador de l'Àguiles. L'ha obligat a fer una centrada defectuosa, però alerta amb aquesta lluita dintre de l'àrea entre el dorsal 22, Kevin, i el defensa Martí Pallera. Finalment, crec que ha donat línia de fons, però sí. Havia arribat en perill aquesta pilota cercant el primer pal.
2: S'ha anat allò en mans, ha pitat falta i el més fàcil
0: sí.
2: De tots.
0: Eh? Sí, és vera. No s'ha volgut complicar la vida. Traurà Vicent Sabater, que va fer una aturada espectacular a la penúltima jugada a Àguiles,
1: sí.
0: Que va salvar el resultat.
1: Sí, sí.
2: en Vicenç és un porter que te dona una seguretat per a dalt, per a de baixa porteria, a veure que és un, molt fet, l'envergadura que té, la personalitat que té. És un porter que li ha donat molta en aquest Poblense.
0: Juga Pep Alleres, tot això en camp propi encara, en horitzontal, cap a Martí. Martí puja la pilota fins al cercle central, obri cap a l'esquerra. Marc García, més a l'esquerra per Nofre. Nofre controla la pilota a la línia divisòria, torna a jugar cap endarrere per Marc. Marc en horitzontal, toca i aguanta la pilota, possessió llarga del Poblense. Ara ja en camp contrari, Martí fa la passada llarga. Havien agafat en un Peñarroya, però ell també havia agafat el defensor Bolero, i entre tots dos han fet un ball.
2: Ja han vist el Poblense, que té la pilota, no li crema, arriba fins a mig camp amb la pilota controlada, i sobretot dues bandes molt obertes, dos laterals.
0: Era Fullana, ara... Fullana ho intentava, no ha trobat el forat, pilota penjada, directament fora. Treta de porteria.
2: Hem d'aprofitar en Nofre. Nofre està fent una temporada espectacular.
0: Espectacular.
2: I el que tu dius, és un bon duel aquell, Terranova-Nofre, sí. És un duel on disfrutarem, perquè tots ataquen, tots defensen i...
0: Efectivament. Són dos jugadors de llarga durada.
2: Sí, sí, de llarg recorregut.
1: Vam ara en Vimat i en Tomàs Gider. Jo no sé...
0: Tomàs està de delegat avui, no?
1: Està de delegat, allà no està cobert.
0: Avui és bidelegat, perquè després al vespre ha d'anar al Balears.
1: Efectivament, i a la seva edat, que li pegui tant de sol, s'ha d'anar alerta, eh? Mister, li enviaré un missatge, que se posi una gorreta.
0: Escolta, jo duc la gorra posada, eh?
1: Ah, home,
0: si de cas estaves pensant també en jo.
1: No esperava manco.
0: Que sé que sí.
1: Sí, jo sempre. Pau Sandrón no li fa falta.
0: No, saps què passa, Pau? Que sempre que parlem de DNI, sempre se'n recorda de jo.
2: Sí, sempre el treu,
0: Sempre...
1: Alerta!
0: Ai, que han estat a punt de trobar en Castedo dintre de l'àrea, la rebutjada final se'n va a corna, i mentre parlaven de beneitures, l'Àguiles, que s'ha apropat i està a punt de marcar.
2: Ens han trobat on ja he dit que li poden fer alt, no? Havien d'anar un poc de fora de la seva posició, han trobat el punt que hi hagués banda en el central de més a l'esquerra, una centrada, i en Castedo, com tu has dit antes, no? Sempre està de vora l'àrea, sempre és el típic jugador que li cau la pilota...
0: Que replega.
2: Això mateix, i estava per rematar, bé, amb Pep Palleres que l'ha pogut treure.
0: Corna que traurà Jacet, un jugador de molta qualitat tècnica. És l'home pel qui passa tot el joc de l'Àguiles. Jacet juga cap endarrere, cap a Castedo. Castedo fa la penjada, la rematada, cap endarrere, atura Vicenç Sabater. Atura Vicenç Sabater la rematada. Cristian Martínez, la primera oportunitat clara de gol l'ha tingut de l'Àguiles.
1: Comença a despertar l'Àguiles i quina aturada del porter del Poblense, no?
2: Sí, perquè no... A veure, que no... Ells han entrat en curt, només hi havia un jugador, no ha sortit l'altre, i pues ha creat una situació on un jugador com en Castedo, que han xerrat antes d'ell, amb aquesta qualitat no pot centrar amb aquesta facilitat, ha centrat, i la típica pilota que va cap endetit, li toca qualcú i se fica, però a veure que en Vicenç ha fet una bona aturada.
1: I ara és el moment en què es trenca el partit, Gavi, jo crec.
0: Sí, anem a veure si això serveix perquè s'obri un poc el joc... De moment sembla que ha donat una passada al front al conjunt murcià. Pilotada del seu porter. Al mig del camp, Castedo de cap amb en Miquel Soler. Ha rebutjat finalment Jacuinto.
1: I ha vengut un nodrit grup d'aficionats de l'Àguiles. Els
2: avui
1: allà els han posat en el sol.
2: Els
1: han posat en el sol, com ha de ser.
2: No, com no pot ser d'una altra manera.
1: Com no pot ser d'una altra manera, efectivament.
0: Fa una estona xerrava jo amb el company d'Onda Regional de Múrcia, que està al nostre costat, i diu que ja estan exactament igual, que ja s'estan ofegant tots.
1: De Múrcia calor. També...
0: també...
1: És un lloc d'altes temperatures.
0: Alerta a la topada que s'han enduit Marco Alarcón del Poblense i el dorsal de nou Adrián Pérez del conjunt murcià, que és el que més està cridant ajuda des del terra.
2: Sí, ha arribat un portat a Marcos... Lo que és vera que... Se'n donarà una targeta, jo crec que treu una targeta... Ara mateix no ha passat res. No ha passat res de res.
1: Qualcú se'n donarà una targeta, sí.
2: Sí, no, se la durà en Marcos, segur. I...
0: Està esperant l'àrbitre que s'aixequi.
2: Sí, està bé que s'aixequi.
0: Té la targeta a la mà.
2: Sí. Però és vera que és un partit... Ha de saber també el partit que juga l'àrbitre i és una targeta que ha estat un enfrontament casual. Tampoc ha estat un... Ha anat a tirar la pelota, l'altre l'ha tocat antes i...
0: Sí. És una topada.
2: Sí, sí, i se pot estalviar aquesta croca, però bueno.
0: La treta, minut de 7, primera amonestació del partit per un jugador del Poblense.
1: Ara veuràs la repetició.
0: Encara està en terra el jugador de l'Àguila.
1: Sí, sí, aixeca. El que passa que li fareix el pit.
2: Li pega un espit.
1: Un espit. Sí, home, és vera que aixeca.
2: No té res.
1: No, ja. Però sí que la targeta...
0: Han pausat d'aquestes coses.
2: Sigan.
1: Jueguen.
2: Balón.
1: Balón.
0: Encara t'encalça en Cristiano Ronaldo.
2: Sí, sempre. Jo sempre li dic, balón, el meu fill li dic, tu aixeca't i balón, fes així la pilota, balón.
0: Traurà el conjunt de l'Àguiles. Pilota aturada des del seu camp. José Mas, un dels trets centrals, el del costat esquerre. Penja la pilota, no, l'obri cap a l'esquerra per Héctor. Héctor juga amb Castedo entre dos contraris, connecta amb Héctor, entre un i l'altre han evitat que la pilota surti de fons. Ara finalment li han regalat a Miquel Soler que lluita.
2: Aquesta
0: pilota dividida al mig del camp, Castedo que la recupera. Jacet que se'n va, pilota controlada, molt bé Jacuinto, i targeta groga pel dorsal número 3 per aquesta entrada damunt Tomàs Jacuinto. Amonestat José Mas. Ja tenim el repartiment de targetes.
2: Ja està, ja la tornada, però sí, bueno, al final, si treus aquella, ara ja...
0: Sí.
2: Que aquesta, jo, pues, ja ho era un poc més, però al veure que l'has de treure.
0: Has obert la via de les targetes.
2: Això mateix.
0: La protesta des de la bancada, Òscar Troia, que xerra amb l'àrbitre. L'àrbitre que li diu que s'ho prengui en calma. La xerrada demana calma, Òscar Troia, a tothom.
1: Sí, perquè tota la banqueta ha sortit a demanar la targeta.
0: Sí.
1: Però és normal. Pues... Evidentment, allà baix les revolucions van...
0: A mil.
1: A mil.
2: I que l'àrbit ha de saber el que se juguen a aquest equip. En el final és normal. També l'àrbit ha de ser conscient de quin partit està pitant.
0: Falleres, pilota de llarga de Pep, cercant l'interior de l'àrea, rebutja la defensa, línia de rebuig, no hi havia ningú. Ha tret aquesta pilota, ja set. Arriba a peus de Vicent Sabater. Martí Palleres. Pep. El capità que obri cap a la dreta. Marco Alarcón amb Jacuinto. Jacuinto ha perdut el control d'aquesta pilota. Se l'endú al conjunt de l'Àguiles. Ha obert aquesta pilota boníssima. Alerta que el rebuig no està massa clar. La treu Martí.
2: És mig de camp de s'està fent amb mig de camp l'Àguiles, sí. I després és vera que tenim en Castedo, que avui està hipermotivat, se li veu, està anant de totes les pilotes, un jugador que ja sabent de la seva qualitat, però si de damunt té aquest puntet de motivació, està a totes.
0: Pilota ara rebutjada per Fullana. Mare de Déu, quina topada. Alerta la targeta, alerta Vermella. Expulsió del dorsal número 4, Antonio Sánchez. L'entrada ha estat una mica criminal. El jugador del Poblense que ha caigut com un sac.
1: Era
0: no sé si li ha donat amb els genolls,
1: amb els tacs, directament a... No sé si... Crec que la cara.
0: Expulsat, minut 21, el central Antonio Sánchez.
1: Targeta totalment merescuda.
2: Sí.
0: Duríssima
1: l'entrada. La cara. El tac de la cara.
0: No té ni cap ni peus.
1: És una barbaritat aquesta entrada.
0: No té ni cap ni peus el que ha fet Antonio Sánchez damunt el jugador del Poblense, que no m'ha donat temps ni de veure qui era.
1: No, alerta perquè... Uf, quines imatges,
0: Ha quedat tombat en terra.
2: Però ara aquesta situació...
0: Ha sortit l'ambulància, les assistències mèdiques.
2: Però ara aquesta situació, tots s'han de sortir d'allà. En el final, els que han d'estar són els que saben. No, jo
1: que,
2: sempre ho he dit.
1: El que passa és que el futbolista del Valencia, i perdoneu-me, ha quedat commocionat i,
2: sí.
1: I les imatges són... escarrufen, Quina barbaritat.
0: Quin cop, quin desastre, qualcú s'endú les mans al cap. Martí Pallera és un d'ells.
2: Esperem que no sigui res.
0: Hi ha un home de la banqueta també que s'endú les mans al cap.
2: Demanen el canvi.
0: Alberto Fernández,
2: directament.
0: Evidentment. No, des d'aquí no podem sabrà res.
1: Sí, ara veig...
0: Estan Castedo i el propi expulsat Antonio Sánchez al revolt del jugador que està en terra.
2: Sí, però el que estic xerrant, en el final...
0: tot això s'ha d'apartar.
2: Els jugadors, jo sempre ho dic, jo, bueno, estic a la mateixa situació, aquí els que han d'estar són els que saben que són els metges. Aquí no hi ha ningú que de jota
1: sí,
2: que sigui metge.
1: Estic,
0: I crear tensió
1: jo,
0: allà.
1: El que jo entenc també és que estan en revoltant perquè no s'ho puguin captar les imatges de vora en el futbolista en l'estat en què està ara mateix damunt la gespa, perquè sí que han vist un pla curt i de televisió.
2: Ara a veure que se movia.
0: Ara corre un jugador del Poblense perquè la camilla arribi abans, perquè l'enfermera no podria córrer més. Un jugador de la bancada del Poblense que ha corregut amb aquesta camilla per emportar-se el seu company. Quina situació tensa, hi ha un silenci sí. A la graderia. Tant de bo que no sigui res important.
1: És que l'entrada és de jutjat de guàrdia.
0: És criminal, sí.
1: Hem de dir que ara hem vist la imatge del futbolista de l'Àguila que ha demanat disculpes pel que ha passat i pel que ha fet.
2: Sí, està clar que no és una jugada que vagi amb aquesta intenció. Ha estat perquè ell ha anat en sa cama molt a dalt, amb el genoll molt a dalt, i ha pegat en sa cara, i sa situació no sé que segur que vol dir el jugador, però bueno, s'ha vist l'ha expulsat i ja està. Esperem que el que xerram, no? Que no sigui res, que se recuperi el jugador del Poblense.
0: Que no sigui res...
1: Anem a veure si podem identificar
0: qui és.
1: Ara
0: mateix, l'únic important.
1: Perquè és complicat, perquè no ho veiem tampoc des d'aquí.
0: Jo encara no sé qui és,
2: Sí, el 22.
0: No, del Poblense no pot ser el 22.
1: Ara ho aclinam. De tot una.
0: La caiguda ha estat tan espectacular que no he dit qui era.
1: No, i tampoc han mostrat la repetició i vetres. Veiem ara com Òscar Troya està parlant amb els seus futbolistes. Aprofita en aquell moment de joc aturat. I ara...
0: Per eliminació, estic cercant jugadors.
2: En Penyafort, crec que és.
0: Penyafort, dorsal 23.
2: Sí, això 23.
1: Sí, en Penyafort. Buf! Ara sí que veig la jugada repetida.
0: Penyafort és el de set.
1: Impacta el genoll del futbolista de l'Àguila a la cara de Penyafort. I el deixa absolutament commocionat.
0: Ara surt una ambulància fins al mig del camp.
1: Puf! Ara veiem aquí el pla curt. I el genoll del futbolista de l'Àguila que impacta de pla la cara de Penyafort i cau en terra a plom el futbolista del Poblense. Quina llast.
0: Això ha succeït en el minut 21. La lesió de Penyafort.
2: Però mou el braç, està conscient.
0: Bueno. Quina por que fan aquestes coses, Foca.
1: Sí. Ara veiem com
0: quina
1: familiars...
0: Jo vaig viure in situ, a Somos, aquella jugada entre Javi Navarro i Juan Arango.
1: I
0: no l'oblidaré mai, l'oblidaré mai.
2: Està conscient, s'està moguent, està en ganes d'aixecar-se, la gent no li deixa normal, no li deixen pescar que ha tingut, però està conscient i en ganes d'aixecar-se.
1: Això és l'important, i que quedi tot en un ensurt.
0: La graderia se n'ha donat i estan aplaudint tots.
1: Crit de penya, de Penyafort.
2: Però és una pena perquè és un jugador que la temporada està molt, sí. Molt important. És un jugador que li fa molt de mal en el contrari, per el que han xerrat antes, que va a la darrera pilota.
0: El camp de l'Àguila no va ser titular, va sortir Aitor Pons i avui han intercanviat la seva posició.
2: I és el jugador que sempre te fa anar en el límit i pot fallar i també vas en el límit i te passen aquestes coses.
0: Una parella molt bona, però ens Penyafort.
2: Sí.
1: Ara veig com els futbolistes, els seus companys li donen ànims, a Penyafort que ja és damunt la llitera, a punt d'endur-se l'ambulància. Veiem un dels familiars de Penyafort a la seva samarreta esperant la sortida de l'ambulància.
0: I ara com tornes a jugar, Pau? Perquè està tothom amb l'ensurt en el cor.
2: Està clar. Lo bo d'aquesta situació que ha passat ara mateix, que és vera que l'amic que se te volia aixecar, que estava conscient, que ha estat un cop molt fort, és vera que m'ho hem assustat, però però el ben conscient, veure aquesta situació ara per reposar-se d'això, mos ha de fer més forts.
0: Sí.
2: Això és el que ha de fer, que és una situació que ha de fer més fort l'equip i no pensar en això, veure que el que xerram és una situació complicada que no hauria de passar, però futbol,
0: accidents del futbol,
2: i el futbol és un joc de contacte i pot passar,
1: i sobretot que quan acabi tot poder anar, perquè evidentment imagino que quedarà com a mínim un vespre hospitalitzat el futbolista per observació, sí, i poder dedicar-li l'ascens en aquest futbolista Penyafort, que com deies ha fet una grandíssima temporada i és un dels futbolistes, un gran actiu del Poblense, i li desitjam lo millor. I per altra banda, en lo estrictament esportiu, ara el Poblense, per culpa d'aquest succeït que no hauria d'haver passat però que ha passat, i del Poblense afrontarà aquesta eliminatòria en superioritat numèrica.
0: Entrarà Aitor Pons, substituint Peñarroja, està ja preparat per sortir al camp, i, evidentment, l'Àguiles, que jugarà amb un home o menys.
2: Se li pot fer llarg, eh? Se li pot fer molt llarg, sí, el partit a l'Àguiles, amb un jugador menys, un camp tan gran, amb aquesta calor, se li ha apurat...
0: I amb aquesta mica, Pau, deixa'm que te digui, de... no sé, si dir responsabilitat de que has lesionat un contrari, això te deixa mal cos...
2: Sí.
0: S'ha enfonsat l'Àguiles ara mateix, eh?
2: Totalment. I damunt era un moment on ells se trobaven bé, sí, estaven dominant el joc, i esperem...
1: Mira, veiem ara quan li posen un collerí.
2: Sí.
1: A Peñafort.
0: Sí, tal vegada un esquins cervical.
1: Sí, ara evidentment...
2: Sí, bueno, més que res per la commoció, no?
1: Per la commoció...
2: Sí,
1: sí. Sobretot per prevenir i...
0: Aplaudeixen els seguidors de l'Àguiles.
1: Que arribi a l'hospital i li facin totes les proves pertinents i que tot quedi en un ensurt, és el que vol a mi desitjar.
0: Companys, aixequen aquesta camilla els seus companys Marco Alarcón, Tomàs Jacuinto, han ajudat Miquel Soler a aixecar el futbolista, que ara ja partirà amb aquesta ambulància. I molt pendent, segurament, del que facin els seus companys.
1: Veiem com familiars i amics de Peñafort estan esperant a una banda del corna per on sortirà l'ambulància, preocupats, evidentment.
0: Sí. Sí, sí. Bueno, tant de bo que no sigui res important i pugui celebrar amb els seus companys.
1: Veiem el futbolista que està xerrant amb el metge, que està conscient. Això és important també.
0: Importantíssim.
2: I el que dèiem, que esperen que acabi amb una festa i sí, ho pugui celebrar des de l'hospital o des de on estigui, que si està pot venir o si li deixen sortir, se pugui apropar.
1: És el que dèiem, si a nosaltres ens deixa això amb el cos, imagina't allà baix, no?
2: Està clar, tant un
1: aquí com l'altre.
0: Està xerrant l'àrbitre amb els capitans. Està xerrant l'àrbitre amb els capitans.
1: Sí, com la pròpia
0: també,
1: Cristian.
0: També està Òscar Troia, no?
2: Sí, perquè sí, jo crec que el millor, hi hauria cooling break, sí, i han hagut, i farà com si fos ara saturada de...
1: Sí, i continuarà.
0: Això està aturat des del minut 21 i el marcador reflexa el minut 30 ara mateix.
1: Sí,
0: són pràcticament 10 minuts de joc aturat per aquesta circumstància. L'àrbitre que ha xerrat amb els capitans i els entrenadors... Sembla que també sí, també està Tomàs Gibert, no sé si com a delegat informador de camp.
2: Ha hagut de sortir, tu que estaves preocupat per ell.
0: Sí, sí. Ha hagut de sortir en Tomàs, que ara xerra amb Òscar Troia.
1: Sí, estan parlant d'això, de l'aturada del cooling break, de com ho faran, de si continuen... I...
0: Volíeu acabar prest el partit, eh?
1: Que tornem a veure la repetició d'aquesta jugada, d'aquesta entrada, mare de Déu.
0: És terrorífic.
1: És una barbaritat.
0: Ai, Déu meu.
2: És que l'altura de Jonoi ha estat a sa cara, ja està com un cau,
0: Ha caigut com un sac.
2: Sí. Com un cau de boxa.
1: Sí, sí. Encara no entra, Peñaforta li estan...
0: No, encara està l'ambulància al mig del camp.
1: Li segueixen fent proves... el seguiment, amb el dit de la mirada.
0: Ara Troia xerra amb els seus homes. També ho fa Hernández amb els seus.
1: I evidentment tothom aprofita per hidratar-se en aquests moments, que s'ha aturat el partit des de fa ja més de 10 minuts.
0: Està per allà baix el nostre company Raúl Lebrón i Vetres Televisió també, que jo me sembla que ho ha vist de molt a prop, perquè l'acció de la jugada estava sí. més a prop de la línia de banda que del cercle central.
1: Sí. Vorem... Fora moment quan reprenem aquest partit. Recordem, 0-0 en el marcador entre Poblense i l'Àguiles. L'Àguiles que jugarà amb un home manco per l'expulsió del seu futbolista per aquesta entrada al futbolista del Poblense, Penyafort, que d'aquí res abandonarà el camp en ambulància. Ja entra Penyafort dins l'ambulància i serà conduït a l'hospital.
2: Té feina ara. Té feina ara l'entrenador de l'Àguiles, per el que hem xerrat antes. És un camp molt gran, amb un home menys, la calor que fa...
0: Tocats anímicament.
2: Tocats,
0: això
2: sí, a mi com reacciona, i a mi com reacciona el Poblense, no?
0: Que també.
2: Si en aquest moment li dona un plus i va ser cap partit, aquests primers minuts que després d'aquesta aturada seran molt importants.
1: I ara veiem com a una banda de la graderia hi ha una persona major que està en problemes per això.
0: Hi ha qualque càntic dels aficionats de l'Àguiles que estan sent represos per l'afició del Poblense també. Clar, jo des d'aquí no sent què diuen.
1: Sí, veig la Guàrdia Civil que s'ha apropat allà a la zona, i veig també com una persona major està sent atesa a la graderia, a la part coberta.
0: Que nosaltres
1: tot
0: estem una mica
1: per un...
0: a un costat.
1: Sí, per un cop de calor.
0: Pues ja pot ser.
2: No m'estranya que...
1: Crec que és dins la llotja.
0: Sí?
1: Crec que sí. He vist així una imatge...
0: Un representant dels clubs o de la federació?
1: No és una senyora major, sí. L'han hagut de tombar.
0: Vaja, home.
1: L'estan ventant, ara. I això és dins la llotja, perquè veiem el president Miquel Molondro. És que, no sé,
0: si és una persona major, tal vegada l'ensurt del que ha passat en el camp li ha afectat,
2: això és el que anava a dir jo ara.
0: La calor i,
2: això mateix.
0: I ha trabucat.
2: Per això el que xerram ara de partit en aquesta hora.
1: És inhumà.
2: Això mateix. Si vas partit normal, encara si passes calor i te pot passar un cop de calor. Per damunt, si hi ha un susto o si hi ha una cosa així...
1: Sí, ara veiem
2: el
1: president Miquel Molondro amb una cara de circumstàncies també. Veiem, crec, sí, la presidenta Marga Proens, també, de vora d'aquesta persona, que l'han hagut de tombar i l'estan ventant. Mare meva. És increïble. És que no és ni mig normal.
0: No sé si m'ho juntarem amb el partit de Balears.
1: És que no pot ser. I a més, és que és un estadi, un camp de primera divisió, on tot està cobert, però saps perfectament que el camp del Poblense no està cobert,
0: i la
1: part coberta tampoc cobreix massa. O sigui,
2: I que estem xerrant de que això no s'ha posat, no és un que diguin, no, és que posen els horaris fa 5 mesos.
0: No,
2: els horaris estan posats fa res.
1: Sí,
2: els horaris, tu saps, la calor que faran dues setmanes
1: aquesta setmana,
2: si hi ha una emergència de tema de calor, que tu ja saps com ha de venir, se canvia el partit i se canvien els vols. Això és una competició nacional, no és una competició de futbol gran.
1: És que per damunt de tot o per davant de tot ha d'estar la seguretat de les persones i dels professionals que fan aquest esport. Ja està.
2: Totalment.
0: Ai, Déu meu, quin desgavell. Mira, el marcador mot serveix per sabre quin temps ha estat tot això aturat. S'ha aturat en el minut 21 i marca 36. Ara mateix ja duim 15 minuts, un quart d'hora.
1: A punt d'arribar al 37.
0: Sí.
1: I clar.
0: I de moment continua l'ambulància al mig del camp, eh?
1: Sí, sí.
0: No, encara no s'ha retirat.
2: Jo crec que estan esperant un tema, millor, de
1: protocol.
2: Sí, de protocol, de bon entrenar, de... Sí, sí, sí, sí, sí. De bon entrenar, la federació, són mútues i tot això.
0: Sí, clar. La gent que coneix el poblense i sa pobla, ara surt Napolita al mig del camp.
2: Saps que...
0: Que se'n va a veure, no sé si familiars d'en Penyarroja, que són
2: a sí, són familiars d'en Penyafort.
1: Sí, que estan a davant el corno on ha de sortir l'ambulància, supos que per sí. informar-los, si a quin hospital va, no m'imagino que, bueno, no sé, a l'hospital d'Inca, si van a un hospital privat o on.
2: No sé quin és el de que toca Sant Muto, però en principi jo crec que el que estan esperant ara és un tema, perquè hi ha la infermera que està xerrant per telèfon.
0: Serà l'hospital d'Inca, no, m'imagino? Per proximitat, dic.
1: Sí, en principi hauria de ser.
0: No sé si però està més a prop Inca o Manacó, ara mateix, no sé què dir-te.
1: Volem. Per això, jo suposo que estan, idò, això, anem on hi van, i ara ven que se tanca...
2: Ara que
1: sí, se tanca la porta del conductor de l'ambulància, i a tot això la llotja també continua... La persona estesa que pareix que ha patit un cop de calor. I veurem com acaba tot això. Però és increïble.
0: Els àrbitres també xerren entre ells.
1: De tot això veiem a Protecció Civil.
0: En la federació i els delegats.
1: Parlant amb aficionats, amb nins. I també ara la imatge de la presidenta del govern, Marga Proens, en aquesta llotja, sent informada de tot el que està passant.
0: Sembla mentida que tothom hagi de passar ara, però en tenim nosaltres el xiringuito muntat. No hi ha altra banda per on passar. No?
2: En Gavi té...
1: Pareix també que des de la llotja presidencial ja ha entrat en aquesta persona que es trobava amb aquesta indisposició. I anem a veure quan es reprèn el partit. Amb aquest empat a 0 en el marcador.
0: A veure si poden reprendre. Continua l'ambulància al mig del camp, continuen els àrbitres amb els delegats, els equips estan aferrats a la banda, no sé si qualcú inclús s'han anat cap al vestidor, no ho sé. Ara se tanca definitivament l'ambulància, que partirà cap l'hospital amb el futbolista del poblense Penyafort.
1: I tornem a insistir, tornem a enviar-li tota la força del món a Penyafort, que no sigui res, que sigui un ensurt. Estarem molt pendents del seu estat de salut i esperem que finalment aquest ensurt el pugui celebrar amb un ascens del seu equip, del poblense. Empat a 0 en el marcador.
0: I si no, que juguin en l'ambulància aquí enmig, no?
2: Sí, no, ara se'n va, ara ja.
0: Ara parteix amb els aplaudiments.
1: I recordem que l'Àguiles afrontarà aquesta eliminatòria amb un futbolista a manco. I esperen que no passi res més amb el que queda del partit.
2: Això mateix. I l'importància que és un partit final d'un ascens a primera federació, que hi havia una ambulància preparada, sí, també, sí. Perquè hi ha moltes situacions que passen a camps que no està tan preparat com ara avui el partit aquest. I
0: això és un exemple, també.
2: Això mateix.
1: Sí, el protocol ha funcionat molt, però que molt bé, la veritat. Sí. I això també s'ha de dir, clar.
0: Bueno, sembla que... Allà, els jugadors del poblense estan entre la bancata i la banda i qualcú pilotejant, com per exemple Aitor Pons, substitut de Penyafort, però el jugador de l'Àguiles no els veig, eh?
2: Pot ser s'ha ficat a de dins per tema de calor i...
0: Sí. La majoria del poblense també, eh? Només veig en Marco,
2: en Tomàs, en Nofre.
0: Tomàs, Nofre, sí. I
2: en Miquel Soler,
1: és clar,
2: també.
1: És que amb aquesta aturada tan llarga és com si el partit tornés a començar. Perquè sí. El futbolista, vulguis o no, te refredes des del punt de vista competitiu, no?
0: Juanga, és que només han jugat 20 minuts.
1: Sí, sí.
0: És que han jugat 21 minuts.
1: Estat...
2: Sí, però és el que xerràvem abans. Segurament estava preparat per fer-se estent de...
0: En els 25.
2: Això mateix.
0: Probablement, sí.
2: Millor... El que hauran fet
0: ahir,
2: això.
0: Mira, ahir, a la final de la Champions, me va cridar l'atenció que es va fer en el 22.
2: I se va fer...
0: En els 22 minuts.
2: I la situació no era com aquesta.
0: Sí, no, clar.
2: Era aquesta molt més extrema que la que hi havia...
0: Ahir eren les 6 i 20.
2: Això mateix. Hongria, sí.
0: De baixa. Aquí estic parlant del pla de Sa Pobla a les 12 del migdia.
1: Hem ara mateix aquesta cimera de tot l'equip arbitral amb diferents membres delegats sí, i de més.
0: Mira, perquè vos faceu una idea, el meu telèfon diu que estem a 30 graus amb una sensació tèrmica de 32. Ara imagina't això damunt la gespa amb el vapor que puja de la gespa.
1: Sí. És una... És una barbaritat. Sí, és una barbaritat haver jugat aquesta eliminatòria a aquesta hora. I és el que tenim. Esperem que no hi hagi més ensurts en el que duim de matí. I ara veurem, en teoria, la pilota serà pel Poblense. S'haurà de reprendre el joc.
2: Falta pel Poblense.
1: Aquesta sí. Falta, favorable al Poblense. Línia de tres quarts de camp, més o manco. Part dreta. I el que tenim, el Poblense que jugarà amb un home més després de l'expulsió del futbolista de l'Àguiles. I ara veurem si ja surten els protagonistes, si no, si es reprèn tot.
0: De moment, no veig cap jugador de l'Àguiles. I els dels Poblense...
2: No, n'hi ha a la banqueta, el que estan ficats a dins de la banqueta sí que n'hi ha qualcun.
0: Val.
1: No sé, ara la triplata arbitral... no sé exactament en què s'espera.
0: Sí, no sé ara quin és el...
2: Ses passes a seguir, no?
0: Sí, ses passes a seguir, perquè no sé si els futbolistes han de sortir i jugar, fer un escalfament de 5 minutets després
1: perquè
0: de l'aturada.
1: Perquè, òbviament, ja l'ambulància ha abandonat el terreny de joc.
2: Sí.
1: Ja se podria reprendre el partit. Però no sé si hi ha algun protocol que digui, veiem com han obert els dispersors, no, Gavi?
2: Sí,
1: però...
2: estan regant. Estan regant. Ara, veure que veiem els delegats, hi ha el delegat de la Federació Balear, delegat, supos, de qualcun delegat també de la Federació Espanyola de Bot, el representant dels àrbits a Balears també està, i el delegat de Jaquits, xerrant, a menys si mos donen la informació de lo que està passant.
1: Perquè no sé si esperen una hora concreta per tornar a jugar.
0: Això tampoc no ho sé. Si fos així, me faria l'efecte que seria la una.
1: Sí, és el que jo entenc.
0: Sí.
1: Però no crec que estiguin fins la una damunt la gespa aquí esperant.
0: Tampoc me quadra.
1: Tampoc me quadra que no tornin a... O no sé si han d'esperar que torni l'ambulància.
0: Ah, això és una altra.
2: Podria ser.
0: Això és una altra. Mira, no havia caigut.
2: O que vengui una altra ambulància.
1: O que vengui una altra ambulància, clar.
0: Perquè si passés qualsevol cosa, clar, ara mateix no hi ha ambulància.
1: No hi ha ambulància. Per tant, el millor protocol dictamina que han d'esperar que hi hagi una...
0: No sé si la mateixa o una altra, però sí, efectivament...
1: Que hi hagi una ambulància en el recinte.
0: Clar.
1: Jo crec que deu venir per aquí, el tema.
0: Has donat en el clau, eh? Deu ser això.
1: Per tant, no, a veure quan de temps s'allargarà això. 12 del migdia, 49 minuts, i ve de ràdio en directe.
0: Teníeu qualque cosa a fer? No, idò, aquí som.
1: Mentre tot acabi bé...
0: Sí, sí.
1: Valdrà la pena aquesta espera. I aquí continuarem, vivint aquesta... darrera eliminatòria entre el Poblense i l'Àguiles, empat a 0 en el marcador. Recordem, per si hi ha alguna persona que s'hagi incorporat ara mateix a la sintonia d'IV3 Ràdio, el partit s'ha hagut d'aturar en el minut 21 perquè un futbolista de l'Àguiles ha fet una entrada molt contundent en el futbolista del Poblense, Penyafort, que l'ha deixat commocionat damunt del terreny de joc. S'han hagut d'anar amb ambulància el futbolista del Poblense. El futbolista de l'Àguiles ha vist la targeta vermella directa i ara el partit està aturat des del minut 21 i veurem quan es reprèn, i el Poblense que jugarà amb un futbolista més, i veurem què passa en aquesta eliminatòria, que està ara mateix igualada amb aquest empat a 0. Recordem el partit d'anada també empat a 0 en el marcador. Per tant, el Poblense que està obligat a marcar si vol aconseguir l'ascens. veient com continuen els àrbitres parlant, també el delegat de la federació, el nostre míster, en Tomàs Llibert, l'afició que també aprofita per hidratar-se, per parlar de tot el que ha passat, que no és poc. I la veritat és que no ens esperàvem tot això.
0: No, la veritat és que tota la il·lusió que veníem ha trabucat per tot.
1: I ara creiem que està tot aturat perquè hi ha d'haver una ambulància en el recinte de la Pobla.
0: Estic cercant aquesta informació, sí, però de moment no m'arriba resposta.
1: I perquè es pugui reprendre el partit. Els futbolistes, que alguns han quedat damunt del terreny de joc, d'altres que s'han retirat en el vestidor. Veiem els futbolistes del Poblense com parlen entre ells, alguns. I els de l'Àguiles, alguns que s'han retirat en el vestidor per no patir tanta calor.
0: A veure, que han donat una instrucció. Tomàs Llibert ha donat una instrucció a un component d'auxiliar tècnic del Poblense, que ara li diu, trasllada aquest missatge a Òscar Troya.
1: Sí.
0: I Òscar Troya, que se'n va cap a la banqueta. Els jugadors es mantenen damunt la gespa.
1: Si vols, per això aprofitam que ens trobem en aquest moment d'incertesa per fer una aturada per la publicitat i continuem aquí, Esports 3 en joc, a IB3 Ràdio.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3 en joc. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí, podríem dir.
3: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
9: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
1: Aquí continuem amb Esports 3 en joc, a la sintonia d'IB3 Ràdio, en aquest partit accidentat. Sí, Gavi Fortesa.
0: Estan els dos equips fent exercicis d'escalfament damunt la gespa. Sembla que se'ls reprendrà d'aquí uns minuts. Encara crec que ha de ballar Jordi Rac, el president de la Federació Balear, que està xerrant amb Tomàs Llibert, el delegat avui federatiu.
1: I, sí,
0: i els àrbitres, que també se'n van cap a l'interior del camp. Això sembla que se reprendrà.
1: I sí que, podem confirmar que era perquè, sí, no? perquè havia d'haver una ambulància present al camp i per això, fins que no ha arribat una nova ambulància, no es podia reprendre el joc.
0: Perfecte, has donat en el clau. Juanca, aquesta és teva.
1: Estava inspirat, m'he inspirat.
0: Aquesta és teva.
1: I
0: sembla que tot començarà de nou. Tot es començarà. S'ha confirmat l'assumpte de l'ambulància, que fins que no arribés una altra no es podria reprendre el partit. I com dèiem, els dos equips, Pau, fent escalfament per reprendre el partit.
2: Sí, han estat molt de temps aturats amb una situació que en principi no és normal, no és una aturada de la mitja part o una aturada de cooling break, una aturada per una tapada d'un company que ha hagut de sortir amb assistència mèdica I sí, encalentiment. Esperem que aquesta situació no afecti en els jugadors, en els jugadors del Poblense de forma negativa, que els afecti de forma positiva, no? Que també tinguin aquesta motivació per donar-li en el seu company una victòria i un ascens, i també la situació de que ells jugaran ara a partir d'ara amb un jugador menys i el que han xerrat fins ara, no? Sí. És un camp que no estaran acostumats ells, i és un camp amb unes dimensions més grans que estan acostumats, i que en la calor i les parts de minuts segurament la força els costarà més a ell que no en el Poblense.
0: Sí, ara fa més de 35 minuts que està aturat el partit i el marcador s'ha establert en el minut 20 ara mateix.
1: Clar, és com tornar a començar.
0: Començant des del
1: ara,
0: minut 20.
1: Ara l'important és el que diu en Pau Sandrós, no? Centrar-se en l'esportiu, centrar-se amb el futbol i aprofitar aquest avantatge que té el Poblense, ja que l'Àguiles jugarà tot el que resta d'eliminatòria amb un home menys per l'expulsió d'Antonio Sánchez per aquesta entrada contundent, inapropiada, sobre Penyafort, que l'ha duit directament a l'hospital. Ara ja s'ha d'oblidar aquest malson, aquesta circumstància, i el Poblense s'ha de tornar a ficar en el partit, s'ha de tornar a ficar a l'eliminatòria i aprofitar aquest avantatge numèric.
2: Sí, i m'ha sorprès que estiguis d'acord amb jo. Deu ser de les primeres vegades... de les primeres o de les segones vegades que has dit que estàs d'acord amb jo.
1: No t'acostumis,
2: bueno,
1: eh?
2: Això deu ser la calor, també. A dins l'estudi també te deu afectar la calor.
1: M'està afectant molt.
0: No, havíeu d'acabar així. Sí,
1: ja a final de temporada, Pau. A veure, el partit important el tenim aquest dissabte, nosaltres.
2: Aquest dissabte, sí. Sí, és un bon partit, aquest dissabte.
1: És un bon partit.
0: Aquest acord jo li contaré a Antoni Penya Fort.
2: Sí. Haurà de venir també sopa.
1: I doncs ja Òscar Troia, que també agafa posicions a la banqueta, i per tant imaginant que d'aquí uns minuts es reprendrà el partit, a punt d'arribar a la una del migdia, dos minuts per arribar a la una. Esports en Joc i Betel Ràdio en directe, vivint aquesta eliminatòria entre el Poblense i l'Àguiles. Veiem ara
0: com fui accidentada.
1: Sí, ara com a Francesc Fullana, el veterà, l'especialista del Poblense, està donant ànims en els seus futbolistes, en els seus companys. I veurem què passa en aquesta eliminatòria. 0-0 en el marcador. Recordem que si tot acaba amb igualtat, que esperem que no, ens aniríem a la pròrroga i als penals.
0: Sí, sí.
1: Aquí, com que no hi ha un equip que hagi...
0: Tots van ser tercers.
1: Sí, tots van ser tercers. No hi ha un equip que hagi tingut una millor posició a la classificació, a diferència del que passarà avui a la baixa amb l'Atlètic Balears, que primer ha d'aconseguir capgirar l'eliminatòria i, en tot cas, si acabes amb empat, passaria l'Atlètic Balears per una millor posició a la classificació. Però això ja serà avui a la baixa. No va acabar amb el que passi avui migdia, que esperem que acabi tot amb una victòria del Poblense i amb un ascens històric a la Primera Federació.
0: Com s'ha fixat, Juanga, el que és el futbol, no? Tan passional per un costat, i des que ha passat lo de Penyafort ha quedat en silenci, sobretot mentre estava...
1: Sí.
0: Sobretot mentre estava... És que m'estan xerrant per un altre costat.
1: Sí, sí.
0: Mentre estava Penyafort encara al terreny de joc, estàs, i després amb l'ambulància, hi ha un silenci sepulcral, no?
1: Sí.
0: Ara la megafonia intenta animar una mica la gent, que ha quedat encara estorada. Eh? La gent no s'ha reposat del que ha succeït i necessita que comenci el futbol per tornar a començar. Eh? Mm. La gent ha quedat trabucada.
1: I no només això, sinó que també hem vist que una persona, una senyora major, ha tingut una indisposició a la llotja, ha hagut de ser també retirada, i I clar, s'ha sumat a tot el que estava passant, i això vulguis o no, te deixa mal cos i preocupat, i però de ben segur que quan comenci a rodar la pilota aquesta circumstància s'oblidarà parcialment i la gent es tornarà a ficar i evidentment els aficionats del Poblense es peronaran en el seu equip.
0: Ara sí. La primera acció que es durà a terme és la substitució de Penyafort per Aitor Pons, que ja mostra les seves botes a l'assistent, al quart àrbitre. Entra Aitor Pons al terreny de joc. Més que no hi ha ni cap aplaudiment per ell. Que de sortir, que la gent ha quedat freda. Estorada. Bueno, Tomàs Ibert està xerrant amb l'àrbitre.
1: És que quan dèiem, és com que torni a començar el partit. O sigui, és com que torni a començar de vell nou, no? Perquè tot s'ha refredat.
2: Per una part, la situació, o sigui, xerrant només del tema de futbol,
1: sí.
2: A veure que l'Àguila s'estava ficant molt dins el partit.
0: El seu millor moment.
2: Un bon moment. Estava, sobretot, dominant a mig camp. Estava trobant el que xerraven dels cantons o de vores els centrals pues,
0: les més accions d'en Castedo.
2: Això mateix, en Castedo. A veure que estem en seu millor moment i el millor amb això i un jugador menys. Sí, mos ha com un bé.
0: A punt de tornar al futbol. La pilota a peus de Francesc Fullana, allà on se va produir la falta. L'àrbitre que donarà el sus i tot tornarà a començar a la 1:02 del migdia. Fa 40 minuts de l'accident que ha patit Penyafort amb el central Antonio Sánchez, que va ser expulsat. Està a punt de començar, de reprendre el partit, i ho farà Francesc Fullana. Ara no sé què estan esperant. Està l'àrbitre xerrant amb en Pep Pelleres, amb el capità. No sé si queda qualque cosa encara per resoldre. Anem a veure, jo estic mirant per tot i no veig cap cosa estranya.
1: Sí, m'imagino que està esperant l'àrbitre que...
0: Està, delegat federatiu, Tomàs.
1: Que tot
0: l'assistent, el quart àrbitre.
1: Al seu lloc.
0: I el delegat de camp.
2: Ah, quan la veig, estan dient, jo crec que està xerrant de quan la veig... Quan veig el morro de la fogoneta o el cul de la...
1: Sí, perquè s'ha de posar... Sí, s'ha de posar a la boca de la sortida en aquell corna.
0: El delegat federatiu que xarra per telèfon, el nostre estimat Tomàs. Quin partit l'estan donant a en Tomàs, no?
1: Sí.
0: Se'n recordarà d'aquest partit.
2: Li han fet feina.
1: Sí, no està acostumat.
2: Li contaré tot
1: el
2: això.
1: Míster és un crac. El míster és un crac, en Tomàs. És un crac. I la veritat és que tot s'ha de dir que el protocol i com ho ha duit
0: perfecte
1: el Poblense, tot això, que és un autèntic malson i que no ens agrada viure, el protocol i tot ho han duit de manera perfecta, i se li ha de donar la enhorabona al Poblense per l'organització.
0: Ostres, els jugadors han fet un escalfament que ja ha fuit. Mira Marc García Concord per allà, per la banda esquerra, i pensarà que ha començat el partit.
2: Deuen estar fent maniobres.
0: Sí.
2: Per entrar.
0: Segurament.
1: Sí, perquè veiem... Han vist la repetició de la jugada, com l'ambulància, la part de darrere de l'ambulància ha de pegar a la bocana del corna i s'ha de quedar allà. El manco és com estava situada en el moment abans de que passava circumstància amb Penyafort.
2: Sí, hi va l'àrbitre. Està pendent de...
1: De memones.
2: No?
1: Si és així que ha arribat a... als voltants de l'estadi o per on és?
0: Anava a fer humor negre, però millor que... Més si l'ambulància ha topat amb qualcú.
1: No, espero que no. Veiem el míster, veiem el Tomàs Ibert, el delegat de la federació, com està parlant pel mòbil. Que també... vull dir, es veu que això, aquesta circumstància, no, gràcies a Déu, no sempre s'adona en el món del futbol, però crec que s'hauria de tenir previst i, de, sí. i que tot fos més àgil.
0: Més ràpid, sí.
1: També és vera que, evidentment, els efectius són els que són i va de mobilitzar una ambulància o...

0: Bueno, tothom pendent d'aquesta ambulància que ha d'arribar, establir-se i començar de nou.
1: Una del migdia...
0: Ja ha deixat la pilota per abandonada.
1: Sí, una del migdia, 6 minuts, pareixia que tot s'anava a reprendre de manera ràpida, però encara no pot ser. I esperen que no tardi gaire. 0-0 en el marcador. Se començarà o se continuarà el partit en el minut 21, que és quan s'ha aturat per aquesta greu circumstància de la lesió i la commoció de Penyafort, futbolista del Poblense, després d'una entrada massa contundent d'Antonio Sánchez, futbolista del conjunt Múrcia.
0: Sonen els tambors, sonen les botzines.
1: Clar, el públic el que intenta és...
0: animar-se a si mateix.
1: Animar-se a ells, animar l'equip, sí, que es torni a ficar en el partit.
0: Sí, sí. Estan els dos equips pilotejant damunt la gespa. Ara, no sé, si sembla que han sortit massa presta, fins i tot.
1: Veiem també ara l'imatge de la llotja amb el president de la Federació Balear de Futbol parlant amb el president del Poblense, Miquel Molondro, la presidenta del govern, Marga Proens, bevent aigua, hidratant-se. I, evidentment, ningú esperava que passés això, el que ha passat aquesta circumstància en aquesta eliminatòria, en el dia d'avui.
0: Tomàs Gibert, com a delegat federatiu, ara ha sortit per aquella... per l'accés de l'ambulància. I és el delegat de camp ara el que està en contacte amb el quart àrbitre.
1: I de veurem si fa... si es situa ja l'ambulància on ha d'estar i se pot reprendre el partit.
0: Si qualcú havia fet una reserva d'una paella avui...
2: No, jo no he fet una reserva de paella, però les banderilles d'aquí de la Pobla de Fetge en Bolívar m'estaven esperant i...
1: I ara no, i parlant seriosament, ara que veiem un plànol dels aficionats de l'Àguiles i aficionats també del Poblense, no és el mateix aguantar dues hores no. I mitja de partit que ara, que això, m'ho anirem a la mínima a les 3 hores
0: sí,
1: de ball sol.
2: Això mateix, de ball sol, tu ho has dit.
1: És que... tot és un despropòsit, sincerament.
0: Ai, Dios meu.
1: Tot s'ha de dir. Sí que és vera que preveure una circumstància d'aquesta no la pot preveure, però...
2: Però se caló a les 12...
0: Això és el
1: preferit. Això que estava clar.
2: Si no, que xerrin amb els serveis meteorològics de IB3 Ràdio, que segur que ho sabíem.
1: No sabem quin equip pujarà o no. Espero que sigui el Poblense. No sabíem tampoc que se podia produir aquesta circumstància. Però que avui... faria una calorada de por i que això seria un forn, això se sabia com a mínim des de principi de setmana.
2: Sí, això mateix. Sí, sí, sí. I si no, ho haguessin demanat.
1: No, és que ni ho has de demanar. Mira't el mòbil avui en dia i te surt tota la previsió i tot el que passarà en una setmana o 15 dies vista. I a més, amb una bona precisió. Em diu, no, és que no teníem la tecnologia i no ho pots saber, però és que avui en dia...
0: Sí, això no té massa dubte. Anem a veure l'àrbitre que...
2: ara per dir que sí.
0: Ara sembla que sí, eh? Ara sembla que sí. 1:10. Falten 10 minuts per l'hora...
2: ja tens ok.
0: Que se va aturar.
2: Vinga.
0: Ara sembla que sí. Francesc Fullana rep l'ordre de l'àrbitre que xiula. Recomença el partit. Juga Fullana per Jacuinto. Fullana,
1: han vist també
0: 50 minuts després.
1: L'entrada de l'ambulància, l'han vista també.
0: Sí, ara la veig jo també des d'aquí. La trasera de l'ambulància. Recupera Jacuinto per al Poblense, pilota penjada. Rebutja la defensa. El rebuig pel propi Jacuinto, que torna a controlar. Obri cap a l'esquerra, cor per obrir camp. Nofre, que ja rep la pilota de Marc García. Nofre, que s'atura. Nofre, que juga a la frontal, pilota penjada, el segon pal, Marco, que no pot arribar, rebutja la defensa, pilotada llarga de la defensa del conjunt de l'Àguiles. Martí, que intenta recuperar, toc de cap, d'Esperó, Marco d'Esperó, Proens, que no pot arribar, rebutja finalment

0: El central, alerta, pilota llarguíssima, el control, alerta, la teva esquena, molt bé, ho ha fet Marc García. Soler Pantarra, falta contra l'Àguiles.
1: Ells jugaven en 5 centrals, han deixat 4 i la forma d'atac en principi és la mateixa, i tenen 2 pivots i 3 de davant, en Castedo de jugar més en mig, ara caurà un poc més de lo que sa banda dreta, i en principi el que veiem és que ja les dues primeres pilotes que han caigut a mig d'escala les ha agafat de ser Poblense,
2: sí.
1: I que seria el que hauria de passar normalment. Ja el que ha de tenir Poblense també és un pot de tranquil·litat, perquè arribarà el moment en què trobis espai per el que seran de les dimensions del camp. Jo he jugat en aquest camp,
0: sí.
1: I se nota quan ve qualcun aquí que no està acostumant un cap així, se nota, perquè al final trobes espai.
0: Ha perdut aquesta pilota Marco Alarcón, jugarà al conjunt de l'Àguiles, traurà de porteria Salcedo, l'home que la setmana passada dèiem que era un doble de Chesney, el porter del Barça. És que té la mateixa cara, és que és increïble.
1: Menys mal que no és pels seus hàbits.
0: No ho sabem. No sé si té puritos al vestidor. Alerta amb aquesta acció. Ha lluitat per aquesta bolla. Proens cau en terra, recupera ell mateix. L'àrbitre no ha xiulat res. Proens, que s'endú la pilota, cobri cap a l'esquerra. Es bonixa per Nofre. Nofre farà la centrada. Ha tocat un jugador de l'Àguiles. La centrada no duia massa altura. Fullan intenta recuperar aquesta pilota. Li han llevat amb molta categoria. Castedo. Pilota al contracop, alerta amb aquesta acció del dorsal 22. Si hagués fet la passada, estava sí. Fora de joc el seu davanter centre, Cristian Martínez, però recupera Héctor. Banda esquerra de l'atac del conjunt de l'Àguiles. Héctor juga cap endarrere per Adrián Pérez. Adrián Pérez per Cristian, que és el capità. Cristian aguanta d'esquenes. Davant ell, Pepa Heras. Pilota endarrerida, Yacer envia a l'espai. Fora de joc d'Héctor. Pilota per al Poblense.
1: És veure que ells els de davant i el mig són jugadors que no els creuen la pilota, que tenen facilitat per conduir, i aquestes conduccions és veure que quan nosaltres, que lo normal sigui que estiguem atacant, les transicions és el que hem de tallar. Hem xerrat antes d'una falta que ha fet crec que era Pep Palleres, que sí. Fent una vigilància antes, i és això el que ha de fer el Poblense. Tot el que sigui faltes a camp contrari té a joc de l'Àguiles.
2: Sí que ha entrat molt bé, sí que ha entrat molt bé el Poblense al partit, però l'Àguiles no renuncia a l'eliminatòria, tot i jugar amb un futbolista amb menys.
1: Sí, són jugadors que tenen experiència.
0: Targeta per l'entrenador de l'Àguiles. Targeta per l'entrenador de l'Àguiles, que ara qualsevol falta reclamarà el que no està escrit. Targeta per Adrián Hernández.
2: S'està escalfat del partit.
0: Sí. L'ambient, més que res, no?
2: Sí, l'entrenador.
1: Ara no li convé al Poblense això. Antes, el millor, pot ser, estàs dintre teva i tal. Ara no li convé al Poblense. Ells tenen un jugador menys. S'àrbit, sabem com és la vida.
0: Sí.
1: La necessitat de lo que has dit tu tantes, no? De compensar.
0: Compensar.
1: De compensar.
0: El pitjor que pot fer un àrbitre perquè és equivocar-se dues vegades.
1: Dues vegades, això mateix. Però... veure que el que ha fet Poblense és jugar, fica-li ritme, perquè així segur que arribarà a fer gol.
0: Banda a favor de l'Àguiles, posarà la pilota en joc Héctor, dorsal 23.
2: De tota manera, l'àrbitre per ara perfecte.
0: Sí. No s'ha de dir res de Manuel Ramírez. Pilota penjada a la banda esquerra, lluita per aquesta pilota, alerta que se'n va, ficarà dintre de l'àrea, fa la passada, molt innocent la passada de Kevin, directament a les mans de Vicenç Sabater.
2: Sí, massa tancada.
0: Tot un espai per davant, eh?
2: Però alerta en l'Àguiles, eh?
0: Sí, no se rendirà, no. Pilota penjada per Marco Alarcón, rebutja la defensa, torna Marco, amb ell Kevin, pilota que arriba fins a la banqueta d'Òscar Troia, jugarà Pep Pelleres des de la banda. Té per davant Miquel Soler, també en Fullana, però juga en llarg. Per Proens, rebutja el defensor i finalment serà tret de banda a favor del Poblense. L'havia tocat el primer José Mas, jugador que està amonestat, i també Héctor. Rebutja la defensa de l'Àguiles. Totes les trompetes estan al voltant nostre. Totes. No, no hi ha cap a cap banda ni a cap corna. No, no, estan aquí. Marc García, que puja la pilota pel Poblense. Això dona ambient, sí que sí. Martí, bufa.
1: Li demana a Òscar que juguin més davant, que siguin valents, que juguin cap endavant, que...
3: Marco Alarcón falta. Intenta ara, falta d'Héctor.
1: No, la pitada.
3: Torna a penjar la pilota Héctor a l'espai on no n'hi ha ningú. Ara, acció de Kevin amb Pep Palleres, l'àrbitre que atura i amonesta verbalment en Pep Palleres, no veurà la targeta, l'àrbitre demana calma.
2: Ha mullat la mà, no m'agrada. Sí.
3: Ha mullat la mà i això en el meu poble és targeta.
1: Sí, a damunt sí. Té una situació que tenia guanyada en Martí. No importava fer que fos davant ni dalt.
3: Bufa, bufa.
1: Però no mos convé avui això.
3: No hem de caure en aquest joc. El Poblense no ha de caure en aquest joc, perquè això li pot fer tremolar el partit. Aquesta acció de Pep Palleres, per jo era mereixedora de targeta.
2: Ara va dir la repetició.
3: Molla
2: el colze sense sentit i com a mínim era targeta groga. A més, és que si xiula la falta...
3: Exacte.
2: És que targeta.
3: Idò, mira, estàvem parlant de lo bé que estava l'àrbitre. Sí. Aquest ja és el primer error, sí, per jo greu.
2: Que ja molt va bé.
1: Que
2: sí, que ja, pues és que anava a dir. Vamos, que ja va bé.
3: Traurà Jacer, perdó. Aquesta pilota. Banda esquerra de l'atac de l'Àguiles. La línia defensiva molt avançada. Ara recula, alerta la pilota a l'interior de l'àrea, directament a les mans de Vicenç Sabater, que juga cap a l'esquerra. Intenta sortir el Poblense per aquella banda, ho intentava Nofre. Banda a favor dels locals. Surt a donar instruccions a Òscar Troia. Sembla que qualque cosa no li ha agradat.
1: Sí, no, perquè l'equip no ha de tenir pressa. No que estic internat. Ara mateix...
3: Precipitacions, no.
1: Això mateix. Les ha de tenir
2: la pilota.
1: Això mateix. Tenir la pilota, te vaig a espai, estàs acostumant en el camp, a les dimensions, estàs a casa teva.
3: Alerta aquesta pilota, juga l'Àguiles, acció defensiva molt bona de Miquel Soler. Miquel Soler li donen Jacuinto. Mira com cor Marco Alarcón per banda dreta. A Jacuinto, pilota a l'interior de l'àrea. Falta!
1: No pita res.
3: No pita res l'àrbitre i amonestació per Jacuinto, que ha donat un toc a l'àrbitre. Li ha donat una petita empanta a l'àrbitre. S'està embrutant això massa.
1: Sí.
3: Per jo que era falta, el jugador del Poblense a la frontal de l'àrea, l'àrbitre ha decidit no xiular res, Jacuinto se n'ha anat per ell i en la protesta ha tocat l'àrbitre que li ha amonestat.
1: Però ha fet una passada, molt bona passada d'en Jacuinto, a veure que per jo era falta, perquè l'ha topat fent-se desmarcada, no ha pitat i després s'equivoca en Tomàs anant a protestar d'aquesta manera.
3: Sí, i doncs ja du dues faltes claríssimes, una que era amonestació, no amonestat, i una altra que era claríssima, no ha xiulat, dues errades greus de l'àrbitre.
2: Era falta claríssima.
1: Claríssima.
2: El
1: que se quedava tot sol davant del porter.
2: El trava per baix.
3: Jo no ho entenc, com no veuen aquestes coses. Nosaltres ho hem vist a 100 metres. I ell no ho veu, que està davant.
2: I era una falta boníssima per un collar.
3: Sí. Ha tret el porter de l'Àguiles, toca de cap Adrián, a la frontal, rebutja la defensa, la pilota cau a l'espatlla de Jacuinto, se la queda un jugador de l'Àguiles, ja cerca, l'envia directament fora de banda. Traurà de banda el Poblense, que no s'ha de posar nerviós. Minut 29. Sembla que fa un mes que som aquí i només duim 29 minuts. Gràcies, moltes gràcies. Mira, m'ha duit una botella d'aigua que li podrien haver duit una altra en Pau.
1: No, jo li he dit que no.
3: Val. No dic res. Pilota que ha jugat, pilota dividida al mig del camp. Ara sí, xiula, falta a favor del Poblense. S'ha de posar més tranquil el Poblense, Pau.
1: Sí, ha de tenir, és el que xerrem, tenir més tranquil·litat. Això no li convé al Poblense. Això és un equip, l'Àguiles, que està més experimentat en totes aquestes situacions. Està, se nota, no? Se posa de molts jugadors, que ja veus, amb més veterania. El Poblense no entra amb això, ha de jugar. El Poblense li interessa jugar i que passin coses quan rodi la pilota.
3: I d'on menys hi passa ara, que m'agrada, vinga. Fullana, molt perpendicular a la porteria, molt lluny, anem on farà la passada. Francesc Fullana, cama dreta, pilota que cerca el pal de l'esquerra de la porteria, rebutja la defensa, li cau en Fullana una altra vegada, pilota a l'interior de l'àrea, alerta que lluita per ella Martí Palleres i dona treta de porteria. No veu res, ho ha intentat Martí i en aquesta segona acció i ha anat fora.
1: I en el que perill que li ha afectat més l'aturada de, almenys malament, l'aturada de partit, ha estat a l'àrbitre.
3: A l'àrbitre, sí, sí.
1: Ha estat a l'àrbitre.
3: Sí. Quines coses, no?
2: Sí, per ara, fins al minut 20, ho duia bé, i ho han dit, ahir ve de la ràdio, i ara que s'ha reprès el partit, està prenent decisions, no m'ha de dir-ho, controvertides.
3: Pilota en l'aire, pilota dividida al mig del camp, cau a peus de Jacuinto, assenyalar falta l'àrbitre damunt un jugador del Poblense, del Munt Fullana. És Fullana l'home que està en terra. Ara comença una ventada. Aquí a Sa Pobla mai pots saber per on tiraràs temps.
2: Té un microclima propi.
3: Sí, sí, és increïble. Mira, de fet, la darrera vegada que vaig aquí va ser aquell dia d'aquell vendaval que les cadires volaven per la tribuna, que no hi havia ningú. Sí, sempre... I avui sembla un forn.
2: Sí, sempre que van gaire fortesa, climatològicament... tot es complica.
3: Jacuinto, pilota a l'espai, no arribarà ningú. I serà, sí, corna. Finalment havia tocat José Mas i s'anirà a corna la pilota. Una altra oportunitat a pilota aturada pels homes d'Òscar Troya. I quan deim pilota aturada, cap allà que va Francesc Fullana.
2: Clar que sí, l'especialista.
3: Ara des de la cantonada. Anem a veure on posa la pilota l'arquitecte d'aquest equip al mig del camp. Fullana, cama dreta, el segon pal, la topada de cap de Martí Palleres a les mans del porter. Vull recordar, per si qualcú no ho sap, dut que no ho sàpi ningú, que Fullana va fer un hat-trick en dues faltes i un penal a les darreres jornades de la Lliga regular. Sí. No me'n record qui va ser la víctima, però va fer un hat-trick de dos tirs lliures directes i un penal. Només li va faltar un corner olímpic.
1: Sí, és un jugador que té una qualitat excelsa i en el Poblense li ha donat molt de criteri.
3: Alerta que està arrencada del Poblense per banda esquerra. La centrada frontal de l'àrea. Pilota que no ha pogut controlar. Finalment li ha fuit. En Aitor Pons recupera ara l'atac per banda esquerra. El conjunt de l'Àguila s'arriba fins a la lateral. Li han deixat arribar i centrar. Sí. Tant de bo que ha centrat malament. I... Castedo, alerta el xut, rebutja amb el cos Jacuinto, no ha mort encara la jugada i serà corna per l'Àguiles.
1: Pues en aquesta jugada s'iguala tot, eh? Sí. Conec s'iguala tot. A veure que Castedo deixant córrer massa l'Àguiles. Són jugadors que correguent se troben bé. Han fet en Castedo, ha fet una passa banda, ara l'ha fet en Jàsser. Són jugadors que correguent se troben còmodos i no hauríem de deixar que correguessin tant durant el jugador.
2: Sí, sí, a mi m'ha sorprès la reacció de l'Àguila, jugant amb un futbolista menys i estan arribant a la porteria de Vicenç Sabater.
3: Surt un jugador del Poblense a fer escalfament. Pilota al corna, Marc García que la treu de cap. Ara la topada de Jacuinto al cap d'un jugador de l'Àguiles. Avui va de topades en el cap. Pilota, o sigui, falta perillosíssima dintre de la corona de l'àrea.
1: Molt perillosa, sí.
3: I no treu targeta, tampoc?
1: No.
3: Era joc perillós, no?
1: Ha tret la primera que em dic que tal i ara ja els ha amagades totes. Ara ja no em vol treure més.
3: La falta és perillosa. Home, frontal de l'àrea, i quan dic frontal dic a mig metre de la línia.
1: Just en el semicercle.
3: I la barrera al punt de penal.
2: I de jugada perillosíssima, jo crec que la falta era falta.
3: Sí, sí,
2: ara
3: sí,
2: canvia,
3: sí,
2: la repetició. I alerta.
3: I està escalfant salvar.
2: I l'àrbitre que li ha perdonat la targeta.
3: Jo crec que sí. Han tret la pilota una mica fora, perquè ha estat més a prop.
1: però en fi, en quant ha comptat les passes, han fet una passa enrere i...
3: Sí. Sembla que serà Cristian Martínez.
1: És una situació, és veritat que està un poc massa a prop, jo crec que perquè baixi la pilota és complicat, però és una situació del típic tirador de faltes que vol sempre.
3: Alerta, Cristian! Atura Vicenç! Atura Vicenç Sabater! Aturada espectacular, mà dreta, a baix, arran de terra, quina aturada de Vicenç Sabater a la falta de Cristian, que cercava porteria i que ha acabat en corna.
2: I no era gens fàcil aquesta aturada, perquè anava amb molta potència aquesta pilota, raça. I s'ha estirat Vicenç Sabater, de quina manera?
1: Sí, sí, amb potència i força.
3: Sí, sí, és molt difícil d'aturar amb una mà, això.
2: Sí, sí, amb la mà dreta.
1: I que anaven al seu costat, normalment són jugades que se tira a l'altre costat.
2: I han de dir que les dues oportunitats més clares en aquesta eliminatòria, en el camí d'eliminatòria, les ha tancat l'Àguilas.
3: Sí, sí, sí, sí, de moment sí. Alerta amb aquest corna. Yasser, tan molt tancada la pilota, a l'àrea petita, rebutja la defensa. Moment crític ara pel Poblense, eh? Moment crític del Poblense, perquè està passant tot dintre de la seva àrea. Ara surt Vicenç Sabater per banda dreta, jugant per Marco Alarcón. Marco Alarcón penterra, falta i targeta. Targeta per Castedo.
1: Pues, a lo millor...
3: I d'aquesta era targeta... menys targeta que els altres.
1: Se queda menys targeta de totes.
3: Sí.
1: Que era una falta normal per curar un contraatac i ha tret targeta.
3: Minut, ara ja 37 d'aquesta primera part, amb una estació per Castedo. Res a veure en les altres accions que no ha vist targeta. Com són? És que, són de la que no hi ha.
2: Aquesta era una empanta.
3: Normal,
2: sense
3: sí,
2: més.
1: No falta, l'únic que sí que és vera, que potser pues, ha pensat que això que se diu ara, això de ser promising attack, però que sí que era una falta d'aturar el joc i ja està.
2: L'entrada de l'Àguila, que se fa creus, en Adri Hernández. Sí.
3: Juga el Poblense, en zona defensiva. Martí Pelleres, per Pep. El capità, obri més el camp. Marco Alarcón. Intentava fer una parada amb en Proens, però Proens ha perdut la pilota. Intenta recuperar-la Soler. Finalment se la queda Proens, que juga cap a Martí. Martí obri a la posició de Marc García. Marc García té obert en banda. Nofre rep a l'espai. No rep a l'espai perquè la passada no ha estat bona. Massa tancada, recupera l'Àguiles, que surt com un llama. Castedo surt com un llama, obrint ara cap a la banda esquerra. Pilota que ja té Kevin. Kevin aguanta, Kevin posa la pilota al segon pal. No arriba ningú.
1: Saben lo que fan,
3: Sí, sí, sí.
1: Saben lo que fan, tenen qualitat, els agrada córrer...
3: Juga el Poblense, Miquel Soler. Fullana que se'n va a la carrera, pilota controlada, oberta cap a l'esquerra. Nofre fa la centrada a l'interior de l'àrea. Lo que ha intentat Aitor Pons... ho feia Zidane,
1: sí,
3: però ningú més.
1: Però és el típic jugador que dins àrea, quan la té, si l'enganxa de qualsevol, de qualsevol joc, l'enganxa i...
3: Aquesta temporada ha fet gols d'aquests que han resolt partits, no?
1: I jo li havia fet a tercera també i a segona B, a l'antiga segona B, li havia fet gols de qualsevol manera i qualsevol forma.
3: És un jugador molt de mèrit.
1: Sí.
3: Pilota per al porter... Chesney Salcedo.
2: Hem arribat a 1:30 en directe, Esports en Joc, IB3 Ràdio, vivint aquesta eliminatòria entre el Poblense i l'Àguiles. Empat a 0 en el marcador. Amb aquest resultat aniríem a la pròrroga i, si continues tot així, en el punt de penal.
3: I després en el tardeo, no?
2: Jo crec que podem allargar fins a les 7. Ja l'he proposat al nostre director, Dani Barjacoba, que allarguem fins a les 7, fins al partit de l'Atleti Balears.
3: Alerta que l'àrbitre ha xiulat que havia sortit per la línia de fons. Serà treta de porteria per Salcedo. Pilota per l'Àguiles. En aquesta hora estaríem parlant de que queda un quart d'hora per acabar el partit i estem a 5 minuts de la primera part.
2: Sí. Recordem per la gent que s'acabi d'incorporar a la sintonia de Vetra Ràdio, el partit s'ha aturat en el minut 21 per una entrada esgarrifosa sobre Penyafort,
3: criminal
2: sobre el futbolista del Poblense, que l'ha deixat commocionat damunt del terreny de joc. S'han hagut d'anar amb ambulància i el futbolista Antonio Sánchez de l'Àguila ha estat expulsat i per protocol s'ha aturat el partit fins que s'ha reprès quasi mitja hora després.
3: Juga al mig del camp l'Àguiles, Adrián per Kevin, i Kevin a l'espai, però Christian no ha seguit la jugada. Recupera la defensa del Poblense, que surt jugant per banda esquerra mitjançant Nofre. Nofre per Miquel Soler. Fullana. Fullana té obert Pep Palleres. Fullana tria el camí de mig. Anem a veure què fa. Ara sí, obri cap a la banda dreta. Pilota una altra vegada cap a la frontal. Fullana. Palleres. Palleres en horitzontal cap a l'altre costat per Marc García. Marc García. Martí. Martí per Soler. Soler per Jacinto. Jacinto acaricia la pilota, l'obri cap a la dreta. Marco Alarcón. Marco Alarcón fa la centrada, rebutja la defensa com pot. Pilota en l'aire. Martí amb en Christian. Martí li guanya l'alçada, però deixa botar la pilota. La controla Jacinto i senyala falta l'àrbitre.
1: Ha de jugar més ràpid el Poblense.
3: Sí.
1: Ho ha de fer tot més ràpid. Si no, si així arriben en el joc que volen arribar.
3: La clau per aprofitar els espais que no tanca el contrari amb un menys és la velocitat de pilota.
1: Això mateix, això mateix. Necessita moure més ràpid la pilota per arribar de costat a costat i trobar l'espai on no arribarà el jugador que falta, o estiria el jugador que falta de l'Àguila. Si juga així amb aquesta lentitud, serà molt difícil, perquè ells no tenen por a ficar-se davant l'àrea, ho fan bé, estan tranquils, i damunt, quan corren, corren bé.
3: Sí. Traurà Salcedo, línia de tres quarts de camp, el porter de l'Àguila, pilota penjada, orientada cap a l'esquerra, cor per aquesta pilota. Això és agressió! Això és agressió! Això és agressió! Li ha fotut un cot de puny en el jugador del Poblense, el número de 9, i això per jo, Adrián, és agressió.
2: I ensenya la targeta groga, però ha mollat el puny.
1: Ha mollat i la cama primera per davall. Sí, però sí. Això és una jugada que s'adona en el final. Si la pites, claro, perquè l'àrbitre és com tot, aquí la pites. Sí. Si la pites, és una agressió, com ha dit en Gavi, i ho ha de sancionar com una agressió, perquè no hi ha pilota per mig.
3: Clar.
1: Si no ho pites, te fas el xego, és una jugada de joc, que tu, cada vegada que faci això, te fas el xec, ja està.
3: Primer ha anat en la falta convencional. Com que no ha pogut, li ha arriat un cot de puny a l'estómac. És que ho he vist claríssim. Pilota dividida al mig del camp.
2: Partit d'alta tensió. Ara mateix.
3: Perdona?
2: Partit d'alta tensió al municipal de Sa Pobla.
3: Sí, sí, evidentment.
2: Sí, no sé com acabarà això.
3: Hi ha nervis.
1: Però en això...
2: No ha d'entrar Poblense.
1: No ha d'entrar Poblense en això, perquè...
3: Que tot l'has de perdre.
1: Això mateix. És un altre caire de jugadors, de l'Àguiles, que el nostre necessita jugar.
2: Estan intentant igualar les forces i estan cercant que s'expulsi a un futbolista de Poblense. Provocant.
1: I ho estem intentant, i aconseguint que el partit sigui bona i bona.
3: Tornarà a copejar el porter Salcedo. Cama dreta, Salcedo ficarà la pilota a la banda dreta. El vent ha returat una mica aquesta pilota. Cau al cap de Proens. Proens intentava enllaçar amb Aitor Pons, no ha pogut, se l'endú Torrenova, que finalment han parlat molt poc d'aquest bon jugador, que ara fa la seva jugada. Això és targeta, sí. Això és targeta per Marc García.
1: Nofre.
3: Ah, és Nofre?
1: Sí.
2: Sí, és Nofre.
3: Targeta per Nofre, sí.
2: Ha deixat la cama. I és falta esporada.
1: Cada vegada que en Gavi diu algo... En Gavi té mal de comentarista, però al 100% avui, eh?
3: Sí, 100%, sí, absolutament. Absolutament.
2: I atenció a aquesta falta, perquè som ja en el 45. No sé si...
1: Jo tenia tantes, que aquí s'iguala tot. Aquí no hi ha sí. ni un men.
3: No, pilota aturada, tot és el mateix.
2: I no sé si allargarà o no allargarà.
3: Ves encara.
1: No crec
2: que allargui. Per tant, podríem dir que aquesta podria ser la darrera jugada d'aquesta primera part.
3: Sí. La pilota que anirà penjada des de la banda dreta de l'atac de l'Àguiles. A l'interior de l'àrea només posen 4 jugadors a rematar, eh? La resta, els altres 4 estan fora de l'àrea.
1: Sí.
3: Estan al rebuig. Anem a veure aquesta pilota on anirà. L'àrbitre que xerra amb Adrián i qualque jugador també del Poblense. Si has pitjades, ho pites i s'ha acabat. Pilota penjada, bo, al primer pal, sense gaire incidència, i final. Final de la primera part. Sembla mentida, però és la primera part, lo que ha acabat en el municipal de Sa Pobla, sense gols, amb molts d'accidents. Poblense 0, Àguiles 0, Pau.
1: Sí, és un partit on el que xerràvem, els dos equips són que encaixen poc, és veritat que tot ha vengut condicionat per la topada que ha vengut a empenyar fort i tot el temps que ha durat el partit, però és veritat que després de la redenció hem aturat s'ha tornat a reprendre el joc i no hem pogut trobar la nostra fortalesa, que és el joc, no? Hem entrat en el seu i no hem pogut entrar que el balon rodi la pilota, d'anar d'un costat a l'altre amb velocitat i en que nosaltres estiguem còmodes en la pilota i sapiguem que estem a dintre nostra, en la nostra afició i amb un jugador més.
2: T'esperaves una millor reacció del poblense després de que s'hagi reprès el joc i tenint en compte que jugava amb superioritat numèrica?
1: M'esperava una reacció diferent, però sobretot jo esperava que a ells li els afectat més. Jo esperava que és vera que jo crec que el poblense ha de fer aquesta passada pendant que li està demanant l'entrenador, perquè no és que ara està, li està dient que jugui cap endavant. És veritat que el que m'ha sorprès, perquè després de lo que ha passat i com s'han donat les situacions, que l'Àguiles se trobi tan còmodo en la situació d'estar amb un home menys i tan ficat dins el partit i trobant la situació per fer mal en el poblense.
2: Idò, hem arribat a la fi en el temps de descans d'aquesta eliminatòria entre el Poblense i l'Àguiles. Empat a 0 en el marcador. Amb aquest resultat, l'eliminatòria es troba igualada. Si això continua així, ens aniríem a la pròrroga, i si continués així, ens aniríem en els penals. Però esperam i desitjam que el Poblense aconsegueixi el gol de la victòria i pugui ascendir a la primera federació, i avui sigui un dia absolutament històric. Vos deix descansar, companys, que vos ho heu guanyat, Gavi Fortesa i Pau Sandrós. A hidratar-vos i a cercar l'ombra. Una al migdia, 39 minuts, seguim en directe, els vostres en joc a la sintonia d'IB3 Ràdio, però fem un parèntesi a la informació esportiva. Saludem el nostre company dels serveis informatius. Com anem? Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Juanga.
2: Tot bé?
4: Va,
2: vos han fet esperar,
4: sí.
2: Però les circumstàncies eren les que eren, el partit del Poblense, i ara sí, volen conèixer les notícies que van més enllà de l'esport, actualització de notícies. Per on passa l'actualitat en aquesta hora?
4: Pues, l'actualitat ara mateix passa pel Consell de Mallorca, que presentarà en el proper ple la proposta de resolució anticipada de la concessió de la carretera de Manacor. Ho fan, diuen, perquè permetrà que la institució insular s'estalviï molt de dobbes, executant així una clàusula del contracte de concessió que els hi permet. D'aquesta forma, el Consell recuperarà el control en el manteniment de la via. Un estudi dels serveis tècnics i jurídics, el Consell recomana executar aquesta resolució anticipada, que implicarà una indemnització de 118 milions d'euros que rebrà la concessionària. Pa massa. Tot i així, a la llarga, esperen estalviar entre 141 milions i 260, en funció de com evoluciona l'IPC, que determinava la quantia a pagar anualment a la concessionària per aquest servei de manteniment de la carretera. O sigui, ho explica Fernando Rubio, que és el conseller de Mobilitat.
5: En tots casos estem xerrant d'una xifra, d'una quantia prou important que fa que el Consell de Mallorca dugui en el proper plenari un acord d'inici per començar la tramitació per tal de fer aquesta resolució anticipada.
4: I més coses. Ha localitzat un cadàver en el torrent dels Jueus, just a la frontera entre Serenal de Palma i el de Llucmajor. La troballa s'ha produït al voltant de les 8:30 del matí, quan un treballador de malla, que duia a terme tasques de neteja, ha donat l'avís en veure el cos. Fins allà s'han desplaçat investigadors del grup d'homicidis i les primeres comprovacions apunten al fet que es podria haver precipitat des d'un dels ponts que creuen el llit del torrent. Per la qual cosa, a l'espera del que determini finalment l'autòpsia, es descartaria la hipòtesi d'una mort violenta. I també una dona francesa de 30 anys ha mort aquesta matinada a una habitació de l'hotel JS Palm Estate de Calestància. Els serveis d'emergència han rebut la telefonada a les 5:20 del matí del marit de la jove, alertat de que la seva dona no respirava. A l'establiment hoteler s'han desplaçat efectius del SAMU 061, de la Policia Nacional i de la Policia Local, que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Malgrat tot, apunta que la mort s'ha produït per causes naturals, el grup d'homicidis de la Policia Nacional investigar els fets i l'home ja està rebent ajuda psicològica per part del SAMU. I en surt, també, aquesta matinada a Can Picafort, a un hotel, però sense conseqüències. Efectius dels bombers del parc d'Inca, Alcúdia, Sergent de Tramuntana i dos tècnics han hagut d'actuar a un incendi a l'hotel Platja Daurada. L'avís es va rebre a les 12 del vespre i, tot i que l'incendi s'ha controlat ràpidament, l'acumulació de fum ha obligat a evacuar tots els clients de l'establiment. A les 2 de la matinada han estat rellotjats i a les 3 s'ha donat per finalitzada l'operació. I, per últim, en clau nacional, Pedro Sánchez ha participat avui en el Congrés de les Joventuts Socialistes, passa a l'ofensiva i ataca l'oposició, a la qual qualifica literalment de marrullera per la seva actuació respecte al seu partit. També ha reivindicat el paper progressista del seu govern en els darrers 8 anys i es reafirma en que seguiran governant fins 2027 i més enllà.
6: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
4: I amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a l'informatiu migdia quan finalitzi el partit del Poblense, que deu ser quan.
2: Veurem quan acaba. Álvaro Alonso, moltíssimes gràcies per tota la informació. I, efectivament, l'informatiu migdia que arribarà quan acabi aquesta eliminatòria, que, evidentment, va per llarg o no, perquè si marca el Poblense i aconsegueix guanyar en aquesta segona part, i pujarà, ascendirà a la Primera Federació i, evidentment, viurem la gran festa a Sa Pobla, i després ja vendran els serveis informatius d'aquesta casa en un partit que, com han contat, ha estat absolutament accidentat la primera part, que s'ha hagut d'aturar el partit al minut 20 de la primera part per una entrada contundent, inapropiada, poseu-li els adjectius que vulgueu, perquè les imatges ja circulen per les xarxes socials, gràcies a IB3 Televisió, que també està donant el partit, i aquesta entrada d'Antonio Sánchez, que ha deixat commocionat en el futbolista poblense Toni Peñafort, que ha hagut de ser evacuat amb ambulància. La bona notícia és que se n'ha anat conscient el futbolista del poblense, i esperem que tot quedi en un ensurt. Evidentment, ara li faran les proves pertinents, segurament quedarà en observació, i esperem que no sigui res, i que finalment el futbolista, un dels actius del Poblense durant tota aquesta temporada, pugui celebrar, malgrat les circumstàncies, l'ascens del seu equip. Ara mateix el partit es troba amb empat a 0 en el marcador entre el Poblense i l'Àguiles. Això fa que l'eliminatòria estigui igualada, i per tant, si això acaba així, ens aniríem a la pròrroga, i si la pròrroga acabés així, amb igualtat, idò aniríem al punt de penal. A la sort dels penals, que diuen els clàssics. Així està la cosa. Nosaltres seguim aquí a Esports Tot en Joc, a IB3 Ràdio en directe, i aprofitem ara per fer una aturada per la publicitat, i després tornem en el municipal de Sa Pobla per saber com començarà aquesta segona part. Publicitat, i tornem.
7: A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc.
8: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
9: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil.
10: Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
11: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
12: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
11: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
10: Font de misteris.
13: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
14: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
10: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
15: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
10: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
16: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
17: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
10: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.

0: En 12 minuts arribam a les 2 del migdia. Esports en joc a IB3 Ràdio en directe, vivint aquesta eliminatòria del Playoff d'Ascens a la Primera Federació, darrera eliminatòria, partit de tornada, ja no hi ha més. Avui es decideix qui pujarà a la Primera Federació, si ho farà el Poblense, si ho farà l'Àguilas. Ara mateix en el municipal de Sa Pobla ens trobam en temps de descans, empat a 0 en el marcador. Per tant, els dos equips que estan obligats a marcar si volen pujar de categoria. Si no fos així, ens aniríem a la pròrroga i si continués l'igualtat, ens aniríem al punt de penal. Però un diumenge on ja vivim amb moltíssima emoció tot el que està passant en el municipal de Sa Pobla, tot el que ha passat, lo bo i lo dolent, però és que aquí no acabarà la cosa, perquè a partir de les 7 mos hi tornem a posar, segona edició d'Esports 3 en joc per viure l'eliminatòria entre l'Atlètic Balears i el Jaén a l'estadi Balear, el conjunt de Luis Blanco, el conjunt blanc i blau, que necessita com a mínim marcar un gol per empatar l'eliminatòria, si vol pujar de categoria. En aquest cas, si s'arribés amb un empat a l'eliminatòria, sí que preval el factor classificació, ja que l'Atleti Balears ha fet millor classificació que el seu oponent, que el Jaén, i per tant, si acabés l'eliminatòria empatada, idò ascendiria l'Atleti Balears. Però perquè això passi, el conjunt blanc i blau està obligat, com a mínim, a marcar un gol i no encaixar-lo, evidentment. Però això serà a partir de les 7 i també ho contarem aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. I ara ens importa el Poblense, que seria històric que el conjunt d'Òscar Troya i d'aconseguís pujar a la Primera Federació. Per ara ho té de cara. Ho té de cara perquè recordem que l'Àguilas està jugant amb un home menys per l'expulsió d'Antonio Sánchez per l'entrada contundent antiesportiva que li ha fet a Toni Penyafort, que ha obligat que el futbolista del Poblense fos evacuat en ambulància d'aquest partit del municipal de Sa Pobla i es trobi a l'hospital fent-li proves. En principi, el futbolista ha sortit del camp. L'han vist en principi quan ha rebut la falta, que ha caigut damunt la gespa commocionat. Després l'han vist conscient i per tant, això és un bon símptoma. Esperem que tot quedi amb un ensurt i, com hem dit sempre, des d'aquí de IB3 Ràdio li enviem tota la força i que acabi aquesta jornada i aquest ensurt amb una victòria del seu equip i que pugui celebrar d'alguna manera l'ascens del seu equip, perquè Toni Penyafort ha estat una figura clau aquesta temporada pel Poblense i que evidentment seva serà també aquesta fita històrica si l'aconsegueix el seu equip. Poquet a poquet van sortint ja els protagonistes damunt la gespa del municipal de Sa Pobla. Veiem també en els aficionats que ja tornen a les seves posicions. Té molt de mèrit que avui hi hagi tanta gent a la graderia, perquè la calorada que fa a Sa Pobla i en el municipal de Sa Pobla en aquesta hora és molt important. Va pujant el termòmetre a mesura que passen els minuts, que passen les hores, però ja veiem, per exemple, Vicent Sabater, el porter del Poblense, que ja ha sortit damunt el terreny de joc i d'aquí no res començarà aquesta segona part. Per tant, tornem en el municipal de Sa Pobla, connectam amb el nostre company, en Gavi Fortesa, als comentaris Pau Sandrós. Gavi, ja surten els protagonistes.
1: Sí, ja han sortit els dos equips, tant el Poblense com l'Àguilas, tots els protagonistes damunt la gespa. Així, amb una ullada, me sembla que en el Poblense no hi ha cap canvi més que l'obligat per la lesió de Penyafort, recordant que va entrar en el minut 22 Aitor Pons, i ara surten els jugadors de l'Àguilas. Els dorsals són els mateixos de la primera part, si no vaig errat. El de Set Bolero ja hi era. Sí, no hi ha canvis tampoc, eh? No hi ha cap canvi ni al Poblense ni a l'Àguilas.
0: Pau Sandrós, arriba l'hora de la veritat. Arriba aquesta segona part, aquests segons 45 minuts i més el que se vulgui afegir, si no anirem a la pròrroga, si no anirem als penals, però arriba l'hora de la veritat. Què hauria de fer el Poblense per aconseguir l'ascens més enllà de marcar un gol? I ho han dit quan ha finalitzat la primera part. Alerta a l'Àguilas perquè no han baixat en cap moment els braços, tot i jugar amb un jugador menys.
2: Sí, sobretot el que estàvem xerrant antes de la mitja part. No? El Poblense que tenia és... tenir la pilota, ha de tenir la pilota, ha de moure la pilota de costat a costat, ha de trobar els espais que ja trobarà segur si juga amb velocitat i moure sobretot aquí, no tenir pressa d'arribar ràpid ni que ells puguin córrer, perquè quan ells corrin és quan estan trobant-se millor ells i els donen la oportunitat de que se cresquin a dins del partit.
1: Ha començat la segona part posant la pilota en joc el Poblense. Té la pilota Miquel Soler obrint cap a la banda dreta. Anem a veure si aguanta una mica de possessió de pilota i torna la calma i el bon joc a l'equip del conjunt d'Òscar Troia. Ha tocat la pilota Martí obrint cap a Pep. Pep Palleres més obert a la banda. Toca aquesta pilota Miquel Soler. Cerca guanyar metres al Poblense amb una bona triangulació fins que l'ha perduda. El mal del comentarista. Anava a dir bona trinculació, sí. Pam.
2: Avui te passa tot, tu.
1: Avui estic sentenciat.
2: Avui no diguis res.
0: No facis cap valoració. Narra
2: sí, millor,
0: i ja
2: millor.
0: Està, Gavi.
1: Me limitaré a dir qui té la pilota.
0: I ja està.
1: Que la pot perdre, clar. Miquel Soler té la pilota, connecta amb Pep Palleres cap a Martí. Martí en el cercle central, línia divisòria del mig camp. Toca per Jacuinto, torna la pilota Martí. Martí obri cap a la dreta, una vegada més per Palleres, per Pep. Pep per Jacuinto orienta la jugada cap a la banda dreta. Anem a veure si en sortim d'aquesta. De moment aguanta i pressiona bé l'Àguilas a línia de tres quarts de camp, però mira, va guanyant metres el Poblense. M'agrada aquesta acció col·lectiva. Finalment, cama esquerra, el xut! Ha rebutjat el defensa amb el cap i se perdrà per l'altra banda.
2: Ha sortit Diego.
1: Jugarà Nofre. Alerta, que ha hagut una pilotada al cap d'un jugador.
2: Ha sortit en Diego, el número 10.
1: Ha sortit Diego, diu.
2: Sí.
1: Aquest canvi no l'he vist jo.
2: Ha sortit Diego i és el jugador que li pot donar tenir la pilota i tenir cap endavant. És el jugador que te pot entre línies crear més situacions de poder encarar la seva línia de defensa. I ja ho hem vist, primera que ha tingut, ha tremolat bé i ha arribat a tirar porta.
1: Vol dir que no està Marco Alarcón.
2: Sí, ha canviat en Marco per Diego, sí.
1: Marco Alarcón ha estat el substituït.
2: Sí, bona, Nofre.
1: Alerta! I en el segon pal, Nofre. Era molt difícil de rematar, eh?
2: Sí, però bueno, ja hem vist dues jugades on sí. En Diego, que acaba de sortir, se sent protagonista, que baixa pilota, una centrada d'un banda que arriba a l'altre costat, Nofre. Això és el que volen del Poblense, això és el que necessita el Poblense.
0: I ja li fiquen la por en el cos a l'Àguilas.
2: Totalment.
0: Que és important, també.
1: Sí, perquè l'obligues a defensar més enrere.
2: Això mateix. I que ells veïn que també els hi poden fer mal, perquè la primera part no han tingut aquesta sensació.
1: Treu de porteria Salcedo Chesney. En cama dreta, pilota llarga. Fins al camp contrari. Ha rebutjat de cap del Poblense, però Enz no pot arribar. Sessió cap al porter, que agafa la pilota pressionat per la pressió tímida de Proens. Serà pilota per Salcedo. Traurà el porter del conjunt murcià. 0-0 en el marcador. 4 minuts d'aquesta segona part. Pilota que toca de cap endarrere Fullana i arriba a les mans de Vicenç Sabater, que ja orienta el joc cap a l'esquerra, cap a Nofre. Nofre toca fàcil cap a la posició de Marc García. Marc García juga per Martí Palleres. Miquel Soler que ve a rebre a camp propi. Miquel Soler que puja la pilota davant el Cristian Martínez. Pilota oberta a banda perquè corri. No pot arribar el jugador Tobler i es banda a favor del conjunt d'Òscar Troia.
2: Fa molt bé, Diego.
1: Ha estat sortir ell i moure l'equip, eh?
2: I que està trobant els espais, fa sortir en el lateral per crear l'espai a de vora central de l'esquerra. És un jugador que ha jugat amb ell, és molt bon jugador, molt bon lloc també, però perquè té una qualitat al Chelsea i sempre troba aquestes situacions entre línies per poder girar-se i poder encarar la línia de...
1: Mira si és bo, que tu és 10.
2: Sí, sí, sí. Tu és
1: 10, 10 és el número dels bons.
2: I fa pau a vegades agafant-lo, eh? Ahir no, ahir
1: no. Sí, sí, sí. Salcedo ha xiulat l'àrbitre falta de Miquel Soler. En el replet i és pilota a favor del conjunt murcià. Pilota llarga de Salcedo cap a la banda esquerra del seu equip. No pot arribar Kevin. Tampoc Adrián, ha rebutjat la defensa. Banda a favor del conjunt de l'Àguiles. Héctor posarà la pilota en joc. Héctor, que trau de banda o no trau? Sí. A primera acció toca de cap Kevin, la pilota no ha sortit, se la queda Héctor, davant ell Palleres, també Marc Garcia, recupera el Poblense, bona acció de sortida, boníssima, hi ha espai per davant, alerta, Jacquin, tos ha dormit. Castedo li ha pres per darrere la pilota i ara Jacquin el persegueix, el toc de Castedo, que també Castedo deu
2: està...
1: 10.
2: I està, està jugant un partit molt, molt, molt complet, se li veu... El que ens ha enxerrat, molt motivat, és un jugador mallorquí i venir aquí ja sopar al Cabarella és una motivació extra i s'està notant. En el camp, jo per jo, és el millor jugador de l'Àguiles.
1: Sí. Treu de banda, la perd el conjunt murcià, pilotada ara un poc a ment que surt de Martí Palleres, no pot arribar mai en aquesta acció. Aitor Pons... I ara el porter de l'Àguiles té dues pilotes per jugar.
2: Però aquí ells deixen un 3x2 en Proenzi i en Aitor Pons amb un lateral i dos jocs centrals. En aquesta situació el Poblense pot ser que tregui alguna cosa. En Aitor té una punta de velocitat i en Proenzi són aquests típics jugadors que es juguen fins a la final i un balon que cau a l'esquena poden fer molt de mal a l'Àguiles.
1: Ha d'arribar sí. Aquest golot, ha d'arribar. Salcedo que treu, bota Nofre amb Adrián, sí, i es banda a favor del Poblense, treurà Nofre, Jacquinto que pentina de cap, falta de Torrenova, falta, Torre no, Terra, Terranova, falta de Terranova.
2: Terranova és una raça de ca, no?
1: I ja s'ha menjat en Jacquinto. Fullana per Miquel Soler.
0: I Torrenova són uns apartaments que hi ha pel Manol.
1: També.
0: Apartaments també. Torrenova.
1: Falta damunt Soler.
2: Torre no, Terra.
0: No, sí, que sí, però... Que...
1: Torre, Terra. Bé, li direm Nova i ja està. Una altra pilota aturada a favor del Poblense. Minut 53 de partit. Es manté el 0-0 en el marcador. Amb aquest resultat ens aniríem a la pròrroga.
0: No sé,
1: no passi.
0: Pau, bé, no m'ho la falta i ho comentam ara.
1: Traurà la falta Francesc Fullana al voltant de l'àrea. Proens, Martí, Marc Garcia, Aitor Pons, Jacquinto, tothom, Diego també. Anem a veure on posa la pilota l'arquitecte Fullana. Cama dreta, pilota que cerca porter. Amb una mà ha tret la pilota cap un costat perquè ja enfilava al cap de Diego.
0: Bona aturada ara del porter de l'Àguiles i bona treta de falta de Fullana, però no sé, Pau Sandro, quines sensacions tens? Jo és que no ho veig clar.
1: No hi ha ocasions clares de gol,
2: sí,
1: eh?
2: No, sí, no. El que no mos agrada, i jo crec que tu te passa igual, que va incòmode a l'Àguiles.
0: Sí.
2: Això és el que no mos agrada.
1: Que no pateix.
0: Jo pensava que arrel de l'expulsió el Poblense tindria més la pilota, generaria més ocasions de gol, però no està passant.
2: Això és el que esperaven tots i veure-lo sofrir. I és veritat que veiem un equip molt ben col·locat, sapiguent... Lo que ha de fer i mos està sorprenent això.
1: Ai, quina pèrdua de pilota ara de Diego. Alerta al contracop, Cristian Martínez cobri cap a l'esquerra. La correguda del dorsal 22 encarant en un Pep Pellera. Molt bé, Pep. Molt bé, Pep, que ha trencat aquesta acció de Kevin. Torna a jugar l'Àguiles. Alerta, no. Cristian Martínez dintre de l'àrea. Una altra vegada està defensant la jugada del Poblense, molt bé, l'àrbitre no, molt bé,
2: sí,
1: perquè
2: sí,
1: no ha passat res.
2: Sí.
1: Cristian ha caigut de madur. I pilota que ara, treu aquesta, la defensa. Aquesta Aitor Pons cor per aquesta pilota. I és banda a favor del Poblense. Bueno, però ha forçat la treta de banda, el Manco.
2: Sí, sí, són el que hem xerrat. Són jugadors que sempre forcen fins al final. I a veure que ells, aquesta... Bueno, menys mal que es controli, se li ha quedat un poc curt. I no li ha quedat bé. Però a veure que ells no... se troben còmodes, és una situació que sí, sí. Un pot jugador poden fer mal, se veuen en possibilitat de fer mal i estan trobant fer mal en el Poblense.
1: Juga, bueno. Fullana, boníssim l'espai, el xut, el xut ha estat horrorós. Molt bé la conducció, molt bé el retall, però després ja l'execució del xut no ha estat bona.
2: I és una bona situació també, perquè dos tirs d'un poc més en fora, un poc més llunyans, fan sortir la defensa i després potser pues, crearà més espai de darrere de la mateixa.
1: Hi ha una placa pilotes que va massa ràpid, perquè sempre Salcedo sempre té dues pilotes per treure de porteria. Està bé que tregui ràpid, però...
2: O que en Salcedo va la pilota incorrecta.
1: Però després es perd temps perquè té dues sí. pilotes. I això és el que vol l'Àguiles, que corri el temps. No, jo no crec que els interessi
2: no
1: anar a la pròrroga,
2: tampoc,
1: no li convé massa, però sí que no passi res.
2: Sí.
1: Que no passi res si li convé. Traurà davant del nostre amic Terranova. Treu llarg a l'espai, Cristian Martínez, sembla que arriba, però la pilota es perd per la línia de banda, no ha donat fons, ha donat treta de banda al Poblense.
0: Jo és que crec que a cap dels dos equips li interessa anar ni a la pròrroga ni a les penals.
1: Jo estic segur que no.
2: Sí, però en els que li interessa un poc més anar sí. a la pròrroga és en el Poblense, que té un jugador més, les càrregues estaran un poc més...
1: Cuidado. Pilota dividida, i Aitor Pons toca de cap, ja Quinto que perllonga. Anem a veure aquesta pilota, finalment la treu José Mas, se la queda Castedo, falta... Tant de bo que xiu la falta sí. perquè Castedo enfilava cap a porteria.
2: I el que dèiem, que les càrregues del Poblense estiran un poc més repartides i en principi li convé més aquesta situació, però l'haurà d'expulsar, idò.
1: Targeta groga, no és per l'entrenador, és per un component del cos tècnic de l'equip murcià. Ara l'entrenador sí que li protesta a l'assistent. En el quart àrbitre, a l'assistent no, en el quart àrbitre. Continua la xerrada del tècnic, mentre Vicenç Sabatell prepara la treta d'aquesta falta. Xuta copatge al porter del Poblense, pilota a la frontal de l'àrea, no pot pentinar ningú, se la queda Fullana amb el cap, juga amb Pep Pelleres per Diego, Diego, boníssima per Miquel Soler aguanta, rodejat al contrari, fa la passada fàcil... Anem a veure aquesta perllongació per banda dreta, una altra vegada Soler cap endarrere, aguanta la posició de pilota el Poblense, Fullana que...

0: Tothom
1: se fitxa, lo que fan sa pilota Fullana, Jacinto, però després hi ha un home de feina que és en Miquel Soler.
0: Totalment.
2: I ara Salcedo, que intentava picar una mica Proens. Salcedo,
0: sí, però Proens no hi ha d'anar, no, en aquestes coses.
1: No, no, això és el que dèiem, que no has de caure en aquestes coses. Això és el que ells volen. Ara Martí en lluita amb el capità Cristian, pilota que arriba a peus de Vicenç Sabater, que copatja, no toca de cap Proens, si ho fa la defensa, alerta amb aquesta acció, ells continuen la lluita, això és una possible falta que ha fet Cristian Martínez, l'àrbitre no ha sentit res.
0: Han de ser contundents, eh? Han de ser contundents, totes les pilotes que hi ha de la frontal de l'àrea, ells van... en els cors i, sí. I els jugadors de Poblense han d'anar en el cor fort, han de ser contundents, perquè si no Sant Castelló han tingut la sort que ha pitat falta,
1: sí.
0: Però ara pateix no la pitada i hauria estat una situació similar.
1: Janirvis a la bancata, fa gestos Òscar Troia, juga Marc García, pilota per Soler, Soler al cercle central, camp propi, ja ha creuat la divisòria, però perd la pilota el Poblense, pilota llarga cercant Cristian, posa el cap Martí i controla Miquel Soler. Comencen a estar molt cansats els jugadors, eh?
0: Ja se nota.
1: Hi ha massa jugadors que estan caminant.
0: I el que deien de ses distàncies, no és la mateixa distància fer-la aquí que fer-la en el camp de l'Àguiles.
1: No.
0: I la calor que fa avui, que també això li donarà un plus. Jugadors, no, cada vegada els esforços seran més curts i aquí és on el Poblense...
1: No, mira, Nofre, bona jugada de Nofre per banda esquerra, la centrada de Nofre, bona. Boníssima, la rematada, cop, atura el porter... La rematada fluixeta de Proens a les mans de Salcedo. Oh. Quin guant que té des de la banda esquerra, Nofre. Quina pilota posa, ara mig gol.
0: És un caramello, és veritat que ha estat una centrada molt bona i no ha arribat a rematar a pot, és cap només, li ha ferit la pilota.
1: Sí.
3: La millor oportunitat pel Poblense en el caduint de partit... Era aquesta molt bona, eh?
1: Aquesta, ara la passada de Soler, cercava Vitor Pons, no l'ha trobat. Ha acabat en terra, Proens en lluita per aquesta bolla. Toca la pilota. Altra vegada l'Àguiles, Terra Nova per banda dreta. Terra Nova connecta amb el seu company Kevin. Kevin aguanta la pilota i la pressió de Nofre, pilota al mig del camp. Yasser pica la pilota, és boníssima per Terranova, banda dreta, guanyarà la línia de fons, molt bé la defensa, l'acció de Marc García, serà banda finalment pel Poblense, perquè fins i tot ha aconseguit que Terranova fos el darrer en tocar la pilota. Banda a favor del Poblense. Minut 61, mitja horeta, s'ha de fer un gol.
0: Sí.
1: S'ha de fer un gol, com sigui. Sí.
0: Si fem un gol, se li farà molt costa per amunt.
1: Pau, fer qualque cosa.
0: A l'Àguiles.
3: Jo que, amb el que deies, Pau, jo no estic... mira, ho diré, no estic d'acord en que en el Poblense se li beneficia o vulgui anar a la pròrroga.
1: Alerta, perdona, Juanga, que arriba per banda esquerra el conjunt de l'Àguiles. Alerta a la centrada, primer pal, rebuig de la defensa, alerta que...
0: Demanaven mans,
1: l'àrbitre diu que no hi ha res. Aitor Pons que deixa la pilota a peus de Miquel Soler. Miquel Soler té prens, no va per ell.
0: Això
1: és falta clara i targeta per el jugador de l'Àguiles. Jo troc que tenia que fer la passada.
0: Sí, la tenia clara, era una passada que tenia clara. Mira, jugadors, però de l'Àguila ja no és el mateix. Ja
1: aquesta, per Terranova.
0: Aquesta tornada no és la mateixa que des de la primera part, ja costa.
3: Ja veig com futbolista
0: que
3: se tiren en terra, ja. Mira, problemes musculars, veiem un futbolista de l'Àguila.
1: Estan mig morts.
3: Tirat en terra. I això ho ha d'aprofitar el Poblense, ha de matar ja l'eliminatòria, si pot.
1: Bueno.
3: I no jugar-se-la... a una pròrroga i manco uns penals.
1: Sí.
0: Els penals
1: és un caro creu. El cansanci fa molt en els penals.
0: Totalment.
1: Perquè és un cansanci
0: que
1: més anímic i psíquic que físic.
0: I després que el que xerrem és veure que has de ser un especialista o has de ser un jugador tal, has de tenir la confiança, però és una teoria.
1: I una altra cosa, que en aquestes categories no estàs avasat a tantes de penals.
0: Totalment.
3: I que ho tens ara tot de cara. Ho tens tot de cara. Estàs jugant amb un futbolista més, això ho has d'aprofitar.
1: Alerta que hi ha qualque cosa a la graderia. Jo, el que passa és que d'aquí no veus res. Ara...

0: Va l'àrbitre cap a la bancada de l'Àguiles.
1: Vermella.
0: Vermella en el carrer, m'imagino que és l'entrenador.
2: Ara el volen.
0: Vosaltres que teniu imatges... No, no és l'entrenador. No és l'entrenador.
1: No, no, és un jugador que algú de la banqueta perquè ha recriminat en el públic.
2: Sí. I és la tercera targeta que vol un membre de la banqueta de l'Àguila. Sí, sí. Una d'elles, una targeta groga per Adrià Hernández.
0: Torna l'àrbitre una altra vegada, mà a la butxaca i una altra vermella. Una altra vermella per una altra persona de la banqueta de l'Àguila.
1: Hauran...
0: Dues grogues i dues vermelles a la banqueta de l'Àguila.
2: Jo això no ho havia vist mai.
0: Perquè vol desequilibrar el partit.
2: Jo no ho havia vist mai a un partit de futbol. Quatre targetes a gent d'una banqueta.
0: Bueno, lo que estem veient avui a Sa Pobla...
1: Hi ha coses molt que no...
0: Vamos.
1: Que no. Però a veure que jo crec que no està gestionant bé aquesta situació. A veure que crec que ha estat un descost tècnic que s'ha girat en el públic, però que no...
0: Ara me dius que la bancada de l'Àguila s'està a bord de l'àsimo, crec.
1: Podria ser.
2: I atenció a aquesta falta que pot ser bona pel Poblense.
0: Sí, vinga, Fullana. Perpendicular, molt lluny de la frontal. Obri cap a la dreta. La pilota anirà ara penjada al segon pal. Cerca, qualcuna rematada que no arriba. Rebutja la defensa. Pilotada. I a sortida darrere els defensors de l'equip murcià. Pilota de Pep Palleres cap a Vicenç Sabater. Vicenç Sabater que copeja malament. Massa ferrat a la banda. Bueno, pilota dividida. Yasser. Yasser, Adrián. Ha posat el cos ja Quinto. Banda a favor de l'Àguiles. Banda a favor de l'Àguiles. Quin espectacle que està donant la banqueta de l'Àguiles.
1: Sí, sí, sí.
0: Quina tristor de futbol, de veritat.
2: I veiem ara com la policia ha d'intervenir a la graderia, a la part de darrere on es troba Adri Hernández, l'entrenador de
0: l'Àguiles. Això és la que han de fer, gritar Poblense i s'ha acabat.
2: No, i també s'agrairia que des de la banqueta d'un equip de futbol no es provocàs
1: totalment
2: en el públic assistent.
0: No, clar.
1: Totalment, i que tu has d'estar en el joc. El públic fa el que tal, dins un respecte pot fer el que vulgui. Però a veure que un membre del cos tècnic i que... El que xerra tant, això li interessa a l'Àguila. És un joc que a ell li interessa, això farà més fort en els jugadors, van contra de nosaltres, tot van contra de nosaltres, i això farà pujar ja ni de jugadors.
0: Penseu una cosa, i tot això, fixeu-vos com és el futbol i aquesta eliminatòria, tot això tant per un costat com per l'altre, tot depèn d'un gol.
1: Totalment.
0: Un gol aquí acaba amb tot això, eh? Sí, sigui d'un costat que sigui de l'altre.
2: Desequilibra la balança. I jo crec que tothom és conscient d'aquesta... Evidentment, tothom és conscient d'aquesta circumstància. I per això està sent una eliminatòria calenta, calenta.
0: 0-0 allà, 0-0 aquí, minut 67. Banda a favor de l'Àguiles. Traurà terra nova.
2: I que, evidentment, a mesura que vagin passant els minuts... Ja no només la temperatura meteorològica pujarà, sinó també la temperatura futbolística.
0: Sí, sí, sí, totalment.
1: I els nervis també, perquè també saps el que te jugues, arribaran moments que les cames pesin més de lo normal i hem de... els veig molt fets a ells, els jugadors molt fets, amb molta d'experiència i veterania amb aquest tipus de situació.
0: Tornarà a treure davant de Terranova, a l'alçada de la seva banqueta, posa la pilota perquè la pengi a Cera, rebutjat com ha pogut la defensa, Adrián obrint cap a l'esquerra. Torna a jugar la Castedo. Castedo encara, clar. Castedo fa la centrada, primer pal, rebutja la defensa del Poblense, el rebuig és per ells, no, per nosaltres. No, torna a ser per el conjunt murcià. Alerta dintre de l'àrea, banda esquerra, la centrada. Aquí la tanguda l'Àguiles. Aquí la tanguda l'Àguiles ha estat a punt de marcar Castedo.
1: Sí,
0: cercava segon pal, no podia fer res Vicenç Sabater.
1: Cercava, té una maldat
0: Sí.
1: Té una maldat aquest tir, en Castedo és el jugador que, el que hem dit fins ara, se nota aquesta extra motivació, està a totes, totes les segones jugades, totes les pilotes que van dividir les guanya, està fent mal, el jugador més actiu en batat de l'Àguilas, i han d'estar molt atents ahir perquè això ha passat a Fregant Espal.
2: I ara, Pau Sandrós, arribarem quasi en el minut 70, arribam en els minuts on els protagonistes són els entrenadors. Com gestionen els canvis ara els dos entrenadors?
1: Pues totalment, totalment.
0: Mira, mira, mira, bona acció del Poblense. Miquel Soler condueix la pilota per al centre. Obrirà cap a la dreta. Anem a veure si arriba en aquesta. Ho intenta Aitor. Aitor juga. No, Aitor tira, repara. Tira. Repara. Aitor pot xutar contra el cos d'un contrari. Jacinto, Jacinto dintre de l'àrea. No, aquí has de xutar. Aquí,
2: sí.
0: Tomàs Jacinto, has de xutar. No, no has de fer regats. I ara Cristian Martínez
1: ho ha fet molt bé.
0: Que està fent un teatre sí. escandalós. Fullana no li ha fet res.
1: Res. I damunt han xocat sense voler ni no, ni...
0: Sí.
1: Que ho, sí, ha fet, sí. Ho ha fet molt bé.
2: Per així atura el joc un poquet, agafa un oxigen i...
0: L'altre futbol.
2: Sí, l'altre sí. futbol. Però és el que et deia ara, Pau, com gestiones això? O sigui, ho gestiones pensant en que pot haver una pròrroga, poses tota la carn en la graella perquè jugues amb un futbolista més. No és fàcil com ho ha de gestionar Òscar Troya.
1: Això mateix, no fàcil, no fàcil, perquè el que tu dius, no? Que vas a cercar partit i lleves o canvies el sistema de lo que estàs tu acostumat, poses gent igual o de mateix i segueixes igual, però veus que no li estan fent mal a l'Àguilas amb un jugador més. Difícil. Si fos jo, jo crec que el Poblense està en disposició d'anar a cercar partit.
0: Sí, Eus Salcedo. Pilota a la frontal de l'àrea del Poblense, ho intenta l'Àguilas, no està ni molt manco mort aquest equip, eh? Encara lluita, encara aguanta Castedo fa la passada interior a la frontal, alerta amb en Kevin que es defà d'un contrari però no pot amb en Martí treu la pilota, jugada per Pep Pelleres que avança en pilota controlada, té dos ja, estan fora de joc. Sí. Estaven fora de joc claríssim.
1: Sí.
0: El jugador del Poblense.
1: Però això és el que ha de cercar Poblense moltes vegades. Sí. És veritat que no hem de deixar que mos fiquin a nosaltres a dins la nostra àrea, com està passant, però si té situacions per córrer, amb tots els jugadors que té davant, ha de córrer. Si té situacions que té la pilota controlada i ja veu que l'atac no pot ser ràpid, fas un atac més tranquil i tens la pilota. Però
0: no sé.
1: Hi ha situacions on el Poblense pot córrer, ells, els defenses, no tenen la mateixa... O puc assegurar que Naiton ni Proens i aquí els poden guanyar.
0: Jo no sé qui llevaria, Pau, però donaries minuts a un futbolista com Dani Nieto?
1: Home, jo crec que és un poc el que xerran d'en Diego, això sí. mateix.
2: Prepara canvis, Troya, ho hem vist ara a IB3 Televisió.
0: El què?
2: Que prepara canvis, Òscar Troya.
0: Ah,
2: ja.
0: Sí, anem a veure...
1: És el jugador que te pot donar
0: cooling break, sí.
1: Que te pot donar aquest plus de qualitat i de finalització. A lo millor perds un poc més de feina, segons el canvi que fais, però jo crec que és un jugador que en aquest moment, amb l'experiència que té i els galons que té, és un moment per en Dani Nieto.
0: Pausa d'hidratació, temps joc aturat al municipal de Sa Pobla.
2: I aprofitam aquest joc aturat, aquest temps per la hidratació, per fer una aturada per la publicitat i continuem el postre en joc a IB3 Ràdio. Qui ascendirà, el Poblense o l'Àguilas? Arriba l'hora de la veritat.
3: A IB3 Radio, Esports 3. Anjo. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
4: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Mahó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
3: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971-76-76-76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
2: Aquí continuem, dues del migdia, 22 minuts, pausa per l'hidratació al camp del Poblense, el municipal de Sa Pobla. Es reprendrà el partit, minut ja 73, 0-0 en el marcador entre el Poblense i l'Àguiles. Amb aquest resultat ens aniríem a la pròrroga, però hi haurà canvis per part del conjunt d'Òscar Troya, Gavi Fortesa.
0: Sí, se'n van, deixen el terreny de joc Miquel Soler i Jacinto i entren Gori i Montiel. Aquests són els dos canvis, Pau.
1: Sí, en Gori és un jugador que ocupa molt d'espai en el camp, és un jugador molt intel·ligent, que sempre ha jugat com a de pivot. Jo crec que apuntalarà molt el que és la zona de lo que és el pivot cap a la banda del Nofre. A lo millor canvia un poc el sistema, però no crec que sigui molt... una cosa molt, molt variable. Jo crec que seguirà en Òscar fins al final en la seva idea, i en Montiel és un jugador que li donarà un equilibri jugant mig del camp i li donarà més equilibri a l'equip.
0: Anem a veure, vinga, reprèn el joc. 75, queda un quart d'hora. Un quart d'hora per un gol. Pilotada de Yasser. Cristian Martínez, que lluita per aquesta pilota, ha posat el peu aquí. Nofre? No, finalment ha estat el propi Cristian. Banda a favor del Poblense, treu Nofre. Uri que es penja damunt d'Aitor. Aitor recupera la pilota, se la queda, fa la passada per l'esquerra. Gori no pot arribar. Toca el jugador Terranova i es banda a favor del Poblense. Aquí no, la punta de velocitat en Gori.
1: No, punta de velocitat no. Un jugador de tenir el control de la pilota i de, sí. I de tàcticament és un jugador molt, molt, molt...
0: Traurà Nofre a l'interior de l'àrea, rebutja Uri, la pilota cau al cap de Marc García, controla bé el Poblense, Pep Pelleres ha repinyat aquesta pilota, ara una altra vegada per banda, Nofre a les entrades, boníssima, rebutja la defensa, una altra vegada ho intenta ara Montiel al mig del camp per recuperar la pilota, se l'endú, obre cap a l'esquerra per Nofre, m'agraden aquests minuts del Poblense. Possessió de pilota, cercant espais, banda, obrint el camp, Gori que es retura, rodejat de contraris, estan revoltats per tres.
1: Ah, cap endavant.
0: Ai, finalment ha perdut la pilota per intentar sortir dels tres.
1: És situació de joc i aquí en Nofre dues vegades li ha passat. Si pots anar cap endavant, ve cap endavant. Sí, i amb aquestes entrades que fa i que són caramellos.
0: O te'n vas o te'n fan falta.
1: I amb aquestes entrades que fa que són caramellos.
0: Sí, sí.
1: Posa-la.
0: Terranova, que traurà de banda. Zona defensiva de l'Àguiles. Terranova, Cristian que no arriba, toca de cap Marc García, la pilota se la queda el Poblense una altra vegada al mig del camp. Gori,
1: bona,
0: toca,
1: bona
0: acció. Terranova i banda a favor del Poblense. Minut 77. Fa massa via que rellotge de sí, Sa Pobla. Sí. Nofre per Montiel. Montiel toca per Martí Palleres. Martí obri pivotant a la dreta per Pep. El capità deixa la pilota a peus de Fullana. Fullana fa la centrada, rebutja la defensa. En línia de rebuig recupera la pilota Nofre. Farà la parada.
1: Ah, era bona.
0: Massa llarga la passada de Gori. La intenció ha estat millor que l'execució. Hi ha un jugador de l'Àguiles que demana atenció perquè arriben les rampes i els canvis també. Sí. Canvis també a l'equip murcià. Aitor és un dels que està preparat per entrar al terreny de joc. El número 6, Aitor Hidalgo.
1: L'altre no el veig. Pareix.
0: I el 7, Agustín.
2: Pau Sandrós, estic nerviós, no ho veig clar.
1: Jo tampoc ho veig clar. La veritat és que el que estem xerrant, no? M'ho està sorprenent que estigui tant a dins del partit, no? És veritat que el que hem dit antes en el principi de tot, que són dos equips que sempre estan dins del partit, no han perdut cap partit per golejada ni se n'han anat del partit, però és veritat que jo pensava especialment que amb aquesta diferència de camp, amb un jugador menys de tan prest, se'ls hi faria més feixuc. Els veig que estan a dins del partit, que se troben còmodes dins del partit, que això és l'important, no és que estiguin dins del partit, és que se troben còmodes. El Poblense, les aturades de porter de l'Àguiles, n'han vist una que ha estat el remat de cap d'emprovens i hem vist més en Vicenç, no? A veure, que l'únic que no ho veiem clar és això. Però el que estem xerrant, estem dins el partit, som un home més i jo crec que això d'aquí en el final ens ha de fer ficar aquest golet i lograr l'ascens.
0: Hidalgo i Cristian són els homes que han sortit per part de l'Àguiles, s'han anat el capità Cristian Martínez i també un altre jugador que passa ara per darrere de la seva porteria, que no sé qui és. Sí, el que havia quedat coix,
2: sí, són anat,
0: que és en Kevin.
2: S'ha anat lesionat i l'han canviat el 22.
0: El 22, Kevin, efectivament. Pilota pel Paulense, protegeix amb el cos, com ha pogut. Nofre, la recuperen ells, Uri. Ha quedat en terra, falta un altre que sembla que l'han matat.
1: Han fet un... ells han llevat el davanter i ara en poten Castedo a dalt, com a punta, i els dos canvis són les dues bandes, els refrescs són les dues bandes. És un canvi, en principi, ofensiu, sí, perquè tu canvies, no canvies res de lo que és la defensa, canvies les dues bandes fresc per poder atacar els espais. O sigui, el missatge dels entrenadors que... és que va ser cap partit.
0: No, i que en defensa no pots tocar res perquè tens un home menys i perquè saps que el contrari ha de fer un gol.
1: I que ficar-se en un partit d'aquest nivell ara, en la tensió que hi ha de dins, és difícil, eh? Sí. Entrar a un partit d'aquests ara.
0: Ara intenta Montiel recuperar aquesta pilota, se la queden ells, alerta, la frontal de l'àrea, Castedo que lluita, finalment rebutja el Poblense.
1: Vamos, Aitor.
0: Per aquesta acció, Aitor Pons, posa el cos a Aitor. Uri li ha llevat, Aitor que lluita, recuperarà Gori la deixa a peus de Montiel juga al mig del camp, se
1: vamos,
0: la queda el Poblense,
1: vamos.
0: És boníssima la incorporació per banda dreta, alerta Pep Pallares, xuta, fora! El xut de Pep Palleres, que s'han anat a la dreta de la porteria de l'Àguiles.
2: I era
0: aquesta
2: bona.
0: Era una bona ocasió.
1: S'ha notat que no és un jugador ofensiu. Quan ha arribat a una situació de tenir camp i de poder córrer cap a la casa porteria, li ha costat un poc i ha tirat, a veure que té un bon tir, però no ha anat a porta.
2: I entram en aquest minut, qui marca ascendeix,
0: Sí, sí. Minut 81. Salcedo que treu de porteria. Ha d'arribar. Hidalgo de cap. Castedo, se l'endú Castedo. Li ha fet un capell en Enfollana.
1: Encara segueix,
0: Sí, sí. Marc Garcia cap a Vicenç Sabater. Vicenç Sabater, pilota de llarga. Aitor Pons que posa el cos. Pilota que queda dividida, morta al mig del camp. Qui la recupera? Nofre. Ho intenta el Poblense, no pot arribar, Hidalgo està més fresc, acaba de sortir, quina retallada li ha fet a en Montiel, l'ha passada a la frontal de l'àrea per Castedo va en terra, l'àrbitre diu que no hi ha res, gràcies.
1: Sí.
0: Surt jugant el Poblense, alerta, la passada és boníssima, arribarà Salcedo.
1: Sí, ho ha fet bé.
0: L'ha agafat a dins.
1: Sí, l'ha agafat a dins. Justament estem a la línia.
0: Sí. Ara estira en terra, a fer cuento. Mare de Déu.
1: Això són els nervis de que quasi l'ha agafat de fora, crec.
0: Sí. La gent que reclamava que Salcedo, el porter, havia agafat la pilota fora de l'àrea, no ha estat així, i després...
1: I ara vendrà targeta avisant...
0: A la banqueta del Poblense.
1: Sí,
0: segurament.
1: Ara... Perquè ha vengut el quart àrbit, que està sent bastant protagonista.
0: Sí. Li està agradant el partit també, el quart àrbit.
1: Sí, està disfrutant, va de costat a costat, fa unes passejades bones.
0: És un... Avui li renta parabrises.
1: Sí, li donaran ses passes en el rellotge. Avui, ses 20.000 passes li donaran.
2: Era bona aquesta oportunitat. Era boníssima aquesta oportunitat del Poblense. I l'Àguiles és el que farà d'aquí a que això acabi. Intentar aturar el partit, el més que pugui, que no se jugui gaire, i anar a la pròrroga.
1: Sí, totalment. I en Víctor allà, des d'ara mateix del jugador que ha sortit, en Víctor, és un jugador vironer, ha fet un bon retall, s'ha anat de jugador, els hi faltarà millor força i es cansa li farà groc, però són jugadors que no els han de deixar tot sol, no?
0: Bueno, el porter que continua... Clar, com que és el porter, s'ha d'aturar el joc.
1: Clar que sí.
0: Que rampes a la cama esquerra, s'aixeca, Chesney Salcedo.
1: No, i té un bon bessó,
0: Sí.
2: Com tu.
0: Bueno.
1: Ya entén dos.
0: Sí. Una cada cama.
1: Sí.
2: Que la agrada dissabte.
1: Se m'apullaran també peçons, o no?
2: Totalment. Tindràs rampes per tot. Ai, hem de riure un poc, eh? Perquè...
0: Canvia el Poblense. Ha entrat Dani Nieto.
2: Tuvim una tensió que...
0: Ja ha partit. Ai, no hi veig qui és.
1: En Penyafort.
2: Proens se'n va.
0: Penyafort fa estona que se n'ha anat.
2: Proens per Dani Nieto.
1: Proens, vull dir. Proens. Perdona, sí, Proens.
0: Dani Nieto per Proens. El canvi que ha fet Òscar Troia en el minut 84. I el que queda. Toc de cap de Marc García. Terranova. Sembla un partit de vòlei. La pilota va i ve. Creuant al mig del camp. Prepara també un canvi l'equip de l'Àguiles. Traurà davant de Terranova. Terranova, banda dreta de l'atac de l'equip murcià. Pilota que anirà cap a on? A la curta, perquè li tornin. Terranova rebutja la defensa del Poblense.
1: Vamos, Aitor.
0: Vamos, Aitor Pons.
1: Vamos, Aitor.
0: Pons lluita per aquesta pilota. No ha sortit, sí. L'àrbitre diu que ha sortit i dona banda a l'Àguiles.
1: Dona banda...
0: L'assistenta li corrobora.
1: Lo que menos perill.
2: No havia sortit.
1: Lo que menos perill.
2: Jo crec que
0: no ha demanat a l'assistenta i l'assistenta li ha dit que sí.
2: Jo crec que no havia sortit.
0: I al canvi, al conjunt de l'Àguiles entrarà al terreny de joc el dorsal número 11, Ramos.
1: Se'n va Héctor.
2: Sí que havia sortit jo.
0: I se'n va Héctor, sí. Ramos per Héctor. Al canvi de l'Àguiles. Comencen a comparèixer cames fresques. Pau.
1: Sí.
0: No sé si pel que queda o per la pròrroga.
1: Això és que jo crec que és un canvi pensant ja en la pròrroga, no? El que queda
2: sí,
1: ara.
2: Jo crec que l'Àguila cerca de la pròrroga.
0: Quina eliminatòria.
2: I el Poblense no hauria de consentir...
1: Això mateix.
0: Estan tots dos incapaços de fer-se un gol.
2: I matar l'eliminatòria ja.
0: Toc sí, de cap sí, al mig del camp. Ai, la pilota botada al peu de Nofre i es banda a favor de l'Àguiles. Ja cert deixarà perquè sigui Terranova qui posi la pilota en joc. El tècnic Adrián Hernández donant instruccions als seus homes. Està en el 86, queden 4 per als 90 d'un partit que va començar allà per les 12 del migdia. I ara?
1: Falta
0: tècnica.
1: Falta de saque, sí.
0: Falta de saque. Mare.
1: Ho vàrem veure ahir en sí. El partit de la final de Champions i s'àrbit ho ha vist i s'han recordat de la norma.
0: Sí, ja he dit, jo també.
1: Sí.
0: Aquesta és bona, s'han recordat de la norma.
1: Hombre, sí. Totes, quasi totes, per no dir totes, les tretes de banda
0: sí.
1: De totes les categories se fan moltes amb els peus a dalt i...
0: I altra cosa que ha desaparegut del món del futbol és s'obstrucció i el lliure en directe dintre de l'àrea.
1: Sí,
0: això ha desaparegut.
1: Sí.
0: Juga el Poblense frontal de l'àrea. Gori que la veu passar. Montiel també. Ha rebutjat la defensa. Alerta que poden quedar mà. Castedo, molt bé la lluita ara del Poblense, però se la queda Castedo.
1: Montiel, ha recuperat Montiel.
0: Vinga, Montiel, cap a la dreta. Pilota pel Poblense, torna la càrrega al Poblense per banda dreta. Fullana que ha anat per terra. Dani Nieto, falta damunt Fullana. Treu Nieto ràpid.
1: Ràpid, això és.
0: Frontal de l'àrea, vinga, una altra. Hi ha un cúmul de jugadors blancs.
1: Ràpid.
0: Aitor.
1: Vamos.
0: Aitor, és boníssima per Nofre. Nofre farà la centrada, Nofre.
1: Ràpid.
0: Uri, i és, crec que corna. No, banda. Diu l'àrbitre que és banda, molt a prop del banderí de corna. Minut 87. Ha d'arribar. Ara seria el moment,
1: ara
0: Pau.
1: Seria...
0: Ara seria... Bah. Ara seria escandalós. Vinga, treu davant de Nofre. Pilota a l'interior de l'àrea. Rebuig de la defensa. El rebuig quasi arriba fins a nosaltres. Tornarà a treure davant del Poblense. 88. 2 i el que afegeixi. Perquè encara hi haurà afegit abans de la pròrroga. Una altra vegada, Diego per Nofre. Nofre, el retall de Nofre, boníssim. Fa la centrada en cama dreta, molt tancada pel porter.
1: Bona.
0: El porter Salcedo.
2: La veritat és que el Poblense està gestionant molt bé aquests darrers 10 minuts, eh?
1: Sí, a veure, que no està posant en perill
2: no, que és, però s'està jugant
1: ni la porteria, però a veure que està jugant en el camp
2: de
1: l'Àguilas i que no està impetint com han patit situacions en aquesta segona part i sobretot en el final de la primera.
0: Martí toca de cap, pilota dividida, tot és un camp del Poblense que intenta treure la pilota d'aquí, Aitor, pilota que recupera Dani Nieto que se l'endú, Dani Nieto Panterra, falta. I ara les protestes evidentment són dels aficionats de l'Àguilas, que prepara un nou canvi. Prepara un altre canvi al conjunt murcià.
1: Mira, aquest mos convé.
0: Fer.
1: Aquest mos convé.
0: Se'n va Castedo.
1: No sé qui serà en Fer, la veritat, però que se'n va i en Castedo...
0: És bona notícia.
1: És bona notícia, perquè la veritat...
0: Tant pel que queda com per si hi ha pròrroga.
1: És el jugador que més m'ha posat en perill, s'endú tota la segona jugada, ha estat molt actiu. A veure que allà ara li faltaven les forces, però fins que ha pogut...
0: Sí.
1: Ho ha posat tot.
0: Se'n va Castedo...
1: Genra
0: de Chichi. Pilota pel Paulense, Pep Pelleres. S'han partit els dos familiars.
1: Ara ja està tranquil. Ara ja respira el Chichi.
0: Sí. Pilota per Montiel. Montiel pressionat per Jacer. Marc García cap al seu company de defensa, Martí Pelleres, que li torna la pilota una altra vegada. Montiel a la frontal, és bona acció per Aitor Pons recula, aguanta com pot aquesta pilota, torna a jugar fàcil per Marc per Fullana pivotant i obrint cap a la banda dreta per Pep Palleres, banda dreta de l'atac del Poblense, intenta Diego combina amb Dani Nieto amb pilota controlada, és bona per Montiel fa la passada entre un i altre, ni Nieto ni tampoc Fullana han anat a cercar aquesta pilota.
1: I és veritat que estem veient un poc menys en Diego, no? És veritat que en el principi de la segona part, quan s'ha agafat la pilota...
0: Quan ha sortit,
1: hem vist...
0: 90!
1: És el moment que ell s'ha trobat millor, és veritat que l'hem perdut un poc ara...
0: 5 minuts. 5 minuts d'afegit.
2: Imagina't. 5 minuts més.
0: 5 minuts d'afegit. Pilota per Dani Nieto. Dani Nieto cap endarrere. Martí Pelleres... Contra la pilota, tornen a comparèixer els paraigos verds.
1: Cap endavant.
0: Nofre, cap a Marc. Marc, Martí, Marc, Montiel. Toca el Poblense.
2: L'Àguila, que ja ha renunciat a l'atac, eh?
1: Sí, és normal, el que xerram. Les forces també són les que són. El camp és molt difícil de tapar tot. I és el que esperaven de l'Àguilas, però renuncia, però el veiem vamos, Diego
0: frontal de l'àrea, fa la parat, és boníssima, però Diego a la perduda intenta controlar de nou, li ha fuit la pilota, treurà de porteria l'Àguilas. 91 de joc,
2: ha d'arribar el gol
0: jugador de l'Àguilas Panterra,
1: si estava damunt. Mira, és una pena que aquest jugador estigui ara amb aquestes tonteries.
2: És un teatre important,
1: però és que ho ha fet davant de l'àrbit, i és una pena perquè està, ho anava a dir ara, perquè és veritat que està fent un partidasso aquest lot
0: bolero,
1: està fent un partidasso, està a tots els duels que ha pogut guanyar, els ha guanyat, està a totes situacions correctes, i ara tu te creus que ara ha de venir en el final del partit davant l'àrbit a fer borinot així d'aquesta manera?
2: A intentar enganar. I si ho fa...
0: Treure de porteria Salcedo. 92. Salcedo. Pilota can contrari. Martí toca de cap. Amb ell Hidalgo. Martí que s'endú un cop a la cara però s'aixeca i continua. Pilota a l'esquerra. A l'atac l'Àguilas, pilota que es perdrà per la línia de fons, no ha estat massa encertat el seu jugador, i traurà de porteria Vicenç Sabater.
2: Quina eliminatòria que estem vivint aquí en directe, i vetrà ràdio, 2 del migdia, 41 minuts, empat a 0 en el marcador.
0: 93, queden dos.
1: Sí. Aitor, que està
0: guanyant. Perduda.
1: Sí.
0: Uri Bolero, pilota dividida, alerta, era... Fer, Marc García.
1: I l'havia tocat en ses mans.
0: Fullana, Fer controla, quina alçada que té aquest jugador. La passada ha estat dolentíssima, gràcies. Recupera el Poblense, entre tres contraris, Diego la perd. Alerta que se'n va una altra vegada per banda esquerra. Fer controla, Fer retalla, Fer se'n va. Quin cos que té aquest jugador, falta.
1: Ai, aquesta falta.
0: Falta perillosa des de la banda esquerra. Aquesta pilota cercarà àrea i cercarà la darrera, Pau.
1: Sí, i...
0: perquè anant camí del 94. Ja està, 94.
1: I el que hem dit fins ara, no? Aquí s'iguala tot, aquí no hi ha un jugador menys ni menys. I una de les jugades on ells han estat més a prop de fer gol ha estat un córner que ha entrat ràpid i l'ha aturat molt bé en Vicenç Sabater.
0: Pilota que anirà penjada a l'interior de l'àrea. Alerta amb aquest davanter Fer, que ha sortit amb el dorsal 24. És un armari de tres cossos.
1: Sí, té un cosarro, sí.
0: Això només ho podria aturar Pau Sandrós.
1: No, ja m'ho llevaria de mig, si és tan gran.
0: Vinga, pilota penjada. S'ha de rebutjar com sigui. Alerta, rebutja la defensa. Pilota més enllà de la frontal de l'àrea. Banda dreta, insisteix Hidalgo. Línia de fons, fa la centrada. No toca ningú, alerta la rematada. No val, no val, no val, no val. Falta. Dos jugadors del Poblense per terra. De tota manera, la pilota havia arribat a les mans de Vicenç Sabater.
2: Uf! Sí, però...
0: quina nerviada.
1: Sí.
0: Hi ha un silenci ara a la graderia, clar, que és la por.
1: Sí, això mateix.
0: Aquest silenci és la por. Torna la càrrega al Poblense. Nofre. Minut 95 complit. Gori per Marc. L'àrbitre que de moment... Mira, el tècnic que demana ja al final. El tècnic de l'Àguiles demana al final del partit.
1: No, i a penal que deu demanar també.
2: Sí.
0: Alerta, la jugada de Diego per banda dreta, rebutja la defensa, pilota dividida al mig del camp, se la queda el Poblense, l'àrbitre diu que continuï,
1: vamos,
0: que jugui.
1: Vamos, endavant,
0: Gori obrint a l'esquerra per Nofre, serà la darrera. Nofre cercarà línia de fons, de moment ho intenta entre dos contraris, aguanta, se l'endú, fa la centrada,
1: corner.
0: Autoritza el corner l'àrbitre. Camí del 96.
1: Aquestes.
2: Serà la darrera jugada.
0: Corna a favor del Poblense. Corna a favor del Poblense. Serà la darrera. Francesc Fullana, que la posa fora del límit. L'àrbitre diu que la toqui, no la toca. Traurà en cama dreta Fullana. Fullana copatge, pilota que vola al segon pal, rebutja la defensa, pilota que arriba per Gori, farà final del partit, empat a 0, minut 96, Monenam, Pau, a la pròrroga.
1: Se farà llarg, això.
2: Ja s'està fent, ja s'està fent.
0: Mira, fa una hora que hauria d'haver acabat el partit, són les 3 menys quart, fa una hora que hauria d'haver acabat.
1: Sí. Sí, però bueno, estem a dins del partit, eh? Estem a dins del partit. No, a lo millor no hagués estat de la manera que haguéssim volgut, però estem a dins del partit, el Poblense està dins del partit, està a la pròrroga, està amb un jugador més, i això és el que hem de veure, sempre està positiu.
2: I que el Poblense en aquest darrer quart d'hora ha anat a pel partit i ha tingut oportunitat. Jo crec que en aquesta pròrroga ha de seguir amb la mateixa sintonia, amb el mateix esperit en aquesta pròrroga, anar pel gol, anar per l'eliminatòria i fer valer que està jugant des del minut 21 de la primera part amb un futbolista més.
0: Sí, però tot s'ha de dir. Això m'assembla... O jo no he detectat en cap moment que hi ha un equip amb 10, eh? No.
1: Sí.
2: S'ha de dir també que l'eliminatòria de l'Àguiles està sent espectacular.
0: Sí.
2: Està sent de molt de mèrit.
1: Un partit sap el que se juga, està jugant amb una veterania, està dins amb un està dins el camp, amb un sabre jugar aquests moments i a veure que el que diu en Gavi, no hem vist sofrir, perquè no hem vist sofrir... No. A l'Aiglas, a veure que han tombat el camp ara en el final, per anar un bitxo free i ara és el moment.
0: Adrián Hernández encara està protestant a l'àrbitre, el tècnic de l'Aiglas. Bueno, jugadors del Poblense amb en Òscar Troya, l'entrenador de l'Aiglas ara se'n va xerrar amb els seus jugadors perquè primer tenia un missatge per l'àrbitre. No sé ja com afrontar aquesta pròrroga, Pau. No sé què ha de fer el Poblense.
1: Seguir. El Poblense ha de seguir. El Poblense ha de seguir tombant el camp, que és el que està fent fins ara. Ha de jugar, ha de tenir la pilota, no ha de cometre errades.
0: I no ha de caure a la pilleria.
1: Això mateix, ni en el seu lloc, ni en voleu un partit obert. Ha de tenir controlat el partit. I és vera que ha de cercar la porteria amb un poc més de profunditat. Ha de cercar la porteria. No hem vist en el porter aturar cap aturada de mèrit. I és vera que necessitàvem això. Per l'Is ben de veres se pot dins el cos a l'Àguilas.
2: És que ara l'Àguilas el que anirà a cercar els penals, crec jo. De cara darrere i aturar el joc i ja està.
1: Quan menys se jugui de futbol, tot el que passi que no sigui futbol serà millor per ells.
2: I si enganxa un contracop bé, i si enganxa una pilota aturada, una falta o tal, però poca cosa més.
0: Crit de guerra dels jugadors del Poblense amb el seu entrenador enmig de la gespa.
1: Però això mateix és el que estaven cercant des de que li han tret el jugador i li ha sortit bé.
2: Sí, sí. Han aconseguit arribar vius a la pròrroga.
1: Això mateix.
0: La megafonia que intenta també donar ànims en el Poblense. Els àrbitres que xerren amb representants dels dos equips. El delegat de camp.
1: Ho hauran xerrat més avui.
0: Sí, sí, que en tota la temporada.
1: Que en tota la temporada.
0: Quina xerrera que tenen avui.
1: Sí, sí, avui estan amb baigueta, tranquil·litat, delegat de camp.
0: M'ha cridat l'atenció que està a la xarla, estava el capità del Poblense, però no el capità de l'Àguilas.
1: De l'Àguilas estan encara fent-se xerrada. Necessiten més temps per agafar oxigen. Sí.
0: Bueno, tornen els futbolistes al camp. Anem a veure qui...
1: Tornen qui... del Poblense.
0: Sí, sí, sí.
1: Els crida ara l'àrbit.
0: Anem a veure qui mor abans.
1: Sí, sí.
0: Aquesta és la clau d'aquesta pròrroga. Qui mor abans.
2: Qui aguanta més.
0: Sí.
2: Qui aguanta més i qui... I anem a veure si arriba el gol del Poblense. El que està clar és que, com han dit abans, qui aconsegueixi marcar serà l'equip que ascendirà. I ja no hi ha gol.
1: Sí, en principi un gol això
0: ho podria... Ho trepuca tot.
1: Sí, sí, totalment. I
0: l'àrbitre que
1: i
0: crida.
1: No en el joc, segurament lo mental, no? Després de el que ha costat arribar fins aquí, ser forts que han fet tots dos equips, amb aquests partits que mos han donat de contar, de jugar, de veres, són dos equips que controlen el camp, controlen l'equip, controlen la pilota, cadascun en el seu estil, però és veure que molt competida i si cau una salta, jo crec que han d'estar orgullosos tot de caure així.
2: És el que anava a dir, Pau, al marge de la jugada o de la circumstància lamentable del que li ha passat a Penyafort, està sent una super eliminatòria la que estan protagonitzant tant el Poblense com l'Àguilas.
1: I hem de recordar que el Poblense ve de la tercera divisió l'any passat,
0: sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: fa dos anys,
0: sí, sí.
1: Que enguany és la primera experiència que tenia...
0: En aquestes alçades pujava a segona federació.
1: Això mateix, a la segona ref. Hem de posar en mèrit el que està fent el Poblense, però perquè ara ho tens a tocar demà i ho hem d'aconseguir.
0: A punt de començar la pròrroga. A punt de començar aquest temps afegit de 30 minuts dividits en dos temps de 15. Posarà la pilota en joc l'Àguilas. Ho farà Fer, l'home que ha sortit fa pocs minuts a les acaballes de la primera part, substituint Castedo, el millor home de l'equip murcià. Tot preparat, tot a punt. No ha fet cap canvi més Òscar, però és que ja no sé si ha fet el 5. Bueno, ara pot fer 6.
1: Sí, ara tenen un canvi més.
0: Juga l'Àguilas. Ha començat la pròrroga. Primera pilota llarga de l'equip murcià. Hidalgo, cap endarrere, pilota penjada a l'àrea, rellisca el davanter de l'Àguilas i Pep Pelleres treu la pilota fort.
1: Bona, Diego.
0: I en l'aire. Diego, quin bon control. Diego, per terra, falta. Falta contra Diego, falta a favor del Poblense. Fullana, que posa la pilota en joc. Montiel toca la pilota al conjunt poblè per banda esquerra. Anem a veure Nofre. Una altra vegada, pilota per Nofre, cap endarrere, Marc García. No perdre pilota és important.
1: Això mateix, no perdre pilota, no...
0: No pots, que no pots anar cap a porteria, dona't la volta i tornes a començar.
1: No s'han de crear jugades d'atac d'ells amb barrades nostres.
0: Risc zero.
1: Això mateix.
0: Pilota pel Paulense. Torna a jugar Martí Paieres, cercle central.
1: Ja han tingut temps d'arriscar i no ho han fet. Sí. Ara no és el moment.
0: Fullana, línia de tres quarts de camp. Fullana obrint cap a la banda dreta, pilota per Diego. Diego farà la retallada cap endins. La centrada, no hi ha ningú dintre de l'àrea, no hi havia ningú a la curta. I ara, jugador de l'Àguiles Panterra, falta de Diego, que demana disculpes. El jugador de l'Àguiles, que quedarà una setmana...
1: Sí, però aquesta acaba de sortir.
0: Ingressat.
1: No.
0: En terra.
1: El jugador acaba de sortir i ha sortit cansat.
2: Aquest és el que dèiem. Això és el que cercarà l'Àguila, aturar el partit, aturar la pròrroga, tot el que pugui i cercar la sort dels penals. Perquè ja és el que els hi queda.
0: Els hi queda prestat d'igual a igual.
1: Sí.
2: Sí.
0: Vinga, traurà Salcedo.
1: En bona, això sí, eh?
0: Sí. Cam a dreta, Salcedo, que juga en llarg a la frontal de l'àrea, toca de cap molt bé el defensa del Paulense. Dani Nieto, que la veu passar, rebutja Uri, pilota que... va per terra Diego, no hi ha res. Alerta Martí, bé, ha orientat de cap a l'esquerra, Marc García treu la pilota, però recupera Fer controla d'esquenes, sembla un pivot de futbol sala.
1: Sí,
0: aguanta, toca cap endarrere.
1: Molt de cop, però...
0: Ara toca la pilota, l'Àguila es combina, cerca fer aquesta aproximació a l'àrea, de moment no ho ha aconseguit,
1: ara. Li
0: ha llevat la pilota al Paulense, molt bé, Dan Nieto per banda dreta, cor Nieto, ui, com un llamp, el número 7 de l'equip de l'Àguila. Nieto que se'n va. Finalment, la cobertura final, li ha llevat la pilota, però Nieto... ha fet una jugada important davant tres contraris. Aire, Adrián juga al mig de camp per Yasser obri per Terranova té la pilota, l'Àguila es torna a jugar per banda dreta, obrint cap a l'espai, una altra vegada cap endarrere, Terranova controla la pilota, aquest fals lateral dret, és més un extrem que està avui jugant en tripleta central. La pilota ha anat a l'espai directament a peus de Vicenç Sabater.
1: L'ha tirat de... no ha volgut per ell.
0: Se l'ha llevat damunt.
1: I se l'ha llevat damunt, sí.
0: Torna a jugar el Poblense per banda esquerra. Diego, ja ser amb ell. Diego aguanta les espitjades. Pilota per Fullana. Fullana combina amb Martí. Martí Paieres té la pilota. Obri cap a la dreta per Pep. El capità més a la dreta. Pilota que juga Nieto. Era Diego per Martí. Martí aguanta la pilota, ara el Poblense amb bon criteri, està en un minut 3 de la pròrroga, Francesc Fullano obrint cap a l'esquerra per Nofre aguanta aquesta pilota, farà el mà a mà, ha jugat a l'espai per Fullana pràcticament a la cantonada de corna, ha forçat la treta de banda.
1: Estem jugant amb moltes passades, a veure, que són passades que no tenen risc, però moltes passades com si fos un joc de handball.
0: Sí.
1: Jugant totes per de fora, hem de trobar qualque passada interior, no, ells són un menys i hem de trobar qualque passada. En Diego ha de aparèixer més pel mig.
0: I ha de pressionar la graderia, està callada, Pau.
1: Sí, totalment.
0: L'afició del municipal té por.
1: Perquè té por, això t'anava a dir.
2: I pilota de l'àrea.
0: Que traurà Fullana.
2: Pilotes de l'àrea, dic.
0: Sí, pilotes de l'àrea i la gent que cridi. Fullana, venga, des de la cantonada. Jugada de perill, corn a favor del Poblense.
1: Aquesta pot ser bona.
0: L'Àguiles, que no deixa de serrar amb el quart àrbitre. Calla ja, hombre. Fullana, cama dreta, primer pal, la remata de cap. Va passejat per l'àrea petita fins l'altre costat i serà treta de banda a favor del Poblense.
2: És això el que ha de fer el Poblense. Pilota de l'àrea.
0: Clar que sí.
1: I acumular gent.
0: Sí. Pot haver-hi una rematada, pot haver-hi un penal, pot haver-hi qualsevol cosa.
1: I si tu poses gent d'insària, s'acumula gent d'insària i pot ser que te caigui tu. Si no hi ha ningú, segurament no te caigui, però si tu acumules gent de dins...
0: Quina bronca ara de l'entrenador de l'Àguiles als seus jugadors, concretament crec que en el dorsal número 11, quina esbroncada li ha fotut. I quin emprenyador ha agafat aquest jugador, que de vora en Martí Paieres semblen els dues sacapuntes.
1: Sí.
0: Paieres... rebutja Terranova, pilota al mig del camp, Marc Garcia toca de cap, també Martí, pilota que recupera Montiel, Montiel cap a Gori, Gori cobri per Nofre, Nofre en terra, falta i targeta. Falta i targeta groga, des d'aquí no veig qui és. Targeta groga, ha quedat Nofre mal ferit, eh?
2: Sí, sí, l'ha enganxat bé.
0: Tal vegada ha estat més a la caiguda, no? No, no ho sé. Targeta groga en el minut... Anava a dir 96. Sí, sí, és 96, realment.
2: Sí, era, era clara. Li ha ficat el genoll. En Jacer.
0: Jacer, ahà. Jugador de molta qualitat. Bueno. Pau, estic nerviós.
1: Ja te veig que t'aixeques i te...
0: Pau, vull que marqui el Poblense.
1: T'aixeques, no, i tots volen que marqui el Poblense, no? El que hem volgut des del principi, i jo crec que el que se mereix, eh? Crec que el que han fet enguany és de mèrit que avui el Poblense pugui a la primera ref.
2: I que ho té tot de cara.
1: Sí,
2: totalment. Pau, és que ho té tot de cara.
0: Vinga, que mos està escoltant Penyafort. Ha de marcar el Poblense. Pilota aturada.
2: Vam buscar el Troya, també.
0: Quin dos davant la pilota. Dani Nieto i Francesc Fullana. Òscar Troya està amb les mans a l'esquena.
2: Sí.
0: Com si estigués passejant per la Rambla.
1: Ho du per dins.
0: I el cap, i el cap li treu fum.
1: Sí, sí, t'ho puc jurar.
0: I el cap li treu fum.
1: T'ho puc assegurar. Ho du per dins.
0: Quin tros d'entrenador.
1: Sí, la veritat és que sí. La veritat és que tota la feina que ha fet... amb altres equips i després quan va allà
0: aquí
1: arribar...
0: Aquí té el premi.
1: Aquí té el premi. A sa poble.
0: Vinga, Fullana no toca pilota. La fa Dani Nieto directament a les mans de Salcedo. Massa fàcil.
1: Eh.
0: Massa fàcil. Traurà el porter de l'Àguiles. Minut 7 d'aquesta primera part de la pròrroga.
1: Ara li compta segons, ara.
0: Sí.
1: Eita.
0: Xiuli penal.
1: Sí, eh? És que...
0: Per què? Per Benet. Penal. Sí, s'ha acabat. Però, sí. Pilota que es perd per la línia de banda de l'atac de l'Àguiles. Traurà el Poblense. Mira quina pressa que tenen tots per treure de banda. No hi ha ningú que vulgui treure. Ara ho farà Nofre. Dreta de banda, pentinada de cap cap endarrere. Rebutja Uri. Torna la pilota al nou capità, perquè el capità era Cristian Martínez, el davanter que va ser substituït. Alerta amb aquesta acció, sense contemplacions. Ha tregut Nofre aquesta pilota. Pilota dividida al mig del camp. Qui se la queda? El Poblense. Falta, sí.
1: No!
0: Sí, era falta, sí.
1: Sí, però sí, era falta, però era un contraatac, clar.
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí, era un bon contraatac, però era falta.
1: I en canvi, el que pot aparèixer que... és veritat que ells han canviat el davanter, hi havia el número 9, que era un poc més petit que el 24,
0: sí, sí.
1: Que,
0: sí.
1: Però en guanyava més per dalt el 9 que 24. Totes sí, les jugades sí. que han tirat ara per amunt els dos centrals i en Terranova, quasi totes les ha perdut, les han guanyat el central del Poblense.
0: Ja els horaris seran les 6 de l'hora baixa, ja, no?
2: Hem arribat a les 3, duim 3 hores de partit, eh?
1: I comença el Baleares. Sí,
2: no, encara no, serà a les 7.
0: Aquesta pilota de l'Àguila, espenjada a l'àrea, rebutja Martí Peyeres, encara la té el conjunt murcià, que orientarà aquesta acció, pilota centrada al punt de penal, rebutja la defensa... Torna a recuperar Jacer la posa a la frontal per fer d'esquenes. Aitor, que
1: claro,
0: no la treu,
1: sí.
0: I falta, sí.
1: Sí.
0: Aitor anava per la pilota i ha trobat cama i es falta i targeta. Uf, i a la frontal.
1: En la mateixa posició, un poc més, ara en vez de l'esquerra, a la dreta.
0: Sí. Minut 99, és a dir, 9 de la pròrroga.
1: Perillosa,
0: molt, molt sí. Perillosa. Ara, quan treguin aquesta falta, te demanaré una cosa. Pau, una cosa important.
1: Dimo, primer de rècord, així puc pensar, la resposta.
0: No. Jo, la veritat està en una resposta
1: en el moment,
0: no
1: en el
0: preparada.
1: Moment,
0: no preparada. Però ha de ser després de la falta, perquè, clar...
2: Molt perillós, aquesta falta.
1: Sí.
0: Té a veure com que no passi res a la falta. I fins aquí.
1: Sí.
0: Fins aquí.
1: Sí.
0: Alerta amb la falta. Ja ser... Sembla que serà ell, ha agafat la pilota, se l'ha quedada. Ara la posa en terra, per indicació de l'àrbitre, que compta les passades per la defensa...
1: Però és que no està compte.
0: Per la tanca del Poblense. Ui, va ser endarrere, no? Ostres.
1: Però no sé si és bo o dolent, perquè al final, perquè va així és molt complicat.
0: Sí. Anàvem a veure.
1: A veure que estan fora.
0: Aquesta falta.
1: Ja m'ho veuré que estan molt en fora. Però...
0: Serà Yasser. Serà l'altre que no sé qui és, perquè amb el tapa Yasser. Minut 90... No, 100. Minut 100 de partit. 10 de la primera part de la pròrroga. Xiula l'àrbitre. Yasser agafa carrera. Copatge i gol.
1: Oh, quin golazo.
0: Gol. Gol de l'Àguiles. Gol de l'Àguiles. Ha marcat Yasser un gol d'escàndol. Un lliure directe. Clavat a l'escaire. Vicent Sabater no ha pogut fer res.
1: Però això t'he dit una cosa. No ha acabat això. No ha acabat, eh? Estan celebrant, ha sortit tota la banqueta. No ha acabat això.
0: Efectivament, això no ha acabat, però ara té més obligació encara de fer gol al Poblense. Minut 11 de la primera part de la pròrroga. Yasser lliure directe. Poblense 0, Àguiles 1.
3: Esports 3, en joc.
2: Quina llàstima. Ara mateix, en aquesta hora, l'Àguila seria equip de la primera federació. Queda tota una primera part de la pròrroga. Queden 3 minuts més una segona part de la pròrroga.
0: I, Pau, ja no te puc fer la pregunta. Mira, mira, mira aquest jugador de l'Àguiles que està ficat dintre del camp del Poblense i no deixa treure.
1: Però és que no m'està amb això, que ja no tenim temps per fer tot això.
0: I Paieres intentava arrossegar-lo fins al seu camp, cosa que ell no vol, no li dona la gana de tornar al seu camp.
1: Però que no tenim temps.
0: I targeta per Pep Paieres, clar. Targeta per Pep Paieres...
1: No tan intens ara per fer tot això.
0: No.
1: Tot això és mèrit que i coses que s'endurà l'Àguila que acaba a la seva banda.
2: Buah.
1: Hem de jugar. Tot el que se jugui de més, els temps que Poblense va ficar un gol.
0: Ara ha tornat el dorsal 11 Ramos al seu camp. Ara.
2: Gerro d'aigua freda. Gelada més.
1: Sí, sí, sí.
0: Ja no t'ho puc demanar el que t'anava a demanar, Pau.
1: Has vist.
0: Hauria de marcar el Poblense.
1: Ah, quina pena. Quina pena.
0: Juga el Poblense, ha tret, i ara ja, de morts al riu, ha d'anar a marcar un gol. Ara és el Poblense el que vol arribar a la tanda de penals. Martí Paieres, Marc Garcia, Nofre, Marc, ara veuràs com corre el rellotge. Martí per Pep. Pep a la dreta, Diego per Pep Paieres. Pep Paieres obrint davant d'una altra vegada per Montiel. Montiel fa la centrada a la frontal de l'àrea. Pilota que rapinya com pot des d'enterra el Poblense, però l'ha perduda.
1: Se'n
0: va Yasser, falta de Fullana i targeta. Això...
1: I estirar, ara haurà de sortir qualcú, sortiran les assistències, perquè és targeta, no haurà de sortir ell.
0: Això se'n va Norris.
2: No pinta bé, però encara hi ha temps. Encara
1: sí,
2: hi ha temps.
1: Encara queda una part. Encara queda
2: queden
1: una part,
2: 15 minuts.
1: Queda una part, queden canvis i queda una mitja part de la pròrroga on l'entrenador pot xerrar amb els jugadors, que això també és important. Si ha de canviar alguna cosa, xerrar amb ells.
2: Estrabades musculars, teòriques, rampa...
0: Qualcuna serà vora. Cris d'Àguiles de l'afició.
2: El gol de l'Àguiles ha estat un golàs.
1: Sí, sí, ha estat un golàs.
2: Tot s'ha de dir.
0: Vos he dit, la qualitat tècnica d'aquest futbolista és espectacular. En el partit d'anada, tot girava al voltant d'ell.
1: És l'única que has endevinat avui, justament.
0: És l'única endevinada.
2: Justament aquesta.
0: És l'única que endevinada. Albert.
1: Que condena. Oh.
0: Hauria d'haver callat.
2: I no,
1: no, però Albert ha estat un golaç.
2: I no volem que això acabi així, però volem que marqui el Poblense o que aquest giri el marcador. Però si finalment puja l'Àguiles...
0: Mira quina conversa, perdona, Juanga, sí. Quina conversa entre el dorsal 11, aquell que no volia tornar al seu camp que tragués el Poblense, Pipo, amb en Òscar Troya. I tots dos han acabat dient que sí.
1: Sí, sí, sí, s'han donat la mà. I...
2: Un minut d'afegit. De pròrroga.
0: Mira, m'estic imaginant la conversa. En Pipo dient, mister, és el que tenia que fer.
1: Sí, clar.
0: I en Òscar dient, pues sí. Què t'he de dir? Corna a favor de l'Àguiles. minut 105, temps complet de la primera part de la pròrroga. Serà el corna i tornar a començar. Canvi de camp i tornar a començar. Traurà Yasser, l'autor del gol, des de la cantonada. Diego davant ell.
1: Ara rematen dos jugadors només de...
0: Sí, no,
1: dos jugadors de l'àrea.
0: Sí, sí.
1: Mira, tres. No saben ni què fer.
0: Pilota penjada, el punt de penal, rebutja Marc Garcia, pilota a la frontal, que ha assenyalat l'àrbitre al final.
1: Final.
0: Final de la primera part de la pròrroga. Queden 15 minuts. I estava preparat per entrar al camp Alberto Fernández.
1: Sí.
0: Però de moment el canvi no s'ha fet.
2: Idò.

0: La ciutat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc.

0: 3 del capvespre, 9 minuts, es posa en joc a IB3 Ràdio. Es reprendrà el partit del municipal de Sa Pobla. Ara sí que sí, el poblense que necessita marcar, perd per 0-1 i li queden 15 minuts per aconseguir el miracle de l'ascens. Gavi Fortesa.
1: Anem a veure, jo hi crec. Tu hi creus?
0: Jo sí.
1: Pau, creus?
2: Per favor, tot... que jo una altra cosa no, però creure...
1: I tota aquesta gent diu, se puede,
2: sí,
1: se puede.
2: Sí, se puede, sí, se puede.
1: Anem a veure si arriba de moment el gol de l'empat. I després ja veurem. Una cosa, Juanca, que m'he intrigat. Sí. Els companys d'Informatiu Migdia s'han anat de vacances avui ja, no?
0: Ja han començat les vacances d'estiu, tant en José Luis Galindo i companyia. Avui no sé si cobraran el dia d'avui, però encara han fet informatiu. Una abraçada forta als companys. Després entraran els diferents butlletins informatius de la casa.
1: Si estaven desitjant que hi hagués pròrroga i penals.
0: Sí,
1: i tot.
0: Sí, ho deien des d'avui de matí i al final està passant.
1: I ara es produeix, Pau, un èxode de la grada,
2: fons,
1: de la graderia principal,
2: ataca.
1: Al fons on ataca el poblense.
2: Molt bé, l'afició, però hem de ser més actius, hem d'estar animant.
1: Els he sentit poc.
2: Ara sí, vinga, va.
1: Ara han de morir, també. Vinga. Posarà la pilota en joc Dani Nieto. Darrers 15 minuts de la temporada. Se diu prest, eh?
2: Sí. Ja ha passat molt, eh?
1: Darrers 15 minuts des que va debutar en aquesta categoria un poblense que havia ascendit i que s'està jugant tornar a ascendir i que està perdent 0-1 aquí al municipal de Sa Pobla sota un sol terrorífic.
2: Venga, vamos.
1: Ha començat la segona part de la pròrroga. Diego, Nofre, Montiel per Fullana pivotant. Anem a veure quina la fa. Obrirà cap a la banda dreta. La incorporació dels homes del poblense, només estan Martí Peyeres i Marc García.
2: Ara ha canviat el poblense. En Diego s'ha ficat a dins, ja no està aferrat, sí, a la línia, a dins, que jo crec que és on pot fer més mal, aquí.
1: A veure. Li ha fuit la pilota, sí. Més que una mala passada, és que li ha fuit. Ha tocat ara Montiel, banda a favor de l'Àguiles.
2: Però ha ficat Dani Nieto, Diego de dins, amb Montiel per darrere i en Fullana, i en Alberto a davant.
1: Sí, sí.
2: Ha ficat molta gent de dins.
1: Qui se n'ha anat perquè sortís, Alberto? És que no sé qui ha partit.
2: Se n'ha anat...
1: No ho veig. No sé qui ha partit, eh? No sé qui ha partit perquè entrés Alberto... No sé qui ha partit. La veritat és que m'he menjat el canvi. Ara ha sortit mig coix. Adrián, juga Nofre, ràpid. Ui, aquesta capada cercava en Alberto, no l'ha trobat. Avant tot, Yasser. Més que recuperar, se lleva Fer la pilota de damunt. Sí. Arriba Vicenç Sabater. Juga per Marc García. Alerta, que tens en Fer damunt. Marc García treu aquesta pilota, l'ha tocada en Fer. Banda a favor del poblense. Pilota per Albert, Alberto en terra, Alberto que provoca la falta a favor del poblense.
2: Va.
1: Vinga. Diego, posa Diego i Fullana.
2: Posa en terra.
1: Me sembla que Pep Palleres no hi és.
2: Sí.
1: El capità no hi és.
2: Marc García, Ean Martí.
1: Pilota que penjarà Fullana. Vinga, Fullanita. Fuà.
2: A dins, han de ficar de dins. La pilota ha d'anar a porteria, han de passar per davant. Vinga, va.
1: Fullana, cama dreta, pilota penjada.
2: Mano!
1: Cama darrere, mans!
2: Mano!
1: Mans,
2: mans,

0: repita,
1: penal,
0: repita,
1: penal, penal, penal a favor del Poblense, penal a favor del Poblense, mans dintre de l'àrea, penal a favor del Poblense, minut de 7 de la pròrroga.
2: És el moment. És el moment d'empatar l'eliminatòria.
1: Penal a favor del Poblense. En Pau ha vist la mà immediatament, abans que jo.
3: I en principi venia d'un rebot, o sigui, d'un rebot, d'intentar jugar-la en so cap, no tenia molt en fora, però no, avui en mà.
1: La protesta no és molt enèrgica.
3: No, perquè li ha donat, no sí. Perquè li ha donat.
1: Penal a favor del Poblense. Anem a veure... Anem a veure qui el llançarà. M'imagino que Fullana. Imagina bé, està a la frontal de l'àrea, apartat de tothom. Llançarà el penal Francesc Fullana. No sé quin ha estat el problema en la graderia, perquè el que hi ha són seguidors del Poblense.
3: Lo que mira... El porter ha hagut un tècnic de l'Àguiles, li ha donat un paperet amb estiradors. En principi no se pot atracar.
1: Targeta vermella per un altre component de la banqueta de l'Àguiles.
3: Per aquest que s'ha atracat, perquè això no s'ho pot fer.
1: És increïble.
3: Ha anat a darrere i li ha donat un...
1: Quina guarda de bàrbars.
2: És una vergonya.
1: Aquesta banqueta, és una vergonya.
2: És una vergonya lo de l'estaf tècnic de l'Àguiles, sincerament.
1: Bueno, Fullana.
2: Una vergonya.
1: Fullana que està sobant la pilota.
3: Va.
1: És el moment de restablir el gol de l'Àguiles.
2: I és un assaig general el que ens espera després. De tant de penal.
1: Francesc Fullana. Mira, si marcam aquest, n'hi haurà un altre. Mira,
2: jo també ho crec.
1: Xutarà Fullana. Xiurarà l'àrbitre. Xiula. Fullana. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Fullana de penal per posar l'empat a un al marcador i torna a tenir vida. Torna a tenir vida el Poblense cap a l'ascens. Minut 105 de partit. 110, perdó. 110, queda encara 10 minuts. I això pot acabar bé. Ha marcat Fullana dels 11 metres al penal. Poblense 1, Àguiles 1.
4: Esports 3, en joc.
2: Havia de ser ell, havia de ser l'especialista, havia de ser Francesc Fullana, que torna a posar l'Igualada a l'eliminatòria, ha llançat el penal amb aturadeta inclosa la posada, on no podia arribar el porter de l'Àguiles, empat a un en el marcador, es torna a ficar a l'eliminatòria el Poblense, Pau Cendrós.
3: Sí, ja ho han dit. Ja quan celebraven i celebraven amb tanta efusivitat aquest gol, és vera que era un gol que els apropava molt a lo que s'accents, però no estava tot fet. No era un gol d'or, com se feia antes. Ara s'ha de córrer tota la pròrroga i han ficat el gol. Ja han fet la primera passa, que és el més important. I ara...
1: Fer per banda dreta, l'atac de l'Àguiles, Hidalgo fa la passada, dintre de l'àrea petita, ha trepitjat la pilota, Pipo ha trepitjat la pilota i s'han hagut d'anar cap a de fora, el perseguit Vicent Sabater, torna Pipo a la càrrega, Vicent.
3: Però estava tot sol.
1: Estava dins l'àrea petita tot sol i no hi havia fora de joc.
2: Estava tot sol.
1: Torna la Poblense a la càrrega.
2: Buah.
1: Ara sí que hi ha efervescència a la graderia.
3: Vinga, bona
1: acció per banda dreta, alerta aquesta correguda per banda dreta. Ras.
3: Corne.
1: Ha donat corda. Pues pensava que era o falta o tret de la porteria. I ha donat corda a favor del Poblense. Dani Nieto. Cap allà que va Dani Nieto. Pocs a la rematada també, eh? De moment,
3: sí.
1: Dintre de l'àrea només Aitor Pons i Alberto Fernández. S'afegeix Diego.
3: Va.
1: Mira que si en aquest corne passa cosa, Pau.
3: Mira.
1: Mira que si passa. Vinga, Martí Pelleres, que fa dos d'alçada. La treu en curt. Montiel, Nieto a la panja, al segon pal. Alberto no arriba. Alberto no arriba. Se'n van per terra tots dos. Marc García i Alberto. Traurà la porteria Salcedo.
2: Increïble.
1: Minut 22 de la pròrroga.
2: Increïble. Increïble l'eliminatòria que estem vivint en directe. Esports en joc i Betró Ràdio.
3: Mare meva, quina eliminatòria de Poblense i de l'Àguilas.
1: Espectacular.
3: I m'ho han de ratificar el que han dit tantes de qualsevol dels dos que caiguin. Poden caure...
1: Alerta Fer, pot marcar l'Àguilas. Fer se retalla, no pot encontrar la posició de tir. L'ha perduda, se l'endú el Poblense, se l'endú Martí, Martí per terra, l'àrbitre no xiula res. Alerta que Urias, quin va ara a l'atac, senyora del paraigua, no hi veig, no sé què passa.
3: Treta de banda a favor de l'Àguilas.
1: Menys mal que en Pau sí que hi veu.
2: I ara el partit absolutament trencat.
1: No, això és una bogeria ara mateix.
2: I ara sí que pot passar qualsevol cosa.
1: Traurà de banda l'Àguilas. Terranova. Si no ha tret de banda 70 vegades, no ha tret de ningú. Cap. Terranova que treu a l'interior de l'àrea. Rebutja la defensa. Pilota d'Aitor. Pilota la frontal. Adrián torna a ficar-la dintre de l'àrea. Marc García que la treu, alerta que no acaba de sortir aquesta pilota del voltant de l'àrea del Poblense. Terranova que intentarà fer la centrada, banda a favor de l'Àguilas. L'atac de nervis d'Òscar Troia és per fer història.
3: Sí.
1: Uf!
3: Estem ja quasi... Estem a Suzi, que ja,
1: sí.
3: Ja movia un poc de ventilació.
2: Sí.
3: I hem tret escapa.
2: Donàvem
3: la planta
2: per acabar l'eliminatòria i
1: tots
2: aquest
1: jugadors
2: penal...
1: de l'Àguilas amb problemes musculars. Adrián i Uri.
2: Quan queda perquè acabi la pròrroga?
1: Pues pel meu rellotge, 6.
2: 6 minuts. El Poblense que necessita un gol.
1: I l'Àguilas que farà un canvi. Entrarà al terreny de joc en Weni. Un altre armari.
3: Sí.
1: En Weni, dorsal número 5.
2: Duim 3 hores i 20 minuts.
3: Serà canvi per...
1: No, Uri no. Semblava que se n'anava, però no se'n va.
3: No, jo crec que serà per Terranova.
2: Sí, en Terranova està tocat.
3: Perquè està en terra, sí.
2: S'ha fet mal de vores, el futbolista de l'Àguila. Duim 3 hores i 20 minuts d'eliminatòria.
1: Ja quedaré aquí.
2: Oh.
1: El primer partit de la propera temporada del Poblense.
2: Te'n vas a casa Mís.
3: Sí.
2: I allà estarà de meravella.
3: De fet, ja un bon variat.
2: Oh, sí, sí.
1: M'imagino que necessitaré 3 hores perquè...
2: Un poquet de llengua.
3: Sí, avui serà gros, eh?
2: Sí, avui. Com que això acabarà en festa...
1: Avui no agafes taula ni per sopar.
2: Avui tothom sí, avui... a la plaça del poble.
1: Bueno, traurà de banda l'Àguilas, el rellotge que cor, tot això ho afegirà l'àrbitre i serà un drama. Jacinto, que està fora del camp, aferrat a la valla que va cap als vestidors, amb un atac de nervis també. Pilota penjada a l'àrea, qualcú que la tregui, pentinada cap endarrere, la treu amb problemes al Poblense, finalment Dani Nieto, pilotada a l'aire... Encara no hem arribat al mig del camp. Ho intentarà Alberto Fernández. Li cau la pilota al Poblense. Venga. A córrer Aitor Pons. Aitor Pons entre dos contraris. S'arratura, aguanta la pilota, cerca un company. El troba a l'altre costat. És Diego. Diego controla en l'aire. Quin bon control de Diego. Finalment la perd. Alerta l'autopassada. Molt bé, Nofre. Evitant que s'endugui la pilota. Nofre, espectacular, Nofre.
3: Molt bé,
1: Fullana per Dani Nieto. Dani Nieto que intentarà penjar aquesta pilota. De moment l'aguanta. Cerca aquí, no, a ningú. Ara sí, en curt, per Diego. Diego, aguanta Diego, davant al contrari. Diego cerca la línia de fons, la troba, fa les entrades, boníssima.
3: Vamos.
1: No hi ha cap a la rematada. Ha rebutjat de cap la defensa, li cauen en Fer. Fer, que intenta sortir jugant per part de l'Àguilas. Quina autopassada li ha fet en Nofre, que està mort. Nofre no pot, Fer que se'n va. Fullana, espectacular, Fullana, i falta. No sé si era falta.
3: No sé li ha pegat si un semà quan estava en terra, però si falta...
0: I targeta groga. I de Fullana ja en tenia una, no?
3: Però targeta no, targeta no.
0: Sí, sí, al carrer.
3: Mare
0: segona groga per Fullana. Segona groga per Fullana. Me semblava que ja tenia una.
3: Sí, sí, en tenia una, però no, però és que no pensava ni que era, ni que era falta.
0: Fullana ha acabat el partit. No podrà tirar des del punt de penal.
2: És això el que anava a dir. Expulsió més que sensible. De cara a uns possibles penals i encara aquesta part final de la pròrroga. Ah, quina llàstima.
0: Minut 107.
2: Que a veure si poden veure la repetició de per què li ensenya la segona targeta groga.
0: Bueno, Fullana ja ha fet el seu penal, que és el que mos ha conduït fins aquí. Fullana, que li diu a la banqueta...
3: No, a la banqueta no, li diu...
0: Ah, l'àrbitre, l'assistent.
3: En el quart àrbitre, com que va de costat a costat, que no mai és enmig.
0: Sí, sí, que s'ha llençat.
3: No, està...
0: Bueno, ja estem 10 contra 10. A manca de 2 minuts i el que afegeixi l'àrbitre a la pròrroga. Pilota penjada per Yasser.
3: Ojo.
0: Alerta a la frontal de l'àrea. Aquest intent de xilena ha quedat en res. Juga Vicent Sabater. En llarg,
3: aquí no.
0: Per aquí, no s'han posat d'acord.
3: Ah.
0: En Dani Nieto i en Nofre han tingut dubtes, no sabien si era per un o per altre. I es pilota a favor del Poblense. Ha caigut en terra el jugador del Poblense, no veig qui és.
3: Nofre, crec que és.
0: És en Nofre, sí, sí. Sí. Està dolorit, eh? Puh, això no acabarà mai, eh?
3: Molt.
0: Això no acabarà mai. Està sent tot, i com que està, però mira, està sent tot fora dels límits. Es pot jugar, no?
2: En teoria, sí.
3: Ho ha de dir l'àrbit, però sí, en principi ho ha de comentar l'àrbit.
0: Si està fora del terreny de joc, se podria continuar jugant. Tenc els braços del sol, que sembla un semàfor.
3: I jo? Què? Mare meva, avui sortirem d'aquí nint, se tu a Campos, eh?
0: Sí, sí.
2: Però heu de posar...
3: After soon. Posem crema, ell i jo, i jo a ell.
2: Perfecte. Menos mal que només són els braços.
0: Un minut afegit, mira que guapo. Un minut, que en totes les aturades que ha hagut des de fa 5, i donen un. Té ganes de partir també l'àrbit.
2: Un minut per anar als penals, eh?
0: Ai. Ara sí, t'ha de punt demanar la pregunta.
3: Sí, dim.
0: Quina porteria vols pels penals?
3: Ara on hi ha tot el Poblense.
0: Vale, ja està. Això amb el 0-1 no te'l podia demanar.
3: Sí.
0: Ara sí. Ja se m'havia oblidat. Alerta, aquesta pilota dintre de l'àrea del Poblense, la treu la defensa, anar per terra de Nieto. Falta que assenyala l'àrbitre. Falta que ha assenyalat el col·legiat. Estem dintre del darrer minut de la pròrroga. Monanam de cap a la tanda de penals. Quin patiment.
3: Sí.
0: Quin càstig. Uau. Juga el Poblense. Diego. Cercaries la darrera?
3: Jo sí. Jo crec que estem en disposició de cercar. Han trobat els minuts que han trobat que hem anat a ficar balons a l'àrea, han trobat un penal.
0: Diego.
3: Pues lo que mos queda és això.
0: Nofre. Dani Nieto. La perduda. Banda a favor de l'Àguiles. Ara ja millor que piti. Que xiuli.
2: Sí, jo crec que ja s'hi donarà.
0: En banda final. Ara, final. Final. Final del partit. Monanam a la tanda de penals.
2: Increïble aquesta eliminatòria entre Poblense i Àguiles. A la pròrroga l'Àguiles s'ha avançat. Després ha empatat el Poblense des del punt de penal. El gol de Fullana, que finalment ha estat expulsat. I Monanam a la sort, a la loteria dels penals. Poseu-li l'adjectiu que vulgueu. Però es decidirà tot des d'aquest punt de penal i veurem qui passa. Si el Poblense o l'Àguiles, Pau, aquí ja, és molt difícil fer un vaticini, no?
3: Sí, és difícil. És veure, bueno, jo, és una cosa que m'agrada. No l'hem vist en Salcedo Chesney, com diu en Gavi. En el penal és veure que l'ha endevinada, però que ha tirat en Fullana, però ha estat en fora de tocar-la. Jo crec que en Vicenç, en aquestes situacions, és un tio molt tranquil, molt segur, i jo crec que mos pot donar l'ascens ahir.
0: Anem a veure aquí, mos dona l'ascens, però que pugin. No està Fullana, que no estan ja fet el seu penal. El gol de l'empat del partit. Ara, mira, ara surt Fullana precisament per formar part del Rollo que està amb l'entrenador. Molt enèrgic, Òscar Troia, a la seva darrera xerrada, perquè aquesta és la darrera xerrada de la temporada, sí. També, eh? Aquesta és la darrera. Els homes de l'Àguiles, on són? Ah, sí,
3: és la banqueta.
0: La banqueta, sí, sí.
3: Ficats a baix.
0: Estan a sombra.
2: Arriba l'hora de la veritat, ara sí, eh?
3: Sí, sí.
2: Ara sí.
0: Ara ja, després d'això no queda res més. Després del partit d'anada quedava el partit de tornada. En el partit de tornada hi ha hagut moltes dificultats, s'han arribat als 90 minuts, quedava la pròrroga, s'ha acabat la pròrroga, ara ja no queda res més.
2: Espectacular, ja
0: els penals.
2: Espectacular, vora en Òscar Troia i els futbolistes com s'han abraçat, com es donen ànims.
3: És que és un sentiment de tota la feina, que has fet durant l'any, cada dia venia a entrenar, vora que estaves a la part de dalt i que ningú te baixava de dalt, que no t'esperaves això i que en la teva feina i el teu dia a dia has estat així. I arribar en aquest moment, jo crec que és un orgull per l'equip i per el club.
0: I arribar en aquest moment amb aquest entorn.
3: Sí, sí,
0: que jo
3: sí,
0: mai
3: totalment.
0: Havia vist el municipal de Sa Pobla com avui. Mai. Mai,
3: totalment.
0: No havia vist mai.
3: I ara esperen que toqui
0: aquesta porteria.
3: Sí.
0: Perquè si és l'altra, allà s'han anat els aficionats de
3: l'Àguiles.
0: De l'Àguiles. Anem a veure cap a on anem. Anem a veure cap a on anem. No sé si ja s'ha fet el sorteig. Jo crec que no. Encara mos tombaran el xiringuito, tu. Senyals horàries de les 8 de l'hora baixa?
2: Arribava a les 3 i mitja, Esports 3 en joc i Vietra Ràdio en directe en aquesta espectacular eliminatòria entre el Poblense i l'Àguiles, que ha arribat a la tanda de penals. Ara sí, ja no hi ha volta de fulla, arriba l'hora de la veritat.
3: Ha tocat.
0: Ha tocat la porteria dels aficionats del Poblense.
2: I doncs ja hem ficat el primer.
0: Aitor Pons, tenim els subcapitans, perquè els capitans inicials no estan en el camp.
2: I doncs ja han guanyat
0: Uri i Aitor.
2: El primer penal. Ja han ficat el primer penal.
3: I crec que tira primer el Poblense, també.
0: També. Així.
3: Crec que també ho ha guanyat.
0: Així va començar el Paris Saint-Germain ahir. Guanyant porteria i primer xut.
3: Sí.
0: Bueno, bona referència.
3: I d'un colors per cuig.
0: Bona referència. Només falta Luis Enrique, però bueno. Tenim Òscar Troia.
3: Tenim Òscar Troia.
0: Sí, senyor. Uf, quin patiment, mare de Déu.
2: I anem a veure com comença el Poblense en aquesta tanda de penals.
0: Ara, si abans hi havia por, ara sí que hi ha por.
3: Pareix.
0: Se'n van els seguidors de l'Àguiles, se'n van d'aquella porteria. Tornen on estaven. Quina por. Quina tremolor.
3: Ara diuen que no poden passar a la zona on a la porteria perquè no hi hagi cap problema.
2: Evidentment.
3: I el primer que tires Dani Nieto, tens la pilota, està xerrant amb el porter.
0: Sí. Ara l'està dient per on la tirarà.
3: És un bon primer tirador.
0: Sí, sí.
3: L'experiència
0: sí.
3: Que té...
0: experiència, qualitat tècnica.
3: Qualitat.
2: Llàstima de no tenir un Fullana, que ha estat expulsat en el temps de la pròrroga.
0: Pues mira què t'he dit. Si ja has xutat un abans, tornar a xutar no sempre és una virtut, eh? El porter sap que tu dubtes si repetir pel mateix costat, si canviar...
3: I moltes vegades...
0: No sé què dir-te, eh?
3: Jo no he estat en moltes situacions de penals, però si és que he estat, els especialistes... Si és que jo confiaria en tots els que són especialistes, però després de les situacions...
0: Canvi de pilota.
3: Ha demanat...
0: L'àrbitre ha demanat canvi de pilota.
2: És que, evidentment, ara mateix allà baix la pressió és màxima.
0: És total. Els jugadors del Poblense, que estan per tirar en el cercle central, i els que no, estan tots a la frontal de la banqueta i el quart àrbitre posant dificultats, perquè els hi molesta que estiguin davant la banqueta.
3: Lo del quart àrbitre, lo del quart àrbitre d'avui,
0: de veritat que...
3: És que és de loco.
0: Mare de Déu.
3: És que mira'l. Però si estan en una situació, ja, deixa'ls ja tranquils, home, si estan en els penals, Quin tio més pesat.
0: Anava a dir una cosa, però no la puc dir, perquè després me diuen, això. Però bueno.
2: Tranquilita.
0: El món està ple de beneits.
3: Ja ho has dit.
0: Penal que llançarà Dani Nieto. Vinga, el primer.
3: No, i ara se'n va a l'altre costat. No, que no n'hi ha per tots.
0: Ara se'n va a incordiar els de l'Àguiles. No content aquí, ara se'n va a el món està com està.
2: Bé, anem a centrar-nos en els penals, que és l'important. Vinga.
0: Dani Nieto, cam esquerra. Salcedo a la porteria. Vamos, Dani. Vamos, Dani.
3: Sí, però és que estic pendent d'ell.
0: Sí, sí, ara ha donat l'okay. Ara li ha prescut bé. Està tot com estava i ara li pres bé. Dani Nieto. No agafa massa carrerilla. Dani Nieto, cama esquerra. Xiula l'àrbitre. Primer penal de la tanda. Dani Nieto, xuta.
3: Golazo.
0: Gol de Dani Nieto. Es posa per davant el Poblense a la tanda de penals. Ha marcat Dani Nieto. Molt ben tirat, Pau.
3: Sí, sí, l'han divinada, però a l'altura, la força no era molta de força, però ahí té una tranquil·litat i li ha donat altura a la pilota i no ha pogut treure-la en Salcedo.
2: I del primer, el primer al sac.
0: Cap allà que va Yasser.
3: Yasser.
0: L'home que ha fet el gol de falta.
3: Això t'anava a dir, especialista.
0: Sí. Molt bon jugador i amb un toc molt bo. Cama dreta, Vicenç Sabater a la porteria.
3: Seguim moguent la reta.
0: Això no es pot fer, eh? Ara.
3: Ara delegat de camp, que no moguin la reta.
0: Clar, clar, no, però té raó. Té raó. Yasser. Cama dreta, Yasser. Llançarà el primer penal de l'Àguiles. Vicenç Sabater entre pals. La megafonia que avisa
3: que demana que no toquin
0: els aficionats.
3: Però és que ha d'anar col cul allà.
0: Clar. Xutarà Yasser. Cama dreta, Yasser. Gol!
3: Ai, la tocada.
0: 1-1. I se'n va coix. Yasser no pot en sa seva ànima. Ha xutat i ha tornat coix. Mare de Déu.
2: Quina llàstima.
0: Quin drama. Quin patiment.
2: Sí. I ah, que...
0: Quina aventura. Qui va?
3: En Dieguito.
0: Diego.
2: Que havia endevinat la trajectòria, però no l'ha pogut aturar.
0: Diego va anar al segon penal.
3: També un home que té una qualitat excelsa i...
0: Cam esquerra. Dos esquerrans, de moment.
3: Sí.
0: L'àrbitre que parla amb en Diego. Salcedo a la porteria. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Diego, la pilota al punt de penal, l'àrbitre que li diu Sánchez,
3: no, que va a la Guàrdia Civil, estan en cap allà, crec.
0: No han de fer aquestes coses. Tot això és perjudici.
2: Sí. El que estem veient en aquesta eliminatòria...
3: Del Poblense també allà.
2: Jo no ho havia dit mai.
0: Això és complicar les coses. Venga, Diego, cama esquerra, Diego, atura Salcedo. Atura Salcedo. Atura Salcedo.
3: Oh. Ara l'han de fer, però.
0: Bueno, això no ha acabat.
2: Ha endevinat el porter de l'Àguila.
3: Sí, un penal t'ha tirat.
0: Molt fluixat.
3: A veure que anava ben en el costat, de vores palo, però...
0: Tal vegada massa marcat. Bueno.
3: Massa falta de potència.
0: No sé qui és esquivar. Crec que és dorsal número 7.
3: Sí.
0: Dorsal número 7. Agustín. Cam esquerra. Agustín, cam esquerra. Vicenç Sabater a la porteria. Agustín, gol.
2: Ah.
0: Ni s'ha mogut. Ni s'ha mogut, Vicenç. Ha marcat Agustín. 1-2.
2: Sí, se posa l'Àguiles per davant en aquesta tanda de penals.
0: Cap a la
3: també,
0: pilota.
3: També se va, si no vaig equivocat, l'Arsenal per davant. Ahir?
0: El partit, sí.
3: I no, i a tanda de penals no se va posar per davant?
0: Uf, no me'n record.
3: Sí, crec que sí,
0: No me'n record. Sobretot és que no me'n recordo ja. Qui ha anat? Alberto. Alberto.
2: Ahora.
0: Alberto. Chuta, gol.
3: Vamos,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Alberto para el Poblense. Gol d'Alberto para el Poblense. Ha marcat Alberto. Vamos.
2: Empat a dos. Dos a dos.
0: Però en Vicenç hauria d'agafar un... En Vicenç sí, sí. Hauria d'agafar un...
2: Una aturadeta.
0: En Vicenç hauria d'agafar un...
2: Continua el somni de l'ascens pel Poblense.
0: Vam a veure el llançador, no sé qui és que d'aquí no els vaig, els jugadors de...
3: Els de nou.
0: Aitor. No, Adrián. Adrián, gol.
3: Ah.
0: Marca Adrián.
2: Se torna a posar per davant en el marcador. Dos a tres en aquesta tanda de penals.
0: Montiel. L'Aguilas. Va Montiel. Va Montiel. Serà Montiel el llançador del primer, segon, tercer, quart penal del Poblense. És Montiel. Montiel cama esquerra també, no? Molt perpendicular a la pilota. Salcedo entre pals. Montiel cama esquerra. Xuta Montiel. Gol.
3: Vamos.
0: Gol, gol, gol, gol, gol de Montiel. Gol de Montiel. Gol de Montiel. 3 a 3. Però té avantatge l'Àguilas.
3: Ara ve el nostre moment.
0: Vinga.
3: Ara ve el nostre moment.
0: Quart llançament de l'Àguilas.
3: Ara ve el nostre moment.
0: Quin patiment. Vicenç Sabater. Vicenç.
3: Vamos. La tira de fora.
0: Qui és el número 3? José Mas.
3: La tira de fora.
0: José Mas. José Mas. José Mas xuta.
3: Ah, i l'han devinada.
0: José Mas ha tornat a marcar. Ara no pot fallar el Poblense.
3: Això sí. Mateix. No pot fallar Nofre.
0: Si falla Nofre, s'ha acabat.
3: Un altre esquerrà.
0: És la tanda de penals dels esquerrans.
3: Sí, sí.
0: Nofre no pot fallar i ells haurien de fallar.
3: Sí.
0: Situació absolutament límit. Situació absolutament límit. Nofre. Nofre cama esquerra. Xutarà Nofre. Nofre xuta. Gol, gol, gol, gol, gol, gol de Nofre. Gol de Nofre. 4-4. Ha marcat Nofre. Ara ha de fallar l'Àguilas per continuar.
3: 24. Ha fet el penal.
0: Fer.
3: Els que ha fet el penal.
2: Moment clau, eh?
3: Sí, sí.
2: Moment clau ara mateix.
0: Moment absolutament clau. Si Fer marca, adeu. Si Fer falla, continuarà la tanda de penals.
3: Pues... Podria ser. Podria ser. Aquest jugador ha sortit...
0: Vicenç.
3: No li ha sortit res bé.
0: I és esquerrà també, eh?
3: Sí.
0: Xutarà Fer. Cama esquerra. Xuta Fer.
3: Ah.
0: S'ha acabat.
3: Quina pena.
2: S'acaba el somni de l'ascens per al Poblense.
3: Quina pena.
2: A les 3 del capvespre i 42 minuts.
3: Quina pena.
0: 5-4 a la tanda de penals. Voten a la gespa els aficionats de l'Àguilas a celebrar l'ascens del seu equip. Plora sa pobla sencera.
3: Però és un honor, eh?
0: Com ha caigut el Poblense? A la tanda de penals. Refensa d'un 0-1.
3: No han d'estar en terra, els jugadors. No han d'estar en terra. S'han d'aixecar...
0: I fins al 5-4.
3: S'han d'aixecar i han d'aixecar el cap. Han d'aixecar el cap. Han fet una temporada espectacular. Han fet una eliminatòria espectacular. Dues eliminatòries. Li va tocar un coco i se'l van llevar de damunt. No han d'estar en terra. Han d'estar orgullosos. És vera que ara mateix... No te sap res i no ho veus amb aquesta perspectiva, però jo crec que el poble, la directiva, el club, la gent, el cos tècnic i els jugadors han d'estar molt, molt orgullosos de lo que ha passat avui i de lo que ha passat enguany aquí a la Pobla.
0: Òscar Troya, que ha anat a felicitar el tècnic Hernández, el tècnic de l'Àguiles.
2: I d'una autèntica, una autèntica llàstima, una autèntica llàstima, no ha pogut ser.
0: El Poblense, com un nin.
2: El Poblense que s'ha quedat a les portes de l'ascens a la primera federació. Ho hem de deixar aquí perquè hem de donar pas als serveis informatius d'aquesta casa. Nosaltres tornarem a partir de les 7 per viure l'eliminatòria entre l'Atlètic Balears i el Jaén, però abans vull agrair la grandíssima feina i l'esforç que han fet en el dia d'avui a la narració. Gai Fortesa, moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada molt forta per a tots i per tot a sa poble.
2: Efectivament. Pau Sandro, moltíssimes gràcies. Cuida't molt.
3: Igualment, gràcies. I ara me deus un pot de crema.
2: La tenim preparada. Pau, venir, pau, venir. Te la posarem. Ho deixam aquí. Serveis informatius d'aquesta casa, una autèntica llàstima. El Poblense no ha aconseguit el somni de l'ascens. Arriba l'informatiu migdia amb José Luis Galindo. Tornem a les 7.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia. El Consell de Mallorca ha decidit recuperar la gestió de la carretera de Manacor pagant una indemnització de 118 milions d'euros a l'empresa concessionària PAMASA per l'extinció anticipada del contracte que no acabava fins al 2041. Es tracta d'un important desemborsament, però que a la llarga permetrà estalviar a la institució insular entre 141 i 260 milions. Amb la concessió actual, el Consell paga de manteniment 20 milions d'euros anuals, variables segons el nombre de vehicles que circulen per la carretera, i la institució insular calcula que amb el nou contracte que es faci rondarà els 3 milions. L'operació econòmica és molt, molt important, però, diuen els tècnics del Consell, suposarà un important estalvi. Titulars, demà es comença a aplicar la limitació d'entrada de vehicles a Eivissa, que passa de 20.000 a 17.000. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Un topall que s'estableix per 2 anys i l'Associació de Vehicles de Lloguer Valeval demana la suspensió de la mesura.
1: I avui acaba el termini per oferir blocs de pisos al Consell de Menorca per incorporar-los al programa de lloguer estable.
2: La condició que posa el Consell per comprar-los és que siguin blocs de pisos complets.
1: Localitzat el cadàver d'un home al torrent dels Jueus, entre Serenal de Palma i Llucmajor.
2: El cos l'ha trobat un treballador de Malla i el grup d'homicidis s'ha fet càrrec de la investigació, però per ara no hi ha evidències que hi hagi altres persones implicades.
1: En els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia, una llàstima. El Poblense en un partit que s'ha penllongat per espais de quasi 4 hores per la lesió de Toni Penyafol, la tardança en arribar a l'ambulància de Relleu i el fet de que s'hagi arribat als penals es queda a les portes de l'accés a Primera Federació després de caure a la tanda fatídica per 5-4. I ara l'accés toca el torn a l'Eti Balears en la visita del Gen a l'Estadi Balear amb un marcador negatiu 2-1 que ha de superar en llarg del partit que se jugarà a partir de les 7.
1: I la previsió del temps amb Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, tancam aquest mes de maig amb un nou diumenge marcat per l'estabilitat. De fet, continua en baix la influència de la dorsal anticiclònica, que això es tradueix en una situació de temps tranquil i amb el sol com a protagonista, juntament amb l'arribada d'alguns intervals de núvols prims que s'esperen cap a darreres hores d'avui cap vespre. Pel que fa a l'estat de la mar, la situació també continua molt tranquil·la, amb marejola a les costes del nord i mar plana de cap al sud de cada una de les illes. El vent continuarà bufant, fluix i ho farà de component sud i sud-oest com avanci el capvespre. Les temperatures a nit, les mínimes, també han tornat a deixar valors suaus i diversos observatoris no han baixat dels 20 graus, registrant valors de nit tropical. Durant el dia, les màximes novament giraran entre els 28 i els 34 graus i els registres més elevats quedaran a punts de l'interior de les illes. Més, volem aprofitar per comentar que acabam aquest mes de maig en rècords de temperatures pel que fa a la mar, tant a la boia de Sa Dragonera com també de Maó, amb valors que han superat els 26 graus de temperatura superficial de la mar. Unes xifres molt destacades per a l'època de l'any en la que ens trobam. De fet, continuarem dins aquesta mateixa tendència fins als canvis que es preveuen en vista a mitjans de la setmana que ve. En definitiva, continuam dins aquesta estabilitat.
1: Gràcies, Margalida. 3:47. Lluís Menéndez, el control tècnic. Comencem.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Explicam les notícies més destacades de la jornada en aquest reduït informatiu, i una d'elles és la que hem destacat a la portada, que el Consell de Mallorca presentarà en el proper ple la proposta de resolució anticipada de la concessió de la carretera de Manacor. Ho fan, diuen, perquè permetrà que la institució insular s'estalvi molts de doblers, executant així una clàusula del contracte de concessió que els hi permet. D'aquesta forma, el Consell recuperarà el control en el manteniment de la via.
2: Un estudi dels serveis tècnics i jurídics del Consell i recomana executar aquesta resolució anticipada, que implicarà una indemnització de 118 milions d'euros que rebrà la concessionària PAMASA. Tot i així, a la llarga, esperen estalviar entre 141 i 260 milions d'euros en funció de com evoluciona l'IPC, que determinava la quantia a pagar anualment a la concessionària pel seu servei de manteniment de la carretera. Fernando Rubio és el conseller de Mobilitat.
5: Estem xerrant d'una xifra, d'una quantia prou important que fa que el Consell de Mallorca dugui en el proper plenari un acord d'inici per començar la tramitació per tal de fer aquesta resolució anticipada.
2: És a dir, el Consell assumirà una despesa grossa ara per estalviar doblers a mitjà termini, ja que el contracte havia d'estar vigent fins setembre de 2041.
5: Han de tenir present que enguany el Consell de Mallorca ha de pagar gairebé 20 milions d'euros pel manteniment d'aquesta carretera. Una vegada se faci la resolució anticipada, el Consell de Mallorca assumirà el cost del manteniment de la carretera i calculam que estaria al voltant de 3 milions i mig, 4 milions d'euros anuals, per tant, la diferència és molt considerable.
2: El pagament anual al concessionari depenia, a més de l'IPC, de la xifra de cotxes que circulaven. Se podia haver arribat a pagar entre 30 i 40 milions d'euros anuals fins 2041.
5: Se donarà un període de 10 dies perquè l'empresa pugui fer les al·legacions que siguin oportunes i després continuarà la tramitació fins que a un altre plenari se durà per aprovació definitiva i ja se farà efectiva la resolució. Però enguany ja se farà efectiu, tal i com marca aquest es contrata, la clàusula cinquena.
2: El Consell també defensa que no és un rescat, però ben dit, com el que es va fer a Soia, per exemple, ja que no s'ha d'al·legar un interès públic ni s'ha de negociar.
1: I demà comença l'aplicació de la restricció de vehicles a les pitiuses i fins al 30 de setembre. A Eivissa, enguany, s'ha reduït el sostre de 20.000 a 17.000 vehicles, un topall que s'estableix per 2 anys. I Bon Aranyo.
6: Enguany, el topall d'entrada de vehicles a Eivissa baixa a 17.000, 3.000 menys que l'estiu passat. Mariano Juan és conseller de Mobilitat d'Eivissa.
7: Assolim aquesta xifra de 17.000 cotxes circulant a Silla d'Eivissa, baixant dels 20.000 inicials que teníem, no? Per tant, arribàvem en aquesta xifra que ens plantejàvem arribar en 5 anys, doncs ja hem arribat en 2 anys. I ho hem fet perquè els resultats han estat molt bons.
6: I és que Autoritat Portuària certifica que l'any passat van entrar 32.000 cotxes menys, fruit de la limitació. Com a novetat, la xifra màxima dels 17.000 vehicles es mantindrà també per l'any que ve.
7: És que aquest cupo ja és per 2 anys, per donar més estabilitat i perquè precisament les companyies o els socis de Valeval doncs puguen tenir ja una certesa de quants cotxes podran tenir, no només aquest any, sinó l'any que ve.
6: Precisament de les sol·licituds de l'Associació de Lloguer de Vehicles, Valeval, el Consell n'ha acceptat la meitat. De fet, Valeval ha demanat la suspensió de la limitació.
7: Que doncs, quasi en 30.000 sol·licituds només s'han acceptat doncs, unes 15.000 aproximadament. No? Per tant, nosaltres entenem que existeixi aquesta postura per part de Valeval i aquesta suspensió que, òbviament, no acceptarem.
6: Encara no hi ha dades oficials, però no hi ha previsió d'assolir el topall de limitació d'entrada de vehicles a Eivissa fins al mes d'agost.
1: També demà comença la regulació de vehicles Formentera Eco. A les portes d'iniciar aquesta regulació ja hi ha 20.500 autoritzacions aprovades i quotes que es troben ja esgotades. Regina Mallans.
8: La regulació d'entrada de vehicles Formentera Eco es manté per aquesta temporada igual que l'estiu passat, amb un sostre màxim de 10.287 vehicles. De moment se n'han registrat gairebé 22.500 sol·licituds d'autorització, de les quals ja se n'han aprovat més de 20.500. Verònica Castelló és la consellera insular de Mobilitat.
9: Prop d'unes 1.400 han set denegades. Moltes vegades aquesta part de denegades són tràmits que estan inacabats o que han de subsanar i no ho han acabat fent.
8: Des de juny i fins a l'agost, l'ocupació de turismes de visitants es troba ja entre el 50 i el 74%. La pressió més elevada es concentra en les autoritzacions puntuals de residents d'Eivissa que viatgen amb la seva moto. La quota es troba ja esgotada tots els caps de setmana fins a darrers d'agost.
9: Ja vàrem advertir que no s'adonava resposta a tota aquella demanda que hi havia i bé, ja s'està veient que es demana més encara.
8: Enguany es revisarà també el correcte ús de les autoritzacions de temporada.
9: Es podrà revisar que si hi ha autoritzacions que s'han donat de temporada i realment no se n'han fet ús d'elles, retirar-se perquè un altre vehicle pugui disfrutar-la.
8: La limitació d'entrada de vehicles es mantindrà fins dia 30 de setembre. Circular en aquest període sense tenir l'autorització pot suposar sancions de fins a 10.000 euros.
1: I avui, a mitjanit, vença el termini per oferir blocs de pisos al Consell de Menorca perquè la institució els compri i Ramiro López formin part del programa de lloguer estable.
10: Per primer cop, el Consell de Menorca està obert a comprar blocs de pisos. Des de la institució expliquen que han de ser blocs complets i que el Consell no pot compartir comunitat amb altres veïns. Núria Torrent és consellera d'Ordenació Territorial i Turística de Menorca.
11: Vam mirar les pàgines web d'immobiliàries a internet i no tots són pisos individuals, diguéssim, no hi ha blocs de pisos sencers. Per tant, el que fem és aquesta prospecció, aquesta posada en públic d'aquesta possibilitat d'oferir
10: El termini per presentar les sol·licituds de venda a través d'un formulari expira aquesta mitjanit. A partir de demà s'analitzaran les ofertes rebudes, es taxaran els habitatges i, si s'arriba a un acord, el Consell adquirirà els blocs que passaran a formar part del programa de lloguer estable que es posarà en marxa en uns mesos.
11: Nosaltres, amb el programa de lloguer estable, tindrem pisos com us puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres, després, amb aquesta bossa de pisos, es anirem adjudicant en els llistat que tinguem de demandants que compleixin també una sèrie de requisits.
10: No s'ha concretat una partida pressupostària per a aquestes compres. El Consell assegura, però, que hi ha promotors interessats en vendre els seus blocs.
1: Tres i 55 minuts, en clau dels successos, localitzat un cadàver en el torrent dels Jueus, just a la frontera entre Serenal de Palma i el de Llucmajor. La troballa s'ha produït al voltant de les 8:30 del matí, quan un treballador de Malla, que duia a terme tasques de neteja, ha donat l'avís en veure el cos.
2: Fins allà s'han desplaçat investigadors del grup d'homicidis i les primeres comprovacions apunten al fet que es podria haver precipitat d'un dels ponts que creuen el llit del torrent. Per la qual cosa, a l'espera del que determini finalment l'autòpsia, es descarta la hipòtesi d'una mort violenta.
1: Una dona francesa de 30 anys ha mort aquesta matinada a una habitació de l'hotel JS Palm Stay de Cal Estància. Els serveis d'emergència han rebut la telefonada a les 5:20 del matí per part del marit de la jove, alertant de que la seva dona no respirava.
2: A l'establiment d'hoteler s'han desplaçat efectius del SAMUS 061, de la Policia Nacional i de la Policia Local, que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Malgrat tot apunta que la mort s'ha produït per causes naturals, el grup d'homicidis de la Policia Nacional investiga els fets. L'home també està rebent ajuda psicològica per part del SAM.
1: I en surt també aquesta matinada Can Picafort, però afortunadament sense conseqüències. Efectius dels bombers del Parc d'Inca, Alcúdia, sergent de Tramuntana i dos tècnics s'han hagut d'actuar un incendi a l'hotel Platja Daurada.
2: L'avís es va rebre a les 12 del vespre i, tot i que l'incendi s'ha controlat ràpidament, l'acumulació de fum ha obligat a evacuar 200 persones de l'establiment. Un curtcircuit en el cablejat ha estat l'origen de les flames que ràpidament s'apagaren i tot quedaren en surt. Tot i que el foc es produïa a la bugaderia, que es troba al soterrani, els bombers feren desallotjar els turistes del mòdul afectat, que pogueren tornar a les seves habitacions d'haver les 2 de la nit.
1: I nova agressió, un metge durant una consulta ha passat a un centre de salut de Palma després d'insultar-lo i amenaçar-lo que la pacient s'hi va afuar i li va donar cops i el va repinyar la cara i els braços.
2: El metge va aconseguir desfer-se'n i va demanar ajuda al personal de seguretat. L'agressió va passar el mes de febrer, però no ha estat fins ara que la dona ha estat localitzada i detinguda.

0: Així hem arribat a les 3:57. Dedicam aquests dos minutets i busques abans de les 4 a repassar els titulars principals de la plana esportiva. Antoni Tenerife.
1: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
2: Salutacions. No ha pogut ser el Poblense en un partit que sap per jugar per espai de 4 i 4 hores per la lesió de Toni Penyafort. La tardança en arribar a l'ambulància de relleu. I el fet que s'hagi arribat als penals es queda a les portes de l'ascens a primera federació després de caure a la ronda fatídica per 5-4 després d'arribar al temps reglamentari amb empat a 1. I tot semblava que aniria bé pels poblers, malgrat la lesió de Penyafort. L'expulsió del jugador de l'Àguila, Toni Sánchez, ha permès que els poblers hagin jugat amb superioritat numèrica bona part del partit. Però el temps reglamentari s'ha arribat amb empat a 0. Al temps extra, un gol de Yasser de lliure directe al minut 11, la pròrroga posava molt cost amunt al partit. 10 minuts després, Francesc Fullana, des del punt de penal, va posar l'1-1. I a la tanda de penals, Diego arrata el seu llançament i l'Àguiles no n'ha fallat cap. Al final, l'accés a primera federació se'n va cap a Àguiles i màxima excepció a Sopoble. Entre ells, la del porter del poblense, Vicenç Sabater, el que sentiu.
3: No té paraules, la veritat. Crec que ningú donava un duro per nosaltres. Hem arribat fins aquí, hem demostrat que no podíem dur el partit. Han fet el més difícil, que és quan ja ho tenien tot perdut, remuntar una pròrroga. I, bueno, la sort dels penaltis, pues, en guany no ha caigut del nostre costat.
2: I pel que fa a l'Atleti Balear, juga a l'Atlet davant el Real Jaén amb l'obligació de remuntar el 2-1 en contra de l'anada. Sense cap dubte, seria el millor regal, no només per l'afició blanquiblava, sinó pel seu míster, Lluís Blanco, ja que avui fa els anys. Sentim el capità de l'Atlètic, Jaume Pau.
4: Necessitam el suport de tota la gent, de tota l'afició, i esperem que diumenge sigui una gran festa. El vestuari està tranquil, òbviament ja té ganes de que sigui diumenge, crec que tot balearico vol que hi arribi el partit, evitar per totes que ells intentin avançar molt prest. A partir d'allà nosaltres jugam a casa, són nosaltres els que hem de guanyar el partit, són nosaltres els que hem d'anar per el partit des del minut 1.
2: Recordin, tornem a les 7 amb l'Atleti Balears Real Jaén. Els esperam.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
0: Bon dia de nou. El Consell de Mallorca ha decidit extingir l'externalització del manteniment de l'autovia de Palma-Manacor per encarregar-se'n directament. D'aquest servei n'ha titulat des del desdoblament de la carretera l'empresa PAMASA a través d'un contracte en vigor fins d'aquí a 16 anys.
5: L'institució insular argumenta que aquesta decisió permetrà, a la llarga, estalviar entre 141 i 260 milions d'euros, una quantitat per damunt dels 118 que haurà de desemborsar en concepte d'indemnització. Fernando Rubio és el Consell Insular de Mobilitat.
6: Han de tenir present que enguany el Consell de Mallorca ha de pagar gairebé 20 milions d'euros pel manteniment d'aquesta carretera. Una vegada se faci la resolució anticipada, el Consell de Mallorca assumirà el cost del manteniment de la carretera i calculam que estaria al voltant de 3,5 milions, 4 milions d'euros anuals. Per tant, la diferència és molt considerable.
0: Demà es comença a aplicar la limitació d'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera.
5: En el cas de la major de les Pitiuses, s'ha reduït el sostre del parc mòbil autoritzat de 20 a 17 7.000 vehicles. L'Associació de Vehicles de Lloguer, Valeval, demana la suspensió de la mesura. De les sol·licituds que s'han presentat per les seves flotes, el Consell n'ha acceptat la meitat. Mariano Juan, conseller de Mobilitat.
7: Assolim aquesta xifra de 17.000 cotxes circulant a Silla i Eivissa, baixant dels 20.000 inicials que teníem, no? Per tant, arribàvem en aquesta xifra que ens plantejàvem arribar en 5 anys, doncs ja hem arribat en 2 anys. I ho hem fet perquè els resultats han estat molt bons. És que aquest cupo ja és per 2 anys, per donar més estabilitat i perquè precisament les companyies o els socis de Valeval doncs puguen tenir ja una certesa de quants cotxes podran tenir, no només aquest any, sinó l'any que ve.
0: I avui acaba el termini per oferir blocs de pisos al Consell de Menorca per incorporar-los al programa de lloguer estable.
5: La condició que posa el Consell per comprar-los és que siguin blocs de pisos complets. A partir de demà s'analitzaran les ofertes rebudes, es taxaran els habitatges i, si s'arriba a un acord, el Consell adquirirà els habitatges i passaran a formar part del programa de lloguer estable, que es posarà en marxa en uns mesos. Núria Torrent és consellera d'Ordenació Territorial i Turística de Menorca.
8: Nosaltres amb el programa lloguer estable tindrem pisos com us puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres després, amb aquesta bossa de pisos, els anirem adjudicant llistat que tinguem de demandants que compleixin també una sèrie de requisits.
0: En successos, localitzat el cadàver d'un home al torrent dels Jueus, entre Serenal de Palma i Llucmajor.
5: El cos l'ha trobat un treballador de Malla i ara el grup d'homicidis s'ha fet càrrec de la investigació, però per ara no hi ha evidències que hi hagi altres persones implicades.
0: I de la plana estatal, destacant que el president del govern i del Partit Socialista, Pedro Sánchez, insisteix en reivindicar l'èxit, diu, dels 8 darrers anys de govern progressista com a argument per no convocar eleccions anticipades.
5: L'acte de clausura del Congrés de les Joventuts del PSOE ha acusat també l'oposició política i mediàtica de voler destruir aquesta acció de govern, aprofitant les denúncies de corrupció que assetgen Ferraz.
9: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
0: El Partit Popular, mentrestant, ha insistit avui en els seus atacs als socialistes pels darrers casos coneguts. En un acte a Parla, a Madrid, la seva vicesecretària de Coordinació Sectorial, Maizurra, ha assegurat que l'executiu de Pedro Sánchez està enverinat per la corrupció, ha dit. Així arribarem a les 4 i 4 minuts. Més notícies a les 5.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

la fibra sensible d'aquesta peça que du per títol Sidia, signada per al compositor africà Momi Maiga, que a més ha comptat amb la col·laboració de la gran vocalista Sílvia Pérez Cruz. Així, seguim navegant per al món musical. Les cançons, les protagonistes dissabte i diumenge durant el capvespre, quan orbitam. Conduint aquesta nau radiofònica que explora la galàxia musical, Tito Fuster davant el micròfon. Seguim en òrbita 3 i ens endinsam en els ritmes africans que proposa enguany el Formentera Jazz Festival, que arrencarà el proper dijous, dia 4, en el Blue Bar, de la Pitiusa Menor amb Elana Season Quartet. Recordar que el festival es desenvoluparà fins diumenge, dia 7. Pel que fa a divendres, dia 5, com esmentava en l'anterior sessió de migdiada, actuarà a partir de les 10 del vespre a la plaça de la Constitució de Sant Francesc Muriel Grossman Quartet i després serà el torn de l'africà Momi Maiga. Apuntar que totes les actuacions són d'accés gratuït en el Formentera Jazz Festival. Trobareu tota la informació al seu web formenterajazzfestival.info. I ara el tema titulat De Nano, el músic, cantant i compositor senegalès, conegut per la seva habilitat virtuosa amb cora i la seva capacitat de fusionar ritmes tradicionals d'Àfrica Occidental amb influències contemporànies com ara el jazz, flamenc i la música clàssica.

0: Les músiques del món sonant en aquest collage musical que t'oferim durant el cap de setmana a IB3 Ràdio. Òrbita 3, una finestra oberta al món musical. Estem assaborint l'enriquidora música, les melodies del cantant i compositor senegalès, conegut per la seva habilitat per fusionar els ritmes de l'Àfrica amb altres influències de la música contemporània, com ara el so més clàssic, flamenc i jazz fusió. Momi Maiga actuant aquest divendres, dia 5, en el Formentera Jazz Festival, a partir de les 11:30 del vespre, prevista la seva actuació a la plaça de la Constitució de Sant Francesc de la Pitiusa Menor.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Un esdeveniment que enguany també comptarà amb el mallorquí Toni Baquer, tota una promesa del piano del jazz actual, un artista que ja s'està fent un renom a nivell nacional. Actuarà el dissabte dia 6 a la plaça de la Constitució com a Garcies Fuster Baquer Quartet. En la mateixa ubicació, el dissabte, al plat fort del Formentera Jazz Festival, el camerunès Richard Bona, considerat un dels grans baixistes del món. Artista que escoltarem després d'aquesta breu pausa.
1: Oh! Yeah. Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
2: 1, 2, 3, 4.
1: En Tito Fuster.
2: No!
1: IB3 Ràdio és música.
3: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
4: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
1: Azumala, Azumala, yo. Òrbita, Òrbita 3.
2: Azumala.
1: L'òrbita sonora.
2: Azumala, Azumala, yo.
1: IB3 Ràdio.
2: Azumala.
1: Amb Tito Fuster.
2: I babanambe, firima, ngasisi.

Seguim en òrbita africana. Acabam d'escoltar Good Times de la mà de Richard Bona, un músic que enguany celebra 35 anys de carrera, començant la seva activitat cap allà l'any 1990, mesclant el jazz fusió, la música ètnica africana i destacant les seves composicions com a multiinstrumentista i per ser una de les figures més respetades i rellevants tocant el baix. De fet, reconegut com un dels millors baixistes a nivell mundial, un dels màxims exponents. El camerunès, que va néixer a la ciutat de Minta, una petita localitat del Camerun oriental, va començar tocant el balafon en només 4 anys, estimulat per la seva mare i el seu padrí, qui havien construït l'instrument perquè el petit tocàs més de 12 hores diàries. En 5 anys comença a actuar a l'església local. Ràpidament es converteix en una petita llegenda del seu poble, un nen prodigi. Amb 11 es trasllada amb el seu pare a la localitat portuària de Doula, i aquí se n'adona que ha d'aprendre a tocar més instruments per atreure el públic. Utilitza flautes, guitarres, que ell mateix havia fabricat amb llaunes d'oli, amb ferralla de bicicleta, i comença a tocar com a guitarrista en una banda de Douala. I després ja actua en un club de jazz de forma professional. Richard Bona no ha tingut fàcil per convertir-se en un dels grans músics del jazz fusió africà més importants. Actua aquest proper dissabte, el pròxim cap de setmana, dia 6, ho fa en el Formentera Jazz Festival a Sant Francesc i, a més, amb accés gratuït. La següent actuació, a Menorca, el diumenge, dia 7, en el cicle de concerts dedicats a la música jazz en el claustre d'Amor. Per tant, doble oportunitat per escoltar en aquest gran baixista Richard Bona el proper cap de setmana a Formentera i a Menorca. Escoltam ara Kurum Maleit.

El cantant, multiinstrumentista i considerat un dels millors baixistes del món del jazz actual, Richard Bona, actuarà el proper dissabte en el Formentera Jazz Festival a Sant Francesc i diumenge, dia 7, en el claustre de Moa Menorca. Músic camaleònic al camerunès que ha conquerit escenaris de caire internacional, amb un registre vocal captivador, maestria amb el baix i una habilitat per fusionar diversos estils, com ara el jazz amb el pop, la bossa nova brasileira, l'afrobeat africà i el funky. Realment dues oportunitats úniques a Formentera i Menorca per gaudir de la música de Richard Bona. Tot just acabam d'escoltar Manyaca o Brasil, fent aquesta referència en el país carioca. Ara donant pas en aquesta altra delicadesa de Jumbé.

0: Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és cultura.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
2: per
1: ja...
2: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
2: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual...
2: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
0: Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio.

Les fusions musicals sonen en aquest mosaic sonor durant el cap de setmana a Òrbita 3. Un autèntic mestre, el camerunès Richard Bona. Essència africana mesclada amb la música ètnica, pinzellades del ritme brasiler, pop, afrobeat africà i funky. Aquesta coctelera és Richard Bona, considerat un dels millors baixistes a nivell mundial, aquest gran multiinstrumentista que tindrà doble oportunitat per gaudir de la seva música en directe proper cap de setmana a les Illes, en el Formentera Jazz Festival, dissabte dia 6 a Sant Francesc i diumenge dia 7 en el claustre de Mo a Menorca. Recordar que és un músic que ha tocat amb figures de talla internacional com ara John Legend o Bobby McFerrin, entre d'altres. I completam aquesta sessió carregada de fusió africana amb el de Nova York, Bobby McFerrin. Després del següent butlletí de la ràdio pública, ens posem al dia, 4 minuts d'informació, seguim orbitant, punxant la banda sonora d'aquest darrer diumenge del mes de maig, ambientant la primavera. Punxant des de la cabina, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. El Departament de Carreteres del Consell de Mallorca ha fet números i li surt més a compte rescindir l'actual contracte de manteniment de l'autovia de Palma-Manacor que mantenir-lo fins que expiri d'aquí a 16 anys. S'ha anunciat que rescindeix l'adjudicació del servei a l'empresa PAMASA, que n'era titular des del desdoblament de la via en temps d'Unió Mallorquina, que la indemnització costarà 118 milions d'euros, però que, a la llarga, diu, amb unes noves condicions de concessió, permetrà estalviar entre 141 i 260 milions. Fernando Rubio, conseller de Mobilitat de Mallorca.
2: Enguany, el Consell de Mallorca ha de pagar gairebé 20 milions d'euros pel manteniment d'aquesta carretera. Una vegada se faci la resolució anticipada, el Consell de Mallorca assumirà el cost del manteniment de la carretera i calculam que estaria al voltant de 3 milions i mig, 4 milions d'euros anuals. Per tant, la diferència és molt considerable.
1: S'eleva en aquesta hora 258 el número de persones que han arribat a les Balears aquest cap de setmana, des del divendres matí, a través de la ruta migratòria amb Algèria. Més de la meitat han tocat terra a Formentera. La darrera actualització de la delegació del govern que rep la informació de la Guàrdia Civil ha estat per informar de 21 persones interceptades i també auxiliades a la mà en una embarcació a 10 milles al sud de Mallorca, tots ciutadans originaris de l'Àfrica subsahariana. Ha estat el 15 grup que ha entrat per les illes en territori espanyol fora dels controls fronterers aquests dies. Avui de matí, 29 persones més han estat tretes de la mà a Cabrera. I demà es comença a aplicar la limitació d'entrada de vehicles tant a Eivissa com a Formentera. En el cas de la major de les Pitius, s'ha reduït enguany el sostre del parc mòbil autoritzat, que passa de 20 a 17.000 vehicles. L'Associació de Vehicles de Lloguer, Valeval, demana suspendre aquesta limitació de les sol·licituds que ha presentat per les seves flotes. El Consell n'ha acceptat la meitat. Mariano Juan, conseller de Mobilitat d'Eivissa.
3: Assolim aquesta xifra de 17.000 cotxes circulant a Silla d'Eivissa, baixant dels 20.000 inicials que teníem, no? Per tant, arribàvem en aquesta xifra que ens plantejàvem arribar en 5 anys, doncs ja hem arribat en 2 anys. I ho hem fet perquè els resultats han estat molt bons. És que aquest cupo ja és per 2 anys, per donar més estabilitat i perquè precisament les companyies o els socis de Valeval doncs puguen tenir ja una certesa de quants cotxes podran tenir, no només aquest any, sinó l'any que ve.
1: I avui acaba el termini per oferir blocs de pisos al Consell de Menorca per incorporar-los al programa de lloguer estable. La condició que posa el Consell per comprar-los és que siguin blocs complets. A partir de demà s'analitzaran les ofertes rebudes, s'estaxaran els habitatges i si s'arriba a un acord, el Consell menorquí adquirirà els habitatges i passaran a formar part del programa de lloguer estable. Núria Torrent, consellera d'Ordenació Territorial i Turística de Menorca.
4: Nosaltres amb el programa de lloguer estable tindrem pisos com us puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres després, amb aquesta bossa de pisos, els anirem adjudicant en el llistat que tinguem de demandants que compleixin també una sèrie de requisits.
1: Esports en futbol. El Poblense s'ha quedat sense pujar a la tercera divisió en importància del futbol espanyol, la primera FEB. Ha perdut els penals, la primera federació, volem dir, ha perdut els penals a Sa Pobla contra l'Àguiles de Múrcia després de remuntar un gol en contra jugant amb un jugador més des del minut 20 del partit. A les 7 en directe per IB3 Ràdio i IB3 Televisió provarà de tenir millor sort l'Atlètic Balears, que ha de remuntar a Palma el 2-1 amb què va acabar el partit d'anada a Jaén. I en ciclisme, la Challenge Pla de Mallorca ha tancat avui edició a Vilafranca de bon any amb victòria en la classificació general masculina pel corredor Enrique García Díaz del Pantera Cycling i en categoria femenina per María Elisa Mejía Cárdenas del Quiromia Cycling Club. A més, avui acaba el Giro d'Itàlia i si no hi ha novetat, Enric Mas, l'artenenc del Movistar, acabarà 33è a la General a 1 hora i 48 minuts del líder Jonas Vingegaard. Per acabar, el temps en aquesta hora, el màxim registre són els 32,4 graus de Vinissa. L'hem registrat poc abans de la 1 del capvespre. És una màxima més baixa que les registrades ahir. Amb aquesta informació tancam el butlletí horari de la 5 del capvespre. Més informació en una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

Tot una joia musical de l'any 1975 signada per als britànics Pink Floyd. Wish You Were Here, el títol d'aquesta càlida peça que tot just acabam d'escoltar, i a més també és el títol del nou àlbum d'estudi dels Pink Floyd, que llançaven al setembre de l'esmentat 1975. El contingut d'aquest treball fa referència a la crítica del negoci de la música. A més, també serveix com a tribut a qui va ser un dels fundadors del combo anglès Syd Barrett, que havia deixat la banda anys abans degut als seus problemes de salut mental. Àlbums per emmarcar que ens agrada punxar en format vinil quan orbitam durant el cap de setmana aquí a la sintonia d'Ivetres Ràdio. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, aquí a Palma, els estudis centrals, Tito Fuster davant el micròfon, on activam aquest satèl·lit sonor que explora la galàxia musical. Aquesta franja horària et propos una selecció de grans clàssics, com ara aquests de Pink Floyd, que ens serveix també per comentar aquesta notícia d'actualitat, malaurada la pèrdua de qui va ser saxofonista de la banda, Dick Parry, ha perdut la vida aquest mes de maig a l'edat de 83 anys. Recordem una de les cançons la que va participar activament en la composició el difunt Parry, aquesta Money.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely
0: right.
1: Like, he's
0: just
1: cruising for
0: bruising. Yeah, I don't know, I was really drunk at the time.
2: You just told me it was a good time.
3: Els vinils d'Òrbita 3.
4: Aquests que ens agrada recordar i punxar en aquest format quan orbitam durant el cap de setmana. Tot just acabam d'escoltar Money de Pink Floyd, una cançó en la que va participar activament amb el so del seu saxo i part de la composició. El difunt Dick Parry va ser membre de Pink Floyd, que ha perdut la vida aquesta primavera, aquest mateix mes de maig, a l'edat de 83 anys. Va començar la seva carrera professional de ben jove, només amb 17 anys, tocant el saxo i el saxofon d'una forma inconfusible, considerat un dels millors instrumentistes de la seva època. A petició de David Gilmour, un dels líders dels Pink Floyd, va participar en gravacions mítiques com ara l'històric The Dark Side of the Moon del 1973 o Wish You Were Here del 75, que tot just escoltàvem fa uns minuts. Descansi en pau, qui va ser saxofonista de Pink Floyd. Arriba The Wall.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? Ivetres Ràdio és cultura.
1: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
1: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale a play.
5: Raúl Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a Ivetres Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raúl Valls. Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3.

Delicadesa en forma de cançó. Waterloo Sunset, la vessant més suau i tendra dels britànics The Kinks. Un tema publicat la primavera, al maig de 1967. En aquell moment se va convertir en una de les millors gravacions de la dècada dels anys 60 i, posteriorment, una de les cançons romàntiques més grans de la història de la música. Produïda per el seu propi autor, Ray Davies, en la seva etapa de Kinks i, a més, una peça clau en l'imaginari musical i poètic del cantant britànic. Seva també és la històrica Lola.

0: temassos que han passat a la història i ens agrada recordar i punxar quan orbitam durant el cap de setmana, posant-li ritme a la primavera en aquest darrer diumenge del mes de maig. Lola, publicada per als britànics The Kings l'any 1970, una de les peces més fascinants de la història del rock, un altre clàssic escrit per Ray Davies. La lletra narra en primera persona la trobada d'un jove de poble amb una persona anomenada Lola en un club nocturn de la barriada del Soho de Londres. Lola caminava com un home, però parlava amb veu de dona.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: Ara ens situem a l'any 1965, una de les cançons més viscerals, guitarreres i psicodèliques del garatge rock. Un tema que va definir la joventut britànica de mitjans de la dècada dels anys 60. I a més de convertir-se en un dels títols indispensables del moviment mod durant la dècada dels anys 60 a Anglaterra. My Generation, The Who.

Òrbita 3, la coctelera sonora amb Tito Fuster.

0: Cançons i himnes que defineixen el moviment mod de la dècada dels anys 60 amb una banda referent al capdavant, els britànics, els de Londres, de Who. Recordem una cita musical històrica que va tenir lloc a finals del mes de maig de 1978, darrera actuació del bateria Keith Moon, basada en els estudis de televisió Shepperton de la capital britànica. Posteriorment, Moon va perdre la vida, recordar que és considerat un dels millors bateristes de la història del rock. Hi ha diverses notícies entorn de Who. S'acaba de llançar un nou disc en directe, Live at Eden Project, que recull el concert oferit l'any 2023 per la banda britànica, disponible en diversos formats, físic i també en digital. I recordar que hi ha diversos llibres per firar a la fira del llibre dels Who, com ara un que repassa tota la seva gira nord-americana, la primera gira que varen oferir els anglesos a finals dels anys 70, amb un reportatge fotogràfic excel·lent, i a més també publicades des del passat 2024 les memòries del seu líder Roger Daltrey, un llibre que narra 50 anys de carrera dels Who.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: Així arribem a fer una pausa, una aturada, i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Òrbita 3. Òrbita 3. La coctelera sonora amb Tito Fuster. Tres ràdios, música. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
1: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Els vinils... Clàssics. Òrbita 3, el mosaic sonor de Tito Fuster.

0: una de les cites històriques d'aquest 2026, el 50 aniversari de la publicació del primer disc, corria el 76, dels Ramones, en cançons explosives, curtes i intenses, com ara Blitzkrieg Bop. I recordam una altra cita musical que ens toca de ben a prop a les Illes. La banda de Queens, Nova York, els pioners del punk rock, varen tocar a Mallorca el maig de 1993. Tal vegada vares gaudir, com jo, d'aquella actuació històrica. Se va celebrar a l'hipòdrom de Son Pardo.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Un dels grans esdeveniments de la història de la música que va tenir aturada a les Balears, a Palma, el maig de 1993. Escoltam dels Ramones la seva versió del clàssic California Sun.

Són els britànics The Clash, una altra banda clau en el moviment punk dels anys 70 i 80. L'aventura Clash començava fa 50 anys, el 1976. Van estar una dècada en actiu, fins al 86. D'altra banda, enguany el 40 aniversari del punt i final de la històrica carrera dels Clash, una banda que en el moviment punk va incorporar altres tendències, com ara el reggae, l'ska, el rhythm and blues, rockabilly, pinzellades de jazz, de funk, de dub jamaicà, en definitiva, un punt més sofisticat pel que fa a la música.

0: són els clàssics d'Òrbita 3, un grapat de vinils, de cançons mítiques que formen part de la història i que ens agrada recordar-la, punxar-la, comentar-la durant el cap de setmana. The Clash acabaven la seva aventura musical i discogràfica fa 40 anys, el 1986. Aquell mateix any començaven la seva carrera carregada de rock alternatiu, mesclant el noise punk i una actitud difícil de classificar. Els de Boston, Pixies, Frank Black, Kim Deal i companyia. El Festival Cruïlla de Barcelona serà testimoni d'aquestes 4 dècades de Pixies. Actuaran dia 9 de juliol. A més, Pixies també descarregaran les seves cançons i fent un repàs a la seva històrica discografia dia 10 de juliol en el Mad Cool de Madrid.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Amb ells arribam en el proper butlletí informatiu, el de les 6 en punt. Després de les notícies, seguim en Òrbita 3. Gràcies per ser a l'altra banda. Aquí, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Entre 141 i 260 milions d'euros en funció de la inflació. Preveu estalviar al Consell de Mallorca gràcies a la rescissió anunciada avui del contracte de manteniment de l'autovia de Palma a Manacor. Per això haurà d'indemnitzar, però abans, amb 118 milions, la concessionària des del desdoblament d'aquesta via ara fa 20 anys, PAMASA, pertanyent al grup madrileny SACIR, que n'hagués estat beneficiari fins a l'extinció de la relació laboral el 2042. Fernando Rubio, conseller de Mobilitat de Mallorca.
2: Enguany, el Consell de Mallorca ha de pagar gairebé 20 milions d'euros pel manteniment d'aquesta carretera. Una vegada se faci la resolució anticipada, el Consell de Mallorca assumirà el cost del manteniment de la carretera i calculam que estaria al voltant de 3 milions i mig, 4 milions d'euros anuals. Per tant, la diferència és molt considerable.
1: I aquest dilluns es comença a aplicar la limitació d'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera. En el cas de la major de les Pitiüses, s'ha reduït el sostre del parc mòbil autoritzat de 20.000 a 17.000 vehicles. L'Associació de Vehicles de Lloguer, Valeval, demana la suspensió de la mesura. De les sol·licituds que ha presentat, el Consell n'ha acceptat la meitat. Mariano Juan, conseller eivissenc de Mobilitat.
3: Assolim aquesta xifra de 17.000 cotxes circulant a Silla d'Eivissa, baixant dels 20.000 inicials que teníem, no? Per tant, arribàvem en aquesta xifra que ens plantejàvem arribar en 5 anys, doncs ja hem arribat en 2 anys. I ho hem fet perquè els resultats han estat molt bons. És que aquest cupo ja és per 2 anys, per donar més estabilitat i perquè precisament les companyies o els socis de Valeval doncs puguen tenir ja una certesa de quants cotxes podran tenir, no només aquest any, sinó l'any que ve.
1: I avui acaba el termini per oferir blocs de pisos al Consell de Mallorca perquè els incorpori al seu programa de lloguer estable. La condició és que siguin blocs de pisos complets. A partir de demà s'analitzaran les ofertes rebudes, es taxaran els habitatges i, si s'arriba a un acord, s'adquiriran els habitatges per part de l'administració pública. Núria Torrent, consellera d'Ordenació Territorial de Menorca.
4: Nosaltres amb el programa Lloguer Estable tindrem pisos com es puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres després, amb aquesta bossa de pisos, es anirem adjudicant en el llistat que tinguem de demandants que compleixin també una sèrie de requisits.
1: Fora de les illes, el president Sánchez insisteix en reivindicar l'èxit, diu, dels seus 8 darrers anys de govern progressista, com a argument per no convocar eleccions anticipades. En un acte de les joventuts del PSOE ha acusat l'oposició política i mediàtica de voler destruir aquesta acció de govern aprofitant les denúncies de corrupció que assetgen Ferraz. Mentrestant, el Partit Popular, en un acte a part a Madrid i per boca de la seva vicesecretària de Coordinació Sectorial, Alma Ezcurra, ha insistit que l'executiu de Pedro Sánchez està, dit textualment, enverinat per la corrupció. Sobre la situació del Partit Socialista s'ha pronunciat igualment avui el baró més crític del PSOE, Emiliano García Page, president de Castella i la Mancha.
5: Que haya problemas o que los tengan algunos no significa que España sea un estado fallido. Este país funciona y funciona bien. Incluso funciona bien cuando tiene que corregir o autocorregirse. Cuando salen noticias graves que afectan ni más ni menos a lo que más nos debe importar, que es a la honestidad, tengan en cuenta que lo importante es el funcionamiento correcto y exigente de las instituciones. La verdad, se pongan como se pongan, no admite muros.
1: Acabarem amb esports, amb motociclisme, amb el Gran Premi d'Itàlia, on Joan Mir ha acabat en la 12a posició en MotoGP, on Ethan Guevara ha fet 7a en Moto2 i Augusto Fernández d'Innova en aquesta mateixa categoria. Fins aquí les notícies de les 6 del cap vespre d'IB3 Ràdio. La informació i l'emissora pública tornaran al temps de descans del partit de futbol que vos oferiran els companys d'Esports en joc a partir de les 7. Serà, per tant, minuts abans de les 8. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

una de les bandes més grans del planeta rock. Són els inconfusibles The Cure al capdavant, el seu líder i ànima Robert Smith. Els britànics són notícia perquè enguany celebren el 50 aniversari. Començaven la seva carrera l'any 1976, a més de la seva actuació aquest proper divendres, dia 5 de juny, a Barcelona, en el segon dia de...

Estan fent un repàs, una selecció de les cançons que millor defineixen el so de Cure. Títols immortals que són part del cançoner popular i sonen a òrbita Cure. Robert Smith i la seva banda descarregaran els seus temes aquest proper divendres en el Primavera Sound de Barcelona, celebrant 50 anys de trajectòria, que es diu aviat, amb aquesta inconfusible mescla de rock gòtic, post-punk i els tocs de la New Wave tan pròpia dels anys 80. L'any 1976 començava aquesta històrica trajectòria. Hi ha un llibre editat per Readbook Ediciones que fa un repàs sobre aquesta, una de les bandes més influents de la història del rock. Un llibre, una publicació, que ofereix una bona radiografia detallada del grup, la seva evolució musical, canvis en la formació i l'èxit comercial, sobretot en els anys 80 i 90. A més, l'enfocament del llibre es centra, òbviament, en la seva figura incontestable, Robert Smith, principal compositor, lletrista, guitarrista i el vocalista, a més de ser fundador dels Cure. El frontman dels britànics, que tot just aquesta primavera ha celebrat 67 anys. Acabam d'escoltar temes històrics com ara Love Cuts, Let's Go to Bed o aquesta Just Like Heaven, tot just fa uns instants, donant pas a un dels seus grans àlbums, el que publicaven l'estiu de 1985, The Heart on the Door, significava el seu sisè treball. Un disc majestuós, en el seu interior, clàssics com ara Close to Me, que sonarà d'aquí uns minuts, o aquesta In Between Days.

0: Ai, que bé sonen aquests clàssics immortals. Un tema que pots escoltar una i mil vegades. Que bé sona Friday, I'm in Love. Tot un clàssic dels Cure, una d'aquestes cançons aferradisses, orientada més cap en el pop i amb el característic estil gòtic, oscur i melancòlic de Robert Smith i la seva banda. Un tema que va aparèixer l'any 1992... en el seu gran treball Wish. Segurament no hi faltarà en el seu directe en el Primavera Sound aquest proper divendres, la seva actuació prevista a partir de les 10 del vespre.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: A més, els britànics són notícia perquè enguany han aconseguit dos premis Grammy per la seva trajectòria. 5 dècades de cançons com

0: Melodies mítiques que són part de la cultura popular. Cut Here, un altre temàs dels Cure. Tal vegada ets afortunada, afortunat, i veuràs a Robert Smith i la seva banda aquest proper divendres en el Primavera Sound de Barcelona, un dels grans esdeveniments ja de caire internacional. Hem fet un petit repàs en aquestes 5 dècades, 50 anys, dels Cure. Es formaven l'any 1976. Una breu pausa, una aturada, i seguim en Òrbita 3.
1: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversió. Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
2: Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio és legendari.
9: És un facto.
1: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Està?

Seguim fent un repàs a algunes de les actuacions més sonades del Primavera Sound 2026, que arrencarà aquest proper 3 de juny fins dia 7. Si abans de la pausa el protagonisme ho tenien Robert Smith i la seva banda, celebrant 5 dècades de trajectòria, els legendaris The Cure, un altre dels protagonistes seran The Gorillaz, el grup virtual que està a punt de celebrar 3 dècades de trajectòria. És el projecte paral·lel del líder i vocalista dels britànics Blur, és a dir, Damon Albarn, actuen el proper dissabte, dia 6.

Órbita Trap. L'òrbita sonora d'IV3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tita Fuster.

0: són els britànics Kaiser Chiefs i la seva explosiva Ruby. Actuaran el proper 13 de juny en el segon dia del Mallorca Live Festival a Calvià. L'edició d'enguany, que es durà a terme dies 12 i 13, i el Closing Party diumenge, dia 14, amb el DJ set del francès David Guetta. El festival enguany reunirà el primer dia, divendres 12, The Prodigy, Viva Suecia, Dani Fernández, The Libertines, entre d'altres, i el dissabte, dia 13, Cypress Hill, Aitana, The Womads, Kaiser Chiefs, que acabam d'escoltar, i Leon Benavente, entre d'altres. Fem una ràpida pausa i tema de contraportada per arribar al punt horari de les 7 del capvespre. La darrera part d'Òrbita 3, entre les 19 hores i les 9, la podràs escoltar per Ràdio 2 a través del segon canal per la xarxa. Per FM arribaran els companys d'Esports 3 en futbol.
1: Òrbita 3. Òrbita 3.
2: Òrbita 3.
3: Òrbita 3.
4: Òrbita 3.
5: Òrbita 3.
6: Òrbita 3.
7: Òrbita 3.
8: Òrbita 3.
9: L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat.
10: IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
11: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
12: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
13: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
0: Completarem aquesta sessió i arribarem en el punt horari de les 7 del capvespre amb el rock dels britànics de Libertines. Els de Londres actuaran dia 12 de juny en el primer dia del Mallorca Live Festival. A partir de les 7 del capvespre arriben els companys d'Esports 3 en futbol. Si vols seguir en òrbita connectat a les cançons, aquestes que punxaré fins a les 9 del vespre, ho pots fer a través del segon canal de la Ràdio Pública per la xarxa. Gràcies per ser a l'altra banda. Salut.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Joan Gabriel Bauçà.
2: Com anar? Molt bon dia de nou. Esports 3 en joc aquí a IB3 Ràdio en aquesta superdiumenge de moltíssima emoció, segona edició d'Esports 3 en joc. Avui de matí han viscut el partit del Poblense, que no ha pogut aconseguir l'ascens a la primera federació, un partit que hi ha hagut absolutament de tot, però finalment el conjunt d'Òscar Troya no ha aconseguit l'ascens de categoria. Ara li toca a l'Atleti Balears, que s'enfronta al Jaén. Connectem ja a l'Estadi Balear, perquè és a punt de començar el partit. Estadi Balear, Xisco Ribas, com anem? Molt bon dia.
3: Molt bona, Juanga, molt bones, oients d'IB3 Ràdio. Acaba de començar aquest partit de tornada, aquest partit decisiu que decidirà si l'Atleti Balears o el Real Jaén ascendiran aquesta temporada a la primera federació. Primer minut de partit, ja té en possessió de pilota el conjunt visitant i anant ràpidament a les alineacions per part dels dos conjunts. Anant ràpidament a l'alineació de l'Atleti Balears, l'equip dirigit per Luis Blanco, en porteria Pablo García, els carrilers per Víctor Morillo i Miguelito, defensa de tres en Jaume Pol, Alejandro Pérez e Iván López, en mig del camp Jofre Cherta, Gerardo Bonet i el capità del dorsal 21 Rubén Boé, a dalt, un poc més a dalt, Moja Keita, i la punta referència, el golejador, el dorsal número 9 Jaume Tobà. I alineació alerta perquè ha ocasió perillosa, era Jofre Cherta qui intentava connectar amb Miguelito, però finalment no ha acabat en res. Serà ara pilota per el Jaén i primera targeta groga per el conjunt balear. Targeta groga per a Jofre Cherta, que ha comès la primera falta d'aquest enfrontament, i l'àrbitre que ja ha tret la primera. Aprofitant ràpidament per repassar l'alineació del conjunt visitant, en porteria un ex balearico, Jaime Morillas, en defensa José Álvarez, Mauro Cabello, el capità Javi Moyano i David Serrano, en mig del camp Caballero, Adri Paz, Nito González, en bandes Moja i Mario Martos, i a dalt Marco Siverio. Com comentava, l'afició ja està crispada, l'àrbitre que la primera falta de partit ha assenyalat targeta groga per al dorsal 8 del conjunt blanc i blau, Jofre Cherta. Així ha començat aquesta final, aquest partit de tornada a l'Estadi Balear entre Atleti Balears i Real Jaén.
2: I com escoltam a IB3 Ràdio, amb un ambient de luxe a l'Estadi Balear, i hem de comentar també que l'Atleti Balears necessita com a mínim marcar un gol si vol ascendir, perquè recordem que en el partit d'anada va perdre per 2-1. En cas d'empat a l'eliminatòria...
3: Alerta, Juanca, perquè arriba Moja Keita. Quina ocasió que ha tingut Moja Keita, i l'equip blanc i blau que gaudirà del primer corna del partit. Veiem com s'avançava Moja Keita a la banda esquerra dins l'àrea, intentava porar la centrada perquè arribés amb el peu algun company, la defensa del conjunt andalús que ha tapat, i corna favorable per al conjunt local.
2: Deia que en cas d'empat a l'eliminatòria pujaria l'Atleti Balears perquè es troba millor posicionat a la classificació de la Lliga regular. Anem amb el corna.
3: Anava el corna, anava Moja Keita, que rematava tímidament amb el cap, sense problemes per Jaime Morillas. Té la pilota ara en possessió el conjunt andalús.
2: Anem a saludar el nostre comentarista pel partit d'avui, Xavi Llinar. Com està? Molt bon dia.
4: Bones tardes, què tal? Com estem?
2: Molt bé, i tu?
4: Jo ja estic nerviós,
3: Normal, normal, quin ambientàs que hi ha aquí.
2: I mare meva, Xavi, com ha començat aquest partit de manera elèctrica en aquests primers 3 minuts,
4: Home, ara els jugadors estan en la motivació fins a dalt, i el que no m'ha agradat és aquesta targeta, perquè un àrbit d'aquestes categories hauria de saber dominar les emocions d'aquests jugadors, i aquests jugadors estan les tenen fins a dalt, i que en el minut ja te treguin una targeta tan clar per dir-ho com ho ha vist ell, no m'ha agradat, però bueno.
3: Té la pilota ara el conjunt blanc i blau, hi ha falta favorable per els de Luis Blanco, i l'afició desplaçada del Jaén, que si no ve malament hi ha uns 400 aficionats del conjunt visitant. Alerta perquè l'errada de Rubén Bové, que ve, que roba la pilota per a segueix Nito González, que és el més viu, i continuarà la pilota per al conjunt blanc i blau. Jofre Xerta, que intentava connectar amb Moja Keita, rebutja Caballero, amb el cap la dona Adri Paz per al seu company, i sortirà des de darrere el conjunt visitant. Pilota per a Jaime Morillas, que tocarà en llarg, intentarà agafar-la Marcos Iberio, recordam l'autor del primer gol al partit d'anada allà al Municipal de la Victòria. Alerta la pilota perquè era perillosa, molt segur Jaume Pol en defensa, toca amb Víctor Morillo de nou amb Jaume Pol, i l'Atlètic Balears, que gaudeix ara de la possessió més llarga que ha tingut en aquest partit, en aquest inici.
2: Sí, donem...
3: Continua Ivan López.
2: Anem a veure, perquè l'Atlètic Balears, recordem, necessita marcar un gol per ficar-se a l'eliminatòria.
4: Serà un partit intens, eh? Molt serà
3: intens.
4: Un partit intens, on ells jugaran les seves cartes amb aquestes coses.
3: Així com ha començat.
4: Sí.
3: No cal entendre la targeta groga, perquè condiciones molt un jugador més en mig del camp.
4: En certa ara d'estar tot el partit pendent d'aquesta targeta.
3: Sí, sí.
4: A part, no, veurem no, que... el llistó.
2: És el que t'anava a dir, clar. Clar, és això. Que l'àrbitre posa el llistó molt alt només començar el partit.
3: I és que era una falta en el propi camp de Jaén.
4: Sí, sí,
3: no,
4: totalment.
3: No havia parir, no havia contratar, no havia res.
4: No sé, que potser jo des d'aquí nosaltres no ho vam dir clar. I després m'ho dic...
3: Alerta, ara l'ocasió, Jaume Tobar, que bé que ha guanyat amb el cos. Continua Jaume Tobar, quina acció defensiva de José Álvarez, providencial, eh? Com se'n anava el davanter.
2: Ha sortit molt bé l'Atlètic Balears, eh?
3: De nou falta ara de l'Atlètic Balears de Rubén Bové, que si era targeta groga per en Jofre Xerta, aquest per mi era encara pitjor.
4: Una ocasió més manifesta.
3: Així és. Si l'hagués tret ara, no haguessin dit res.
4: Aquestes jugades d'en Jaume, que sol fer servir molt bé es cosa,
3: fa
4: va fer
3: molt
4: bé aquest defensa. Fet...
3: Sí, sí, sí, en José Álvarez ha arribat providencial, sí. Perquè s'anava d'entrar ja dins l'àrea Jaume Tobar, i saben que no, aquestes ocasions són molt perilloses, i a més és elles que està involucrat. Continua el Jaén en la pilota, banda esquerra. Nito González, el jugador que té el pèl de color rosa. Quin pentinat que m'ho du.
2: Espectacular.
3: Pilota a banda per el Jaén. Pel conjunt de Manolo Herrero, que té el mateix objectiu que el de Luis Blanco. Pujar a la primera federació en el dia d'avui, en aquesta hora baixa. Miguelito, pilota dalt de l'Atlètic Balears. Lluitarà Jaume Tobar amb Mauro Cabello. Que bé que la controla el conjunt visitant, és Caballero, el dorsal número 8, que intenta connectar amb Moja. Moja en la pilota, aguanta, té davant Gerardo Bonet. Moja Keita també, ajudant en defensa. I continua Adri Paz, alerta perquè filtrava la pilota. Molt bé Gerardo Bonet, tapant aquesta passada de l'equip rival. I continua en la possessió el Jaén. Moyano, el capità. El dorsal de 7, més de 60 partits a la primera divisió, Javi Moyano amb el Real Valladolid.
4: Quasi res, eh?
3: Quasi res, imagina't. Errada ara de Mauro Cabello, i traurà davant de l'Atlètic Balears Luis Blanco, que li dona la pilota al seu jugador Ivan López. Jofre Xerta, mig del camp, se va de Mario Martos, toca enrere per a Gerardo Bonet, que obrin Jaume Pol amb el seu company. Jaume Pol de nou amb Gerardo Bonet. L'afició que anima 3.800 aficionats blanc i blaus en el dia d'avui. Sí, Rubén Bové.
4: És molt guapo jugar aquest tipus de partits.
3: Víctor Morillo, la centrada pot ser bona, pot arribar Jaume Tobar a dalt. Sancho d'Arta, perquè era perillosa per al porter. No s'ha fiat Jaime Morillas, la pilota que s'anava a dintre dins la porteria, i corna per al conjunt blanc i blau. Traurà Rubén Bové. Jo no sé si aquesta acció, Xavi, es porta a adoptar per mort de la pressió,
4: no,
3: això.
4: Jo crec que és més tranquil fer el que ha fet i no complicar-se la vida.
3: Sí, de no agafar-la i
4: que
3: dubtis.
4: Que feris en el larguero o el que sigui.
3: Ha volgut assegurar. Rubén Bové, que ha marcat la falta. El corna, alerta, perquè va... Anava molt tancada, era molt perillosa aquesta pilota. I l'àrbitre que ha xiulat, falta natat de l'Atlètic Balears.
2: Sí, era falta.
4: Aquestes faltes són més fàcils de pitar.
3: Sí. No? Te lleves de problemes.
4: Cap complicació ni una.
3: Treure Jaime Morillas.
2: M'agrada l'actitud, eh? M'agrada l'actitud en la que ha sortit l'Atlètic Balears pel gol el més ràpid possible.
3: ha sortit bastant bé, prou bé, l'Atleti Balears. I ara que fa uns moments ha tornat el marcador electrònic, Juanga, perquè s'havia anat la llum, per així, abans. No tenien marcador. Minut 9.

0: amb el seu company, però recupera ràpidament el conjunt blanc i blau. Iván López, enrere per Bové. Bové, que se dintre mig del camp, continua Bové, obrirà la banda per Jaume Pol. Les graderies balears que aplaudeixen. Víctor Morillo, moja Keita, que doblava el seu company, Víctor Morillo, se dintre d'un costat a l'altre, toca amb Iván López. Miguelito, que se'n va d'un, alerta la pressió de David Serrano, sembla que hi ha falta, i així és. Falta favorable al conjunt balear, molt a prop del centre del camp. Se'n torna a anar al marcador electrònic.
1: I això que és nou, Això que és nou. Falta pila.
0: Rubén Boé, el de sempre, marca la jugada.
2: Vinga, que aquestes jugades són... Si guanyen partits aquí, l'estratègia.
0: Jaime Morilla, que està ben de fora de la porteria. No està ni gaire petit. Alerta, Rubén Boé. Alerta, perquè pot arribar.
1: En aquesta hora, 16 del capvespre, 13 minuts, l'Atlètic Balears seria...
0: Pensava que anava a xiular fora de lloc, ha estat una opció ben estranya. Jaime Morillas, que anava a sortir amb els punys, per mi no ha ferit bé la pilota.
3: Jo falta no em vegi en el porter, el començar que anava a pitar fora de joc, però una monada, perfecte.
1: Podria haver xiulat, es parlava de que a lo millor Moja Keita obstruïa en el porter. Ara veiem la repetició, però l'àrbitre no l'ha xiulada. El porter que es queixava d'una possible de falta de Moja Keita, i Jaume Tovar ha aprofitat aquesta pilota que es quedava tota sola dins l'àrea petita per marcar el primer de l'Atlètic Balears. I deia, 7 del capvespre, 13 minuts. Ara mateix l'Atlètic Balears és equip de la Primera Federació. I com valorem aquest gol, Xavi?
3: Pues, primer objectiu aconseguit, que és fer un gol durant 90 minuts. O sigui, ara hem de baixar un poc les pulsacions, seguir pel partit, perquè amb un altre gol ells se fiquen per davant.
0: Però ha sortit molt bé l'Atlètic Balears, perquè és que la pilota no s'ha apropat a la porteria d'en Pablo García. Alerta, perquè havia problemes per a la defensa del conjunt visitant, sense problemes per Jaime Morillas. I la pilota que arriba de porter, Pablo García, que toca ràpid amb el seu company Jaume Pol, davant Nito González i Caballero. Toca amb Víctor Morillo. Jaume Pol, ho comentaven, amb aquest gol ara mateix de l'Atlètic Balears, seria equip de Primera Federació, hauria pròrroga, no? Però seria favorable per al conjunt blanc i blau. Moyano, que cobria la pilota, i servei de banda per David Serrano, el jugador del Jaén. L'afició que es queixava, treu ràpid, és Mario Martos que toca en Nito, però és que no arriba, el control no és bo, Víctor Morillo de cap, el mateix fa Caballero, i baixa la pilota Moja.
3: Sí, ara hi ha moments on també el Jaén tindrà els seus momentets, i aquí és on s'ha de saber jugar també, no? No tot serà atacar, no tot serà anar per partit.
0: S'ha de saber sofrir en aquests partits.
3: Sí.
0: Jaume Tovar, que lluitarà aquesta pilota. Alerta, perquè que bé que la guanya Jaume Tovar. Continua el davanter. Tres defenses. Jofre Xerta, que el pot doblar. Jaume Tovar, que xuta, rebutja la defensa. Sense problemes per al Jaén. I que bé Jaume Tovar, que està utilitzant avui el cos,
3: Aquesta jugada són seves totalment.
0: Falta de nou per al Jaén. I l'afició que es crispa l'àrbitre amb aquestes faltes. Pilota aturada.
3: Està bé que fiqui un pot de pressió l'afició.
0: Sí.
3: Tinc un poquet així.
0: Quin ambientàs, que avui s'està a Balear.
1: És increïble.
0: En curt, el Jaén. José Álvarez, en la pilota, mig del camp per Caballero. Caballero en José.

0: José Mauro Cabello, que va ser precisament l'autor de l'únic gol de l'Atlètic Balears en el partit d'anada, gol en pròpia porta. Sí. Centrada de l'Atxe i Mauro, que se la va fer... Se la va porar de dins. Falta de nou favorable per al Real Jaén.
1: Un joc fraternal amb aquestes coses que no li agafin la matrícula.
0: Sí, sí, ben perillós aquesta targeta que ha vist el dorsal 8 minuts, que no era ni minut 1. Adri Paz, un dels jugadors més actius a la partit d'anada. Mario Martos, alerta perquè pot ser bona per al conjunt andalús. Mario Martos, amb Marco Siverio, intentava obrir la banda per David Serrano i Miguelito recupera la pilota. L'Atlètic Balears que sortia a la contra, la passada era bona per Jaume Tobar, però ha treballat en la pilota i la recupera el conjunt de Manolo Herrero. Mario Martos pot perdre la pilota, alerta, perquè s'havia anat molt bé, però Miguelito ha estat atent. Bona també l'acció ara del migcampista del Jaén, Caballero, i sortirà de nou des de darrere el conjunt que avui vesteix de morat.
1: Defensivament va i bé, l'Atlètic. L'Atlètic està ben col·locat.
0: Molt sòlid.
1: Ells s'estan moguent, així torna a prop en espais, així que molt bé, de moment.
0: I que si troba espais és l'Atlètic Balears, perquè és que en Jaume Tobà ja ha tingut dues ocasions.
1: Sí,
0: que...
1: I és raro, perquè en el final ells anaven guanyant, però bueno.
0: Ara? Clar, en teoria va empatar a l'eliminatori, però no del tot. Ja ho sabem. Jaume Tobar, de cap, tornarà a anar al nou, a Miguelito, Miguelito en Tobar. Tobar que pega una pilotada, la pilota l'agafa Nyito. Obri a mig del camp, Caballero de cap enrere per Mauro i Mauro Moyano. Pilota que toca Miguelito amb el cap, la pilotada del capità ha ferit a la cara del dorsal 11 del conjunt local. L'àrbitre Javier Villaescusa, que es preocupa de Miguelito, sembla que no serà res més que el cop aquest de la pilota.
1: Què tal, Juanca, avui de matí? Estàs a sombra?
2: Oh, jo, gràcies a Déu, estava a l'estudi.
0: Ah, vale. Es que... Ah, tu,
2: xart. És que no estàs a sombra, és en Gavi, jo. En Gavi Fortesa, que l'han vist i venia amb els braços vermells, vermells. Com una tomàtica.
1: Un poc trist, lo del Poblense.
2: Quina llàstima, sí, lo del Poblense. Sí. En parlaràs en el temps de descans i escoltarem a Òscar Troia, però ha estat una autèntica llàstima, perquè ho ha tingut a tocar, el Poblense, però el futbol és com és.
1: Un se li ha posat bé en l'expulsió i...
2: Ho tenia tot de cara, ho tenia tot de cara. I...
0: Mai se sap en el futbol.
2: I la sort, o la mala sort dels penals. Ho diuen els clàssics i és una frase feta, no? És una loteria, però és que és així. I aquesta vegada ha caigut creu pel Poblense.
1: Així és.
0: Primera rematada del Jaén sense problemes. Era Nyito González, molt fluix, molt baix, que ha sortit al costat esquerre de la porteria defensada per Pablo García, sense problemes. Rubén Bové, l'Atlètic Balears, que surt molt bé filtrant aquestes pilotes per mig. Continua Xerta, que bé que ho fa Jofre, però arriba molt bé el dorsal 21, Moja, del Jaén. Recupera la pilota el conjunt visitant, toca en mig. No vol fer cap pilotada, volen sortir jugant, però és Mauro Cabello, en Jaime Morillas, Adri Paz, Moyano obert ara a la banda, el capità, i alerta perquè és que s'està complicant la vida el Jaén. I Val López, que ha arribat
1: a tocar
0: aquesta pilota, sí, on ha arribat el central,
2: però no, però no és que s'estigui complicant la vida el Jaén, que sí, però és que l'Atlètic Balears està fent una pressió boníssima.
0: Així és.
2: Quins primers 20 minuts de l'equip de Luis Blanco. Jo crec que un dels millors de la temporada del que han vist de l'Atlètic Balears. Com pressiona, Xavi, l'Atlètic Balears?
1: M'agrada molt el detall de veure com un central és capaç d'arribar a pressionar fins a l'àrea contrària.
2: Sí.
1: I pareix una tonteria, però quan jugues entre centrals te pots permetre aquest luxe. I si ho fan bé, és boníssim.
0: Iván López, amb Bové. Bové, que ara perd la pilota, però la torna a perdre el Jaén. Miguelito el fica enmig del camp, entre dos, entre tres, però ho fa molt bé David Serrano, que recupera la pilota a l'esfèric per als seus i torna a començar el Jaén. Martos, en Caballero, Caballero va dripat i ha dripat, que torna la pilota enrere per Morillas, el porter vestit de groc.
1: També vull veure que aquest ritme serà complicat d'aguantar tot el partit. Però bueno, anem si aconseguim el segon abans de que baixi un poc.
0: Caballero amb el seu company, alerta perquè volen filtrar la pilota i no gens dolenta. Mario Martos, continua Mario Martos. Mario Martos que retalla, està a la frontal. Mario Martos! Quina ocasió d'exterior, el dorsal número 11, la pilota que cercava l'escaire esquerre de la porteria de Pablo García i la pilota que ha sortit fora.
2: Bona oportunitat per al Jaén.
1: La veritat que avui fem molt bé, tant selecció de passe com selecció de definició.
0: Que la sort ha estat que li ha pegat en l'exterior i no en l'interior, perquè...
2: Anava a l'escaire, cercava l'escaire.
0: Sí, sí. Primera ocasió que li apuntam al Jaén. Sí, amb Mario Martos.
2: Sí, és això,
0: pilota a l'aire.
2: El que deies...
1: En Jaume, sempre.
2: Que deia Xisco, li ha pegat en l'exterior i, clar, no li ha pogut donar un bon sentit a la pilota, per sort.
0: Però anava molt de perill. Pilota de banda per l'Atlètic Balears. Víctor Morillo, que traurà, la demanava Gerardo Bonet, la demanava també Moja Keita, però sembla que finalment sí, toca amb el dorsal número 7, Víctor Morillo, que rep la pilota, li torna a Keita, Keita amb Bové, i Bové, que du el joc dels seus, en Xerta, Xerta, que rep tropitjada de Moyano, molt bé Xerta, que se'n va, alerta perquè és molt bona la passada per Moja Keita, la banda esquerra, l'haurà de trepitjar, davante Moja Keita.
1: Sí,
0: i mans de Jofre Xerta, que provava el xut, sí. Però havia falta.
2: Ja estic
1: perquè... Gràcies perquè veig en Keita i el meu fill, que és aquí davant, li diu en Doku.
0: No, però això,
1: té un aire,
0: sí.
1: I diu en Doku del Balear.
2: Quina llàstima aquestes mans i que li ha rebotat la pilota.
0: Falta ara, diu el López.
2: I ara que parleu d'en Keita, és un futbolista que a vegades té aquestes intermitències, però quan té un partit inspirat, és un jugador diferencial.
1: Hem xerrat abans d'ell, sí. De que si no tingués aquestes intermitències, com dius, no seria aquí.
2: Això és veritat.
1: Segurament seria una altra categoria més superior.
0: Sí, Alberto Bové, que ha robat una pilota molt bona. Jaume Tobar, que l'aguanta davant de Caballero. Jaume Tobar no pot perdre aquesta pilota. Sembla que hi ha falta. Cau al terra el davanter. I falta favorable al conjunt balear a mig del camp. Rubén Bové de nou treurà aquesta pilota aturada. Minut 22 de partit. Recordem, gol de Jaume Tobar. Guanya l'Atlètic Balears per 1-0.
1: Una jugada semblant on hem fet el primer gol.
0: Sí. També t'ho comentaven, que en Moria es té un poc adavantat i en el final ha fallat. Bové.
1: Mira com ara
0: però és que és llarga, però és molt bona. Pot arribar Pol. I arriba Moja. No Keita, Moja del Jaén, que la fa fora. Corna favorable al conjunt blanc i blau. Minut 23.
1: Ara mateix en Jaume Morillas no té confiança, perquè se li nota aquesta pilota, sí, jo crec que hagués pogut sortir.
0: Sí.
1: És veure que té sol que li molesta, però jo crec que hagués pogut sortir.
0: Ja et sap por, no?, d'haver fallat la primera.
1: És positiu, això s'ha de treure positiu de l'Atlètic. S'ha d'aprofitar.
0: Així és.
1: És un atlet jove i, bueno, aquestes coses ara...
0: S'ha d'aprofitar aquí, en aquest corners, aquestes faltes, claro, pilota aturada per l'aire. Bové traurà el corna des del corna esquer. Bové posa la pilota, pot ser bona, arriba Tobà que remata, se'n va ben en fora. Bové que la pot tornar a posar. Quina pilota que havia porada, la recupera. Alerta Xerta, Xerta que prova la centrada. Arriba Moja, però ja està fora la pilota. Moja que s'ha estavellat també en la barrera que hi ha darrere la porteria, però no té res. Traurà el servei de porteria Jaime Morillas. Minut 24 ja d'aquest partit de tornada. Mauro Cabello.
1: Ui, què passa?
0: Quina passada per Caballero. Caballero que avança. Mario Martos continua. Té a la banda esquerra David Serrano. El lateral David Serrano continua amb Miguelito. David Serrano. És ara Adri Paz. Adri Paz, que tocava en David, ha dit que li tornava, ara rep la pilota Moyano, el capità. i domina la pilota el conjunt visitant. Carta la passada perquè és molt bona per Mario Marto, línia de fons. Arriba Miguelito per tapar-li qualsevol joc en què pugui fer perill. Caballero amb Adri Paz, Adri Paz amb el seu company Nito, Nito González. Caballero de nou.
1: Com mira bé ara, però bueno, si estan així ben... S'ha de tenir paciència aquí, s'ha de tenir paciència. No s'ha de voler robar la pilota tot d'una.
0: I sobre sofrir.
1: Ei.
0: Caballero de nou. Per mitja posició més llarga i amb més consciència de Jaén. Adri Paz. Adri Paz, que prova aquesta pilota, l'altra perquè és molt bona. La, el control, la treu Iván López i la recupera el Jaén de nou. Caballero amb Moja. Moja cerca Adri Paz enmig. Adri Paz que posa un pot de cap i toca enrere per Mauro i la torna a tenir el capità Javi Moyano. Erta Nito, Nito amb Mario Martos i l'Atlètic Balear, Xavi, molt ben posicionat, eh?
1: Sí, estan ben col·locats. És vera que ara tenen un poquet d'ansietat, suport de no tenir la pilota, de veure que el toquen, però si segueixen així ben col·locats, bueno, poden crear perill, però s'han de resoldre.
0: Han de trobar espais i de moment no en troben suficient.
1: I ara no l'han perdut tot d'una.
2: Sí, però no, no hauríem de deixar jugar al Jaén, no?
0: No.
2: Tenir-la i tocar-la i tocar-la perquè... Ja ho van demostrar,
0: guant,
2: sí, no? Ja ho van demostrar el partit d'anada, que hi ha futbolistes que tenen qualitat.
1: Ho ha fet molt bé l'Atlètic ara.
0: Molt bé.
1: Ara poden recuperar la pilota, que ells també estiguin un poc cansats.
2: Clar.
0: Però un pot de calma, Rubén Bové, i dona un vol de calma. Molt bé, Rubén Bové, per Víctor Morillo. Quina passada. Víctor Morillo vol posar la centrada per secar Jaume Tobà. Només hi ha un jugador blanc i blau i n'hi havia quatre del Jaén. Pilota enrere i l'agafa les mans Jaime Morillas, que obri ja la banda per Javi Moyano.
1: Ara ve aquell moment on han dit que era difícil aguantar ritme tot el partit. S'ha baixat un poc la intensitat, però normal, jo crec que...
0: Sí, no podies aguantar aquesta intensitat en la cançó trip.
1: Jo m'imagino que els dos equipos també, el Jaén també toquen estar un poc cansats.
0: Mauro Cabello en la pilota. Toca amb el davanter, no la pot aguantar. I alerta l'errada ara, l'agafa Caballero, toca amb Moja i Caballero de nou. Caballero que aixeca el cap cercant algun company, alguna cama lliure. Toca enrere el Jaén, està gaudint ara de posicions ben llargues, mentre que l'Atlètic Balears intenta aguantar per no deixar cap espai buit.
2: Ha de marcar,
0: Adri Paz.
2: Ha de marcar l'Atlètic Balears, perquè ens hauríem d'estalviar una pròrroga, no, Xavi? Hem d'acabar pres.
1: Sí. No, primer de tot, tots ho volem, perquè això voldrà dir que, sí, que ha guanyat l'Atlètic, i segona, perquè que tu hagis de retransmetre 3 i pico i 3
2: sí, sí.
1: Avui...
2: Ja, avui de matí ja he fet el cupo.
1: Haurem de xerrar avui... les hores que se te passaran. No?
2: Clar, per això, via ràpida, ja estic fent hores extres avui. El que faci falta farem, però que pugui el Baleares.
1: Sí, sí, sobretot si cabe, si cabe.
0: Si és per una bona notícia.
2: Clar.
0: Corna, primer corna, si no vaig malament, del
1: sí,
0: Jaén.
1: Diria que sí.
0: És Adri Paz, dorsal 10. Adri Paz, que posa el corna, alerta la centrada, la rebutja. Si no vaig malament, Tobà.
1: Sí.
0: I de nou corna.
2: Arribam a les 7 i mitja. 1-0 guanya l'Atlètic Balears al Jaén.
0: Minut 28 i 23, 24 segons. Centrada molt curta, pilota de fora directament.
1: Des d'aquesta perspectiva sempre assusta quan passa una pilota.
0: Sí, sí, sí, assusta, però no havia cap perill. I ara, pausa.
1: Sí, d'hidratació.
0: Pausa d'hidratació. S'acostaran els dos equips a les banquetes.
2: I doncs recordem, Xisco Ribas, minut de joc, resultat, i com va ara l'eliminatòria. I què passa ara mateix?
0: Minut 28 de partit. L'Atlètic Balears que guanya gràcies al gol de Jaume Tobar, 1-0, i així l'eliminatòria amb el 2-1 al partit d'anada a Jaén, al Municipal de la Victòria, quedaria l'eliminatòria en 2-2, i gràcies a que l'Atlètic Balears va quedar segon, mentre que el Jaén va quedar cinquè el seu respectiu grup, aquest resultat seria favorable a l'Atlètic Balears, però clar, ens aniríem encara a la pròrroga.
2: Efectivament.
0: Però en cas de que acabés la pròrroga i l'Atlètic Balears continués guanyant per un gol, l'Atlètic Balears seria equip de Primera Federació.
2: Així és. 7 i mitja, 7 i 31. Aprofitam aquesta pausa per l'hidratació per fer una aturada per la publicitat i continuem. Esports 3 en joc a la sintonia d'IB3 Ràdio.
3: Esports 3. 3. En joc. IB3 Ràdio.
4: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
5: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
3: A IB3 Ràdio... Esports 3. En joc.
2: Aquí continuem Esports 3 en joc, amb ganes de veure l'ascens de l'Atlètic Balears a la Primera Federació, el seu retorn a la Primera Federació. Per ara, la cosa va bé, guanya el conjunt blanquiblau per un gol a 0 al Jaén en el minut 31 i mig d'aquesta primera part. Ja ha acabat la pausa per l'hidratació, es reprendrà el joc a Xisco Ribas.
0: Minut 31, reprendrà el joc. L'Atlètic Balears té la pilota Pablo García. La darrera jugada abans d'aquesta pausa havia estat el corner kick que havia tret Adri Paz, una pilota molt curta que ha anat directament fora al lateral de la xarxa del conjunt blanquiblau. Pablo García, que ho farà en llarg. Pilotada llarga per cercar Jaume Tovar, l'autor de l'únic gol d'aquest partit. Jaume Tovar encerta, que intenta guanyar Moyano. De cap, Jaén, que s'endurà la pilota. Paz, Adri Paz, cobri per Moja, dorsal 21, Moja amb el seu company. Alerta perquè Moja que dobla aquesta jugada. Moja té Gerardo Bonet i Víctor Morillo.
1: És curiós, perquè ara m'he fixat que en el xaque de porta de l'Atlètic, ells, el Jaén, marca Amo Amo i deixen en Jaume Tobà en seu central i al final en Jaume és guanyador quasi totes les accions.
0: Sí, sí, i en el final és que ja n'ha tingut les dues que Amo Amo ha parat els cos i s'ha anat.
1: És curiós.
0: Pilota per el Jaén, costat dret, es Moja. Moja toca enmig per Caballero, Caballero que torna a obrir a la banda. Alerta aquesta centrada, però pot ser bona. Arriba en Guito, alerta, quina rematada que intentava Marco Siverio. Intentava una sirena i que bé que ho fa ara. Jofre Xerta, mare meva, Jofre Xerta, que se'n va d'un altre.
1: Mira,
0: Jofre Xerta no ha pogut donar-li la passada al seu company. Recupera el Jaén.
1: No, home, ho vull fer molt bé,
0: Sí, sí, sí, quins dos regats, que he fet. Alerta la pilota perquè és ben perillosa. Continua Martos, no se'n pot anar. I pilota per l'Atlètic Balears, que s'equivoca. Recupera José Álvarez.
1: Ara mateix necessitàvem un poquet de pausa.
0: Sí.
1: Mira que hem fet la pausa d'hidratació, però necessito un poquet aquest. Aturar el partit, tenir la pilota.
0: Si això d'anades, tornades, no és convenient.
1: No és convenient.
0: José Álvarez, enmig del camp. La demanada de David Serrano, la toca Añito, però la perd Moja Keita, que no arriba. I pilota fora. Banda per al Jaén. Mauro Cabello.
1: Sí, ja els he dit, en Jaume Tobar ja els he dit un poc de calma.
0: Mantenir la pilota.
2: Sí, tenir-la. Dormir un poquet del partit, ara.
0: Caballero, Mario Martos. Mario Martos que toca enrere per Mauro Cabello, el capità que rep la pilota del seu company Javi Moyano. Javi Moyano en David. Nito González amb José Álvarez. José Álvarez en va dripar, dorsal 10, filtra la pilota, que bé que la deixa passar Caballero, alerta perquè era bona, i Víctor Morillo, que no es complica, treu la pilota fora, corna favorable al conjunt visitant.
1: Toca sofrir un poc.
2: Sí, ara no...
0: Toca sofrir.
2: Si dèiem que els primers 20 minuts han estat els millors moments per l'Atlètic Balears, ara el Jaén s'està ficant en el partit.
0: Està dominant-se la pilota ara. Corna alerta. Rebutja Bové i de nou corna. Mario Martos i Adri Paz, que ara sembla que trobaran en curt o canviaran simplement. Veurem què fan. Agafa la pilota Adri Paz i no, canviaran de llançador. I és Adri Paz que marca la jugada de corna, aixeca un braç, jove a dos, alerta la centrada del segon pal, pot arribar Marco, però arriba molt bé Pablo García, cot de puny, pilota fora, l'agafa Keita, i Keita que intentava sortir la contra, i alerta perquè anava molt ràpid, i segona amonestació del partit, segona targeta groga, i segona per l'Atlètic Balears, moja Keita amonestat.
2: Crec que aquesta era clara.
1: Sí, jo crec que aquí no hi ha gaire discussió.
0: Sí. Anem amb moltes revolucions.
1: Veig que tota la banqueta del Jaén reclama fins i tot la vermella. Des d'aquí no ho ha aparegut, però...
2: Ara veig la repetició i vetres televisió. Home, deixa la cama, però no...
0: La cosa és això, on va la cama...
1: Tant com per vermella.
2: No, de vermella, jo crec que groga està ben treta.
0: José Álvarez, que ha rebut aquesta cosa de Moja Keita, i el dorsal 7 de l'Atlètic Balears, que es preocupa per el jugador rival.
2: Sí, és veritat que Moja Keita serà jugada, i hauria de contemporitzar un poc més.
1: Sí.
0: No, perquè depèn en quina part d'espeu li donis...
2: Sí, i depèn de, de quin àrbitre, també.
0: També, sí.
1: Ara ha baixat un poc també l'àrbitre, en el principi ha començat molt revolucionat, però jo crec que també ara...
0: És que també t'he dit, si comences ja amb una targeta groga, no me pot anar baix, perquè si no... I aquesta pausa, aquesta petita pausa que li ve bé, no? A l'Atlètic Balears per
1: un
0: poc de tranquil·litat. Falta favorable al Jaén. Recordant, Moja Keita ha vist la targeta groga i també l'ha vista Jofre Txerta. Al Jaén ningú ha vist la targeta groga. Traurà Adri Paz aquesta falta prop de la línia del centre del camp i a prop de la seva banqueta. Toca curt per Moja. De Martos que intentava la centrada, no arriba ningú. I treta de porteria per l'Atlètic Balears.
1: És vera que aquestes targetes, tant en Keita com en Jofre, no només te marquen com a art en alerta, sinó que també te marquen que ets un bastant probable canvi dins la segona part.
0: Això t'anava a dir, quan l'ha vist en Jofre Txerta a minut 1, jo he dit, ja està.
1: Aquest lot, clar, ha de jugar 90 minuts amb una targeta, i en Keita a partir d'ara també. I els entrenadors sempre van assegurar estir amb aquestes coses.
0: I clar, més ràbia fa quan en Jofre Txerta i Moja Keita estan bastant bé en el partit.
1: Totalment.
0: Surt des de darrere.
2: Sobretot en Keita, que és un futbolista, com han dit, és diferencial quan està bé.
0: Sí. Enrere la pilota, l'ha recuperada el Jaén. La té Adri Paz. Adri Paz amb Mario Martos. Mario Martos que continua... I obre la banda Moja, alerta la centrada, no arriba ningú, sí que ho fa un defensa de l'Atlètic Balears, i la pilota que ha topat el coll de Jaume Tobar, no sé si el coll, l'esquena, però no s'ha pogut quedar en l'esfèric. David Serrano, a dintre, mig del camp, continua Serrano, toca en Caballero, i a José Álvarez, el que rep la pilota, que toca en Badri Paz. I el Jaén que ha ficat ara molts de jugadors a dalt, eh?
1: Sí, i a part tenen conducció, en troben espais. En canvi, l'Atlètic l'únic que fa és cercar en Jaume i... Haurien d'intentar, però clar, ells també els hi convé pressionar un poc en més. Sí. És normal que no te deixin sortir tant la pilota.
0: Ara m'afixi, és en Mauro Cabello, en Jaime Moyano, que estan allà els dos defenses centrals, però és que els laterals sí. Molt més a dalt.
1: No, ha estat antes que és ver que havien fet un 1-1. Ara no el fan, això.
0: Sí. Però algun canvi han fet, perquè ara José Álvarez, que abans havia començat de lateral dret, està com a de pivot. Pilota a l'aire, no arriba Jaume Tovar. El defensa Mauro, que la treu fora, i traurà de banda Víctor Morillo, que toca en Gerardo Bonet. Gerardo Bonet per Jaume Pol, ara l'Atleti Balears, que tindrà un poc més la pilota, almenys s'ho fa en consciència, s'ho fa en cap i en tranquil·litat. Pilotada llarga d'Alejandro Pérez, que toca en Tovar. Tovar, que la toca molt bé de cap per Keita. Keita, que se'n pot anar. Providencial Mauro Cabello. Alerta, perquè aquesta és bona, la resposta del conjunt andalús. Moja, Moja va por a la centrada, arribarà Bové de cap, la treu fora i tornarà a treure de banda el conjunt de Manolo Herrero.
1: També s'ha de dir que el Jaén pareix que té un poc més de protagonisme, però també s'estan esforçant més, eh? I això vull pensar que en qualsevol moment també els hi ha de passar factura.
0: Sí, sí. Pilota per Moja. Moja amb Adri Paz. Adri Paz, que s'acaba Caballero, no pot connectar amb el seu company, ho fan José Álvarez. José Álvarez per Mario Martos, alerta perquè és perillosa. Moja, que bé que ha tapat Jaume Pol. I pilota llarga per Jaume Tovar, home, home, que bé que aguantava. Però ho ha fet molt bé José Álvarez, que ha fet a tret la pilota fora. Continua l'Atleti Balears, torna a perdre la pilota Víctor Morillo, que té davant a Moja. Alerta perquè és perillosa. Mario Martos, Añito, Añito, que cercava la rematada. Añito, que ha caigut al terra. L'afició del Jaén, que demanava algo més. Però l'àrbitre Javier Villascusa, que no. Diu que no hi ha res.
2: Jo crec que no hi ha res. Eh?
0: No semblava.
2: No, sí, i el millor que va passar a Xavi és que s'arribi ja no té de descans. Eh?
1: Jo crec que sí. No sé què queda, encara queden 4 minutets, però... Sí. Està partit molt romput, perdent pilotes, molts creien contraatacs, nosaltres també jugàvem a la pilotada. Toca passar un poc de pena. Toca ser un poc més balèrico que sempre.
0: Alerta la pilota perquè és molt bona, la rematada de Mario Martos, sense problemes per a Pablo García, que l'agafa còmodament en les mans.
2: Uf.
0: I xut tímid, a porteria però tímid.
2: És que hi havia un forat a la defensa de l'Atleti Balears...
1: Que, un pot de descontrol.
2: Que pogut fer molt de mal,
1: crec, crec que és el primer xut, no? Pot ser que sigui el primer xut. Bé, no, aquell que s'ha anat fora,
0: sí.
1: Però a dins els tres pals,
0: sí.
1: Podria ser,
0: sí, sí, crec que és la primera, no? La...
2: Sí, sí, entre els tres pals, sí.
0: Minut 42. L'afició balèrica que anima els seus perquè sap que és ben important mantenir aquest resultat, no que s'acabi el gol al banco o davant del descans. El Jaén, que continua en la pilota. La té Adri Paz. Adri Paz, que obri la banda. Per a Moja. Moja, Añito, Añito. En Caballero, la pilota en l'aire. I molt bé, Pablo García, sense problemes. No l'agafen les mans. Per guanyar un parell de segons. Ara sí que ho fa. Minut 42 i mig.
1: Sí, jo crec que hi haurà un o dos minutets de...
0: Sí, per la pausa.
1: Sí.
0: Per la pausa i bé, llavors, secció de Moja, que han hagut de... d'atendre
2: el gol, i pel gol.
0: Hi haurà un parell de minuts, Juanga. L'altre que aquesta és bona, Moja, aquesta per Miguelito. El defensa que li havia agafat de la samarreta a Miguelito, però no ha xiulat res l'àrbitre. Jaume Tovar, que bé que roba la pilota. Continua Jaume Tovar. I ha assenyalat falta en atac.
2: Però si a Miguelito l'han agafat per la samarreta de manera clara i era falta favorable a l'Atleti Balears.
0: Sí, sí.
2: És que era claríssima.
1: Així no se compliquen.
0: Fa que és de fàcil, així. Pilota per al Jaén. Ah. És veritat, Jaume Tovar havia robat molt bé la pilota, li havia fet també de samarreta.
1: S'estaven i... enganxant tot d'or,
0: tot,
1: o sigui,
0: sí, sí.
1: No era una cosa de tal.
0: Javi Moyano. Añito González, Añito González, que vol connectar amb Marcos Iberio. Alerta Marcos Iberio perquè també s'ha col·locat molt bé aquest cos. Adri Paz, molt bé, Jaume Pol, molt bé. Ha robat la pilota, el dorsal número 4 de l'Atleti Balears i vol sortir la contra en Jofre Xerta. El dorsal 8, que bé que connecten, Rubén Bové. Rubén Bové, que obri la banda per Moja Keita. Moja Keita a la banda esquerra, demana en mans. Però no hi ha res, Moja Keita, de nou, canvia de lloc. Jofre Xerta, Jofre Xerta amb Bové, alerta perquè és perillosa. Rubén Bové fora! Fora l'ocasió de Rubén Bové des de fora de l'àrea i la pilota que ha sortit per molt poc al costat d'un dels pals de la porteria de Jaime Morillas.
1: Molt bona ocasió, eh? Està molt bona ocasió.
2: Ara sí.
0: 1-44.
2: Ara sí, l'Atleti Balears, quina llàstima. El xut de Rubén Mové, en camp esquerre. Per això ara era el que necessitava ara l'Atleti Balears, Xavi, dues jugades com aquesta per ficar la por en el cos, en el Jaén.
1: Sí, igualment pens que no tenen aquest
6: moment.
1: 5
6: minuts de temps efectiu.
1: 5 minuts. 5
0: minutets.
2: Quina potència, ho ha anunciat en Gaspar Sampol, eh? Sí, m'agrada. T'ha ficat tres partits.
0: No, jo crec que...
2: T'ha ficat.
1: Segueix pensant que no tenen aquesta pausa. Ara l'ha robada en aquesta jugada darrere en Jaume Pol i comença a córrer per amunt i no tenim una pausa de tranquil·litat. Però el partit és el que demana, ara veig.
0: Traurà de porteria l'Atlètic Balears. Pablo García, que aixecava les mans per demanar calma als seus. Jaume Tobar, en Javi Moyano, Menqui la guanya Moyano. Pilota a baix de Caballero i la té Moja. I sí, sembla que ara és Moja, que està en cap d'extrem, està de lateral dret, i en José Álvarez ha passat del lateral dret a mig del camp, com a pivot.
1: Sí, també se mouen.
0: Pilota per Nito González, el dorsal 26. El dels cabells de color rosa. Nito, amb José Álvarez, per Adri Paz. Dorsal número 10, Adri Paz. Toca la banda per Moja. Moja, que té la pilota, volia tocar Mario Martos. No s'han entès. I Víctor Morillo, que guanya la pilota, la treu fora. Però la pilota havia sortit i serà banda per el Jaén.
2: I, per cert, Xisco Ribas, m'han comentat que pel dinar de final de temporada que tenim dissabte vendràs amb el pentinat de Nito, no?, en el dinar, no?
0: No era en Nico, que s'ho havia de fer.
2: També, podeu venir tots dos.
0: I Nico López.
2: Sí, podeu venir tots dos.
0: També per aquí, Nico.
1: Sí, era per aquí.
0: No, que pentinat, Juanga, encara que siguin colors corporatius. Alerta a l'ocasió, perquè era bona. Sense problemes per l'Atleti Balears, però haurà corna.
2: Uf.
0: No semblava que havia tocat ningú la pilota, però...
1: Crec que no fa falta que te facis aquest pentinat, eh?
2: No és necessari.
0: I de corna per al Jaén. En Juanga no s'ho farà, crec.
1: No. Això era la broma fàcil, eh? Tampoc ho anava a dir jo.
2: I
1: jo
2: te contestaré, en el cap, no. I aquí ho deixem.
0: Anem amb el corna, millor. Marca la jugada, Nito González, és Adri Paz, que posa la centrada, segon pal, verta la rematada, havia tocat en
1: pareixia,
0: Gerardo Bonet.
1: Pareixia en ses mans, pareixia. Així com ha anat la pilota per avall, ho pareixia, però bueno, l'àrbitre ho ha vist molt clar.
0: Sí, crec que ha estat a sa cara, per això tocava també en Bonet sa cara, i no ha hagut res. I llavors el xut,
1: mira, molt llunyà.
0: I pilotada llarga de nou de Pablo García. Dos i mig, aquest temps afegit. Just l'equador, alerta la pilota de Fretxer, que és molt bona. Per Jaume Tobar, que s'avança, la volia aixecar i ara està providencial. Molt bona l'acció del davanter Jaume Tobar. Molt bé també la connexió amb Jofre Xerta, però Jaime Morillas, que ha tapat aquesta jugada.
1: Llàstima.
2: Sí,
0: era molt bona.
2: Quan l'ha tocada per primera vegada, se li ha anat un pal llarga.
0: Un pal llarga,
2: en
0: sí.
2: En Jaume, perquè si no... Hauria pogut marcar.
0: Continua el Jaén, que ha robat la pilota ara. Es Moja enrere. Continua Adri Paz per Moja de nou. Continua Adri Paz. Toca enmig, en Caballero. Caballero, Nito González, banda dreta. La rep Moja. Continua Moja, Nyito de nou, es pot ficar dins l'àrea. Molt bé, Jaume Pol, molt bé de nou, Jaume Pol. Treta de banda per al Jaén. 3 i mig d'aquest temps afegit aquests 5 darrers minuts de la primera part. Javi Moyano, el capità. En Mauro Cabello. Alerta la pilota, que bona que era la passada. Pot arribar Pablo García i arriba providencial el porter blanquiblau. Que guanyarà un parell de segons, ara. Era bona, la connexió de Faen.
1: Sí, ho havíem fet molt bé, eh? Ho havíem fet molt bé. Ara és important acabar aquesta primera part així com està i...
0: Aguantar su 0.
1: I després ja anirem a la
0: ja segona part. Sí, sí. Rubén Bové, pilotada molt alta. Jaume Tobar, que posa molt bé el cos. Jaume Tovar continua amb José Álvarez, l'agafa Moja Keita, Moja Keita per Jofre Xerta, que tant de bo que hagi llevat aquesta cama,
1: sí,
0: perquè era perillós, i més en targeta groga. Pilota per al Jaén, alerta perquè pot sortir a l'atac. L'esperó per Mario Martos. Mario Martos que posava la centrada. Marcos Iberio, que ha caigut dins l'àrea. I treta de porteria per l'Atleti Balears. Jo no me semblava que hagués res.
1: Ha hagut contacte, no. Però res, res. Amb això no poden pitar un penal. Però... impossible.
0: Ho intentaven, no? Sí, d'anar un poquet. S'ha d'intentar, sí, sí. Pilota per Pablo García, el porter de l'Atlètic Balears.
1: Jo crec que ara ja sí, no?
0: I ara sí, ja, el meu rellotge ja marquen els 5 minuts, eh?
1: Jo crec que l'àrbit no se complicarà més la vida.
0: Àrbitre que mira el rellotge.
1: No cal d'entendre per què ha de treure el xaquet de porta.
0: Sembla que xiularà i així és temps de descans a l'estadi Balear. Recordam el gol de Jaume Tovar. Continua guanyant l'Atlètic Balears per 1-0 el Real Jaén. Temps de descans a l'estadi Balear. L'eliminatòria per 2-2, empatada, però favorable al conjunt blanc i blau.
2: Per ara la cosa va bé. Per ara la cosa va bé amb aquest gol de l'Atlètic Balears. Ara la segona part hauria de marcar el segon i així ens estalviam la pròrroga. 1-0, guanya l'Atlètic Balears al Real Jaén. Xavi Ginar, valoració d'aquesta primera part, com has vist el conjunt blanc i blau?
1: Pues la veritat que hem estat un 20-25 minuts on s'ha estat totalment nostre i després m'ho ha tocat sofrir un poquet, però jo crec que per ser un playoff on t'ha jugat la final, si no sofreixes és que ara massa bé la cosa, o sigui que positiva.
2: Positiva primera part. I anem a veure què passarà en aquesta segona, perquè, clar, depenent del que vagi passant durant aquest segon acte, aquí és la feina de l'entrenador de veure com mou la banqueta dels canvis, pensant només en matar la segona part per part de l'Atlètic Balears, o també gestionar una possible pròrroga, no? S'haurà de veure, a mesura que vagi passant el partit, la segona part, a veure com gestiona tot això Luis Blanco. No serà fàcil.
1: No serà fàcil. Ara li toca veure com està l'equip, com estan els jugadors, el cansament, gestionar targetes, gestionar jugades, o sigui que... Queda la conclusió.
2: El desenllaç, l'hora de la veritat. I vos deixam amb la música dels Hombres G, que de bon que es passen por, eh? Els Hombres G que actuaran d'aquí no res també a Mallorca, a Son Fusterat, en David Summers i els seus. Ai, ens ho passaran bé, ens ho estem passant molt bé a l'estadi Balear perquè està guanyant l'Atlètic Balears. Tornarem quan estigui a punt de començar la segona part, perquè ara en 6 minuts arribem a les 8 del vespre i hem de donar pas als serveis informatius d'aquesta casa per conèixer les notícies que van més enllà de l'esport. I al meu costat tinc un home que de ben segur que a la seva època de joventut escoltava els Hombres G, David Summers...
6: I una cinta i tot.
2: Sí, clar, la famosa
6: porcat,
2: cinta.
6: Eh?
2: Amb Esporcat. Mític aquell disc que els hi va donar una gran fama a David Summers i el seu Suelta't el pelo i de... Juanjo Suñer, per on passa en aquesta hora l'actualitat informativa?
6: Vinga, bon vespre a tothom. Mirarem de ser breus, però si també podreu descansar una mica. En aquesta hora del dissabte es notícia que encara pocs minuts abans de les 7 hem tingut notícia d'un nou grup de persones migrants, 31 d'origen subsaharià, arribats a les illes de manera irregular per via marítima. En aquest cas han estat tres de la mà per salvament marítim quan encara estaven a 20 milles nàutiques de la costa de Formentera. Ha passat a les 9:30 del matí, segons la informació facilitada per la Guàrdia Civil a través de la delegació del govern. Gairebé a la mateixa hora, d'això no hem tingut coneixement en una actualització anterior, ha estat un altre grup de 21 persones, també de ciutadans d'origen a l'Àfrica subsahariana, que han estat auxiliats, en aquest cas, a 10 milles al sud de Mallorca. I encara de matinada, de vers les 4, 29 més seran trets de la mà a 6 milles al sud-est, igualment, de Cabrera. Així les coses, aquesta setmana, comptant des de dijous, han arribat a les Balears 297 persones, fent part de 17 grups diferents, la majoria d'origen magrebí, en alguns casos interceptats ja a terra. Més de la meitat, per cert, 167, han estat localitzades a la mà o ja havent fet peu a Formentera. I ara una informació de servei, perquè el servei de rehabilitació de l'Hospital de Manacor s'oferirà a partir de demà dilluns a les instal·lacions de la planta baixa del nou edifici ambulatori. Tots els tractaments de fisioteràpia s'hi traslladen. Per això la Conselleria de Salut demana als pacients que quan arribin pensin a treure el tiquet en el sistema NemoQ per saber a quina consulta i edifici adreçar-se. I el Departament de Carreteres del Consell de Mallorca ha fet números si li surt més a compte rescindir l'actual contracte de manteniment de l'autovia de Palma a Manacor que mantenir-lo fins que expiri d'aquí a 16 anys encara. Ha anunciat que rescindeix l'adjudicació d'aquest servei a l'empresa Pamasa, que n'és titular des del desdoblament de la via en temps d'Unió Mallorquina al Consell Insular, i que la indemnització costarà 118 milions d'euros, però que a la llarga, amb unes noves condicions de concessió, permetrà estalviar-ne entre 141 i 260 de milions d'euros. Fernando Rubio, conseller de Mobilitat de Mallorca.
7: Enguany, el Consell de Mallorca ha de pagar gairebé 20 milions d'euros pel manteniment d'aquesta carretera. Una vegada se faci la resolució anticipada, el Consell de Mallorca assumirà el cost del manteniment de la carretera i calculam que estaria al voltant de 3 milions i mig, 4 milions d'euros anuals. Per tant, la diferència és molt considerable.
6: I demà es comença a aplicar la limitació d'entrada de vehicles a Eivissa i Formentera. En el cas de la major de les Pitiüses, s'ha reduït el sostre del parc mòbil de 20.000 a 17.000 vehicles. L'Associació de Vehicles de Lloguer Valeval demana la suspensió d'aquesta mesura de restricció de l'entrada de cotxes. De les sol·licituds que ha presentat aquesta patronal per les seves flotes, el Consell n'ha acceptat la meitat. Mariano Juan, conseller de Mobilitat a Eivissa.
8: Assolim aquesta xifra de 17.000 cotxes circulant a Silla i Eivissa, baixant dels 20.000 inicials que teníem, no? Per tant, arribàvem en aquesta xifra que ens plantejàvem arribar en 5 anys, doncs ja hem arribat en 2 anys. Jo ho hem fet perquè els resultats han estat molt bons. És que aquest cupo ja és per 2 anys, per donar més estabilitat i perquè precisament les companyies o els socis de Valeval doncs puguen tenir ja una certesa de quants cotxes podran tenir, no només aquest any, sinó l'any que ve.
6: I avui acaba també el termini per oferir blocs de pisos al Consell de Menorca per incorporar-los al programa de lloguer estable. La condició és que siguin blocs de pisos complets. Núria Torrent, consellera d'Ordenació Territorial i Turística de Menorca.
9: Nosaltres en el programa de lloguer estable tindrem pisos com us puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres després, amb aquesta bossa de pisos, els anirem adjudicant en els llistat que tinguem de demandants que compleixin també una sèrie de requisits.
6: I amb aquesta informació deixarem aquest resum breu de notícies i tornarem a les 9 després del partit.
2: I moltíssimes gràcies a Juanjo Sunyer. Aquí continuem els postres en joc a la sintonia d'IV3 Ràdio, vivint l'eliminatòria de l'Atleti Balears que juga contra el Jaén, del partit decisiu per aconseguir l'ascens a la Primera Federació. I per ara la cosa va bé. En el descans guanya el conjunt blanquiblau per 1-0, el gol de Jaume Tovar. Això que significa que s'ha igualat l'eliminatòria. Recordem que en el partit d'anada va guanyar el Jaén per 2-1. Ara mateix l'eliminatòria amb aquest gol de l'Atleti Balears es troba en empat, amb empat de 2. Què faria això si això acaba així? Idò que aniríem a la pròrroga, i si continués aquest empat quan acabàs la pròrroga, idò ascendiria l'Atlètic Balears perquè va acabar la Lliga regular millor posicionat que el Jaén. Recordem, l'Atlètic Balears va acabar en segona posició i el Jaén va ser cinquè. Per tant, automàticament l'Atlètic Balears seria equip de la Primera Federació. Però encara queda per disputar-se tota una segona part i pot ser també una pròrroga. Esperem que el conjunt de Luis el Blanco pugui marcar i així pujar directament sense haver de passar per la pròrroga. Arribam a les 8 del vespre. Això és el que estem vivint en aquesta hora aquí a IV3 Ràdio, però avui de matí hem viscut una altra eliminatòria que ens ha deixat un gust agre. agre, perquè finalment el Poblense no ha pogut pujar a la primera federació. Ha vist escapar el somni de l'ascens després de caure els penals davant l'Àguiles per 5-4. Els poblers han jugat amb superioritat numèrica des del minut 20 per l'expulsió d'Antonio Sánchez per una entrada a Toni Penyafort, que ha fet que el futbolista del Poblense hagués de ser evacuat amb ambulància avui de matí. I, per cert, fa molt poc temps el nostre company del diari Última Hora, Carlos Montes de Oca, escrivia a la xarxa social X que hi havia bones notícies sobre Penyafort, que es troba estable i en bones condicions i que prest li donaran l'alta en el futbolista, cosa que ens alegram des d'aquí, ens posa contents aquí a IB3 Ràdio, que hagi quedat tot en un ensurt i que Penyafort es trobi en bon estat de salut. Però, com dèiem, el Poblense, per aquesta circumstància, s'havia quedat amb superioritat numèrica des del minut 20 de la primera part per l'expulsió d'Antonio Sánchez, però no ha sabut aprofitar-ho. Yacer avançava a l'Àguiles, a la pròrroga, i Francesc Fullana aconseguia empatar des del punt de penal. I ja a la tanda decisiva, a la tanda de penals, Diego ha fallat el seu llançament i els murcians no han errat cap penal i, per tant, ha pujat l'Àguiles en un partit que ha tingut absolutament de tot. A la finalització del partit han pogut veure tant en els futbolistes del Poblense molt afectats com el seu entrenador, Òscar Troya, que després del partit ha parlat en roda de premsa i ha dit això l'entrenador del Poblense.
10: No hemos hecho un buen partido. Entonces, si con nuestra esencia, yo creo que tienes muchas más opciones a ganar. Y hoy no tuvimos nuestra esencia. Yo creo que precipitados, revolucionados. Yo creo que todo el ambiente y todo lo que ha generado el partido, pues, no nos ha ayudado para tomar decisiones, ¿no? Y en el fútbol a veces hay que tomar decisiones y hoy todas eran equivocadas. Entonces, bueno, hemos sobrevivido hasta el final. Yo creo que el parón, la expulsión, donde ellos pues dieron un pasito atrás de una manera completamente normal, pues hoy no estuvimos a gusto en ningún momento. Entonces nos metimos en las opciones de los penaltis y, bueno, al final, pues oye, desgraciadamente, pues nos tocó perder. Tranquilidad. Yo creo que nos ha faltado esa tranquilidad, esa pausa, ese... Al final, no hemos sometido a rival, hemos sometido a través de arreones, no de juego. Entonces, yo soy exigente conmigo mismo y con el equipo y lo he sido durante todo el año. Nos faltó algo. Tuvimos mucho pie, tuvimos jugadores de pie, ellos se echaron un 10 o 15 o 20 metros atrás y nosotros intentamos pues generar otro tipo de fútbol que también lo tenemos, pero no se concretaron en ocasiones y después no podemos cometer pues esos detallitos que hemos tenido durante el partido que no nos ha ayudado. Yo llevo mucho tiempo aquí, nunca había visto campo como hoy, nunca había visto la semana ni había vivido la semana que hemos vivido esta semana. Entonces hay algo bueno detrás de todo esto tan malo, ¿no? Entonces esa el pueblo se ha volcado, la isla se ha volcado, el Poblense lo hemos puesto en boca de todos, el campo se ha llenado, podíamos haber metido muchísima más gente porque querían venir, y eso quiere decir que hemos hecho algo bien, ¿no? Es un día duro, pero mañana saldrá el sol, entonces hay que seguir. Y en el fútbol, cuando te viene una de estas duras, pues seguramente pues te está preparando para algo, ¿no? Entonces veremos a ver el futuro para qué nos está preparando. Era impensable al principio de temporada. Yo creo que jornada a jornada no lo hemos ganado. Hemos disputado pues una final y no hemos perdido ningún partido en el playoff. Y nos vamos sin el premio de ascender. Es que no te puedo decir hoy mucha cosa. Hoy no lo valoro, lo que hemos hecho. mañana lo valoraré más y seguramente pues la semana que viene pues estaré orgulloso del trabajo que hemos hecho. Así que bueno, que ha sido un gusto dirigir a este equipo, a este grupo de jugadores, a esta familia, que hemos competido durante todo el año muy bien y que bueno, y que hay que dejar que pase el tiempo un poco para valorar y sacar conclusiones de la temporada.
2: Les paraules d'Òscar Troya després que el seu equip no hagi pogut aconseguir, ho ha tingut molt a prop, el somni de l'ascens a la primera federació. Des d'aquí, des d'IB3 Ràdio, volem donar l'enhorabona al Poblense per la temporada feta, en el seu míster Òscar Troya, en el president Miquel Molondro, a tot l'estaf tècnic i també, evidentment, a tots els futbolistes que ens han fet somiar i que avui han fet una molt bona eliminatòria, però això del futbol no ha pogut ser i el Poblense que s'ha quedat a les portes de l'ascens. 8 del vespre, 6 minuts, i ara el que volem, el que sí que ens agradaria, és que acabat aquesta jornada amb un nou equip balear a la primera divisió, a la primera federació, volem dir, que acompanyàs a la U d'Eivissa la temporada que ve en aquesta categoria. I aquest equip és l'Atlètic Balears. Ara mateix en el temps de descans a l'estadi Balear, que presenta un ple de gom a gom i amb un ambient espectacular. En el temps de descans guanya el conjunt de Luis Blanco per un gol a 0, cosa que empata l'eliminatòria a 2. I anem a veure si en aquesta segona part el conjunt blanc i blau pot fer un altre gol que desequilibri aquesta eliminatòria. Comencen a poc a sortir els protagonistes damunt la gespa de l'estadi Balear. Una bona primera part ha fet el conjunt blanc i blau i no m'ho veure si segueix amb aquesta mateixa tònica en aquesta segona part, tot i que hi ha hagut passatges del partit on el Jaén, on el conjunt andalús s'ha ficat en el partit i ha vist porteria contrària i ha posat l'incertesa en el cor de l'afició de l'Atlètic Balears. Anant cap a l'estadi Balear per saber si ja surten els protagonistes, si hi haurà o no hi haurà canvis. Xisco Ribas, poc a poc, i de començarà, no? D'aquí no res, aquesta segona part.
0: Així, Juanga, encara no han sortit els protagonistes de cap dels dos equips. El que s'hi fan és sortir els jugadors que estan escalfant. No n'hi havia cap, no?, de l'Atlètic Balears escalfant.
1: No.
0: Però sí que n'hi havia, per mi, quasi tot, no?
1: Jo crec que han sortit tots els del Jaén i ara surten els de l'Atlètic.
0: Ara surten els protagonistes de l'Atlètic Balears, surten els jugadors dirigits per Luis Blanco. Sembla que no hi ha canvi perquè segueix Moja Keita, segueix Jofre Xerta, que eren els dos jugadors amonestats i eren en principi els més...
1: Sí, però jo crec que intentarà desgastar els dos un poc més.
0: Sí.
1: Però en Keita té pinta de ser primer canvi segur i en Jofre...
0: Jo crec, si no eres primer, en segon.
1: Segur.
0: Perquè amb una targeta grava un partit així...
1: Segurament en míster sap que pot ser un partit de 120 i s'ha d'administrar bé, això.
0: Té en compte, ara els jugadors que estan amb el cos tècnic així fent un poc d'escalfament, moure les cames, un poc de moviment per estar tots actius per l'inici d'aquesta segona part, i un inici que és ben important.
11: I així, jugadors a trenca, marca 45 minuts!
1: Sí, perquè jo l'Atlètic l'he vist cansat els darrers minuts de la primera part. Que sortiran un poc més tranquils, un poc més... hauran xerrat el que havien de xerrar i hauran fet una bona lectura de la primera part.
0: Sí, han de sortir-se i sobretot.
2: I davant hi ha els protagonistes damunt el terreny de joc, tant els futbolistes del Jaén com els de l'Atlètic Balears fent exercicis d'escalfament. Començarà aquesta segona part d'un moment a l'altre, veient també en els jutges de línia revisant les dues porteries, i anem a veure, com dèiem, si el conjunt blanc i blau pot aconseguir aquest gol que ens estalvi la pròrroga en aquesta segona part. Recordeu, partit que el podeu viure aquí a IB3 Ràdio, però també el podeu veure per IB3 Televisió. increïble com escoltàvem l'ambient en el dia d'avui a l'Estadi Balear, que està ple i que l'afició, evidentment, està amb el seu equip, està esperonant en el seu equip, donant-li ànims, i per ara està gaudint l'afició de l'Atlètic Balears, i no m'ho veure si tot acaba bé. A punt de començar ja aquesta segona part, Xisco Ribas, tot està preparat.
0: Inicia ja la segona part, té la pilota l'Atlètic Balears, inicia aquesta segona part de la final del partit de tornada, de la final de promoció a la primera federació, primera operació per al conjunt blanc i blau. Víctor Morillo, que parava la centrada sense problemes per a Jaime Morillas.

0: Demà per escut ben clar.
1: Des de la nostra perspectiva pareixia falta, sí, sí. No fa torre, però...
2: Falta, jo crec...
1: Jo
2: crec que claríssim, a veure si poden veure una repetició, però a primer cop de vista era una falta clara.
0: I ara aquesta sí que la xiula, falta favorable al conjunt visitant.
1: Li agraden els començaments de ses parts en aquest àrbitre.
0: Sí, sí. Ara no n'ha tret cap de targeta groga, però... Falta favorable per al Real Jaén. Minut 47. 1-0. Continua amb el gol de Jaume Tovar. Continua guanyant el conjunt de Luis Blanco. Pilota per Adri Paz. Adri Paz que toca enrere per el capità Javi Moyano. Javi Moyano de nou amb Adri Paz. Adri Paz que posa calma en Caballero. Caballero Ñito González. L'Atleti Balears que intenta robar la pilota però no ho aconsegueix. La segueix aguantant Adri Paz. Adri Paz posa la centrada, rebutja Iván López i l'agafa Moja Keita amb poc encert. Mauro Cabello provarà les rematades de fora de l'àrea. Semblava que no havia de tenir perill, però...
1: Sí, sí, sí, està molt xuta.
0: Sí, sí. Pablo García, que l'ha agafada. Toca en curt per Jaume Pol. Jaume Pol la vol fer fora. La tocava Adri Paz. I la lluita Gerardo Bonet, que toca en Keita, Keita, que cau al terra, i l'àrbitre ara sí, xiula falta. Favorable als locals, falta al seu propi camp. Morillo treu en curt, en Bonet, Bonet en Pol. Alerta perquè està pressionant molt el conjunt visitant.
1: Sí, els hi convé pressionar molt, el que passa que... La sortida de l'Atlètic no la veig
0: quina
1: gaire
0: falta, fora. Ara...
1: Ara aquí sí que pot falta. Ser targeta.
0: Quina falta que ha rebut. Molta Keita, però no hi ha targeta. L'àrbitre que no assenyala res més que la falta que ha rebut Moja Keita i traurà Rubén Bové al centre del camp. Recordem, només han vist targeta groga Moja Keita i Jofre Xerta, els dos jugadors de l'Atlètic Balears. Bové... Com sempre, la pilota aturada per al capità, en Jaume Pol.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Jaume Pol, enmig del camp per Jofre Xerta. Jofre Xerta, que pica aquesta pilota per Keita. Keita que la guanya, que bé que li deixa per Víctor Morillo. Mm. Posa la centrada, no connecta molt ningú bé. I recupera el Jaén, que va sortir la contra en Caballero. Quina connexió que han fet els jugadors de l'equip andalús. Mario Martos, que no aconsegueix anar-se'n. I la torna a recuperar Caballero. L'havia tocat en la mà, l'àrbitre no ha vist res, no xiula res, i continua en la pilota el Jaén.
1: Pilota que quan té la pilota el Jaén ho fan... Tenen bona connexió mig del camp, tenen un parell de peloteros molt bons i
0: s'ha d'anar
1: alerta.
0: Sí. Caballero... Amb en Ñito González, alerta perquè pot ser perillós, això. Ñito González en l'imbala, pilota. Moja Keita que la recupera i alerta perquè és bona. Dos per a dos, per a tres. Moja Keita té l'altra banda, Jofre Xerta, és bona la passada. Segueix Jofre Xerta. Jofre Xerta que retalla, la toca a dripar. Jofre Xerta que intentava. Ora la centrada. I corna favorable al conjunt blanc i blau, que ha desaprofitat un bon contraatac.
1: Té per xutar de primeres, oi?
0: Sí. Ja ha sobrat el retall aquest.
1: Jo crec que és cansanci també hi anava amb en Jofre. En Jofre no podia ja arribar allà, però... Sí,
0: tal vegada no podia carregar sa cama, ja. Nena. Quina passada, en Keita.
1: Molt bé, ho ha fet molt bé, perquè ha fitxat els dos jugadors i tenia per un costat i l'altre, ho havia fet molt bé.
0: Sí, sí, i a més els centrals, per mi, estem més pendents d'en Tobà que no d'en Xerta. I ha aconseguit connectar, però llàstima que no ha pogut xutar amb comoditat. Corna, la treu Marcos Iberio i lluitarà Jofre Xerta, que toca amb Bové, se l'havia jugada, perquè l'hagués pogut deixar sortir, jo crec. Però pilota per Miguelito, que toca enrere per Pablo García i agafa un pot de calma. Minut 50, gairebé 51. Pablo García, la treu llarga, cercant Moja Keita. La lluita, però no l'aconsegueix guanyar. I Víctor Morillo, que topa la passada de Moja i pilota fora. Banda per al Jaén. Mauro Cabello intenta canviar, ho aconsegueix. Connecta en Caballero l'altra banda, la banda esquerra.

0: El dorsal número 8, continua en la pilota, toca amb José Álvarez. I ara era el dorsal 10, Adri Paz. Martos, Mario Martos, amic del camp, davant de Moja Keita, també Jofre Xerta. Toca amb el capità, amb Javi Moyano, Mario Martos, Paz, Martos, Paz de nou. Paz amb Martos. Pilota ara sí a la banda per Gito, sí, González.
1: Aquestes jugades són les que han xerrat abans de que fa mal tot que tinguin tanta pilota, tu corres fora pilota, te desgastes i de Marta ells tenen idea, tenen idea amb aquestes
0: jugades. Toquen de tu a tu i quan trobin l'espai buit és quan te faran mal. La graderia de l'Estadi Balear fent bambelletes als seus, animant el conjunt de Luis Blanco, que continua guanyant 1-0 al minut 52, 7 minuts d'aquesta segona part entre Atlètic Balears i Real Jaén. Pilota del porter per Adri Paz. Adri Paz que la fa llarga. Quin control que havia fet el davanter Siberio, però no ha estat efectiu. Segueix Moja Keita. Moja Keita que rep la sampanta. I ara sí, primera amonestació per l'equip visitant. L'ha vista José Álvarez. L'ha provocada Moja Keita. Tercera del partit i primera per al Jaén.
1: Sí, se falta de... Pareixia molt més en banda la marcada d'àrbitre.
0: Sí, no?
1: Però bueno...
0: Sí, sembla que sa falta hauria sí, de treure-se on està sa barrera. Sí, sí. Rubén Bové de nou, treurà aquesta falta provocada per Moja Keita. I en què José Álvarez ha vist la targeta groga.
1: Anem en aquesta estratègia, no m'ha confiat.
0: Veurem si aconsegueix crear perill l'equip de Luis Blanco. Ha d'aprofitar aquestes ocasions.
1: Sí, són importants.
0: Bové, la centrada al segon pal, alerta perquè arribava Jaume Pol. Rebutja la defensa del Jaén, continua la pilota en posició de Jaume Tobar. I ara sí l'ha guanyat el Jaén. Serrano que la fa fora i connecta amb Mario Martos. Alerta, contraatac. Molt bé. Iván López. I ara sí de nou, pilota per al Jaén. Adri Paz.
1: És en Jaume.
0: Cercava Marco Siberio, però Jaume Pol ha estat molt atent. Jaume Pol amb Iván López. Aguanta d'esquenes Iván López. Alerta perquè arriba un altre. Iván López, i sembla que sí. Servei de banda per l'equip visitant. Miguelito de nou la guanya, la treu fora. Enmig del camp, Tobar que lluitarà. Alerta perquè s'havia espitjat amb José Álvarez i Jaume Tobar que s'ha quedat estès al terra. Com no té res. Però amb això continua el Jaén que s'equivoca ara. En la passada Moja Keita que toca molt bé per Víctor Morillo. Víctor Morillo de nou amb l'extrem, amb Moja Keita, Moja Keita. Que rep l'espitjada de Moja, que bé se'n va, Moja de Moja. Continua Keita, se'n va d'un. Providencial, Mauro Cabello. Quina acció defensiva del central del Jaén. I alerta aquesta falta d'Ivan López. Quina falta que ha fet el central.
1: Sí, és tan probable que dimostri targeta.
0: Sí, sí, sí, l'àrbitre havia assenyalat. I ell, desavantatge. I Mario Martos continua estès al terra de la falta de
1: Ivan
0: López. Forta.
1: Energia forta.
0: Era Ivan clara. López també està estat al terra.
1: És una bona notícia que en Keita estigui en aquestes tan condicions
0: actiu.
1: Ara.
0: Tan sí. Actiu, sí, sí.
2: Ha sortit bé, l'Atlètic Balears en aquesta segona part.
1: Sí, ha sortit bé, però que ha tingut moments de no tenir la pilota, però que en Keita estigui tan actiu, ja ho hem dit, com que ell és un jugador diferencial, si està així, els jugadors contraris han d'estar pendent d'ell i els espais que se creen en un altre lloc.
0: Veure l'àrbitre...
1: Ha tret targeta groga? No.
2: No, no, no.
0: Jo no. Semblava... Pensava que sí, eh?
1: Sí, perquè... donat... Jo també la pensava que la trauria.
2: Ha donat la llei de l'avantatge, però finalment no ha tret la targeta.
0: Molt de pit se la guarden i llavors t'agafen la sí, matrícula i te l'assenyalen, però...
1: No
0: ha estat el cas. Posarà la pilota en terra l'àrbitre, sembla, perquè tregui el Jaén. Minut 56. Continua guanyant l'Atlètic Balears per 1-0. Pilota en terra que posa Javier Villascusa, l'àrbitre per a Jaén. Moja en Caballero. Caballero que toca en José Álvarez. José Álvarez. havia començat de lateral dret i ara està jugant de pivot. Així havia acabat la primera part. Continua el Jaén, Moyano, Moyano en Serrano, David Serrano se'n va de 1, no aconsegue anar-se'n de Rubén Bové, Jaume Tobar cau al terra, falta favorable a l'equip blanquiblau.
1: També és vera que és Nadri, és 10, el seu jugador, que ja ho hem xerrat abans, és un jugador un poc més diferencial, està molt enrere i això és bo.
0: Sí.
1: Perquè ell per rebre la pilota ha de baixar molt i això vol dir que no troba espais enmig de... més en banda.
0: Sí, sí, sí. És bona notícia, vol dir sí. que està fent la feina bé l'Atlètic Balears.
1: De moment sí.
0: Ha d'aguantar, perquè això és lo difícil, aguantar-ho, aquesta feina. Rubén Bové, treu en curt, en Bonet, Bonet en Bové. Enrere per Alejandro Pérez. Xerta, Tomà venia de fora de joc. I pilota enrere per Jaime Morillas, exporter de l'Atlètic Balears i actual porter del Reial Jaén. Pilota de nou per al porter, que la fa fora. Menci arriba David Serrano, arriba de cap. Marco que intenta arribar. I treta de banda per el conjunt blanc i blau. Minut 57 i mig. Alejandro Pérez. Per Pablo García, el porter. S'obri Jaume Pol. I el Jaén amb 5 homes per pressionar. De treta porter i l'Atlètic Balears. Moyano s'equivoca. La poca falla Frecherta, Caballero que no arriba, l'agafa Gerardo Bonet, en Moja Keita que continua, se pot anar de José Álvarez, que bé que ho fa Moja Keita, se'n va d'un, de dos, continua, que bé que ho ha fet el 2-7, Rubén Bové, alerta perquè era bona, continua Miguelito dins l'àrea, amb Bové ara sí a l'esquerra, ha tapat el capità Javi Moyano, i Bové ara sí, en l'esquerra ho havia provat.
1: En Keita està a un nivell ara mateix, és la segona part, brutal, eh?
0: Ara sí, està activat, eh? Elèctric Keita.
1: Sí, li surt tot de cara.
0: Miguelito, continua Miguelito. Aguanta, toca enrere per Jaume Pol. Jaume Pol, en Víctor Morillo, a la banda esquerra. Davant de Moja, Víctor Morillo, que li fa... i passava la pilota enmig de les cames, ha caigut i ha recuperat la pilota el Jaén.
1: Ui, s'ha fet mal, Morillo.
0: S'ha fet mal, sí, està en terra, es toca la cama dreta. Fora el Jaén, que òbviament no tirarà fora la pilota.
1: No, haurà d'aturar l'àrbit.
0: Si no, l'àrbitre, per mi que això seguirà amb Víctor Morillo, estàs al terra. Continua Adri Paz, en Serrano, en Mario Martos.
1: Mira en Jaume fent de Morillo aquí a la banda.
0: Sí.
1: Està aquí a la banda.
0: Sí, sí, sí.
1: Està de carriler.
0: De carriler esquerre, en Jaume Tobà. Muy bien. Víctor Morillo ja s'ha aixecat. Menci arriba. Alerta perquè és perillosa. Continua Moja a la centrada. Rebutja Jaume Pol. Treta de cantonada per al Jaén.
1: Creus que demanes canvi, Morillo? Així que el dia fet en ses mans, però és que demanes canvi.
0: I alerta perquè ara arriba... Sí, primer canvi per part del conjunt visitant. Sortirà Nito González i entrarà Ivan Brenyé, dorsal 14. Se'n va Nito.
1: Ara fa uns minuts tornava a dir que havia perdut molt de protagonisme en Nito, perquè la primera part ha estat molt actiu.
0: Sí, sí, en aquesta segona no ha aparegut.
2: I del primer canvi del Jaén. I anem a veure per ara el partit controlat per l'Atlètic Balears.
0: Veurem el corna.
2: Sí.
0: Mario Martos marca la jugada. Aixeca les dues mans. Martos posa la centrada. Sembla que és molt llarga. Li arriba Keita i Keita que la treu fora. Recupera el Jaén, José Álvarez alerta. Intentava filtrar la pilota, no s'entén amb el seu company. Traurà de porteria Pablo García. Anima la graderia de l'Estadi Balear. 4.200 persones. Moja Keita, alerta perquè és bona, l'ha agafat Mauro Cabello. l'àrbitre que no s'ho pensa. Targeta clara. Segona targeta groga per al Jaén. Mauro Cabello, amonestat. Quina acció de Moja Keita.
2: Se n'anava, Moja Keita i l'han hagut d'aturar i, evidentment, era targeta groga claríssima quan l'ha enganxat a l'Uguaim. I era targeta groga claríssima.
0: Ho ha fet molt bé, dorsal 7 de l'Atlètic Balears. Molt bé, en llarg de nou per el protagonista de la darrera acció, que no arribarà aquesta pilota molt llarga. Treta de porteria per a Jaime Morillas. Minut 62 de partit, més d'una hora de partit.
2: I Xavi Girard, ets optimista?
1: Sempre, jo sempre som molt optimista. Claro que sí. Ha d'acabar, no, acabarà bé.
2: Bones sensacions ens està donant l'Atleti Balears, però encara queda, I hauria de donar-nos tranquil·litat amb un gol més.
1: Ser optimista no vol dir que no sofrirem, eh?
2: Això sí.
1: Crec que no hi ha cap balèrico que sàpiga el que és no sofrir.
0: Pilotada llarga. La lluitava Marcos Iberio. La baixa Caballero. Caballero també ha fet molt bon partit, aquest migcampista. Sí, m'ha agradat molt.
1: Estan fent molt bona feina. El seu mig camp està fent molt bona feina.
0: Continua Moyano en banda per David Serrano. No és Adri Paz. Adri Paz, que es podia complicar, roba la pilota. Miguelito, i toca en Jaume Tovar a la banda. Alerta Jaume Tovar, que continua la pressió de David Serrano. Jaume Tovar, que aguanta amb el cos. Jaume Tovar, que prova la centrada. La pilota que passa del primer pal al segon. No l'agafa ningú. I sembla que havia sortit. I serà treta de porteria. I ara arriben primers canvis. Entrarà Ivan Serrano, sortirà Víctor Morillo.
1: Sí, ja ha demanat el canvi ell.
0: I l'altre ha canviat, en Jofre Certa, si ho han comentat, amonestat. I entra el dorsal 22, Xerif.
1: I mira, i te dic que no canvien Keita per el nivell que ha donat aquesta segona part. Sí. O sigui, la targeta que té, si no el canviaria.
0: Val la pena aguantar-ho, dins el camp. Sí.
2: Com valoram aquests canvis, Xavi Ginar? Posa múscul, no?, a la línia del mig del camp.
0: Idò, dos primers canvis de Luis Blanco.
2: Deia, crec que no m'ha escoltat en Xavi, deia que com valores aquests canvis. Poc de múscul, no, Luis Blanco, en aquesta línia al mig del camp.
1: Sí, Morillo està, jo crec que està agotat. Jo crec que quan s'ha tirat en terra està que el dia que havíem pujat els bessons o el que fos. Mira.
0: Alerta, perquè s'anava molt bé Miguelito, posava la centrada i treu un bon corna favorable al conjunt local.
1: I en Jofre era de veure, en Jofre en sa targeta, i físicament també necessitava un poc d'aire i era de veure.
0: Sí, sí, jo pensava fins i tot que l'hagués pogut canviar en el descans.
1: Sí.
0: Perquè juga
1: de 60 al minut.
0: Sí.
1: Un minut de marge.
0: Sí, sí. Veurà Rubén Bové aquest corna.
2: Arribem a les 8 i mitja. 1-0, guanya l'Atlètic Balears. Xisco.
0: Continua Rubén Bové, que posa la centrada, era molt bona. Jaime Morillas, que havia sortit amb un pot de dubte, i de nou serà corna, però a l'altre costat. I allà va Rubén Bové, de nou. El corna esquerre de l'Estadi Balear. 65 minuts. Continua guanyant l'Atlètic Balears gràcies al gol de Jaume Tovà. I eliminatòria empatada a dos gols. De moment ens aniríem a la pròrroga. Alerta Rubén Bové, la centrada. No connecta en cap d'un company.
1: Tira de fora de joc.
0: Alerta lluitava Jaume Tovà, no sé si assenyalarà fora de joc.
1: Aquestes cap dins d'àrea sempre són bones de pitar.
0: És la típica.
1: Sí.
0: Falta de Jaume Tovà dins l'àrea contrària. I traurà el Jaén, que ho fa ràpid en curt, amb José Álvarez.
2: Es queixa Javi Moyano. Era falta clara, que l'ha xiulat l'àrbitre.
1: També xerràvem que el seu mig camp està fent bon partit. També és veritat que estan en Cabé, en Mauro, el 20, i en José en Álvarez tenen targeta, i això també els acondiciona, no?
0: Sí. Pilota de banda de l'Atlètic Balear, Rubén Bové, que se'n va de Caballero, retalla en terra. Enrere, toca per Jaume Pol, Jaume Pol. En Moja Keita, alerta perquè està molt activa Moja Keita, continua a la mitja lluna, genega i pilota per el Jaén, que no vol perdre cap segon d'aquesta segona part. Marco, que la demana a la banda esquerra, amb la pressió d'Alejandro Pérez. Continua Marco Siverio. Marco, toca enrere per David Serrano. David, posa un pot de calma per Adri Paz. I torna a començar el Jaén, en José Álvarez, en Mauro Cabello, Moja.
1: Molt bé, m'estan agradant molt els centrals del Baleares, de l'Atlètic, perquè se permuten ses...
0: Alerta, perquè aquesta és bona, aquí, contra el d'Ivan Brenyer. I ja, molt bé, Jaume Pol. Si veu, de Xavi, se estan permuten, molt atents.
1: Sí, s'estan permutant els puestos i poden jugar un lloc o l'altre, i això... Te dona molta tranquil·litat que el central de l'esquerra hi pugui anar a la dreta, que el de la dreta pugui anar enmig.
0: Si no arribes a per això, aquesta jugada, tal vegada hagués estat a 1-1. Alerta perquè cauen al terra, dos jugadors. I falta favorable al Real Jaén des de la banda esquerra. Tres quarts de camp.
1: Canvi. Ha demanat canvi, eh? No sé qui és que hi ha banda, però ha demanat canvi.
0: No sé qui és que ha caigut. Crec que és Miguelito.
2: Miguelito,
0: sí, Miguelito. Miguelito ha demanat el canvi, sí. Ja estàs al terra en aquesta acció.
1: Sí, els carrilers també fan molta feina durant tot el premunt i per avall. També era un canvi a vora, a preveure.
0: Ja, i si bé ja ha canviat primer amb Víctor Morillo, que era el carriler esquer, i ara toca el dret.
2: Sí, contratemps per l'equip de Luis Blanco amb aquesta lesió de Miguelito.
0: Han entrat ara les assistències mèdiques. I així es senyalitzen el canvi, marquen el canvi a Luis Blanco. I veurem si és Lache el que entra, perquè va ser titular.
2: Ha de comptar la benzina, l'Atlètic Balear, això és important. Sí, en el cas que anem a pròrroga, el físic importa i molt.
1: És probable que hi hagi una pròrroga. La probabilitat és...
2: Sí, sí, per això t'ho dic que...
3: Tercer canvi per part de l'Atlètic Balears.
0: Ha de voltar en Lache.
3: Així hem dit. 11, Miguelito.
0: Entra Marc Lache.
3: Lache. I entra corçant número 5, Lache.
0: Ho escoltau.
2: Sí.
0: Marc Lache per Miguelito. I ara l'Atlètic Balears que té la defensa que va sortir d'inici al partit d'anada. Alerta a la centrada, porter, sense problema per el porter, per Pablo García. Molt segur, el porter de l'Atlètic Balears. Pilota per Rubén Bové, el capità blanc i blau, amb Ulrich.
1: Molt bé.
0: Bové, en Tobà. Tobà que aguanta, arriba Ulrich. Pilotada d'Ulrich, que bé que controla Gerardo Bonet, toca amb Serrano, Serrano amb Keita, Keita amb Serrano, molt bé ara l'Atlètic Balears, Serrano amb Bonet, Bonet per Keita, sempre ho cerquen, continua Moja Keita, que retalla amb Mauro, té targeta el defensa, continua Keita, Keita amb Mauro, i li ha guanyat l'ocasió, i serà treta de banda per al conjunt visitant.
1: Bon defensa en Mauro, està fent també molt bon partit aquell número 20.
2: Sí.
0: I un altre canvi a les files del Jaén. Entre Pelayo i se'n va Caballero. Ah, no, doble canvi, crec.
4: Se marxa Mauro i...
0: Així, se'n va Mauro Cabello, el defensa que estava ara defensant en Keita amb targeta groga.
1: Perquè tots dos tenen targeta groga.
0: Entre Pelayo...
1: Ha canviat els dos en targeta, m'ho creus? Si no, malament.
3: S'ha produït un doble canvi per part... del Real Jaén,
2: 20 minuts.
3: Dorsal número 8, Caballero, i dorsal número
1: 8,
3: Mauro.
1: Altre,
3: dorsal número 2, Curro, i dorsal número 5,
1: Mauro. Sí, Mauro l'ha canviat.
0: Mauro era el que tenia targeta, però José Álvarez no l'ha canviat, ha canviat en Caballero. I doncs entren Pelayo i Curro, i surt Caballero i Mauro. Falta ara favorable a l'equip visitant, no falta però dins el seu camp.
2: I ara veiem amb imatges a Luis Blanco i també el nostre estimat Llorenç Enric, que va ser comentarista d'aquesta casa durant un temps, i com m'agradaria, perquè s'ho mereix, perquè és un tipus extraordinari, viure aquesta escena de l'Atlètic Balears per ell.
1: Avui és l'aniversari del míster.
2: Ah, sí?
1: L'Atlètic.
2: I doncs, mira,
1: sí.
2: De quina millor manera per celebrar-ho.
0: Quin regal. Mania, quin regal. Lluita el davanter del Jaén, Ivan Serrano, que se'n va molt bé amb Keita. Keita de nou, que bé que ho fa. Sí. En Gerardo Bonet. Bonet per Ivan Serrano. Ivan Serrano va por a la centrada. Providencial el capità del conjunt andalús, Javi Moyano, que com ha tret aquesta centrada, Ivan Serrano.
1: Hem d'aprofitar qualcuna d'aquestes.
2: Sí.
0: Fet segon, està tranquil.
2: Ja està, cap a casa. Ve cap a casa, a celebrar-ho.
0: Quan cal el sopar, allà.
1: Sí, Juan, que no te morim a cap a nostre. Ells se n'aniran a Sadurro.
2: Sí, a la font, no? Allà a la Rambla.
0: Alerta, alerta, perquè és perillosa. Alerta, David Serrano, la pilotada llarga. Pot connectar amb el seu company, bona. Molt llarga, molt forta. Inentenible aquesta ocasió que no ha pogut aprofitar David Serrano. I amb això ha d'anar molt alerta el conjunt de Luis Blanco. 72 de partit. Traurà Jaume Pol de banda. Molt a prop del corna. Jaume Pol. Ivan Serrano. La demana també Rubén Bovent mig del camp. Jaume Pol. Trau de banda. La rebrà Gerardo Bonet. No la guanya. L'agafa Ivan Breña amb el cap. La toca. La volia tocar amb Marco Siberio. I pilota que aguanta Keita molt bé. Que se'n anava de Pelayo.
1: Molt bé, Keita.
0: Demanava enteseta groga.
1: Hidratació.
0: I no hi ha res. Pausa. Pausa d'hidratació. Minut 73. I moja Keita, que es tira el terra. Està rebentat.
1: Sí, sí. Normal.
0: Quin partit.
1: La seva manera de jugar li du a que estigui rebentat.
2: Sí, el veiem encara de circumstància i... Potser sí que ha canviat. Aprofitem la pausa per l'hidratació, per fer una aturada per la publicitat i continuem aquí a Esports 3 en joc, a la sintonia d'IB3 Ràdio, el partit de l'Atleti Balears, que entra a la seva fase final. Arriba l'hora de la veritat.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3 en joc. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.
2: S'ha acabat aquesta pausa per a la hidratació. Tornem a l'estadi Balear. Hem vist amb problemes a Moa Keita, sobretot a la zona lumbar. Anem a veure si podrà continuar el futbolista del conjunt blanc i blau a reprendre el partit, Xisco Ribas.
0: Minut 75 i mig. Traurà l'Atleti Balears la pilota aturada al centre del camp. I veiem Moa Keita que xerrava el Luis Blanco. No sé si digue-li que volia seguir.
1: Segur que li ha dit que sí. Els jugadors són molt egoistes, ho sabem.
0: No vol veure el partit de la banqueta.
1: No te vol seure de cap manera.
0: Jaume Tobar, que rebrà la pilota de Jaume Pol. Alerta perquè és bona, Bonet. Bonet en Tobano, arribava. I pilota per al Jaén, Adri Paz. Ulrich, alerta Ulrich, perquè té molt de mal, eh? Ulrich, estàs al terra.
1: Falta, servitor. Uf. No pot ser que un arbi piti falta per així com s'està queixant un jugador. Home, ha aparegut cap i que falta, no ho sé.
0: Sí, no ho sé. A veure, mare, sembla que... David aquest xerra amb Bullrich, ja està l'acció entre Sheriff i Adri Paz. Però li dona Morillas la pilota a l'àrbitre, que l'agafa en les mans i sembla que la posarà al terra ell. Així és. Li dona el porter del Jaén, que toca en les mans amb Pelayo. Pelayo amb José Álvarez, el pivot, amb Morillas, de nou amb el capità Moyano, que ves que se'n va. Toca amb Adri Paz, alerta perquè és perillosa aquesta acció. David Serrano, Pablo García ben atent, i pilota a l'aire de l'estadi Balear. No ho sé si sortirà, sí que ha sortit. Banda, ara Jaén. David Serrano, enrere, per Adri Paz. Adri Paz amb Mario Martos, intentar una ruleta. I alerta, Adri Paz, la centrada, pot arribar el davanter Marcos Iberio i fora. Fora la rematada de cap del dorsal 9 del Real Jaén i traurà de porteria Pablo García.
1: Està tenint el seu màxim menys en Bové, amb el jugador del Jaén. Ja hi comença a haver bastanta tensió.
2: Sí. Recordem que ara mateix amb aquest resultat aniríem a la pròrroga.
0: Així és. 13 minuts, 12, minut 78 d'aquesta final entre l'Atlètic Balears i Real Jaén, recordant resultat d'1-0 amb el gol, gràcies al gol de Jaume Tobà, eliminatòria empatada a 2 gols, i ens aniríem a la pròrroga, però en cas de que no hagués gol, cap gol a la pròrroga, seria l'Atlètic Balears el que celebraria l'ascens a la Primera Federació. Però això encara no ha acabat. 12 minuts queden d'aquesta segona part.
2: Perquè, en cas contrari, si marcàs el Jaén, pujaria el Jaén.
0: Sí. Alerta. Sense problemes.
2: Tot un gol.
1: Tot un gol,
0: Ivan Brenyé. En Moja, Moja amb Mario Martos. Mario Martos en Moja, alerta perquè és perillosa. Moja, Moja posa la centrada, no arriba ningú. Sí. Arriba Marlache, que no la fa fora. L'agafa Moyano. Obri la banda per Mario Martos, i Mario Martos que posa la centrada, pot arribar al davanter, ha espitjat el defensa,
1: era falta,
0: i xiula falta l'àrbitre. Falta favorable a l'Atlètic Balears, traurà Pablo García. Minut 79. Guanyant segons el porter de l'equip blanquiblau, l'equip balearico. L'afició que anima. Quin ambientàs, Xavi, a l'estadi avui.
1: Aquest dia són guapos de jugar. Quan te sent jugador, no ho valores en el moment, sí que ho valores després, quan ja no ho tens.
0: Clar. En el moment, vamos.
1: Ho dic per experiència.
2: Sí, després te'n recordes,
1: Claro que sí.
2: Que venen a la memòria, un moment com aquest.
1: Aquests ambients són els que li agrada viure un jugador. Passes tota la temporada per arribar en aquest moment, en el final.
2: Sí.
1: Partits que no te'n recordes, que has guanyat just, que no, però després aquí aquests són els que te queden dins la memòria. Estadi ple.
0: Te'n recordes de tot,
1: Ei.
0: Pilota per Jaime Morillas, que obri la banda esquerra, en Javi Moyano, el capità. Javi Moyano, el agafa Jaume Tobà. Falta del davanter de l'Atlètic Balears, que l'ha agafat de la camiseta, i traurà de nou el Jaén. Pilota en terra, la rep José Álvarez, pivot que té targeta groga. També és perillós, això.
1: Sí, és delicat.
0: Ivan Brenyé, Mario Martos, enrere per Pelayo. Pelayo toca enmig del camp per Adri Paz. Adri Paz, que posa les entrades, molt bona. Pot arribar Ivan Brenyé, no arriba. I no arriba. Pilota per l'Atlètic Balears. Traurà de nou de porteria Pablo García.
1: Jo no sé fins a quin punt en Jaén també li interessa allargar la pròrroga o no. Si voldran anar a cercar el partit abans, després.
0: Ja. Sí.
1: En qualque moment hi hauran d'anar.
0: Sí, l'arca de Tobà, que pentinava la pilota, podia haver problemes per desenteniment entre el porter i el defensa del Jaén, però no ha estat així perquè Jaime Morillas no ha dubtat i ha tret la pilota fora. Moyano continua amb la pilota, el defensa, el capità del conjunt andalús. Pelayo, que ha entrat per Mauro. I alerta que s'equivoca Pelayo. La roba Moja Keita. Moja Keita que pot fer gol. Quina aturada de Jaime Morillas. Atura el porter del Real Jaén. I quina ocasió que ha desaprofitat l'Atlètic Balears.
1: Aquí és el diminutari.
2: Aquí estava. Aquí estava, Xavi.
0: Quina ocasió de Moja Keita. I alerta perquè té la rèplica. El Jaén és Marco Siverio, que intentava el xut llunyà des de fora de l'àrea, i Gerardo Bonet, que ha arribat a topar la pilota i li ha guanyat. Marco Siverio continua estès al terra, però l'àrbitre que diu que no hi ha res.
1: Quina llàstima.
2: Sí.
1: Claríssima, està claríssima.
2: La tengut de Moja Keita mà a mà amb el porter, i com es diu en el món del futbol, ha tirat el ninot. Ha tirat el porter.
0: Sí, sí.
1: No li hem de llevar mèrits en el porter, però...
0: No l'ha escorado molt.
1: No.
0: El pilota no anava massa en espalt, i aquí el porter te tapa bé. Què t'he de dir, tu?
1: Sí, no.
2: Li estava explicant la jugada, Xisco Ribas, en el Xavi Llinar,
0: eh? No podria anar porter.
1: Així té qualque cosa.
2: Sí, sí, sí. Ets valent, Xisco.
0: A casa, sí, sí.
2: La joventut és el que té, la valentia inconscient.
0: Mario Marto, la centrada sense problemes perquè topa en la bota de Gerardo Bonet i l'agafa Pablo García sense problemes. Minut 83, 7 minuts per arribar al 90.
2: Uf.
0: I ens aniríem a la pròrroga.
1: Va ser així ara mateix. No. Mira, és que jo crec que no pas. No sé
0: sí, com... no, va...
1: Va coix, eh?
0: Sí, va un poc coix. Aníbal López.
1: Encara té dos canvis, no és atlètic, si no va malament.
0: N'ha fet tres.
1: Sí.
0: Tres canvis per home, per cada equip, han fet. Continua Adri Paz, alerta perquè ha filtrat molt bé la pilota per Mario Martos. Mario Martos per David Serrano, David Serrano que retalla, alerta perquè és perillosa. David Serrano, fora! Fora el xut del lateral esquerrà.
1: Ni van estar amb bastant coix.
0: Sí, de sa cama...
2: Jo crec que...
1: No sé si tenen intenció de canviar o no.
0: Veure,
1: sí. Veig que en Geroni està col·locant per canviar.
0: El... Sí, estan col·locant... marcador, pues canvi i veurem.
2: Sí, veurem si espera... Jo crec que serà imminent ja el canvi, eh? Sí. Serà imminent el canvi per,
0: sí,
2: per l'Atlètic Balears.
0: Sembla que hi haurà canvi, perquè fan... comenten...
2: Sí. Uep.
0: Sí, hi haurà canvi, sembla. La pilota per Ivan Serrano. Ivan Serrano amb Moja Keita. La salvada, sí? La salvada. Moja Keita, alerta perquè és bona per Jaume Tobà.
1: Jaume també està cansat, eh?
0: Era mala de controlar aquesta pilota, sí, també. Alerta, la rèplica del Real Jaén. Toca Curro. Curro per Marco Siverio. Marco Siverio prova el xut, fora. Sense problemes per a Pablo García, el Jaén, que arriba cada vegada més.
1: Sí, estan arribant.
0: A l'àrea rival.
1: Per sort no estan xutant a porteria, però sí, estan arribant.
0: Per això, arriba estan més. Arribant,
2: sí,
0: però amb poc perill.
2: Estan arribant més en aquestes acabades del partit.
0: Canvi de l'Atlètic Balears, però no serà Ivan López, perquè el que entra és Axel Bejarano. Veurem... No sé que faci algun ajust. Sembla que entrarà el dorsal 20. Però esperaran a la següent jugada. Treuen curt l'Atlètic Balears, Pablo García. I ara treuen llarg. Tobà, que la lluita. Fora la guanya pel cos.
1: Fora joc.
0: I fora de joc. Pilota per el Jaén, i ara sí, hi haurà quart canvi... No, de Luis Blanco,
1: sí, dos
0: canvis.
2: Sí, doble canvi.
0: Entra Axel Bejarano, surt el capità Rubén Bové.
1: Però en Ivan no té pinta de que se'n vagi, no? O sí?
0: I veurem ara quin és el segon canvi, perquè entrarà Manu Morillo. I veurem qui és el que surt, en Tobà.
1: Rubén i en Jaume.
0: Sí, Jaume Tobà i Rubén Bové, la graderia de l'estadi Balear en peu, per acomiadar del terreny de lloc el golejador del partit, Jaume Tobà, i el capità de l'equip, Rubén Bové.
2: Xavi Llinar, com valores aquests dos canvis? Te sorprenen, no te sorprenen?
1: No,
0: Juan, és que sí, quan xerres sí. No, que... l'Atlètic Balears no t'escoltam.
2: Sí, no te preocupis. Sí. Deia Xavi Llinar, si te sorprenen aquests dos canvis que ha fet Luis Blanco.
1: No, jo el que va dir en Jaume el veig bastant cansat. És veritat que en Rubén a lo millor sí que l'hagués mantingut, El que me sorprèn és que no hagi fet menció de canviar ni van a central, quan fa un moment anava coix.
6: Sí, anava coix. Però hem vist, però ja...
1: Supos que hi saben més el que està passant dins el camp que nosaltres.
6: Vora'm. Brenyer que toca amb Mario Martos. Mario Martos en mig del camp per José Álvarez. Molt bé, Manu Morillo. Bona en Keita i Pelayo, que li ha guanyat l'acció.
1: És que no ha canviat en cap moment ni intenció, ha estat en Keita en la segona part que ha fet.
6: No. Quin partit de Moja Keita.
1: Sí.
6: José Álvarez. Per Mario Martos, a la banda dreta. Dorsal 11 per Pelayo. Pelayo.
1: L'Atlètic ha gastat els canvis. No tindria un metge si n'haguéssim a la pròrroga.
6: Faena en té dos, encara. Sí. Continua Faena, alerta, perquè és perillosa. Que bé, que arriba Ulrich. I pilota per l'Atlètic Balears. Continua,
2: a mi el que me preocupa, o que dona la sensació, que el Jaén està arribant millor que l'Atlètic Balears a la pròrroga.
1: Sí, ara mateix. Almenys arriba més a porteria. També és vera que el resultat els hi és en contra.
2: Clar. Sí, sí, han de posar tota la carn a la graella ja.
1: Així és.
6: Ivan López, molt bé, preu. Guanya una treta de banda per l'Atlètic Balears. I minut 87 i 38, 39, 40 segons.
1: Tenen nervis aquí, per la graderia també se'n suma tensió.
2: Sí.
6: I tant. I encara queda, si això acaba així, encara quedarà mitja hora també.
2: Mitja hora més, mare de Déu.
1: Vinga, avui no veïs,
2: eh? Avui, un marató important. Però bé, aquí...
1: Ja te pot agradar el futbol, eh?
2: M'agrada.
6: José Álvarez, cobri per Moja. Moja en Pelayo enrere. Dos minuts, ara sí. Veurem també quan afegeixen.
2: Sí.
1: Home, si la primera part n'ha fet 5, jo por ahí rondarà.
6: Sí, entre pausa. Nou gol, però algú més canvi.
1: Sí, però hi ha hagut tots els canvis. Però jo crec que estarà damunt de 5-6, també.
6: Sí. Certa elecció de Curro. Que bé que ho fa Curro. Curro pot provar el xut. Rebutja Ulrich, que li tapa. I agafa la pilota Axel Bejarano. Axel la volia obrir per Manu Morillo. I no ha arribat la pilota al seu company. Torna a tenir la possessió el Real Jaén. En Moja. Moja tocarà enrere, en Pelayo. L'Atlètic Balears amb tots els seus jugadors dins el seu propi camp. José Álvarez. En va Adri Paz. Adri Paz en Moja. Obrirà la banda per Mario Martos. Mario Martos. Té davant Jaume Pol. Jaume Pol, que ara és el capità, perquè ha sortit Rubén Bové. I treta de banda per al conjunt andalús. Pelayo. Minut 89 i 17 segons. Pilota per Jaime Morillas. Pelayo. En Morillas. 30 segons per arribar al 90. Res la pilota d'Adri Paz, que toca en José Álvarez. Ara pilota a la banda esquerra per Moyano, el capità. De nou en José Álvarez. Adri Paz. I alerta perquè això és perillós. Marcos Iberio. En David Serrano. David Serrano amb Curro. I de nou...
1: Ara sabrem el que afegeixen. En Gerard està a punt de treure el cartellet.
6: 3 segons perquè ho tregui Mario Martos. Però amb el temps ha fallit 5 minuts. El mateix que la primera part. 5 minuts més. Continua l'1-0. Alerta perquè se'n va José Álvarez. Que toca amb Mario Martos. La centrada, la toca Xerif, arriba Pablo, la pilota havia sortida.
1: Sí, aquesta reacció que ha tingut en Pablo, de voler salvar la pilota, en el final tampoc surti cap, perquè la deixaria mig morta.
6: Sí, això del nervi de no voler regalar res. És perillós, però no, la pilota havia sortida i serà corna per el Jaén.
2: Mare meva.
6: Jaén que només deixa un jugador enrere, Curro. Dorsal 2. Tots els altres o dins l'àrea o al voltants.
1: Vinga, aquí m'haurem de fer forts ara. Hem de comptar.
6: Traurà el corna el Jaén. Treu Adri Paz, alerta, perquè era bona. La pilota que se'n va fora. De nou, el davanter en terra. I alerta perquè aquesta és perillosa. El xut!
1: Que bé.
6: L'atura Pablo García.
1: Molt ben blocada.
6: L'atura Pablo García, el xut-junyà de Mario Martos i la pilota ha anat per baix i enmig, sense problemes.
2: Centrada i...
1: No és fàcil. No. No és fàcil blocar aquestes pilotes, eh? No. I deixar una segona jugada aquí és...
6: Mort.
1: És mort.
6: Pilotada llarga del porter blanc i blau. Bonet. La guanya Ivan López, la toca en Manu Morillo. L'atxe per Morillo, era bona l'intenció, però molt atenta la defensa andalusa. José Álvarez, que retalla.
1: No, oh, quina falteta.
6: Falta de l'Atlètic Balears. La pilota que li dona Jaume Pol i traurà Adri Paz. En Martos. Martos. En David Serrano. De nou. La té ara el capità, Javi Moyano. Pelayo cerca la pilota de llarga per Mofa. No és bona la passada. I serà pilota per al conjunt dirigit per Luis Blanco.
2: M'imagino que no és fàcil, però l'Atlètic Balears hauria, com a mínim, de tenir més la pilota.
1: No és fàcil, Albert, ho has dit. Jo crec que el Jaén està intentant pitjar a tope, intentar aprofitar aquestes accions.
6: Alerta amb això, perquè és molt bona l'acció de Mario Martos. Alerta, perquè està ja dins l'àrea, davant té Gerardo Bonet. La té Adri Paz. Adri, que toca en Curro, que va provar el xut. Tapa Axel. La té Moyano.
2: És que...
6: Moyano, que li porava la centrada. Moja, però està ja en fora de lloc. I Pablo García, que és molt llest, i en cal de fer-la tot d'una en ses mans, va perdre un poc de temps.
2: És que en el darrer quart d'hora només s'està jugant al camp de l'Atlètic Balears i a prop de l'àrea del conjunt blanc i blau.
1: Sí. L'Atlètic està intentant jugar les cartes d'anar a la pròrroga, però són delicades, poden passar moltes coses. Falta, segur.
6: Falta de Manu Morillo, que ha topat en la cama de Moyano. I ara que intenta perdre un poc de temps Manu Morillo, l'àrbitre li diu que no ho faci, no li senyala tampoc targeta groga, no està en bon estat.
1: Ells encara tenen, si van a pròrroga tindran tres canvis, oi?
6: Sí, només n'ha fet tres. Han entrat Pelayo, Curro i Brenyé. Continua la pilota. El Jaén. Continua el conjunt visitant. Tot això quan d'un ja 3 minuts i 40 segons d'aquests 5 que jugaran de descompte. Pilota a la banda. Favorable a l'equip blanquiblau. Recordam, continua guanyant l'Atlètic Balears per un gol a 0. Gol de Jaume Tovar, minut 12. I l'eliminatòria empatada 2, ens aniríem a la pròrroga. Pilota en l'aire, Axel que la lluita, la guanya. Manu Morillo volia connectar amb Keita, però no ho aconsegueix. I ara rebutja la pilota Joan López, alerta perquè pot arribar a Keita. Keita que continua, rep la s'empanta, no cau.
1: No, no pitarà aquí.
6: I com ha seguit Moja Keita, l'àrbitre no xiula res.
1: No pitarà.
6: Si hagués quigut, tal vegada...
1: Ja, però després volen que els jugadors no s'atirin, que no simulin...
6: Sí, només falta que li assenyalés la segona grau per simulació. Podria ser perfectament, però... Ha continuat l'acció sense cap problema. Pilota per al Jaén. 30 segons per arribar al temps final d'aquests 90 minuts. Continua José Álvarez. En Curro. Paz. Paz a la banda per Mario Martos. Alerta, perquè pot ser perillosa. Una de les darreres, si no la darrera. Mario Martos, en Paz. Paz que vol portar la centrada, la posa. Arriba a Brenyé. Pilota segon part per Moja. Alerta perquè és perillosa. Moja per Mauro. Fora.
1: Fora. Tirat,
6: La pilota de Marco. I a corna. Favorable a l'Atlètic Balears.
1: Gersem ja
6: passen els 5 minuts.
1: Vinga, àrbit. Sigues valent.
6: Passen els 5 minuts i l'àrbitre sembla... Serà a corna.
2: I ja serà la darrera.
6: Serà la darrera i la traurà Adri Paz, dorsal 10 del Jaén. Ja passen 25 segons dels 5 minuts afegits
1: si ja no ha pitat, segona part. Si ja no ha pitat, no pitarà ara.
6: Deixarà el corna.
1: No, sí. Bueno, s'ha de defensar mort.
6: Adri Paz, el corna, el segon pal, Pablo, que surt amb el puny i la treu fora. Ivan Serrano, ara sí, final d'aquests primers 90 minuts.
3: Anem a la pròrroga.
6: I ho sentiu, anem a la pròrroga. 1-0.
2: Anem a la pròrroga.
6: Mare meva.
2: 30 minuts, 30 minuts de patiment, més. I a mi, Xavi, l'única cosa que me preocupa, bé, l'única, el que me preocupa és com arriba físicament l'Atleti Balears en aquesta pròrroga.
1: Sí, és veritat que físicament tots estem d'acord que els havien cansats, però jo crec que també ara hem de veure un poc més un Jaén més volcat. O sigui, sí, ara mos toca, jo crec que mos toca veure un Jaén un poc més volcat, perquè ara ja no és pròrroga, ara ja és vida i mort.
6: Sí.
1: Els primers 15 minuts a la millor no ho seran tant, però els altres, un contraatac, una jugada així com aquesta darrere d'en Keita, jo crec que en tindrem més d'una segona tant.
2: Clar, és que ara el que ha d'anar a tomba oberta és el Jaén, perquè és el que se la juga, perquè si acaba així el partit, puja l'Atleti Balears, necessita un gol el Jaén, i l'Atleti Balears ha de contemporitzar. S'ha de defensar com a moixa panxa amunt, i en alguna jugada si pot sentenciar l'eliminatòria i de fer-ho, però ara qui se l'ha de jugar és el Jaén. El que dic que a mi me preocupa que el Jaén en aquest darrers 15 minuts de partit ha arribat molt més a porteria contrària, en perill, s'ha jugat més en el camp de l'Atleti Balears, i veurem, perquè també la circumstància, el Jaén encara pot fer canvis, pot ficar cames fresques, i l'Atleti Balears ja no. Els que són han d'arribar en el final amb les forces que tinguin.
1: Sí, mam, les pròrrogues no solen ser molt vistes.
2: No
1: solen ser partidassos de 30 minuts o tal, solen aguantar molt, anar a veure què passa, però perquè sempre van acompanyades d'un penals. Sí. Tenim la cosa que avui no hi ha penals.
6: Ja. Que les pròrrogues passen poques coses, però quan passa alguna cosa és decisiu.
2: Sí, és definitiu, normalment.
1: Ja ho hem vist avui a la Pobla, en el final els gols han estat a la pròrroga.
6: Sí, tot
2: sí.
6: Jo,
2: sí.
1: I no sol passar molt, això.
6: Sí, solen ser sense gols, sense vol arriscar, però el que té la segona federació és això, que Jaén ha d'arriscar perquè necessita cercar un gol, perquè recordem el Jaén, el seu grup ha quedat cinquè i l'Atlètic Balears va quedar segon. Per tant, l'Atlètic Balears té aquest avantatge, no?, que dona la federació per afavorir, no?
1: Mira
6: que no
1: jo,
6: pensar,
1: mira que jo com a porter, no estic gaire a favor d'aquesta decisió, perquè mos lleven tots els protagonistes.
6: Sí,
1: perquè els porters, els penals...
6: És el moment de lluita.
1: És el moment que el porter sigui l'heroi. Però, en aquest cas,
2: que no, sí, en aquest cas, sí. Però no sé si és just, també. O sigui, vull dir...
1: Sí, en el final...
2: Sí, s'apremia la regularitat que tu hagis tingut a la Lliga. I en el final, mira...
1: Sí.
6: Però també aquí ja depèn del grup, quins equips tens i tal.
2: Sí, això també.
6: En el final, sempre ha per on mirar.
1: Així és.
2: Idò bé, 30 minuts separen l'Atleti Balears de l'ascens a la primera federació de retornar a la categoria de bronze del futbol espanyol.
6: Els capitans Javi Moyano i Jaume Pol, perquè Rubén Bové, recordem, ha estat canviat a la segona part, xerren amb l'àrbitre, amb Javier Villaescusa. Quin llinatge més curiós.
2: Sorteig de camps.
6: Donen la mà als àrbits.
2: Capità Jaume Pol.
6: I sembla que l'Atleti Balears començarà aquí, a la banda dreta, al costat dret de l'estadi Balear, i el Jaén ho farà a la part esquerra.
2: Arriba l'hora de la veritat.
3: Vamos, jugadores, vamos, afició, vamos,
6: pròrroga. La pilota la col·loca al centre del camp i sembla que traurà primer el conjunt visitant. Sí, serà Marco Siverio. Tendrà primer la pilota. Mira, no, l'Atlètic Balears. Traurà primer l'Atlètic Balears, que gaudirà de la primera operació d'aquesta pròrroga. I veurem què ens espera en aquests 30 minuts més de partit a l'estadi Balear entre l'Atlètic Balears i Real Jaén.
1: Vinga, anem a ser positius.
6: Tot preparat per aquesta pròrroga. Quin nervis que ha d'haver la graderia.
1: I dins el camp.
6: I tant.
1: Sí, dins d'escan, que els jugadors també ho duen per de dins. A veure que se poden desofegar, però...
6: Treu-la l'Eti Balears. Pilota per Alejandro Pérez. Alejandro Pérez en Jaume Pol. Jaume Pol en la pilota. Pilotada llarga. Manu Morillo, que la lluita. La toca en Gerardo Bonet. Gerardo Bonet, que surt en Moja Keita. Moja Keita, que cau. Sembla que no hi ha falta.
1: No fa cap canvi el Jaén, no? Sí.
6: No, ja no hi ha cap.
1: Sí, no.
6: Sembla que no, eh? Sembla que són els mateixos 11 que han acabat els 90 minuts.
1: Curiós, tenguem tres canvis.
6: Sí. Continua José Álvarez. La pilota al centre del camp. Obri per el seu company, Mario Martos. José Álvarez de nou. Obri la banda dreta. Moja. Això no toca en Curro, toca amb Ivan Brenyer que li dona amb el cap. Sortia Pablo García per agafar-li les mans, però el defensa l'ha tret a fora. Jaume Pol. En Serrano. Serrano, centre del camp, per Bonet. Bonet per Bejarano. Axel fora, no vol sobre res, la lluitarà Manu Morillo, alerta perquè pot ser bona elecció. Manu Morillo amb Moyano. Quina experiència que té, sí, Javi Moyano.
1: Aquí...
6: Se nota, no? Es partís a primera.
1: Era mal de fer.
6: Se nota. Pelayo amb José Álvarez. José Álvarez amb Adri Paz. I Adri Paz a la banda esquerra, que toca amb el seu company. L'Atlètic Balears ja ben alineat al seu mig camp.
1: Sí, mira, els tres centrals ben ficats, els dos carrilers també estan ben ficats a darrere.
6: Certa, carrer la pilota Brenyer. Ivan Brenyer té dos jugadors de l'Atlètic Balears damunt, Serrano i Jaume Pol. Arriba també Axel Bejarano. Arriba Ulrich, continua Brenyer. Brenyer en Curro. I Curro enrere per Adri Paz.
1: M'està agradant en Brenyer, el 14. Des de
6: que sí, ha sortit actiu, eh?
1: Des de que ha sortit a fer cosetes.
6: Pot ser perillós, també. Alerta, la pilota, que és bona. Obri per Moja. Continua el Jaén. La centrada, no sé si arribarà a Marco, no arriba, arriba en defensa de l'Atlètic Balears, Gerardo Bona, que ha caigut en terra.
1: Faltata, però d'igual, bona.
6: Molt bona falta que treu Gerardo Bonet a la frontal de l'àrea de Pablo García. Treurà l'Atlètic Balears la pilota aturada, i Gerardo Bonet, que s'aixeca amb l'ajuda d'Ulrich, i pilota per al conjunt local. Minut 92-40. Pablo García.
1: Ara hi haurà segurament... L'Atlètic interromperà moltes partits. Sí. Podrà rompre ritmes.
6: No
1: vull pensar, però...
6: No s'ha de jugar. I, contrari, a l'altra banda, Jaén anirà per totes. No perdre cap segon. I
1: així és.
6: Que se torni un poc boig el partit. Quina pilotada que ha rebut Ivan López. Contrapeu. Tots dos jugadors, Mario Martos i Ivan López, han rebut una part de la decepció.
1: Una altra vegada entre les assistències.
6: Així és, dels dos equips.
2: Això va bé.
1: Vull dir que sí, és el que han dit, supos que hauran de...
2: Que vagin passant els minuts.
6: Que no es jugui res.
2: Si l'Atlètic Balears pot dormir el partit i tenir pilota, va bé.
6: Tant de bo.
2: I que s'arribi al final d'aquesta pròrroga.
6: Ja estan estès al terra els dos jugadors. De vora la graderia dels 400 aficionats de l'equip andalús, de l'equip de Jaén. Lluís Blanco, que xerra amb un dels àrbits, amb un dels liniers.
2: Sí, l'àrbitre que diu que no se preocupin, que afegirà aquests minuts en el que sí. El joc es troba aturat.
6: Men si Lluís Blanco li ha dit que era el seu aniversari avui, men si li fan un regal...
1: Escolta.
2: El míster de l'Atlètic Balears.
6: Ara sí, ha tret de banda ja el Jaén i continua la pilota Pelayo. En Moja, lateral dret, 21, dorsal 21, el jugador marroquí, en José Álvarez, a la banda esquerra per Moyano. Moyano, Mario Martos.
1: Keita, fa estona que no el veiem.
6: Sí. Alerta la pilota. Alerta perquè era bona. No arriba Marcos Iberio. I la guanya Manu Morillo per Bonet. Bonet amb Ulrich. Ulrich, ara mira, la toca Keita, que li deixa bé per Bejarano. Bejarano, que se'n va d'un. Alerta, que continua l'acció.
1: No hi ha falta.
6: Ha tocat la pilota.
1: Si s'hagués tirat a la d'abans, potser sí.
6: La primera ho era, però la segona no. Brenyer. amb Mario Martos. Mario Martos en Curro, Curro que retalla en Jaume Pol, i la pilota que se'n va de fora.

0: Nació.
1: No pito.
0: Dale aquí. Y alerta por cara aquí con José Álvarez. Por ahora recupera. Moja Keita. Laro y Treganasio. Y la red la toca. Amb Axel Bejarano.
1: Ahí.
0: Axel que intentaba filtrar la pilota en mitad de las camas. De Moja. Moja amb Iván Serrano. Continúa Iván Serrano. Que trau la centrada. Alerta que perquè pot ser bona. La rematada fora. Fora la rematada de l'Atleti Balears. Era Manu Morillo que intentava posar el segon al marcador i la pilota que ha sortit fora per molt poc al pal del costat dret de la porteria del Jaén.
2: Boníssima l'oportunitat de l'Atleti Balears. Aquesta passada des de la banda esquerra. Quina llàstima que el remat de Morillo, que arribava molt forçat i no ha pogut rematar bé, però l'ha tenguda el conjunt blanc i blau.
0: L'ha tenguda Manu Morillo.
1: Atenció.
0: El darrer partit que va narrar de l'Atleti Balears va fer gol amb Manu Morillo de cap.
2: Hòstia, vinga.
1: Avui podria ser darrer, que també ha narrat, que també va marcar.
0: Tant de bo.
1: Mira aquesta,
0: mira que boníssima. Aquesta. Axel Bejarano, que ha robat la pilota, és molt bona. Continua Bejarano. Bejarano que retalla, s'equivoca. Però la recupera Gerardo Bonet. I ha xiulat falta. Falta de Bejarano sobre Pelayo, el dorsal número 5, el defensa central, que està estès al terra i serà pilota per al conjunt que avui vesteix de morat.
2: I Bejarano, que potser l'hagués pogut mullar abans cap a Moja Keita.
3: Mai sabem quina és la decisió bona.
2: Sí, no és fàcil. És fàcil dir-ho des d'aquí.
3: Sí.
2: Davant la televisió, i allà baix és una altra pel·lícula, però bé. M'està agradant l'Atleti Balears en aquesta primera part de la pròrroga.
0: No, sí, no està sofrint.
3: No està sofrint tant com en el final dels 90 minuts.
2: No li perd la cara en el partit el conjunt de Luis Blanco.
0: Continua Adri Paz, que obri la banda.
3: Sí, és que els jugadors que han sortit de refresc per l'Atlètic, se'ls ha de veure, se'ls ha de notar.
0: Sí, s'està notant, sí.
3: Que entres a ritme gran, però
0: l'arte aquesta per Mario Martos, popola la centrada, retalla Mario Martos, enrere per Moja. L'arte Moja, quina pilota que havia posat l'arte a l'arro i gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de Marco Siverio. Quina pilota que ha posat Moja. Pablo García, que no ha arribat del tot la pilota, que s'ha anat al segon pal. I Marco Siverio, que posa l'empat al marcador, un gol que obliga ara a l'Atlètic Balears a fer un altre. Atlètic Balears 1, Jaén 1.
4: Esports 3, en joc.
2: Sempre el mateix, les errades defensives. Sempre el mateix, les errades defensives que costen gols a l'Atlètic Balears. Dit això, encara hi ha temps. Encara hi ha temps.
0: Hi ha temps encara.
2: Però Xavi Llinart, errada ofensiva del conjunt blanc i blau.
3: En Pablo, jo crec que aquí el que li passa és que no sap que darrere ell no hi ha ningú. Se pensa que és davanter o que arriba davanter i per això el va tocar, perquè quasi la podia deixar d'hi tot.
0: Sí. Era una pilota, semblava, no tenia perill. I van tocar-la, ha fet que en Marco hagués pogut arribar.
3: Jo crec que ell pensava que arribava davanter o el que fos, i per això ha volgut intervenir.
0: No, i pensava la celebració.
2: Pensava que també arribava. Pensava que també arribava el porter.
0: No s'han xerrat.
2: I
3: però bé, anem a seguir.
0: I ara canvia el guió totalment.
3: Queden 20 minuts.
0: Ara és el Jaén el que haurà d'aguantar i l'Atleti Balears el que haurà d'anar a l'atac.
3: Així és.
0: Recordem que el partit d'anada va guanyar el Jaén 2-1. Per tant, ara l'eliminatòria és favorable al Jaén per 2-3. Axel.
3: Anem a veure com estan les forces. Perquè ara ve quan han de treure sí que les forces de veres.
0: Minut 100 de partit a l'Estadi Balear en aquesta final de promoció de play-off d'ascens a la primera federació entre Atlètic Balears i Real Jaén. Empat a 1 al marcador, gols de Jaume Tovar i ara gol de Marco Siverio per part del Jaén. Primera part de la pròrroga. La pilota que la té Alejandro Pérez. Iván Breñé que tapava. I serà treta de porteria per Pablo García, que no perd ni un segon. Jaume Pol, que avança 20 metres, 30 metres. Jaume Pol, que segueix, s'equivoca.

0: I roba la pilota Curro i alerta perquè hi ha un 3 per a 3, però baixa Ivan Serrano i s'ha recompost ara l'Atlètic Balears. Continua la pilota Moja, que ara sí que no tenen pressa.
1: I ara qui ha de pressionar dalt és l'Atlètic,
0: que ha canviat completament el guió del partit.
1: Jo crec que a ells els agrada tenir més la pilota que nosaltres, que sí. La diferència.
0: Així és. Moja. I ara sí, mira, ara farà dos canvis, el Faen. Si ho hem comentat abans, el millor s'estava esperant en això, per fer canvis, tal vegada,
1: jo
0: no
1: crec,
0: sé, eh?
1: Sí, jo crec que estava esperant el millor la segona part de la pròrroga, però bé. Bé.
0: No sé si serà una José Álvarez, mireu. José Álvarez, que tenia targeta groga, el pivot, dorsal 6, entrarà Carrillo i veurem quin és l'altre canvi. Sortirà Mario Martos i entrarà Vizcaíno. Canvi, supos que per aguantar un poc més aquest marcador, per no sofrir enrere. I sobretot com José Álvarez, que estigui on està, no hagi d'agafar una camisa i això i veia-se segona.
1: Sí,
0: segurament. Idò.
1: Mon recordarem de jugades com se d'en Keita o són aquestes que han tingut,
0: sí,
1: per,
0: sí, sí, sí,
1: per sentenciar.
0: I tant.
2: Mare
0: meva. Canvi per part del Jaén. Mare meva, quina pròrroga. L'afició balearica que continua animant els seus. Pilota llarga de Carrillo. Jaume Pol, que la treu també fora, ben llarga. L'afició del Jaén, que la veu d'esquenes a la gespa de l'estadi Balear, votant tots junts, celebrant el que podria significar el seu ascens a la Primera Federació. Però ja no ha acabat, encara queda molt. Continua l'Atlètic Balears per Ivan Serrano. Continua Ivan Serrano, Jaume Pol, que li dobla la banda. El capità ara de l'Atlètic Balears. Toca de nom Ivan Serrano, Ivan Serrano, que retalla, té Curro, Moja.
1: Molt bé,
0: ha tret la pilota per Jaume Pol, la centrada, alerta. No arriba ningú, la pilota per Marlatxe, que retalla Marlatxe. Hagi anegat i no ha pogut connectar bé la pilota, el xut. Molt bé, ara Morillo amb Bullrich, fora. I serà corna. Minut 103 i mig de partit, corna. L'afició blanc i blava que es ve a dalt perquè confia encara en el seu, perquè encara queden de 7, de 8 minuts. Corna per l'Atlètic Balears, costat dret. Tots els jugadors de l'Atlètic Balears a l'àrea.
1: Si no queda ningú darrere.
0: Ningú darrere, en Pablo només. La pilota enrere, alerta perquè pot connectar la rematada. Oh! Mare meva, quina ocasió d'Ivan Serrano. Semblava que anava de dins. Ha topat amb un peu.
1: Sí, pareixia que anava.
0: Ha botat en terra, s'ha anat en l'aire, pareixia que anava de dins. L'ha agafat de Jaime Morillas. Quina ocasió d'Ivan Serrano a la frontal de l'àrea.
1: Que entendrem més d'aquestes.
0: Alerta ara Jaume Pol amb el pit. La pilota que li passa enmig de les cames. L'agafa Curro. Curro que pot connectar amb Marco. Alerta perquè és perillós. Marco, quina aturada. Aturada de Pablo García. Quina intenció el remat de Marcos Iberio en l'interior.
1: Totalment.
0: Mare meva.
2: Està trencat absolutament el partit ara mateix.
0: Pot ser aquest partit. Això per l'espectador neutral és espectacular. Per l'altre
2: sí,
0: no
2: sí.
0: Ho crec.
2: Pel neutral sí, per l'altre aficionat de l'Atlètic Balear ara mateix volen morir.
0: I tant.
2: Ah, quina llàstima.
0: Veurem el corna. Adri Paz.
3: Dos minuts de temps afegit.
0: Així és. En aquesta primera part de la pròrroga. Anem a veure el corna. No. I alerta i gol. Arriba el gol. Arriba el segon gol del Jaén. Gol de Carrillo. El defensa que acaba d'entrar fa uns minuts en aquesta primera part de la pròrroga. Corna el segon pal. I Carrillo de cap, que fa el segon i posa les coses molt complicades a l'Atlètic Balears. Minut 105 i 1 de fallit de la primera part de la pròrroga. Atlètic Balears 1, Real Jaén 2.
4: Esports 3, en joc.
2: Ho dèiem durant la retransmissió que ens preocupava com arribava l'Atleti Balears al temps de pròrroga i es van complint els pitjors pronòstics. Marca el Jaén i ara l'Atleti Balears que està...
1: Un gol per fer dos és molt complicat.
2: Està obligat a marcar dos gols.
3: Són 15 minuts.
1: Encara queda tota la segona part.
3: Mai pot, se sap, però...
2: Pot haver miracle, ens aferrem en això, però... Molt complicat, perquè, evidentment, l'equip de Luis Blanco queda tocat, no només físicament, sinó també anímicament.
3: Sobretot, sí, sí, psicològicament. Aquests dos gols fan molt de mal. És I, a més, aquest altre gol, ara...
2: És que entra tot sol, el futbolista del conjunt andalús, per rematar de cap...
3: Mare meva. I li han sortit bé els canvis.
2: Estava ja Gerardo Bonet, que intentava marcar-lo, però...
3: I de l'Atleti Balears que haurà d'anar amb tot a dalt, amb tot a l'atac, perquè no en queda un altre. La pilota per Alejandro Pérez.
1: Imagino que afegirà un minut més del que havia dit.
3: Supos que sí, hauria de ser, per aquesta celebració, aquest gol. Lluitava ara Iván López, que està com un davanter més allà dalt. La pilota que toca Marcos Iberio. I la té l'Atleti Balears, Lache. Intentar connectar amb Keita, la pilota que passa enrere, la treu Moja, l'agafa Jaume Pol. Ja es compleixen ja els dos minuts, però sembla que sí, haurà fallit un més. Iván López que aguanta d'esquenes, el sí. Central es cau en terra, Iván López que lluita com pot. Mare sí. meva, quina acció!
1: Fora de joc.
3: I fora de joc.
1: Iván està, jo no sé si ja quedarà com a davanter ja.
3: Sí, ja no sé si per intentar fer el gol o per cansar-s'hi o per les dues opcions.
1: Per les dues coses.
3: Sí, sí. I els jugadors del Jaén, que ara sí, intentaran ara i s'aprofitar, perdre qualsevol segon.
1: Què era el que feia l'Atlètic ara fa una estona?
3: Així, és com canvien les coses, eh? Sí. En el futbol. L'afició andalusa, que celebra, que vota amb alegria, perquè està guanyant el seu equip per 1-2, mateix resultat que el partit d'anada. Eliminatòria ara seria Atlètic Balears 2, Jaén 4. Necessita dos gols el conjunt de Luis Blanco, que veu com se li escapa de les mans l'ascens. Encara queda la segona part de la pròrroga. Falta sobre Axel Bejarano. Veurem si serà una de les darreres d'aquesta primera part de la pròrroga. Treu ràpid, Bonet, en Jaume Pol, per Iván Serrano. Iván Serrano que el fica ben mig. Toca de nou en Jaume Pol. Jaume Pol la treu... La canvia de banda, arriba. Alerta Lache. Lache que vol posar la centrada, la treu. Moyano. I sembla que ara sí. No, continua.
1: Sí.
3: Ara sí, final de la primera part de la pròrroga. 15 minuts més, 15 minuts per a que l'Atleti Balears fiqui dos gols.
2: Idò, arriba el moment de la veritat. 15 minuts, l'Atleti Balears, que necessita dos gols. Anem a fer una aturada per la publicitat i vivim aquesta segona part de la pròrroga a l'Estadi Balear.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
7: A llegir un conte amb els meus fills.
8: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
9: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
10: Rentar dents, rentar cara.
11: I me passes fil dental.
12: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
13: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
14: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
15: I me despert 7 hores després.
16: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: En dos minuts arribem a les 9:30 del vespre. La veritat és que està sent una jornada complicada per l'Atleti Balears. Encara hi ha esperança. Queden 15 minuts. Tota la segona part de la pròrroga i l'Atleti Balears ha de marcar 2 gols per aconseguir l'ascens a la primera federació. Anem a veure si el miracle és possible. Endavant, Xisco Ribas.
1: Iniciarà ara mateix, d'aquí uns moments ja, la segona part de la pròrroga. Hi ha hagut canvi. Ho sentia, canvi del Faen, i també anava a comentar canvi per part de l'Atlètic Balears. Ha sortit. Ha entrat en Castell i ha sortit Alejandro. Ho ha d'intentar tot com sigui l'Atlètic Balears.
2: M'imagino que t'han llevat un defensa.
1: Sí.
2: I n'hi ha un poc més d'atac.
1: Sí, sí, ha llevat Alejandro.
2: Sí, ara juguen en dos. Juguen en dos.
1: Iván López i en Jaume Pol. I ha entrat en Castell, dorsal de 7 del conjunt blanc i blau. Minut 105, recordem, segona part de la pròrroga, 15 minuts per arribar al final, sí o sí, d'aquesta final del play-off d'ascens, perquè no pot haver penals, i ara mateix és el Jaén el que ascendiria. Alerta la pilota, no arriba al segon pal, traurà de porteria Pablo García. Trau ràpid amb Iván López.
2: En el futbol s'ha vist de tot. O sigui, pitjors coses que aquestes.
1: Així és. Mai se sap.
2: Repetirà falta.
1: Falta. És de primer de futbol, aquesta falta. S'empenta de Castell. Home en terra. I l'àrbitre que xiula falta. 106. Minut 106. Pilota per el Jaén. Carrillo, l'autor del segon gol. El defensa, el dorsal 4, que la treu molt alta, no arriba Marco, l'autor precisament del primer gol, el minut 99. És que ha fet gol en minut 99 i en 105. Mm-hmm. En 6 minuts, 2 gols. Vamos, Manu Morillo, no arriba.
2: I posa calma. Hi haurà nervis.
1: És mal de jugar. Quins moments són mal de jugar. Joan Serrano, arriba el dorsal 3 de l'Atleti Balears, que aguanta, rep l'agafada de samarreta per part d'Ivan Benyer i falta per l'Atleti Balears. Jaume Pol amb el seu company a l'eix de la defensa, Ivan López, el debut, dorsal debut, pilotada llarga a la frontal de l'àrea, la lluita Bonet, ara agafa el rebuig Benyer i amb això ha d'anar alerta l'Atleti Balears, però no ho fa bé el dorsal 14 del Jaén. Pilota de nou per el conjunt de Luis Blanco, minut 107, 1-2 al marcador, 2-4 al global de l'eliminatòria, favorable al conjunt andalús.
2: Que difícil, que estiguis tan a prop, que tinguis la sensació de que l'eliminatòria és teva.
1: Sí, durant tant de temps.
2: Ui, que bé.
1: Molt bé, ara, Iván López en terra, providencial, toca per Axel Bejarano, amb Bullrich. Xerif, que obri la banda per Iván Serrano. Continua Iván Serrano, vol posar la centrada, li pot arribar Keita, l'agafa Manu Morillo, és Bonet que obri la banda per Lache, Lache que posa la centrada, alerta, pot arribar Keita, no arriba ni Keita ni Castell, arriba ara sí, fora. Quina ocasió, no sé si havia estat Iván Serrano o Bonet, però a part de la graderia de l'estadi balear havia creat gol,
2: Ha estat en Serrano, si no m'he mal.
1: Sí, sí, el lateral.
0: Sí, en Serrano.
1: La pilota que s'estavella al costat, al lateral de la xarxa.
2: I ha donat la sensació fins i tot que entrava.
1: Sí, sí, és que ja t'he dit. Hi ha hagut gent davant nostre que ha celebrat gol. Mare meva, quina ocasió. Ha de continuar així, ha de tenir ocasió l'Atleti Balears. Pilota per David. David Serrano. Pelayo. Pelayo obri la banda. Alerta al Jaén. I serà treta de banda favorable al conjunt visitant. Serrano amb Marco. Marco Siberio. M'ha agradat molt aquest davanter.
2: Sí, sí,
1: en el
2: sí.
1: Partit d'anada i en el de tornada.
2: Ha lluitat, ha emprenyat i ha estat fins allà fins que ha aconseguit tot el que volia, que era el gol.
1: Un gol a cada partit.
2: Molt bé.
1: Davanter d'àrea amb...
2: Sí, no, i hem de dir que Jaén no és un equip qualsevol.
1: No.
2: juguen a futbol, saben lo que fan.
0: Sí, sí.
1: Ja vam dir com ha tingut la pilota.
0: Sí. Han fet una eliminatòria molt bona.
2: Però el que veig era un mal quint. O un mal cinquè.
1: Sí, sí, sí. Això és el que te deia, que en el final jo depèn del grup. No, no té res a veure. Continua l'Atleti Balears. Marco, que es queda darrere, ja està mort. El davanter del Jaén. La pilota de Bonet. L'Erta pot arribar algun jugador blanc i blau. La treu. Agafa Bejarano, semblava que havia falta, no diu res l'àrbitre, però la recupera Bonet. Bonet per Jaume Pol. Jaume Pol a centrada. Morillo la toca amb el cap, no arriba cap jugador de l'Atlètic Balears.
2: Aniria bé en Jaume Tobar ara en aquest tipus d'accions.
1: I la té a les mans el porter del Jaén, exporter de l'Atlètic Balears, Jaime Morillas. Pilotada llarga del porter, la lluitarà Marco amb Iván López. Quina lluita, mare meva. Continua, cau al terra. Marco, cau també Iván Serrano. I l'àrbitre, que fa lo fàcil, que xiula falta en atac. Vinga, continua.
2: Vinga, va, anem a tenir una.
1: Continua l'Atlètic Balears. Ulrich, enmig del camp, rep la pressió d'Alberto. Iván López. Dos al de 8. Segueix. Continua Iván López, enmig del camp. Keita, que rep més enrere de l'habitual. Per Iván Serrano. Iván Serrano a l'esquerra. Retalla. Cau, genega i li guanya l'acció. Curro. Però se la queda enrere i la guanya de nou Iván Serrano. Keita, que no s'entén.
2: Cansat, ja.
1: Amb el seu company. I es nota aquí, el cansanci. Els minuts. Jaume Pol. Bona que la demana. Amb molta intensitat. Bonet amb Lache. Lache té davant de David Serrano. Lache, la centrada és bona. Axel, alerta al pal. Pilota al pal. Pilota al pal, però era fora de joc. Manu Morillo, que rebia la pilota al segon pal. I de fet, li donava el segon pal amb el cap, però...
0: Jo crec que sí que ho era.
2: Fora de joc. Han de centrar, que passin coses.
0: Sí, sí, pilota de l'àrea, sí. Ja, a les totes.
1: Sí, sí. Vull ser a sort. Una pilota en terra, un rebuig i aprofitar. Minut 112. 1-2 al marcador, 2-4 al global. Dos gols necessita l'Atlètic Balears, que va perdre per 2-1 el partit d'anada. Alerta, l'acció del dorsal 7 del Jaén. Alerta, perquè continua. Prova el xut, mare meva! Fora! Quina ocasió d'Alberto... Quina intenció que tenia aquest xut des de fora de l'àrea. Però la pilota ja és per l'Atlètic Balears. Bonet.
2: Que bé que ho fa el número 9 del Jaén.
1: Fa molt bé.
2: Fa que els altres se quedin tots sols.
1: I mireu per carrer la pilota de Pelayo, alerta.
2: I tu 120 minuts damunt les cames.
1: Marco Siberio, 120 minuts i com aguanta, mireu. Continua Marco, ara no l'ha pogut guanyar i és... Treta de banda, favorable al conjunt de Luis Blanco. No, falta xiulat. La treu en curt directament Jaume Pol. Ulrich. La té Bonet. Gerardo per Ulrich de nou al centre del camp. Ulrich que retalla. La toca a la banda per Iván Serrano. Molt bé l'acció d'Iván Serrano. Continua Iván Serrano i tapa el Jaén. Ulrich. La demana Jaume Pol, que obri per Marc Lache. Lache, continua Lache, va posar la centrada, pot ser bona. Alerta, la rematada, topa amb un altre cap d'un jugador contrari i pilota enrere de nou per l'Atlètic Balears. Ulrich, que toca amb Pablo García per agafar espai i per començar de nou. Però no ha molt de temps, minut 113. Jaume Pol, de nou, per Lache. Lache, té davant David Serrano, Lache, en Jaume Pol de nou. Jaume Pol, que pot provar el xut des de fora de l'àrea, alerta el xut, fora! Molt llunyà el xut del capità de l'Atlètic Balears i la pilota que se'n va un pop per damunt del travesser de Jaime Morillas. Minut 114. No sé com ho veu, Xavi.
2: Complicat.
1: Molt complicat.
2: Sí, perquè van passant 3 minuts i... I necessitam un gol, perquè els darrers minuts arribin allà un poquet...
0: Sí, amb vida, un poquet de vida.
1: Sí. que quan tens cor a la teva contra, saps que és de...
2: molt complicat.
1: De complicat. Pilota per l'Atlètic Balears, Ulrich. Pilotada llarga, però no cor ningú ja a la banda esquerra. Castell, que no arribava amb el cap. I la pilota que la rep Curro, molt bé Castell ara en terra, que guanya l'acció. El dorsal 2 del Jaén, Keita, que rep la pilota. A menys inventa algo, Keita, bona centrada, cau un jugador de l'Atlètic Balears en terra, no xiula res. L'àrbitre, la pilota que la recull l'Atxe. L'Atxe que provarà a regar, molt bé l'Atxe, bona centrada al segon pal. Arriba Manu Morillo, sense problemes per al porter. Jaime Morillas, que l'agafa en les mans, i aquí aprofitaran també per guanyar més temps. Jaime Morillas,
2: sí,
1: en la pilota,
2: ja
1: les mans
2: part,
1: en terra.
2: Això forma part de...
1: Això està en el guió de totes les proves.
2: Això forma
1: això.
2: Part de tot això.
1: Alerta, perquè tiren botelles des de la graderia i no sé si han ferit l'àrbitre.
2: Sí, jo crec que l'han ferit.
0: Sí, l'han ferit, però
1: continua.
0: I l'àrbitre
2: sí, no
0: que cura...
2: Sentit, això. No ajuda.
1: No toca, això.
2: No ajuda.
1: És normal que hi hagi nervis, que hi hagi frustració, sí. Però no l'has de pagar així.
2: No ajuda.
0: No, i que a més, això pot ser una sanció cap al club, a més. I a més,
1: sí,
0: d'un acte incívic...
1: Seria,
0: i a més, d'un acte incívic.
2: A veure, aquest central del Jaén ha ajudat un poc en que no vagi més.
1: Sí.
2: I l'àrbit també ha ajudat aquí, perquè si l'àrbit
0: que
2: ha volgut, hauria pogut aturar ara mateix.
0: Després volem que reflecteixi l'acte, que aquest
2: sí,
0: és el problema.
2: Sí, això també
1: és una altra cosa. Mai se sap. L'acte, l'acció de Pelayo. Continua l'Atlètic Balears, l'Atxe. Per Bonet, Clemenci arriba. És bona la pilota, se queda. Se queda molt enrere. Dels peus d'Ivan López, que no arriba. Moja Keita a la banda dreta. Té davant dos jugadors contraris. Moja Keita, que retalla. Intentava connectar amb Axel Bejarano. La continua. Moja Keita amb Bonet. Cau al terra. Bonet, que perd la pilota. I Ulrich, que la torna a guanyar. Continuarà de nou l'Atlètic Balears. És bona, Axel Bejarano. La centrada rasa, no arriba Manu Morillo. I sí que arriba ara, que bé que ho ha fet Marc Lache. Axel Bejarano, quina centrada, Manu Morillo fora. Treta de porteria. Ha posat molt bona centrada,
2: sí,
1: en Axel Bejarano. Ara,
2: un parell de bones, però...
1: No han estat encertats els remats.
2: En 3 minuts.
1: Minut 107. 3 minuts més el que feia esquí l'àrbitre, però és que l'Atlètic Balears necessita 2 gols. 1-2 el marcador, 2-4 el gol. El global necessita 2 gols el conjunt balearico. Jaime Morillas, que es pren el seu temps per treure, pilotada llarga. Ivan Brenyer, que la pentina, l'intenta lluitar Alberto, però no ho fa. No aconsegueix el manco. Castell. Moja, que la treu fora. I treta de banda per l'Atlètic Balears, que no ho deixa d'intentar. Però sap que és de difícil fer 2 gols en 3 minuts.
2: Molt complicat.
1: Serrano. Continua Ivan Serrano. Ivan Serrano, la centrada és bona. Pot arribar Ivan López fora. Ivan López fora.
2: Ni una.
1: I era una d'aquestes, eh? Sí. Fer una d'aquestes i encara somiar amb una altra.
0: Sí.
1: Pilota fora, la rematada de cap del central, que és un mes ara la línia d'atac del conjunt dirigit per Luis Blanco, però no ha estat encertada la rematada.
0: És per fer un llibre del play-off de Sens de l'Atlètic Balears.
1: Sí, sí.
2: Me lo dices o me lo cuentas.
0: Sí, és que és una cosa... És el dia de la marmota, sempre passa el mateix.
1: Mare meva,
0: no, ja
1: allò bé que havia començat el partit, eh? És el que més me descol·loca. Axel, que rep la passada de Pablo García. Axel Bejarano, pilotada llarga. Menqui arriba, Jaume Pol, no arriba, arriba Curro. No surt la pilota per línia lateral, la rep Jaume Pol. L'Atlètic Balears que ha de carregar l'àrea. La centrada Jaume Pol, la rep Marlatxe per Bonet. Bona carretera dins l'àrea, l'agafa Keita. Keita per Serrano que xuta, la tapa Pelayo. Centrada de Jaume Pol, no. Se'n va a línia de fons, Jaume Pol intenta parar la centrada. L'han agafat, Curro, i corna.
0: Venga.
1: Jaume Pol, que havia continuat l'acció, és vera que Curro li estava agafant de la camiseta, però no sé si
2: sí,
1: és suficient
2: per pitar un penal.
1: Penal.
2: M'imagino que ha de ser més exagerat en aquestes altures.
1: Sí, a més havia seguit l'acció.
2: Sí.
1: Corna per l'Atlètic Balears, amem, sí, aquí, hi ha sort. La pilota alerta, la treu Jaime Morillas i fora. Fora la rematada d'Àxel Bejarano. Era bona. Era bo aquest corna. Continua veient coses a l'àrea la petita, l'àrea petita de Pablo, de Jaime Morillas.
2: Quina pena.
1: I l'afició andalusa, l'afició del Jaén, no sé si ho sentiu, però cantant campeones, campeones.
2: Sí, ara estan disfrutant del moment.
1: Minut 109, falten 5 segons per arribar al 120 i sembla que això tindrà un final tràgic.
0: Sí, és que per al futbol balear. Ja veiem en els futbolistes de l'Atlètic Balears encara tristes. I algun d'ells, hem vist a la Keita, per exemple, que donen per fet que això acabarà així.
1: Falta favorable a l'Atlètic Balears. Resten segons per a que finalitzi aquesta història, aquest nou capítol, el play-offs per a l'Atlètic Balears. Nou capítol, ho han dit, en final tràgic.
2: Quina pena.
1: Ho celebren els 400 aficionats del Real Jaén.
2: Lògicament.
1: Quina enveja. Què han de fer? Pilota per Ulrich, l'àrbitre que mira el rellotge, xiula al final, i final, l'Atlètic Balears, que ha perdut per 1-2 contra el Jaén a l'estadi Balear, i el Real Jaén és equip de primera federació, mentre que l'Atlètic Balears continuarà la temporada que ve a la segona federació.
0: Una vegada més es frustra el somni de l'ascens per l'Atlètic Balears en una pròrroga que ha estat un autèntic malson pel conjunt de Luis Blanco. Quina llàstima. Xavi Llinar, no sé què podem afegir a tot el que hem comentat.
2: Són moments molt durs. Sé, ho dic per experiència, ho dic per l'ho viscut a primera persona. M'he quedat molt a prop a situacions com aquestes, o fins i tot més properes, i són moments molt durs, però el futbol té això. N'hi ha un que guanya, un que perd. Per mala sort sempre ens ha tocat darrerament aquests anys en altres. Però no queda d'altre. Som balearicos, som l'Atlètic, hem d'aixecar el cap, hem de seguir, l'any que ve hem de tornar a provar. Que per això no mos guanya ningú, per tornar a provar. Però ara mateix tothom ben fotut i decepcionat.
0: Sí, i ha estat una llàstima perquè l'Atlètic Balears havia fet el més complicat, que era marcar la primera part, el gol de Jaume Tovar, que ficava l'eliminatòria a l'Atlètic Balears, que fins i tot s'hi aguantava, li donava l'ascens, però a la pròrroga el Jaén ha fet el seu partit, ha marcat dos gols i deixa a les portes de l'ascens a l'Atlètic Balears. Xisco Ribas ja ràpidament per anar tancant. Què està passant damunt del terreny de joc? Què està passant a la graderia de l'estadi Balear?
1: I de bé, s'està anant ja molta gent, no?, aficionada del conjunt blanc i blau. Altres queden per aplaudir els seus, per continuar animant. Veiem la graderia darrere de la porteria, la graderia d'animació, aplaudint, donant gràcies als jugadors perquè han deixat una molt bona imatge, que no engani ningú el resultat. L'Atlètic Balears ha fet molt bon play-off, eh?
0: I ara...
2: Sí, estic d'acord, han fet un bon play-off. És vera que potser haguéssim volgut fer qualque cosa diferent en aquest partit o en el partit d'anada, però en realitat en general han tingut un bon play-off.
0: I ara veurem. I ara veurem. Perquè evidentment serà un estiu complicat el sí de l'Atlètic Balears. Informacions apunten que el míster Luis Blanco té molt de números de no continuar en el conjunt blanc i blau. Veurem què passa, perquè evidentment ara tot això està molt recent i veurem com evoluciona tot. I veurem com planteja la temporada que ve el conjunt d'Ingo Bollmann i companyia. Una autèntica llàstima, un diumenge per oblidar, on volíem contar que el Poblense seria equip de la Primera Federació, que l'Atlètic Balears aconseguiria també l'ascens, i doncs ni una cosa ni l'altra, ni el Poblense ni l'Atlètic Balears han aconseguit l'ascens.
1: Ja no és això, sinó de quina manera, tots sí, dos, penals i pròrroga.
0: Sí. Mare meva. Ha estat una jornada duríssima esportivament parlant. Res, tancam ja la comunicació amb l'estadi Balear. Xisco Riba, moltíssimes gràcies per la narració i per la feina.
1: Moltes gràcies, Juan, un plaer, un gust.
0: Xavi Llinar, una abraçada forta, no ha pogut ser, i a pair de la millor manera possible aquest no ascens de l'Atlètic Balear. Gràcies pels teus comentaris i gràcies per ser amb nosaltres i vetre la ràdio en un partit com aquest. Una abraçada forta, Xavi.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Un autèntic plaer. Tancant la comunicació amb l'estadi Balear, totes les reaccions les podreu escoltar a l'informatiu matí d'aquesta casa a la jornada de demà. Jornada trista per al futbol balear. No ho ha pogut aconseguir l'Atlètic Balears, tampoc el Poblense. No seran equips de la Primera Federació, només ho serà la U d'Eivissa la temporada que ve. Gràcies per la seva atenció. Agrair també la feina a tot l'equip tècnic d'aquesta casa. Vos ha parlat Joan Gabriel Bausà. Que passeu una molt bona nit.

0: TV3 Ràdio és història.
1: TV3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web estrelladanamarta.com. TV3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.

0: Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
1: Aviseu l'equip de guàrdia!
0: S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
2: El 3 de març és el Dia Mundial de la Tarta de Poma, mentre que el 13 de maig és el Dia Nacional d'aquestes postres als Estats Units. No se sap ben bé ni com, ni quan, ni on es va fer la primera tarta de poma, encara que la majoria dels experts coincideixen en que el segle XVI ja era un plat relativament popular a Centre Europa i a les Illes Britàniques. D'aquí va passar a la resta d'Europa i a les seves colònies. La facilitat de cultiu de les pomeres, sumada a la senzillesa de la preparació del pastís i la gran activitat comercial, va ajudar a que el pastís de poma, l'apple pie, fos conegut a tot el món. La primera recepta impresa de pastís de poma va ser el 1381, a Anglaterra. Els ingredients eren pomes, per descomptat, espècies, figues, panses, peres i safrà, sobre una massa de pasta de fulls. Hi ha més de 7.500 varietats de pomes i, malgrat que pugui semblar estrany, la varietat que es fa servir per fer el pastís no sol variar gaire el resultat final, encara que és habitual que a cada lloc s'emprin les pomes de la zona. A l'hora de servir el pastís es pot fer en calent o fred, acompanyat d'una bolla de gelat, de vainilla o nata. Si t'han posat les dents llargues i vols fer un pastís de poma, aquí tens una de les receptes més senzilles. Ingredients: una base de pasta brisa, quebrada o de fulls, 6 pomes, una mica de canyella. Preescalfar amb el forn a 210 graus. Preparam una compota amb 3 de les pomes tallades a daus dins una cassola a foc lent. Podeu afegir-hi canyella si vos agrada. Les pomes es couen, es fa a foc lent fins que quedin ben toves. Llavors se trituren o esclafen amb una forqueta. Se posa la pasta en motllo baix, sobre paper de forn. S'apunxa aquesta pasta amb una forqueta perquè no s'infli en coure. Se reparteix la compota per damunt la pasta i se col·loquen les altres 3 pomes tallades en làmines fines, fent un dibuix en espiral o en línies. Si se vol, se pot empolsimar en canyella o afegir una mica de mel. Aquest moll es posa dins el forn durant 20-25 minuts, fins que la pasta i les pomes estiguin daurades.
0: Equip de Guàrdia, Pep Díaz.

Salvador Hedilla fou un apassionat de la mecànica, originari de Cantàbria. Va emigrar a l'Argentina, on va començar amb un taller de bicicletes que reconvertí en un garatge d'automòbils de luxe, fins que el 1912, després d'entrar en contacte amb el món de l'aeronàutica, ho deixà tot per anar a França, per aconseguir el títol de pilot. Un any més tard, torna a Espanya, i el 2 de juliol de 1916, més de 20.000 persones varen ser testimonis de l'arribada del Monocoque 2 que va aterrar als camps de Sonsonyer. Era un dia d'estiu, que va començar una mica emboirat. El vol va ser seguit des del contratorpediner Prosperina i el canoner Temerari, que havien sortit del port de Barcelona 5 hores abans que l'avió ho fes a les 5 del matí. El vol va ser una mica mogut, ja que el vent de llevant bufava més fort del que havia previst i va obligar a Hedilla a pujar fins a 2.000 metres d'altura. Més tard, el vent va minvar, però va provocar una pujada de temperatura i Salvador Hedilla suava més del que s'havia imaginat i no va millorar la visibilitat perquè la boira continuava baix l'avió, així que estones veia la mà. Estava previst que aterrés a Can Pere Antoni, on es van aplegar unes 20.000 persones a les 7 del matí. Això va espantar el pilot, que va continuar fins que va trobar un camp de blat perfecte per aterrar entre Sonsonyer i Sonbanya. Eren les 7 del matí i 19 minuts del 16 de juliol. El vol havia durat 2 hores i 8 minuts des del Prat de Llobregat.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Ha hagut un accident de trànsit a l'autopista d'Inca en sentit Palma i a l'altura de la urbanització d'Esgarrovès. Hi ha retenció de la circulació fins a Ses Cases Noves. I aquest cap de setmana, comptant des de dijous, han entrat a Espanya a través de les illes, de manera irregular i per via marítima, 355 persones. S'han fet part de 20 grups diferents, i la major part dels quals interceptats i també auxiliats per la Guàrdia Civil i Salvament Marítim quan encara eren a la mà. En un dels casos, tan en fort com 20 milles nàutiques de Formentera. La resta, fins a 11 grups, han estat localitzats infringint la llei d'estrangeria per estada sense permís de residència, havent fet peu ja a terra. La majoria dels nouvinguts, ha informat la delegació del govern, són d'origen magrebí, però també n'hi ha de l'Àfrica subsahariana. I el Consell de Mallorca rescindirà el contracte de manteniment de l'autovia de Palma a Manacor, vigent des de l'any 2007 i que no caduca fins al 2000, o no havia de caducar fins al 2042. Ho ha anunciat avui amb l'argument que posa fi a l'actual externalització i apostar per una de nova amb noves condicions, malgrat haver de fer front a una indemnització de 118 milions d'euros a l'empresa, permetrà estalviar-ne a la llarga entre 141 i 260 de milions. És Fernando Rubio, conseller de Mobilitat de Mallorca.
2: Enguany, el Consell de Mallorca ha de pagar gairebé 20 milions d'euros pel manteniment d'aquesta carretera. Una vegada se faci la resolució anticipada, el Consell de Mallorca assumirà el cost del manteniment de la carretera i calculam que estaria al voltant de 3 milions i mig, 4 milions d'euros anuals. Per tant, la diferència és molt considerable.
1: A partir de demà, el servei de rehabilitació de l'Hospital de Manacor canvia de lloc. Es farà la planta baixa del nou edifici ambulatori i la Conselleria de Salut demana als pacients que hauran d'accedir-hi provisionalment, per cert, per un lateral, que treguin el tiquet corresponent en arribar per saber on adreçar-se. També aquest dilluns entra en vigor la temporada d'accés regulat pels vehicles a les Pitiuses. En el cas d'Eivissa, on s'ha disminuït en 3.000 el número de vehicles autoritzats, la patronal del lloguer de vehicles Valeval ha tornat a demanar la suspensió de la mesura. Mariano Juan, conseller Eivissa de Mobilitat.
3: Que pues, quasi 30.000 sol·licituds només s'han acceptat pues, unes 15.000 aproximadament. No? Per tant, nosaltres entenem que existeix aquesta postura per part de Valeval i aquesta suspensió que, òbviament, no acceptarem.
1: Es referia al conseller Eivissenc que s'ha rebutjat la meitat de les sol·licituds presentades per les empreses del lloguer. I aquesta mitjanit acabarà el termini per oferir perquè els compri blocs de pisos al Consell de Menorca. Han de ser blocs complets i després d'analitzar les ofertes rebudes i taxar els habitatges si s'arriba a un acord amb els propietaris. La institució insular els adquirirà i inclouren el programa de lloguer estable que posarà en marxa en uns mesos. Núria Torrent, consellera d'Ordenació Territorial i Turística de Menorca.
4: Nosaltres amb el programa de lloguer estable tindrem pisos com us puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres després, amb aquesta bossa de pisos, els anirem adjudicant en el llistat que tinguem de demandants que compleixin també una sèrie de requisits.
1: I en esports, futbol, ni l'un ni l'altre, ni l'Atlètic Balears ni el Poblense han aconseguit superar els seus adversaris en els partits que d'haver guanyat els haguessin permès pujar a Primera Federació, la Tercera Divisió, en importància del futbol espanyol. Els balearicos han estat els darrers en veure frustrades les seves aspiracions. Fa uns minuts s'han perdut a Palma per 1-2 contra el Jaén, que li ha remuntat el gol que igualava l'eliminatòria. Quan el Poblense ha perdut els penals avui migdia davant l'Àguilas de Múrcia després d'acabar el temps reglamentari amb 1-1 al marcador. En ciclisme ha acabat el Giro d'Itàlia, que ha guanyat el danès Jonas Vingegaard, i Enric Mas ha fet 32 en la classificació general. I en motociclisme, el Gran Premi d'Itàlia, MotoGP, Joan Mir ha acabat 12 en un cap de setmana amb problemes tècnics, mentre que en Moto2 Ivan Guevara ha fet 7. Quant al temps, per demà encara hem d'esperar un temps similar al d'avui, amb temperatures per damunt de l'habitual, però entre dimarts i dimecres la calor donarà una treva per l'entrada d'aire fred en altura. Fins aquí les notícies de les 10 d'Ivetres Ràdio, les del darrer butlletí horari de la jornada. La informació, però, tornarà demà a partir de les 6. Bona nit.
0: Més informació a ivetresnoticies.com. ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Ivetres Ràdio, 21 anys amb tu.
5: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. Avui un programa des dels arxius. I és que aquesta setmana hem estat rebostejant el material antic d'Aire i ens hem topat amb una sèrie de programes que teníem mig oblidats. Emesos, tots ells, més o manco a la mateixa època, cap a finals de 2020, i amb protagonistes d'aquests que sempre val la pena tornar a escoltar. El primer serà Toni Vallès Pons, nascut a Vinçalem el 1930 en una família de fusters, i fuster ell mateix des dels 10 anys. Amb només 6 anys, en Toni ja va haver de fer-se càrrec dels seus dos germans i la seva mare, brodadora, quan els falangistes varen tancar a la presó el seu pare. El segon testimoni que escoltarem avui serà el de Miquel Adrover, falanitzer del 55, més conegut com a Miquel d'Escau, sens dubte qui més ha fet per la cultura dels cants de Tura Mallorca. Pastor per passió i de professió ha estat campió de Balears indiscutible, guanyant també moltíssims premis a Catalunya, País Basc i França. Així que dos testimonis de categoria per avui, estau tots convidats a recordar-los en nosaltres. Estau escoltant Aire i Vetre Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. Jo feim recuperant la veu del gran Toni Vallès, fuster, fill de fusters, i algú que va tenir una infància increïblement dura. El seu nom complet és...
6: Toni Vallès Pons.
7: I quan vareu néixer?
6: 30.
7: L'any 1930. Quin dia?
6: 17 de maig.
7: I vareu néixer aquí a Vinissalem? Aquí mateix dins el poble?
6: Sí.
7: I en què se dedicaven els vostres pares?
6: Mon pare era fuster, però estava molt malalt. Estava tuberculós. I jo havia d'ajudar tot el que podia. I com que força me'n sobrava, anava menjant tot el que podíem. Però van tenir la sort que van endur un destacament de soldats en el poble. I ja m'ho feien s'ajudant des que duia el botiquín. I el corter estava separat del botiquín. I els dematins, quan anava jo en el botiquín, ajudar en el que duia el botiquín, i m'enduia una letxera i la deixava en el botiquín. On anàvem un escorter i duíem el cafè llet per tots els malalts que hi havia. Que n'hi havia, potser, una vintena, eh? I jo omplia la letxera i me'n duia cap a Can Nostre, perquè tenia dos germans, preníem el cafè llet a Can Nostre, tots. Bé, el migdia, altre tant de lo mateix, tornava anar en escorter en sol del botiquín. Jo me'n duia una olla, la deixava en el botiquín, agafàvem el ranxo, jo m'enduia dins l'olla de Can Nostre, cap a Can Nostre, per dur el menjar als meus germans i ma mare. D'aquesta manera anàrem passant, però llavors van canviar destacament, els s'enduguen a la península, perquè a la península hi havia batalles fortes, i vint de monestir a moure i s'enduguen a destacament. Mos deixaren a l'aire. I què t'he de dir?
7: I on estava aquest destacament?
6: Una casa que se diu Can Saliveta, que va ser una fàbrica de sabates molt gran, i hi havia puesto bastament per soldats. I per la cuina, no n'hem de parlar. Un altre mort va salvar això. Perquè jo no tenia edat encara d'anar a fer feina, però em feia.
7: Quants anys teníeu?
6: 6 anys. Mon pare estava a la presó en aquest temps. No per robar. Però a 6 anys, mon mare, quan s'enduguera amb mon pare, va dir, ara tu, quedes el cap de família. Així que ben viu, escolta i no xerris. Perquè les coses no eren com ara. Hi havia gent bona, gent que no era tan bona, gent que era molt dolenta. I els que comandaven eren els que eren dolents. Els bons no podien anar enlloc, perquè per tot els aparrossaven. En aquell temps, jo en això ho sé, perquè he viscut les disputes que hi havia. Hi havia l'apotecari Don Gabriel Llebrés, que és l'apotecaria d'Escat de Cantó. Llavors hi havia l'altra apotecaria, que era Don Bernat Nadal. i quan se barallaven, això en públic, el cafè. I don Bernat li tirava conyes a don Gabriel, perquè ja se pot creia una paraula, tenia poca tirada. I don Bernat era l'amo. I se'n reia de don Gabriel. I don Gabriel li deia, jo tinc una carrera. Jo, la meva guanyada estudiant, no com tu, que posaràs la pistola damunt la taula i vas tenir aprovat. Això ho he sentit. No és que m'ho hagin dit, eh? Ho he sentit. I era bé. I com aquests de casos n'hi ha gots així. Així. Així. Perquè és molt trist, això. Si ara un té qualque familiar que ha fet, ha tret un títol d'aquesta manera, allà per estar un poguit de sortir al carrer. M'encara sé que els milicians li van dir, però s'ho mor davant. Jo me van agafar i me dugueren en el fons del corral que tenien un quarto, no me deixaren veure. Perquè jo era petit, molt petit, 6 anys. Això era el 36, i doncs jo tenia 6 anys. I no volia que jo veig el que s'enduia mon pare. Perquè llavors els havia de topar pel carrer, en el del poble, i que no fos cosa, hagués qualque remolasso de... Perquè no he estat mai jo així, eh? No he estat mai. Els coneixia, però no els vaig veure. Si els hagués vist, els hagués retratats i encara ara els duria aquí de dins. Però, mira, ha passat i ha passat. Que després li feien molt de cas i mon pare els llevava de damunt així com podia. Xemenar. Cada instant els canviaven de destacament. Tenc el nom de tots els destacaments aquí on va estar, aquí on va estar el primer dia que se'n van endur la fetxa i la fetxa de cada destacament aquí on va estar. Maria.
8: Què tal?

0: De nom de Julià Alson. Això no ho entenc. Setembre, Albufera. Novembre, Espinagà. 1938, 9 de juny. És increïble. Són les dates de la presó i com anava canviat.
1: 2 anys, 9 mesos i 2 dies.
0: I com així el varen agafar?
1: Mon pare era republicà. I durant el fet de la república va ser concejal de la batllia del poble. Varen fer l'escola graduada, que no fa massa anys, és que era director. És que era director, ja m'ho va dir ton pare, és excusant de l'escola aquesta. Una escola de Pere Viva, encara s'aguanta la mare de bé. I perquè creia en l'ensenyança laica, no això de capellans i monges, com que li havien fet sabús, no anava a Déus, i clar, i la duen d'ell. No puc. No em puc xerrar. No em puc xerrar. No em puc xerrar. No em van passar molt malament i molt bé, perquè la unitat de la família era molt important. El que passa és que la família érem els tres germans i ma mare. Mon pare tancat. Però els germans de mon pare mai que venguessin a veure mon pare, ni anessin a veure-lo mai. I, sin embargo, hi havia el tio Ramon d'una tenda de robes que se deia Casareu, que encara existeix com a restaurant, que de tant en tant agafava el cotxe i m'ho duia a veure-lo. I què t'he de dir, jo? Què t'he de dir? Una vida desagradable per una part i molt agradable per l'altra. Perquè hi havia gent molt bona, però també bé havien d'estar alerta de molts de raó, perquè si haguessin vist que molts feien favors, ho haguessin passat puta. Perquè hi havia gent que molts feia molt de cas, però havien d'estar molt alerta. En canvi, era de família que tenien mai una mossegada de pa. Una mossegada de pa. Tots els germans de mon pare eren fascistes, però fascistes. Hasta tenien fusell a dintre seva, vist jo. I revistes alemanes de guerra, en bona paraula, eren dels règims que llavors s'usaven, o sigui, Itàlia, Alemanya i Espanya. Era el que hi havia. L'única vegada, l'única, que jo anava a l'escola de les monges, el que tenia, si duia espardenyes, sabates, cap. Però espardenyes foradades, fins que un dia me n'anava jo a l'escola, el carrer venia ple d'aigua, jo amb espardenyes que tocaven sopa en terra, el tio Ramon, el de la tenda de roba de Casareu, m'agafava, me va dur quan Andreu del Molí, una drogueria que hi havia, venien de tot, me va comprar unes sabates de sala d'alto, unes espardenyes d'aquestes de lona en sala d'alto. Bueno, per jo va ser l'home gran, jo era major, 6 anys, 4 i 2. Llavors, després d'haver mullat amb mon pare, van tenir sa germana, que jo li duc 10 anys, però ja parell que no és germana nostra, perquè nosaltres, els petits, que varen passar tot el que varen passar, és una cosa, i sa germana ja no ho va passar. Jo som el beneit de sa família, perquè els vaig mantenir tots. Però jo hi va haver el darrer, que era en Gaspar, que a l'escola de les monges, hi havia una monja amb un collons així, que s'afaitava. Va ser dit, que s'afaitava.

0: Y era el buen Jesús de que se daba, mi hermano. Era muy inteligente, mi hermano. Muy. Me donaba un libro al vespre, donde me había demandado cualquier cosa del libro. Yo sabía. Era muy inteligente, muy. Havia tingut, o tenia una pulmonia quan els endugueren. De pulmonia li va pegar una deixona, una altra malaltia que després de la pulmonia li va pegar, també. I ni podia fer feina, tossint i sang, i bueno. I anava un metge, Palma, que estava damunt del Teatre Balear, i aquest, juntament amb un tal Torre de Gost de sa Pobla, un Torre de Gost aquest, el va enxufar perquè l'operassin. I va ser un dels set primers que operaren d'un pulmó en l'Hospital de Sant Pau. I l'Hospital de Sant Pau no va passar cap any que no m'ho enviessin juguetes pels Reis, una cosa extraordinària per nosaltres. Juguetes de no resos, però l'alegria de tenir juguetes era una paraula. Era molt emocionant, molt, però. Tot d'una que vaig comprar per ajudar mon pare, tot d'una. En 10 anys jo anava a l'escola graduada i don Pep, que era director, era amic de mon pare i vinc a estudiar plegats. I deia, mira el tant Antoni fent-se monja, el passava davant en els fills que tenien duros. Però llavors va venir a final de curs, i a final de curs tots aquells que manaven a la meva zona se'n van anar a estudiar a Inca. Jo vaig quedar al poble, ja no me'n vaig moure. I vaig jo.
1: I vau començar a fer feina de fuster.
0: I mon pare,
1: I el vostre pare podia fer feina?
0: Poca, poca. Poca i, a més, la nostra feina feia pols. I la pols també era fatal, fatal per ell. Però jo no feia res. Tant és així que cada vegada que me feien una revisió i me deia el metge que has fumat molt. Mai. Ja es veia, mai. Ni un cigarro, ni una llosca, mai hi havia fumat. Però, clar, el que duia era la pols de del que feia feina. No tenia cap de figura per jo. Era igual. Tenia una serra de peu, i amb aquesta serra de peu no m'hi vaig tallar aquest dit, però ben en vant. Però pim-pam, pim-pam, pim-pam, pim-pam, però feia molta de feina. No m'ha fet por mai, se feia al revés. Llavors, jo feia borots, feia baldufes, feia pistoles, tots els atlats venien de darrere jo, però els feia pagar, I gràcies a això, feia pesseta que guanyava, pesseta que duia la caixa. Però quan hi havia 500 pessetes, me deixaven la plaqueta neta. Un pare i un mare vint de menester, però és igual tornar a començar fins que hi havia 500 pessetes més. Però servia per donar menjar als germans i a mon mare i a mon pare. Aquí en el costat era el magatzem de la fusteria del Pradí. El Pradí tenia fusteria. Havia de tenir un lloc per posar els taulons, perquè la fusteria era una casa normal, particular, petita, més ben dit, amb una sapilla, l'única màquina que hi havia era una sapilla, que mon pare se va barallar amb la pardina quan mon pare comprava la sapilla, perquè la sapilla era una sapilla alemana molt bona, però valia del pes, i la pardina no li va anar bé. Però és igual, la va comprar. Però aviat varen buidar i varen passar a casa nostra. Varen fer el cinc fi. Era fent nostre, mon pare i jo, de fusta. Els volants de fusa, per trobar un motor de dos cavalls, el que vàrem passar. El vàrem arribar a trobar d'un mecànic que hi havia a Serré, de Lluís Salvador, un mecànic naval, que era amic de mon pare, i va poder lograr un motor de dos cavalls. I llavors l'adaptaren amb les polítiques necessàries per si en fi aquest. I, bueno, i em vaig fer d'hores de Sinfí, perquè llavors no hi havia cap de Sinfí petit en el poble. I per bugir, no tenien ni serra ni Sinfins, i altres tenien set serres i els Sinfins. I llavors jo els volava set serres, no havia de molestar ningú. I d'aquesta manera anàvem replegant qualque duro, però molt va costat, eh? Arran de la fusteria, aquí en el poble estava molt mal distribuït. Hi havia un parell de fusters que ho claparaven tot i els altres s'havien de morir de gana. I nosaltres érem d'un dels que morien de morir de gana. No. El poble hem fet a compte de fusta per els sabaters. I fent a compte de fusta per els sabaters, hi havia sabaters molt bons, a Llum Major, i els feien sabates per sabates de Llum Major. Els apagàvem bé. Llavors, a Inca, també. I d'aquesta manera anàrem, amb una paraula, anàvem passant el mal temps, el d'ara passant. Però bé, fent feina, i volguem fer feina. Totes les coses, més o menys, s'arreglen. Llavors, també teníem una altra de sort, i era que podíem anar a cercar la fusta que volguéssim a Can Marc. Allà hi havia d'Antoni Ferragut, que era el director de la planta de fusta, que arribàvem allà, i per això hi havien arribat ministres, que arribàvem un pare i jo, perquè tot sol mon pare no hi podia anar. No hi podia anar, no tenia coratge. I jo sí. I m'anàvem allà, mestre Antoni, què heu de menester? Hem de menester això. Esperau un poc. Rin, rin, rin, rin. Vam posar un número tal de jaca, huesca. Plegàvem molt de poll, nosaltres. I el poll de huesca era el millor que hi havia. I a Can Marc el duen d'allà. I compràvem el poll allà. També compràvem un tronc. Vint de dos troncs. Vint de fer trossos. Llavors fer gruixos. Llavors fer barres. Un pare va dir això. No va de cap manera. Si no canviem, perdem el mort pel camí. No pot ser. No pot ser. No van dir a Can Marc, si molt d'ulls la fusta en gruixos de sis, vos seguirem comprant, però si no, no us quedarà més remei que se canneu un altre. Ni per la mort de Déu, no mos deixaran partir. Can Marc era d'Antoni Ferragut, per mon pare hagués fet qualsevol cosa. Tant és així que quan m'han vingut el que havien de menester, bé, i això quan feien comptes de recordar, i això si era per gener, per d'haver-hi maig o juny, el millor, bé, posarem per juny, i tant. Per juny anava amb mon pare, no li bastava, no tot més. Havien de llargar un altre plaç, i d'aquesta manera. Però mon pare tot sol no tenia coratge. I jo era un lot. Era un lot. Però li donava coratge jo a mon pare. I llavors la feina també era fer-ne 10 hores, com fer-ne 30, com fer-ne 45 de seguides. Era igual. Ho podia dur i ho duia. Cosa que no podia fer. Però això sí, eh? El diumenge de cap vespre a la doctrina de l'Església. El capellà m'ho donava, això no havien d'estudiar la doctrina. I llavors donaven una puntuació, ja no sé com, i llavors, al final de curs, vàrem fer una reunió, tots els que anaven a la doctrina, i segons la puntuació, varen donar la puntuació en els lots. Jo m'ho tocava el número 2, perquè el número 1 estava reservat la casa que hi havia davant el convent de les monges, que era el corte, era el rebost de les monges. Això. Aquesta casa li deien Cantorró. I feien conserva per Martí Foguerada. Era soci de don Joan Marc, aquest. I tenien molt. I aquest els donava tot el que volien a les monges. I van donar el número 1 a la fill de Cantorró, d'Andreu, que era de la meva edat exacta. I jo, el número 2. I el número 1 li van donar a triar de tots els regals que hi havia porrats a la paret, penjats allà. I va triar no sé què. Jo tenia la vista clavada a un rosari que hi havia que arribava part de paret amb una patena com una roda de cotxe. Així. Recordant-te, doncs, com me va tocar jo. El rosari avui. I me donaven el rosari. I els germans, a darrere jo, vosaltres quedau aquí, i quan vos toqui triar, triar el que sigui, i veniu. Me'n vaig anar escapant de cap a la nostra, i els germans a darrere corren. Corregant a darrere jo. No m'ho deixaren ni un pam. Ai. Això fa riure per ell d'una pel·lícula italiana.
1: Això és un poc d'una escena d'en Benini.
0: Sí. No, aquella que feren, aquella pel·lícula italiana que feren, que era d'un mestre d'això que tirava el cine, que tenia una lotet, que li girava les pel·lícules. Però ja ho feien, això, amb un pare.
1: Ho feia?
0: Antes de 6 anys ja ho feien, això.
1: Ho feia?
0: Llavors, quan mon pare els endugueren, van haver de cercar un altre. Bé, però llavors feien el cine nou. En el cine nou, parlaren més el cine nou i no acabaven cap funció. Un desastre. I els damos del cine nou eren tot de dretes. I vengueren a cercar mon pare, perquè anàs a posar ordre allà, a la sala de màquines, i mon pare diu, no, jo la vendré. Però si vostres veien Toni vos pot solucionar el problema. I me'n vaig anar cap allà, i llavors acabaren totes les funcions. Moltes pel·lícules, que eren dolentíssimes, les pel·lícules llavors eren de cel·luloide, i per no res s'espanyaven, perquè eren tan dolentes que no tenien resistència de res. I jo tornava a enrodillar i espanyades i tot rodaven i sortia la imatge. Llavors, el divendres havien d'anar a muntar les pel·lícules per dissabte per fer funció. I fèiem el dissabte, el diumenge de cap vespre i el diumenge vespre. I moltes vegades el dilluns en fèiem un altre. Sobretot quan hi havia aquestes sèries de Fu Manchu i aquestes sèries que enganxen molt en el públic. Llavors n'hi havia seguit de sèries d'aquestes. Bueno, i el cine ple, així.
1: Quines pel·lícules vos agradaven més?
0: Poques. Eren molt dolentes. Però va, les americanes tenien una deixada damunt les altres.
2: Era Toni Vallès, fuster, nascut a Binissalem el 1930. En uns segons escoltam el segon testimoni d'avui, abans, però, fem una breu pausa.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
6: Aquest programa de ràdio és legendari.
2: És un facto.
7: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. En el programa d'avui hem recuperat un grapat de testimonis provenents dels nostres extensos arxius. Acabem d'escoltar el fuster de Binissalem, Toni Vallès, i ara és el moment d'escoltar Miquel Descau. Miquel Adrover, sobretot conegut per haver estat un dels grans noms dels cants de Tura a les Balears. Probablement el bastó que més s'ha fet per difondre aquesta disciplina a les illes i un enamorat dels cants i del pastoreig. Aquí el teniu.
8: Bueno, jo soc Miquel Adrover Bonet i vaig néixer dia 2 de novembre del 55.
9: Vas néixer aquí a Falenits?
8: Sí. Bueno, vaig néixer a Falenits, a Sant Triau, en el barri de Sant Maixida. Això està ara anant cap a Campos, hi ha un desvió a la dreta, i és 4 quilòmetres a Sant Triau, i després 2 quilòmetres més hi ha el barri de Sant Maixida, que això són barriades que hi ha aquí de Fonis, igual que aquesta d'aquí, la de Sant Negre, la de Sant Provenç, la de Sant Valls i la de Sant Maixida. El meu pare, quan jo vaig néixer, eren pagesos. Després el meu pare s'ha fet policia municipal. No ho devia tenir 40 anys o 40, i això no ho sé, no me'n recordo.
9: I se va fer policia ja gran?
8: Sí. Jo sempre, antes ja, quan vaig per servici ja havia estudiat de policia i tràfic, però perquè son pare havia de m'estar per fer feina, no, se'm va tornar a fer feina fa de lluny. Mon mare feia de pagesa? Sí. Sí, jo he vist allà arbres, allà faves, i oi, feia la dona un temps. Jo he vist allà en la màquina, en la bici, amb aquella roda de ferro i aquella roda que duen darrere, i tomar moltes a la mà, i bé, això encara se fa, calcum, però... No, jo he vist, en totes ondes, segur he vist el canvi més gros. He vist allà en la fusella, he vist allà a Faber en la Faus, i ara he vist les coses xadones.
9: Com era la vostra vida quan éreu petits?
8: Bueno, jo era molt alegre. Jo anava a escalar a Sant Maixida, a les monges, a 2 quilòmetres, anava en bicicleta, el meu germà, ja viu any de 2 anys, de 21 més, i jo m'ho duia darrere la mateixa bicicleta, m'ho anava tot a l'escola. I llavors, quan vaig fer 7 anys, ja vam comprar allà, ja vam anar a l'altra escola. Llavors, hi havia, a cada barriada que s'ha anomenat, hi havia una escola i un mestre i una vivienda per mestre. Jo crec que anaven més a davantat que ara.
9: I eren aquestes típiques escoles unitàries, no? Que hi havia gent de nins de totes les edats.
8: Exacte. Pues anem a aquestes monges, sort que també no me feien escalar els petits, i sort me li feia escalar els nens grans. I els aguals, quan vien com allà, ja anaven a Canteres, que era una altra escola, que hi anaven... Allà també hi anaven nins, a Canteres. I sort va ser que anàvem a escalar el sol, quan sortien d'escola.
9: I com era fer la nit, llavors? I
8: anàveu sovint? No, un pic per setmana, a diumenges. I me'n recordo que m'ha dut a la vendre i llavors la gent... me'n recordo quantes lleuines tenien, però dins feia de mare que tenien lleuines, ma mare venia a l'obra i des d'ho feia es compra tota la setmana. Comprava, ja me'n recordo, fideus, arròs, oi, vi i graneu, conyac i graneu, i ho havien de mestrer. Anàvem més a davantar que ara. No feien gent de basura. Llavors, als 9 anys, ja van venir a viure. I van seguir tinguent a fer la viure, però vamos, ja van llevar les vaques, i això, mon pare tenia 5 o 6 vaques, i feien de l'altre bou cada any, i tenien la zona de uer, i dues trutges, i un pot de tot. I mon pare també sempre va estar allogat, moltes temporades, s'allogava de pastor, i feia allogat de pastor, i quan tenia més pau i bre, feia que nostre. Mon pare sempre havia tingut camp molt bon, jo tenia record que va tenir una guarda a Sant Quirguà a Campos i deixava a ser tot sol que guardat les uves i estaven revoltats d'ors. Ara eren camps molt bons, molt ben ensenyats i heu venit a fer tot el que digui nostre. Ho he fet el seu jornal. Si ho havia fet guanyar el seu jornal. Mon pare ja tenia 300 rugues. Llavors, una guarda de 300 rugues era una guardassa. Jo aquí n'he tingut fins a 800. I no reparto avui 800, que van llevar les 300. Llavors, per llevar-se, una altra història, s'ho va llavors vam fer un pit de mes d'any. I ho amunyí en 5 mesos. Llavors feien formatge, a les possessions. I ara no. Que seria el més rentable. Perquè en som més, la veritat, no hi guanyes molt. Jo, que la meva padrina, havia formatjat. El meu padrí també era pastor i tenia no molt d'orgull, però d'una sent d'orgull, això, i la gent aprofitava tot. Això els bascos encara ho fan. I si domen munyien 25 orgulls, feien els formatges de llet de 25 orgulls. Jo me'n recordo, la meva padrina feia formatge. Mon pare, quan estava aquí a Sant Borguer, de formatjava. Aquí nostre no havia formatjat mai. Aquí nostre tenien vaques, un altre d'orgulls, i llet, venia la llet. Mon pare, quan tenia aquest orgull, igual que jo, bueno, no lleven això mai de la guarda i van fent. Jo tenc record de Sirany treure pedres i a Sirany engordar uves i no tot el dia, però a la baixa m'ha sortit d'escola una estona, tenc que mon pare se n'anava a fer una feina a salta i ja quedava a guardar la rua amb la meva germà una estona. No se fa mal de fer una dotzena d'uves i vint de triment que no se menjessin un quitxó fer, per exemple. Tampoc no estic molt explotant-se, ni preferir. Però sí que tenim una responsabilitat que ho he dit, si ho fes fer un guat, és que ni quedaria. És que llavors jo sempre duia molt d'interès en sofer feina, en sofer coses. Jo era petit i ja tenia una conilla meva, ja li donava a menjar la conilla, si procurava que la conilla no tenia... Jo m'han agradat molt sempre els animals. I sempre he anat i sempre ajudar. És que m'agradava, no? És que m'ha sortit d'allò mateix. I això no té preu per viure d'allò. És que quan ja antes tenia una empresa de collida de besures, he anat 25 anys de camion, 25 anys de feina a la nit, he anat de camion a transport, i hem anat molt, però molt. Però jo quan tenia una estona o llibre, ja tenia 100 uves per anar a divertir-me, perquè era la meva passió. Jo veig com... Aquí quan m'he casat, que és la finca de Sagra, a vegades la meva dona, però és de Sagra, i ho conrava un altre en aquesta finca, i quan m'ha conèixer, diu, si m'ha ensenyat, diu, si tu vols, tu agafes, diu, vols estar en esquiar, vols posar animals en esquiar, no pot posar. I vaig començar en set anyelles petites, i vaig començar aquí set, i vaig començar a anar deixant, i he arribat a 800. Ara no ho estic, ja demanem tenen més 400, perquè ara ja fa 3 anys que no deixen elles, no deixen cria. I claro, se va morir gent i li van serveis, i vaig, m'ho he perquè, ja t'he dit, dilluns faig 65 anys. He fet molt de menys. Jo m'he compromet amb una genesseria marroquís, a fer el men per aquesta genesseria, i durant 5 anys i mig li he venut un promig de 15 men per setmana. Això és molt bo de dia, però organitzar que una guàrdia te faci 15 men per setmana i no fallar i no faltar-me mai, és molt bo de dia, però no és tan bo de fer. A mi m'havien de néixer men cada dia, i a vegades d'organitzar molt bé. Els uruguais tenen una mentalitat, una cosa dins el cap, l'UE europea, que sempre normalment va fer més quan té Ebert. És a dir, que l'UE és molt mal de cobrir en el febrer, perquè te neixi a dins el juliol. Però jo havia de estar menys el juny, el juliol, el agost, el setembre, el octubre, i així per endavant. I jo, quan vaig fer aquell trato, vaig dir, jo hauré de posar esponges. I quan jo tenia mesos que se llargava el dia, posava 25 esponges, està 13 dies, llavors els 48 són 15 dies, i el dia que posava l'hormona, tornava a posar 25 esponges més. I primer ho vaig fer amb un veterinari, després jo vaig primer no fer de tot sol, jo feia de tot sol. I anava així.
9: I com t'arreglaves per conèixer les ovelles? Perquè, clar, amb una guarda de 100, números així un poc manejables, molt de pastors coneixen les seves ovelles.
8: Sí, no, jo me les conec.
9: I amb 800 també?
8: Sí. I ara no, però un temps ja sabia que era de mèdic i no ho era. Ara no, ara he tornat vell. Ara no, en conec moltes. Passa el meu lugar i fa una ovella meva, passa dins meu, ja fa dir, aquella és la meva. I hi ha gent molt més fina que jo no som... Tampoc hi ha fenomen. Són del montón. I d'altre dia hi feia això i me funcionava molt bé. Dic, és 25, molt millor te quedaven 22 de puenes, 23, però quan que sua, cada 15 dies va deixat. Després, si te fallaven, els 15 dies tornava. I després també, amb això, passa una cosa, que quan tu parles aquests espanys, si mescles l'ua, si mescles 21 més amb aquell guote, per l'amistat i per el món i el que és altre, d'aquelles 20 que hi mescles, o millor 7 o 8, també se cobreixen. Que sense el món en això ja he tingut ua de 5 menys, eh? Ara l'any passat, jo no havia pogut cap endició de res. I dues ua m'han fet 10 menys vius. Fent pitjor vaig anar a un concurs. Jo vaig ser que ho vaig descobrir en els concursos per TV3. Vaig veure, tenia un peón, jo tenia recull de mesures, tenia un peón, i per Nadal un me telefona i me diu, estava un foraster, era foraster, en Sebastián, diu, estava a tu casa, diu, vaig a gravar una cosa que te gustarà. I me va dur el concurs de castellano que ho havia gravat una peó i que ho jo quan vaig veure, jo m'he pogut plorar. Que han dret aquí a Esquerra, però jo llavors no he de dir a Esquerra, passa allà davant, passa allà darrere, passa aquí de sang, passa allà de sang. Que ho feien igual tot, estiam, però no hi havia aquesta processió dret aquí a Esquerra. I mai pensava que només eren el bord que feien això. Però el locutor, el locutor però no era molt professional, com jo mateix, va dir que eren un camp francesos. I jo vaig dir que ella, però em queda aquí, jo. I jo perquè a la morada, que ara de Mallà, jo coneixia francesos. Vaig demanar, que és francès, i me mostrava una foto, va ser gent que va a col·laborar, i hi havia bucerons, és com un que havia bestiació de gros, pastors de Brí, pastors de Valardenes, pastors dels Pirineus, gossos de Túria. No, això no ho vaig quedar, Sergi. I jo vaig dir a la meva dona, Francisca, i dic, m'has de mirar si me trobo un que d'aquells. I va ser més viva que jo, i telefona a la Generalitat de Catalunya, a veure que em podria informar d'això d'aquí que han dels concursos. I li van donar el telèfon d'en Josep Palau, que era un senyor, m'han dit que per cert era mort, ja, que era un senyor que originava concursos. I va ser amb ella i m'ha donat el telèfon de Nivari Novillo i d'en Jordi Muixac. Jo el vaig telefonar, però vols m'ho dic d'una qui sona. Això fa 22 anys. En primer era 98, era. Segur que en Nivari va tenir una qui sona de 7 mesos. I vaig trobar en Jordi i m'ha dit, si en tenc una. I res, i vaig començar a ser qui sona, vaig demanar qui em volia, i m'ha dit 45.000 pessetes. Bueno, i era un fill d'un germà en Acoma, d'aquesta cursa tan famosa, fill d'un germà. Res, la qüestió que, quan va ser l'hora de llevar-ho, em diu, i per què no vens a la fira de Sant Andreu? I veuràs el concurs i t'han donat la cosa. Però jo dic, quan puc venir a la xiua? Perquè jo no vaig pensar en bé més res, uva ni res. Jo em vaig sentir la cosa. Dic, i d'on vendré? I això era per Sant Andreu, que és el darrer diumenge de novembre. I vam al concurs, ja com de quan jo vaig veure allà. I vaig veure, havia un Nivari Novia que berenava, tenia 300 allà, li havia dit geu, i ja en forma d'estrella, tots se miraven, tens la foto. Que se mulla. Allà, una parà. I jo berenant i xerrant, i jo camp per amunt i per avall. I com que hi estigui de geu gent. I quan anava per amunt i per avall, jo vaig dir per una coloma. Allà s'arriba en Jordi en el camió en una coloma. Tota bruta de merda. Sabeu que havia carregat el ua en el camió, havia pogut molt, i potser per dir-ne un corral d'ues. Aquella cursa allà de per així guanyar a mi negre. I jo vaig dir, m'he de fer una foto amb aquesta cursa. Jo havia vist molt de pits aquella cinta. He dit a Francisca, he fet una foto en la cursa sense que ho sàpiga ningú. I la cursa passa per davant, jo vaig dir, que l'home, jau. I la cursa, quac, va quedar segura. Tens la foto també, eh? Perquè poca de vora, vaig fer la foto i cau més. I se'n va anar allà fent en Jordi. En Jordi va participar en dos cans, en la Coloma i en la Cid, i va guanyar per fer primer i segon. Era molt bona aquella cursa. Molt bona, i també una altra cosa que dir. Llavors no hi havia nivell que ara. Igual que jo quan vaig començar, no hi havia nivell que ara. Però això ha passat per tot. La península i aquí, per tot. La qüestió que vaig ser en Jordi, quan vaig acabar el concurs, dic, anar bona, dic, que vol que anem a cercar la cursa ara, a la gossa, de com diuen Neus, te'n vaig a dinar i després me dius el moment de veure. Diu, ja he guanyat el concurs i convé-te a dinar si vulgui. Tu vens a dinar amb altres. I i m'ha presentat tots els pastors, jurats, amics, i ja va començar tot. No vull poder acreditar mai, igual content que em va fer amb això. I vaig conèixer amics seus, m'ha parlat de bar un que tenia 902, en Santi, que en Tami Gras, que ha vingut aquí, ha vingut a estar que n'has tenes part. Jo vaig inventar unes menjadores per menjar rotlla, va venir, feia les fotos, va copiar, i m'ho han fet molt amb ells. I en menjar d'allà ja vaig conèixer el pastor i tot, i llavors, d'ençat de 3 anys, vaig anar a participar en un quart de bestiar en una cursa al País Basc. Res, vaig fer de res. I havia de fer de res, perquè jo pensava, ni havia participat mai allà. I allà és molt difícil, perquè hi ha un riu al mig, tu estàs aquí, un riu, un torrent, però ja devia haver passat un metre d'aigua i devia haver un pam, depèn de bo que ha plogut, però és com d'aquí, aquí hi ha de pedra, d'ample, i fondo, més que com aquí portava un poc més. No, però és un rivet, i és que s'ha d'anar com d'aquí, jo l'ho veig, 30 passes a la dreta, hi ha un pont, està mig ple de gent al pont i deixen un passelló així per passar, és que ha de passar per davant, ha de venir fins davant tu, ho has de fer geure, llavors ho has d'enviar a unes banderes per allà, per dir-se les banderes d'això. Bé, vaig fer darrere en la cursa. Amb en Corc vaig tornar una altra vegada perquè feia 50 anys que havien fet el primer concurs a Oñati, com a convidat especial. I vaig tornar a fer darrere, perquè n'he guanyat molts, però ara també no estic gent empallit de quan he fracassat. He fracassat molt. I res, vaig donar les hortes, que ara les plantes se va guiar amb una cosa que anava de cans i un cada un any i mig, i res. Un desastre. I llavors m'han convidat també com a convidat especial en els 50 concurs. És a dir, m'han convidat. Quan va fer 50 anys del primer concurs i en els 50 concurs. I aquí m'ha trobat el cans 5 anys. I vaig anar. Hi havia 13 campions. Hi havia el millor de França, del sud de França, del País Basc, el millor del País Basc, el millor de Catalunya, el millor de València, de Castellón, i, bueno, eren 13, i jo, com a convidat especial, que no era campió del lloc, vaig quedar sèptim, bucada de bestiar. Això, en el País Basc, no crec que ningú per mai ho faci. Jo m'han dit per tornar i vaig dir que no. No tinc coratge, dic ho veurò. Tu pots veure un cas que t'agradi, però jo la veritat que no ho sé veure. Jo fins que hi som a la feina. Perquè si ja sabés en qui sóc 40 dies, sabés si ja sabés o no, ja seria un fenomen. Però no. Sí que vol cosetes. Però no, ara tenc un quissó, un border, i m'agrada molt, un quissó que jugui amb un altre lleu i pegui un seu i tot d'una ve, i té 50 dies, deixes cap per venir tu. Això és bo. Ara, què serà? Ja què sé. I després també els hostians hi fa molt de distrament. Ara tenc una cursa bestiar bastant bona. Ja sé cert que segons que ho hi ha estenguda, no serviria per res, perquè és una cursa molt viva. I com més vius són els cans, més ballava t'ajullen. Ja m'ho vius, eh? Jo, és cert, estic convençut. Riben a ser prou que pensam. És cert?
9: Quantes hores estàs entrenant un camp, més o manco? Quant de temps te du a entrenar-los?
8: Volar un cabell. Per què pugui fer feina? Uf, no ho sé. No ho sé, un càrrec de part no m'he mirat mai. Jo m'endú un a ensenyar i o millor en què ha dos mesos el temps posat. Ara vaig ensenyar un companyero meu i els que ha fet més, perquè també era un que ja ho havien, un altre amic meu ho havia fet un poquet de feina ja. Però dormero sempre, dormero l'ha de m'estar. I el problema llavors és que segons en qui vens el que, o segons en qui ho ensenyes, els que ha de m'estar més ensenyats, igual m'ho va manejar. Perquè no basta un que ha ensenyat. Jo he ensenyat que hi ha molt bons, molt bons, i igual m'ho no està capaç mai de manejar. Ben manat. I jo li faig el que, no li fa bo tenir bo 15 dies. En el puesto, qui és vina? El nom que sigui. I ja pots fer feina allà i tu dius, ja com Déu, no pots el mateix, eh? Perquè jo no ho sé. I fa molt, esteu mena. Jo he tingut molt de cans, he ensenyat molt de cans i he criat molt poc. Jo he criat molt poc cans. Jo a Pantura, amb 25 anys, he fet 3 ventrades de cans o 4. És molt poc, això. Si ja hagués volgut vendre cans, ja m'hauria fet da. Perquè jo, si en sol concurs els he guanyat, aquí a Mallorca, m'hagués duit una ventrada de canets a cada concurs, jo venc una senada de cans a cada concurs. Però era una cosa que m'ha ensenyat molt. I és que m'he venut de cans, he fet una ventrada, i, claro, ho hauràs de vendre. Ho hauràs de rellevar. I he sempre procurat mirar a on se'n va aquell que. A on se'n va aquell que. La qüestió que llavors te topes que algú m'ha passat, però m'ha passat al principi, això m'ha frenat molt de ser criat, que te topes una fira amb aquell senyor i tu li dius, que tal aquell que? Bo tu ho deia ell. Si ho hagués tingut, tu ho hagués estat bo. Però em va matar una lleuena, ho vaig fermar un lleuè i no va tornar molt a pus. I jo ja se passa 12 anys fermat davant del lleuè. Això passa bastant. Passa bastant. Això si no maten el cià, quan mates la lleuena? Però no pensen que un cià, jo, quan veu que sóc aquí, el primer que faig, se'm mostra-li un poll o un ànere, que se, a veure si vol anar a la reia d'animal, està enxerrant d'aquí amb pastors. Ha de voler anar a l'animal. Ha de voler anar tot el bo que se mou. I, però hi havia aquesta mentalitat, i aquesta mentalitat un temps no era perquè no fos un pastor, no, era perquè valorava molt la lleuina, perquè en vivien de la lleuina. La lleuina feia aure, feia poll i feia pollatres.
9: Hi havia el mite
8: aquell
9: que si és cat,
8: te
9: matava una gallina...
8: Ja se'ls va aturar a matar, i tot això són cuentos, tot això són cuentos. Ja se'n tinc contat amb un pare, de ser una guardar saludes, i tornava un tros de ventresca per dinar, i 2 o 4 anys que havia trobat per la poeta, i jo que estava a veure ell i mon pare per deixar aquell tros de pa en terra i no sent, perquè mon pare era una persona d'aquestes que no li agradava, ara no li agradava que no guarda per allà una correguda. Si ara una vorera, hi havia una vorera que podia ser menjant el veïnat i el millor era a prop, allà t'envia i s'anava a ell. I es li contava deixar aquell tros de pa de vora es faig i es que, i que el que no tocava, ja no tocava. Ja és sagrat. I ja em té força de brusca i mon pare que fa escai, veria si ens amant amb el dos de dalt. I això no m'he fet mai, perquè ja, si hi ha de poble ja no m'han menys res, perquè és un altre tema de vida. Llavors no hi havia... Llavors no feien rotllos per ser res, ni feien baves. Llavors se guarda, havia de menjar de bo que sobrava. I primer per dins les tirades, dins les finques, hi passaven els parts. I llavors ser res. I havien de parar les figueres. Les figueres, per allà, entès? Tu t'imagines un cementer de figueres i les rues que han de menjar l'estoi i per allà les figueres en terra, si hi ha de ser bosc, ja, i el pastor, perquè no toquen les figueres. I això no ho he fet mai. Jo he de contar amb un pare que el dematí es que venia, però estava a cansadíssim, es que venia a res a guarda, ben cansat. Llavors posàvem una branca damunt d'una paleta, un poquet de verdissa, i també s'hi voltaven, ja, us donaven can que mossegaven. Ara, aquí hi bordes. Aquí hi bordes avui. Que ja tenc. No em deixarà de ningú. Que tenc jo. Si hi has d'anar amb una guarda, com aquell tens? Tornaria anant a cada bestiar. Hi tornaríem. Sí, perquè aquí hi cans són cans fets per fer feina a molta distància. Paquis ho és. A Inglaterra no hi ha parets. No hi ha límits. Allà tot va molt grande. I per repullar ho va molt bé, perquè hi ha cones, però ho fos un d'esquiar i va bé. Però aquí que te botin 7 o 8, jo me'n recordo, el primer que vaig vendre per 46.000 pessetes, un que tenia un poc de bestiar i un poquet de pastor alemán, tenia molt bo. Però en tenia 2 i van sortir un comprador i vaig vendre. I me va dir, era un home que tenia una guarda d'ho, li guardava en la nit, i me cago un dia allò sent demà, me diu, me n'han botades 7, i des de 7 n'ha llefades 5. Això no hi ha cap borde que tingui quan han de fer-ho. Ni hi farà cap. Anirà i se'l vendran i un guarda quan està a de voltar i saben que està la mossella. Tornarà a anar i arribaran que vora ja no se mouran. És una altra història d'ara, perquè llavors un que feia de pastor amb un pare quan està aquí on lloguen a Sant Triol, sé que va estar llogat de pastor a Sant Carrió i a partir de matins o què, i tot el dia estaven en la guarda i estia. I que el cià s'ensenyava tot sol. I un cià de bestiar, si ho vols ensenyar entrenant, és mal d'ensenyar. No val entrenar un cià de bestiar. Un cià de bestiar, ven tu i, claro, per rutina, és que arriba que sap, arriba que sap el que tu penses. És de bestiar i els altres. Però ara ensenyar que ha de bestiar com podem ensenyar un border collie, no ho mateix, ni se sombo.
7: I fins aquí el programa d'avui. Tornant la setmana que ve amb nous testimonis. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fan servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Siron, Marissa Anderson, en Jim White, Oren Ambarchi, en Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, de la producció executiva, us ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, de banda de l'ordinador, en Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 660 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 31 de maig de 2026. I no sé a vosaltres, però allò m'ha cridat molt l'atenció que damunt del tema dels desclassificats, de la segona remesa dels desclassificats per part del govern dels Estats Units, no s'hagi parlat quasi gens. Perquè la primera part d'aquesta exposició pública dels expedients relacionats amb tot aquest tema ovni, idò, varen tenir, segons fonts oficials, més de 1.000 milions de descàrregues de la plana oficial del Ministeri de Guerra dels Estats Units. Però aquesta segona, aquest segon paquet, és que ni tan sols s'ha tornat a parlar. I clar, és perquè ens volen saturar o és perquè en aquest món frenètic i accelerat, no?, en aquest segle XXI, ja mos han cansat. No sé què trobeu d'això.
1: Vist el que s'ha publicat aquesta setmana relacionat amb tot això, crec que sabeu per on vaig, aquesta vinculació o aquesta equiparació d'altres casos que afecten els Estats Units en el mateix disseny, en el mateix tipus d'informació que la desclassificació?
0: Estàs parlant de la comparança...
1: Sí.
0: Entre... No, però no ho deixis en dubte, perquè qui mos escolta no sap... pot ser que no sàpiga...
1: Per això, de volta, si sabeu
0: sí,
1: per on vaig...
0: Sí, la comparança que ha fet el president Trump entre els extraterrestres...
1: I els immigrants.
0: I els immigrants allà en els Estats Units, que crec que és una... ha estat una comparança d'allò més desafortunat.
1: Precisament per això ho deia. És a dir, vist això, i vist que sí que ho vàrem parlar l'altra setmana, que en aquesta segona onada de desclassificats hi ha coses interessants, però coses que francament no valen res, doncs un ja no sap molt bé què pensar. O sigui, ja anava un poquet ja a les vostres, en el tema de d'expedients interessants, tipus Apollo 11, que varen comentar, i altres, però vist això... No sé, se'n riuen de nosaltres, me'l fan passar per beneits. Jo és que, sincerament, no ho sé, i si ho sé no ho vull dir.
0: Millor, segons el que haguis de dir, que no ho diguis. No sé si, Sergio, si tu vols,
2: sí,
0: vols comentar res.
2: Jo aquesta setmana també he quedat amb una sensació un poc estranya amb aquesta comparança que, no sé, que ve bé, no sé, els seus motius polítics tindrà en Trump, però, no sé, veurem també aquestes setmanes com se desenvolupa, si realment té més remesa, si no, o segueix sent una broma o un insult, com ha fet en Trump.
0: Sí, això, un...
1: Jo deman...
0: Una piulada desafortunada, no?, crec jo que seria.
1: Deman que si s'han de fer públiques fotografies, que no pareixin moscars que han passat per davant de l'objectiu.
0: I ara per què dius això?
1: Perquè hi ha unes quantes...
0: que t'assemblen...
1: Tu veus un puntet negre...
0: Bé, clar,
1: dius, per l'amor de Déu.
0: Però se suposa que això ho ha mirat el Departament de Defensa i del Pentàgon i la NASA i no sé qui, i l'FBI i no sé qui més dels Estats Units. O sigui, ja ho hem estat
1: que
0: comentant.
1: Que pensa, a lo millor és un misteri perquè no saben distinguir quina casta d'insecte ha passat per davant l'objectiu.
0: Bé, no crec que sigui això, i a més no vull entrar. No, mira, sap que ja ho anirem veient a mesura que avancin, no?, amb aquests expedients que s'estan desclassificant, i també crec que haurien de diferenciar el que és el Departament de Seguretat del Govern dels Estats Units i el Ministeri de la Guerra, que amb això poca broma, perquè està el món com està, però crec que no s'hauria de mesclar amb aquestes, com has dit, Sergio, aquests motius polítics que pot ser tingui el seu president. En qualsevol cas, nosaltres farem sumari i començam.
2: En aquest programa 660 de Font de Misteris coneixerem la història en el voltant de Joan Ginestra, un contrabandista que va desaparèixer el 1923. Que va córrer amb ell? Que hi ha al voltant del seu crim? I el Contes i rondalles de Irene Font coneixerem històries relacionades amb el contraband. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ivetresradio.com. fontdemisteris@ivetresradio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM i en el sistema d'App Plus, ho podeu fer a ivetres.org i a set d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors, en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I de començar amb la teva secció, Sergio Rigo, molt diversos, amb una altra història molt... molt sorprenent, quan vulguis.
1: Idò, l'any 1923, a plena Serra Tramuntana, se produeix un dels casos més inquietats vinculats en el contraband a Mallorca, la desaparició d'en Joan Ginestra Bisbal, conegut com Marquès. Anem a conèixer aquest cas en el món diversos d'avui. El seu era un nom respectat especialment a la zona de Solla, Escorca i Fornaluts. Per això, quan desapareix, trobaven que tot el món farà una mirada cap al cos de carabiners. La premsa, o tal com recullen autors com Fullana Martorell en el seu Crímenes y Criminales en la Isla de Mallorca, diuen que tot això amplifica el cas i força també l'obertura d'una investigació. Mos anam a la matinada del 13 de març de 1923. Ginestra surt de casa seva, a Fornaluts, amb una escopeta. Tot apunta que anava a caçar per la zona d'Escorca, però aquell trajecte es trenca quan, prop de la torre d'en Palou, es troba amb una patrulla de carabiners del lloc de Tuent. Els agents seguien la pista d'un grup de contrabandistes i coneixent la relació de Marquès. Amb aquell món decideixen detenir-lo. El traslladen en el quarter i una vegada allà se produeix un element clau que marcarà aquest cas. En Ginestra accedeix a revelar la ubicació d'un secret, un amagatall de tabac. Un fet, per ell mateix, ja estrany, perquè dins el món del contraband, revelar un secret no és habitual. Segons la seva declaració, aquell alijo es trobava a una cova coneguda com es morro de sa vaca, a Tuent. L'endemà, dia 14, en Ginestra es vist embarcant en diversos carabiners en direcció en aquell punt. És la darrera vegada que persones alienes en el cos el veuen en vida, i és aquí on el cas entra en una zona cada vegada més fosca. La cova d'Esmorro de sa vaca se tracta d'un lloc difícil, obert a la mà, situat en un penya-segat abrupte, amb un accés complicat fins i tot en condicions favorables. Segons la reconstrucció posterior, aquell dia la mà no permetia atracar amb facilitat, i això obliga a una maniobra arriscada. En Ginestra i el carabiner Sánchez el llancen a l'aigua i des d'allà escalen aproximadament 29 metres de roca fins a arribar a la cova. No és un lloc del qual se pugui sortir amb facilitat, i a l'interior, segons el relat, hi ha tabac. Se treballa en cordes i politges per baixar els fardos fins a la barca. Una operativa típica del contraband, però també una situació en què els moviments estaven limitats, gairebé sense marge d'escapament, i malgrat això és aquí on en Ginestra desapareix. El que passa a continuació se construeix per les fonts i també les diferents versions. Aquell mateix dia comencen a circular rumors a Solla sobre un gran amagatall de tabac a Tuent. El capità Ginard es desplaça fins a la calobra i troba els carabiners amb el material requisat, i amb un jove, amb bujarró, detingut i amb signes evidents de violència. Mans formades, cops, sang... El jove afirma haver estat interrogat, però és finalment alliberat. No encaixa amb el relat, o com a mínim no del tot, i en paral·lel, el nom de Ginestra ja no apareix enlloc. Els seus amics, alarmats per la manca de notícies, se presenten en el quarter de Solla. El capità assegura no tenir constància de la seva detenció. Això és clau, perquè sí que havia estat arrestat, però no consta, no?, perquè no s'informa. Tot i així, s'organitza una expedició cap a Tuent. Quan arriben a la cova, el que troben és una resposta, no és una resposta, perdó, sinó més preguntes. Allà, objectes de Ginestra, una camilla, una americana, un llibret de paper de fumar de marca bambú, però també altres elements que no encaixen. Unes espardenyes que no són seves, falta part de la roba, i no hi ha cap rastre del cos i no hi ha tampoc senyals clares d'una fugida, tampoc d'un accident visible. I el relat oficial comença a escadrar-se. La investigació posterior intenta reconstruir els fets i aquí apareix la versió del fiscal. Dins la cova, Ginestra hauria estat sotmès a pressió perquè revelés més informació sobre el contraband. Segons aquesta hipòtesi, davant la seva resistència, el carabiner Sánchez li hauria disparat. Dos dispars i mort. Després s'ha girat també la necessitat d'esborrar qualsevol rastre. El cos llançat a la mà, la roba parcialment eliminada i la construcció d'un relat també alternatiu. Hi ha indicis que apunten en aquesta direcció, amb marques a la roba, que coincideixen amb l'arma, també testimonis que asseguren que Sánchez hauria atribuït el crim en qualsevol moment, i el fet és que la ruta

on ets, escopeta, en què havia sortit de casa. Què signifiquen els trets que alguns veïns asseguraven haver sentit aquell matí? I, sobretot, si part de la seva roba a la seva cova, què se va fer de la resta? El judici, celebrat el novembre de 1923, a Sóller, es viu amb una gran expectació. El fiscal és contundent, acusa els carabiners d'haver detingut Ginestra, d'haver-lo forçat a xerrar i d'haver-lo assassinat. Demana penes severes, incloses la pena de mort per als principals implicats, però sense cos només hi ha una desaparició. Finalment, la sentència és clara, absolució per falta de proves. El cas se recorre, arriba fins al Consell Suprem de Guerra i Marina, i el 1925 es confirma el mateix resultat. Ningú és condemnat, però tampoc se resol res perquè el cos de Joan Ginestra Bisbal, el marquès, mai no va aparèixer. Com es pareix?

Idò que, com sempre, la quantitat de coses que pot haver al darrere. En aquest cas, també podem dir allò de que ho tenim tot, perquè no és només un cas d'una desaparició, és un cas on hi ha una gran quantitat de detalls i d'històries també paral·leles que ens podrien ocupar molt més del que pensam. Perquè sí, aquest senyor, en Joan Ginestra Bisbal, desaparegut l'any 23 del segle XX, és a dir, fa més d'un segle, podria tractar-se el seu d'un simple cas més, d'un cas més de qualque història perduda, no?, del món del contraband. I aquí, quan parlem de contraband, no hem de pensar en els traficants de drogues que tenim en el cap actualment, ni res semblant. Era una altra cosa. No podem fer presentisme, tampoc, evidentment, s'ha de romantitzar. No, clar que no. Però hem de pensar que aquest tipus de contraband estava, es pot dir, com a acceptat socialment. Era una manera de viure, de sobreviure en aquella sovint miserable, no?, i paupèrrima vida de molts. I més en aquella banda. L'opció, a la banda de la Serra Nord, de Silla de Mallorca, l'opció era contraband o emigrar cap a França. I és que, clar, sempre ho dic, en aquest cas també, no hem de deixar de banda que darrere de totes aquestes històries sovint hi ha gent normal, gent com vosaltres i com nosaltres, i en aquest cas també. De fet, no hem de perdre la perspectiva, perquè fins a on sé encara té família per davés Fornalutx, fins i tot qualcú bastant conegut. I dic que no hem de perdre la perspectiva perquè al darrere hi ha un drama, ja ho anirem veient. Sí que és cert que el tenien com a contrabandista, però és important aclarir el que volia dir. Aquell home traficava en tabac, un delicte sí, però en aquell cas un delicte només contra la hisenda pública. Idò, clar, la pregunta es quedeu a veure darrere de tota aquesta història que mos has introduït, Sergio Rigo. Idò, la Gran Enciclopèdia Mallorca, a la seva entrada, diu així, m'observa jo crec com a resum, Ginestra Bisbal, Joan, Marquès, Fornalutx, 1880, interrogant, 1923, contrabandista. El 13 de març de 1923 fou detingut pels carabiners de Tuent i va desaparèixer. Aquest fet provocà una gran commoció a la zona d'Escorca, Solla i Fornalutx i va tenir un gran ressò a la premsa. El 1923 se celebrà a Solla un consell de guerra contra els carabiners de Tuent acusat de la seva desaparició. Absolts, la sentència fou apel·lada i celebrà un consell suprem de guerra i marina a Madrid, 1925, on també es va absoldre els acusats. El cas mai no es va resoldre per manca de proves. Que jo crec que aquesta entrada a l'enciclopèdia mos serveix per ratificar tot el que has dit. I a més, si mos fixam, diu, va tenir un gran ressò a la premsa. Veient això, a part de que és una bona pista, però indica que no només es tractaria d'un ciutadà més o manco anònim, nascut fa prop d'un segle i mig, a un poblet de... Bé, quan ell va desaparèixer hi havia d'haver 700 habitants, a Fornalutx, a la Serra de Tramuntana.

a Mallorca, i dirien que sense massa més història, no? I d'està clar que no, que hi pot haver encara molt més del que has contat. I és que damunt qui era ell i el seu entorn, tenim que potser fos d'una família arrelada a la Vall de Sóller des de fa una mica més de 500 anys. Eh? Una família d'origen italià, potser que fossin de Calàbria, segons l'investigador en Joan Antoni Estades de Montcaire i Bisbal, que va publicar tota una genealogia que està a l'abast a la xarxa, i pocs detalls hi ha d'aquest Joan Ginestra abans dels fets de 1923, però curiosament tenim una dada de quan va ser militar, quan era soldat. Segons el mateix Joan Estades de Montcaire, en el seu anecdotari Fornalutxenc, publicat al Setmanari de Sóller de 1985, tenim que diu: el president del Consell de Ministres d'Espanya, senyor Pràxedes Mateo Sagasta, signa el diploma atorgant una medalla de bronzo al soldat del Regiment d'Infanteria de Balears número 2, Joan Ginestra Bisbal Marquès. Bé, aquest Sagasta va ser el president del Consell de Ministres un any abans que quan Antoni Maura, Sillenc, i aquesta medalla s'ha d'aclarir que no és el valor ni res semblant, simplement pel fet d'estar a l'exèrcit, probablement era perquè estava fent allò que es deia la mili, i era ja en el moment de la lliura de la Constitució del rei en fos 13, que per cert avui es compleixen 120 anys del seu intent d'assassinat, però amb 23 morts. Però el que deia, que aquesta medalla sovint era un motiu d'orgull i distinció mostrar-la, o no, clar. Però ja damunt dels fets que mos interessen, a la Guia dels Pobles de Mallorca, en el dedicat a Fornalutx, mos diu d'ell, i aquest podria ser un detall clau en tot això, diu: en Joan era un conegut i arriscat contrabandista de tabac. Conten que els carrabiners, encarregats de vigilar les costes de Tuent i el torrent de Parells, les hi tenien promeses i que després d'haver-lo deixat i torturat fins la mort, feren desaparèixer el seu cos en aquells indrets inhòspits. És una afirmació molt categòrica. Encara que sí, vist el que hi ha, crec que sembla més que probable, encara que hi hagués qui ho dubtava.

I deia que a la xarxa hi ha aquest esbòs, no?, de la seva genealogia, però, com sempre dic, internet per això és meravellós, perquè també està tota la premsa de l'època que, efectivament, es va anar fent ressò dels fets des del primer moment i també a mesura que anava avançant el cas. Tenim, per exemple, molta informació en el setmanari de Soia, on quan un ho mira retrospectivament és quan un se n'adona de la realitat dels fets i també de les curiositats. I bé, a dia d'avui passa cosa molt semblant. Bé, què són d'importants, no?, les hemeroteques. La primera publicació damunt la seva desaparició deia... La primera de totes, eh? Son tan diversos y opuestos los rumores que circulan como causa de la desaparición que juzgamos más oportuno no hacernos eco de los mismos por lo pronto hasta que se aclaren los hechos, máxime interviniendo ya en el asunto el juzgado militar, por cuanto la última noticia que se tiene del desaparecido es la detención del mismo por fuerza de carabineros como sospechoso efectuada en la cala de Twent o la Calobra. Esta mañana embarcó en nuestro puerto para Twent el capitán ayudante de la comandancia de carabineros, señor Riutort, en funciones de juez instructor, con el fin de verificar las diligencias del caso. Veremos si para nuestro próximo número, era una edición semanal, semanari de Soia, veremos si para nuestro próximo número aparece ya aclarado el misterio. I no, no tan sols no estava aclarit, és que la cosa, com estem veient, no va fer més que complicar-se de cada vegada més.

0: I anaren testimonis, el fiscal va dir que no s'oposava i que consideraven provats els fets. Eh? Curiós, perquè ja ho he dit, en la primera exposició es parla directament d'assassinat. Eh? 2 anys després del judici i hi ha un document oficial, curiós, ja dic, però diu que quan queda provat que no et sabia que s'havia fet d'ell, era procedent iniciar la causa per considerar-ho absent. I bé, per si fos intriga, com es feia, quin era el tràmit, eh? Molt ràpid, això és de fa 99 anys, diu, su senyoria por mí ante el... Això està tret de la Gaceta de Madrid, eh? D'aquella mena de boe. Diu, su senyoria por ante mí, el secretario dijo que debía declarar y declaraba la ausencia en ignorado paradero de don Juan Ginestra Bisbal. Publíquese esta declaración llamando a don Juan Ginestra Bisbal y a los que se crean con derecho a representarle si aquel no se presentare por medio de dictos con el intervalo y término de 2 meses cada uno que se publicarán en los sitios públicos y de costumbre de esta ciudad y se insertarán en el boletín oficial de esta provincia y Gaceta de Madrid y luego que transcurran 6 meses desde la publicación del primer edicto y se hayan unido los ejemplares correspondientes, dése cuenta. Lo acordó y firma el señor don Cirilo de Barcaiztegui y Martín de Villarragut, juez de primera instancia del distrito de la Lonja de esta ciudad, Palma de Mallorca, a 13 de mayo de 1927. Però bé, fos com fos, es veu que mai no es va presentar. I ja després hi ha altres detalls, però no hi ha temps per més, perquè mos estem passant un parell de minuts. Per exemple, dia d'avui, aquell punt on amagaven el contraband de tabac, i a dia d'avui pot ser que sigui una mica com a homenatge, però es coneix aquell punt precisament amb el nom de El Secret d'en Marquès, o també com La Cova d'en Marquès, que de veritat, si mirau on està ubicada, allà al mig d'un penya-segat, i pensar en pujar fins allà, a les fosques, de manera furtiva, sense mitjans, de manera clandestina, però fa més d'un segle. Eh? És que no sé realment com s'ho devien fer. I, a més, carregats amb paquets que sovint arribaven a la 50ena de quilos. I, per altra banda, aquestes curiositats, perquè cercant he vist també que el seu pare i també el seu tio eren mariners. El seu tio feia de guardacostes i son pare, en Joan Ginestra Busquets, vaja quines coses, vaja quines casualitats, perquè també va desaparèixer. Molt d'anys abans, et suposa que va morir naufragat a les costes de Gandia, a València, en només 40 anys, i hauria estat la seva vídua, és a dir, la mare de Joan Ginestra Bisbal, és a dir, na Lucía Bisbal, qui hauria donat el mal nom de Marquès a tots els seus fills, en Joan, n'Antoni i na Maria. I n'Antoni va emigrar a Nans, a França, amb la seva dona, Isabel Reinés, i és d'aquesta branca de sa família a on trobam un jove que va ser un heroi de la Segona Guerra Mundial. Però aquesta, ja ho sabeu, aquesta seria una altra història.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
3: A llegir un conte amb els meus fills.
4: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
5: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
6: Rentar dents, rentar cara.
7: I me passes fil dental.
8: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
9: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
1: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
10: I me despert 7 hores després.
11: De 8 i 47 minuts.
12: Són les 8.
13: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
1: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.

0: Seguim a Font de Misteris, a sintonia de Ivetres Ràdios, a Ràdio Pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Què mos dus per avui?
1: Bé, avui heu estat parlant d'un cas de contraband, i de que millor que cercar històries relacionades, on podem comprovar que era una pràctica realment estesa, a més de moltes semblances entre diferents llocs. Per exemple, del llibre Castillos y tradiciones feudales de la península ibérica, tomo 1, publicat el 1870, tenim aquesta, on ens parla de la Torre d'Hèrcules. Aquella torre i far tan característic de la costa de la Corunya. El far més antic del món en funcionament. Recordem que el tercer es diu que és el de Puerto Pí, a Mallorca. I de diu l'autor del llibre, un tal José Viso, que per acabar el capítol relatiu a la Torre d'Hèrcules explicarem una anècdota, no escrita que sapiguem en cap llibre, però que vàrem sentir contar a la nostra infantesa.

Sembla ser que alguns contrabandistes, tan entremaliats com decidits, a fi de desembarcar fàcilment sense pagar drets de duanes, diversos gèneres, entre d'altres tabac, varen alimentar per tots els mitjans que estaven al seu abast l'antiga creença que les bruixes celebraven el sàbat en aquells llocs. I per aquest motiu es disfressaven de fantasmes i llançant terribles crits botaven de penya en penya moguent telles de resina enceses per d'aquesta manera atemorir els senzills pagesos d'aquelles conrades i també els pescadors que, sense tenir coneixement dels fets dels contrabandistes, anaven allà a la nit per tal d'estendre les seves xarxes a la mà propera a la torre. I diu l'autor que això passava a finals del segle passat, és a dir, a finals del segle XIX.

Segurs de no ser vistos per ningú, aquells contrabandistes desembarcaven els seus materials, sovint celebrant-ho després en la major alegria i durant les nits plàcides, mig amagats entre les roques. I és que ningú, després del toc d'oracions, s'acostava a la torre.

hi va haver, però, un indigne sacerdot que, explotant la credulitat d'alguns infeliços, es va acompanyar a llocs d'aquells esproguidors i després de les 12 de la nit es disposaren a invocar el dimoni a fi que indiqués els llocs on hi hagués tresors. És cert que el maligne no acudia a la crida, però això no era suficient per fer que es desanimessin els ambiciosos i darrere de nous i estranys rituals tornaven a la càrrega. Estranys rituals com, per exemple, aquell que deia que era necessari, perquè acudís al dimoni, degollar una gallina negra, la sang de la qual anava caient gota a gota sobre una foguera, mentre a la vegada s'havia de moure en l'aire una vara de xiprer tallada de l'arbre per una verge que no tingués més de 15 anys.

i qualsevol excusa era bona, i aquí és on estava la dificultat del conjur. I el fet de no presentar-se a l'esperit maligne consistia, segons el sacerdot, en que les dones que havien tallat les branques de xiprer no eren tals doncelles. Els contrabandistes, amb tant d'estranys moviments al seu voltant, es varen començar a inquietar. I una nit, en què els cercadors de tresors invocaven el dimoni amb grans veus, els contrabandistes varen caure damunt ells armats amb forts garrots.

Va ser tal la pluja de bastonades que varen rebre les costelles del sacerdot i de les gens a qui aquest entabanava, que alguns varen estar a les portes de la mort. En conseqüència d'haver-los descobert, el sacerdot va ser privat de dir missa i de confessar, i encausat a més per ordre del prelat de la diòcesi. I a més, com que molt dels apallissats asseguraven haver vist el dimoni i com que la destrossa causada a les seves costelles era ben palesa, les autoritats varen tenir la curiositat d'esbrinar la veritat del cas. Així que es va establir un fort destacament de soldats a la Torre d'Hèrcules. I com que aquests no creien en apareguts ni fantasmes, el resultat va ser la captura d'alguns contrabandistes que varen anar a purgar el presidi el delicte d'haver defraudat la hisenda.

A més, diuen que aquests fets es varen convertir en una comèdia, en una obra de teatre, la qual, després de posada en escena, hauria tingut un gran èxit a la Corunya. Cosa que no sabem, però sí que podem veure les semblances que hi trobem en aquells fets, i d'altres molt semblants a les nostres illes, on també es feien passar per una mena de fantasmes, les conegudes com a bubotes, per tal de fer fora la gent. I aquí també tenim aquelles històries de cercadors de tresors, sovint figures religioses que feien creure que tenien capacitat de fer fora els dimonis que protegien tresors. Idò, també tenim aquesta altra, estreta del recull de Francesc Martínez, editat el 1912, important per les semblances fins i tot amb l'actualitat. Un treball titulat Coses de la meva terra, la Marina, on ens parla del fet del contraban. La gràcia d'aquest llibre és que ens parla de la terra germana de les Balears, la Marina de la Costa Levantina, que va ser repoblada fa uns segles per illencs, i podem comprovar també les semblances. Per facilitar la seva comprensió, està una mica actualitzat perquè l'original està escrita en valencià antic. I bé, més o menys, ve a dir això.

Diu l'autor que el contraban era una gran font de riquesa per al poble i que se dedicaven tant la gent de la mà com de la terra, però cadascú en el seu terreny. Els jaúts, balandres i també algun bergantí, però especialment els dos primers, que com tenen menys calat, es podien ficar amb facilitat en qualsevol raconada de les nombroses formades pels penya-segats d'aquelles costes. Moltes d'aquelles embarcacions ja havien estat construïdes amb aquesta finalitat, donant-lis principalment la lleugeresa i rapidesa com a condició principal. Així es feia molt difícil per part de les autoritats poder capturar-los. La seva velocitat els hi dificultava la captura. De fet, només es parla d'un vaixell del rei capaç d'aconseguir-ho, la goleta Caritat, al port d'Alacant, la més marinera dels vaixells del rei, perquè havia estat també preparada per això.

Els punts on se provisionaven els contrabandistes eren especialment Gibraltar, Alger i algunes vegades Marsella. Els gèneres eren no sols tabac, sinó també teles de llana i seda, mantons de crespó, tissú i llana, mocadors de seda i de pita, i com a excepció, alguns estris de casa. Aquesta dada ens dona la causa de per què a Altea hi havia el luxe de mantons entre les dones, i és que la facilitat i la baratura temptaven. Ens diu també que mitjançant senyals conegudes pels de terra, la barqueta no sols es donava a conèixer, sinó que assenyalava el punt on havia de donar fons, o bé, d'anticipat, es coneixia poc, més o menys, el dia de l'arribada i el punt de recalar, i se'ls esperava. Tots dos, els de mar i de terra, en un vis no vis es posaven a treure paquets i fardells del ventre de la nau i desapareixien enfilant-se per uns vericuets que en veure'ls ningú dirà que cap home pugui pujar-hi, fins i tot amb les mans lliures. Imagineu amb aquell pes a l'esquena. En un paratge a propòsit hi havia els muls, els que carregaven amb dos fardells, i diu que sortien volant, que no caminant, traient amb les seves ferradures espurnes per aquelles sendes practicades a les roques. Aquí tenim un altre detall de que estigui escrit fa més d'un segle, perquè diu: el tipus d'home i de bèstia es conserva encara, i són els traginers que porten peix als pobles de la muntanya. I ara, la part que jo crec que més ens interessa, perquè diu que succeïa a vegades que el contraband havia de ser transportat a una casa del poble o de per les afores, i llavors, per allunyar la gent que pogués haver per allà, ja fos intencionadament o per casualitat, el que succeïa era que sortien fantasmes que, a més, estaven protegits pels qui, armats amb trabucs, no es deixaven veure.

Això naturalment alarmava les persones, que s'abstenien de passar durant algunes nits pel lloc perillós. Es va donar el cas de sortir una por de dia al camí que va als Arcs, per davant del cementeri. A prop d'aquest, damunt un marge, apareixia una senyora molt alta, amb vestit de seda, de color verd, i capell al cap. I diu l'autor que, si les veus per mil oïdes no mentien, encara viu el qui així es va disfressar per espai de dos dies. També diu l'autor, en aquest article costumista, que hi havia cases ben acondicionades per amagar el gènere, tant que els carabiners, quan duien a terme un reconeixement, un escorcoll, no trobaven res. Diu també que la que anomena companyia arrendatària, suposo que deu fer referència a la hisenda pública, ha mort aquesta font de riquesa, però l'esperit del contraban està latent. I per acabar, diu que en recorda un que per ser corrent troba que l'ha de plasmar, i jo, si t'assembla, també. Diu que la companyia de consums estava ubicada a la vora de la carretera de l'entrada del poble. I de bé, un dia a mig matí, els dependents de consums que estaven de servei a l'administració varen veure venir pel camí del barranquet quatre homes que, amb les cares molt tristes, portaven de les nanses un taüt. Darrere d'aquest, ben de dol i amb el capell tirat a la cara, mig tapant els ulls molt encesos de plorar, venia un altre home i diu que no sols els dependents, sinó els altres empleats que estaven a la part de dins de l'administració es varen treure els capells. Però va resultar que alguns dies després es va saber que dins el taüt hi portaven un porc degollat. I és que està clar que hi ha un bon grapat de curiositats al darrere del fet del contraband, com per exemple tenim això altre que ens diu en aquest cas Namades, perquè segons ell, per les terres frontereres, on es fa molt contraband, són habituals les fórmules d'hostal de dia i hostal de nit. I quina és la diferència? I de segons que admetin o no contrabandistes a dormir. I per què? I de perquè els contrabandistes solien caminar de nit i de dia es s'apluguen a certs hostals, on dormen i reposen, és a dir, als hostals de dia.

0: Bé, i bé, ara no sé si dono temps per més.
1: No, la veritat és que no dono massa temps per més.
0: Vale, idò, si et sembla, no, ho deixem aquí i continuaré amb el tema en una altra ocasió, si t'ho pareix bé.
1: Sí, m'apareix perfecte. Només volia fer una petita aclaració. Quan has dit, has contat la història de la Torre d'Hèrcules, crec que has comentat, no estic segur, que has dit segle XIX i això hauria succeït a finals del segle XVIII, perquè la història que conta que un capellà ajuda mitjançant invocacions en el dimoni no només succeïa allà, també a les nostres illes succeïa i era molt més típic, no, del segle XVIII i no tant ja cap al segle XX. Jo crec que és molt curioses totes les semblances que podem trobar, però sí, millor ho deixem aquí i continuem en una altra ocasió. Moltes gràcies, Irene.
0: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
2: Tres ràdios, història.
0: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol.
4: Tèntol.
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
5: El dia, per saber què passa i per què.
0: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
5: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
0: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
5: per
0: ja...
5: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
0: Un de cada 5 metges en actiu a les illes es jubilarà abans de l'any 2020.
5: El dia, amb Marta Grau.
0: El 22% de la plantilla actual...
5: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
1: Idò, hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualcosa de profit d'aquesta font de misteris. I abans he citat textual un bocí d'un article de la revista París Baleares de 1973, on he dit que el diari El Dia era propietat d'en Joan Marc, allà l'any 23. Ja sabeu, en Joan Marc, de mal nom en Berga, conegut per les seves suposades activitats relacionades amb el contraban. I bé, no he afegit res més damunt d'això. Però és que hi ha un detall en tot això que no he comentat, però que és que me serveix, no?, per aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge, IB3 Ràdio, i és que crec que és una altra comparança per veure com la història sempre tendeix a repetir-se. Per veure com podrem dir, no?, que no res ha canviat, que ens mostra com per molt que passin els anys, els segles, fins i tot, al final hi ha coses que no canvien. Fixeu-vos que diu en Jeroni Fullanes, autor del recomanable llibre que també ha citat en Sergio, Crímenes y criminales en la Isla de la Calma, referit a les defenses, al fet de les defenses en el judici. Pensem que el llibre és de l'any 2006 i es refereix a un fet de fa més d'un segle, però vaja quina actualitat té. Perquè diu com un dels punts emprats a la defensa dels suposats assassins, acusaron a los medios de comunicación, especialmente al Día, de ser la fuente principal en que el fiscal basava sus acusaciones. Han passat més de 100 anys i a dia d'avui, a la premsa local, nacional, també a internacional, troben com encara és una constant. No entraré en detalls. Però és que crec que hem arribat a un punt en què massa sovint, quan un veu segon que a premsa, sigui premsa escrita, ràdio, televisió, però sovint ja ho qüestiona, segons la tendència política atribuïda en el mitjà o a qui informa, un ja s'ho qüestiona. I no és nou, i com que crec que no és bon i sa per una democràcia, crec que és digne de fer-se mirar. No ho trobeu? 100 anys, I a més, que no ho he dit, però és que, clar, en aquella època no hi havia tampoc xarxes socials. I bé, tot això, precisament, m'ha fet recordar, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i m'ha fet recordar el poema d'en Baltasar Coll, titulat Diàleg amorós de neta i avi, que diu... El cel grisenc ha desfermat la boira, a l'humida plaseta ciutadana, dins la pau de la tarda que marceja, cauen ruixims de pluja malaltissa i netegen els cotxos en renglera. Amb insistència, l'aigua pica els vidres de la saleta. xopa de memòries, oberta a les paraules del bon avi i atenta als precs insistents de la neta. Avi Miquel, quan acabi de ploure i torni el sol, anirem un dissabte a Sant Joan? Dissabte no hi ha escola. Avui, a la teva dolça companyia, vull anar a Sant Joan, vull tocar i veure. No em vol dir, sí, jo estic sense conèixer. I a les venes tinc sang santjoanera. Vull anar a Sant Joan amb tu dissabte. Si t'ho demano un net, no tens excusa. S'ha esmorteït la pluja fonedissa i els vianants apaguen els paraigos. Un rai de sol furtiu guait entre els núvols. El quiosc nou torna a treure la premsa. Farà bon temps i el sol tornarà a riure. Tant de bo si el quiosc nou torna a treure la premsa, eh? I això també de farà un bon temps i el sol tornarà a riure. Ja ho veurem. Mentrestant, tal vegada podem seguir vivint en el nostre propi cel. Imaginaris també, com un dels set que mos conta sa cançó on mos diu que n'hi ha un dels que no hi ha cap notícies. Tal vegada, justament, aquest sigui el verdader cel. Qui ho sap? D'en Jaume Sisa, el setè cel. Allí, pobra nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, amb Juanmi Mas i Raül Valls.

0: Avui del Julio Bastida, del delegat de Hoquei Diario Balears. Molt bon dia, com estàs?
1: Què tal? Bon dia a tots. Com
0: estàs? Fantàstic.
1: Estau?
0: Molt bé, molt bé. Has vist el tema de Sant Estaci? Tu t'han operat, t'han posat anestèsia alguna vegada?
1: No. La veritat és que mai m'han operat, eh?
2: Ah, jo tampoc. Mai toca
1: han...
2: fusta.
1: Toca fusta.
0: Mai vos han dormit?
1: No.
0: És una de les millors experiències de la meva vida.
2: No, i de totes per tu.
1: Sí,
2: jo passo.
1: Sí, també estic d'acord amb ell. Totes per tu.
0: No vaig veure Sant Pere ni res d'això.
1: Escolta,
0: però la sensació va ser molt agradable.
2: Bé, un 10, idò, ja m'ho contaràs, però sí. No necessit.
0: Tu te'n vas?
2: Ja, bé,
0: i suposes que tornes i
2: no,
0: tornes.
2: No, jo vam fer un... No sé què se diu, sí. Això que t'he fet dins d'aquell túnel.
0: Ai, no, no,
2: un
0: no.
2: Un tac.
0: Que va, jo no me fan un tac. Així,
2: com així?
0: Jo tenc claustrofòbia.
2: No, jo vaig quedar ben dormit.
1: Escolta, que te poden dormir, eh?
2: Va ser un diumenge, a les 10 del matí, que a mi tu qui no m'ha donat a Sol Llatza, que sí. Tu dius, no, l'altre dia. No, diumenge a les 10 del matí.
0: Sí.
2: Eh? Clar, jo, fa uns anys, això, jo havia sortit un poquet, m'entens? I clar, me vaig ficar allà i vaig ben dormit i vaig dir, no voldrà. M'entén, va dir, sí,
0: no
2: tranquil.
1: És a dir, que anaves un pot tocat.
2: No, anava bé, però havia sortit, tenia son.
1: És que res...
0: I te vas quedar torrat.
2: Vaig quedar torrat allà de dins.
0: I això és el que volen, que
1: Raül,
0: quedis torrat.
1: Raül, te faltava carrer per arribar.
0: I de, bueno... Com el dus?
1: Vinga, m'ho posen en sèrio ara, venga. Perquè hem de xerrar d'escrim sense cap dubte de la setmana i serà dels darrers anys. És na Maria Antònia Ferrer, una dona mallorquina de 37 anys... que està ara, en aquest moment, a la unitat de psiquiatria de l'Hospital de Son Espases. El jutge l'envia a presó, però està encara a l'hospital, a la unitat de psiquiatria, i quan el metge li doni l'alta, s'anirà cap a la presó de Palma. Què ha passat? Aquesta Maria Antònia Ferrer, ton repetit, de 37 anys d'edat, mallorquina, vivia amb la seva sogra, na Maria del Rosario, que tenia 73 anys, a un pis del carrer Gabriel Llebrés, número 17, tercera planta. Això està perquè els nostres oients se situïn ben davant el Metropolitan, a la barriada de Palmesana, sí, de Pere Grau.
2: Uh-huh.
1: Està just aferrat d'aquell restaurant xinès que varen tancar perquè era un prostíbul, sí, i tot això, doncs sí. Pues allà està.
2: Sí. Aquest redol dona una vida.
0: Sí, allà.
1: Aquest redol, una vida, exactament, no?
0: Hi ha un microclima, no? Ja, també.
1: Sí, la veritat és que bastant complicat, la cosa. Bé, què passa? Que aquesta dona, la Maria del Rosario, de 73 anys, era una bona dona i va acollir a casa seva en el seu fill, que havia sortit de presó, també a la nora, que era... és que és difícil.
2: Una peça.
1: Una zumbada. A més, amb papers. I què passa? Que va haver una discussió dins casa seva entre la sogra i la nora. Els motius no se saben, perquè l'única persona que me la podria contar no està bé, que és la detinguda, i... D'un moment a l'altre, ella va agafar un ventilador, però un ventilador d'aquests grossos, d'enterra, d'aquests, sí, que pareixen d'alumini,
0: sí,
1: pues d'aquests, i va començar a donar-li cops a aquesta pobra dona de 73 anys. La va deixar en terra, feta pols, ella se va apurar damunt, la va agafar d'escoll i la va asfixiar. I el resultat de sa mort, segons l'autòpsia, no va ser els múltiples cops que li va donar el ventilador, sinó l'asfixia. Per tant, imagineu el patiment d'aquesta dona de 73 anys que tenia a la seva nora de 90 quilos damunt i la va asfixiar. No se sap massa bé quan va morir, perquè aquesta dona, torn repetint, Maria Antònia Ferrer, va agafar, se va canviar de roba, se va posar a cuinar amb sa sogra morta. Se va posar a cuinar, va davallar, se'n va anar a un bar de Pere Grau i se va demanar un cafè amb llet. I quan estava allà, van arribar el fill i les filles, la neta d'aquesta dona morta, de la Maria del Rosario, la van trobar, va cridar la policia, hi havia trull, i la unitat d'intervenció immediata de la policia local de Palma la va trobar en el bar que feia el cafè. La va agafar, la va dur a la Policia Nacional a homicidis, la va entregar, i aquí acaba aquesta història de moment. De moment, perquè el que sabem... No sabem els motius, però sí que sabem que ell està ara a la unitat de psiquiatria, però el jutge entén, en so forense i els metges, els psiquiatres de Son Espases, entenen que sí que era conscient de lo que feia, que s'està fent-se loc un poc, i que anirà a presó. O sigui, l'envien a presó, però han d'esperar que li donin salt.
0: És a dir, te fas esbrenar amb un mort, amb un cadàver, amb una persona, després d'una agressió que tu mateix has fet, i te'n vas a esbrenar, i te'n vas a fer un cafè amb llet, i...
1: 4 o 5 hores va estar amb aquesta dona, i imagina't, el percal que havia en aquella casa, amb un fill que havia sortit de presó, i aquesta dona estava molt cansada, no volia ni el gendre, ni sa nora, ni el seu fill allà, i se suposa que això era el motiu.
0: Què més? Ens queden 4 minutets.
1: Vinga, m'anem a Madre Alberta. A Colegi Madre Alberta. Això va passar l'altre dia. Resulta que dos pares d'alumnes d'allà de Colegi Madre Alberta, que a més són policies nacionals fora de servei, duen els seus fills a escola, se van trobar un jove que s'està masturbant davant dels nins, està enxerant del nin de 5, 6, 7 anys, allà davant tothom, però enmig del carrer, davant tothom. Aquests homes van sortir cap allà, ho van reduir, ho van tirar en terra, ho van tapar, perquè els nins no veiessin tot això, estic xerrant davant més de 300 persones.
2: Jo és que he vist el vídeo de que agafaven i tot això, però clar, aquest jove, no me diguis tu, que estava bé, perquè
1: no
2: és que s'amagués un costat o jo que sé, no, talment mig de la cera.
1: Ben davant la porta de Madre Alberta. En 300 nins i nines.
2: Al·lucin.
1: A més, els petits. O sigui, no eren els adolescents, que ja són de l'institut. No. El nin de cola. Sí, sí.
0: Lo raro és que no li pegassin una pallissa de...
1: Bueno, van reduir, van cridar en els companys de la policia local, que eren els que hi havia de vora, i no he de canviar de col·legis i temes educatius, perquè l'altre dia... a l'institut de Bandinat, que això és una cosa també molt sorprenent, un al·lot de 16 anys, amb una pistola, se va presentar a la porta de l'institut de Bandinat, li va porar la pistola, va encanyonar a una dona que duia un Porsche de color negre i li va dir que li entregués el cotxe.
2: Ah, mira.
1: Això, davant del col·legi, tot l'institut, a les 8 i mitja del matí.
0: El Bronx de Bandinat.
1: Se va ficar dins el cotxe i va, quatre s'empentren allà dins el cotxe i tal, un vigilant fora de servei i el policia que estava regulant el tràfic, el policia local de Calvià, se van adonar compte que passava alguna cosa, perquè va començar a cridar, evidentment. Llavors, però imaginar, un al·lot amb una pistola a un centre escolar, se'n van anar cap allà el vigilant i el policia local que dirigia el tràfic, ho van reduir, en el final era una pistola simulada, però... semblava que era una pistola de bon de veres, i ho varen detenir i l'han enviat a...
0: És que una pistola té això. Sempre poden pensar, i si mos apuntassin amb una pistola, què faríem? Jo crec que, llevat de ses pel·lis, jo m'apunten amb una pistola, m'he quedat aturat. Ni me tira a terra, ni faig res, m'he quedat aturat.
1: T'has de quedar bloquejat.
0: Perquè te quedes bloquejat, no estàs acostumat.
2: Jo, és que, clar, com que no mos ha passat,
0: clar.
2: Però la millor és s'enfreda, no?, en aquell moment. No sé, és que no sé... No. Com has de reaccionar a una situació així? A lo millor t'agafa i t'hi tires de damunt, jo què sé.
0: O no reacciones perquè tot te ve de nou.
1: Vinga, aprofitar en 10 segons, vos conto també que a la vida de cintura, la Guàrdia Civil està cercant a uns joves que varen tirar un ventilador des del pont de Son Gotleu. Ho varen tirar directament, va topar, va caure damunt un cotxe i el conductor va haver de frenar.
2: Ai, escapat.
0: I així arribam a les 10, arriben els companys amb el butlletí horari, nosaltres tornem a les 10 i 4 minuts, encara queden 2 hores de programa. Gràcies, Julio.
1: Adéu, fins la setmana que ve.
3: IB3 Ràdio, formació.
0: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
0: Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
0: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
0: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
0: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
0: No, i no aturam.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
0: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, la gran vida. El teu magazín de cap de setmana.
2: Vinga, doncs, són les 10 i 5 minuts i continuem en directe a IB3 Ràdio, ja us sabeu, la ràdio pública de les Illes Balears. I, Joan, mi com cada diumenge fem una passejada, no?
3: Sempre fem una passejada a qualsevol racó de les Illes Balears, sobretot aquí a Mallorca, perquè ens queda a prop i nosaltres volem donar una sortida, però ja sabeu que cada setmana també teniu Menorca i Eivissa molt present, ja siguin a Clàrim a mi o a Maite Morro. Però avui quedem per aquí. I una de les fires... Tu comentaves en el principi del programa que ja comencen la llista de festes patronals, no?
2: Clar, és que aquí tenim el calendari completat, sí. M'entens?
3: No tu ho tens fires... controlat, tu, el tema de...
2: Sí, ja són molts anys de rodar.
3: Exacte.
2: No acabant fires, no. Que ja començàvem amb festes.
3: Sí. Fires i festes.
2: Clar, fires i festes. Jo ja he vist el programa de les festes de Sant Joan de Muro, sí, a Mallorca, que ja està publicat. Vull dir, és com a ja Sant Joan,
3: sí.
2: Però sí, ja és. Però encara hi ha pobles que fan les seves fires, que llavors tenen les festes, millor, més en band. Bé, no, i això és el cas de Puigpunyent, de Serra Tramuntana, que aquest cap de setmana, avui, com a dia gran, hi celebren la 20a edició de la fira de Puigpunyent.
3: Molt bé.
2: Així que, si ens esteu escoltant, sou per Mallorca, i no sabeu, ai, avui on anem avui? Idò, vinga, sí. No podem anar a Puigpunyent, que a part de... fora fira ja és un poble guapo, i per passejar-hi una estona, sí. I d'avui, a més, en totes les activitats i actes que hi ha preparats en aquesta 20a edició de la fira de Puigpunyent.
3: Molt bé.
2: Idò, si t'apareix, saludam en el seu Batla.
3: Sí.
2: Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia, com esteu?
2: Bona, supos que molt enfeinat avui, no?
4: Avui enfeinat, varen començar amb la fira i hora baixa, ja amb gegants que varen venir de diferents punts de, bueno, de Palma, de Lloseta, i en so sopar popular, festa, sí, un cap de setmana engrescats pel municipi.
2: Bueno, què suposa aquest dia, aquest cap de setmana de fira a un municipi com Puigpunyent?
4: Bueno, sempre mos agrada recalcar que és una manera com a demostrar-nos, no només el nostre entorn natural, sinó també de la nostra gent, per la gran participació tant d'associacions del municipi, que podem dir que totes elles d'una manera o d'una altra s'involucren i fan qualque acte, sinó que també de les paradetes d'artesania del nostre sector serveis, és a dir, és una manera de mostrar el nostre municipi i sobretot la nostra gent.
2: Bueno, ara mateix, en aquests moments, s'està començant o ja ha obert una ludoteca en el Parc Infantil de Puigpunyent, que durarà totes de matí fins a prop de les 2 del migdia, però d'aquí a una hora, a les 11, hi haurà la votació del disseny de camisetes, atenció, Joan, de les festes 2026, jo t'ho dic, una cosa abans l'altra, ja.
3: Votació de les camisetes, sí, m'agrada això.
2: És a dir,
3: sí.
2: Ja asseu a la fira i ja penseu en les festes.
4: Sí, nosaltres aquí encadenem tot el bé que ens ho podem passar, la veritat és que encadenem una cosa en l'altra i sobretot el que ens interessa és la participació de tots els actes culturals i lúdics. I com bé deies, hi ha hagut un temps per presentar, bueno, per fer propostes gràfiques per la camiseta de festes de la Mare Déu d'Agost. I avui serà el dia que votarem quina xaga mos posarem en guany, no? Sí.
2: Bueno, ja ho veus, allò haurem de tornar per les festes, haurem de tornar, si ens escoltau i dirà, justament avui no puc anar a Puigpunyent, bé, ja ho sabeu, van a 10 d'agost, hi haurà truï. I una de les coses que m'ha sorprès és, que potser no sóc gens, tampoc ho sabran, i estaria bé que ho contem, és això del concurs de tall de verduc i fer estelles.
4: Sí.
2: Clar, jo, lo de fer estelles, sí. Me queda clar. Però el concurs de tall de verduc, no sé què és. Mem,
4: sí.
2: Conta-m'ho, què és això?
4: Bueno, per ser un poc simple, és a dir, és un xerrac on dues persones han d'estirar, diguem, una de cada costat,
2: sí.
4: I se mira tant que es tens amb la que se talla el tronc, com també se... si ho fan recte, si ho fan, és a dir, quan toca, no? I la veritat és que és un acte molt esperat durant la fira de Puigpunyent, perquè des del primer any se va fer, i la veritat és que tothom està esperant amb expectativa el concurs. Sí, sí, sí,
2: bueno, sí, supos sí. Que els qui participen d'on va d'entrenar prèviament, no? Sí. Perquè, clar, bueno. Es va de dir, però no ho sé jo.
4: Bueno, hi ha de tot, eh? També el moment, la calor del moment també fa que molta gent mos precipitem i
2: diu, vinga.
4: I menys mal que ja se fan el final de la fira, perquè molts quedam, eh? Ja ben cansats.
2: Ja que hi som, hi participarem i ja veurem què passa. Clar, això m'ho recorda molt, jo a mi, en aquest concurs, no sé, molt típics en el País Basc, no? D'allò sí. De teatre ongs i aquestes coses. Però, clar, és que hem de recordar que Puigpunyent està a plena serra de tramuntana i, per tant, dins els vostres oficis tradicionals hi havia molta gent dedicada a la muntanya, clar que sí. Bueno, què li diríeu a la gent que ens està escoltant ara arreu de les illes de per què han de venir avui a Puigpunyent?
4: I deia, mira, com bé has dit, hi ha activitats infantils. Tenim molts expositors d'artesania local, tot molt ben cuidat. Tenim les associacions avui de matí, el Ball de Bot, de l'escola de Ball de Galilea. Tenim per quedar a dinar. Després tenim Estall en Verduc, tenim concert de Cervou de la Tardor, també el concert final de l'Escola de Música. En fi, tenim tota una jornada per disfrutar en família, i molt d'actes.
2: Clar, és a dir, a part d'això, hi ha exposicions de fotografia, sí. Dona i canvi climàtic, bueno, hi ha moltíssimes d'activitats, com bé diu Esbalda, i també diferents tallers que la gent s'hi ha pogut inscriure, tallers de cordat artesanal, tallers de ceràmica, art en fusta. Bueno, que és que si avui algú no sap què ha de fer, no tingui opció d'anar-hi fins a Puigpunyent. Res, idò, senyor Balda, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la fira i res, ja mos informarem de quan arriben aquestes festes i ja haureu triat aquest disseny de camiseta.
4: Beníssim, moltes gràcies per l'interès i aquí estem esperant que vengueu amb nosaltres.
3: Una cosa, només un apunt, si la gent que externa, si vol venir, que no hi està mai, per aparcar, com està el tema?
4: Sí, tenim un parc inhabilitat, jo quan s'arriben els municipis està indicat i sí, tenim un parc inhabilitat, per especial només pel dia d'avui, sí, perquè puguem venir còmodament, aparcar i després accedir a la fira.
2: I ja ho sabeu, cap a Puigpunyent, tots els que hi pugueu, per gaudir d'aquesta 20a edició de la fira d'aquest municipi de la Serra de Tramuntana de Mallorca. Gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio. Com ho dus? Quan mi mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent, què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.

0: Com m'agrada la sintonia del Còmodus, d'aquesta enquesta de carrer que fem cada setmana. Vos demanant coses, temes d'actualitat, i ja sabeu que mos agrada que participeu, que ho podeu fer a un número de WhatsApp. Per cert, mos han enviat abans, Raül, un missatget d'un senyor que diu: jo no m'atrevo a llogar res. Bé, ha mesclat a Mallorca en castellà, no passa res. No m'atreves que llogar res, estem indefensos, els propietaris. Eh? O sigui, seiem
1: bueno,
0: preocupats.
1: Ja sabeu, teniu aquest programa de lloguer segur precisament perquè si està amb indefensos, o els que tenen per llogar, estan indefensos, d'aquesta manera els ajuden a tenir una seguretat de que ho poden llogar en tranquil·litat, que no els hi poden ocupar, que cobraran, que els hi tornaran espistalment. Vull dir que ja...
0: Així és.
1: Negació.
0: I d'avui és el Dia Mundial Sense Tabac. Raül, tu fumes? No fumes, no?
1: Jo no, afortunadament no fum. Tenc altres vicis, però fumar no.
0: Sí, tots tenim vicis.
1: Tots tenim vicis, no, no.
0: En Luis Menéndez, el control tècnic, fumes? No,
1: tampoc
0: t'he vist mai emocionat.
1: Aquí som, clar, aquí som tot molt sants perquè hem de tenir una bona bou per...
0: Sí, una bou com es Valda de Puigpunyent, per exemple, que té una bou així greu.
1: Bé, la qüestió que el que deia jo, que no se tracta de fumar, sinó que jo, el meu predi Miquel fumava molt i de fet va morir amb un càncer de pulmó. Per tant, jo crec que ja ho has après a sa vida, no?
0: Tenim
1: tanta
0: informació que no entenc que encara la gent fumi, sí, sobretot que la gent comenci a fumar.
1: De tota manera, jo he tingut la sort que la meva família, en general, no hi ha ningú que fumi. Mm. Però jo entenc que si ho veus més a casa teva, no? O el teu entorn, pot ser que t'ajudi més. I també...
0: Totalment.
1: Jo crec que cada vegada s'està perdent o fuig, ja no està de moda es fumar, no? Quan qualcú demana, molta gent demana un... Tenim un encenedor?
0: Sí.
1: O sigui, ningú en té, perquè com que ja ningú fuma. Sí. O el que fumen és una altra cosa, que són aquests cigarrets, no sé com se diuen...
0: Vapejadors.
1: Vapejadors, i d'això. Que, amb una explicació que m'ha donat na Letícia, nostra, llavors escoltareu.
0: Ja ho escoltarem, no? De per què són perjudicials
1: també
0: vapejadors.
1: Jo crec que més clar impossible. Per tant... no fumeu, ni fumar corrent, ni fumar tabac, perquè allò que és fumar corrent, no sé què fumen.
0: Sí, fumar corrent.
1: Fumar corrent.
0: En parlarem, d'aquesta part, perquè hi ha gent que se pensa que és inocu i que no fa res i que... I ja veureu. I d'avui he sortit en esquerra, bueno, va ser ahir, no passa res, però Dia Mundial del Tabac és... avui, sense tabac, i volen saber quina opinió teniu vosaltres damunt el tabac. Com sempre, ho feim d'una manera simpàtica, alegre i, si pot ser, divertida. Per això depèn de...

0: ara ja estàs neta de tabac i que ja no tornaràs a agafar un cigarro?
1: La meva intenció és aquesta. No sé si... Però no crec que el tomi coi.
2: L'he avorrit.
0: És difícil deixar de fumar?
1: Bé, a mi no m'ha de ser difícil, però això sembla una cosa rara.
0: I si ara te'n vas amb unes amigues que encara fumin, no le demanes un cigarro?
1: No.
0: Si t'ofereixes, em dius que no.
1: De fet, quan jo vaig deixar de fumar, el meu home fumava i tenia estabat a sa casa.
3: Prefiré un cigarro i jo fumo porritos, mas...
0: Porritos?
3: Sí, tabaco...
0: Alerta que aquí porritos, a Mallorca, porritos és una altra cosa.
3: Ai, discúlpame.
0: No passa res, és perquè els oients s'estan flipant ara mateix.
3: Silverado.
0: Silverado, és una marca de tabac.
3: Sí, este és més natural, fuma menys.
0: És difícil deixar de fumar?
1: Bé, a mi no m'ha de ser difícil, però això sembla una cosa rara.
0: I si ara te'n vas amb unes amigues que encara fumin, no le demanes un cigarro?
1: No.
0: Si t'ofereixes, em dius que no?
1: De fet, quan jo vaig deixar de fumar, el meu home fumava i tenia estabat a sa casa.
4: Ja. Aquest ja l'han sentit, sí. Coses que passen. Anem a anar següent.
0: Sí. Quantes cigarros fumes en el dia?
5: En el dia no, però en la noche me puedo fumar dos.
0: I penses que és igual de perjudicial fumar dos, tres, quatre, cinc cigarros que fumar un paquet diari? Creus que és millor fumar menys cigarros?
5: No, perquè jo solo cuando... Lo necesito, fumo, pero luego ya no. Me puede durar una semana y media una cajetilla.
0: ¿Trobes que perjudica menos fumar pocos cigarros?
5: Sí.
0: ¿Dónde vas ahora?
3: Yo voy al gym.
0: ¿Al gimnasio?
3: Gimnasio, sí.
0: Ah, muy bien. Pues deja el tabaco. Això no anirà bé.
3: Vale.
0: Moltes gràcies.
3: Gràcies a ti.
0: Intentarà no fumar diumenge o ja que hi som, ta mateix?
6: Ho poden fer. Si
0: no... És un dia, 24 hores.
6: No tinc cap problema. Si un dia tinc que estar sense fumar, no fumi, punt. No som obsessiu de fumar.
0: Li preocupa la seva salut?
6: Bueno, me preocuparia si tingués qualque problema, però gràcies a Déu no tinc cap problema. Sé que és dolent, és veneno, però per la meva persona no puc estar sense fumar. Me refereix que no em puc deixar en aquest moment.
0: Per ansietat, estrès...
6: Sí, ansietat, estrès, la feina, bastantes coses.
0: Una cosa que li deim ara és cortisol, no? Sí, tothom té cortisol disparat ara.
6: Sí, mare menys.
0: No fumes? No has fumat mai?
7: No.
0: Ho has provat?
7: No.
0: Ni a la comunió?
7: Nunca.
0: Sabes que en las comuniones antiguamente daban cigarros?
7: No.
0: Aquí en España, si tú eres argentino.
7: Sí.
0: Què penses, que se fuma més, Argentina o aquí a España? No sé si ho has pensat mai.
7: Igual.
0: Igual, si hi ha fum en general, no?
7: Igual, sí. Sí. No, se fuma mucho, sí, en ambos lados.
0: Tens parella actualment?
7: No.
0: ¿Tendrías una parella fumadora?
7: No, de ninguna manera, no.
0: Ja te crearía rechazo, sí?
7: Sí.
0: Ya rebutjaries aquell moment, no?
7: Ya actualmente me crea rechazo. O sea, hablar con una persona que esté de frente y te venga el olor al cigarrillo.
8: Ah, vale, ya no fum, gracias.
0: Ya ho vas deixar, o no has fumat mai?
8: He començat.
0: Molt bé, doncs no comencis avui. Clar, aquesta és la clau, no començar a fumar. Si no heu fumat mai, no fosseu ara, i si teniu fills, li deis que no han de fumar. Una altra cosa és... jo recordo el diari de Patricia, que sortia aquell nin que se va fer viral i que deia...
9: Mallorquí.
0: Era mallorquí. Què dius?
9: Sí, el mallorquí. El mallorquí, no pareix ell, però el viu.
0: No pareix ell, el viu.
9: Per favor, si mos estàs escoltant, ho dut, però si mos estàs escoltant...
0: Un entre tu i jo?
9: Un entre tu i jo seria una fantasia.
0: Que nom?
9: És que no sé si ho puc dir.
0: Anem, posarem en context. Vos en recordeu d'un lot així amb boeres que va sortir amb els cabells drets, amb les dents una mica així i tal, i que deia, tu per què fumes? I li demanava a la presentadora. I ell deia...
9: Para hacerme chulo.
0: I això és una veritat. Si gent, els joves, els adolescents, no sé si és per fer-se chulo, però sí per integrar-se dins un grup d'amics, no? Un grup d'amics o una banda, també ara bandes.
9: Va prometre a Patricia que ho deixaria de fumar. Luego por ti, Patricia. Lo sí. Prometo, por ti.
0: Per ti.
9: No va deixar de fumar. No.
0: Actualment encara fumes, fumador? I
9: crec que sí.
0: I això és el que passa quan comenceu a fumar durant tan pres, no? Tan joves. Clar, què passa? Que hi ha alternatives. En el mercat surten coses que dius, ha sortit una cosa que treus un fum per la boca, però no...
9: Vaper.
0: Un vaper, això és electrònic, això va amb un carregador i...
9: Primer va venir a xixar aquest. Xixaques? Allò, aquelles...
0: Ah, és cachimbas, aquelles.
9: Això, sí. No m'ho sortia, anava a dir flautes, sí. Però no. Sí. Pareixen com una flauta d'això.
0: Sí.
9: Ara, bon...

0: No sé què dir-te. Bé, i per primer va ser això, que allò que vol que t'hi digui, allò que tothom se passa un ens altre, sí, embabat, un ens altre. Un gust de
1: vainilla?
0: No, i llavors tot passa un ens altre, un sí. Ha xupat allò, llavors xupo l'altre, jo no sé.
1: Sí.
0: I ben... no entenc algú que passava de fer això.
1: Després tenim antivirus.
0: Però, sí. Llavors, com que això, ja, clar, de tenir xirma, has de tenir sí. aquella cosa de vidre...
1: Allò, això que és com de brugeria. De brugeria
0: sí, va, no, és com, no sé, bé, com ara, com així, com una jaima d'aquestes, sí. Una cosa d'aquestes. Bé, la qüestió
1: a Sevilla,
0: que...
1: A Sevilla encara hi ha molt de centres que fan això.
0: De xixars d'aquests.
1: Sí.
0: Bé, i de la qüestió que... això. I clar, llavors van treure la versió d'això, perquè realment ve ser el mateix, però en petit. I clar, són aquests cigarrets electrònics que dèiem, que tiren com a vapor. Sí. Però realment no és vapor.
1: És que si tu vols fumar d'amagat, en el teu quarto no ho pots fer. Però si dus el vàper, el tens en el quarto, mires la tele i vas fent.
0: Però fa olor, no? Fa oloreta de... No fa mal olor perquè li posen unes olors.
1: N'hi ha que fan olor i n'hi ha que no fan olor, també. És que també el fan sense olor. És que ho tenen tot preparat en el mercat perquè la gent ho pugui consumir. Bé, anem a escoltar aquests talls breus, res, dos minutets, damunt el tema dels vapejadors. Què opina la gent que he trobat en el carrer?
2: Hombre, es un producto químico. Yo creo que es peor que el tabaco.
3: És que mai sabem què és el que realment m'ho pot fer mal o no m'ho pot fer mal. Això és el problema. Que avui en dia qualsevol tonteria te fa mal. És dir, cada persona és un cos diferent. No compres el que t'ho vull dir. Sí, sí, sí. I no sabria si és verdadero o si és falsa.
1: No, no, diries que és pitjor que el tabac?
2: Yo diría que sí, pero bueno, yo no soy científica, pero al ser un producto químico, no sé, que dicen que es peor, no lo sé. Pero yo...
1: ¿Y a la teva familia tienes fills que utilicen el...?
2: De 18, que claro, me da miedo que... Pero bueno, de momento creo que no.
1: Y es más difícil de veure, ¿no? ¿No le has trobat res en el calaix del cuarto?
2: No.
1: ¿Quina edad té?
2: 18.
1: Ella es mayor d'edat.
2: Amigo sí que... Él me dice que sí, que ya vapean.
1: ¿Y crees que ahí no ho fa?
2: Creo que no. Pero bueno, tampoco bebe.
1: Sí.
2: No, yo no te digo que cuando se junte dentro de un par de años, pues le...
1: Con que es mayor de edad, le recomiendas que no lo faci, ¿no?
2: Sí, desde que era pequeño también.
4: Puede ser que el vapor era, en el inicio no tenía tanta seguridad, pero para mí me causó esto. Entonces soy contra, prefiero un cigarro, así me dice el médico. Fumas un cigarro, mas no fumas vapor. Ahora no sé porque tem tanta gente fumando vapor, no sé cómo está. ¿Qué tipo de vapor es? El mío llevaba agua, líquido.
1: ¿Y te encontraron una sustancia en los pulmones que era agua, líquido?
4: Ah, líquido, sí. Mientras fumaba, este fumo viraba agua.
1: En parlarem, perquè mireu aquesta senyora de Brasil que mos deia, mos explica que va tenir un problema per vapejar, precisament. Parlarem de tabac, parlarem de vapejar, de tot, si afecta el tabac en segons la quantitat en que fumem. Afecta igual dos cigarros que 30, i d'alerta perquè vos sorprendran les estadístiques. I ho farem ara d'aquí uns instants amb el doctor Miquel Aguiló, Juanola, que ell és expert en tabac. Tabaquisme. Vinga, tot d'una tornada.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: I doncs, moltes persones pensen que fumar només uns quants cigarrets al dia no té gaire impacte per a la salut, i doncs, sí, d'altres creuen també que el risc només apareix quan se fuma molt. Però què hi ha de cert en tot això? Avui volen desmuntar mites i conèixer què diu realment la ciència sobre els efectes del tabac i també dels vapejadors. Ho feim de la mà del doctor Miquel Aguiró Joanola. Molt bon dia, com està?
2: Hola, bon dia, com estàs, Joan?
1: Molt bé, molt bé. Aquí ben acompanyat amb en Raül, que volem parlar de tabaquisme. Cap dels dos fuma, però...
3: Mira que bé.
1: Has pogut escoltar tot això que mos diuen en el carrer i segur que no t'ha sorprès res, perquè és una mica el que pensa la gent, que jo puc deixar de fumar quan vulgui, que jo fum poc, que només en casos d'estrès, que jo fumava però ara no fum i vaig deixar i he tornat i vaig i venc. Damunt això sempre hi ha molt de temes i pareix que mos costa aprendre que realment el tabac mata sempre. Si vols, precisament, tenim un tall, que volem, vull que recordis aquest tall de bou que hem escoltat abans, que és molt breu, a veure si perjudica més o manco el fet de fumar poc. Anem a escoltar-lo i vull que mos responguis en aquesta pregunta. Te volia demanar si tu fumes.
4: Sí.
1: Sí? Quants cigarros fumes en el dia?
4: En el dia no, però en la noche me puedo fumar dos.
1: I penses que és igual de perjudicial fumar 2, 3, 4, 5 cigarros que fumar un paquet diari? Creus que és millor fumar menys cigarros?
4: No, porque yo solo cuando lo necesito fumo, pero luego ya no. Me puede durar una semana y media una cajetilla.
1: Trobes que perjudica menys fumar pocs cigarros?
4: Sí.
1: Seria la pregunta molt directa. Miquel, com és realment aquest tema?
2: Vale, perfecte. Mira, doncs t'explico. Bueno, jo com a farmacèutic, com a expert en tabaquisme, que tinc pacients que veig cada dia, hi ha fumadors de tota mena. Fumar és fumar. Comencem per aquí. Genèticament, sabem que hi ha persones que comencen més pres, persones que fumen més, persones que els hi costa més deixar de fumar, hi ha moltes gradacions. I el que sabem avui en dia, perquè sí que és important quan parlem seriosament d'un tema, no podem dir tu què opines, no? O sigui, podem dir tu què opines amb una persona que no estigui amb el tema, però els professionals han de parlar segons l'evidència científica. I l'evidència científica actual és que no basta disminuir el consum. I t'he dit que això no ho sabem des de fa molts anys, perquè jo penso que jo vaig començar l'any 96 amb pacients i al principi els plantejava deixar-ho reduir. A l'embarassada se li deia que fumés un cigarret perquè no estigués nerviosa. Avui en dia sabem que, per exemple, bueno, no és d'avui, ja és de fa bastant de temps, un estudi bastant important, que només un cigarret al dia ja comporta la meitat del risc cardiovascular que fumar 20, per exemple. Un altre estudi te diu que fumar menys de 5 al dia en un any ja se pot perdre la mateixa funció pulmonar que fumant 30 al dia durant 9 mesos. Vull dir que fumar poc és pràcticament igual que fumar molt, no és proporcional. I que aquestes persones que fumen, no, és que jo només fumo al vespre, és que només fumo d'un o dos dies a la setmana, són fumadors. I se'ls ha de tractar com a fumadors.
1: És a dir, no és un fumador social, és fumador o no fumador?
2: Exactament. Perquè tu penses que els fumadors, i això quan abordam l'entrevista amb el pacient, que bueno, ja t'he comentat altres vegades que per tractar el tabaquisme la més gran efectivitat s'aconsegueix combinant el tractament farmacològic amb el cognitiu-conductual. El cognitiu-conductual és la part psicològica d'abordament del pacient per ajudar-lo durant el procés. Però quan estem comentant amb ell, doncs li donem pautes per anar seguint durant tot aquest procés. No? I hi ha persones pues, que fumen més al matí, hi ha persones que fumen més hora baixa, hi ha persones que fumen al cap d'uns dies, i tots són fumadors. I a vegades una persona és molt més addicta fumant poc que fumant molt. I a més, una persona, un dia, jo, mira, jo som molt fan de la humilitat intel·lectual, eh? Tots hem d'aprendre dels altres, no? ningú és savi, no? I això és molt important. I jo aprenc molt dels meus pacients. I una vegada una senyora va dir una cosa que m'ha agradat molt, que va dir, jo no entenc la gent que fuma per rutina. Jo si fum 6 cigarros, fum 6 cigarros, no entenc. I clar, i això els terapeutes en tabaquisme ho hem de tenir clar des del punt de vista de que l'abordatge terapèutic és el mateix d'aquella persona que fuma 6 però el fuma de forma potent, que no, o sigui, en calades profundes i de forma intensa, que aquell que fuma 20 però resulta que la meitat els deixa de muntar el cendrer, són de rutina.
1: Saps? Això que comentes, Miquel, és molt interessant per un motiu. Tots hem conegut aquest fumador que té un cigarro en el cendrer, encès, i ja té un altre a boca, i després dina i pres que entra a menjar, i menjar de primer i segon plat, torna a encendre un cigarro. Però aquest senyor, potser, s'ha fumat 2 cigarros en quantitat, perquè fuma d'una forma com que forma part de la seva vida.
3: Nerviosa, no?
1: Nerviosa. I després n'hi ha un que se fuma 5, però aquest 5 és molt conscient de que se fuma aquest 5. I com que és molt conscient perquè el se vol disfrutar, perquè pensa que, com que són pocs, no li perjudicarà tant com l'altre, que en se fuma 30, fa aquestes escalades molt més profundes, més tranquil·les, mirant la tele, i aquesta nicotina entra més endins dels pulmons. Hi ha una diferència en això?
2: Clar, és com si fumes més. De fet, quan fem l'entrevista, els hi demanem, a part de quan cigarres fuma, com els fuma, si els apura fins al final, si fa calades profundes, quin tipus de cigarres són. Per exemple, els que van estar de moda durant molt de temps, cigarrets light, que la indústria tabacalera va ser el primer que va vendre com una millora, entre cometes, són cigarrets que duen amoníac perquè la nicotina se sobeixi més ràpid, que duen foradets perquè quan expires entri aire i l'aspiració sigui més profunda, amb la qual el light en realitat s'està fumant més que un de normal. Yeah. I dic que hi ha aquestes variacions, no?
3: Bueno, ara deies algun dels ingredients que duen aquests cigarrets, tant els que són light, com els que són tradicionals, com els que són ara vapor, o electrònics, o de més, però enguany la campanya d'aquest Dia Mundial contra el Càncer l'ha protagonitzada la reina Letícia, i ens ha explicat d'una manera, no sé, és a dir, ja és perquè...
1: molt didàctica.
3: Reina perquè li ha tocat, però sí. Clar, ell és periodista.
1: Comunicadora, sí.
3: I clar, és impossible, nosaltres no ho sabem dir. Com que nosaltres no sabem dir tots aquests ingredients, hem dit, i jo sap que posam a la reina, que ella va dir una cosa grossa, i ja l'escoltam. Mira.
5: Fumar mata. Está impreso en las cajetillas de los cigarrillos convencionales y las cifras son conocidas. 7 millones de personas mueren al año en el mundo por el tabaco y más de 1,5 millones... que habría que elegir entonces entre el amoníaco, alquitrán, arsénico, monóxido de carbono, cadmio, acroleína, formaldehído y nicotina, entre otras sustancias que contienen los cigarrillos convencionales, los del humo y la combustión, los de los 7 millones de muertes anuales en el mundo, o elegir el glicidol, piridina, trisulfuro de dimetilo, acetoína, cromo, plomo, metilglioxal y también nicotina, entre otras sustancias que contienen los cigarrillos electrónicos y vapeadores, productos nuevos de los que aún no se conocen sus efectos sobre la salud a largo plazo.
1: Jo no tinc bollons a repetir paraula per paraula.
3: Per favor,
1: tot,
3: aquesta
1: això.
3: Bona dicció. És que no me'n recordo ni de la primera.
1: No.
3: És que no hi ha manera.
1: I dina, no. No sé, acaben.
3: La qüestió, tot això que ha dit la reina, no fa falta que sí. Nosaltres fèiem ara ridícul intentant repetir-ho.
1: No
3: tot això és el que du, no? I tot això és el que realment mos mata.
2: És una intervenció molt correcta, la de la reina. Bueno, hi ha una petita precisió, que no són 7 milions, són més de 8 milions de persones que moren al món per mort del tabac. I, ojo, 1,2 milions d'aquests no han fumat mai. Són fumadors passius, cosa que heu comentat abans. Hem de tenir en compte que amb els productes aquests alternatius, que són doncs, els cigarrets electrònics, els productes de tabac escalfat, les bosses de nicotina, que estan ara molt de moda, que, per cert, tot això ho fabrica la indústria tabacalera. No, ho hem de tenir en compte. I les pipes d'aigua, que també n'hem parlat. Tots aquests productes duen components que alguns d'ells estan aprovats per utilització per via oral, per exemple, additius, saboritzants, però quan els cremes, quan els inhales, se converteixen en productes cancerígens, productes sobretot que irriten molt els pulmons. I el que sí que és molt llamatiu és que, així com vàrem tardar molts anys en saber que els cigarrets eren dolents, mira, t'he dit que jo als anys 90 i pico plantejàvem reducció, no sabíem tant lo dolents que eren. Sí que és cert que amb el poc temps que duen en el mercat ja sabem que fan mal aquests productes. Mm. I és més, bueno, no sé si heu vist una notícia del primer cas a Espanya d'Evali, que és la malaltia pulmonar associada als cigarrets electrònics d'una lota, una estudiant a Barcelona, una jove universitària, que la van ingressar a l'Hospital Clínic per una hemorràgia pulmonar per vàper. Es va salvar perquè era jove. Vull dir que avui en dia ja tenim casos de pneumonies químiques, d'irritacions, de malalties irritatives molt importants en els pulmons, i a més, de tots els mals que fa el tabac i també aquests productes, el que és afectació pulmonar difícilment torna enrere.
1: Hi havia una lota, una brasilera, que abans hem pogut escoltar, que parlava de líquid en els pulmons. Això pot passar?
2: Clar, bueno, és clar. És que tu penses que els pulmons estan fets per respirar aire. Això és una perogrullada, no? Però això els pneumòlegs ho diuen pues, com una afirmació molt interessant. Qualsevol qüestió, qualsevol producte que tu introdueixis com a irritant que afecti a la funció pulmonar, pues, pot produir tot tipus de desajustes, no? de trastorns.
1: Sí.
2: I sí, efectivament, pues, se pot produir aquest. Pues, lo més habitual és el que passa, el que ha passat en aquesta lota, perquè, bueno, a part de fibrosi pulmonar i pneumonies, clar, aquestes, com que, a més, aquests productes també tenen un efecte sobre la circulació, i tu saps que els pulmons estan molt irrigats, clar, però la rotura de petits vasos, pues, se poden produir aquestes hemorràgies internes, i és el que realment llamatiu.
1: Miquel, tenim 3 minutets per parlar de remeis per deixar de fumar. Ara tenim molt clar que el tabac mata, els vapejadors maten. Una persona que vulgui deixar de fumar, què ha de fer, com se pot posar en contacte amb la seva farmàcia o amb un expert en tabaquisme, i quines són les pautes que ha de seguir per una persona que vulgui deixar de fumar?
2: Doncs pues mira, a la pàgina de la Conselleria de Salut, tabaquisme.cai.es, se diuen clarament que tens dues opcions, o anar a un centre de salut o anar a una de les 38 farmàcies que tenim serveis de tabaquisme. Pensa que per fer les coses ben fetes s'han de fer amb una persona que en sàpiga. Em sembla una cosa com una perogrullada, no? Però, clar, lògicament, si he de fer una persiana, no, sí. Exacte, no aniré a veure un ferrer. Per tant, sabem, tenim avui en dia tractaments eficaços, segurs, que en 3 mesos aconseguim que el pacient deixi de fumar, i combinam el tractament farmacològic amb una sèrie de reflexions, pautes, que ajuden el pacient a deixar de fumar. Llavors tu, quan te poses en mà d'un professional, pues et farà el tractament combinat, tractament farmacològic i tractament cognitiu-conductual. I d'aquesta manera pues, poden aconseguir, com a molt, en 3 mesos, que aquesta persona pues, ja sigui un no fumador. Un exfumador és quan du un any. Però amb els tractaments que utilitzem, a partir del primer dia amb uns i a partir del 5è, 6è dia amb els altres, ja no fumes ni un cigarro i no ho passes malament. Si no ho passes malament, gràcies al tractament farmacològic, pots fer més cas a les canvis de rutines, a les coses que nosaltres suggerim perquè el procés sigui més senzill.
1: I de Miquel Aguiló, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí a La Gran Vida. Un darrer consell per als joves que encara no han agafat un cigarret, o que ja els companys, perquè, jo què sé, tenen 14 anys i ja han oferit la possibilitat de vapejar, quin consell, al marge des que han de donar els papàs i les mamàs, evidentment, però quin consell els hi donaria? Perquè hi ha molta gent que escolta i, jo què sé, s'anirà a un concert de Bad Bunny i el Cudi o Inca, jo què sé, i estarà amb un vaper i pensa que això, com que no és tabac, no passa res. Però aquí començam. Quin consell els hi donaria?
2: Mira, en primer lloc, que sabem que els vapers són tan dolents i tal vegada s'està apuntant cada vegada que poden ser inclús més perjudicials que el tabac convencional. Que el fumar no està de moda, que avui en dia dificulta les relacions socials, que és com una companyia tòxica, que ens dona plaer però ens perjudica, no? I que la felicitat sobretot es basa en la llibertat d'elecció. El llegir, triar la teva vida, no ser dependent d'un producte. I això és el que te dona, pues, la llibertat, no?, de poder decidir. I francament, començar a utilitzar un producte que saps que te farà mal, pues, no té massa sentit, no?, per molt que la indústria tabacalera i també, pues, instagramers, tiktokers, inclús alguns científics comprats pels grans dobbers de la indústria tabacalera te puguin dir que aquests productes, pues, són reducció de riscos, que no fan mal, que te serveixen per deixar de fumar. Tot això és mentida.
1: I de moltes gràcies, Miquel, per haver estat nosaltres aquí a La Gran Vida. I
2: Raül, soltaria,
1: nosaltres... No sé si t'agrada estar tard de tonyina, perquè n'hem de fer una ara, en tornades a públic, farem un tartar de tonyina vermella.
2: No sé, no som massa...
3: Més per nosaltres.
1: Més per nosaltres, idò.
2: Sí, sí.
1: Moltes gràcies, Miquel. Fins
2: moltes gràcies, una ferrada.
3: Adéu.
0: La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. A IV3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IV3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IV3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IV3 Ràdio a la carta. La Gran Vida. Del rebost al plat. El gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
1: Ai, Raül, quina famada.
3: Ja toquen aquestes hores, eh? Ja és ben hora. I més en la Maribel Quirós, que darrerament és molt polèmica. És molt polèmica, molt famosa.
6: Vinga, no, per tant.
3: Que està, Maribel, que has fet?
1: Que ha estat?
6: Res. Jo no veig res.
3: Que m'hauràs de cuinar avui?
6: Tartar de tonyina vermell. Pues cata de dies balears, que aquesta és el bo, que ara em podem comprar, perquè n'hi ha. Ara n'hi ha, ara n'hi ha.
3: Mem, escolta'm una cosa. Tens els manos llibres o estàs en fora del telèfon?
6: No, si ara m'ho
3: sento jo. No, t'ho sento igual, però vaja. Bé.
6: M'ho
3: mogui. No, ja està, està beníssim.
6: Hola?
3: Ara, me sent bé?
6: Sí.
1: Ara tot el Balears t'escolta.
6: Això va fatal.
1: Sí, t'has de quedar en aquesta rajola, ara.
3: Res, escolta'm una cosa. Que m'ho has de cuinar, dius? Tonyina vermella.
6: Sí.
1: I és temporada.
6: Tonyina
3: mallorquina. És que saps què passa, Joami? Que fa un parell de setmanes va sortir na Somo de na Maribel Quirós en la seva barca, que va sortir per tots els diaris, per IV3 i per tot, que va agafar dos atuns grossos d'altres, no me'n record, de 300 quilos.
1: És aquest?
3: És ell.
1: Ah, esteu homes, és que surtes les fotos amb aquest animalot de 300, que jo dic, això no hi ha dins la mà, això també una mossegada.
6: Sí, està suposat ja per la mà.
1: I és el teu home?
6: Sí.
3: I la gravadora del vídeo.
1: Ara agafaré el diari i tornaré a mirar la foto.
3: Els comentaris que hi ha del vídeo, diguéssim. Els comentaris de Bowen Off que se sent del vídeo. És na Maribel, és ella.
1: Espera que l'han tirat el diari pel que vaig veure.
6: No em parli, seritó i tot el temps, en sèrio.
3: Que bona ets.
6: Que haguéssim pogut editar això, en sèrio.
3: Bé, per la qüestió, Saturn ones.
1: Què han fet amb aquesta
6: nit? Saturn, això són barques de pesca professional, i Saturn el duen a una empresa mallorquina que el trata superbé perquè quedi perfecte. Ja dins el barco, Saturnina se trata, se desangra perquè quedi perfecte, perquè si no està perfecte no se pot menjar.
3: Ah, és a dir, que Saturn aquest no l'has de cortar tu dins una gelera, no? Perquè jo vaig pensar, dic, quino conservador de tenir la Maribel.
6: No, que va. Ja no tens res que veure amb això. Ah. No, ja van i aquesta tonyina es passa... se pesa, és que fins i tot sol anar a Xeprona per veure'l-les i tot això. I després i després el seu guàrdia civil ho miren, i després aquestes tonyines se'n van cap a la llonja.
1: Amb aquest tamany m'equadra que sigui la guàrdia civil, amb aquest tamany.
3: Clar. Saps? Bé, la qüestió, Maribel, amb un trosset d'aquesta, perquè, clar, amb 300 quilos, ja miras tu, amb un trosset d'aquesta tonyina mallorquina vermella...
1: Un bocina petit.
3: Un bocina petit, què és que han de fer?
6: Un tartar de tonyina vermella.
3: I com se fa, men? Què han de menester, a part de satun?
6: Bé, no? Primer de tot, el que han de fer és aquesta tonyina tenir-la congelada. L'han de congelar 3 dies. Anàvem al mercat, al mercat de l'Olivà, i ja anàvem a comprar la tonyina.
3: Sí.
6: I demanem que sigui mallorquina, perquè ja podrem anar als pescadors mallorquins, no? No, o sigui...
1: Ja que hi som, clar.
6: Clar. I la congelam. Congelar amb el llumot de tonyina. Comprar un llumot de tonyina i el congelar. Per clar, passar ni saquis, val?
3: Sí.
6: O sigui, ho hem de tenir tot bé. Molt bé. I després hauríem d'anar a qualque tenda especialitzada, perquè clar, sempre feim receptes mallorquines, me sap greu, avui no és mallorquina, però ara de tonyina mallorquina, ja està. I hem d'anar a tendes especialitzades a comprar productes per pura fer la tonyina que quedi més bona. Val? I aquests productes són? Bé, soia, tots en tenim a casa nostra, ara ja, no és vera?
3: Sí, això sí.
1: Sí.
6: Kimchi?
1: A què?
6: Kimchi.
3: No sé, que jo això jo.
6: En K-I-M-C-H-I-E. Kimchi. És una salsa que encara que soni malament és de col fermentada. I alguna cosa, però està molt bona, val? És un quantet. Val?
1: Sona, sí.
3: Això que és japonesa, o a Xina, o de bona,
6: sí, és asiàtica, una salsa asiàtica. Després, una salsa barbacoa coreana, que està molt bona. Asiàtica, també.
3: Molt bé.
6: I després, bé, el kimchi dona quantet, però si us agrada un pot més de quantet i podeu afegir un pot de tabasco, de tota la vida, o un pot de prevacuent. Mm. Val, sal, prevabó...
1: Ha de tenir alegria.
6: Sí, que tingui alegria. Després, si teniu, pues, per emplatar-lo... després també oli de sésamo, superimportant, oli de sésamo, poc, perquè dona molt de gust, però també ha de oli de sésamo. I si teniu un pot de sésamo d'aquest blanc i negre mesclat, després per emplatar també queda molt bé, eh?
1: D'aquest dius de semilla, d'aquesta que
6: sí,
1: pots...
6: Sí, semilla.
1: Sí, jo entenc d'aquest, sí.
6: Vale, però també hem de tenir oli.
1: Sí,
6: val?
1: Sí.
6: I el que hem de fer és, en el gust nostre que tinguem, agafam dins un bol i posam el kimchi, alerta, que el kimchi pica, saps, una cuaradeta de kimchi, una de barbacoa coreana, una cuaradeta molt petita d'oli de sésamo, perquè si no només fa gust d'oli de sésamo, sí. És molt bo, però si em poses massa, és un desastre.
1: I és molt espessat, sí.
6: Sí, un pot de soia. I això amb una forqueta ho anem lligant, val? Tota aquesta mescla l'anem lligant.
3: Val.
6: Per una altra banda, hem descongelat la tonyina, l'he descongelat dins la gelera per no rompre la cadena de fred, val? Mm-hmm. El dia abans la trai, un dia i mig abans l'he deixat dins la gelera.
1: Sí, ara ja fa calor, millor dins la gelera abans de...
6: Sí, no, sí. I el cibent també, sempre.
1: Ah, d'acord, molt bé.
6: Val. I després agafam aquesta i la team, feim tall tartar, vale? Que de quadradets. Sabeu com és el tall tartar, vale? Hi ha gent que hi ha més gros, més petit, però vale. No. Feim tiretes i després ho team a quadradets.
1: Sí, un poc més petitó que si fos en saladilla. La patata de l'ensaladilla. Bé, jo és per...
6: Sí. Hi ha gent que li agrada com la patata d'ensaladilla.
1: Jo m'agrada una mica més petit. Una mica més petit.
6: Això en el gust, va en el gust de tothom. Agafam, i en aquesta tonyina que hem picada li tiram un poquet de sal i un poquet de prevabó, no molta perquè la soia et fa sala, i li tiram la mescla, val? Anant mirant que no quedi, que se vagi mesclant bé, i quan tenim una textura que està bé, pues ja ho tenim. Li tiram per damunt un poc de sésam,
1: sí.
6: Un xurret d'oli d'oliva,
3: sí.
6: Tenim el nostre toque, un oli d'oliva mallorquí.
3: De
6: si
3: soia millor?
6: De soia millor. I si volem, li podem rear un poc de pell de llima, saps? Així sí. Per damunt.
1: Val. Abans d'aquesta presentació de la pell de llima i tot això, aquest tartar se pot deixar fer el dia anterior o no? O no, perquè ja és producte, ja està fresc i queda raro?
6: No, és que si tu el poses, queda marinat. O sigui, ja la textura no és la mateixa. Nosaltres ens estem menjant un tartar que és cru. Si tu ho deixes en la soia i tot això dins la gelera, la carn se cou.
1: Va, clar.
6: Vale, clar, la textura no és la mateixa. Ja serà una tonyina marinada.
1: Sí, ara no s'ha aconseguit macerado, no, no, no ha de quedar...
6: Sí, eh? No. Això ho pot tenir, com, bueno, si te fa gràcia, 10 minuts. Però que va, això agafes, ho mescles i t'ho menges.
1: Clar.
6: Si tu un altre dia, si vol que facem salmó marinat o si vol que facem qualsevol aquesta, la podem fer. Però... Aquest tartar, no, se menja igual que el de carn, el món menjar.
1: Quina diferència diries que té la tonyina de vermella amb un altre peix, a l'hora de fer tartar, quan parlant de peix? Perquè surt més bo?
6: La textura de la tonyina vermella. O sigui, tu, per ahir carn, és que a vegades tens un tartar de tonyina vermella i no saps si és carn o peix.
1: Ja.
6: La textura, per exemple, de salmó més fluid, però la textura de tonyina vermella... És brutal.
3: Clar, però jo sempre pens que, clar, quan t'has fet tot aquest remenat, dic, men, si ara això estarà massa cru, és a dir, jo que sé si ara això m'assarà bé o jo...
6: És que saps? Tu has de menjar cru, això és cru. Cru.
3: Ja, però, jo, però clar...
1: Com a sushi.
3: Ja.
1: Però sense arròs.
6: Sí, clar, sí, això és cru.
3: També.
6: O sigui, tu has congelat els dies que toca, no té anisakis, o sigui, s'han mort, o sigui... I tu menges cru. O sigui, igual que...
3: Només és que és adobat. Està com...
6: Sí.
3: Ja està, molt bé.
6: Això
3: molt bé.
6: Se menja cru, és un tartar.
3: Molt bé. I de res, ara només m'ho falta anar a agafar la barca, anar a cercar a un de 300 quilos.
6: Bueno, si voleu venir un dia en esport a veure el disco, les veuen prou venir, sí. Perquè d'una setmana te bona, aquesta, el meu
3: no, home. No, ja ho veig, ja ho veig, ja ho veig, ja ho veig, que duis unes setmanes bones.
6: Totes les
1: setmanes agafat, és gros. Sí, sí, sí. Si aneu de 300 quilos en 300 quilos, alerta.
3: No, sí. Jo ara espero anar al Mercat de l'Olivar, per exemple, i veure que el preu sigui barat, perquè si n'hi ha tant, hauria de ser barat.
1: Sí, no poden dir, no és que no n'hi ha.
6: No sé, perquè la tonyina vermella n'hi ha, emboben, però no agafa tothom.
3: Ja.
6: No totes les barques estan preparades o estan per agafar-lo.
3: Clar, és que això... És
6: igual que la llagosta, quan t'engafen, engafen.
3: És que s'ha quin bitxo. Va veure en el vídeo, sortia una grua que aixecava els peixos.
6: No, perquè, clar, perquè no se pot treure.
3: No, no, ja, tranquil.
6: Però la traten superbé, la siguen dins d'un arbós per conservar la temperatura, saps? O sigui...
1: Tanta sort que vaig llegir la notícia, perquè jo no sabia si era un tauró blanc en aquell moment. Després vaig veure que no, això és un...
3: No, és que llavors van trobar, cap d'un període de dies, van trobar un taurons també morts de no sé quin remenat. Vull dir, duim una temporada...
6: Ah, sí, que
3: recordo... Sí, sí, sí.
6: Vaig veure, vaig
3: veure. Bé, i de res, què hem de dir?
6: I tot aquests bitxos, taurons, i aquestes punyines tan grosses que passeges.
3: Sí.
6: La mà, a l'art van anar a
3: Nadal. Jo, per la vorera del Cudi, no hi ha mai cap, no, crec que no hi ha tanta profunditat com per aquí càpiga. Ja. Però vaja, ja ho veurem.
1: Jo net de granot, així.
3: Exacte. Tu, Maribel, que t'ha posat un dia a l'agenda i en Joan i jo vendrem i tastarem aquestes coses.
6: Sí, però sí. L'he d'anar a comprar al mercat jo també, perquè jo...
3: Bé!
6: I provar-lo.
3: Bé, ja farem un tricom d'aquest, després.
1: Sí, va molt bé el tricom. Sí. Per...
6: Ai.
3: Bé, ho farem així, Maribel. Tu no passis pena, tu mos poses dia i ja ho pagarem a mitges.
1: Avisa-mos, que són testigos de totes que mos escolten avui, la ràdio pública de les Illes Balears. Compromís...
6: No diria que vos acobàssiu, però perquè és crua. Vos veig un poc així.
1: Ah, no, jo m'encanta, jo m'encanta.
3: No, sí. Això així m'agrada, sí. Les històries que no sé quin és el punt que ha de ser de crua o no crua.
6: Quin menys. Grau de cru, no? Clar. No hi ha cru.
3: Cru és cru. Ja està. Va.
1: Que no mos miri. Bé, basta que no mos miri.
3: La carn, tu la vols mitja, crua,
1: ah,
3: saps?
1: No, però després no.
3: Però en sopé, jo què sé, m'entén. Però no, resulta que no, que és talment així.
6: Cru,
3: sí. Molt bé.
6: Talment.
3: I de res, Maribel...
6: Te tapes l'arnat quan tu m'ho seguis, Raül, ja està.
3: No, jo m'agrada, no tenc problema. Bé, Maribel, ja posarem la data. Tornem a xerrar i mos envies una recepta nova. I a veure si ho hem vist i hem d'estar en cocuna.
6: Continuarem amb receptes mallorquines, que
3: venga.
6: Hem de mirar per cara
3: nostra. Molt bé, gràcies, Maribel.
1: Moltes gràcies.
3: Adéu, bon dia.
1: Bon dia.
3: Res, i de nosaltres ara què fem? On anem a
1: i de nosaltres, res, no? Anem a entre tu i jo i res, tornem quan després dels companys, no?, d'informatius. I a les 11 i 4 i 5 minuts ja serem en tot voltros amb aquest entre tu i jo, en donar moltes pistes de qui serà, però ara vos direm qui és. Vinga.